0: lectura, comprensió oral, expressió oral, tot s'ha anat treballant.
1: No, està molt bé, de veritat, eh? Jo us dono la... O sigui, us felicito des d'aquí, perquè ja dic que la millor manera és aquesta, és parlar, tirar-se endavant. Les rectificacions ja venen.
0: Ens tirem a la piscina i que sigui, eh? Després ja corregirem.
1: I tant,
0: si
1: i tant,
0: cal,
1: i tant.
0: Això.
1: Molt bé.
0: Jo pensava ara, doncs, avançar alguna qüestió de llengua i després, sí, igualment, doncs, acabar amb ells que ens fessin alguna altra, sí, que responguin alguna altra pregunta.
1: No sé si ells van estar present, però, per exemple, el Gran Dictat, a mi m'atrau molt que expliquis, doncs, com va anar el Gran Dictat.
0: Bé, doncs, aquest dimarts, com bé sabeu, va haver-hi durant el matí, allà a les cases dels mestres es va fer el desert Gran Dictat per a alumnes de cinquè de primària. Va ser molt interessant perquè van venir unes 200 persones, tenint en compte, doncs, que dels quatre centres, de les quatre escoles, doncs, hi participaven quatre alumnes de cinquè. Es van distribuir, doncs, un membre de cada escola formava un color, és a dir, l'equip blau, el verd, el groc i el vermell, i a partir d'aquí, doncs, feien la participació del que era el concurs del Gran Dictat. El Gran Dictat, per qui no ho ha viscut, jo dic perquè he tingut l'oportunitat aquest any per primera vegada de ser-hi i n'he gaudit, m'he posat molt nerviosa, tant em sembla que com els nens i nenes que hi participaven, perquè hi havia quatre proves, eh? I ara i aquí les comento així de passada per a veure que, com les veieu. Una de les proves era la paraula maldita, eh? És a dir, en aquest cas el dinamitzador proposava una paraula, tot era relacionat amb el bàsquet aquest any, i era una paraula que de vegades fem servir malament, referent al bàsquet, i aleshores l'havien de dir ells correctament, com per exemple tenim la paraula mate. El mate en el bàsquet, doncs, és l'esmaixada, que aquesta sí que la vam... Bé, no tothom la sabia, jo tampoc.
1: No, jo no.
0: La paraula vestuari, quan anem a fer un esport, no anem al vestuari, no és correcte. La paraula correcta és vestidor. El vestuari és les peces de roba que tu tens. Jo tinc un vestuari, doncs, més modern o més antic o més clàssic, i en canvi vestidor és aquell espai on anem per canviar-nos. Aquesta era la primera prova, la paraula maldita, paraules que no diem bé. La segona prova era la paraula amagada. Aquesta estava molt bé perquè teníem una paraula en català i després una definició que era una altra, amb un altre significat. Es tractava de jugar amb aquelles lletres de la paraula i fer-ne una de nova. Per exemple, teníem la paraula tapís, la paraula tapís, però la definició que posava de tapís es referia a, remenant les lletres, formàvem la paraula pista, per tant, formàvem una paraula nova. O teníem la paraula boter, boter, és a dir, el senyor que s'encarrega de les botes de vi. Doncs, segons la definició, remenant les lletres, alterant l'ordre, formàvem la paraula rebot, que és una paraula més del vocabulari del bàsquet. Per tant, aquesta era una segona prova. Una tercera prova. Aquest lletra a lletra va ser una de les més interessants, molt divertida, perquè els nens i nenes es tapaven els ulls, no podien veure res, i allà en pantalla sortia una paraula i es tractava de lletrejar, dir lletra per lletra aquella paraula correctament. Si dèiem, per exemple, la paraula entrenador, doncs ràpidament ENTRENADOR, ràpidament, i això era la puntuació. I finalment la darrera prova, doncs, era el Gran Dictat pròpiament, que eren, ja quan s'havien anat eliminant, quedaven dos equips i havien de desxifrar, doncs, unes paraules i escriure-les correctament en pantalla. Per tant, va ser molt interessant. Van rebre, doncs, en aquest cas, a les escoles, perquè eren premis per a les escoles en si, però se'ls va donar, doncs, el joc del Partí Júnior, que és un joc de taula per jugar-hi tots plegats, i després, doncs, una subscripció a una revista, la revista Sapiens.
1: Molt bé, ostres, la revista Sapiens no és qualsevol cosa, eh?
0: Exacte, estava molt bé el premi, eh?
1: Sí. I, no, sí. No sé si això, amb això ja acabaven el tema, sí, del Gran Dictat, però sí, que ha anat superbé. 250, has dit, participacions.
0: Va, exacte.
1: Molt bé, la veritat.
0: Clar, perquè de cada centre tothom anava...
1: A més, tots, aquí veies un ambientillo, vull dir, que l'ambient era superxulo.
0: Sí,
1: no?
0: Perquè a més deien, sobretot no heu d'ajudar els equips, però veies les cares, com anaven fent,
1: sí,
0: allò.
1: Sí, com intentant... això ho sé jo.
0: Exacte, estava molt bé.
1: Ostres, molt bé.
0: Molt interessant veure com nens, ja de cinquè, doncs, em va agradar veure com realment escrivien correctament en català, tenint en compte l'ortografia, l'accentuació i tot plegat. Vull dir, molt, molt positiu.
1: Veu estar vosaltres a l'acte de, no. del Gran Dictal, no, per la feina, suposo.
0: No, no, perquè ho van fer només a nivell d'escola.
1: Ah, vale, a nivell dels nens, vull dir, dels que toquen. Doncs, a veure, passem al català en ja, és a dir, la revetja, perquè la tenim a tocar, i a més avui que tenim aquí aquest cartell, no?, que ens anuncia la revetja, doncs, i millor que ens ho expliquin.
0: Sí, jo havia pensat que, com que tenim la revetlla...
1: L'Alejandro i l'Angie.
0: Res, només que ens digueu doncs, quines activitats hi ha, si voleu, doncs, com que està per hores, doncs clar. Ens podeu dir... Ja sabeu que el dia 23 és la revetlla.
1: És la revetlla. És una festa molt... Vull dir, a més, també... que no hem dit aquí hi ha la revetlla i tal, però hem de destacar que és el solstici d'estiu, que se celebra. Bé, que a qui no li vulgui... Bueno, això ho parlem després, ja és millor que diguin aquestes activitats.
2: Sí.
3: Bueno, la revetlla de Sant Joan, 2026, la flama que ens uneix, una nit per compartir cultura popular i festa entre barris. Rebuda de la flama del Canigó a les 8.
0: A les 7 del vespre?
3: A les 7 del vespre a la plaça Font de Leó organitza Acció Cívica Calderina. I sense de la foguera i revetlla a les 3:15 de 8.
0: Ah, exacte, 3:15 de 8 tindrem ja
1: van seguint els actes, van seguint.
0: Molt bé. Què més actes tindrem?
4: També als 7 del vespre, rebuda de la flama. Organitza l'Acció Cívica Calderina. Després, a tres quarts de vuit, encensa la foguera i sardana de Germanor. El carrer dels barris de Caldes. També a les 8 del vespre, contacontes encarregat de la guàrdia de la flama amb la Anna Tatiana. Després també a les 8 hores, concert de cançons de tradició oral catalana i de sempre en duopança.
0: Sí, per tant, això sí que us ho recomanem, ja que estem parlant de festa, poder assistir doncs, a l'acte aquest, sí.
4: Sí, i també a les 9 de la nit, super popular, botifarra a la brasa amb saquets, amanida, pan amb tomaca, coca i vi dolç. A carrer del Xavi Xafels, opció vegada i opció infantil. Preu 14 euros, mig menú infantil 7 euros. Venda anticipada de tíquets. També a les 10 de la nit, karaoke. M'agrada molt el karaoke.
1: Us agrada cantar, per tant, està molt bé.
4: Sí, no ho sé, cantar en català, però que a castellà sí que...
1: No, però el karaoke jo penso que hi ha de tot, oi que sí?
0: Hi ha de tot,
1: sí. No només català.
4: Una oportunitat més. Dinamitzar per Gemartí i fent de Besa.
1: Ferran de Besa, sí.
4: Ferran de Besa.
1: I Jordi Martí, crec que era.
4: Jordi Martí. També a les 11 de la nit, punts a dics de Revella en DJ Vila fins a la 1.
1: Bueno,
4: de la matinada, mira.
0: Estan preparats ja la festa i
1: la festa de
0: Sant Joan,
1: la revetlla.
4: Sí, sí.
1: No, està molt bé aquest any perquè sí. Jo penso que és primer que se torna a agafar el tema de les fogueres, no?
0: Exacte.
1: El fet de que sigui una revetlla popular, no? I aleshores doncs, et dona peu a que la gent doncs, no marxi fora i sí. es pugui quedar aquí, no?
0: Vull dir
1: que
0: i, això i fer dona, poble,
1: fer i fer poble sí. i a tothom, vull dir que, sí. vull dir que tu convida a tothom, totalment.
4: Com ho dic aquí, encén el foc de les tradicions.
1: Exacte, ah,
0: molt bé.
1: Tota una tradició.
0: Molt bé, exacte.
1: Vull dir que és no sé si en el vostre país, jo li faria aquesta pregunta, si acostumeu a tenir una celebració d'aquest tipus, així, amb el tema de... Sobretot quan arriba l'estiu, no? Ai, el solstici d'estiu. És que 23 és com ja podríem dir que aquesta... és aquesta celebració, no?, que té un punt màgic, un punt no bastant màgia, vull dir, que pensem que hi ha, no?, per no, celebrar.
3: Per, doncs, al meu país no fa aquestes activitats perquè és un país de clima més tropical.
1: Uh-huh.
3: Doncs... les estacions no...
4: Té doncs dos només. L'estació
3: del fred.
4: De l'hivern.
1: L'hivern i l'estiu.
4: I l'estiu. Però sí que també és un país que té molta diversitat cultural, perquè aquí en el meu país se diferencien per regions del país. Doncs, la gent practica té balls, cançons, perquè hi ha molta cultura en el meu país. És molt molt molt diferent a acá. Perquè aquí sí que tenen les quatre estacions en el meu país.
1: Només hi ha dues.
4: Sí.
1: Hivern i estiu. Que potser l'hivern no és un hivern tan fort com podem tenir potser aquí, o potser sí?
4: No, el fred. Per a la pluja sí que ens, com es diria, ens afecta molt perquè va a plujar.
0: A ploure?
4: Molt. Van tenir al país moltes inundacions i deslizaments i quan fa calor és molt complicat per les incendis i ara les sequies són molt extenses.
1: Que
4: i els animals tots van a perdre la vida per aquesta situació.
1: Per el temps, per una causa o per l'altra, per excés de pluja o per la sequera.
4: Sí.
1: I aquí pot passar també el mateix, eh?
0: Sí,
1: perquè el canvi climàtic és una cosa que va afectant i justament a vegades afecta precisament perquè ni tardor ni primavera hi hagi tant, és a dir, o passes del fred pràcticament a la calor com ara.
4: I tenim una com dir, una cabala? Un mito.
1: Ah, un mite. Sí,
4: que quan fa molt calor i de repent va plujar,
0: va ploure, plou?
4: Sí, al temps va a temblar.
1: Ah.
4: I sí que passa.
0: Què vols dir, que tremola?
4: Sí. Passa, la gent té aquest mito,
0: aquest
4: i sí que va, creu que per la sobrecalentament que se va a mover la terra,
1: es produeixi com una espècie de terratrèmol, no?
0: Exacte,
4: que
0: tremoli.
4: I que ja va tenir el 1999 el 25 de gener. Gener, un terremot de 7.6 graus de l'escala de Richter.
1: Sí, no, fortillo, sí. Bé, doncs passem a que el temps passa.
0: Sí.
1: Al tema de... Això que m'ha cridat una mica al català Disney Plus...
0: Sí, volia comentar perquè aquesta setmana s'ha incorporat aquí al Disney Plus, Disney Plus, és que no ho domino.
1: No sé, també, penso, és que a vegades diu Disney Plus, no, és Disney Plus.
0: Doncs en aquest cas s'han incorporat 37 pel·lícules doblades al català. És molt important perquè en aquest cas des del Departament de Política Lingüística juntament amb 3CAT doncs han col·laborat fins a aconseguir aquestes 37 pel·lícules doblades vegades, 30 d'elles doncs, són d'imatge real, 4 són d'animació, 3 d'una imatge real combinada amb animació, i el que és interessant és que tot va sumant i ara ja, a través de Disney Plus, doncs ja tenim 128 pel·lícules, en aquest cas, doncs, doblades al català.
1: Molt
0: per
1: bé.
0: Nosaltres és molt important perquè ja no és només els adults, sinó que des de ben petits comencem a veure pel·lícules, i bé, que també hi ha pel·lícules per adults, com per exemple doncs ja tenim el català El Cigne Negre, El Club dels Poetes Morts, El Diable es Vesteix de Prada, El Planeta dels Simis, per tant, per això estem molt contents i contentes d'aconseguir doncs que les pel·lícules també les puguem veure a la nostra llengua.
1: Com el temps, gens, queden poquets minuts, no sé si vols dir alguns barbarismes i algunes paraules nostres, però poquetes, perquè clar, sí. Després es queda la música i també l'hem de comentar.
0: Sí. Va, res, només alguna paraula d'aquestes, que us sembla alguna paraula d'aquests barbarismes que cal tenir en compte.
1: Sí, que cal evitar.
0: Exacte, diem, per exemple, la paraula medir. No,
1: mesurar.
0: És mesurar. En català no medim, sinó que mesurem. La paraula és mesurar. Després tenim la paraula, que aquesta la diem molt, quin jaleo. A veure, aquí ja veiem que aquest so de... aquest so no existeix en català, per tant, no parlem de jaleo, sinó que...
1: A més, xivarri, no?
0: Podem dir xivarri, podem dir escàndol, rebombori, enrenou. Mireu que tenim unes paraules ben maques, A mi m'agrada molt aquesta d'en Renou.
1: A mi Xivarri m'agrada, però el Renou, evidentment, és com més elegant.
0: Després, més, el verb abarcar. Doncs diem, aquest carrer abarca doncs, tots aquests edificis. No abarca. No tenim. És abastar. La forma correcta és abastar. O, per exemple, l'examen abasta des del tema 1 fins al tema 6. Fins on arriba, abasta des de... És que m'estan mirant l'Alejandro i l'Angi. Abasta des del tema 1 fins al tema 9, em sembla que era. I un altre, adelantar. Aquesta, la paraula és avançar.
1: Avançar.
0: Quan jo vaig amb el cotxe no faig un adelantament, no adelanto. Fixeu-vos que sona malament, oi que sí que us sona malament a les orelles? Per tant, és avançar. Jo avanço al cotxe. Aquestes serien algunes, per tant, no vull, perquè parlem ja directament de música.
1: Sí, la propera setmana ja tindrem més temps per parlar de les frases fetes, de les paraules nostrades, que ens encanten.
0: Me les guardo per la setmana que ve.
1: Doncs aquest és Celuber, és el grup, i no t'esperava.
0: A veure, aquest grup, per què he triat? Bé, tinc la sort que jo vaig dient a la gent: ei, proposeu-me grups d'aquests en la nostra llengua, però no cal que siguin tan famosos, perquè tenim gent d'aquí, de ben apropet, i en aquest cas doncs, m'han proposat el grup Cel Obert. És una banda catalana que està formada per 3 membres, en Miquel, la Laia i el Martí, que van estudiar doncs, a l'Escola Superior de Música de Catalunya, venien d'indrets diferents del país i han format aquest grup. Cel Obert, per què? Doncs perquè en aquest cas Cel Obert, tots sabem el que és el cel obert d'un edifici, és a dir, és la part interior que dona aquell pati de llums. I allà, doncs, a vegades és on ens arriba la claror de ben lluny, però és on, de vegades, gràcies a aquest llum, ens fa revifar. Doncs això és el que volen ells, que de vegades veiem totes les coses fosques, de vegades veiem el panorama fosc, però ens hem de revifar, ens hem d'animar, engrescar, i és per això que han creat aquest tipus de música, doncs, així, parlen d'amor, parlen d'esperança, de manera molt sensible, i aquesta cançó que escoltem, escolteu a la Laia perquè té una veu molt maca, i per tant...
1: M'agrada molt, vull dir que jo l'he escoltat i crec que l'havia escoltat en alguna ocasió i ens queda molt poquet temps, vull dir que sí, que la cançó molt xula, però que ja, jo sí que l'havia escoltat,
0: Sí? Jo que se'm va venir de nou, i a més és que barregen doncs, aquest estil de jazz amb cançó d'autor, perquè són ells mateixos qui van, doncs, en aquest cas, doncs, editar aquest àlbum, l'àlbum Llum, on tenim aquesta cançó.
1: Molt bé, doncs Susana, Angie i Alejandro, moltíssimes gràcies per estar aquí, Angie i Alejandro, i tu, Susana, per suposat, no? Com sempre, de gràcies per aquesta mirada tan clara i tan viva sobre la llengua, per resoldre dubtes i per fer-nos estimar encara més les paraules que ens identifiquen, i això l'Angie i l'Alejandro també te donen a tu les gràcies, i en fi, deixem avui passem, o sigui, ens acomiadem fins al dijous que ve, i ara fem una breu pausa per escoltar el butlletí informatiu de la ràdio, i d'aquí a pocs minuts tornem de nou.

0: Hola a tothom, Sant Tornem-hi, i ara ja, un cop hem deixat endavant les atxes a l'espai de l'Oficina de Català, doncs ara, en aquesta segona hora diferenciada, obrim una conversa cap endins. Sí, sí, una conversa sobre la ràdio, sobre l'ofici i sobre tot allò que no es veu, però que fa possible aquest espai cada matí. Sense cap ànim de protagonisme, però amb tota la voluntat de compartir la rebotiga del programa, avui la convidada, estigueu atents, atentes, eh? La convidada que tenim aquí és la Conxi Sanruy. Avui simplement obrim una conversa honesta sobre el fòrum, sobre la ràdio i sobre la mirada que hi ha al darrere. La Conxi i la ràdio, l'ofici i la vocació. A veure, bon dia, Conxi.
1: Bon dia.
0: Bé, portes tot el dia aquí, però
1: sí,
0: continues,
1: però,
0: no?
1: Però molt de gust que siguis tu, Susana, qui en aquest cas puguis fer-me preguntes. Preguntes, ah. Perquè, mira, imagina't si es tracta d'improvisar molt sovint, no? I si improvisen tant que acabem d'improvisar ara mateix.
0: Sí, sí, exacte.
1: I això queda molt bé, perquè tu imagines que hagués de parlar, o sigui, en aquest cas, la Conxi Sánchez, que hagués d'entrevistar a l'altra persona que l'acompanya normalment, que en aquest cas podríem dir la Conxi Sanruit. Ja. Queda com molt raro.
0: Clar,
1: i és, aquí és necessari dues veus.
0: Sí.
1: Ostres, i que millor que la veu de la Susana,
0: oi,
1: porfa.
0: Oi, va, oi, que bé, quina il·lusió. Vinga, va, que fa il·lusió continuar amb tu.
1: Vinga.
0: He estat en el programa i ara continuo.
1: A veure. Així em coneixeràs una mica més.
0: A veure, tu, Conxi, fas dues hores de ràdio cada dia. Què significa sostenir un programa diari en un poble com Caldes?
1: Ai, és, a veure, sobretot primer, és, jo me lo poso sempre com una responsabilitat, no? Una responsabilitat que, de cara, sobretot, no sé quants oients escolten el fòrum, no tinc ni idea.
0: Esperem que cada vegada més, perquè cada vegada està més engrescat.
1: Esperem que sí. Jo crec que, sobretot, quan hi ha les seccions que acompanyen el fòrum, que hi som cada dia, doncs aquí crec que sí que hi ha bastant audiència. La idea és que el programa sempre vagi a més, i és aquesta. Per això l'anomeno la plaça pública perquè és el fet d'englobar, o sigui, el fòrum, de fet, és, si sí. Mirem la paraula fòrum,
0: exacte,
1: és una plaça, no?
0: Sí, sí,
1: sí. Doncs és això, però la plaça pública on hi ha persones, no? I per això diem la plaça pública de la ràdio, amb la idea de que pugui arribar a quantes més persones, millor, que l'audiència vagi sempre cap amunt.
0: Exacte.
1: No sé si amb això
0: sí.
1: Es porta una mica la idea.
0: Sí, eh?
1: Però és sempre amb la responsabilitat de que cada dia fer-lo i cada dia millor, no? No es tracta no només de les dues hores que estem aquí, sinó el temps que dediques per preparar-lo també.
0: Exacte, hi ha molta feina al darrere que no es veu, eh? Una cosa és el que deixes
1: com
0: aquí
1: a tot
0: al micròfon.
1: Això passa també a la professió les persones que feu ensenyament, etcètera, no? O sigui, no només és la feina que tu estàs allà quan estàs treballant, sinó no, com te lo prepares el dia, el dia a dia, no?
0: Exacte.
1: Que, pues això sí, també aquí clar. Seria.
0: Clar, la ràdio. A veure, ara que ja fas aquestes dues hores diàries, la ràdio què és per tu? És un ofici? És una vocació? És una manera de viure? Com ho veus?
1: És una vocació, és més que un ofici, jo ho veig com una vocació, una manera de viure, una manera d'estar amb la gent, no? Estar amb la gent, però en aquest cas la gent és qui t'escolta, no? Però sé que estic fent una feina, no? Un ofici en aquest cas, però jo no lo veig com un ofici, lo veig com... Perquè a vegades la paraula ofici és allò que tu fas, a vegades pot ser per obligació.
0: Exacte.
1: O no, no?

0: per fer alguna coseta i tal, però a partir d'ahir jo vaig veure que m'agradava molt més que al millor estar en un mitjà d'escrit. Sí? Yeah. I a poc a poc, fins al moment d'ara, doncs, que és això, sempre em fa pensar i dir que la ràdio és màgica i la ràdio
1: és una màgia, és
0: total.
1: No? Clar. El periodisme que t'ha fet ser qui ets fins ara, quins són els teus referents periodístics? És a dir, aquelles veus que t'han marcat la manera de fer les preguntes, la teva missió?
0: Sí, des del que és la ràdio, sí que hi ha uns periodistes que m'encanten, i a veure, copiar-los no, perquè és molt difícil copiar a uns referents que tinguis, perquè són molt bons, no? Però que sí que intento fer-lo o seguir aquest punt, de, sobretot quan, depèn del que toquis, no? Si li has de donar un punt de sarcasme, crítica, reivindicatiu, etc. M'encanta molt, m'agrada moltíssim Julia Otero, vull dir, per mi és ideal.
1: Sí.
0: Després també m'agrada molt, tot i que no tingui aquesta part tan, però que sí que té la part crítica i per la manera de fer, no? De com ho treballa, doncs és el Carles Francino. T'estic parlant ara de
1: referents,
0: referents que en aquest cas no ho fan justament en català, però m'agrada molt l'estil que tenen. En català també podria dir, però ara potser doncs no... També m'agraden la Gemma Nierga, vull dir, sí. N'hi ha molts, vull dir, que podrien dir, o fins i tot hi ha un que m'encanta, no?
1: Sí.
0: Però tot i que no és, podria ser una mica de tot, no espectacle més que periodisme, que és el Marc Giró, vull dir que...
1: Marc Giró ja és un altre...
0: És un altre estil, és una altra cosa, no? Però sí. M'ho passo molt bé, i a més és una persona que dins de tot diu les coses com les ha de
1: tal
0: dir.
1: Com raja, de
0: sí,
1: vegades...
0: tal qual.
1: Sí.
0: Però és diferent. O sigui, jo com a periodista, com a persona que faci un magazín, evidentment, per mi la Julia Otero.
1: Ja, molt bé.
0: M'agrada molt.
1: Que, a més a més, tenim una gran riquesa, no? Tenim molts professionals al nostre entorn.
0: Jo t'estic parlant, ja t'he dit, són programes que en aquest cas és del el programa de la Júlia, es diu Julia en la Onda, no? I és Onda Cero, no? I ho fa en castellà. Però també escolto molts programes, el que passa que ara no te sabria dir. Hi han hagut... persones que han dirigit, per exemple, en Catalunya Ràdio, que ara crec que no es diu així, Catalunya Ràdio, justament la persona que porta està ara a la direcció no m'acaba de convèncer.
1: Vull dir,
0: jo aquí estic a la ràdio i a Ràdio Caldes, que és una ràdio local, tinc la...
1: Et sents tu mateixa,
0: I puc dir les veritats,
1: exacte.
0: No m'importa, no, vull dir que les diré, seré sincera, i tant que sí.
1: A veure, quin és el periodisme que t'agrada? És a dir, el que escoltes, el que admires, el que voldries veure sovint?
0: Mira, a mi el periodisme, el que és un periodista, ja no t'estic parlant de ràdio només, evidentment, si són corresponsals, també, no? Però a mi el periodisme que més m'agrada, el que m'hauria agradat fet i el que m'hauria agradat ser valenta per haver-lo fet, no? Yeah. És el d'investigació. O sigui, el d'investigació, sí, totalment.
1: Sí.
0: No? O sigui, periodisme, no el periodisme que també està molt bé el dia a dia i parlar i explicar, no? Però el fet de sobretot ser corresponsal de
1: estar
0: totalment en la trinxera, m'hauria encantat, no? I periodistes que no, en aquest cas no és radiofònica, que és la Cristina Mas, per a mi és un referent total, no? Vull dir, i com diria també de la el nom no em sortirà, però és la que es diu Freixa i que treballa molt conjuntament la Cristina Mas i elles, que ara no, el nom de la... no em surt el nom, però que sé que el cognom és Freixa.
1: Sí.
0: Per mi són molt bones. O també, i ja si poses la càmera a la televisió, doncs l'Almudena Arisa també m'encanta. Vull dir, però són persones que fan una feina impressionant.
1: Clar, saps, clar.
0: Per mi són valentes. Clar, ara ja no, és que ara ja els anys han passat, ara jo no podria fer-ho, no?
1: Bé,
0: però,
1: perquè requereix bé.
0: Sí. No, requereix ser jove, més jove.
1: A veure, però estem en bona edat com per anar fent diferents tipus de periodisme,
0: sí,
1: i per tant pots
0: però
1: anar...
0: no anar-me a Palestina o a Gaza.
1: Clar. Va,
0: no
1: i d'entrevista.

0: Parlem d'entrevistes. Hi ha alguna entrevista o algun format que t'hauria agradat fer i encara no has pogut fer? Encara, vull dir que...
1: La entrevista m'agrada, per mi és el format que, en el que me trobo més a gust.
0: Sí.
1: ¿Vale? O sigui, podria fer... però no, en l'entrevista me trobo més a gust. O converses, perquè l'entrevista per mi és conversa també.
0: O, per exemple, doncs, un espai d'entrevistes d'aquestes llargues, o un programa de llibres, o un late night cultural.
1: Home, programa de llibres, acostuma a fer-los.
0: Ara ja estàs més habituada.
1: Sí. Programa de llibres, que és, per exemple, aquí a la ràdio, sota les jambordes.
0: Exacte.
1: Que també mira, avui a la improvisació ha estat aquest tipus d'entrevista, no? Una entrevista diferent, però un altre dia he pogut introduir, quan alguna cosa falla,
0: sí.
1: Te fas ja la persona amb la que ha d'estar present, i en l'últim pot ser que un dia abans tu te digui, pues, ostres, que no me trobo bé, o el que sigui, no? Que ho entens perfectament.
0: Sí.
1: Però clar, intentes buscar una altra alternativa, i a vegades les alternatives no van bé pel dia.
0: Pla bé, aquest roc a la faixa per poder sortir.
1: No va bé el dia. Doncs de la mateixa manera que avui he improvisat aquí, un altre dia he improvisat a base de llibres. Els llibres salven vides.
0: Parlem de la conxi cultural pel que fa als llibres. A veure, tu que condueixes clubs de lectura i parles amb autors constantment, què t'ha ensenyat la literatura sobre la gent?
1: La literatura sobre la gent m'ha ensenyat moltíssim, però des de ben petita, no? Perquè des de que comences a llegir, doncs és el fet de que veus que el món no és, o sigui, afortunadament no és el món que estàs vivint, i de petita també ho veus d'aquesta manera, perquè diuen que les persones, quan són petites, els infants no pateixen, i tant que pateixen. Pateixes quan vas a l'escola i no vas a gust. I sobre, ara, per exemple, no hi ha, avui dia, tot i que a les escoles no tots van a gust, no? Contents i tal, però anys enrere, quan particularment que m'ha tocat viure el franquisme, doncs l'escola també era molt franquista, era molt dictatorial, i és anar, o sigui, agafar moltes vegades, dius tu, no suporto les matemàtiques, però era per la persona que et donava les matemàtiques, no?
0: Clar,
1: en el moment que tu veus que això canvia, quan una altra persona, un professor, te dona una classe de matemàtiques, dius, ostres, això és molt diferent, ara resulta que m'agraden les matemàtiques, no?
0: Clar.
1: Vull dir, però de petits, per mi era un patiment anar a l'escola. A veure, t'estic parlant de quan tens 10 anys, eh? No, abans no, perquè abans també, quan ja eres de 4, 3... jo és que vaig començar a anar a l'escola amb 2 anys.
0: Yeah.
1: Sí, perquè era un poble, i acompanyava el meu germà.
0: Per tant, hi anaves.
1: Vull dir, te deixaven... Vull dir, clar, era escola de poble. Clar. I a l'escola de poble deixen passar a tothom.
0: I tens algun referent, doncs, d'algun professor, d'algun mestre, doncs, que t'encoratgés el tema de la literatura, a llegir?
1: Particularment no les he tingut, o sigui, del que seria, en aquest cas jo diria, estaria més a casa meva, no? Amb el meu pare, vull dir, una persona totalment autodidacta, i aleshores és a partir d'ell que tens amor per llibres, perquè aquest amor ja el sentia ell, no?
0: T'ho va passar a tu, exacte.
1: Però
0: això és,
1: vull
0: maco,
1: dir que
0: això
1: és maco. Autodidacta total, no? I t'estic parlant i en el cas de l'avi, que jo no l'havia conegut, el seu pare, doncs era el lector del poble.
0: Clar, per tant, casa teva deu estar farcida plena de llibres.
1: A casa meva, no pots passar a casa meva, perquè els llibres te mengen.
0: Clar,
1: vull dir que està tot ple de llibres.
0: Ho portes ja a dins, també. A veure, parlant de clubs de lectura, quin és el moment més emocionant que has viscut en un club de lectura? Potser una resposta o una persona, un autor, no sé, que t'ha desmuntat.
1: És que ara no te sabria dir, perquè totes les sessions del club de lectura normalment totes són maques. Clar, jo com a usuària sí que tinc un referent, una persona que m'ha marcat bastant i en aquest sentit la valoro moltíssim, no m'estarà escoltant, però sí que Yolanda Bataller m'ha marcat molt pel que és estimar el que és un club de lectura, i sobretot els llibres improvisats de l'últim moment, i parlar justament aquest club de lectura es diu Llegir per viure. No? I evidentment doncs, el Gigi per viure és que és total en aquest club. I ella, doncs, ha estat moltes vegades, és a dir, en el moment que començo jo justament a conduir, és a través del que ella també he vist, clar, o m'ha ensenyat.
0: Clar. Creus que ara, per tant, els clubs de lectura estan a l'alça? Vull dir que la gent cada vegada s'engresca més,
1: Jo penso que sí.
0: Llegir i compartir?
1: Compartir, i sobretot perquè el que has de buscar en un club de lectura és i això també és a través de la Yolanda Bataller, no és anar a buscar el llibre que tu vols, no. Mm. És a buscar, és a trobar el llibre que te proposen, que no serà conegut i que trobes unes sorpreses impressionants.
0: Exacte.
1: I coneixes a grans escriptors o escriptores que per tu mateixa no t'haurien vingut mai.
0: Exacte. No. Quan parlem, doncs, de clubs de lectura, parlem d'autors, què busques quan entrevistes un autor o una autora?
1: Busco conèixer-lo bé. Vull dir, si m'agrada molt, perquè normalment sempre és a través d'un llibre, d'una obra d'aquest autor o autora, que jo primer llegeixo el llibre, la novel·la, el que sigui. Moltes vegades no és novel·la, és assaig, no?
0: Exacte.
1: Però primer és l'obra i després és conèixer més a l'autor.
0: A la persona.
1: A la persona.
0: No?
1: Sí. A veure, aquí t'estaré dient, m'agradarà menys, no m'agradarà. Sí que tinc un gran respecte per tots els autors.
0: Clar.
1: I vull dir, perquè tots, en el moment que fan una obra, aquí has fet un gran esforç, has fet una gran feina.
0: Clar.
1: I aleshores per mi és un respecte per tots. M'agradarà més o m'agradarà menys.
0: Clar.
1: Hi ha uns que m'agraden moltíssim, no?
0: Sí.
1: I en aquest cas, quan el llibre, la novel·la, el que sigui dels autors, puc aconseguir que vingui l'autora o l'autor, per mi és primordial, és ja el no va més.
0: Clar. Tens algun... Digues.
1: No, és que en aquest sentit, per exemple, demà, divendres,
0: sí, demà,
1: no?
0: Ja, sí.
1: Pues estarà present i jo t'aconsello que escoltis aquesta conversa, perquè jo ja no les dic entrevistes, és conversa a un autor que ja ha vingut diverses vegades, però és que és un autor que cada... podria dir que d'ahir va fent llibre,
0: sí.
1: Que és Isidre Grau.
0: Isidre
1: Grau, que és molt bo per mi, no? I demà, doncs, precisament presentarà la seva darrera novel·la.
0: El tindrem aquí al fòrum, demà?
1: Al fòrum, i tant, i tant.
0: Molt bé.
1: És una persona totalment responsable i conseqüent, que aquests que et diuen... Primer que et pregunta, Conxi, quin dia et va bé?
0: Com, vale? Molt bé.
1: I dius, doncs, aquell dia, perfecte, allà estaré.
0: Molt bé. Doncs així esperem demà divendres escoltar les seves paraules i en aquest cas
1: la
0: darrera novel·la que ha fet. Per tant, aquest és un dels teus autors, però n'hi ha d'altres que t'agradin, que em vulguis dir, mira, doncs m'agrada, doncs, per aquest procés creatiu que ha tingut, o m'agrada com a persona, o...
1: Mira, de fora, per exemple, hi ha una autora que m'agrada moltíssim per com és ella, per com escriu, que és la Siri Husband. No sé si has llegit alguna cosa d'ella.
0: No, però me l'apuntaré.
1: Home, la seva parella que va morir farà 2 anys, que és el Paul Auster. Doncs sí, doncs ella
0: no
1: és...
0: Sabia que era,
1: clar, era més conegut ell, però
0: per
1: ella
0: això.
1: És molt bona, la Siri Husband. I ara justament ha tret l'últim llibre, que és Entre fantasmes, justament és Històries de fantasmes, i justament aquí parla del fantasma del Paul Auster, del seu marit. Vull dir que... Sí, perquè hi ha...
0: És interessant, eh?
1: Sí.
0: No, hi ha, en directe, ho deixes anar.
1: Hi ha una coseta a dins que aquest llibre, justament, en club de lectura d'aquests que faig, el de la Caldera, estarà proposat.
0: Ja
1: l'ho tinc pensat.
0: Clar, portes diferents clubs de lectura,
1: sí.
0: Portes per una banda...
1: Per una banda, aquí a Caldes, mira, en el primer que aquí, que és a través, i aquest jo no és que no el consideri meu, és que no és, podríem dir que és que es fa entre totes, no? O entre, en aquest cas, a una persona que d'aquí vindrà d'aquí una estona, l'Anna Escribano, doncs aquí hi ha el Club de Lectura Maria Moliner, no? Que aquí doncs va sortir aquest Club de Lectura a través doncs una proposta d'un grup de dones que feien un curs a la Universitat Popular de Caldes de Montbui, que sobre les dones invisibilitzades, etc. I arran d'aquí doncs va sortir la idea i evidentment la idea es va agafar i es va poder fer a través de l'Associació Cultural de la Dona, que diria que aquest club de lectura, Maria Moliner, està sota el paraigües de l'entitat, l'Associació Cultural de la Dona. I aleshores el que seria escollir les diferents propostes literàries, doncs es fa també entre l'Anna, jo, o fins i tot a vegades també es té en compte alguna de la gent que tu proposa, vull dir, queda oberta. Molt i aquest, doncs, què passa? Que en aquest club funciona molt bé i no cal que estigui jo present sempre. Home, si aporto com aquesta setmana, doncs ha vingut la Glòria Sabater Marín, doncs clar, en aquest sentit sí que l'aporto i val la pena. Vull dir, guanya moltíssim el club de lectura quan ve l'autora. Aquest cas va d'autores, perquè és, hem de dir que és Maria Moliner, el club de lectura Maria Moliner va de dones, dones escriptores, dones protagonistes.
0: Molt bé.
1: Les novel·les.
0: Molt bé, anem estirant el fil i ara anem a centrar-nos aquí al fòrum. El fòrum com a plaça pública. Què vol dir per a tu que el fòrum sigui una plaça pública? És a dir, un espai on la gent entra, parla... Què és?
1: Bueno, més que la gent, de moment no entra molt. La idea, justament en un principi del fòrum... Primer, el fòrum, per què plaça pública? Perquè arribi a tothom. Perquè aquí les persones són protagonistes. Vull dir que aquí no és el fet de que jo conduiré el programa, però sempre hi ha, per exemple, els dijous, hi ha Endavant les Atges, hi ha la Susana Corcho, i a més, t'aporten altres persones, com ha estat el cas d'avui, no? Que vinguin alumnes, vull dir que és la idea de que vingui, que està dedicada a tota la gent, vull dir que participi, és la participació, no? Vull dir, d'aquesta plaça pública és en aquest cas podríem dir les persones que ens escolten, però també totes les persones que puguin venir. I sí, queda oberta sempre la porta, de moment no ha arribat, però moltes vegades ho dic, no? I en funció de la temàtica que es toqui, per exemple, els dimarts que hi ha la sanitat a debat, doncs que queda oberta sempre, hi ha un número de telèfon que és el mòbil de la ràdio, que la gent pot trucar i pot fer preguntes. Vull dir que queda oberta també sempre aquesta porta.
0: Clar.
1: Com ara mateix, bueno, ara no perquè és una conversa, però si algú volgués preguntar més, també podria.
0: Exacte, doncs ja sabeu que som aquí, que tenim aquí a la Conxi i està a la vostra disposició per atendre-us. Seguint amb el fòrum, quin impacte creus que té un programa d'aquest tipus de cara al poble? És a dir, què pot aportar al poble?
1: Al fòrum ja dic que sempre les persones són protagonistes. Les persones sempre tenen molt a explicar. I a més hi ha unes seccions que són molt importants. Vull dir, cada dia hi ha una secció diferent al programa. Dilluns parlem de la llibreteria i parlem de paraules, música música, llibres i pantalles. Vale? El dimarts tenim la sanitat a debat. Evidentment, sempre es parla de sanitat, però en plan crític. Vull dir, n'hi ha dues metgesses i una infermera que són...
0: Sí, ja es veu, que és a debat, que es deixen a...
1: Queda a debat. El dimecres parlem de bellesa 360 graus, i és l'Oriol Bassols que ens parla, vull dir, però la bellesa des de... per trobar-nos belles, per dins, belles i belles, vull dir, per dins i per fora, no? I tot el que necessitem per estar bé, no? Els dijous, la llengua és protagonista i és, imagina't la importància que té la llengua, i feta des d'aquí, que és una classe magistral sempre, perquè jo cada dijous aprenc, vull dir,
0: tots aprenem, allò, anar remenant paraules.
1: Exacte.
0: I buscant,
1: i el divendres navegant per la vent. Exacte. Navegant per la ment amb el doctor Conrasú Ribas, que és psiquiatre, i sempre cada setmana hi ha una temàtica diferent, vull dir que, i demà toca en un altre, ja ho avanço, serà el toc. Saps el que és un toc?
0: Un toc?
1: Un toc. El toc. Has vist la pel·lícula Toc, Toc?
0: No.
1: Doncs és un toc, és un tic. Sí. És un tic d'aquells, però a veure, com t'explicaria jo?
0: Escolteu, demà no us ho podeu perdre perquè així ens explicaran què és el toc i estarem tots
1: més clar. És que sempre al final es parla de llibres i pel·lícules, i la pel·lícula, una de les pel·lícules que aquestes que es parlarà és aquesta de Toc, Toc. És una... són d'aquestes... Sembla que siguin tontes, però no ho són.
0: Exacte.
1: El toc és allò que pot tenir una persona, però d'una manera obsessiva. És a dir, tu imagina't que estàs a casa i has de sortir al carrer i de cop i volta que m'he oblidat de fer això. I a més ho fas amb una... sí, fent això, vull dir, vas a casa i mires, no, te l'has deixat tot, marxes, una, que m'he deixat jo què sé, el foc, i tornes de nou, evidentment.
0: Són aquestes dèries que de vegades
1: sí,
0: tenim que
1: total,
0: pensem que
1: però,
0: no...
1: I això, però dèries total i cada persona diferent, sí. I en la pel·lícula aquesta, el toc-toc, es veu molt clarament.
0: Ai, molt bé, sí, mira, sí, veus, sí. Aquesta també ens l'apuntem.
1: Però a més que t'ho expliqui al doctor Sorribas, com a persona que coneix tota la temàtica, val la pena escoltar-lo, de veritat. Sí, demà és un dia també, tots els dies són importants.
0: Interessant, molt
1: però primer bé. Començant a la primera hora amb Navegant per la Ment, amb el doctor Conrad Sorribas, i després amb l'entrevista amb l'Isidre Grau.
0: Anem a continuar amb el fòrum. A veure, som aquí al fòrum. Tu, que ja tens experiència i rodatge, quin ha estat un dels moments més difícils que has viscut en directe?
1: I com mira, els moments més difícils que jo visc en directe és precisament quan me trobo en moments que he d'improvisar perquè, pel que sigui, la segona hora, la primera hora sempre està coberta, precisament per això, perquè són seccions fixes i estan cobertes. La segona hora és, moltes vegades, és trobar-te en, o perquè falla la persona que ha de venir, o perquè penses que ho tindràs bé i després resulta doncs, que canvia tot, doncs, aquest és el pitjor moment. Clar. Que diu, què passa? Què he de fer avui? Moltes vegades diu, tinc molta feina, però la pitjor feina justament és quan te trobes que no hi ha feina. Vull dir, que has d'omplir una hora i no saps com omplir-la.
0: I aleshores, com gestiones? És a dir, quan
1: doncs
0: no,
1: improviso. Per això està, vull dir, moltes vegades són els llibres, altres vegades intentes buscar alternatives i quan no trobes les alternatives possibles, doncs mira, te deixes portar pel moment, pel que sigui, no? I és per això doncs, que... Sí.
0: Això també t'ho ha ensenyat la ràdio, eh?
1: Sí, no. El fer la ràdio de cada dia, això me l'ha ensenyat el fòrum.
0: Sí,
1: Perquè abans, per exemple, sota les jambordes, o que ara quan acabi la temporada de la ràdio, tornarem al mes de juliol, tindrem sota les jambordes i també tornarem a l'altre part que es diu Paraules, músiques i lletres a la fresca, no? Doncs això, molts dies pots gravar-lo, etc. No hi ha aquesta improvisació perquè normalment no te falla. Algun dia pot passar, però no tant. I el fòrum justament m'ha ensenyat això, a improvisar.
0: Clar. I tu, Conxi, què dius de tu mateixa? És a dir, com a periodista, com a persona, que avui tu siguis la convidada. Com et sents? Vull dir, és aquesta vulnerabilitat? És ofici? És confiança? Com et sents avui? Com a periodista i persona, tota
1: l'hora. Home, jo ara me sento molt bé i molt tranquil·la, perquè el fet de que hi hagi una altra persona que me pugui fer les preguntes, que no hagi de fer-les jo mateixa, vull dir, o el jo que t'acompanya molt sovint, t'he de dir que pot tenir, jo tinc les dues personalitats, no? No sé si t'ho he dit en alguna ocasió, tot i que en català és bessons, a mi m'agrada dir que sóc Géminis.
0: Sí, i clar, jo també, és que els bessons tenim això.
1: Tu també és Géminis?
0: Sí, i tant. I tenim
1: això
0: aquesta...
1: vol dir que ha passat o encara ha de passar
0: el
1: teu aniversari?
0: Mira, tot just va passar l'altra setmana.
1: És del juny. Jo sóc del maig. Però clar, tenim aquesta manera doncs, que
0: som capaces de doblar-nos, no? Què toca? Això toca allò, ens adaptem al que sigui.
1: I és adaptant. Persones totalment adaptables, al moment que sigui.
0: És interessant això, eh?
1: Pues això és una de les coses que tinc, no? Adaptar-me i improvisar. I ja està,
0: i endavant.
1: Sí, endavant les atxes, sempre.
0: Continuem amb aquesta mirada personal i professional teva. A veure, què t'ha ensenyat la ràdio sobre la gent? Sobre com escoltem, com parlem, com ens relacionem? Què t'ha ensenyat?
1: A veure, no sabria dir-te jo això exactament. La ràdio és totalment... Per una banda, és individual. És individual si et fas quan has de fer un programa tu sol, o sola, no? En canvi, també és molt participatiu perquè, tot i que tu facis un programa sol, sempre tindràs a persones, no? I també és molt participatiu perquè ja no és tu sola, vull dir que fas consultes, tens a la persona que està endavant teu, que és sempre el que porta el control tècnic, vull dir que a partir d'aquí no és que estiguis... Però És que ara no te sabria dir exactament la pregunta quina era.
0: Sí, què t'ha ensenyat la ràdio sobre la gent, sobre nosaltres, és a dir, com escoltem, com parlem, com ens relacionem?
1: No, sí que t'ensenya sobretot a respectar, t'ensenya a respectar perquè, tot i que tu cada dia hagis de fer un programa, saps que hi ha moltes persones que poden estar, no sé si la realitat és que hi haurà moltes persones, però tu penses que hi ha moltes persones que estan escoltant, no? I que el que dius ha de ser respectuós també, no? Vull dir, que no és... que has de ser responsable i amb el que tu fas, no? I del que vols explicar, el que vols fer arribar, no? I perquè és això, perquè hi ha, perquè hi ha persones que hi ha darrere. Clar. I que són els que has de tenir en compte. Per això m'agrada també, que m'agradaria molt, que la gent, el públic participés bastant més
0: que hi hagués
1: programa.
0: Més, exacte, un retorn més, més directe. Perquè tu quan fas ràdio, quan estàs aquí davant del micròfon, penses en aquell perfil de gent, segons el que estigues explicant, penses en persones en concret, perquè dius, mira, això segur que si m'escolta tal persona, segur que si m'escolta tal altra, i penses?
1: Sí que penso, sí, perquè o sigui, i sobretot quan començo, cada dia intento fer... Al principi feia una frase, no? Després, a vegades, unes paraules lligades. I ja des d'un temps cap aquí ja m'he tirat, com ho diguem, a la piscina.
0: A la
1: no?
0: piscina.
1: M'he llençat a la piscina i cada dia una editorial. A vegades pot ser que em repeteixi en la manera de fer i tal, però sempre les temàtiques són diferents. El que passa que sí que hi ha la part reivindicativa.
0: Això, sí.
1: Ironia, sarcasme, emoció, vull dir, intento posar tot això, no? I ara són... I ahir és on m'agradaria que la gent ho escoltés.
0: Sí, jo penso que sí, perquè arriben dins, no? És a dir, quan tu expliques, no?, i aquesta part reivindicativa cada vegada, no?, a vegades quan, jo què sé, t'escolto i m'agrada perquè dius, a veure on allò, posar el dit a la nafra, perquè ens entenguem, a veure com la gent actua, no?
1: No, i clar, i cada dia... I la gràcia és que cada dia hi ha un dia temàtic que t'ajuda bastant.
0: Això mateix, sí, això et volia dir.
1: T'ajuda bastant. Sí. Mira, avui precisament, és que ara ja... Si no me'n recordo, el Dia Internacional per contrarrestar el discurs d'odi. És importantíssim, perquè discurs d'odi estem cada dia. Aguantant i estan arribant, i ens estan arribant, sigui per on sigui, per la xarxa, per on sigui, no? I a través d'aquí doncs, dona moltíssim aquests dies temàtics. O ahir era el dia de la contra la desertització, vull dir que també la sequera, etcètera, vull dir que cada dia té una... Tot i que també hi va haver un dia, que era el dia sense dia.
0: Va haver-hi un dia sense dia?
1: Sí, el dia 11 de maig no hi havia cap dia temàtic.
0: Oh, però
1: a través d'ahir vaig fer el dia sense dia.
0: Molt bé, perquè jo crec... I a més que sempre se n'aprèn, perquè allò que hi ha gent que suposo que ja està habituada i mira, avui és el dia de... Ja esperes de què serà,
1: tot i que sigui com ahir també era el dia de la tapa, perquè té la importància.
0: Ja està.
1: Avui no l'he dit, però perquè en el tal dia com avui sí que dia els dies temàtics, no? Sí. Però també era el dia del sushi i al final diu, no, poso el dia del sushi.
0: Deixem-ho estar.
1: No, perquè diu, ostres, ja n'hi ha suficients, no? Com
0: exacte.
1: Per no...
0: No,
1: és que avui eren quatre causes, no? La primera aquesta, i justament l'he destacada.
0: Sí, perquè és la que val la pena parlar-ne. Parlem de tu, Conxi. El futur, el teu futur, què t'agradaria fer que encara no has fet? Ja sigui un llibre, un podcast...
1: Home, sí, ho tinc molt clar. Un llibre. Tinc aquesta necessitat.
0: Estiguem atents.
1: Tinc aquesta necessitat. Sí, el llibre lo tinc molt clar. Perquè podcast, a veure, cada dia faig ràdio i a la ràdio el programa passa al podcast.
0: Tot això ja ho vius, clar.
1: Fer un podcast particular, també, a vegades també me lo poso com una fita.
0: Clar.
1: No? I a més, a veure... Saps? Hi ha un programa que no... que m'agrada moltíssim, en aquest cas és com a programa, també està en castellà, no és en català, que és un llibre a una hora. És a dir, cada dia agafes la persona, a més ho fan els locutors, vull dir, els presentadors que fan aquest programa, que també és de la SER, són molt bons, no? Però no només hi ha una veu, hi ha diverses veus, no? I en una hora t'expliquen tot el llibre, però a més a vegades posant com si el protagonista o la protagonista parlen també, no? Yeah. Vull dir, i tot això està resumit en una hora. M'agradaria fer això, però per mi això és impossible. No, ho veig molt difícil. És tan bo.
0: I continuant amb el tema del llibre, ja, és a dir, tu has plantejat, sí. Tens ja un tema, no et preguntem què, només
1: no,
0: tens
1: sí,
0: ja...
1: No, sí que m'he plantejat, tinc una història... que passa que costa de fer, però sí, sí, sí.
0: Et decantes més per novel·la que per assaig? O...
1: Novel·la.
0: Novel·la, clar, amb tot el que més, tu llegeixes, tot el que difons...
1: Misteriosa,
0: tot el que...
1: evidentment.
0: Ai, esclar, tu ets... Sí.
1: Amb morts i coses d'aquestes també, i amb amor. Sí.
0: Oh, esperem que ben aviat puguem fer una entrevista ja directament per parlar sobre el teu...
1: Sí, sobre la teva creació. Ja m'agradaria, però això costa.
0: Home, sempre es diu que la vida s'ha de, no? S'ha d'escriure
1: un llibre. S'ha d'escriure un llibre, plantar un arbre, però jo ja lo del hijo no, lo del fill, va, ja doncs, passa que no.
0: Plantes dos llibres i fas dos llibres. Ai, la, no, i plantes llibres, dos arbres.
1: No, els llibres són criatures, llibres... són fills. No,
0: i tant. És una creació.
1: És que has de gestar-los. No. Primer el tens que el gestes, després quan surt, no? No,
0: tirar-lo endavant,
1: sí,
0: defensar-lo sempre, vull dir que
1: sí, encara estic atent de tenir fills.
0: Ui, doncs és interessant això, és sí. Interessant. I arbres ja n'has plantat o què?
1: Sí, perquè César, ara ja no, però vull dir, quan arribava el Nadal fa un temps, el que seria l'arbre de Nadal era de veritat. I aleshores doncs aprofitaven després
0: i es plantava.
1: I va estar plantant i va durar molt de temps aquest arbre perquè estava en un lloc que el podia veure.
0: A veure, com t'imagines la Conxi d'aquí 5 anys, professionalment i personalment? Com t'ha?
1: Ai, jo no me la imagino. Jo m'imagino la Conxi d'aquí a unes hores o si vols a demà, però jo prefereixo...
0: Al cap de setmana, no? Això sí, però no més enllà.
1: O fins i tot, mira, quan me poso fites i dic, mira, doncs d'aquí a res m'aniré a un festival, per exemple el Creixer Crim, no? Doncs, vale, me poso una fita com aquestes, però no, jo no me poso fites més de molt temps, no. No, per això jo aquí... Tot i que jo faci aquestes preguntes, perquè acostumo a fer-les, no?
0: Ah, molt bé, que... però no te les has plantejades.
1: Però jo per mi no me les plantejo.
0: O algun repte, bé, per una banda tens el repte del llibre, això sí que queda
1: sí, no,
0: aquí.
1: Sí, no, aquest quedaria un repte.
0: No sabem ben bé si d'aquí a 5 anys, eh?
1: No, espero que no sigui tant.
0: Per això, que sigui una miqueta abans. Continuem, a veure, alguna altra pregunta... Ja que hem anat fent preguntes, n'hi ha alguna que t'hauria agradat que te la féssim i no te l'hem feta?
1: És que afortunadament, no sé, sí que m'han fet alguna entrevista, no? I ara no te sabria. És que qualsevol... Sempre me pregunten tema llibres, temes... en definitiva, el que toco, no? Vull dir, entrevistes que m'hagin fet, mira, van fer una que va sortir, la va ser al Calderí. Sí, al Calderí, recordo aquesta entrevista. Després també m'havien fet una altra, la Gemma Permanyer, a parlar justament, estaven encara en pandèmia. Aquesta entrevista em va agradar moltíssim, un programa que feia la Gemma Permanyer quan estava a BOTV, perquè ara la Gemma doncs, està a TV3, no? En producció, etcètera, i bueno, ha pujat, ha canviat. No, no vol dir que BOTV no estigués bé, no? Però almenys vas canviar de lloc, no?
0: Sí.
1: I sí que és veritat que recordo aquesta entrevista, un programa d'ella, que ara no recordo com es deia, i justament era la pandèmia, la vam fer l'entrevista en un lloc, en un espai com és, que m'encanta, que és la Torre Marimón. Allà vam fer. I aquella entrevista sí que em va agradar molt. No recordo quines preguntes me feia, vull dir, totes les preguntes eren... Per això no te sabria dir quina pregunta m'agradaria que me fessin, no ho sé.
0: L'espai influeix per tu? Ara dius, per exemple, la Torre Marimón, doncs, no sé, te l'han fet en algun espai en el qual dius, ui, per favor, que és incòmode, quina situació més...
1: No ho sé, pot ser que jo hagi fet entrevistes més en aquest tipus a persones que te poden provocar incomoditat. Bueno, no ho sé, no sabria dir-te. Totes les entrevistes que hagi fet fora del que seria un estudi de la ràdio, doncs penso que està bé. Pot ser que en alguna ocasió, quan te veuen, veus obligada a estar en un espai petit, focs, això no m'agrada. No és, és el fet de que te sents com una mica... La claretat és molt més maca.
0: N'has fet moltes entrevistes i a tu te n'han fet moltes, no?
1: Vull dir que... a mi moltes no. A mi m'han fet unes quantes, per exemple, aquestes que t'he dit, i la setmana passada també me van fer una altra per a Ràdio Montmeló.
0: A Ràdio Montmeló et vaig veure jo també. Sí. Dic, mira-te-la, també és per aquí a Ràdio Montmeló.
1: Sí, doncs me la van fer i bé, m'ho vaig passar molt bé també, la veritat. Tocava molt la temàtica d'avui. Club de lectura, llibres, festivals, ràdio, tot.
0: Algun tema que no t'agrada tractar perquè sents que o no t'agrada o no domines la matèria?
1: Jo te diria que en el fòrum ja estic oberta a tot, vull dir que no hi ha cap tema que no te diria jo, i a lo millor digo, te proposen alguna cosa, pots fer això, pots fer l'altre, això no em ve de gust, o aquesta persona no em ve de gust, i al final canvio totalment, i això sí, en el moment que jo he de fer la conversa amb la persona que sigui, tot i que sigui una persona que a mi no forma part del meu tarannà, això queda totalment oblidat i me centro amb la persona i de fer-la de la millor manera possible. Això sí que ho tinc molt clar.
0: Clar. En aquestes entrevistes o en aquests programes que has anat fent, aquí parlaves abans de l'Oriol Bassols, abans que has comentat, quina és la teva definició de bellesa després d'uns mesos en el programa de bellesa 360 graus?
1: A mi, per mi la bellesa, més que la part estètica, La bellesa està en l'interior de la persona. Per mi la bellesa és una persona bella, és una persona, una bona persona, senzillament així de clar. Evidentment, l'estètica a vegades influeix i moltes vegades aquesta estètica pot influenciar la teva opinió sobre aquella persona i te pots equivocar perfectament.
0: Clar, perquè en aquest segle XXI, vull dir, es mira tot per fora. Per mi, dins, costa que la gent realment ens miri.
1: Clar, tu veus una persona vella que està molt, molt guapa, no?
0: Sí.
1: O atractiva, un home, dona, m'és igual. I a la que es posen a parlar i veus què tal és...
0: Clar.
1: Marxaries corrent. I en canvi una persona que la seva estètica no és, podríem dir, no és bonica per fora, però veus que la persona és totalment encantadora i l'estimes, i això és el que importa. Per això t'he dit que queda la part interior.
0: Clar, tant de bo tinguéssim,
1: Influeix, ja t'he dit que ens hem de cuidar.
0: Oi, per suposat que
1: sí, que hem de cuidar nosaltres, intentar, si jo me trobo millor d'aquesta manera que de l'altra, doncs, ens hem de cuidar. Però que ja dic que el que importa sempre és la persona.
0: Tot i que sembla ser que de vegades ens cuidem més per fora que no pas per dins, malauradament.
1: Sí, potser sí. Però jo tinc la sort de que conec moltes persones molt maques. Vull dir que això t'ajuda també, vull dir que t'omple molt.
0: Aquí a la ràdio, doncs, vulguis o no, et va arribant. Seguint d'aquí, quina és la veritat més incòmoda que has après fent ràdio? Què has descobert?
1: La veritat més incòmoda és el fet de precisament no poder dir la veritat.
0: Clar, de vegades voldries deixar-te anar.
1: I tot i que aquí a la ràdio, Ràdio Caldes és una ràdio local, i tens la sort que podries, que es dona com més llibertat, no? Però sí, per mi que la part més fotuda és aquesta, no poder dir el que en un moment determinat penses. Ja dic, i jo no me tallo molt,
0: No, però, tu vas deixar anar, però tot,
1: però
0: així,
1: tot i
0: vegades,
1: així, a vegades, clar, t'has d'aguantar.
0: Ha d'haver-hi un filtre i, per tant...
1: Sí, no? Totalment.
0: I t'aguantes com... li dones un canvi, li fas una volta allò que vols explicar...
1: Sí, perquè ja dic, moltes vegades, quan alguna cosa... tu fas un guió i tens un pla, aquest establert, i pel que sigui aquest pla canvia, s'ha de canviar, en un primer moment tinc aquest punt de dir, ostres, quina merda. Intentar no dir la paraula, però tens aquest moment de que t'enfades totalment. Però després, soc geminis.
0: Clar, que en aquest sentit, els bessons, i
1: se passa, i se passa totalment i canvies totalment l'actitud, afortunadament, no? Vull dir que no
0: estàs parlant de bessons, vols, tu tens molt en compte el tema de l'horòscop, doncs?
1: No l'horòscop en si, sí la persona, lo que te diu com a persona.
0: Sí.
1: I en alguna part té raó. A veure, són moltes les persones que tenen un mateix signe zodiacal.
0: Sí.
1: I totes són totalment diferents. Pot ser que algunes coses tinguis que siguin defineixen la teva personalitat, però totes, clar, cadascuna és un món, cada persona
0: sí,
1: és un
0: sí,
1: món.
0: Sí,
1: tu ets de tal i tu ets
0: clar, tot i ser bessons,
1: poden tenir alguna connexió, evidentment que clar, la tenim, penso que sí que la tenim, perquè jo m'avec molt en tu.
0: Clar que sí. Ja. Bé, doncs veiem cada dijous, vull dir que això ja és un inici sí. I així ens anem a venir, clar
1: sí,
0: que sí,
1: sí, sí.
0: A veure, va, anem ja que ja anem acabant l'espai, però ens queden unes preguntes ja d'aquestes finals més apoteòsiques. Lògiques. Pensa-hi ara, Conxi. A veure, un llibre. Digues un llibre que et defineix.
1: A veure, jo com a definir-me a mi, no em defineix un llibre. Un llibre que m'hagi marcat, sí. Però jo puc definir-me a través del contingut d'un llibre, d'una història, no m'hi veig. Però sí que un llibre que m'ha marcat molt des d'un principi és aquest llibre que sempre que puc el llegeixo, i a més és molt fàcil de llegir, que és El petit príncep, vull dir que El principito.
0: És un clàssic, em sembla que aquí de nosaltres no ha tornat a llegir un
1: és que és un llibre que per molt jove que siguis diu tantíssim, diu no només de tu que pot dir, sinó també de l'entorn, de les persones, de la terra, de tot plegat, no? És una cosa tan tendra, és algo, ja dic, a partir d'aquí, un llibre que m'hagi marcat. Clar, després he llegit molts llibres que m'han agradat molt. Posar-me jo dins del llibre, sempre t'hi poses dins del llibre.
0: Sempre que t'agradi.
1: Doncs sempre t'hi poses allí, vulguis que no, doncs és tu formes part de l'aventura, no? del contingut de la història.
0: Sí.
1: Per això t'agrada, però ja dic, com un llibre que puc dir jo així, doncs seria aquest.
0: Ets de les que llegeixes un llibre més d'una vegada?
1: Si m'ha agradat, sí.
0: Sí? També.
1: Sí. I jo tinc moltes coses rares quan hi ha moltes persones que no li agrada l'espoiler. Clar, jo no sé si és el motiu perquè en algun club de lectura quan començo a dir el llibre trata de dir no diguis res més.
0: Clar, ja
1: no sé si que estic fent spoiler, perquè a mi no m'importa que em facin spoiler, me'l llegiré igual, perquè al contrari és com una pel·lícula.
0: Sí, però no te diré
1: de què va, però si a mi no m'importa, me pots dir del contingut,
0: sí.
1: Digue'm, i sobretot necessito saber com acaba.
0: Què dius? Però trenques ja la màgia, no?, d'una lectura. O sigui, tu ets capaç de llegir-te un llibre tot i que ja sàpigues al final.
1: Sí. Clar, perquè a vegades estic llegint i no puc evitar, sobretot quan estàs, te provoca molta ansietat aquesta lectura, no? I no puc evitar mirar ja al final.
0: Quants llibres tens ara aquí sobre la tauleta de nit per llegir allò?
1: Uf, mira, la tauleta de nit és que és que no te sabria dir quants tinc, perquè aquell que t'he dit històries de fantasmes és un dels últims que he comprat, no? Encara no l'he pogut llegir, només una mica fugir. Això sí que ho faig sempre miro unes pàgines.
0: Clar, clar, clar.
1: I pot ser que aquesta mania de mirar al final.
0: Sí, ja fas una mica de...
1: Però això va molt bé, perquè moltes vegades el llibre, tot i que tu te miris el final, no té res a veure. Vull dir, si no comences a llegir-lo, etcètera, és pitjor quan tu ja tens que estàs dintre de la trama, de la història, i que no aguantis i arribis a... et miris al final.
0: Ets del llibre de paper, és allò,
1: sí,
0: olorar paper, tocar-lo, vull dir, sentir...
1: No sé si olorar-lo, però tocar-lo...
0: A mi m'agrada olorar els llibres nous.
1: Sí, sobretot quan vas a algun lloc que... més que en una biblioteca, a l'arxiu, ahir sí que olores bé el paper, vull dir que més que... I sobretot perquè com agafes obres que són antigues o diaris o el que sigui, ahir sí que notes l'olor del paper. I a casa també ho noto, perquè tinc a la part de la biblioteca de baix de casa, els llibres més antics.
0: Déu meu senyor, com deu tenir casa seva.
1: I els llibres més antics sí que tenen olor. Ja. Vull dir, parlo de llibres... jo no sé si tu aquesta col·lecció que d'edició 62,
0: sí,
1: té aquella, la de color, la de color groga,
0: sí,
1: i la de color vert, sí, la de color vert, que és la dels llibres internacionals, no?
0: Sí.
1: Doncs la de color groga són les d'aquí, la catalana.
0: Sí.
1: Doncs aquesta és, no sé si és dels 70 i tal, moltes dels llibres ja s'han posat una mica grocs i tal, però la guardem molt, vull dir, aquesta col·lecció l'estimem moltíssim.
0: Ja deu fer aquella olor a anys, anys.
1: Però pensa que si tu vas a la llibreria Ona, és una col·lecció que tenen per allà. Vull dir que la trobes.
0: Perquè és
1: una col·lecció... I s'ha de cuidar. L'única cosa que, clar, quan agafes un llibre d'aquest, la lletra és ben petita.
0: Sí, això també és veritat. No sé si és que abans teníem la vista d'una altra manera.
1: Sí, clar, érem més joves.
0: A veure, hem parlat de llibres, eh? Ara, una veu que admires.
1: L'he dit abans, la Júlia Otero.
0: Però per la seva professionalitat o realment perquè de vegades
1: m'agrada,
0: hi ha veus...
1: M'agrada molt, per la seva... Però, clar, jo és que aquí ja la col·loco. M'agrada la veu, també. I sobretot aquesta manera com ella té d'explicar les coses, no? M'agrada molt. Ara no te sabria dir alguna altra.
0: De vegades, de vegades potser el contingut no t'acaba d'enganxar, entre cometes, però dius, és que només com parla ja t'estan encoratjant a escoltar.
1: Sí.
0: Vull dir que de vegades hi ha aquestes veus...
1: Aquest seria un cas.
0: Que juguen amb tu.
1: Sí. També m'agrada molt la veu, m'encanta la veu de la Susana Corcho.
0: Ai.
1: Tens una veu molt, molt radiofònica, de veritat,
0: Va, un lloc on tornes quan necessites respirar, això és molt important.
1: El Pirineu, la muntanya. Jo tinc un espai que és al Vallespir, i allà sempre que puc, allà és on me sento millor, allà en plena muntanya, vull dir, a més... I surt de seguida, tens tot a l'abast, i respirar, i pensar.
0: I fins i tot no deus tenir ni cobertura, potser et va bé per desconnectar total, 100%.
1: No, totalment desconnectada del mòbil perquè no hi ha cobertura. Si arribes a una banda que ja estàs molt alta, doncs que estàs a una alçada, sí, però si no hi ha cobertura.
0: Clar, per tant, ets més de muntanya que no pas de platja.
1: M'agrada, el mar me relaxa moltíssim, me diu molt, però sempre i quan estigui sola. I això és difícil, sobretot a l'estiu. Per tant, m'encanta.
0: Platja a l'hivern, toca la platja a l'hivern,
1: sí,
0: perquè aleshores...
1: O arribar en una platja que sigui amb una temperatura ideal, però que es pugui... que me provoqui el que me provoca la muntanya.
0: Clar.
1: Que és necessites a vegades estar sol, no?
0: Exacte.
1: I estar en tu mateix.
0: I de vegades, quan ara som enmig de la setmana i necessites anar a algun lloc per respirar, què fas?
1: Doncs aquí a Caldes tenim també la zona de la Torre Marimon que he dit abans, i si no també és que afortunadament Caldes és un poble que ens convida molt i ens ajuda molt també a sortir fora del poble i de seguida estàs, no?, a la natura, i és, per exemple, pues, arribar, agafes el camí del Foment, total, surts de seguida a la natura també aquí a Caldes.
0: I per últim, una paraula que resumeix el teu ofici.
1: Vocació.
0: Vocació, molt bé, molt bé, molt bé. Doncs, Conxi, gràcies per aquestes paraules i...
1: Arribem al final del fòrum d'avui. Gràcies, jo ja t'he dit moltíssimes gràcies, Susana, vull dir, perquè ha estat una cosa totalment també improvisada, però... En fi, que el fet de que siguis tu la que faci l'entrevista m'ha encantat. I doncs mira, ara per tancar el programa, avui ho fem amb una cançó que és gairebé un desig col·lectiu. En un matí d'improvisació i de paraula compartida necessitaven una música que ens recordés que cada dia és una oportunitat per fer-ho una mica millor. Us deixo que tinguem sort, Lluís, el Jack, no sé si a tu t'agrada.
0: Aquesta cançó és que és especial.
1: Doncs que ens acompanyi, que ens il·lumini, que ens faci caminar. A vegades, quan els plans canvien, la ràdio ens recorda que també és això, adaptar-nos, improvisar i continuar fent comunitat. També ens recorda que hi ha persones que sí que hi són i que hi seran i que fan que tot tingui sentit amb la llengua i les paraules, com la Susana Corcho i endavant les atxes. Això no l'he improvisat ara, eh? Això ja la tenia. I demà ens retrobarem de nou aquí al fòrum a la primera hora amb el doctor Conrad Sorribas i el seu Navegant per la ment, i a la segona hora ens acompanyarà l'escriptor, com hem dit abans, Isidre Grau, una veu sòlida, compromesa, i una conversa que valdrà molt la pena escoltar. Gràcies per ser-hi, per escoltar i per donar sentit a aquest espai cada matí. Que tingueu molt bon dia.
2: Tot seguit us oferim la repetició del programa El Fòrum a més dimecres a Ràdio Caldes.
3: Aquí comença El Fòrum amb Conxi Sánchez.
1: Avui és 17 de juny i el calendari ens recorda una d'aquelles dates que, si fossin una mica més conscients, ens hauria de fer aturar. Avui és el Dia Mundial de la Lluita contra la Desertificació i la Sequera. Un nom llarg, incòmode, poc mediàtic, però absolutament necessari. La desertificació no és només un fenomen ambiental, és un avís. És el senyal que un territori es queda sense pell, sense nutrients, sense futur. És el moment que la Terra deixa de donar vida perquè nosaltres li hem pres massa. I la sequera tampoc és només falta d'aigua, és falta d'escolta. És el resultat d'anys mirant cap a una altra banda mentre els aqüífers s'esgotaven, els bosques retrocedien i el clima ens deia amb una paciència infinita que així no anem bé. Aquest any el lema mundial és una crida a les pastures, aquests espais humils i essencials que eviten la erosió, regulen el clima i sostenen la vida. Pastures, reconèixer, respectar. Quina ironia, oi? Hem de recordar-nos de respectar allò que ens manté vius. I aquí és on tot plegat ens connecta amb nosaltres, amb la nostra vida quotidiana, amb la nostra manera d'habitar el món, perquè la desertificació no és només física, també és emocional, cultural i social. Quan deixem de cuidar la terra, també deixem de cuidar-nos. Quan un territori s'asseca, també s'asseca la comunitat. Quan la natura perd color, també el perdem nosaltres. I potser per això avui parlarem de bellesa, d'art i de música, perquè són exactament el contrari de la desertificació. Són allò que hidrata, que regenera, que dona vida. Són el record que la creativitat és una forma de resistència, que la cultura és una manera de fer ombra, que l'art és un art, és un acte de cura, i que la música és, literalment, l'aigua que ens mou per dins. La lluita contra la desertificació no és només plantar arbres, és plantar consciència, és plantar responsabilitat, és plantar futur. I avui, des d'aquesta plaça pública, reivindiquem això, que la terra no és un recurs, és una relació, i que si no la cuidem, si no la respectem, si no la mirem amb la mateixa delicadesa en què mirem una obra d'art o una peça musical, llavors sí, ens desertificarem del tot. Benvinguts al fòrum. Aquest espai, el fòrum, aquest espai de trobada diari on Caldes parla, escolta i reconeix. Un programa que posa les persones al centre, que combina informació, cultura, debat i proximitat, i que vol ser la seu viva d'un poble que es mou, pensa i participa. El fòrum és això, la plaça pública de la ràdio, un espai obert, plural i humà on cada matí, durant gairebé dues hores, compartim les temàtiques que importa, tot allò que ens afecta i ens fa créixer com a comunitat. I avui dimecres, 17 de juny, què hi trobareu en aquesta plaça? Doncs a la primera hora, tot just després d'aquesta obertura, no? d'aquesta reflexió, doncs, arriba Bellesa 360 graus a l'Oriol Bassós. Avui és el darrer dia de la temporada d'aquesta secció i farem un recorregut per tot el que ha estat aquest espai des de que el van iniciar el passat mes de febrer. En l'Oriol viatjarem per tot allò que ens ajuda o que ens ajuda, de fet, no?, a estar belles i saludables per dins i per fora. A la segona hora, de 10 a 11, posarem el focus en la cultura de l'art i la música i ho farem amb la presència de dues dones que representen els centres municipals dedicats a aquestes disciplines, Yolanda Molina, directora del taller d'art Manol Huguer, i Montserrat Pieres, directora de l'Escola Municipal de Música Joan Valls. Amb elles farem un recorregut per la història dels dos centres, per l'actualitat més immediata i, per descomptat, pel futur. I també parlarem de les connexions, pot ser que no siguin tan conegudes, entre l'art i la música, dues mirades que ens ajudaran a entendre millor aquest vincle tan profund. Així doncs, comencem aquest recorregut radiofònic d'avui per aquesta plaça pública sempre oberta i participativa.

0: I després d'aquest sumari, no? Avancem en aquesta primera hora del fòrum. És dimecres i això vol dir que arriba un dels espais més esperats de la setmana. 360 graus amb l'Oriol Bassós. Bon dia, Oriol.
1: Hola, molt bon dia.
0: Què passa avui?
1: Doncs mira, així estic com el dia.
0: Què vol dir que estiguis com el dia? Bueno, el dia està bonic, està assolellat, fa calor... Però bueno, aquesta hora encara la resistim bé, no?
1: Sí, i tant. Però bueno, estic com el dia, vull dir que estic somrient, estic...
0: Estàs bueno, content.
1: Content, sí, com el nostre sol, com el nostre blau del cel.
0: Clar.
1: Vull dir que... Sí, que estic content. Bueno, endavant.
0: Anem, també podríem dir que anem tancant cicles, no? Cicles, ara, avui és per això, perquè tanquem aquesta secció avui de 360 graus. Primer, perquè ja ens acostem al mes de juliol, final de mes. De fet, el dia 26, el divendres de la setmana que ve, doncs 26 de juny, acaba la temporada de la ràdio, no? I, evidentment, secció, què podríem dir? El dia 24 hi hauria bellesa 360 graus. Podria ser, però no.
1: Però perquè... no, perquè estem clar, de... És festiu.
0: És Sant Joan.
1: És Sant Joan, sí. I la bellesa estarà descansant.
0: Estarà descansant perquè haurà passat possiblement una nit ballant, cantant, jo què sé.
1: I tant, i tant.
0: Tirant petards.
1: Petards, estarà, bueno, sí. Estarà gaudint. De fet, us haig de dir que la pell té memòria i quan tenim una nit... De sortir, de trasnochar, no? És que no em sortia en català, perdona. I de tindre una nit...
0: De ressaca, no, de ressaca també.
1: Exacte, ostres. De ressaca. Doncs la pell té memòria i llavors en aquell moment, quan tu et lleves, normalment és quan dius, ostres, avui no faig tan bona cara, de cop ha segregat substàncies, dic, ui, si m'he aixecat amb la pell com més greixosa, o... surten algunes vermellors, i és perquè no fa el seu intercanvi metabòlic, perquè la pell és noctàmbula, treballa durant la nit i aquella nit no ha treballat, ha sortit, ha estat
0: no,
1: de festa.
0: Ha sortit, i a més, sí que ha treballat molt, però d'una altra manera.
1: Però
0: no?
1: D'una altra manera.
0: Pot ser que hagi agafat fum, pot ser que... a vegades no, jo dic fum en el cas de que si la gent fuma, etc, beus també més del normal, menges també, que hi ha la coca, vull dir que i pot ser que aquella nit, doncs, la nit, sobretot la nit de revetlla, doncs vagis a dormir a les 7 del matí.
1: I tant. Sí. Llavors, clar, també voldrà descansar la pell.
0: O fins i tot, i això no sé si continua fent ara, però molts anys enrere, doncs passaves tota la nit de revetja i després ja marxaves directament a la platja, no?, per continuar. Que allí a la platja el que feies era dormir.
1: Sí, i cremar-te el sol si no et protegies.
0: Clar, vull dir que tot... Imagina tot el que significa una nit d'aquesta manera.
1: Bueno, és una nit molt màgica, és una nit molt màgica.
0: No, i tant. I tant, i a més, jo t'he dit tot això de passar una nit de festa, de revetlla, també podria ser una nit, com tu has dit, ben màgica, i anar a la muntanya, fer unes sessions allà, doncs, podríem dir, mirant els estels, però fins i tot també tenint en compte aquesta màgia, no? Aquesta màgia, perquè no sé si tu creus en la màgia, doncs, d'aquestes persones que també poden trobar fora, no? Fora al box...
1: És una nit màgica, sí, una nit que ens aporta moltes coses.
0: Ja dic, persones, però pues, podrien dir... Jo m'aniria més bé, perquè a mi no m'importa dir la paraula bruixa, és més, m'encantaria. Pot ser que potser jo sigui una bruixa, qui ho sap, no? Però, evidentment, si ho soc, no m'importa.
1: Va, doncs anem a aprofitar això i vull unir-t'ho a un petit ritual de Sant Joan, val? I que ja que hem parlat per aquí,
0: clar,
1: un petit ritual que jo us porto amb aromateràpia i espelmes, doncs que ens ajudarà aquella nit. Va, anem a deixar aquest tip. Doncs jo us aconsellaria que agaféssim una espelma de color blanc o daurat, que ens ajudarà a portar llum, ens donarà vitalitat i ens donarà aquest tema més esotèrico, no? Que ens ajudarà a entrar dintre del ritual.
0: Perfecte.
1: Una miqueta d'oli essencial de taronja, que a tu els olis essencials t'agraden molt, que ens aporta alegria i optimisme, i li donarà aquesta part cítrica, però també ens aportarà aquest color de, com taronja, que és vitalitat dintre de la cromoteràpia. I l'olor és molt agradable. L'oli essencial de romaní, que donarà claretat mental i renovació. És allò de dir que salga lo malo y entre lo bueno, no? Que diuen? Doncs ens ajudarà el romaní. Una miqueta d'oli essencial, val, de lavanda, que calma i equilibra. Tot això, el que fem aquestes gotetes, són

0: explicant si funciona o no funciona, però aquest és el meu tip consell per Sant Joan. Què et sembla?
1: Me'n sembla perfecte. Vull dir, intentaré seguir-lo. I tu? Tu el faràs? Vull dir, ja que
0: home,
1: ho expliques...
0: Home, ja que ho he explicat, ja que ho he explicat, doncs, sí, jo ho faré. Jo
1: molt
0: ho faré.
1: Bé. Vull dir, acostumes a, en lloc de celebrar aquesta revetlla en plan de festa, sí, bueno, i també que sí, els petards, vull dir, els petards és que, mira, portem altres anys, no sé si que això va cap a menys, no? Menys, voldria dir. Altres anys, per aquestes dates, doncs ja estarien cansats de sentir petards i més petards i més petards. No sé si el tema és perquè també d'alguna manera es consciencia o s'intenta conscienciar la gent, sobretot perquè hi ha uns
0: jo crec que va per aquí.
1: Per mi uns éssers que pateixen moltíssim, no? Que són gossos, gats, etc.
0: Bueno, tots els animalons, perquè sí, els ocells...
1: També.
0: Amb
1: tot.
0: Aquests coets, tal. Jo crec que hi ha dos factors. Una és conscienciar pel tema animal, un altre és el tema ambiental,
1: també.
0: Perquè s'han cremat
1: arbres,
0: bueno,
1: el que provoca,
0: boscos,
1: el que sí, provoca,
0: no?
1: Això,
0: el que provoca,
1: tant.
0: No? S'ha sí. de fer cada vegada més, sobretot els ajuntaments, les poblacions, les ciutats, acoten les zones on es poden utilitzar o fer petards o fogueres, i després una altra, i és que valen molts diners,
1: no,
0: llavors
1: i
0: la gent comença a retallar, i llavors entre la coca, el cava, el sopar, sortir, doncs clar, també han de,
1: jo crec que
0: retallen una mica de tot.
1: Més que el diners, que també és cert que està molt, bastant més regulat, no? I ara, doncs, tot i que trobis alguna caseta, perquè ja comences a veure casetes de la venda de petards, no? Però sí que és veritat que es deixa pels dies finals, no? De fet, ja dic que estem a una setmana de, justament, una setmana de Sant Joan, no? La nit seria la nit anterior, i encara, doncs, afortunadament, no, almenys jo no he trobat, no he sentit els petards, vull dir que al respecte trobo que bé, no? Sí que serà la nit de Sant Joan, aquella nit, doncs sí que segurament no hi haurà un altre que aguantar, no? No sé si...
0: Sí, totalment.
1: És que no sé si a tu t'agrada o no t'agrada. Està clar que en
0: mireu,
1: aquest cas a mi no particularment no és.
0: A mi m'agrada per la part dels rituals,
1: sí.
0: M'agrada molt
1: el ritual.
0: La festa, la comunitat, poder estar amb els amics, la família, trobar-nos. Soc fan de la coca de Sant Joan. Això jo no m'ho perdo, m'agrada una bona coca que porti crema,
1: i tant que sí.
0: El sucre, tot. És que jo sóc olafra, no? Però no sóc molt amant dels petards, això és veritat. Llavors, bueno, gaudeixo d'una part de la festa, de l'altra doncs no gaudeixo tant, però forma part de la màgia de la nit.
1: I tant que sí.
0: Sí.
1: Vull dir que és una nit que tot... t'agradi o no t'agradi, però la pots celebrar, ja dic, la pots celebrar d'aquesta manera i la pots celebrar d'una altra. És a dir, és el solstici d'estiu. Vull dir,
0: sí,
1: que
0: sí.
1: Justament és quan
0: l'intercanvi.
1: És aquesta nit màgica. I les fogueres també tenen aquesta part de màgia, no? Vull dir que no només quedaríem en els petards, sinó, i a més aquí a Caldes, aquest any es torna a recuperar les fogueres. Bueno, almenys, com a mínim, alguna foguera hi haurà. No sé si la principal... Etcètera.
0: També està bé, que hi ha gent que fa molta neteja i ho porta tota a la foguera.
1: És que...
0: I a vegades va bé, cremar les coses i dir fora tot.
1: És que això té aquest significat.
0: Fora,
1: netejar. Netejar i començar de nou.
0: I tant,
1: però vinga,
0: renovar.
1: Nosaltres anem al que toca.
0: Llavors, nosaltres el que farem serà un repàs de
1: exacte.
0: tot aquest,
1: que s'has parlat.
0: Tot el que hem fet aquest any, perdona.
1: Sí,
0: i
1: tot el
0: parlat,
1: que hem fet,
0: no?
1: des del febrer, perquè ja va ser, el fòrum comença en el moment que comença la ràdio, en aquest nou espai del Carme, no? I a partir d'ahir és quan comencem
0: a caminar dintre de la Vallesa 360.
1: Exacte, vull dir que a partir d'ahir doncs, comença aquesta secció, que evidentment avui quedarà una transició fins a la propera, és a dir, avui no es tanca, queda
0: avui
1: una
0: és
1: part...
0: A més, és una transició i jo en cada repàs que faré també donaré un petit consell, un tip de bellesa 360, que el titulo així, i res, comencem El primer programa va ser l'aromateràpia, que la Conxi és superfan de l'aromateràpia.
1: Ai, sí.

0: on vam descobrir el poder dels olis, els aromes, les influències de les nostres emocions, els nostres estats d'ànim, les diferents fragàncies, com influïen doncs, per relaxar-nos, per donar-nos energia, per descontracturar-nos en un moment donat, per netejar-nos, no? Per perfumar-nos, doncs això era l'aromateràpia. L'aromateràpia, vam dir que és una tècnica que és a través de l'olfacte, que ens ajuda i que regula les nostres emocions també i que està present en el nostre dia a dia. Per això jo us porto un tip consell, que seria col·locar doncs, una miqueta, unes gotetes d'oli d'espígol en el nostre coixí abans d'anar a dormir per afavorir el descans més reparador.
1: Ah, o sigui, l'espígol és algo que... I com es podria posar? A través de l'essència, d'una essència, o amb algunes, saps aquelles bossetes que pots posar les herbes? O
0: podem fer-ho d'aquestes dues formes, o bé fiquem una bosseta d'herbes sota el nostre coixí, o podem agafar un vaporitzador, podem posar unes gotetes dintre i ho podem barrejar amb una mica d'aigua i podem vaporitzar-ho sobre el nostre coixí. Queda una aromatització molt bona i ens ajuda a conciliar el son, sobretot ara a l'estiu que fa caloreta i ens va bé
1: dormir.
0: Després vam fer l'aroma i vam parlar de la cromoteràpia. La cromoteràpia és aquesta tècnica que a través dels colors ens ajuda també a tindre un estat emocional, un benestar. Els colors ens transmeten calma, optimisme, energia, serenitat i formen part del nostre dia a dia. Tant a nivell de roba, mobiliari, entorn, els colors són tot allò que nosaltres podem veure i percebre a través de la vista i que ens ajudaran a estar dintre d'un estat. Com podem fer-ho? Doncs si tenim un dia d'estrès, un dia de nervis, un dia de agitat, doncs ens aniria bé envoltar-nos de colors blaus i verd, ja que ens aportaran sensació d'equilibri i benestar. I si per tot el contrari necessitem moments d'energia, moments de passió, doncs ens envoltarem d'aquests colors com el groc, el taronja i el vermell.
1: Això era la cromoteràpia.
0: La cromoteràpia.
1: Però també recordo que parlàvem, no sé si era ja la tercera sessió, però que ja ens ficaven totalment a la pell, no? A la nostra pell, el que podríem dir cobreix tota... És el vestit que tenim, el primer vestit.
0: Exacte.
1: I és aquest vestit que necessita, doncs, per estar bé, no?, una protecció total, una protecció que venia primerament també amb les amb cremes, bueno, a partir d'ahir...
0: Exacte, que... doncs la pell vam aprendre a identificar-la, quins tipus de pell teníem.
1: Exacte.
0: Vam parlar de la pell seca, de la pell grassa, sensible, de la pell desvitalitzada, vam conèixer les seves propietats i el pas a pas del seu tractament, el que també coneixem ara modernament com l'skin care, no? O quin és el seu cuidado diari de la nostra pell. Jo sí que us diria que si notem tibantó i dintre de la nostra pell, doncs l'ideal és fer una bona rutina, doncs que ens deixem aconsellar per tots els nostres professionals del nostre voltant, com esteticistes, consellers de bellesa, farmàcies o botigues especialitzades, doncs, que ens donguin el millor cosmètic que necessitem i que sobretot tinguem molta hidratació, tant a nivell extern com a nivell intern, que cada dia bevem l'aigua corresponent que hem de prendre i que ens tractem la pell, fem la rutina de dia i la rutina de nit.
1: Mm-hmm.
0: Per la protecció, doncs evidentment, si cuidem la nostra pell, també hem de protegir. La protecció solar ha estat un dels temes més importants, perquè hem parlat diverses vegades aquí de la temporada. Hem recordat doncs, que el sol afecta a la pell donant o alliberant radicals lliures, que això fa que surtin taques, línies d'expressió, vermellors o eritemes, i per això doncs, l'hem de protegir durant tot l'any, perquè no només la protegim del sol, sinó també la protegim de les pantalles, de les llums blaves, dels ordinadors i de les radiacions, que avui dia estem molt exposats a aquest tipus de radiacions. Aplicar protectors solars, matí, cada matí, com si fos el nostre últim pas de la rutina facial, i a poder ser en el nostre, el que seria a nivell facial, posar una protecció 50 sempre, i en el nostre cos doncs que sigui progressiva. Comencem amb una protecció 50, passem a 30, fins a acabar a 20 o 15, depenent el tipus de bronzejat, tipus de pell i tolerància que nosaltres tenim.
1: Però tenint en compte també el tipus de radiació, no? Sobretot en el tema del sol i en ple estiu, que la pell estigui ben protegida. Vull dir que en aquest cas, tot i que vulguis un bon bronzejat, però has de tenir en compte que la pell estigui protegida, perquè si no, és al contrari. És a dir, que el 50 seria el millor, però no només una vegada, sinó que quan estàs a la platja, a la piscina, el que sigui, que és, no sé si és cada una hora, cada dues hores, en funció també del factor, de, si és de 50, si és de 30, si és de 15.
0: Evidentment, com més alt és el protector, més estona podré estar sense fer la repetició.
1: Exacte.
0: Vull dir, un protector de 50, un cop a l'hora. Un protecció de 30, cada 45 minuts. Un protecció de 20, cada mitja hora. Llavors, una miqueta en funció del protector que fem servir, hem d'anar compensant el temps o hem d'allargar la durada de la nostra repetició. Mm-hmm. Això és cert. També és important que, igual que em protegeixo del sol i m'he protegit, m'he d'hidratar després i m'he de tornar a protegir, però d'una altra forma. Després d'haver pres el sol, d'haver-te fet la teva dutxa, hem de restituir la nostra pell, doncs, amb una bona crema hidratant, un bon after sun, aloe vera, que sigui refrescant, productes o cosmètics que siguin calmants, que portin turgència i humectació a la nostra pell. Això és important també durant el procés de l'exposició solar. Doncs el post solar és tan important com el presolar, uh-huh, que seria la protecció solar.
1: Uh-huh. O sigui, això per una banda, i després, tot i que tu t'has protegit, etc., quan arribes a casa, doncs hi ha l'altre... Més que protector, bueno, és el fet de que tu ja has tingut el protector per una banda, però que la pell ha de continuar ben hidratada o protegida, no? Que és o si t'ha tocat massa, no? Vull dir, perquè tot i que t'hagis posat la crema no ha estat suficient, no? I t'hagis agafat una mica massa el sol, per exemple, no? És aquestes tipus cremes de que te poses després per descansar la pell, no?
0: Sí, exacte, l'after sun, no?
1: Són
0: aquestes cremes que al final lliberen a la nostra pell de la calor, l'alliberen també, doncs, de l'exposició solar, aportant-li, doncs, calma, hidratació, nutrició, i, bueno, tu sents que també la pell descansa, perquè quan has estat hores amb exposició solar, aigua, sal, iodo, clor, totes aquestes coses també, doncs, afecten a la nostra pell, i la pell també necessita, doncs, aquest premi de descans.
1: Descans. Que a més ens ajudarà precisament a descansar millor.
0: Bé, i tant.
1: No, no és això.
0: Bé, i un premi per la pell... Ai, perdona, que t'he tallat.
1: No, digues.
0: Un altre premi per la pell han sigut els principis actius.
1: Ahí està.
0: Doncs els principis actius que hem parlat, doncs, de l'àcid hialurònic, que hem parlat de la vitamina C, del retinol, de la... que aquest nom costa, nacinamida, ara, exacte, i els seus beneficis, doncs, com els hem d'utilitzar, per quin tipus de pell són adequats, doncs, si volem que tindre una pell lluminosa, que ens ajudi als primers signes de l'edat, que ens ajudi a atenuar les taques, que ens ajudi a les línies d'expressió, doncs la vitamina C, que volem molta hidratació, que necessitem frescor a la pell, l'àcid hialurònic, que necessitem una renovació celular, necessitem, doncs, donar-li vida, i ho treballarem exclusivament de nit, al retinol, que necessitem, doncs, donar-li vitalitat a la pell, doncs utilitzarem la niacinamida. Vull dir, al final tenim molts principis actius que també ens acompanyen a la pell i que ens ajudaran en aquest transcurs de la nostra rutina diària.
1: No, i que estigui bé. Vull dir que la pell, com a vegades és això que diu, que és el mirall, no? És el mirall d'un mateix. Com mentre estigui, quan millor estigui conservada, doncs, i justament amb aquests principis actius ho faran possible, també.
0: I tant, i un consell que jo dono, doncs, seria: no cal utilitzar molts actius alhora, sinó utilitzar el que necessitem, sovint fer una molt bona rutina senzilla, però molt constant per afavorir la millora i el resultat diari. Vull dir, menys és més. Mm-hmm. Així seria.
1: I després una altra que, o sigui, això dels principis actius, que ja dic, hem d'incidir bastant per fer-lo servir, no? Però recordo també les tendències. Primer vam parlar de les tendències
0: a les mans i als peus.
1: A les mans i als peus, i després venia les tendències en el vestir, no? Vull dir, tot ajuda, però en aquest cas era tendències, mans, peus, amb els colors, etc. Vull dir que...
0: Vam parlar molt de les mans i els peus perquè és una tendència que està en auge. Hi ha moltíssims llocs que anem a fer cura de mans i peus. Que els colors que es anaven a portar aquest estiu? Doncs colors. Colors que fossin clars, tornaven els colors perlats, satinats, colors que fossin combinables... a seguir aportant la tendència d'aquesta manicura francesa que no perdrem i que segueix estant entre nosaltres, en els colors més vius, el vermell tomàquet, que recordem estava present, els colors corals, els taronges tornen a vindre, i els blaus, que eren aquest blau elèctric o aquest blau més marí. Mm-hmm. Per dir-ho així, resumidament.
1: I a més, això va en consonància també amb les tendències, amb els colors i amb tot plegat que nosaltres podem portar, és a dir, el que ens cobreix la pell, no? El vestit.
0: Sí, el vam vestit, parlar que no fa massa, vam parlar.
1: També els banyadors, els biquinis, tot plegat una mica.
0: Sí, parlàvem una miqueta de... se seguien portant els biquinis, triquinis i banyadors... seguíem parlant de tendències d'estampats florals i estampats que fossin marins, aquestes ratlles transversals horitzontals. Vam parlar de teixits vaporosos, vam parlar del crochet,
1: sí,
0: que venia amb, així, amb aterrissava dintre de la nostra
1: força.
0: Moda,
1: mm-hmm.
0: dintre amb molta força, de banyadors fets de crochet també, que jo l'altre dia pensava, aquests banyadors pesarien una mica, perquè quan el crochet es mulla pesen una mica, però bueno, suposo que ja deuen estar treballats
1: no,
0: amb algun tipus de fil.
1: També és veritat que s'ha de tenir un bon cos per dur un banyador, un biquini,
0: bueno, evidentment, els volums del nostre cos també van en consonància amb com escollim.
1: Clar.
0: I és important saber escollir, deixar-nos recomanar. Vull dir, si una persona no és excessivament alta, un noi, per exemple, no és excessivament alt, si es posa un banyador de canya molt llarga per sota el genoll, sembla encara més baixet. Doncs és important que sigui un banyador una miqueta més curt. Si hem de jugar, no?, aquests volums. Si una persona té molt de pit, doncs intentar agafar doncs una copa adequada o un banyador que sigui doncs reconstitueixi la nostra copa, que ens afavoreixi el nostre pit. I per això estan les botigues, i estan els botiguers, i estan les persones que durant els anys també s'han anat formant en tot això doncs per aconsellar-nos, i és important que ens deixem aconsellar.
1: Mm-hmm. Doncs aquesta crec que justament era l'última, la que vam fer la setmana passada,
0: sí,
1: que parlava d'aquestes tendències. Jo crec que hem repassat tot, tot i que però bé, això venia cada setmana quan jo sempre et demano algun producte casolà. Això anava molt a l'hora de la protecció de la pèl, de com la podem cuidar, etcètera, d'una manera barata, econòmica, però amb productes que tenien a casa, com
0: doncs,
1: per exemple el iogurt.
0: El iogurt, mira, molt bé, doncs el iogurt serà, per mi és un dels cosmètics per excel·lència, sobretot ara a l'estiu. Porta zinc, porta calci, porta probiòtics i ens ajudarà a la nostra pell. Té molts beneficis, la humecta, la refresca. Serà un gran aliat ara durant la temporada d'estiu. El iogurt estarà present.
1: A més, refresca també, no?
0: Sí, per suposat. És meravellós.
1: Això sí.
0: És meravellós. Ja,
1: hem de recordar que sempre s'ha de treure. No podem deixar-ho. Així com hi ha altres coses que es poden deixar, en aquest cas no.
0: Un altre consell, doncs, utilitzar la nostra aigua termal. Agafem la nostra aigua termal, la fiquem en bots dosificadors. Dintre li podem posar algunes essències, com per exemple ara una essència molt refrescant que la podem utilitzar sobretot per les nits seria la menta. Doncs podem ficar menta i eucaliptus dintre de l'aigua, la posem a la nevera i ens ho ruixem a les cames per donar circulació i per alliberar doncs, la passadesa de les cames. Un altre oli seria la lavanda o l'espígol, que podem utilitzar-los doncs, per anar a dormir. Un altre seria utilitzar amb aquesta aigua termal i fer una petita bruma la llimona, doncs, que ens donarà frescor i vitalitat, ens ajudarà aquests dies doncs, després d'un bany o d'una platja, doncs, ens ajudarà molt, important, com és un cítric només per la nit, perquè són fotosensibles, però també ens anirà molt bé i et portaré un altre oli doncs, que també ens anirà molt bé, que és la citronela. Pels mosquits.
1: Sí, senyor.
0: Que estan presents en aquesta temporada, els mosquits.
1: A més, això es pot trobar en el mercat, que venen unes cremes que són protectores del sol, és a dir, tenen, però un factor important, no te quedes en... que gairebé són 50, però a més porten citronela, amb la qual cosa et protegeixen del sol i et protegeixen
0: dels
1: mosquits o dels bitxers quan vas al bosc, no? Que moltes vegades doncs, hi ha molts insectes, no només mosquits, altres tipus d'insectes, i va molt bé, vull dir, perquè estàs protegit de les dues maneres. I bé, amb això arribem al final.
0: Al nostre final, sí, sí.
1: Al nostre final, però mira, ja m'agradaria preguntar, com te prepares l'estiu, Oriol?
0: Doncs, l'estiu me'l preparo amb unes bones vacances per intentar descansar, marxo, vaig cap a la zona del nord, protegit, amb tots els meus cosmètics i amb ganes també tinc ganes
1: de descansar una mica.
0: Exacte.
1: Però per poder començar, quan comences? Al juliol ja comencen les vacances a l'institut?
0: Sí, començarem a l'institut. També dir-vos que totes aquelles persones que estiguin interessades en formar-se en l'àrea d'estètica i bellesa i estètica integral i benestar, ens trobareu a l'Institut Manolo Hugué, que estan sent ara mateix les inscripcions i que properament ja seran les matrícules i que estaré encantat de tindre-us com alumnes.
1: I tant que sí, perquè és el fet d'arribar... O sigui, tu tens ara, sobretot, tot el... Perquè és el que passa sempre, hi ha claustres, etc, el mes de juliol, però el mes d'agost el temps complet. Jo diria que a mitjans de juliol ja pots estar ben tranquil i arribar al setembre per
0: agafar energia.
1: Ben carregant les pides, ben carregades. I aquí també començarem. Vull dir que així doncs, també començarem amb bellesa 360 graus, amb més continguts i amb moltes més temes, moltes més temàtiques sempre relacionades amb nosaltres.
0: Amb cuidar-nos i el nostre equilibri.
1: Doncs, i amb aquest espai, Oriol, moltíssimes gràcies.
0: A vosaltres.
1: I que tinguis un bon estiu.
0: Igualment, una abraçada.
1: I amb aquest espai de 360 graus, amb l'Oriol Bassols, tanquem la primera hora del fòrum, fem una pausa per escoltar el butlletí informatiu de la ràdio i de seguida tornem amb més continguts. No marxeu!

0: Passen un minut de les 10 i obrim la segona hora del fòrum i avui ho fem posant el focus en l'art i la música. Dues disciplines que, tot i caminar per senders diferents, comparteixen un mateix origen, la necessitat humana de crear, expressar i transformar. Parlarem dels dos centres que sostenen aquesta vida cultural de manera pública al nostre poble, el Taller d'Art Municipal Manol Huguer i l'Escola Municipal de Música Joan Valls. I ho farem amb dues dones que coneixen aquest espai des de dins, que hi han crescut i que avui en són el cor i la direcció, Yolanda Molina i Montserrat Pieres. Amb elles recorrerem la història, l'actualitat i el futur d'aquests centres i descobrirem les connexions, a vegades pot ser invisibles, no? Però que també pot, i amb vincles, evidentment, des de la part artística, entre l'art i la música. Primer de tot, benvingudes, Montse, Yolanda.
1: Hola, què tal?
2: Hola, gràcies.
0: Benvingudes al fòrum, que aquí sí que és la primera vegada, a la ràdio no, perquè a la ràdio, tot i que sigui a l'antiga o a l'espai antic o a l'espai d'ara, doncs ja el coneixeu. Doncs, faré les vostres presentacions. Ja dic que sou conegudes, però sempre va bé recordar una mica, no? Doncs mira, la Yolanda Molina és l'actual directora i professora de dibuix i pintura del Taller d'Art Municipal Manol Huguer. La seva història o trajectòria amb el centre és gairebé biogràfica i va començar com a alumna de ben petita i avui, més de 20 anys, si m'equivoco me rectifiques, Yolanda? O sigui, més de 20 anys després de docència, doncs és la responsable i la veu que coordina el dia a dia. El Taller d'Art fundat l'any 1980 és un referent al Vallès Oriental. Treballa quatre grans àrees creatives: dibuix, pintura, volum, gravat i fotografia, i ofereix cursos actuals, tallers trimestrals, intensius d'estiu per a infants i adults, un espai que ha format generacions i que continua obrint portes a noves mirades. I ara passem a la Montse Pieres, és la directora de l'Escola de Música Municipal, no? Joan Valls, un centre amb 50 anys d'història, és a dir que més o menys aneu bastant connectades també al respecte amb els anys, no?
1: Bueno, nosaltres 46, 46 i nosaltres 50.
0: Una mica més.
2: Ara 51 sí. Ja.
0: 51. Sí. Doncs això, 50 anys d'història que forma part del paisatge cultural de Caldes. La Montse hi va començar com a alumna, s'hi va formar com a pianista i docent i avui lidera el projecte educatiu juntament amb l'equip directiu. Sota la seva direcció, l'escola ha impulsat intercanvis internacionals, ha celebrat el seu 50 aniversari i treballa en el futur trasllat a l'antic balneari de Can Rius. Això també treballa en aquest cas el taller, en el cas de la Yolanda Molina. I avui arriba amb l'actualitat immediata, tema, de fet, avui mateix, no? Serà una tarda plena de concerts de final de curs i el centre és en ple procés d'inspiració també pel que fa al curs vinent. Vull dir que parlarem una mica de tot. I si voleu, doncs ja comencem. Comencem aquesta... Primer, tenint en compte la història i la identitat dels centres. És a dir, podem parlar les dues, cadascú des del seu centre, no? Com ha evolucionat el vostre centre des dels inicis fins a l'actualitat? Des del 1975, doncs fins a l'actualitat, en el cas de l'Escola de Música, què tal, com ha anat?
2: Molt bé, bueno, ja ho hem explicat altres vegades, no sé si serà molt repetitiu.
0: No importa, la ràdio saps què passa? Que és efímera, per això no importa repetir, perquè el que ara dius demà a l'oient doncs igual ja se l'ha oblidat. Sí que va bé que millor també sortia en altres mitjans, clar.
2: Bé, aquí a Caldes sempre hi ha hagut tradició musical, vull dir, tenim constància per arxius que s'han trobat que abans de la Guerra Civil el senyor Joan Valls era mestre de les escoles nacionals, mestre de música, és a dir, que ja hi havia una inquietud d'ensenyar música en els infants. I després l'escola municipal va ser més tard, del 75. El 75 el que va passar és que hi havia moltes famílies a Caldes que tenien aquesta inquietud musical, tenien un piano a casa, i el senyor Joan Valls anava per les cases a ensenyar. Però va haver-hi un moment que va créixer tant la demanda, diguéssim, de famílies, que van decidir aquests pares agrupar-se i dir: busquem un lloc on ens puguin fer classes, i se'n van anar al casino, que era una fundació privada, a veure si els hi deixaven unes aules, i va començar tot el casino, vull dir, entre unes famílies privades, casino, van buscar professors, i així es va començar, amb 36 alumnes. I, bueno, la cosa és que l'any següent ja eren 50 i pico, vull dir que havia crescut exponencialment, no? I van dir, ostres, el tercer any ja eren, no sé si 90, i llavors van dir, hombre, això ja no ho podem absorbir uns quants pares gestionant tot això, i van anar a buscar l'Ajuntament a veure si ho podia absorbir. I entre que es van mirar coses, papers i tal i qual, ens plantem a l'any 80, que és quan es municipalitza, i l'Ajuntament agafa ja l'Escola de Música. Aleshores, a partir d'aquí, pues, ha anat creixent. Ara som gairebé 300 alumnes, i en tots aquests anys s'han fet intercanvis, s'han fet colònies d'estiu, s'han fet cursos de pedagogia, que ha vingut gent de fora, s'han fet moltes coses. I la cosa està de que l'inquietud aquesta d'estudiar música ha estat vigent tots aquests anys.
0: A més, ja heu canviat, heu anat passant per espais diferents. Crec que el que és ara el Museu del Ger, veu estar també un temps, després és quan ja esteu aquí al...
2: Sí, perquè al Museu del Ger...
0: A l'Escola de Música actual.
2: Clar, al Museu del Ger ja no hi cabíem. No. I havíem d'anar a l'antiga sala de plens de l'Ajuntament a fer tot el que eren corals, orquestres, que també val a dir-ho, nosaltres el Cant Coral el vam fer des dels començaments, cosa que ni els conservatoris es feia Cant Coral. Vull dir que també va ser una de les escoles pioneres en fer colònies d'estiu, en fer Cant Coral a dintre del programa d'ensenyament, i la veritat és que sempre hi ha hagut això, molta impulsió de musical. I anàvem a la sala de plens i, clar, els invadíem la sala de plens fent classes, no? Llavors van buscar l'alternativa quan l'Institut Manuel Huguer es va traslladar a posar-nos en allà on estem ara, al centre cívic.
0: I el taller d'art?
1: Sí, el taller d'art va una mica en paral·lel amb l'Escola de Música.
0: Comença el 1980.
1: 80,
0: és que
1: sí.
0: És molt, val molt en paral·lel també amb la ràdio, amb la història de la ràdio, perquè també començava en aquesta data.
1: També els orígens són una miqueta similars, o sigui, als anys 80, una miqueta abans, una sèrie d'artistes de Caldes buscaven un local per fer desenvolupar les seves tasques creatives i bueno, van demanar a l'Ajuntament a veure si els cedien a l'antic museu, i llavors, bueno, que era l'antic hospital, realment. I l'Ajuntament va dir que sí, però a canvi havien de fer classes per infants. Llavors tot va començar amb això, amb fer unes classes per infants i unes classes per adults. Hi havia pocs alumnes al principi dels anys 80, i això ha anat increixent, o sigui, ara tenim moltíssims alumnes que venen de, no només del municipi, sinó de pobles del voltant, i a nivell d'adults és que tenim gent de Sabadell, fins i tot, que ve de Sabadell, que és una ciutat, una gran ciutat, però els reclams són moltes vegades el professorat específic que tenim per segons quines disciplines, d'adults en concret, i bueno, és això, no? Que la gent busca el professor i busca aquella disciplina i algú que sigui tècnicament molt bo. I també ens hem traslladat moltes vegades. Sí. O sigui, vam començar a l'antic hospital, que actualment és el Museu Termàlia. Després, quan es van fer les obres del nou museu, ens vam passar a una propietat que hi ha al carrer Barcelona, que és el Calbisbe. No sé si sabeu on està.
0: Més o menys, sí.
1: Sí. Vam estar allà temporalment mentre es feien les obres del museu. Després vam tornar al museu, que encara no s'havia acabat del tot, però vam ocupar tot el que ara són les dependències de direcció, oficines, tot això era taller d'art. I quan es va ampliar el museu, llavors vam anar també, com l'Escola de Música, al centre cívic.
0: Vull dir que, i des d'allà,
1: un periple,
0: fins al proper canvi.
1: Un periple.
0: Que segurament el proper canvi ja, que això ho deixarem pel final, però que serà, jo penso que definitiu. Esperem. Doncs, i quin és el valor afegit que aporta un centre públic d'art o música a un poble com a Caldes?
1: És posar en valor un municipi que aposta per la cultura. Jo sempre ho comento, no?, a l'alcalde o als regidors, que posar en valor dues escoles com l'Escola de Música i el Taller d'Art, i a més apostar per elles fent un edifici que ha costat tants milions d'euros per donar-li visibilitat, això diu molt del municipi. No, sabem, en el nostre cas, almenys a nivell de taller d'art, que hi ha molts pocs municipis que tinguin un taller municipal, però poquíssims arreu de Catalunya, i que s'inverteixin diners en això, doncs, bueno, ho trobo excepcional.
0: Mm-hmm. I en el cas del...
2: Sí, no, en el cas de la música hem de tenir en compte que els ensenyaments musicals són molt deficitaris. Així és com una escola de teatre, una escola d'art, que tot són classes col·lectives, l'escola de música, la part d'instrument, oferim classes individuals, perquè així anem al ritme de cada alumne. Per tant, això no cal ser gaire llest en números, és més deficitari que una escola on es poden tenir classes de 15 alumnes, de 20 a la vegada, no? Per tant, valorem moltíssim l'esforç que està fent l'Ajuntament també, i inclús durant la pandèmia, que vam fer classes online, pensàvem que hi hauria una davallada d'alumnes, perquè clar, no és el mateix fer classes físiques en directe que fer-ho a través d'una pantalleta, no? L'escola va aguantar superbé, l'Ajuntament ho va mantenir, i per tant també és, penso com la Iolanda, no? Que és posar en valor el poble de Caldes, no? Una mica la voluntat política que hi ha hagut, la voluntat del poble també, perquè si els alumnes se'ns haguessin donat de baixa, per més que un ajuntament vulgui mantenir un centre, si no hi ha alumnat, no pot haver-hi el centre, no? Vull dir que una mica és també la confiança de les famílies. I després també poso en valor que quan els nostres músics acaben la carrera, se'n van a estudiar fora, se'n van a fer màsters a l'estranger, acaben treballant a l'estranger de músics, i els hi pregunten, tu d'on ets? I diuen, de Caldes de Montbui. Doncs estem portant el poble de Caldes de Montbui més enllà, doncs, de Catalunya, d'Europa i a tot el món, la veritat. I des d'aquí reivindico que també s'hauria de donar ajuda a aquests alumnes, perquè... fa uns anys s'està fent la nit de l'esport i es donen unes ajudes als esportistes que porten el nom de Caldes de Montbui a fora, i els grans artistes que estan portant també aquest nom de Caldes de Montbui són els grans oblidats, i són unes carreres molt costoses, la veritat.
0: Doncs aquí queda. Vull dir que si escolten, no? Sobretot des de les institucions, no? més altes.
2: Sí, és una reivindicació per recolzar la cultura i recolzar els estudis d'aquests nois i noies que no són baratos.
1: Mm-hmm. Ja. En relació amb això, amb el tema econòmic, també m'agradaria apuntar que moltes vegades les famílies o els usuaris de les escoles municipals pensen que paguen el 100% del servei, i realment no arriba ni al 50% el que l'usuari aporta. Aleshores, cal pensar, doncs, que és un servei molt, molt subvencionat, perquè gairebé se subvenciona el 60% del servei.
0: Mm-hmm. Exacte, perquè en el cas del taller d'art som molt el material que es fa servir.
1: Molt material, es dona tot el material, i a més les instal·lacions que tenim són excel·lents. O sigui, tenim tòrculs, tenim laboratori de fotografia, tenim laboratori d'infografia, o sigui, ceràmica, diferents forns, torns, està molt, molt ben equipat. Però, bueno, ens trobem això, que moltes vegades les famílies pensen que s'ha sufragat, doncs, amb el 100%, i no, realment hi ha una subvenció molt, molt gran.
0: Mm-hmm. Abans de passar a l'actualitat, primer, per exemple, els vincles, no? Parlar de l'art i la música, no? Els vincles i ponts. Què tenen en comú l'aprenentatge artístic i el musical? No sé si vosaltres això trobeu vincles al respecte. Jo crec que, bueno, no sóc jo la que defina.
2: Home, són ensenyaments artístics, tot el que és ensenyament artístic és creatiu. Tot el que és ensenyament artístic també demana d'un pensament de col·lectivitat, per exemple, en el cas del Talladar, ells construeixen, per exemple, ara se m'acut, el Ninot de Carnestoltes, doncs, tota una colla de joves que s'han de posar d'acord en com fer-ho i cadascú fa la seva part. Els músics, amb una orquestra o amb un combo, estem tocant una sola partitura, encara que cadascú toqui el seu instrument, per tant, també ens hem de posar d'acord en com fer-ho i en aixambrar doncs, tots els timbres diferents dels instruments. Això fa doncs, que hi hagi un aspecte creatiu de treballar també l'atenció, la concentració, que crec que això es treballa en totes les disciplines artístiques i que a les escoles estan infravalorades aquestes disciplines, que realment si es desenvolupés més tota aquesta part artística en el cervell dels nostres joves, nens i nenes, potser tindríem una societat una mica millor.
0: I tant.
1: Sí, i és això, no? Doncs que els alumnes, nosaltres el que potenciem és que siguin no només creatius, sinó persones amb les antenes ben obertes al món, no? I que sàpiguen solucionar problemes i que siguin autònoms a nivell de creativitat. I penso que crear persones sensibles en un món tan complicat com el que tenim ara també és una tasca important.
0: I ara, és que abans quan tu has comentat lo de les escoles, és que normalment, tant el taller d'art com l'escola de música, en el cas dels infants o de les persones, però sobretot en els infants, no? Doncs és com un... han d'aprendre d'una manera extraescolar, és a dir, no forma part dins de la...
1: del currículum
0: i de les assignatures que han de passar a l'escola. I per això em fa pensar, no creieu que seria molt important que això estigués integrat també dins de l'escola, dins del que és l'escola, tant les dues,
2: Totalment,
0: tant l'art
2: totalment,
0: com...
2: Totalment.
1: De fet, ja hi ha educació musical i visual i plàstica a les escoles. El que passa que la línia pedagògica que almenys tenim nosaltres aboga molt perquè... els nens aprenguin, bueno, nens i nenes, aprenguin d'altres disciplines, com per exemple la biologia, les matemàtiques, a través del llenguatge plàstic. O sigui, nosaltres no ens centrem només en el color, en la línia, sinó que ens centrem en un coneixement ampli del món i fem servir el llenguatge plàstic com a vehicle per aprendre d'altres coses, per aprendre sobre els animals, sobre la geografia, sobre les matemàtiques fins i tot, a l'hora de canviar d'escala un objecte a una altra escala. O sigui, treballem bastant de manera interdisciplinar i penso que això sí que estaria bé que les escoles ho agafessin, no? De la nostra línia, almenys.
0: Exacte.
1: Però sembla que l'educació visual i plàstica sigui només això, no? Doncs treballar el color i poca cosa més. I a nosaltres ens agrada tenir una mirada una mica més àmplia, perquè a través de la plàstica tu pots treballar d'altres àrees del coneixement.
0: Uh-huh.
1: I, de fet, jo diria que és la nostra línia pedagògica principal, aquesta.
0: Uh-huh. A més, és una manera també de que vosaltres sou docents, no? Però que aquesta docència estigui encara més integrada dins de l'escola, de l'educació.
2: Sí, sí, sí. El que passa que el problema és que els especialistes, per exemple, en el cas de la música... Els especialistes de música de les escoles de primària han fet 3 anys de magisteri, o 4, ara no sé quants són, i s'han tret el títol per poder ensenyar música quan és una disciplina que els músics, mínim 20 anys,
0: clar,
2: per treure't la carrera superior de música. Llavors, clar, dius, hombre, un en 4 anys ho ha tret, és com els dentistes aquests, no?, que fan un curs de 4 mesos i ja són dentistes, i en canvi un que és metge i que ha fet odontologia, doncs evidentment estarà més ben preparat que un que ha fet un curs d'un mes, no?, o de 3 mesos. Doncs això és una miqueta el mateix, no?
0: Uh-huh.
2: Llavors, penso que hi ha manca d'especialistes perquè ho puguin fer bé, i segona, hi ha manca d'obertura de partir ràtios, que ara en algunes assignatures sé que s'està fent, que no fan els 25 nens anglès, sinó que els parteixen. Per exemple, de 3 línies en fan 4, i llavors són grups més petits per poder fer bé l'assignatura. En el cas de la música hauria de ser així, també. No pots fer una música ben feta amb 25 nens a la vegada.
0: No. Bé, normalment funcioneu d'aquesta manera, o individual o amb poquets.
2: Amb grups petits.
0: I com es pot fomentar la creativitat en infants, en infants i en adults? En aquest cas, no? En un món que és tan accelerat i que cada dia encara va a més, sobretot tenint en compte les noves tecnologies, no? O la intel·ligència artificial.
1: En el nostre cas, el que sempre intentem fer és que planteja un problema a l'infant. Tu planteges un problema i l'infant t'ha de donar les solucions que ell cregui convenient. Llavors això posa en marxa el seu pensament i la seva creativitat. O sigui, nosaltres el que fem és no donar solucions, sinó plantejar problemes. I aleshores, un cop tu planteges aquest problema, doncs és l'infant i fins i tot l'adult, que de vegades també es deixen, no es deixen tant, i és l'infant el que ha de buscar aquests camins per resoldre allò, perquè nosaltres el que diem és no hi ha una solució única. En el món de l'art i de l'expressió visual i plàstica hi ha tantes solucions com visions personals que tingui l'alumne.
2: Bé, en el cas de la música és pura matemàtica, vull dir que una blanca són dos temps, una negra són un, i aquí no pot haver-hi gaire creativitat. Però sí, on hi ha creativitat és amb la manera de tocar-ho, amb la interpretació. Llavors sí que moltes vegades ja, per interpretar s'ha de tenir una bona tècnica també. Llavors sí que és important dir-li a l'alumne com sona més bé, si ho fas així o ho fas així, no? I que agafin aquest esperit crític d'escoltar, de veure si està millor així, si està millor allà, i d'ells també mica en mica anar trobant la manera bona de tocar com perquè allò soni millor, no? Uh-huh. I una mica també treballem molt, tant amb els adults com amb els nens, treballem molt amb aquest aspecte de que siguin ells els que realment se n'adonin compte de com fer-ho millor. No? De no dir-los, no donar-los tot mastegat.
0: Mm-hmm. Passem amb l'actualitat més immediata. Iolanda, com tanqueu el curs al taller d'art i quines línies de treball us han marcat aquest any?
1: Aquest any hem treballat al voltant de l'habitatge, que és un tema com molt punyent, que està a l'ordre del dia, i ha estat una feina maca perquè tant amb els infants com amb els adolescents. Amb els adolescents hem pogut fer una exposició a la sala del GE i hem incidit molt en la part crítica de l'habitatge, en la part social.
0: La reivindicativa.
1: La reivindicativa, sí. No? I això sempre et dona satisfaccions perquè veus que els adolescents estan oberts a treballar des d'una vessant més crítica. Amb els infants, clar, hi han aquest, segons quins temes són difícils de treballar. Amb els adolescents, per exemple, jo vaig treballar a partir d'imatges de la destrossa de Gaza i clar, amb ells ja tenen un cert esperit crític i es podia treballar. I amb els infants, doncs, és des d'una vessant més de... d'investigació, no? De dir, a veure, com creieu que seria... Per exemple, us poso un exemple. Amb els infants vaig fer un treball que era imagineu-vos una illa tan superpoblada com el Japó. Com construiríeu amb aquesta illa, que és molt petita, i penseu com construiríeu. Construiríeu agafant lloc al mar, construiríeu cap amunt, en vertical... Llavors... aquests temes ens donen molt de sí. Cada any treballem temes diferents. I llavors hem fet una exposició a la sala del GEM als adolescents i una altra a l'entrada del centre cívic, que ja s'han acabat les dues. I a nivell d'alumnes estem contents perquè, malgrat la baixada de natalitat, que això ja es va notant, continuem tenint alumnes i infants, i el que... En el nostre cas veiem una pujada molt, molt gran és amb alumnes adults. Els alumnes adults veiem que necessiten sortir de la feina i fer alguna activitat per desestressar-se, per gaudir, i de fet cada cop nosaltres en tenim més i més.
0: D'alumnes, això molt...
1: D'adults, sí, sí.
0: Mm-hmm. Montse, avui, és que jo a vegades fas el guió i lo fas el dia anterior, avui mm-hmm. Teniu una tarda plena de concert, i doncs com es viu aquest final de curs des de dins? la feina que comporta, vull dir, tot aquest desplegament, perquè ja suposo que ja fa dies, no?, que ho esteu treballant.
2: Sí, sí, és bastant, bastant estressant. Però això passa cada any, al mes de maig i juny, i llavors setembre i octubre, quan comença el curs i tal, també són dos mesos d'aquells de ah, socorro! Però bé, no bé, molt bé, perquè els alumnes s'ho agafen amb moltes ganes, és una manera, doncs, de demostrar la feina que has fet durant el curs, de tot el que has estat preparant, poder-ho portar a terme i que t'escoltin els pares, que t'escoltin els companys, i per tant ho porten molt bé. Avui fem tres concerts bàsicament perquè nosaltres cada any fèiem el concert de final de curs de corals i orquestres, i en aquí fèiem tocar l'orquestra municipal, tots els cors, fins i tot l'octet, el cor infantil, però és que cada vegada tenim més alumnes i els últims anys aquest concert durava 2 hores, i et trobaves que evidentment amb els nens petits els pares no aguantaven i se te n'anaven a mig concert, i això generava un ambient una miqueta trencador, la veritat. I llavors vam considerar repartir-ho en tres concerts diferents. Llavors a les 6 fem el de corals i orquestres dels petits, que durarà aproximadament 1 hora, això sí que ho pot aguantar tothom, i aleshores a les 8 començarà el teatre musical, els alumnes de teatre musical que han preparat l'espectacle Wicked aquest any, i dura uns 45 minuts, 50, perquè hem fet una reducció. I després a les 9 cantarà l'Octet, que és el cor més gran de l'escola i que poden fer un concert per ells mateixos. Llavors la preparació, doncs sí, ha sigut allò... Necessitem tècnic de so, necessitem transport per baixar els instruments, tot això ho has de lligar, la data, la sala de Can Rius, que estigui lliure, i tot això és una prèvia preparació que ja s'ha fet. Per tant, avui és només ja carregar instruments a la furgo, baixar, creuar els dits de que els micros vagin, de que tot vagi bé i de que tot pugui tirar endavant.
0: De fet, és això, no? que el que seria els assajos, tota aquesta, aquesta preparació ja està feta, doncs, en fi, els músics, els alumnes, segur que ja estan ben preparats, sí. Que no sé, no és el fet de que passin nervis ni coses d'aquestes.
2: No, estan una mica esverats, perquè aquest final de curs amb aquesta calor es nota quan fa calor al final de curs, ja venen esgotats de l'escola i venen esveradots, però bueno, estan avui amb moltes ganes de fer aquest concert, de tancar el curs, i nosaltres també de poder-ho tancar amb aquests tres concerts.
0: Normalment és això, que ho tanqueu d'aquesta manera. I pel que fa, per exemple, també començar el procés d'inscripcions en les dues escoles, vull dir que no és el fet de que... No. Doncs com està anat aquest procés i quines novetats hi ha de cara al curs vinent?
1: Sí, nosaltres les inscripcions estan anant molt bé, perquè tant nosaltres com l'Escola de Música un mes abans ja donem el full d'inscripció als alumnes que ja són fixes a l'escola, els hi donem un termini de preferència i només amb això ja omplim pues, un 50 o 60% de les places. I de cara als adults, també nosaltres ja estem inscrivint en cursos trimestrals que començaran al setembre, octubre, però hi ha cursos que hi ha molta demanda, com per exemple ceràmica o joieria, que són cursos trimestrals per adults, i aquests ja no queden places, per exemple. I com a novetat, aquest any hem fet un taller de sensibilització per nadons, que va ser una demanda d'unes famílies que volien doncs, aquest servei, i això continuarà de cara al curs que ve. I una altra novetat és que per adults també hem programat un taller anual també, d'una hora a la setmana, que es diu Art, Cos i Ment. I és un taller per experimentar sense judicis en la línia una mica de l'art-teràpia per adults, sense fer art-teràpia, evidentment, però és un taller d'experimentació plàstica, sobretot per gent que vulgui gaudir, però sense cap judici estètic. O sigui, vas allà sense pensar... treballes el que la professora et planteja, però és una manera de gaudir l'art des d'una perspectiva més experimental, saps? Sense necessitats tècniques ni res de tot això.
0: I ara tocaria el tema una mica del que és la comunitat, no? La comunitat i el futur. Quin paper juguen els vostres centres en la cohesió social del poble? de Caldes.
2: Bé, a l'Escola de Música també tenim adults, també tenim adults que venen a fer llenguatge, que venen a fer instrument sol, o ara, per exemple, aquest any, el Cor Modern, que era el cor d'adults que li dèiem nosaltres primer i ara l'any passat vam voler canviar de nom, s'ha impulsat moltíssim, ha vingut molta gent nova, en són una quinzena de membres. Una novetat és que ha començat un home, ja no són tot dones i la cosa estem supercontents i ara estem mirant a veure si podem enganxar algun altre home, perquè
0: sí,
2: clar,
0: home, ara preguntaré en el cas del Taré, però vull dir que està bé, no?
2: Vull dir que és una de les coses que aquest any s'ha impulsat molt, el cor d'adults, i nosaltres en el nostre cas la cohesió social és que, bueno, gràcies també a les beques de l'Ajuntament podem agafar alumnes de pocs recursos que tenen ganes d'estudiar música, per tant és una cosa integradora que ens encanta poder tenir tot tipus d'alumnat. La nostra aula de música adaptada ja fa 6 o 7 anys que funciona, inclús algun alumne de la música, que són nens amb necessitats educatives especials, aquests nens, algun fins i tot fa instrument. Aquest curs vinent algun d'aquests nens també farà el mòdul de teatre musical perquè ha vist algun espectacle algun any i té ganes de fer-ho, per tant intentem que s'integrin també dintre l'engranatge de l'escola, no només estiguin en aquesta aula de música adaptada ells sols, i per tant a nivell de societat hem anat a tocar la biblioteca, hem anat a tocar per l'entrega de premis empresarials, és a dir que participem en totes les activitats del poble que podem i que se'ns demana des de l'Ajuntament. Entitats privades hem intentat sempre estar-ne al marge, perquè si no seria un continu de que ens demanessin d'anar a tocar actes privats. I no cobrem res per això, òbviament els alumnes hi van perquè és part de la seva formació, també els hi va molt bé tocar fora del centre. I la cohesió social amb la música és que, bueno, és que és això, dintre d'una orquestra pot haver-hi nens de diferents races, nens de diferents idiomes, nens de diferents estats socials, i allà tots toquen junts una sola partitura i per tant és una cohesió social única, diguéssim.
0: Mm-hmm. I el taller d'art?
1: Ara, en el taller d'art, bueno, també tenim pocs homes, però cada cop n'hi ha
0: això
1: més.
0: Això com alumnes.
1: Com alumnes, com alumnes.
0: Ara després us preguntaré per què fa el professorat.
1: Sí. Bueno, però nosaltres sempre hem estat dones, eh?
0: Per això, va per aquí.
2: Nosaltres sí. No,
0: aquí en música justament no. Sempre ha estat molt femení. És una de les diferències.
1: Sí, nosaltres sempre ha estat un taller d'art molt femení.
0: Però amb els alumnes...
1: Amb els alumnes... És veritat que les facultats de Belles Arts la majoria són dones, hi ha pocs homes, i en el món artístic professional despunten més els homes que les dones, i això és una llàstima, eh? Però aquí al taller d'art doncs, es veu una mica el mateix. Hi ha moltes dones i pocs homes, però cada cop es va veient que venen més homes joves, fins i tot, que això també està bé, no? que s'interessin per... No només s'interessen per la fotografia, que de vegades els homes tendeixen a la tecnificació, sinó que s'interessen per disciplines com la pintura, també. I a nivell de cohesió social, nosaltres també fem, igual que a l'Escola de Música, tenim un grup amb necessitats educatives especials, que també doncs, estan integrats amb l'escola, exposen juntament amb la resta d'alumnes, i sobretot només pel fet de que vinguin nens de diferents municipis, perquè venen nens de diferents municipis, i que es coneguin entre ells, ja no parlem de races ni de tot això, perquè és obvi, no? Però surten de la seva zona de confort, no? No venen amb grups d'amics tots junts, sinó que una família apunta un nen i aquest nen es pot trobar amb nens i nenes pues, d'un altre municipi o d'una altra escola, i això també és bonic, no?
0: Mm-hmm. Això perquè seria quan tu comentes que hi ha més dones que homes, jo diria que és en quant a l'alumnat adult, perquè dels petits aquí
1: sí,
0: podríem 50, dir 50. Que està per un
1: sí,
0: igual, no?
1: Sí, en petits està més o menys per un igual, és amb l'alumnat adult.
0: I en l'escola de música, més o menys...
2: No, no, nosaltres, precisament, l'alumnat adult és bàsicament homes.
1: Sí? Ah, perquè igual és més tècnic,
2: sí, només,
1: oi?
2: Només el cor modern, sí, que és el lloc d'anar a cantar, que allà, allà pues, això com a tot arreu, el teatre, anar a cantar un cor, sempre hi ha més dones que homes, sempre ha costat. Jo me recordo que quan era jove que anàvem a cantar a la Guisla i érem més dones que homes. Feia teatre amateur i érem més dones que homes, costava trobar homes. El cor modern costa que s'hi apuntin, però venir a estudiar un instrument o a fer llenguatge, tenim, jo diria que és majoria homes el que tenim. I en quant a professorat, jo quan vaig començar a treballar a l'escola de música vaig ser la tercera dona que entrava d'un equip de 16 professors. Per tant, era la tercera dona, tot l'altre eren homes, i mica en mica no ens hem equilibrat, ara som 5 dones i 9 homes. És a dir, que quasi bé ens doblen els homes. Sí, sí, sí. Encara hi ha molta masculinització. Què passa? Que els estudis musicals superiors són molts anys d'estudiar, i sí que hi ha potser moltes dones que van començar, però ho van decidir deixar perquè... Comences jove, però és que s'acaben els 20 i alguna cosa, els estudis musicals.
0: És que comences, a més, justament comences en escoles municipals, etc, però clar, després, a partir d'ahir ja passes al
2: conservatori,
0: i són molts anys.
2: Home, jo tenia 16 anys, jo anava... No, 15. Amb 15 anys jo anava a l'Institut Manuel Oguer. Recordo que plegava a les 2, que abans es feia de 8 a 2. Anava a casa corrent, ma mare em tenia preparat un plat de caldo i un entrepà de truita, i agafava l'autobús a 2:15 per anar cap a Barcelona, perquè les classes començaven a 4:00. Això des dels 15 anys ja. I clar, qui ho fa això? Ho fa algú que realment té moltes ganes, que li motiva, que té... Perquè sí que hi havia moments que deies, oh, ho vaig a deixar perquè és que vaig de cul. Però clar, si t'agrada, doncs ho fas. Mm-hmm. I llavors a partir d'aquí, doncs, no sé, jo no vaig acabar fins als 20 i pico els estudis superiors.
0: Bé, perquè és això, és una d'aquestes... O sigui, perquè ho integra tot, integres el que seria el llenguatge, no? Llenguatge musical, sí. Que aquell no són... Quants anys són? 4 anys?
2: No més.
0: O més.
2: Mira, els estudis musicals són els primers anys de sensibilització, que són un parell d'anys, després hi ha 4 anys de nivell elemental, 6 anys de nivell mig, 6 cursos, vaja... que hi ha gent que se'ls fan més de 6 anys. Ai,
0: menys.
2: A més o menys. Però són 6 cursos, ja en portem 10, i 2 de previ, 12, i 4 de superior.
0: I a l'instrument?
2: I ens anem a 16. I si l'instrument no te'l treus aquell any perquè estàs estudiant altres

0: en el tema artístic, que, perquè normalment va així, no? Vull dir que, i tot i que hi ha de tot també, però si mirem quan hi ha alguna exposició d'aquestes que participen doncs, moltes persones, no? molts artistes, doncs també hi ha, normalment hi ha més dones que homes.
1: Sí,
0: però el professorat, nivell... jo diria que aquí és pràcticament... tot dones, sí. En el taller d'art.
1: El taller d'art, clar, ara s'ha incorporat fa poc el Gerard Mayol, que és llicenciat en Belles Arts i és exalumne també. Però en el món professional sí que és veritat que potser aguanten més la pressió o aquests anys de picar pedra, potser són més resistents als homes, les dones són més terrenals i de vegades diem mira, jo haig de portar un plat a taula i faig el que sigui per portar el plat a taula, saps? I si no tinc temps de fer tantes exposicions, doncs mira, no les faig. I jo crec que, no sé, és algo cultural. Algo cultural que tenim a nivell d'aquí, perquè potser en una altra cultura no passa el mateix, però és algo que s'ha de canviar, cada cop canvia més, o sigui, cada cop hi ha més dones que primen més la seva carrera que no pas ser mares i tal, però vulguis o no, hi ha uns hàndicaps culturals, o socioculturals que condicionen una mica, sí.
0: I quins reptes i oportunitats veieu en els propers anys pel que fa tant a l'escola de música com el que fa a l'escola de música i com fa també al taller d'art Manol Hugué?
2: Reptes
0: i oportunitats que veieu de cara als propers anys.
2: Bé, jo penso que el poder tornar a fer aquells intercanvis amb altres escoles estaria molt bé, el que passa que té un cost econòmic elevat. Abans hi havia unes ajudes de la Unió Europea que ajudaven a que hi hagués tot aquest moviment de joves amunt i avall, i em sembla que ara, avui en dia, aquestes ajudes són ben poques i, per tant, és molt dificultós. Per tant, penso que estaria bé tornar a promoure des d'Europa doncs, que hi poguessin haver-hi aquests intercanvis artístics entre escoles de música o escoles d'art o el que fos. Mm-hmm. Això seria xulo.
1: Sí, a nivell de l'Escola Municipal d'Art, el repte seria mantenir-nos i créixer. O sigui, pensem que hi ha una davallada de la natalitat i clar, hem de fer mans i mànigues per no perdre alumnes d'aquesta franja. Llavors, bueno, és sobretot mantenir-nos i anar creixent, sobretot amb el tema dels adults, perquè jo sí que veig una necessitat a nivell d'alumnat adult que cada cop està més present en la nostra escola. La gent té ganes de sortir de la feina i de fer activitats, i potser el poder adquisitiu de la gent ara ho permet, i bueno, jo crec que hem d'anar per aquí. I a nivell de la nova escola, clar, el repte serà dinamitzar una miqueta el casc antic de Caldes, perquè recordo quan estava el taller d'art i l'escola de música al centre històric, que hi havia forns de pa on els alumnes anaven a berenar, o sigui, hi havia una mica més de vida,
0: havia més vida,
1: sí. I jo crec que bueno, que el fet que estiguem allà afavorirà una miqueta això, no? Que hi hagi un altre cop vida al casc antic.
0: Això, aquesta pregunta la deixaré jo també ara, el que representarà això cap al final. Però parlant també del futur més immediat, el futur, perquè abans hem parlat del que era el present més immediat. El futur més immediat és el que fareu, el que teniu programat per aquest estiu, tant des de l'Escola de Música com des del taller d'art.
1: Nosaltres ara programem un curs intensiu d'estiu, com cada any. Cada any és diferent, la disciplina. Aquest any fem un curs de torn de ceràmica, però ja no queden places. O sigui, vam obrir les inscripcions un dilluns i es va omplir. Entre dilluns i dimarts ja es va omplir, perquè pensa que són 8 alumnes, és un ensenyament molt personalitzat. i el material tot està inclòs, és una setmana sencera, 3 hores cada dia, vull dir que és molt, molt intensiu. I clar, només tenim pressupost per fer un.

0: un taller d'estiu que el fem al juliol. I bàsicament aquesta és la nostra proposta
1: Aquest any.
0: estival,
1: Sí,
0: sí.
1: perquè normalment sempre hi ha un curs del que sigui. Aquest, has dit un curs de
0: De
1: torn,
0: torn.
1: que és per ficar, bueno, el que
0: És...
1: s'hagi de fer, doncs, per exemple, qualsevol, sobretot escultura,
0: Sí,
1: etc.
0: és una tècnica de ceràmica, val, que es fa amb un torn elèctric i llavors es puja, doncs, és per fer doncs, pottery, no?, que es diu, per fer ceràmica, bols, gerros, una mica com aquella pel·lícula Ghost, us en
1: Sí,
0: recordeu? Doncs és
1: quan
0: això.
1: ella treballa, sí.
0: És això. El torn és el que surt en aquesta pel·lícula. I la veritat és que bueno, ha tingut molt èxit. Clar, nosaltres sempre programem coses que sabem que podem omplir disciplines que siguin interessants, que no es puguin fer durant el curs i molt específiques.
1: I en el cas de l'Escola de Música Montse?
2: En el cas de l'Escola de Música, fa molts anys sí que havíem fet colònies musicals perquè ho podíem fer a la Torre Marimons, podíem fer-ho a un preu molt assequible, llavors ho havíem fet amb algun alberg, però el preu ja no era tan assequible, llavors va començar altres escoles a fer-ne i francament vam deixar de fer-ho. I com que durant el curs fem molts concerts que són en dissabte, que són en divendres al vespre, doncs la veritat és que a l'estiu ara tenim ganes de tancar i de preparar el nou curs
1: Descansar una mica.
2: descansar, bueno, descansar, que els alumnes també
1: Sí.
2: descansin a casa, se'ls hi posa feina per l'estiu, això sí, perquè l'instrument s'ha de seguir tocant i no fem cap curs d'estiu. Només que el dia 29 de juny nosaltres fem una cosa que es diu el pas de grau, que és el que et demanen un conservatori quan tu vols entrar. Has de fer una prova de pas per veure quin nivell tens, a veure si et posen en un curs, et posen en un altre, o pots passar de grau elemental a grau mig. Llavors nosaltres, els alumnes que considerem que han acabat el grau elemental, els hi fem la proposta aquesta de fer un examen intern perquè vegin una mica aquest simulacre de prova, que com seria si mai volen anar a un conservatori, i tenim tres alumnes aquest any que se l'han preparada, un piano, un violí i un cello. I aleshores el dia 29 a la tarda fem aquesta prova que primer fan els estudis i a les 7 fem els concerts, o sigui, toquen les obres, que pot venir públic i tothom qui tingui ganes de sentir, doncs està oberta la prova al públic, diguéssim.
1: A més, serà també digne de veure, no? Perquè en el cas és un pas de grau, vol
2: Sí.
1: dir que és un pas important, vol que aquests alumnes doncs estan també bastant preparats.
2: Sí, aquests alumnes ja tenen un nivell, s'ho han preparat moltíssim, a més és molt bonic el repertori que toquen, per tant és molt interessant pels nens inclús i per persones que diguin no sé quin instrument vull estudiar, doncs podran sentir un piano, un violí, un violoncel.
1: Això serà el 29 de
2: El
1: juny,
2: 29 de juny,
1: que
2: a la
1: és un
2: tarda.
1: dilluns,
2: És un
1: crec.
2: dilluns, sí.
1: Doncs, a veure, ara sí que arribo a les preguntes aquestes de Can Rius. Ara que totes dues sabeu que si tot va bé, podria dir, segons el... Si tot va segons les previsions, no? Segons aquí havien explicat en el seu dia també l'alcalde, doncs preguntem sempre, no? Com està el tema de les obres. Deia que sí que van una mica endarrerides, però van molt bé, en el sentit de que es veu que quedarà un espai doncs molt, molt maco, no? En principi, es preveu que a final d'any us podeu traslladar. No sé si a vosaltres us ha arribat això, que sigui així. Com a mínim, si no és a final d'any, serà d'aquest 2026. Segur que el 27, cap a, no sé si gener, febrer o març, però en aquest període segur que ja podeu anar cap allà. No, no vol dir que de seguida estigueu ja tot allò funcionant, perquè tot va així. Primer és el trasllat, després ja ve el moment... o també primer es fa l'acte inaugural, típic, no? El trasllat, i després ja vindrà el moment del funcionament. Doncs, què us imagineu vosaltres que pot significar? En principi, clar, ara la feina que portarà tot això no, però el canvi que significarà tant per l'art com per l'Escola de Música Caldes, aquest nou edifici on
0: Clar,
1: anireu.
0: jo penso que es dona més visibilitat a la nostra escola, bueno, tant a l'escola de música com al taller d'art. I també el ser una aposta per la cultura, doncs també posa en valor les dues escoles. I el que comentàvem abans, hi haurà un ressorgiment, esperem, del casc històric, no? Potser amb més serveis per a aquests alumnes, que que volen berenar o pels pares que volen fer un cafè mentre esperen els seus fills. Penso que serà positiu.
1: Pot ser que això ja hi és, no? El que sí que pot ser que potser donarà més vida en el sentit de que hi hagi més moviment de
0: totalment. De gent, hi haurà més moviment de gent, seguríssim. Segur. Mm.
2: I bueno, igual algun d'aquests locals que està tancat
0: sí,
2: i que no es lloga, potser algú s'atrevirà a dir, com diu la Iolanda, pues obro un forn de pa o
0: sí,
2: obro
0: una
2: bar.
0: Cafeteria o
2: i dius, home, sí, sí. I els professors també ho agrairem, no? D'allò abans de començar una classe, de dir, oi, vaig a fer un cafetó abans de començar i saps que ho tens allà, que ho tens allà,
0: sí,
2: mateix,
0: allà mateix,
2: no?
0: Mm.
1: Bueno, això també igual pot estar incorporant en el mateix edifici.
0: Bueno, ja ho vam demanar, sí, ho vam demanar, però l'alcalde ens va dir que no, que era molt complicat les licitacions de bars i bueno, sobretot els bars són complicades les licitacions i que portava molts problemes i s'havia pensat en un primer moment però després es va descartar.
2: Sí, sí, sí.
0: Tot i que molts pares estarien encantats de tenir una terrasseta al jardí del darrere de Can Rius.
1: Home, és que un espai d'aquest tipus doncs aniria molt bé.
0: Sí.
2: Però bueno, també van dir que si ja hi havia negocis a fora, que també era com una mica fer la punyeta als negocis que ja estan funcionant, no? Jo el que voldria dir és que nosaltres, evidentment, la nostra manera d'ensenyar no la canviarem. L'únic que tindrem és aules una mica més grans, probablement amb més llum, i també dir que s'ha apostat per un sistema d'insonorització que allà on estem no tenim.
1: I un auditori.
2: Sí,
1: això també, i un auditori.
2: És
1: que no és el fet de que quan arribin moments de fer això, concert d'aquest tipus o presentacions de, jo què sé, tant per fer exposicions tindreu més espai.
0: No, per exposicions no tindrem més espai, perquè vaig fer una visita d'obres fa poc i clar, nosaltres ara exposem al hall del centre cívic, que és molt diàfan, molt gran, i allà no serà tan gran, però bueno, les aules sí que seran grans.
2: Però hi ha dos vestíbuls molt grans, no? Baix i al primer pis.
0: No et pensis, No. Si ho compares amb el que tenim ara, però bueno, o sigui, lo important és que les aules estiguin molt ben acondicionades, que de fet estic molt contenta perquè tant els arquitectes com els tècnics estan comptant amb nosaltres en tot moment, perquè l'adequació de l'espai del taller d'art és difícil perquè hi ha potències elèctriques especials pels forns, hi ha campanes extractores també específiques, o sigui, i estan comptant amb nosaltres en tot moment, que això és molt d'agrair perquè després es veurà el resultat.
2: Sí, de fet s'han fet diverses reunions, inclús abans de començar a fer els plànols ja se'ns van reunir a veure quines necessitats teníem, quantes aules necessitàvem, els metres quadrats, vull dir que això que diu ella és molt important que se'ns hagi tingut en compte.
0: Sí.
2: Tot i així es pot haver-hi alguna pifia perquè
0: passa inclús
2: quan a casa et fas la casa, no? Que dius, ostres, ara que he hagut de posar més endolls aquí.
0: Sí.
2: Però
1: això passa a tot arreu.
2: Per això t'ho deia.
1: Això després vindran i esperant.
2: Per això t'ho deia, que a casa quan et fas obres també llavors et passa, no? Tot i havent-ho pensat molt. Però bueno, que se'ns hagi tingut en compte, això també és molt important.
1: I això de la que parlaven de l'auditori. Aquest auditori representarà justament fer els concerts allà. Haver de sortir.
2: Aquest auditori està molt clar que és de l'Escola de Música. És de l'Escola de Música, com la sala que nosaltres ara teníem allà interiorment, que no vol dir que no la puguem cedir a altres associacions o a altres entitats. Però sí que serà específica per l'Escola de Música, per poder fer les corals, les orquestres, tot el que és de gran format, que no ens hi cap en una aula, no? I per poder fer els concerts allà mateix i no haver de transportar instruments amunt i avall. Sí, sí.
1: Doncs això, diguem, ja seria la pregunta final, no? Perquè de fet ja l'heu explicat, no? El que representa aquesta oportunitat, que representa tant per als centres, no? El fet d'aquest canvi i de disposar un espai que pot convertir-se en un veritable pol cultural, és a dir, i a més el que comportarà també doncs que vingui també més, o sigui, que sigui més visible.
0: És que jo els hi comentava, no? A la regidora els hi deia, és que hauríem d'abogar perquè tenir una imatge de marca de cultura a Caldes, no? Crear una marca, ja tenim Caldes Cultura, no? Però aquesta marca hauria d'estar com més posicionada, més potent, no? I el fet que nosaltres estiguem en un edifici com Can Rius també és una manera de crear una altra marca, vale? Que nosaltres tenim la marca Taller d'Art, marca Escola de Música, però vulguis o no, l'espai Can Rius serà potent, perquè la cultura municipal almenys estarà allà, no?
1: No, tot connectat, sí. A Taller d'Art, Escola de Música...
0: I museu per això.
1: Sí. I és el fet de que aquesta connexió amb l'art, amb la música, vull dir, tot sí, plegat, tot la, cultura, sí. La cultura, tot queda, tot sí, queda aquí.
0: Sí, que Caldes sempre ha estat un poble molt cultural, però sí que estava com molt disseminat, o sigui, una cosa per aquí, una cosa per allà, i el fet d'estar ara tots junts, jo crec que ens potenciarà els uns als altres.
1: Arribem al final. Jo me quedo amb, sempre m'agrada fer preguntes sorpresa i ping-pong, però no tenim sí una, almenys una, però que ha de ser molt ràpida, no? Una paraula que defineixi el vostre centre. Una paraula. En el cas de l'Escola de Música, en el cas del Taller d'Art.
2: Ostres.
1: Si no, no
2: una passa res. Una paraula.
1: O una frase.
2: Convivència.
0: A veure, poden haver-hi moltes. Se m'acut, la creativitat és per descomptat.
2: Una.
1: Home, ja l'has dit.
0: Creativitat, sí.
1: I si vols dir una altra, participació, no, però aquesta sí, se l'inclovarien sí, també sí. Les dues. Doncs, Yolanda, Montse, moltes gràcies per aquesta conversa, de fet, tan plena de mirada, d'ofici i de cultura. Avui hem entès una mica més com l'art i la música no només formen, sinó que transformen. Gràcies per la feina que feu i per mantenir viva la creativitat del nostre poble, que sempre anirà cap amunt.
2: Pues mica, moltes gràcies per convidar-nos.
0: Moltes gràcies.
1: I sempre que vulgueu, aquí està, aquesta porta està oberta. I així arribem al final del fòrum d'avui i per acomiadar-nos sortim amb una cançó que és de Laura Ferrer i és la seva versió de la Maritza. Per mi la música, com sempre, és art i la cançó també, doncs, crec que connecta. I de fet, amb aquesta mirada artística i musical, tanquem el fòrum d'avui. Gràcies per ser-hi, per escoltar i per formar part d'aquesta plaça pública que és el fòrum. Demà hi tornarem amb més veus, més temes i més mirades que ens connecten amb el que som i amb el que volem ser. Que tingueu molt bon dia.

0: A continuació us oferim la repetició d'aquest programa.
1: Bona tarda i benvingudes al Safareig, el programa de debat i de tertúlia de Ràdio Caldes, la vostra cita de cada dijous a les 7 de la tarda. Al Safareig conversem, discutim, parlem de tot una mica. Són dues hores a la setmana per comentar tot el que passa a Caldes i més enllà. Tot el que ens pot afectar tant si passa aquí al costat com si ho fa lluny de casa, sempre, però, des de la perspectiva local. Avui farem tertúlia amb la Marta Bernils, educadora social, la Mercè Prades, advocada, i el Daniel López Codina, biofísic. Benvingudes i gràcies per acompanyar-nos. Avui fem el darrer safareig de la temporada perquè la setmana que ve retransmetrem el ple. I aquest darrer safareig, abans de marxar de vacances, el volem dedicar a parlar de comerç, un dels sectors econòmics més importants del poble que té ara mateix molts reptes sobre la taula, des de la reforma o no de Pi Margall fins a la conveniència o no de la zona blava d'aparcament. Tot plegat l'endemà que l'Ajuntament i Pimec hagin formalitzat un conveni de col·laboració amb l'objectiu d'impulsar el desenvolupament econòmic local i reforçar la competitivitat del teixit empresarial del municipi. Per parlar de tot això, hem convidat avui a fer safareig amb nosaltres a la regidora de Comerç de l'Ajuntament de Caldes, la Roser Xalabarder. Bon vespre i gràcies per acompanyar-nos, senyora Xalabarder.
2: Bon dia tot el dia.
3: El safareig de 7 a 9 del vespre a Ràdio Caldes.
1: Per començar, com ja deu saber, perquè ja ha visitat el safareig, per fer honor al programa, li demano que entri amb una notícia, un fet, una xafarderia, una història, una anècdota que vulgui compartir amb nosaltres.
2: Doncs mira que el servei de robòtica tindrem a la revista mensual del Calderí, tindrem el públic reportatge de l'Ajuntament aquest any, estarà dedicat al servei de robòtica.
1: Perfecte. De seguida parlem de comerç, però abans ens agradaria plantejar un tema que ahir va explicar en exclusiva Ràdio Caldes. Els Mossos d'Esquadra estan investigant els quatre agents de mobilitat de Caldes per un possible frau. Els encarregats de controlar la zona blava i la gestió del pàrquing municipal al sindicat haurien manipulat el sistema informàtic que gestiona l'accés al pàrquing per introduir les matrícules dels cotxes de familiars o amics. Es calcula que tot plegat hauria comportat un perjudici econòmic d'uns 17.000 euros a les arques públiques. N'estava el cas? Què n'opina?
2: Sí. Bé, que s'ha de fer més control, segurament, sí. Aquestes coses, de vegades, per un despist o per una distracció, doncs hi poden haver-hi targes doncs, que es quedin allà i sí, de vegades, si no tenim el suficient control, aquestes coses poden passar a tot arreu, a tota la societat. I com que venim, a més d'una societat que tenim molta pilleria, no? Doncs poden passar aquestes coses, sí.
1: El president de l'empresa pública de gestió municipal de serveis i regidor de serveis municipals, en David Través, defensava en declaracions d'aquesta casa que l'objectiu principal quan van tenir coneixement dels fets va ser preservar l'interès públic.
4: Com a president de GEMSA hem de garantir, o haig de garantir, la defensa de tot allò que és públic. I davant d'aquesta sospita és que li haig de confessar que era molt fàcil actuar. Demanar a la part més operativa de l'empresa que posés tots els mitjans necessaris per un costat per esclarir-ho i, si hi havia el mínim dubte, posar-ho en coneixement de les autoritats. Per què? Perquè part de la feina del polític és, repeteixo, preservar allò públic.
1: S'ha actuat com tocava, doncs, acomiadant els agents de mobilitat i presentant denúncia?
2: Així com ho diu el regidor, evidentment s'ha d'actuar de seguida perquè estem en una entitat pública i aquestes coses encara són més grosses, no? Si passen en una empresa privada, doncs pots fer el que calgui, pots allargar-ho més, però aquí s'ha d'actuar ràpidament, sí.
1: Precisament, encara parlant de mobilitat i de frau, aquesta setmana havia de començar el judici d'11 xofers de Segalers acusats d'apropiar-se de prop de 350.000 euros de la venda de bitllets en ruta. Un judici que al final s'ha suspès sense data per qüestions procedimentals. Ha seguit el cas? Saps si havien actuat a les línies de Caldes?
2: Jo m'he trobat avui una persona que estava treballant a l'empresa i m'ha dit que d'aquí de Caldes no és ben bé, o sigui, són, clar, l'empresa és molt gran, s'ha desbordat, és molt gros això, i aquestes coses, doncs, a més és que és com deien abans, no?, que és una empresa privada, aquestes actuacions les poden fer al cap de 15 anys, no?, i em sembla que és aquest el període que fa que això va passar. passar.
1: Ara sí, entrem en matèria de comerç. Ahir es va presentar l'acord entre l'Ajuntament i Pimec per dinamitzar el comerç de Caldes. En què consisteix aquest conveni? Què suposa?
2: Bé, des de la Regidoria de Promoció Econòmica, a la Piqueta, fem moltes tasques d'apropament de les empreses, les persones treballadores, fem molta formació reglada i no reglada, o sigui, es pot fer formació ocupacional, es pot fer formació que vagi encaminada amb aquelles tasques que necessiten les empreses, fem formació per professionals que es vulguin canviar de sector, però ens feia potser falta a alguna entitat supramunicipal que ens ajudi. De fet, he de recordar que fa el 2023 ja vam fer un conveni amb la Cambra de Comerç de Barcelona que ens ha ajudat amb alguns cursos i també ens ha ajudat doncs, en el dia quan fem la fira de l'AFP aquí a Caldes, doncs ens han vingut també, aquest últim any ens van venir doncs, les ambaixadores de la formació professional. Doncs ens faltava fer alguna cosa per la petita i mitjana empresa. Els comerços de Caldes, especialment clarament, ens demanen que una persona que està en un comerç i que moltes vegades és autònoma només li fa falta doncs, haver de fer papers, no? I ens demana que les ajudem més amb aquestes tasques. Fer una finestreta única, que és el que es podria demanar, a vegades és molt complicat. De fet, mira, la Piqueta és el clar exemple de que és com GEMSA, és una empresa municipal, doncs la Piqueta estava en la Piqueta, mai més ben dit, vull dir, es diu la Piqueta perquè era un antic safareig, sempre estava com molt... O sigui, estava com separada, no? Una vegada se'n va anar allà el 2012, s'havia quedat tot el que és la promoció econòmica, el comerç, la pagesia, les persones treballadores, doncs s'havia quedat allà i ens mancava potser aquell enllaç, no? De tenir en compte de la importància que té la promoció econòmica dins d'un municipi. I hi ha tasques d'aquestes doncs, que el PIMEC, com que la paraula o les sigles ja ho diu, no? Que és la petita i la mitjana empresa, doncs ens ajudarà. A més, la UCI, que és l'Associació de Comerciants de Caldes, que és més gran, d'empresaris i comerciants de Caldes, ja va començar assessorada per PIMEC. I em sembla que van dir l'altre dia que hi havia un percentatge molt elevat de les empreses i comerços de Caldes que estan donades d'alta en PIMEC. Doncs ens faltava fer aquest conveni marc per poder fer coses més enllà d'aquests tractes que fan ells directament amb les empreses, perquè a l'Ajuntament doncs, també ens fa falta doncs, fer estudis i coses doncs, d'assessorament que creiem que amb aquest conveni doncs, les farem. A més, l'any passat vaig estar en una jornada d'empreses en el que PIMEC Vallès Oriental explicaven als ajuntaments com escalar aquelles empreses. No? Hi ha un projecte que ajuda les empreses a créixer econòmicament, amb inversions, a nivell internacional, i allà vaig conèixer l'Enric, que era el cap de Vallès Oriental llavors, i bé, vam fer bona... jo no el coneixia, i llavors doncs, vam començar a treballar cosetes, vam conèixer la Montse, que és la que porta el comerç de Vallès Oriental, l'any passat vam fer una col·laboració amb un institut al Vallbona de Granollers que fan estudis de comerç i de màrqueting i vam fer una petita col·laboració i arrel d'això vam dir doncs hem de fer el conveni que ja el teníem des de l'any passat, dic l'hem de signar i hem de començar a fer això i ara ens ajudaran a fer un estudi que jo ja no cal que em pregunteu, ja continuo, oi?
1: No, li anava a dir, l'acord parla de fer un diagnòstic sí. Del teixit i de l'activitat comercial del municipi, això com es concreta?
2: Sí, l'acord és un acord de col·laboració en general, però específicament fem una addenda i ja hem encarregat aquest estudi que ens avaluarà el comerç de Caldes, les dificultats que tenen.
1: Fer un cens d'activitats comercials, oi? Per carrers i eixos comercials.
2: Sí, preguntarà, s'acostarà amb ells, els faran unes enquestes, llavors també agafaran dades de la comarca i del municipi, que són dades públiques, i ens faran doncs, una valoració i un estudi de la salut i el futur del comerç de Caldes. I a partir d'aquí farem actuacions a favor d'arreglar coses o de fomentar més o de escalar coses més grans i mirar de conservar aquest comerç que tenim a Caldes, un comerç de proximitat que és molt dinàmic, que és molt divers i que la comarca aprecia molt.
1: De fet, es parla de fer això, un àmbit de treball conjunt per desenvolupar iniciatives que donin suport a les micro, petites i mitjanes empreses, com comentava ara, així com a les persones autònomes. Quina mena d'iniciatives? Ens pot posar algun exemple?
2: Això és el conveni Marc. Val? Mm-hmm, el conveni exacte. Marc, una patronal com PIMEC, és una patronal que es dedica a les persones... No és com una cambra de comerç. La cambra de comerç és per tota l'activitat econòmica i es preocupa doncs, de les persones treballadores com de les empreses, els professionals i els autònoms. PIMEC està més adreçat a aquelles petites i mitjanes empreses. I en aquí doncs, podem ajudar doncs, a empreses o petites empreses a resoldre conflictes amb administracions, que no siguin l'Ajuntament, també amb nosaltres. De fet, hem intentat, a través de PIMEC hi han hagut casos, ara recordo amb lo de la taxa de deixalles, per exemple, que des de PIMEC van assessorar molt a la UCIC per veure com l'Ajuntament podíem d'alguna manera subvencionar-les perquè estan pagant unes taxes que a tothom se'ls han apujat, però en les activitats econòmiques i sobretot en el comerç, que són menys, no són empreses grans, doncs se'ls ha pujat molt la taxa. Doncs aquí PIMEC va ajudar amb tota aquesta tramitació.
1: La gestió burocràtica.
2: Sí. I llavors doncs, tots els tràmits, no? Aconseguir subvencions, de fer cursos doncs, que no fem a l'Ajuntament, doncs, mirar-los de portar directament aquí, que no s'hagin de desplaçar, ve a ser una miqueta molt genèric.
1: A nivell general, quins són els principals reptes que té sobre la taula el comerç de Caldes, específicament?
2: Continuar.
1: Sobreviure.
2: Sí. I relleu generacional. Hem de tenir en compte que hi ha moltes persones que ja estan arribant o estem arribant amb una edat de retirar-nos i fomentar que hi pugui haver-hi una continuïtat amb un negoci, que això es fa a través de Reemprèn, que és una cosa que tenim a través de la Diputació i la patronal de Terrassa, doncs mirar d'encaixar aquestes coses, no? De donar la continuïtat en aquells comerços que, a més, van molt bé per Caldes. I llavors també és parlar de futur de Caldes. Si nosaltres volem i defensem el comerç, és perquè volem que hi hagi, que es pugui anar a comprar a peu, que les persones siguin ateses amb una qualitat, que en els comerços així de poble et coneixen, llavors et podran assessorar, podràs fer canvis, et diran això no et convé, i totes aquestes cosetes doncs, és per això de la importància. I llavors una altra de les coses, no? que jo sempre dic, els comerços donen llum al carrer en aquelles hores que, sobretot a l'hivern, que tenen foscor. Si tens una il·luminació i tens una botiga oberta, això il·lumina el carrer. Uh-huh. Il·lumina, i que si tens un problema o tens una angoixa, pots entrar aquí i des d'allà doncs es truca. Això ara la Diputació ha fomentat un registre, que això ho ha perseguit precisament, ens va dir ahir PIMEC, un registre dels diferents comerços de tota Catalunya, de tota Barcelona, de tota la província, que es posaran en una llista. Bueno, la llista a vegades és tenir el distintiu, en què els adolescents, si no tenen mòbil, perquè molts en tenen, però no cal que vagis amb mòbil. Si tu tens un problema i has d'avisar la teva família, a aquest centre hi aniràs i et trucarà la teva família. Doncs és una miqueta això, donar vida al poble de Caldes. Sí.
1: Marta?
5: Sí, m'encanta sentir això, perquè realment crec que és una realitat. O sigui, Caldes necessitem fer un estudi sobre la salut comercial, o sigui, una cosa flagrant, no? Abans ho comentava, no? Parla de la zona blava, parla de la reforma del primer gall, parla de molts temes en si. Però una de les coses que sí sempre se'm planteja, i sempre em sembla que ho hem comentat més una vegada, fins i tot en els safrets, és el fet de que parlaves de negocis pel futur de Caldes. Uh-huh. A vegades també cal fer un estudi de quin tipus de Caldes volem, perquè parlem de Caldes turístic, ara parlem de Caldes comercial, parlem, no?, de diferents etiquetes al poble de Caldes, i realment semblen no deixen de ser, al meu parer, tirites, etiquetes que queden bé en el moment oportú, en el moment previ a les eleccions, no? Que estem a un any vista i estem en preeleccions, i a una lluita constant d'agradar a tothom, no? Llavors, crec que una de les coses, i per això ve la meva pregunta, és la, en aquest diagnosi, quin tipus de municipi es té al cap per poder fer la diagnosi? Perquè no és gratuïta aquesta diagnosi. Uh-huh. Per tant, podem veure quina és realment la transparència d'aquesta diagnosi al darrere?
2: Jo no ho faig per un interès electoral, perquè això ho vaig haver dit des de bon principi amb la meva campanya. Per mi, ser sostenibles és poder néixer, viure, educar-te, treballar, comprar i fer-ho tot al municipi. Uh-huh. Tenint en compte que tenim uns eixos viaris i un transport que és ineficient, el millor que podríem fer és fomentar que el comerç pugui ser abastit. Això és molt important, també. Uh-huh. O sigui, no és tot parlar de transport col·lectiu, sinó també parlar del transport de les mercaderies i de les matèries primeres de les indústries. Doncs això és un poble sostenible. Uh-huh. Que no arribarem a tothom. Sí que hi ha altres temes, doncs, que amb la digitalització i els processos tecnològics, doncs, molta gent pot treballar des de casa. Però haver-nos d'estalviar per anar a treballar a Barcelona, això...
5: En això estic completament d'acord, i el fet que sigui un poble sostenible és, si més no, una de les lluites, no?, que el municipi porta reivindicant. Però el tema no està només en això, estem parlant de que hi ha diferents nuclis de comerç al municipi. Hi ha un comerç més proper, un comerç de petita botiga, o de petit comerç, hi ha una part industrial, no? Com bé comentaves abans, hi ha diferents eixos comercials al municipi, i tenim moltes mancances per poder mantenir aquests comerços. Parlaves de llum. Llum, però no només és llum. O parlaves de poder-les portar, no?, que s'abastin els comerços. Estem parlant de que es tanca el carrer el dissabte a la tarda. Mm-hmm. Estem parlant de diferents comerços, que volem relleus, volem que sobrevisquin, que continuïn. També estem parlant de quin tipus de botigues volem. Mm-hmm. Perquè ara només cal que ens passegem pel poble. O sigui, quants paquistanès... O sigui, amb tot el respecte del món, i per suposat...
2: Comerços de conveniència.
5: Exacte. Diuen, sí. Vale? Llavors, hem de potenciar quin tipus de comerç també volem. Uh-huh. No? Llavors, aquesta és la meva pregunta. Hi ha un model de poble al darrere d'aquesta diagnosi? I sí. Quin és aquest model de poble?
2: Jo el tinc. Llavors, com que això no estarà acabat... fins a les properes eleccions veurem el que passarà. Però aquest estudi estava enfocat en que una vegada el tinguem és fer un pla d'usos. Un pla d'usos que passa per dir quants comerços de lliure de conveniència tenim, quants establiments d'estètica i bellesa tenim, quantes drogueries tenim, que ja no només en queda una i ja no venen més que d'això, doncs, o quantes carnisseries, com fan a les farmàcies. Les farmàcies es limita una mica en funció dels metres i dels habitants. Doncs hem de fer aquest estudi. I llavors fomentar altres barris, evidentment. Aquí tenim una part, doncs, de més al nord, que hi ha un gran projecte immobiliari, que és el d'aquí de Sàmbic i el del Bonastre, que dir, doncs, allà també fan falta. De fet, hi ha moltes persones que viuen al Remei que diuen, uf, jo cada vegada que he de baixar he d'anar fins a l'altra punta, doncs, mirada que hi hagi establiments repartits per tot el poble. Tu vols muntar una carnisseria, doncs, mira, aquí em fa falta una, doncs, mira de poder-ho, no? I aquí després, des de l'Ajuntament, el que hem d'ajudar és d'alguna manera que hi hagin locals que es puguin mantenir, o que es pugui fer una gran inversió per remodelar i per tirar endavant aquests serveis. A mi, cada cop que veig que una família, doncs, tanca un local comercial perquè ja no li convé, perquè no troba llogaters, o perquè el lloguer que li paguen, doncs, no li interessa, i fan un habitatge, això sap molt de greu. que tothom pot escollir-ho, però clar, sóc de greu, des de promoció econòmica i de comerç, això no estem del tot, no estem del tot contentes, però bé, aquest serà per fer, o sigui, a partir d'aquest estudi mesurarem i veurem quants establiments d'aquest tipus, que ja una miqueta ja el tenim, perquè això des de la piqueta, les persones que porten comerç i que porten empresa i emprenedoria, fa molts anys que tenim el registre. De fet, creiem que a la piqueta tenim més dades d'empreses, d'indústries i de comerços dels que tenen les activitats econòmiques, la regidoria d'activitats econòmiques. Si alguna vegada es necessiten dades, les tenim més a la piqueta. Doncs això s'ha d'endreçar i s'ha de promocionar, que es pugui... Jo crec que des de l'Ajuntament es poden fer polítiques públiques per afavorir que s'obrin i inclús activitats noves, no? Activitats que... Clar, jo en el meu partit polític també tenim joventut, no? I els joves es queixen de que no tenen un lloc que en diuen doncs recreatiu. Per mi no és recreatiu, això és més aviat, si vols, de sociabilització i d'educació, que els joves no hagin de marxar, per allò que parlàvem, de ser més sostenibles. Sostenibles, més saludables i, a més, de seguretat, no? Per evitar riscos, que els nostres joves puguin tenir un lloc de sociabilització dins del poble. Això s'ha d'intentar. Vam tenir la taula de comerç i va haver-hi dues persones que em van reclamar. Dius que aquí Caldes les activitats econòmiques com recreatives, que són això, que hi poso en dubte que pugui, hagi de ser un recreatiu, no les podem fer dins del poble. Les envien en el polígon industrial i, a més, han de fer-ho de manera separada en un edifici o fer una doble paret. Això és una llàstima, perquè al final...
6: En una bolera, per entendre'ns, o...
2: Una bolera, pregunto, o uns futbolins, coses, clar, és un lloc, un recinte, on ells puguin estar-ho, elles puguin estar sociabilitzant de manera segura i que no hagin d'estar, doncs, pel carrer i a l'hivern, doncs, fent, doncs, la gresca fora al carrer.
6: O marxar del poble.
2: I a marxar del poble és el pitjor, sí.
6: S'incorpora al programa l'Àngels Pou, gestora financera, que té una
7: Bona
6: pregunta
7: tarda.
6: Per la Roser Xalabarder.
7: Bona tarda.
2: Bona tarda, Àngels.
7: Gràcies. Una pregunteta només així, d'alguna manera, et faré una pregunta així com una mica seguida, perquè tu em vagis resolent. Estic d'acord totalment amb el que diu la Marta, vull dir, al final benvingut sigui aquest diagnòstic. Sí que crec que hauríem de saber més o menys quina data teniu prevista de que us facin l'entrega o valoració d'aquest estudi. Crec que seria important perquè, clar, no només això implica que suposo que ara ja ho sabeu, d'alguna manera també, i aquestes persones que facin aquest diagnosi segurament que preguntaran, és quantes comerços han tancat, perquè se sap que darrerament o en aquests últims anys han plegat molts. D'alguna manera també el tema de taxes, tot i sabent que hi ha aquesta reclamació, abans no es tingui aquest diagnòstic, està previst algun tipus de suport per poder d'alguna manera minorar aquests costos al petit comerç? I l'altra pregunta que et volia d'alguna manera fer és: el bo de comerç que estava previst es farà, substituirà aquest diagnòstic al bo o quedarà una miqueta per més endavant? I ja per últim, la fira d'ocupació que tinc entès que no s'ha fet durant aquest any o el passat, si teniu també previst fer-la. T'he fet moltes preguntes
2: sí.
7: De cop, eh?
2: La primera era si quan s'acabarà.
7: El diagnòstic quan us ho entregaran.
2: Sí, sí, això les enquestes les començaran a fer de seguida i això esperem i desitgem que això el mes de desembre ja estigui enllestit. Com heu dit, és un estudi que ja han fet en altres municipis i bé, és un recurs que també hem aconseguit de la Diputació, això és un cost subvencionat per l'Ajuntament i això dins d'aquest any s'ha d'haver fet. La segona és les taxes s'han pujat per tothom perquè feia molts anys que no s'apujaven les taxes i els impostos municipals, i el que els preocupava més, i és veritat i tenen tota la raó, és que les deixalles als comerços són molt elevades. Bé, va ser això va ser una política que es va decidir, doncs, que s'apujava un tant per cent a tot el municipi i en canvi doncs, un percentatge més elevat a sobretot els comerciants, perquè les empreses acostumen a tenir moltes les seves recollides selectives i llavors no paguen taxa de deixalles. Per tant, es carrega molt als professionals, a les persones autònomes, als comerços, amb una taxa que de vegades, com elles diuen, és que com a molt escombrem una miqueta i poca cosa més, perquè la recollida de cartró i de paper es fa de manera selectiva. Llavors, bé, aquest any es va aconseguir en el pressupost des d'Economia, es va comprometre el regidor que abans ha parlat, en David Través, es va comprometre que hi hauria hi ha un recurs de 15.000 euros per ajudar a pagar, que passa que és en forma de subvenció, eh? Llavors ara ja s'està estudiant, tenim tres propostes de com repartir aquests 15.000 euros en funció dels metres quadrats, en funció de l'activitat i es repartirà una miqueta amb una escalada que ja també està proposada. Altres coses, jo clar, des d'urbanisme...
7: No, el bo comerç.
2: El bo comerç era una política o una cosa que havia funcionat molt a la Cambra de Comerç i en aquí bueno, hi va haver-hi el canvi a la Cambra de Comerç de Barcelona, això ho portava una persona que havia funcionat molt bé a Badalona i en aquí doncs no ho hem acabat d'aplicar, és veritat. Com que aquest recurs, diguem que la Cambra de Comerç tampoc no ha acabat de funcionar, potser ens hem d'inventar i fer-ho. Ara tenim una empresa digitalitzadora que té moltes idees i podríem, de cara a la propera legislatura, perquè ara seria una cosa que quedaria molt malament de que ho apliquéssim, no? de fer aquests bonus així, és una cosa que haurà quedat per fer, sí. Llavors, el que sí que podem fer és altres coses, no? Teníem al cap, per exemple, tenim una empresa que gestiona els aparcaments de càrrega elèctrica i bé, doncs segurament ens acabarem de posar d'acord doncs amb fer una promoció de dir vine a comprar un cotxe elèctric a Caldes i així doncs serà una manera d'impulsar que vinguin les persones doncs de fora, que anirien a comprar potser en altres establiments, doncs de venir a Caldes i tindran doncs la manera de càrrega o la gestió d'aquesta càrrega de vehicles elèctrics doncs de manera més fàcil. I quina més havia quedat, a part de la del bon comerç, una entremig?
7: La fira d'ocupació.
2: De fet, nosaltres el que hem fet és la fira de FP. La fira d'ocupació és un tema que ens ha quedat. Aquest any ja vam mirar-ho de fer que vinguessin empreses a fer entrevistes durant la fira de la formació professional, que aquest any es va haver fet aquí, es van dividir els diferents cicles formatius per la piqueta i ens ha faltat que vinguin empreses a fer entrevistes, que això es fa a Granollers per dues vegades i es fa a l'Engròs. Hi ha hagut ara el Girafeina a Granollers, que ha tingut molt d'èxit, i això la Cambra de Comerç ho fa força bé. Doncs ho ampliarem, com que aquest any hem començat amb lo de les ambaixadores de la FP, doncs l'any que ve farem bueno, no serà el Girafeina, però serà hi posarem un altre nom.
6: Mercè?
8: Sí, una pregunta. Estàvem comentant lo de les taxes que has comentat. A veure, el tema de les taxes per donar subvencions, per anar a buscar a veure com ho fem per rebaixar la taxa, no seria més fàcil? No sé, vaig a proposar una idea, igual no és vàlida, eh? Però no seria més fàcil dir, a veure, perquè jo era professional i era carn d'aquest tema, o víctima, vaja. Si jo reciclo i porto a la deixalleria i tinc un tiquet de deixalleria, com sempre s'havia fet en els particulars, que les empreses i els autònoms estarien obligats a fer-ho per no crear deixalles, però bueno, si ho fan i tenen el comprovant, per què no s'aplica directament el descompte? És molt més fàcil, no cal subvencions, no cal fer estudis, no cal fer històries vàries. O sigui, facilitem les coses. per mi, aquesta seria una. I després un altre tema seria el que, el que estàveu parlant, de fer aquest estudi, de veure que, quin tipus de comerç tenim, què és el que necessitem, què és el que volem. Val. Al final es fa l'estudi, que té un cost, es fa l'estudi, però al final serà una decisió política el que s'implanti simplement un negoci o un altre, si s'obri una botiga o s'obri una altra, en funció de les necessitats que aquest estudi hagi dit que tenim en el poble, o del tipus de comerç que tenim en el poble, o si s'ha de limitar un tipus de comerç i un altre no. De veritat que necessitem aquest estudi? Si al final és una decisió política, no estem veient que s'estan demanant permisos per obrir comerços que són repetitius i que cada 10 passos tenim el mateix? És necessari dedicar aquests diners a fer aquests estudis quan al final serà una decisió política que es posi una empresa o es posi una altra, es posi un negoci, es posi una altra, es posi una botiga o es posi una altra? Jo és que em supera una miqueta...
2: No, Mercè, el planejament urbanístic va ser una decisió política que es va fer fa molts anys.
8: Sí, clar.
2: El pla estratègic que s'està acabant ara, que em sembla que un dia d'aquests s'acabaven les votacions, no? La participació ciutadana s'acaba el dia 19 o una cosa així. Al final també és una decisió política.
8: Tot.
2: Doncs si aquesta decisió política que s'ha pres un dia no funciona... anem a canviar la norma.
8: No, però és que ja estan veient que no funciona.
2: Mira, jo el primer que em vaig trobar aquí quan vaig arribar a govern, amb moltes ganes de canviar coses, és amb el tema de les teulades. Val? Jo, com que estic a Salut Pública, al principi doncs, havia també anat amb alguna reunió que s'havia de treure la famosa uralita, no? Uh-huh. El fibrociment. I llavors, doncs... amb les cases que rodegen el poble, que en són moltes, o les naus de agrícoles i rurals, doncs els hi feies posar la teula de ceràmica vermella. I això ho diu el planejament urbanístic. Doncs anem a canviar-lo. M'ha costat 2 anys. I una persona que vam haver de contractar des de pagesia, des de la meva regidoria, per fer aquest estudi. Val? Perquè, clar, evidentment hi ha altres interessos dins del tema urbanístic, i el canvi de planejament urbanístic va dir, doncs, tu mateixa, no? Això, i llavors per protegir-nos de cabirols i de senglars, aquestes plagues que en el món de la pagesia també els afecten moltíssim. Doncs havíem de posar unes tanques que eren de 1,5 metres i 30 centímetres per sota, perquè hi passin els senglars, els conills i les persones també, si vols, no? Doncs per al sector de l'horticultura i de la pagesia això era un problema. Doncs no funciona el planejament urbanístic, que me'n vaig trobar un que s'havia canviat el 2014, que no es va tancar fins al 2024, o sigui, va passar 10 anys per arreglar unes feixes, per fer arranjaments de millores d'agrícoles i tot això, però això va costar 10 anys. Doncs aquest canvi de planejament m'ha costat 2, però espero tenir-lo a dins d'aquesta regió, perquè hi ha moltes peticions de fer tancats i estan aturats per això, o de canviar teulades, que ara mateix doncs, hi ha subvencions per canviar l'uralita i no poden fer-ho perquè tenim això tancat. Aquesta nit s'acaba l'exposició pública. O sigui, espero que avui ningú presenti res en contra d'això perquè ha de tirar endavant. Doncs, si la norma no funciona, anem a canviar-la.
8: Claro, però és que jo no t'estic parlant de les normes ni de planejament urbanístic, t'estic parlant d'activitat econòmica.
2: Sí, regidoria d'activitats econòmiques no depenen de mi. Bueno. Aquest és el problema, val? Això per començar. Bueno, perquè al final...
8: Si jo haig de donar permís a un comerç de proximitat o a un d'ungles o a un forn...
9: Però aquí hi ha una cosa que a mi, perdoneu-me, però m'explota el cervell. O sigui, per molt que tu, Roser, comentes que tu, activitat econòmica, no et pertany. I que per tant és una altra regidoria diferent i és una altra regidoria diferent i... ja, perquè tio, no... però esteu tots al govern, sou companys,
2: Marta, que aquestes coses no t'arriben, continuadament van presentant la gent coses i canvis,
9: però per què no feu reunions de
2: sí,
9: planejament?
2: Les de planejament no,
10: però d'alguna manera està dient algo molt clar, que estem debatent alguna cosa que al final estàs de cap estàs al capdavant de comerç, uh-huh. et toca és perquè aquesta. Tens la teva regidoria, uh-huh. i aquesta tertúlia crec que també ha de servir una mica per créixer tots. Uh-huh. És el que està dient ella, és dir, bueno, però què es fa? És igual que la part econòmica no depengui, però clar, algú, encara que si tens el poder de regidor, has de poder dir, escolta'm, fins aquí estem i això hem de poder-ho... És una visió meva, perquè et dic una cosa, està dient, no, està clar que, no. que està dient, no, potser mira, no, però hem estat a govern, hem estat a govern.
9: I en el meu món, en no el meu món, jo ara m'emporto en el meu món tècnic, vale? Sí. Ja més enllà de la meva visió política. El meu món tècnic, uh-huh. jo pertanyo a serveis socials, però serveis socials també treballem amb habitatge. Si jo tinc la meva regidora de serveis socials i tinc el meu regidor d'habitatge, si jo no els obligo a que entre ells dos es parlin i es posin d'acord i expliquin i busquin mecanismes conjunts, no té sentit la part de la meva professió tècnica, que per tant...
2: Tu ets tècnica, per això.
9: Jo soc tècnica. Per tant, igual que nosaltres de nivell tècnic ho demanem, vosaltres, des de dalt, com a regidors, hauria de ser bàsic a la vostra tasca. O sigui, sou representants polítics, sou qui es mou i qui inverteix els diners d'una manera o d'una altra. Uh-huh. No sé... Però...
2: Quan es demana un permís de canvi d'activitat o de canvi de persona propietària d'aquesta activitat econòmica, això no arriba perquè es fa una assabentat, que es deia abans, no sé com es sí. diu ara, una certificació prèvia que comences les obres. Llavors s'ha de passar una inspecció conforme aquesta activitat està ben regulada. I això, o sigui, si a mi no em ve la persona interessada en dir, ostres, hi ha això que no acaba d'enllaçar, mira, aquesta setmana m'han explicat una família que lloguen un local i tornen a posar un altre lloc d'ungles, ja està endavant, saps? Quan te n'assabentes, això ja ha passat per la part tècnica. Jo tinc 6 regidories i ja en tinc prou per diguem que...
9: Ja, però és que tens regidories que no es comuniquen entre elles, no, no. I tens regidories que tenen vasos comunicants purs i durs, uh-huh. i no et pensen de tu mateixa. Per tant, no sé, fem...
11: I tindràs tècnics.
2: Tu has estat al consistori, Marta, sí, i saps doncs, que moltes coses ja venen fetes. A més, amb majories tan antigues, encara costa més. Aquest és el primer cop, després de 15-16 anys, no?, que hi ha s'ha trencat una mica aquesta majoria, i la salut d'una persona també de vegades s'ha vist molt afectada, uh-huh. inclús a possibles amenaces que hi puguin haver vist. Però jo, al final, em vaig comprometre a fer una sèrie de coses i les faré. L'activitat econòmica s'ha de regular, per això s'ha de fer aquest pla d'usos que creiem des de promoció econòmica que ens podrem, com a no, encarrilar les coses per la propera legislatura. Daniel.
12: Canvio una mica de tema. Feu un estudi en PIMEC. Sempre explico que tenim l'IRTA aquí al costat i que estem d'esquena a l'IRTA, que no el coneixem. L'IRTA té un centre de recerca, de fet conjuntament amb l'UPC, el Centre de Recerca en Economia i Desenvolupament Agroalimentari, que de fet el seu tema és l'alimentació i l'agricultura. Uh-huh. S'escau realment que des de Caldes es pugui establir col·laboració i un treball en l'àmbit alimentari s'escau del tot. I més tenint en consideració que en aquest món on el comerç té una competència duríssima, que és els grans subministradors que porten els paquets a casa, són les grans superfícies. Peculiaritats com són els productes alimentaris que tenim a Caldes són excepcionals i permeten tenir caràcter propi. Per tant, aquesta jo crec que hauria de ser també una opció, recordar que tenim l'IRTA aquí al costat, uh-huh. i que el CREDA és en particular un centre on es pot fer recerca per ajudar-nos a avançar en el comerç agroalimentari, però també en la producció agroalimentària.
2: Molt bé. Tu creus que podríem fer un conveni amb l'IRTA?
12: Evidentment, sí.
2: Val,
12: sí.
2: Doncs mira, tirem-ho endavant, no és veritat. Tenim tota l'horticultura de Caldes i tota la pagesia, que ells tenen els seus mecanismes i van fent, però... ja prou feina tenen en tirar endavant i en lluitar doncs, precisament amb els senglars, no?
9: que això és bàsic, és a dir, o sigui, m'ha semblat perfecte el que acaba de succeir i m'ha semblat perfecte perquè per fi es troben dues persones de dos àmbits i ostres, es coneixen, hola! No, no, ho sento. O sigui, això era el que em referia jo al principi. No? Quin model de poble volem? O sigui, quin tipus de comerç volem potenciar? Quin tipus d'activitat econòmica es vol al municipi de Caldes? Quin tipus d'avantatges volem crear? O sigui, quina és la, ara mateix una de les demandes de Barcelona, per exemple? No? Una de les demandes de Barcelona és s'han perdut les botigues de poble de tota la vida, no? O sigui, s'ha transformat en una ciutat totalment aparador, una ciutat pel turista o una ciutat totalment fora de les dimensions reals del pensament. Caldes no està lluny d'aquesta realitat.
2: No, Caldes està molt a prop de ser ciutat.
9: Exacte.
2: També,
9: sí. Llavors, realment ens hem plantejat què és el que volem com a municipi.
2: Des de comerç, sí.
9: Des de comerç i des de totes les regidories que treballen pel mateix objectiu.
11: Pel poble.
9: O sigui, tu ara mateix acabes de parlar amb una proposta d'agricultura i de ramaderia. O sigui, curiosament, perquè pengen de tu també. Però és que potser jo què sé, et planteges d'aquí una estona amb una altra persona que té activitats artístiques i escèniques i no cau de tu, però et fa una proposta nova d'una activitat. Ostres, no li buscaràs a qui recau la regidoria? Pregunto.
2: Sí. Sí, clar, però aniran a veure aquesta persona. A mi els barris, per exemple, em venen a venir a veure per temes de mobilitat o per temes de comerç, però per temes més urbanístics o de seguretat o així van a
9: qualsevol... És que tu acabes de dir fa una estona enrere que tenir llum al carrer amb els comerços provoca seguretat.
2: Sí, clar.
9: Llavors també t'has de plantejar una proposta de seguretat i de potenciar que els comerços o que el comerç sigui part d'aquesta planificació de seguretat i de...
2: Ja ho tenim lligat precisament amb aquesta operació que fa la Diputació de Barcelona de tenir el llistat d'aquells establiments que tindran un distintiu que si tens un problema trucaràs des d'allà.
11: Però això no és llum ni seguretat. Això
2: la llum és tenir un establiment. No, no.
11: Donar vida
2: és conservar aquests establiments. I aquest és l'interès.
11: Donar vida, però...
9: Normalització lingüística.
2: Això també.
11: No, això és un altre tema.
9: Comerços que parlin català.
2: S'està treballant, les parelles lingüístiques, aquí la persona...
9: Els comerços que tinguin un distintiu que són comerços que parlen el català, que tenen... Però això també penja normalització lingüística i comerç, no? O sigui...
2: Proposa-ho. És que hi han hagut moltes activitats, Marta, que
9: ho proposo jo, que sou vosaltres els que esteu al consistori.
2: Perdona, però tu estaves abans a la política, aquestes coses haguessin pogut fer abans. Doncs es van fer
9: lluites,
2: a mesura que...
9: Però com dius tu, veníem d'una majoria absoluta. Tu t'has tenit la sort que la vas trencar, mira.
2: Quina llàstima.
9: Llavors, mira, pues, fem el que calgui fer.
2: Molt bé.
9: O sigui, justament és que se t'estan fent propostes ara mateix,
2: però
9: que estàs a un any vista.
2: Però són propostes, però que no les farem ara, que tampoc estaven en el pla
9: d'activitat.
2: No estaven en el pla d'activitat municipal.
9: Bueno, és igual, és que realment hi ha coses, Roser, que a mi m'ha explotat el cervell en el moment en el que heu posat a sobre la taula, això no és la meva regidoria i no ho tindré en compte.
2: No, és que, bueno, a vegades et diuen que no et posis on no et toca. I a mi m'ho han dit més d'una vegada, saps?
9: Torno a repetir, model de poble. Torno a repetir, model de poble.
2: Model de poble és un poble que hi hagi un comerç de proximitat, que la gent pugui anar a

0: Pagesia, doncs.
1: Sí, perdona, parlem de l'essència de Caldes, és el comerç.
2: Perdona, el servei de robòtica és un servei nou.
0: Sí.
2: S'ha d'implementar, s'ha de crear, s'ha de...
1: Bé, sí.
2: Tot això entenc que s'hagi trigui 3 anys o els que calgui. El que no entenc jo és que em diguis... I no, no és no res contra tu, eh? Vull dir que és una cosa... És...
0: Sembla que m'ho esteu dient.
2: No,
3: ets la cara visible del comerç.
0: Som la cara visible del comerç, vale? Doncs jo tinc a darrere les taules de comerç i fan les propostes de les persones que venen a la taula de comerç i intentem fer les coses que en la taula de comerç es parlen. Ja està.
2: Bueno, continuo amb el meu discurs. Jo el que no entenc és que, diguem, que necessitem aquest pla de no d'usos, bueno, com li vulguis dir, per saber què volem en el poble, que em diguis que hi ha un canvi d'activitat en un local i que automàticament es dona el canvi d'activitat i que no te n'enteres. O sigui, això és el que jo no entenc. Perquè mira que quan ets professional, quan ets comerciant, quan són vinga pals a la roda, i llavors resulta que a la regidoria corresponent no se n'enteren que en aquell local hi ha un canvi d'activitat i que s'ha de permetre sí o sí aquella activitat, encara que sigui nociva, insalubre...
0: No, perquè activitats perquè... econòmiques es fan les inspeccions pertinents.
2: Sí, sí.
0: d'aquesta autorització.
2: Sí. I si tu no vols aquell tipus, perquè ara dèiem, volem que la gent gran vagi a comprar al poble.
0: No ho pots restringir-ho ara mateix.
2: Això és el que et volia
3: preguntar. Amb les voreres que tenim?
2: Per què?
0: Ara no es pot restringir.
3: Amb les voreres que tenim per accedir al...
2: Això és una altra història. Això és una altra història. Però tu dius, la gent gran vols que vagi a comprar al poble. A on ha d'anar a comprar? Si només hi ha botigues d'ungles, botigues de telèfons, botigues...
0: No, hi ha centres per poder anar, hi ha botiguetes per anar a comprar.
2: Jo, botigues d'especialitat, o sigui, com ell diu, tenim un món agroalimentari aquí especial, que com els tomàquets de Caldes no n'hi han, i on els trobo en el poble? On els vaig a buscar? És que no hi ha botigues bones.
0: Doncs tens verdureries i fruiteries de bona qualitat aquí a Caldes.
2: Sí, n'hi ha. Les grans cadenes o si no. Les altres que vés a saber d'on t'ho porten. I jo no me n'enfio, jo vull producte d'aquí Caldes, però és que no sé on anar-lo a buscar, és que no hi ha una botiga especial.
0: El mercat, i això és... els dimarts, sí,
2: home,
0: el
2: no mercat. Es tracta d'anar als mercats el dimarts, es tracta de que jo pugui anar a comprar qualsevol hora del dia en una botiga. Per què no es fomenten aquestes botigues d'especialitat aquí en lloc de les ungles i dels no sé què i dels telèfons?
0: Perquè tenim una formació professional de bellesa a l'institut i després...
2: No, perquè és un mal,
0: no, no
2: és
0: sé,
2: un mal
0: jo,
2: a tots
0: no,
2: els
0: jo
2: pobles.
0: Jo tampoc ho sé, eh? Vale,
2: és un mal a tots els pobles. Sí, però
0: Mercè,
2: estem parlant del nostre.
0: Ja tenim centres de verdura, de venda de verdura i de fruiteria de qualitat a Caldes.
2: Sí? Sí. Clar, doncs després em dono la llista. Així vale. Podré anar-hi.
4: Àngels, i després seguirem avançant una miqueta, si no, no parlarem ni de la zona blava ni del Burbull. Ni...
1: No, jo només tinc d'alguna manera un comentari que suposo que no deus estar al cas, evidentment que no. Hi ha un comerç que es va posar aquí a Caldes fa 3 anys, ho sé perquè he vist els documents, 3 anys es va posar a Pi Maragall, va entrar l'assabentat, després de 3 anys s'ha canviat el mateix Pi Maragall de lloc i encara no li ha arribat res.
0: Que no li ha arribat res de què?
1: Res, ni per la taxa, res, ni la inspecció, evidentment, ni res, vol dir res. Res
4: ha estat en marxa el
1: res
4: negoci.
1: Res, porta 3 anys en marxa, s'han canviat de local, d'un lloc més amunt i més avall.
0: I no ha pagat ni taxes, vols dir?
1: No, ell ha fet l'assabentat, com ha de fer l'Ajuntament.
0: Bueno, és que un assabentat el que et fa és, fins que no
1: sí, diguin
0: res
1: taxes.
0: En contraris, això...
1: Clar,
0: sí,
1: hi ha unes
0: sí.
1: taxes. Doncs ho dic perquè m'ho van dir, que és estrany. I això ho sé perquè els assabentats sembla ser que tampoc funcionen massa bé.
0: És que no hi ha la persona, no hi ha una persona experta en activitats econòmiques ara.
1: I no hi ha ningú que se la substitueixi.
0: Hi ha una persona
1: amb
0: que fa els efectes, sí. Hi ha una persona que fa els efectes que ha tingut un problema de salut alt i no s'ha substituït a l'expert que hi havia.
1: Sí, això no en poso cap dubte.
0: Jo dic el que sé perquè...
1: Però no es pot posar una persona no es pot agafar si està de baixa.
0: Es va fer una proposta de que es fos, fos
1: bueno,
0: externalitzat.

0: això?
1: Que això fos externalitzat i no es va acceptar.
0: Aviam,
1: es va demanar, hi ha municipis que aquesta tasca, inclús de les llicències d'obres, les fa un òrgan col·legiat extern. Doncs aquí s'havia avaluat, s'havia fet una proposta d'un grup o d'una entitat o d'una empresa que ho podria fer i no es va acceptar per el cost, suposo.
2: Però si una persona està de baixa, que és un tècnic,
0: és el que dic, que això s'ha substituït.
1: No s'ha fet la borsa, em sembla, no s'ha constituït una borsa de treball.
0: I això no es pot d'alguna manera dir, escoltem, això no es pot deixar. Vull dir, ara
1: sí, sí, són impostos i taxes que es deixen de cobrar.
0: Que es deixen de cobrar, per favor, i a més sense una inspecció tècnica, que aviam, que si són ungles o fon, no sé, o telèfons
3: o peus, és igual.
0: No, però què vull dir, que clar, si hi ha algun comerç o alguna cosa que sigui menjar o que sigui alguna cosa.
1: No, això es fan moltes inspeccions. Tot el que és la salubritat...
0: Però sí, per què no es fan aquestes? Haurien d'anar totes juntes.
1: No, perquè això no és salut alimentària. Els que són de salut alimentària...
0: Perquè llavors ja
1: pengen
0: de la Generalitat. Ho sé, clar. Vale.
2: Podem saber de què és aquest comerç que
1: no
2: ha canviat de lloc?
1: No,
0: però també aprofito per dir-ho. I a mi m'ha passat personalment. Jo he demanat per farà cosa d'un any i mig o dos anys, any i mig exactament, per fer una petita tanca a casa, i sóc rigorosa i sempre dic, jo la primera vaig fer una instància per canviar la tanca, el filat, o sigui, un any perquè em arribi, i sota una segona reclamació que dic, ei, no m'heu cobrat la taxa, això ho pregunto a gent de Camp Esponja, i em diuen, ui, ni et preocupis, jo he fet això, jo he fet allò, jo he fet el bany, jo he fet aquest assabentat, he fet l'altre, i a mi encara no m'han cobrat després de 3 i 4 anys. Crec que tenim un problema.
3: Doncs potser que vigilem més
0: aquestes taxes. Estem perdent diners.
3: I deixem de martiritzar els pobres professionals i petits comerciants i empresaris.
1: I pagesos, exacte, també, de vegades. Sí,
4: a mi el que em sorprèn és que... o sigui, el plantejament d'externalitzar aquest servei s'hagi posat sobre la taula i encara us sorprengui que no s'hagi acceptat. O sigui, és que no s'ha d'acceptar una externalització d'aquest servei quan hi ha una vacant que s'ha de cobrir. O sigui, ni de conya s'ha d'externalitzar aquest servei.
1: Bueno,
4: a no ser que es vulgui amortitzar aquesta plaça perquè aquesta persona estigui en una jubilació o a peus d'una jubilació, doncs llavors aquesta baixa s'ha de cobrir.
2: Sí.
4: O sigui, no hi ha més.
1: Possible, sí.
4: O sigui,
2: passem a la zona blava, que és un altre aspecte controvertit quan es parla de comerç, l'aparcament en zona blava. Des de les administracions defensen que serveix per fomentar la rotació de cotxes i que fa més fàcil que es pugui aparcar per anar a comprar.
1: Uh-huh.
2: Ho comparteix?
1: Sí.
2: Creu que ajuda a fomentar el comerç local?
1: 100%, sí.
2: Però sembla que no tots els comerciants hi estan d'acord. Hi ha alternatives? Quines opcions d'aparcament gratuït hauria d'haver al poble? No troba que n'hi ha poques, perquè ara mateix aparcament gratuït als extrems del poble.
4: I ni això.
2: No, penso en les Cremades i en el Caprabo, no, per entendre'ns.
0: I que no hi hagi cap acte...
2: Poca cosa més, per no dir cap més.
1: Hi ha diferents superfícies sense edificar que s'estan aprofitant d'aparcament i n'hi ha alguna que es podria netejar més. I crec que això aviat, de fet, avui ho hem estat parlant per tenir algun espai més, i llavors fa falta un aparcament al centre del poble, sí. Un aparcament soterrat,
3: gratuït,
1: un aparcament
3: si tenim,
2: gratuït.
3: Però si en tenim...
2: Jo parlo d'aparcament gratuït.
0: No, el tenim.
3: Perdona, els residents tenim 2 hores en l'aparcament soterrat per anar comprant, tenim més que de sobres, no està pas ple tot el dia. Que a més tenim 1 hora i mitja a la zona blava.
1: S'estan demanant llocs per aparcar. Hi ha molta gent que viu en pisos que llavors no tenen plaça d'aparcament.
3: Això és una altra cosa. Les places de pàrquing en vivenda. Això no ho sé com està ara en aquests moments, però fa anys es va parlar de que tota nova construcció havia de tenir el seu pàrquing cada pis. Tristament, amb una sola plaça de pàrquing cada pis no n'hi ha prou. Almenys hauria d'haver-hi la possibilitat de que tinguessin la plaça obligatòria i una plaça a més, lliure, que es pugui adquirir o es pugui llogar amb un tercer, o que puguis o disposar-ne tu, si t'interessa. Però més places de pàrquing gratuïtes al poble? no ho entenc, perdoneu.
2: No tothom qui ve a comprar al poble viu al poble. Suposo que voleu comentar que només comprin els del poble.
3: Jo vull que comprin els del poble i que vinguin i que vinguin i puguin aparcar els del poble. Els de fora del poble ja m'està bé que estiguin a fora. Ja m'està bé que estiguin a fora.
2: O que paguin des del principi.
3: O que paguin des del principi, clar.
2: El que passa que a vegades
3: com
2: són
3: a tots els pobles.
2: El que passa que a vegades són zones d'influència. No parlo de gent que ha vingut a Granollers o de Barcelona a comprar Barcelona. Són zones d'influència properes, com pot ser Vigues, com pot ser Santa Eulàlia, com pot ser...
3: Pues que paguin.
2: I que realment és una zona d'influència que potser que el que tens més a prop és Caldes, però no s'has empadronat a Caldes.
3: Hem de recaptar, eh?
2: Sí.
3: Clar, bueno,
2: suposo que es tracta d'això.
3: Vull dir,
2: bueno, el Daniel volia dir alguna cosa.
3: Jo sóc proteccionista en l'habitant de Caldes.
5: Aquí sí que hi ha una qüestió de model de poble.
4: Exacte.
5: Estem sota la dictadura del cotxe, i això s'ha de canviar radicalment. És una qüestió de salut. Fa poc es va fer un estudi sobre la contaminació a prop de les escoles i totes excepte una estaven per sobre dels llindars que es recomanen per garantir la salut dels infants.
2: Aquí hauríem de parlar de les línies d'autobús, de les urbanitzacions...
5: Si parlem d'alguns pobles, d'alguns carrers, no sé, penso en el carrer Escoles Pies, estaria bé mesurar la contaminació en aquell carrer, per exemple. Hem de canviar la mentalitat dels nostres conciutadans. No pot ser anar amb cotxe tot arreu. S'ha de canviar aquest àmbit.
4: Hem d'anar a peu.
5: S'ha d'anar a peu, i això vol dir que a fora hem de fer pàrquings, efectivament, a les afores, però a dins no. A dins del poble, no? A dins del poble s'ha d'anar caminant.
1: Aparcaments disuasoris, sí.
5: I s'han de tallar carrers, i això a Barcelona ho estan fent, i les zones que estan pacificades són extraordinàriament de qualitat.
1: Bueno, les zones pacificades a Barcelona s'estan posant en dubte ara per la seguretat, perquè entren persones de tot arreu.
4: L'exemple és Granollers, o sigui, que és el que tenim més a prop i és el model que sempre s'ha volgut, no?, com a emmirallar, i el municipi de Caldes s'ha volgut emmirallar amb el de Granollers. Però el tema està precisament en el que comentes. O sigui, si no tenim un model de poble al cap, per molt que vulguem fer 50.000 propostes, 50.000 estudis per cadascuna de les parceletes que toquem, no aconseguirem res.
5: Aquí sí que hi ha un model de poble que està en ment de molts, que és el cotxe.
4: Sí, però no, més enllà d'això...
5: Aquí hem de canviar el model de poble en utilització del vehicle. El cotxe ha de ser per anar fora, però per dins de poble...
4: Sí, però...
5: Tenim un poble prou petit que es pot anar en 15 minuts pràcticament de tot arreu.
4: Sí,
1: en bicicleta.
5: En bicicleta encara menys, encara més ràpid. Per tant, cal treballar en aquesta direcció, i això vol dir posar pegues als cotxes i ser-ne conscients.
3: I tallar carrers, i fer vingudes peatonals.
1: Aquí. Hi hauran vehicles elèctrics més aviat, no?
2: Perdoneu, estem a 2 minuts del butlletí, com ja és tradició al Sant Freds, i demanem a la senyora Xalabarder que segueixi.
1: Tenia uns minutets més, perquè
2: després del butlletí, evidentment, haurem de parlar de Pi Margall, haurem de fer un apunt sobre Pi Margall, estàvem parlant de la pacificació.
1: No cal que en parlem, perquè després ens posem d'acord amb els
2: mensos. Ens queda fer un apunt de l'orgull, hem de parlar de l'orgull.
1: Us parlarem de l'orgull.
2: Parlarem de l'orgull després del butlletí.

0: Bé, doncs seguim aquí al safareig, ara en temps de tertúlia, pròpiament, amb la Marta Barnils, la Mercè Prades, el Daniel López Codina i l'Àngels Pou. Què us ha semblat l'entrevista?
1: Bueno, ha dit el que havia de dir, ni més ni menys.
2: No.
1: Clar, a veure, si s'està fent un pla d'un estudi, un no sé què, on s'ha d'invertir diners, doncs ho ha de defensar. Cosa que jo entenc que no fa falta. Vull dir, però bueno, entenc que no fa falta perquè és que és tan bàsic. Si al final és decisió política si poses un negoci o en poses un altre, estalvia't això, ja ho sap, o sigui, per lògica, ja sabem que no podem tenir un comerç un també i un altre també iguals. Volem fomentar un comerç variat? Doncs ostres, això s'ha de regular des de l'Ajuntament i s'han de posar d'acord.
3: Mercè, hi ha dades.
1: Hi ha dades?
3: O sigui, a mi el que més em sobta, però com a ciutadana, és que tot això existeix. Existeix amb dades. I llavors, si hi ha dades, és tan simple com demana estadístiques, posa algú a treballar. Potser hi ha molta feina, però bueno, si no, doncs agafa algú que es dediqui a fer un diagnosi, que ho pot fer, perquè les dades hi són a dins de l'Ajuntament. I al final, i la línia de política de comerç, evidentment, crec que està clara. Vull dir que llavors és dir, s'aposta per aquí i es mira si es pot portar i si es pot executar. Però bueno, si no ens anirem al gener, febrer, clar, llavors ja no, hi haurà dades.
1: És el que t'anava a dir, aquí és allarga i aquí dia passa any empeny.
0: Fins a les eleccions.
3: No, home, aviam, si això arriba al desembre, que serà gener, febrer, perquè segur que no arribarà pas abans.
0: Sí, heu dit que les enquestes acabaran,
4: les
0: es presentaran al
4: desembre.
3: Claro,
4: així,
3: el programa ja estarà fet.
4: Clar.
1: Quin dia passa any empeny i llavors arribarem a les eleccions, clar. Ja us ja serà el problema d'un altre i aquest estudi que hem fet ara i que hem pagat no servirà de res perquè el que entri, mira, no li agradarà.
5: També et dic una cosa, jo prefereixo l'estudi als plans aquests que fan de participació, saps? Els processos participatius que ja abans amb un projecte decidit i tu només decideixes, això ja vaig dir una vegada, si vols patates d'acompanyament o vols amanida, però el projecte ja està fet.
0: Vale. Et refereixes a l'enquesta Horitzó 2020?
5: Tots i cadascun dels processos d'aquest municipi sempre han sigut ja amb el projecte tancat i et pregunten quina parafernàlia li pots posar de decoració i quin llacet de quin color.
3: I si no passa, com va passar en l'últim?
5: Que després ens tirem enrere, no, mai ningú més ha dit res i jo he desaparegut i ja està. Llavors, no passa res, o sigui, que jo prefereixo que facin una diagnosi perquè després no, tenen bé, un clar. Estudi molt ben fet, tenen un, encara que sigui un llibre de 55 pàgines en la que dongui quin és el motiu per al qual s'ha de fer una cosa o s'ha de fer una altra. I llavors és, passi qui passi, de quin color sigui, els que vagin per allà sabran quines són les necessitats. El tema està en que realment aquestes necessitats han de tenir una idea i una predisposició i una infraestructura econòmica al darrere que realment, perquè el paper ho aguanta tot. Sí, el tema està en que el paper ho aguanta tot. Llavors, o comencem a plantejar-nos realment si més enllà de blanc negre sobre blanc volem fer realment quelcom, o ja podem anar fent els processos, els
3: al final és un diagnòstic,
5: o els plantejaments,
3: no, només dirà on estem,
1: sí, i ja està.
5: La fotografia, però després, a mi ja em sembla bé, però la fotografia sempre ha de tenir una intencionalitat al darrere.
0: Però el tema està en que qui es trobi aquest diagnòstic se'l faci seu, no?
5: Exacte.
0: Suposo, també,
5: no,
0: perquè clar, més a un any de les eleccions, vull dir que quan arribem allà
5: no sabem si hi haurà... Que sigui un compromís de que vingui qui vingui, sí o sí això s'ha de portar a terme, les propostes referents a aquesta diagnosi que ja s'ha fet. No? O sigui, que aquesta diagnosi sigui com... Vale, aquesta és la realitat, aquesta és la fotografia i el que ha de fer qualsevol partit polític que vingui al darrere, sigui el color que sigui, és donar resposta a això, perquè això és la fotografia real. El problema està en que això és totalment tendenciós i és totalment...
1: Bueno. Després arribi qui arribi, ho interpretarà com vulgui.
5: Ojalà m'equivoqui.
1: Però jo el que em queixo és que estem invertint uns diners.
5: Tot i que això és una subvenció de la Diputació de Barcelona.
3: Però igualment són diners nostres, eh?
5: Sí, clar, però és que si no el destinen per això, destinen a un altre projecte perquè això ja és un projecte.
1: Ja està bé que el dediquin a un altre projecte X, però potser el que interessa és que aquests diners s'inverteixin a dintre mateix al consistori, no cal donar a fer estudis fora. Fes l'estudi dintre mateix del consistori. consistori i t'estalvies aquests diners que potser els pots emplear en una altra cosa, perquè hi ha tècnics.
2: Això normalment sempre, quan et ve una subvenció de la DIVA, sempre et va associada a una empresa externa que et faci l'estudi.
1: Bueno, però li donen a la PIMEC, eh?
2: Bueno, ja, això és una altra cosa que podríem discutir.
3: Clar.
2: Aquí és on podríem discutir-ho. A l'empresa real que hi ha al darrere.
1: Sí. Però és que la PIMEC no... A veure, és petita i mitjana empresa i com a tal, és això, petita i mitjana empresa. El comerç, que jo sàpiga, no està a la PIMEC.
2: Bueno, és petita, no? És
1: sí, però no està la PIMEC.
2: Autònom,
1: sí, però no està la PIMEC.
3: No tenen temps d'anar-hi.
1: Clar,
0: no, però s'ha parlat de donar opcions i ajudar a la petita mitjana empresa i als autònoms. Que aquest estudi també anirà enfocat cap aquí.
1: Mira, els autònoms són els pobres desgraciats de la pel·lícula, ja t'ho dic.
0: Això sí.
2: Bé, el que m'ha sorprès és que digués és que hi havia, o sigui, part del conveni que havien fet, del conveni Marc, que era una col·laboració en general, que tampoc ha dit ben bé a què dona resposta a aquesta col·laboració, però sí que ha dit que faci gestions administratives que els autònoms no poden fer. O sigui, a mi això també he pensat...
3: Això és el que busquen, suposo.
0: No que no pugui fer, sinó que els pugui resultar feixuc tota la qüestió burocràtica i que els puguin ajudar, bueno, en aquesta gestió.
1: I no us sembla que, no ho sé si ho estan fent, però potser les ajudes haurien d'anar perquè tots els petits comerciants autònoms estiguin a l'OSIC i sigui l'OSIC la que els hi faci tots aquests tràmits? Digo jo, no sé. Perquè, bueno, jo com a professional i com a autònom sempre m'ho he fet jo.
3: I comentes d'alguna manera l'UFIC. Vull dir que al final seria un altre conveni de col·laboració que se'n fan molts d'aquest ajuntament, que no costen tant, i que en facin. No, està molt bé la idea, també. Però és que al final això ho fan molts ajuntaments, d'acompanyar els autònoms, si són els que més els hi costa.
1: Clar.
2: Exacte, és que això ho podria fer la
3: propia piqueta. Els que som autònoms ja ho sabem.
1: Que després de treballar tot el dia amb l'hoteu te n'has d'anar a casa a fer papers.
0: A barallar-te amb la burocràcia. Daniel, vols aportar alguna cosa en aquest sentit?
4: No.
0: Estàs aquí molt callat.
4: Em sembla molt clar que poder estudiar és important per poder entendre, eh? Però també cal veure com s'encarreguen els estudis, eh? Perquè...
1: Sí.
4: Perquè el que deia la Marta en aquest sentit era molt important, el model de poble, eh?
0: Exacte.
4: I està clar que amb alguns temes no coincidim, eh? Un model de poble per viure, un model de poble per tenir salut, per respirar,
2: de cara al tercer, no, que vingui,
4: un model de poble per al futur, és el que és capdalt, i això és el que determinarà de quina manera podem tenir un comerç o un altre. Que hi ha comerços com els d'ungles, que com podeu imaginar, no, jo no sé ni qui fan exactament, si els posen és que funcionen. Vull dir, no, llavors, sí. Escolta, si funcionen, sí. No, s'ha de respectar. No. Una cosa és que després no hi hagi espai per altres comerços, però si no hi ha altres demandes d'altres comerços, hi ha una demanda d'una casa per tenir cura de les ungles, doncs escolta...
1: No, si això és fantàstic, perdona. Sí. Si això és fantàstic. La queixa és que es permet que hi hagin les mateixes... O sigui, 25 botigues amb 100 metres de lo mateix.
0: Amb la mateixa oferta.
1: Això és el que no... A mi és el que m'explota el cap, que això l'Ajuntament no ho pugui regular.
3: L'activitat, o
1: que hi hagi,
3: sí.
1: Clar, l'activitat. O que hi hagi 25 botigues amb 100 metres de fruita i verdura de molt dubtosa qualitat. Vull dir... És que, a veure...
2: Bueno, això aquí al darrere hi ha... Sí, també és veritat que hi ha la nostra visió de com veiem el món i quin és el nostre mapa mental, al darrere de tot això. Però més enllà de que puguem dubtar o no de la qualitat de les coses que es venen, o de si hi ha masses o menys, sí que és veritat que tot depèn de la demanda, però hi ha hagut una cosa que ella ha dit i em sembla que jo em quedo. El relleu generacional de les botigues. O sigui, el casc antic. Podem parlar del comerç al casc antic, sisplau?
1: Bueno, sí, si que fa això 50 quedat... anys que no n'hi ha.
2: Pues eso, però és que tampoc s'ha promocionat.
1: Ah, no, això és una altra cosa.
2: Vale, pues aquest és el tema. O les petites botigues. Jo encara recordo la joieria de l'Anna. Saps?
1: Sí.
2: O encara recordo la botiga de xutxes del Carmelito.
1: Sí.
2: Jo encara recordo, no sé, diferents coses, diferents comerços que tots han anat tancant i eren botigues de tota la vida.
3: Però també darrere tot, bueno, això, Marta, hi ha alguna manera, és que tenen molts impostos, o sigui,
1: sí.
3: Vale, estan, doncs, marxant.
2: Ens podem
3: difícil.
2: Començar a plantejar a on volem aquest comerç.
3: Però clar, ara segurament em diràs, Tens raó, vull dir, les d'ungles, les activitats d'ungles, no necessita una gran infraestructura. El cost de posar en marxa una activitat d'aquesta no és gaire car. Posa't una carnisseria, però... clar, i si a sobre se't mengen a impostos, no, però és que... què fas?
2: Moltes d'aquestes... Els impostos són necessaris, o sigui, sí, veus,
3: tothom,
2: vale?
3: Sí,
2: els impostos són necessaris perquè sense impostos no hi ha altres coses.
4: El més car no són els impostos en aquest moment, és l'espai.
2: El lloguer
4: o les compres és també, el que fa inviable a molts negocis, està clar. Una petita botiga de tota la vida, com dèieu, és que no pot pagar el lloguer que estan demanant avui en dia.
3: La que es manté és perquè és seva de propietat.
4: Perquè és seva de propietat o perquè té un negoci consolidat i li permet tirar endavant. Però és molt difícil partir de zero, llogar un local i guanyar-te la vida. Per tant...
3: Llavors, quina és la proposta? D'alguna manera.
2: Cal fer aquest plantejament, per això em sembla molt bé el fet que es faci un diagnòstic, que es faci una fotografia, però és el que dèiem, quin model de poble i de comerç volem? Volem comerç de proximitat, volem comerç que doni resposta a aquell comerç de tota la vida o aquell petit comerç, no? Això, la confiança que et dona un 27, per exemple, no? La formatgeria 27.
1: Exacte.
2: O el celler, o qualsevol d'ells.
3: Sí, haurà d'acompanyar d'alguna manera els propers que hi són.
2: Exacte.
3: Perquè, els que vinguin, els propers, perquè els que ja hi són i en alguna manera, doncs, no seguirà el relleu perquè potser la família no segueix, però llavors no n'hi haurà tampoc de nous.
2: Però, per exemple, justament ara que parlàvem del casc antic, hi ha una botiga al casc antic que va fer justament el relleu. O sigui, es va buscar gràcies a l'activitat a la Piqueta, al Remprèn, es va buscar i hi ha hagut un relleu generacional que no és propi de la família, sinó hi ha hagut una altra persona que s'ha quedat amb un comerç. Doncs això, també,
3: fomentar
2: aquest tipus. És que jo crec que el primer que ens hem de plantejar és realment quina promoció econòmica té aquest municipi. O sigui, que ella parlava, no?, de regidoria de promoció econòmica, ella parlava de regidoria d'activitat econòmica, ella parlava de regidoria de comerç, ramaderia, agricultura... Coi, i si ens fem realment de construir conceptes i ens plantegem què treballem amb cadascuna d'aquestes regidories? Potser vaig molt a lo grande i a lo... però estem aquí per imaginar-nos el...
3: Val més pensar en gran, no? I es reduirà després.
2: La realitat després ja et va fent zasca i zasca en tota la cara, no? Però, no sé, comencem a plantejar-nos-ho. No podem parlar de model de poble o de si volem el Pi Maragall amb o sense zona blava, si no parlem de salut, per exemple, no? Llavors, és que...
0: Tot està interconnectat, evidentment.
2: O sense tenir en compte gent gran.
0: Sí, sí.
2: Perquè abans parlaves, no? És que no necessitem aparcaments, perquè jo el que vull és que la gent de Caldes es mogui per Caldes sense caminar. Bueno, sense cotxe, o sigui, caminant. Vale? Pues ho sento, però la meva mare, que té mobilitat reduïda, no pot passar i caminant per aquestes voreres.
1: No.
2: Sí.
1: Per això t'he dit, lo de les voreres és un tema a part. Les voreres...
2: Però és una realitat.
1: Sí,
2: i també influencia.
1: Sí.
4: Però és imprescindible anar progressant en millorar els carrers.
1: Sí, en millorar els carrers.
4: Tenim tants carrers inviables.
1: Total. Que...
2: Però cap a on els volem millorar? Els volem millorar oferint una vorera ampla amb dos costats i que només pugui passar un cotxe
4: Una sense vorera i que el cotxe hagi de passar
0: a nivell,
4: a baixa velocitat.
0: Com Font i Buet.
4: El carrer Buenos Aires, carrer Buenos Aires, no? Aquell tros que van arreglar perquè van fer la plaça...
0: Allò és un bon model.
4: Allà els vianants no tenen limitacions i poden caminar amb facilitat.
3: Sí, perquè és tot amb una plataforma.
0: Sí. Bueno, com Font i Buet.
3: Exacte.
0: No?
2: Sí, però exacte. A més del Font i Buet també està la baixada, com es diu el carrer que baixa? Anselm? No.
0: Ascens i Vega.
2: Ascens i Vega.
0: Que baixa cap a l'església.
2: Exacte, que aquest també és un altre dels bons exemples.
0: Sí. Sí, el que baixa de la plaça de l'Àngel.
2: Que tenia els pivots al costat i algú se'ls van portar per davant i van decidir que mai més el posaven. També això és una altra cosa a discutir.
0: Us sembla que deixem el tema del comerç i entrem amb el tema dels agents de mobilitat, la denúncia dels agents de mobilitat?
1: Jo m'he enterat avui i estic al·lucinant. Però
0: és un tema que vam treure ahir.
1: Però al·lucinant, eh? He tingut que mirar a dir que això és veritat.
3: El que em sembla més aviat curiós és... No entenc per què això ja se sabia.
0: És una denúncia del mes de setembre, exacte.
3: Clar, sí, això ja se sabia.
1: I ha sortit ara.
3: Sí, sí. No, o sigui, s'ha tret ara.
0: S'ha tret ara.
1: S'ha tret ara.
3: Jo sempre em pregunto el per què fa por explicar aquestes coses, quan la ciutadania les té que saber.
1: Suposo, res més.
3: No ets buscar els peus al cap.
1: Jo suposo que primer se'n voldrien assegurar de que d'això fos real, dic jo, no
3: sé. Però des del febrer que vaig llegir...
0: Ja estaven acomiadats. Dos agents sembla que estaven de baixa i els altres dos...
3: Això, abans que generi, a més a més, Ramon Boll, perquè això segur que de Vox Populi ja ho era, seguríssim.
2: No em vaig enterar,
3: Jo tampoc, Però
0: I ara fa poc em sembla que s'està mirant de substituir aquestes persones.
3: Avança't, el mateix que t'avances abans de... perquè aquesta és molt de costum, doncs avança't a dir, escolteu, tenim aquesta situació, no podem explicar més, no cal dir res més coses a vegades, Aviam.
4: Sí.
3: Després evites especulacions, comentaris, que potser...
4: És un tema prou delicat.
1: Sí.
4: Com per ser prudents, això està clar,
3: Sí, però perquè, des del febrer...
4: Però... quan parlem de justícia el febrer és ahir mateix,
1: és tot molt sí.
4: I és molt greu, evidentment,
3: però
4: tampoc
3: greu. Ho ha tret l'Ajuntament
1: Mana?
3: Això no ho ha tret l'Ajuntament.
0: No, això ho hem tret nosaltres, és de Ràdio Caldes, hem parlat amb el regidor i es va parlar extensament amb el regidor, però
3: penso que és els que estan de cara a la ciutadania, els que ens representen...
2: És obligatorietat de l'Ajuntament fer aquest tema de transparència, vols dir?
3: Jo ho veig així, jo personalment... Perdó.
1: Jo el que sí veig, és que si, des de quan dius que estaven acomiadats, des del febrer...
3: No, abans.
0: Acomiadats abans. El tema se sap des del setembre a l'Ajuntament, té coneixement.
1: Jo suposo que els
3: tempos... El setembre
1: tempos...
3: és un any...
1: Jo suposo que els tempos, si es va saber tot aquest afer al setembre, abans d'acomiadar unes persones sense causa, acomiadar-les, no estem parlant de suspendre-les, estem parlant d'acomiadar-les, quan les acomiaden és que ja és un fet clar i em condemna. O sigui, tu no pots acomiadar.
0: No és el cas, estan, de moment està investigat.
1: Una cosa, això és el que a mi no entenc. Com pots acomiadar unes persones...
0: L'Ajuntament ha denunciat aquestes persones i molts ho estan investigant.
1: Com pots acomiadar unes persones de la seva feina si encara no hi ha una sentència ferma que diu que efectivament aquestes persones han comès aquest delicte?
4: Caldria conèixer els detalls, però en qualsevol cas és evident que
1: una
4: quan hi ha
1: un afer
4: judicial segurament toca silenci, perquè fins i tot si tu com a ajuntament fas declaracions poden anar en contra teu, per tant és raonable que no se'n faci promoció des de l'Ajuntament.
1: Això és el que jo penso, i més si em dieu que això encara està amb investigació.
3: L'expert ets més tu, suposo que sí.
1: Jo és que... Dic, ostres...
3: Jo penso que al final tot això d'alguna manera és públic, i el que deia la Marta, un tema de transparència, no cal a vegades explicar-ho tot. Jo només, d'alguna manera, tenen prou capacitat, tenen una formació de comunicació, que n'hi ha mitjans a dins de l'Ajuntament, que puguin fer, si més no...
1: I assessors. I
3: exacte. Vull dir, no estem dient que en facin publicitat. Una difusió, ni molt menys.
4: Tampoc és una notícia de molt d'interès, això està clar, perquè és lletja.
3: Bueno, però
0: de molt interès pel propi Ajuntament de
3: difusió. Val, ara dic... Val.
0: No, que no sigui d'interès públic.
4: Sí.
3: Perquè interès públic crec que ho ha de ser, no?
2: Pot ser que sigui perquè la investigació no ha donat resultats fins més o menys ara, pregunto, que no s'hagi tret la notícia com a tal i que no hagin volgut fer declaracions, perquè clar, segons la notícia de Ràdio Caldes, sí que és veritat que el 19 de febrer d'aquest any els Mossos van presentar els resultats de les investigacions davant del jutjat, però
1: és una investigació.
2: Per això...
1: No hi ha una sentència ferma per acomiadar aquestes persones. Entenc, que pot ser que sí, que s'hagi fet judici ràpid d'aire, cosa que un judici ràpid actualment triga un any a assenyalar-se.
2: Ràpid
1: a nivell justícia
0: és un ràpid relatiu.
1: Totalment. No sé. Ho veig els tempos una miqueta com barrejats i veig les actuacions una mica barrejades. No ho tinc clar. Com
4: en
1: que
4: qualsevol
1: no
4: cas,
1: sé, no
4: el
1: vull
4: que és
1: opinar.
4: Positiu és que s'hagi descobert.
1: Exacte.
4: Això és el que és positiu.
1: Sí.
4: I això és un bon avís per als nous agents de circulació que saben que han de vigilar.
0: Pel que defensava el regidor, que s'hagués actuat ràpidament.
2: Des del minut 1.
0: Des del minut 1, és el que deien el
1: tant. Bueno, del minut 1 que se'n van enterar, clar, perquè es veu que ja portaven temps.
2: Bueno, 17.000 euros, no?
1: Amb tíquets de pàrquing, 17.000 euros són molts tíquets de pàrquing.
2: I tant, i tant.
0: Explicava també el regidor que es podia, que era un altre tall que vam tirar la notícia, explicava que el càlcul dels diners que havia suposat això, hi havia diferents maneres de calcular-ho en concepte d'abonament mensual o en concepte d'etiquets o en concepte de targeta, vull dir que hi havia diferents, podíem trobar diferents quantitats referides a la mateixa notícia, al mateix fet, però en general...
4: En qualsevol cas demostra que són unes persones molt curtes, perquè sí. Anar a estafar per això, anar-te a jugar a la feina per això i anar a tenir problemes amb la justícia per aparcar el cotxe, és que és una cosa tan ridícula. No...
2: Totalment, totalment.
0: El Monter ens posa el tall en què el regidor, el David Través, ens explicava això de les diferents maneres de calcular el frau.
6: Sembla ser doncs, que a l'aparcament hi deixaven entrar algú més que aquells que tenien tiquet o aquells que pagaven mensualment. Davant d'aquesta situació es va, com et deia, comunicar i és quan es va interposar la denúncia. La dada com a tal entenc que és estimada. Jo li puc dir que des de la societat com a tal no tenim aquest número i en qualsevol cas es pot estimar de fins a tres maneres diferents. Jo dic perquè de ben segur que trobareu possibles dades molt, molt diferents. Tu, si deixes passar o entres en un aparcament, ho pots tarificar de tres maneres diferents. Tenint en compte que ets un calderí i les dues primeres hores i mitja són sense cost, la pots tarificar amb el preu hora o la pots tarificar com un abonament mensual. Per tant, podríem trobar dades que dirien el mateix, però amb imports molt diferents.
0: Ha quedat clar?
2: Sí.
3: No, per tant, ja dic, això localitza l'Ajuntament. Ho localitza l'Ajuntament a través d'alguna cosa.
2: Exacte. Mm-hmm. Veuen bueno, moviments estranys i comencen a indagar.
1: Però més que l'Ajuntament deu ser la societat gestora.
3: Ah, clar,
1: que és la que no cobra. No, GEMSA.
3: Sí, porta GEMSA. Sí, ara sí.
1: Bueno, GEMSA, que ja no és GEMSA.
2: A mi una de les coses que m'ha agradat, no?, com a frase és que hem de defensar l'àmbit públic. Mm-hmm. El que m'ha impactat i recupero la entrevista amb la regidora Sara Verder, que ha dit que en l'àmbit privat es pot fer de més i de menys. Ojo, eh?
0: Ojo. Que es pot trigar més, em sembla.
1: Sí,
0: que
1: no, de més i de... que es pot fer
2: no,
1: de
2: no,
1: més.
2: La frase ha sigut bueno, de més
1: però,
2: i de menys.
1: Sí, però ella volia dir una altra cosa. Volia gestionar-ho d'una manera o d'una altra. Jo amb això l'he entès.
0: Perquè a nivell públic s'havia d'actuar molt ràpidament.
1: D'una manera i a nivell privat es pot gestionar d'una altra forma. I això, buen entendedor, poques paraules basten, eh?
2: Ja, bueno.
1: Bueno.
2: Que això va també amb la següent notícia que ha sortit, no? Que era la dels
0: tiquets d'autobús. Que això,
2: que
0: això
2: ha dit 15 anys.
0: Això ve de fa molt, jo no sé si 15 anys, 11, però ve de fa molt.
3: 11 detinguts eren, no?
0: 11 xofers.
3: Ah, 11 xofers,
0: sí, això. Sí, 11 xofers, però exacte. Havia de començar el judici 11 xofers de Segalers acusats d'apropiar-se a prop de 350.000 euros de la venda de bitllets en ruta, que això em sembla que era una qüestió de que quan registraven la venda del bitllet a la màquina que tenen allà l'autobús, si aleshores desconnectaven la màquina, allò no registrava, però ells sí que cobraven.
2: No, tenien un tiquet que després no quedava registrat.
0: Sí. Que no quedava
4: de fet,
0: registrat.
4: També demostra que gent molt curta,
2: Sí.
4: Perquè anar-se a posar amb un peix tan gros com és l'empresa Segalers, que és un monstre, és que tens les de perdre absolutament.
3: Clar, però miques, trigaran... són 11,
4: Sí, però trigaran més o menys a pescar-te, però et pescaran. I les conseqüències, aquesta gent pot anar a la presó, evidentment.
2: Però és que a mi m'ha explotat el cervell la picaresca aquesta.
0: O sigui... Tu t'ha explotat diverses vegades.
2: Sí, jo crec que és la renitis. No, però realment, o sigui, aquesta picaresca, aquestes ganes d'estafar el sistema, no? O a la pròpia empresa, o als teus cohabitants, no? Els teus companys. De...
3: O qui t'està donant de menjar.
2: Exacte, o sigui, és increïble. És increïble. I també és una falta d'entendre, perquè retornant als agents de mobilitat, és una falta d'entendre el perquè del cost d'aquest pàrquing, no? I a on van aquests diners que es recauden, no? O sigui, van a les arques municipals. Les arques municipals donen molts altres projectes. no? Els quals aquests 17.000 euros segurament s'han deixat de destinar a una altra cosa. A lo millor pensar
1: en el seu sou estaria bé.
2: No, però...
1: Estaria bé.
2: Sí, però no haurà sigut així, perquè això
1: no és despedit.
2: Sí, bueno, però igualment són 17.000 euros que no sabem si es retornarem, que està molt bé que es denunciï, que es faci la petició, sí. i que a veure si podem rebre com a danys i perjudicis també, no? I recaptar-los de nou, però són 17.000 euros que no podrem destinar, i m'agradaria pensar, no, en que potser estaven destinats a les arques de serveis socials o a les arques d'educació.
1: Ah, sí, sí. De lo que sigui.
2: Saps?
3: Sí, educació, sí, sí, està
0: clar. Sí, sí.
4: Són personatges que tenen poder, no? Jo tinc poder, tu pots venir aquí per cara, no et faré pagar.
2: Total.
4: L'única explicació que hi ha.
0: Ja
4: perquè
0: entrar.
4: La misèria aquesta... Sí. No...
1: Mentalitats molt petites, sí. Que en un moment donat es pensen que tenen, doncs, més poder del que realment tenen, i fan actuacions que estan fora de...
4: Si no hi haguessin cotxes al centre del poble, aquestes coses tampoc
0: ja
4: passarien.
0: Ja ho hem portat una vegada.
2: Sí, perquè va passant un pàrquing.
4: Sí, però el pàrquing està al centre del poble.
0: Però no, deixes el cotxe
1: no està
0: fora
1: tan,
0: i vens caminant, ja no...
1: No està tan cèntric. No, està a les hortes.
2: No, parlem del pàrquing, que em sembla que tots els que estem aquí a la taula...
1: No, jo estic encantada amb el pàrquing. Però encantada.
2: Bueno, aquest pàrquing que va costar 3 milions d'euros.
1: Encantada
2: del pàrquing. A la butxaca de totes. Això sí que va ser a la butxaca de totes. Bueno, perdó, però...
1: Encantada del pàrquing. Hi ha d'haver-hi per tot,
2: noia. Sí, per suposat.
0: No hi ha acord amb el pàrquing. Va, a veure si hi ha acord amb la Revetlla de Sant Joan.
2: Home,
0: sembla que es torni a fer la foguera,
1: està molt bé
0: l'arribada de la flama.
1: Jo inclús ho vaig posar en dubte l'altre dia quan m'ho van dir. Dic, perdona, que es torna a fer un foc a Caldes?
0: Mm-hmm.
1: Pues que bé, benvingut.
2: I tant.
1: Clar que sí, perquè és que són costums molt nostres, que les hem perdut per no fer malbé un asfalt, per no fer no sé què, per no fer no sé quantos, per l'amor de Déu. Hi ha maneres de protegir, però fem, practiquem les nostres costums. A mi em sembla molt bé que per començar, vull dir, l'activitat, bueno, doncs està bé, jo crec que es pot millorar, sí, però dona-li temps, perquè una cosa que hem perdut,
0: com
1: que ara
0: com
1: la puguem millorar? Recuperar, encara que sigui...
0: Com es pot millorar?
1: Vaig veure que hi havia un tiquet de sopar, que eren botifarres amb mongetes.
2: I paelles.
1: Home, botifarres amb mongetes per sopar.
2: No, hi havia paelles també.
0: Una mica potent.
2: I paelles també hi havia.
1: Per favor, no em diguis, com els estrangers. Menjarem paella per sopar. Home, doncs jo preferiria un pa amb tomàquet i embotit, m'entens? Molt més pràctic, no sé, més festiu, perquè al final el pa amb tomàquet i embotit és una cosa més festiva que tots fem a casa quan no tenim ganes de treballar. Vull dir que, no sé,
0: tu modificaries el menú?
1: Bueno, modificaria el menú, potser modificaria també, jo què sé, no ho sé, jo és que tinc les meves paranoies mentals.
4: Jo és que no estic al cas, com és la celebració que volen fer?
0: La celebració a les 7 de la tarda arriba
1: la flama
0: al Canigó, a tres quarts de vuit em sembla que s'encén la foguera, i després hi ha el sopar popular, i dijoques,
1: i dijoques, no? I música.
0: No és la una de la matinada.
4: On es fa la foguera?
0: A la Font de Lleó
1: a 11 de setembre.
0: 11 de setembre. Mira, el Monter
1: 11 de setembre, pues, clar, pues, per exemple, en lloc d'un dijòquei, pues, porta una orquestra, fes una zona de ball agradable.
0: Vull dir, a 3:15 s'encén la foguera i sardana de germanó. A les 8 contacontes.
1: El contacontes aquí no ve cuento.
0: A les 8
2: perquè
0: també,
2: no? I els infants,
0: home, el contacontes ve cuento, justament.
2: Els és que clar, aquí ho veiem tot des de la mirada de l'adult amb la
1: meva.
0: Mercè, a les 8 hi ha contacontes, però a les 8 també hi ha concert de cançons de tradició oral catalana i de sempre.
1: Vale.
0: Tu pots anar aquí.
3: Aquesta hora ja pots arribar.
0: A les 9 hi ha sopar popular, botifarra a la brasa amb seques, amanida pa amb tomàquet, coca i vi dolç.
2: El pa amb tomàquet. Mira, no hi havia paelles, doncs.
0: Sí. Opció vegana i opció infantil.
4: Si penso en la meva infantesa, que és amb els nens els que fèiem les fogueres.
3: Exacte.
4: A les 8 és massa d'hora per encendre un foc.
1: Clar, si és de dia.
4: Ha de ser fosc.
3: S'ha de ser a partir de les 10.
0: No. A les 10, karaoke. I a les 11, punxadisc de Revetlla. Fins la 1. Tot plegat.
1: Una manera de millorar. Ostres, que els nens vagin a buscar les fustes per fer la foguera.
0: Tots són propostes, tots són propostes pels propers anys.
2: O arribar amb elles.
1: És igual, fer-ho com vulguis, però que sigui la foguera una activitat popular.
4: Ens barallàvem els d'un carrer amb els de l'altre carrer.
1: Home, perquè ara m'agafava
2: més fustes, no?
1: I els mobles, ja anaves un mes abans a demanar que la gent et guardés el que havia de llançar.
4: El món ha canviat.
1: Totalment.
0: Això com lliga amb els petards i la prohibició de tirar petards?
1: També hi ha prohibició de petards.
0: A menys de 500 metres del bosc. De fet, a Bigues i Riells, per exemple, està prohibit en tot el terme municipal perquè no hi ha cap zona del poble que estigui a menys de 500 metres de zona boscosa. A Caldes s'entén que el casc urbà...
4: Absolutament d'acord.
0: És
4: imprescindible protegir els nostres boscos.
1: Sí, però tirar petards en el poble, sisplau.
3: Jo, Mercè, sempre penseu que a vegades som molt crítica, però clar, una viu en una urbanització, llavors, clar, toca això. Què passa? Que no hem rebut res d'informació, ni el BAN, aquest any ni el BAN. Sempre veies el BAN 15 dies abans i
1: no
3: fins i tot...
1: No feu foc, no tireu petardos.
3: Clar, amb això reconec que nosaltres que estem d'alguna manera molt propers i que a més a més hi ha problemes que no s'ha fet encara la franja i, bueno, si portem uns mesos allò enviant informació perquè la gent està d'alguna manera espantada, perquè vull dir, sí que ha plogut molt i està tot molt verdós, però també hi ha molt sotabosc.
4: Que plogui molt quan després passen 15 dies sent amb
1: ja
4: aquest
1: no
4: sol, això hi ha molt combustible després.
3: Hi ha molt sotabosc.
4: És molt perillós.
0: Això ho lligueu tot perfectament, perquè la onada de calor, els incendis, ara us anava a comentar, plena onada de calor aquest cap de setmana.
3: A mi perquè no m'agraden els petards, vull dir, és una cosa que a mi m'espanta.
2: I el que pateixen també els animals de companyia.
3: Està clar.
4: Animals de companyia o alguns infants amb alguns trastorns.
1: A veure,
0: a la Mercè li esteu traient temes que no...
3: Bueno, Mercè, ja ho deixem tot, ja està.
1: No,
3: deixem
1: però esclar, sempre hi ha excepcions. Però clar, per les excepcions no hem de deixar de practicar les nostres costums.
4: Però s'ha de procurar gestionar-ho per minimitzar els danys.
3: Sí, exacte.
1: Jo no dic que no, però deixeu-me tirar petardos.
3: No, que sí, que a veure, que jo també he tingut nens a casa.
4: Quan has tirat el darrer petardo?
1: L'any passat vaig tirar molts petardos.
0: Sí, a la Mercè li agrada.
1: Sí,
0: Al poble.
1: Sí, clar.
0: Al centre del poble, clar.
1: No, al centre del poble, no, ja ho vist jo.
0: Vull dir, lluny del bosc, una urbanització.
1: Bueno, no, tinc la Riera allà, a tiro de pedra.
2: No, que t'havia tenint cubell.
1: Però no
2: tiro
1: de petard.
2: No tiro de petard. Sí, a tira de pedra, no, sí, però no de petard.
1: La gent va a la Riera a tirar petards.
2: Pues eso, pues no, això era el que no. Això era la idea, precisament.
0: 500 metres. 500 metres de zona boscosa, menys de 500 metres.
1: Jo no sé si es pot considerar zona boscosa el torrent que baixa del...
2: Vigila, perquè clar, és que acabes de treure un altre meló. O sigui, la Riera i la neteja d'aquesta. O sigui, hola. Com caigui un petard allà...
1: Bueno, ara han netejat la Riera de Caldes. Però com se diu aquella? No és... Ara no em ve el cap. La Riera que baixa del polígon, de la Borda, la Riera de la Borda,
3: la Riera que va cap a Palau.
1: No,
4: el torrent de la Borda.
1: El torrent de la Borda.
3: Ah, torrent.
1: Allà, aquell no l'han netejat.
2: Cap a Palau és la Riera Calda.
1: I allò està infame.
3: El torrent està allà fa anys. Cada dia està més verd.
2: Que la meva pregunta, el torrent és... perquè la Riera sí que és la Aca, però el torrent també? Pregunto.
4: Si porta aigua, segur que sí.
1: No porta aigua. Portaria aigua.
3: Fa molts anys
1: jo no
3: l'hi
1: he vist. Porto 35 anys en allà i no he vist mai baixar aigua pel torrent.
4: Deu portar aigua quan hi ha tempestes?
1: No. Ha de ser que plogui en un lloc molt especial perquè baixi aigua i sembla que en els 35 anys...
2: No sé si és pas d'aigua. És que aquest és el tema. No sé si és pas d'aigua o és que en el seu moment...
4: Està conduïda, potser.
1: No.
4: Perquè pel torrent del Bugarai, que deu ser la continuació, sí que passa aigua.
3: Quan hi ha una precipitació molt forta, clar.
1: No, molt forta no. Ha de ploure en un lloc molt determinat. No, en un lloc molt determinat, perquè aquestes tormentes que hi ha hagut tan importants, allà no baixen mai aigua. Mai. El Pau tenia controlat, el meu marit, vull dir, tenia controladíssim. I no ha baixat mai aigua. Tot i que fa anys que no treballa, però... A veure, vivim al costat. I sempre pensàvem, les cases que hi vam fer a sobre... Dic, aquelles cases un dia s'enfonsaran, perquè com es decideixi baixar l'aigua que pertocaria baixar per aquell torrent, les cases aquelles estan construïdes a sobre.
3: Per exemple, em fas pensar que deus tenir tu més memòria que jo, el 94 que va haver-hi el...
1: Ui, la memòria l'he perdut
3: el 94
1: per
3: no va ser els incendis,
0: els aiguats.
3: Primer els incendis van provocar després...
1: Però això a la Riera, però aquí, de Caldes.
3: Sí, però i aquí, allà no. I allà no? Pues llavors això no sabem de qui és.
2: Clar, no, però això preguntava.
1: Jo sé que depèn de la Diputació. Això sí que ho sé, que depèn de la Diputació, perquè em sembla que és la Diputació la que dona permisos per netejar o no netejar.
3: Llavors no és un torrent...
1: Crec, però puc estar equivocada. Però de l'ACA em sembla que no.
3: Que són 50 anys els riscos de...
0: d'avinguda d'aigua.
3: Sí, possiblement, si no recordo malament, he vist algun cop el que es diu la franja d'afectació de riades, em sembla que són cada...
4: Sí, aquests valors cal canviar-los i revisar-los.
3: Ai, Bueno, clar,
4: sí, la realitat és la que és.
0: Està canviant tot.
3: No? Està canviant massa tot ràpid.
1: Escolta, som menys 4, no parlarem de l'orgull?
0: Ah, digues.
3: I tant.
0: Digues.
1: No, que em sembla que està bé que aquí a Caldes s'hagi organitzat algunes activitats que per mi són molt poc visibles, per mi, sobre l'orgull, perquè, tot i que sembla, bueno, arrel del comentari que ha fet a Javier Suárez, que està clar que la formació li hauríem de donar, amb ell també, amb tot el meu carinyo, que el respecto moltíssim, però, ostres, el fet de poder donar visibilitat a unes persones que durant molts anys s'han vist obligades a ser invisibles, jo crec que s'ha de potenciar molt més aquesta visibilitat. Ja et dic, les activitats que estan previstes i tal, bueno, estan bé, no dic que no s'hagin de fer, evidentment s'han de fer, però inclús jo aniria un pas més enllà a donar més visibilitat i a donar més... a veure, que és que... Quina activitat es podria fer? A veure, no ho sé, això ho tindrien que promoure els mateixos
2: del col·lectiu,
1: exacte. Però em sembla com que es queden molt curts. És que com a mare de noi homosexual, vull dir, jo vaig ser inclús potser la primera que en un moment donat de la seva joventut li vaig dir, no cal que vagis amb el lletrero aquí dalt, perquè en aquell moment teníem por, tots teníem por, amb la qual jo entenc que es va veure obligat a amagar la seva condició fins que la cosa es va anar normalitzant, fins que va ser ja una miqueta més gran. Però l'adolescència, ostres, són uns anys que es van, que la majoria, inclús de petits, perquè em consta que de petit el meu fill va tenir bullying a col·legi, s'han vist obligats a amagar-se per no patir més del compte, i ara és com un moment de dir, ep, som aquí i som així, i ho volem celebrar, som així. I això penso que se li ha de dormir, se'm posa la pell de gallina i tot, penso que s'ha de visibilitzar més, no?
0: uns
1: poemes.
2: Jo estic d'acord amb tu. Mercè, jo estic d'acord amb
1: però,
2: tu.
1: Però clar, també són ells que han de...
2: Exacte, aquí ho has dit. Aquesta és la clau. O sigui, jo crec que el tema està en que sempre fem despotisme il·lustrat en tots els temes. És a dir, el Papa Administració acaba decidint que li convé a un col·lectiu en concret.
1: Correcte, i això...
2: I decideixo quin tipus d'activitat, perquè, com ve la Roser comentant, no? Hi ha hagut anys més reivindicatius i hi ha hagut anys més festius. Sí que és veritat que no... Bueno, que jo sàpiga, no s'ha consultat als col·lectius o a les persones de la xarxa del SAI o a les persones que puguin ser del municipi, els hi ha dit, ei, apropeu-vos, anem a veure realment què voleu destacar, què voleu visibilitzar, què voleu comentar, què voleu dir i què voleu que es defensi durant aquesta jornada. No?
3: M'he quedat amb una pregunta, que quines dades tenien, perquè el SAI està funcionant des del 2019. Per tant, dic, m'he deixat alguna pregunta per fer-li, pobre Roser. No ens ha donat temps avui.
2: Bueno, hem fotut massa canya, no?
3: Bueno, jo...
2: Jo me lo quedo.
3: No passa res. Però d'una manera hi ha dades. Perquè això estaria bé, és el que dius tu, no? Una mica...
1: No, és que és totalment
3: I segurament...
1: És que ha de ser així.
4: El veritable problema és la intransigència. I no és un problema només d'aquest col·lectiu.
2: El col·lectiu en general.
4: Tenim gent que té absoluta intransigència amb els immigrants, que de fet hi ha partits polítics que ho promouen. I aquest és el nostre repte en aquests moments. S'ha anat enrere en aquest sentit, des d'anys enrere. Perquè això, el que cal és naturalitat i el que no pot ser és que hi hagi agressions, el que no pot ser és que no hi hagi seguretat, i és un problema transversal, no és un problema només d'aquest col·lectiu.
3: D'altres
4: també.
2: Sí, estic completament d'acord. Jo sumaria que em robaré els dos minuts últims per parlar d'una cosa, però sí, és que vull dir una cosa. Bé, és igual. Que això està claríssim, perquè realment tenim un problema de pedagogia i tenim un problema de l'ús de les paraules, no? I el company Suárez m'ha fet molta gràcia, perquè és la generació, vale? I com dius, no? De que se'ls hi permet perquè no sé què, bueno, caldria fer més pedagogia. No, tio, diguem-li clar, tio, així no.
1: Així no, perquè la vegi, m'ho prometo dir-li.
2: No, però realment podríem entendre i dir, bueno, ell ha posat, tenen dret a reivindicar-se, no? Bueno, també ho va fer l'Aznar, jo parlo català a casa, no? Llavors... Sí, clar, és així. O sigui, tinc dret a reivindicar-me, tinc dret a moure'm per lliure pel carrer, però si us plau que no molestin gaire, no? Llavors és com, no, així no va la cosa. I llavors, si cal dir-li, doncs se li diu. Si cal, però cal fer molta més pedagogia, estic d'acord, sí. Però cal fer la pedagogia tenint-los en compte a ells.
4: No només pedagogia, eh?
2: No.
4: Jo crec que s'ha de ser intolerant amb els intolerants.
2: Sí.
4: I això des del punt de vista d'accions socials i d'accions legals, no podem tolerar els comportaments intransigents, efectivament.
2: Línies vermelles pures i dures.
4: I per exemple, doncs, partits polítics que promoguin la intransigència haurien de ser
1: eliminats per anar contra la llei. Exacte. Sí, senyor. Han de ser eliminats, punyeta, com ho has dit? Ja t'ho diré. Bueno.
0: Intolerant amb els intolerants.
3: Crec que hauríem de canviar unes quantes lleis.
1: No. Les lleis
2: o complir-les.
1: Les lleis hi són. De fet, la llei de partits polítics diu que tu no pots promoure certes activitats que van contra...
3: Però ningú la segueix.
1: Ninguna. És que hi ha uns quants partits que haurien d'estar ja il·legalitzats. És que no sé què fan.
4: Ens els trobarem governant.
1: Aquest és el problema.
3: Exacte.
1: Aquest és el problema, també. I en quant a la pedagogia que s'ha de fer, permeteu-me que us digui una cosa, que no és per anar contra ningú, sinó per demanar més formació als professors, a les escoles. Han d'estar suficientment formats per poder detectar situacions de bullying, i han de poder tenir autoritat per poder fer i desfer a dintre l'escola per poder controlar aquestes situacions i donar protecció a les possibles víctimes. I això no existeix. Malauradament, els professors no estan suficientment formats.
2: Cada vegada més, farem una lança a favor de cada vegada més, cada vegada
0: ara,
2: molta
0: si
2: més
0: no, podríem parlar del conflicte d'educació i de tot el que posem sobre l'escola, tot el que ha de fer l'escola, no? També classes de cuina, classes de no sé què, classes d'educació vial...
4: Tenim un problema amb les famílies, també.
2: Exacte.
4: Les famílies volen donar lliçons als professors, als mestres,
1: això és intolerable.
4: I això, aquest és un greu error com a societat.
0: Va, que la Marta
2: aquesta última frase, exacte. Uniré aquesta última frase amb el que us volia comentar. Bueno, com heu sentit abans, jo soc tècnica d'un ajuntament en el que soc tècnica de serveis socials, vale? En el meu cas, el meu barret és d'educadora i per tant treballo amb les famílies, vale? Però volia comentar-vos que
5: si us plau, si ho veieu a les xarxes, si us voleu interessar, a tothom que em senti, si us plau, que busqui, rebusqui les xarxes, perquè ens estem començant a mobilitzar. Perquè estem serveis socials està infravalorat, som el calaix desastre, som el calaix on recauen totes aquestes coses, som els que fem pedagogia en quant al risc i problemes d'aquests, som els que busquem solucions en habitatge quan hauria d'haver una potència, no? En quant a solucions polítiques d'habitatge, tenim una ràtio sobre infravalorades, tenim població per sobre les possibilitats, tenim... I ara ens comencem a mobilitzar, justament ahir vam ser més de 600 persones mobilitzant-nos davant de Drets Socials a Barcelona. I serà la primera i no l'única. Per tant, us animo a que si ho veieu a les xarxes us informeu de per
4: el
5: què és.
4: El meu absolut suport, perquè és el sector més abandonat.
5: Totalment.
4: Amb molts serveis externalitzats, amb uns sous, amb convenis, que són absolutament vergonyosos.
0: I un que ha de recollir i ha de fer front a moltes de les mancances que ens trobem.
3: Totalment.
5: Infravalorat, amb estructures econòmiques i estructures de recursos humans per sota del que es necessitaria, i no oblidem que el contracte programa ara mateix està en una addenda d'una pròrroga d'un any, perquè no acaben de posar-se d'acord, perquè encara no estan decidint, i estan congelats tots els pressupostos, igual que l'any passat, quan necessitaríem moltes més. O sigui, que jo us animo que si realment esteu d'acord amb aquesta lluita, ho reivindiqueu.
1: Jo també et volia dir que crec que també serveis socials s'han de modificar i s'han de reestructurar d'una altra manera.
5: Totalment. Som el calaix desastre i som, com diuen l'eslògan,

0: Però una cosa, vols dir que no és prestatgeria i no estanteria en català?
1: Que no, tia, que ho he buscat i les dues formes són correctes.
0: Ah, vale, pues posa'l, posa'l.
2: L'estanteria d'en Jordi.
3: Sí, són les 3. I avui és diumenge. Això és l'estanteria del Jordi. La, la, la, la, la, la. Un espai on hi ha molta música, pel·lis i sèries. Tot això ho transformarem en energia electromagnètica perquè arribi a les teves oïdes.

0: Hola, amics, amigues i amiguis. El proper programa, el diumenge que ve, serà l'últim de la temporada. Ja no ens retrobarem fins al setembre, segurament. Deixarem l'estiu per descansar. Però el programa d'avui el dedicarem a una banda barcelonina molt especial. Si no la coneixes, prepara't per escoltar bona música, bon rotllo i bones lletres. I si ja la coneixes, també gaudiràs de la fe i les flores azules.
1: Buenos días desde Barcelona. El sol brilla con fuerza. La gente cada vez con menos ropa y más colores se mira por la calle. La primavera ha llegado a la ciudad de la fe y las flores azules.

parlant d'una banda que ha sigut una mica mutante. Al principi de tot es deia Facto de la Fe i les Flores Azules. Per què? Perquè Marc Barrachina, que treballava en Mishima, representava a Facto. Oscar Danielo, que proporciona la veu i les lletres, és de la Fe. I Elena Miquel és les Flores Azules. Però l'any 2010, Marc Barrachina, el de Mishima, abandona la banda i passa a dir-se simplement de la Fe i les Flores Azules. En aquesta etapa s'incorporen al projecte Dani Acedo, també de Mishima, i la producció de Pinkertons. I després passen més coses, però no ens enrotllem i passem a sentir un altre tema. Estem acostumats sempre a que la gent que rapeja té un tarannà molt d'emprenyamenta, però de la Fe i les Flores Azules trenca una mica aquesta doctrina i el que fan és transmetre bon rotllo, alegria i, sobretot, als directes, molta energia.

Ja hem dit abans que aquesta banda ha sofert algunes mutacions al llarg del temps. Per exemple, aquest tema que acabem de sentir, Lo más bonito del mundo, es va publicar al 2016. Però cal destacar que aquí Las Flores Azules, és a dir, la Helena Miquel, no estava dintre de la banda, la va abandonar temporalment. I aquí està en solitari de la fe i ens parla també amb aquest tema de la seva gran segona passió. A més de la música, Óscar Danielo és un apassionat del ciclisme i de pujar muntanyes pedalejant. Ell diu que són les seves catedrals.

0: Dios castells.
1: Això també formava part de el projecte en solitari de Oscar Danielo, La fuerza irresistible, i en aquest tema Dies i dies de la fe fa un exercici de donar la volta des de la mala llet i aixecar-se amb el peu esquerre, intentar veure la vida d'una altra manera, més optimista, si més no, més esperançadora. Ara sentirem un tema molt important. Aquí sí que està Elena, Las flores azules, un tema del 2010 que ho va petar bastant. El Espíritu Santo.

0: ens sentim amb aquestes cançons. El concepte Les trompetes de la muerte es refereix a la secció de vents, la trompeta, el trombón i el saxo, que als directes, amb les seves coreografies, acompanyant els particulars passos de ball de Òscar Danielo, es transmeteix una energia molt exclusiva d'aquesta banda. Ara sentirem un tema que no té res a veure amb la novel·la de George Orwell ni res semblant, el 1984. Un tema que evoca alegria i al mateix temps nostàlgia d'aquells estius de la dècada dels 80 que tenien una altra llum, o potser això recordem. 1984.
1: Perdón.

Pues tu lanza par que aquest tema 1984 sigui la cançó de l'estiu d'aquest any. Aquí, Òscar i Elena es van prendre molt en sèrio aquella dita que diu que mai és tard, quan van publicar el tema al 2010. Bueno, ara parem bé l'orella i sentim la lletra d'aquest temazo, La Gran Ola.

0: café y las flores azules y toda la colla de las trompetas de la muerte facto s'han tornat a ajuntar, lo que ha sigut una bona notícia per nosaltres, els fans i seguidors d'aquesta fantàstica banda barcelonina que fa música molt fresca i optimista. Més endavant, potser ja la pròxima temporada, perquè aquesta s'acaba, farem un altre monogràfic dedicat a De La Fe, perquè se'ns ha quedat curt i explorarem els nous treballs. Acabem de sentir un temazo. Des d'aquí, l'estanteria, recomanem buscar aquest vídeo de la gran ola al YouTube i gaudir en pantalla completa de les animacions minimalistes de David Fidalgo.
1: Y caemos rendidos ante tanta magia y nos dormimos fundidos hasta la mañana, cara a cara, cara a cara, cara a cara, cara a cara.
0: Si us assabenteu d'algun concert de La Fe i les Flores Azules, no dubteu en anar. I ara recomanarem una sèrie que la teniu disponible i gratis a la plataforma de 3CAT.
2: L'estanteria d'en Jordi.
0: Tothom tenim ben clar que una agressió sexual ha de comportar una condemna per part de la justícia. Però què passa quan aquesta agressió sexual és entre menors d'edat, entre menors de 14 anys? Quins mecanismes té la justícia per afrontar aquest tema? Aquesta sèrie, Pubertat, aborda aquest tema i també l'enrenou social dintre d'una comunitat castellera, dintre de la família, com es comporten els adults i com es comporten aquests menors davant d'aquesta situació, davant d'aquesta agressió.
3: Home, cunyí! Què tal?
4: Dona, no dius res al teu cosí? Saluda, home, saluda.
5: Jo després vaig de festa de pijamas a casa del Pol.
4: Una festa de pijamas avui?
5: Tucana.
4: Ah, sí, sí, dius sí. Un pot anar.
6: No és de la botellona, ara.
5: No. Si nosaltres no veu.
6: Ah, no veu perquè teniu 13 anys.
7: Que veus la nit de Sant Joan. I, bueno, allà passen moltes cosetes, però no han de passar més, oi que sí?
8: Parlem de per què creus que consta el teu nom en una denúncia per agressió sexual.
9: Però tu t'has tornat boja? No pots anar denunciant públicament a qui et doni la gana, i a més sense proves.
10: Tu sabes que tu puedes confiar en mi. ¿Pasó algo con Manuela?
11: No passo nada.
9: Tu no vas fer res la nit de Sant Joan, m'ho jures?
11: Clar.
4: L'únic que puc dir és que poso la mà al foc pel Pol.
12: És que avui dia expliques una cosa així i la feminista diu que és un abús.
10: Pol, no, què li has fet a la meva filla?
9: Roger, no sé qui ets, no sé què està passant. O sigui, tu no eres així abans de venir aquí.
12: Para, Martí! Abans érem un equip, ara ja no ho som, Martí.
0: La sèrie Pubertat. La teniu disponible a 3CAT. Són 6 capítols que us faran reflexionar. Nosaltres ho deixem aquí. Amics, amigues i amiguis, ens retrobem el proper programa, que en principi serà l'últim de la temporada. Tinc pensat fer un recopilatori de tots els programes que hem fet. Així que diumenge que ve, a les 3 puntuals, ens retrobem una altra vegada. Passeu bona setmana i escolteu bona música.
13: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
14: Bon dia. Aquest dilluns és previst que s'arribi al pic de la primera onada de calor d'aquest estiu, que tot just comença. Això vol dir que els termòmetres s'enfilaran a màximes de fins a 43 graus a la plana de Lleida i a l'interior de les Terres de l'Ebre. De fet, les temperatures ja han superat els 40 graus en les darreres hores i les properes nits tornaran a ser tòrrides, també al litoral central i altres punts del país, amb un punt d'inflexió que podria arribar per Sant Joan. Malgrat tot, la calorada continuarà, tot i baixar lleugerament ben bé fins al proper cap de setmana. I Protecció Civil recomana extremar les precaucions. Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dilluns 22 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. El Consell General del Poder Judicial es reuneix aquest matí d'urgència per decidir si expedienta el jutge Juan Carlos Peinado per assegurar que retira el passaport a la dona del president Begoña Gómez perquè la policia podria ajudar-la a fugir. La cúpula dels jutges li podria aplicar una falta greu mentre puja el voltatge de la crispació política arran dels fronts judicials que afecten el PSOE. Ho analitzarem tot seguit en conversa amb Javier Pérez Royo, catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla. Jordi Martí guanya les primàries de Junts i serà el cap de llista per Barcelona a les eleccions municipals del 2027. El candidat que representa el llegat de Xavier Trias s'ha imposat amb més del 40% dels vots als altres aspirants. La portaveu adjunta de la formació al Congrés, Pilar Calvo, l'advocat i exdiputat Jaume Alonso Cuevillas i la secretària primera del Parlament, Glòria Freixa. Nova jornada de dol i consternació a Tarragona per la mort de tres menors d'edat a la platja de la Rabassada. Centenars de persones s'han aplegat en les darreres hores a la plaça de la Font per guardar un minut de silenci. L'Ajuntament recorda la prohibició de banyar-se a la zona de roques i admet que es planteja millorar la senyalització. Dels esports, golejada per 4-0 de la selecció espanyola sobre l'Aràbia Saudita en la segona jornada del Mundial. Lamine Yamal, titular i amb 45 minuts disputats, ha marcat el seu primer gol en una Copa del Món. Oyarzabal, amb dues dianes i una altra en pròpia porteria del combinat àrab, han donat 3 punts als de De La Fuente, que lideren el grup en solitari amb 4 punts. I de la cultura avui destaquem que la Fundació Joan Miró arriba als 50 anys a Barcelona com a museu, però també com a espai per acollir l'art contemporani i diversos projectes culturals. Per celebrar-ho, s'ha decidit fer una jornada de portes obertes amb diverses actuacions com sardanes, lectura de poemes i moltes activitats adreçades als infants. Passen 3 minuts de les 7 del matí. Volem saber si a aquesta hora hi ha gaires problemes per circular a la xarxa viària catalana. Per tant, connectem amb el RAC i un dia més amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
11: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dilluns. De moment, amb força tranquil·litat arreu de la xarxa viària catalana. A hores d'ara no es destaquen ni incidències, per tant, no tenim actius ni accidents ni avaries. Sí que parlem, però, ja d'alguns punts amb retencions habituals, sobretot, doncs, als voltants de la capital catalana. Ja trobem lentitud intermitent cap al nus de la Trinitat arreu del vessant Besòs per la B20 també i la C33 i la C58, que tot plegat de retruc, doncs, també afecta de manera puntual a les dues rondes en sentit Llobregat. La ronda de dalt amb retencions fins a Horta i a la ronda litoral, en aquest cas des del Fòrum fins la Barceloneta. Per altra banda, al Vallès, de les retencions més destacades, continuem amb aquestes cues intermitents per la C58, sobretot el tram de Cerdanyola en sentit sud. Pel que fa al Llobregat, de moment, congestió habitual per la A2 i la P23 des de Sant Vicenç dels Horts i Sant Feliu, també en direcció Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
14: I ara, temps pel temps. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
15: Bon dia, comença la setmana amb molta calor una altra vegada. De fet, ja en aquests moments l'ambient és francament suau. Moltes temperatures arran de mar, sobretot, no han baixat dels 23-24 graus de temperatura mínima. I al llarg d'aquest matí, simplement amb algun núvol prim i, sobretot, aquesta calitja i aquesta mala visibilitat pel polsim en suspensió. Continuarà també aquest ambient terrós al llarg d'aquesta tarda, però compta amb les tempestes que es formaran al Pirineu Lleidatà, arribant fins al Berguedà, fins a la comarca del Solsonès i Osona, i després es desplaçaran en forma de vent, sobretot per les comarques de Ponent. Avui amb una calor molt destacable, a Ponent més de 40-42 graus, gran part del prelitoral barceloní i la Catalunya central cap als 40 graus. Déu-n'hi-do. Estem pendents a la xarxa.
13: Notícies en xarxa, edició matí.
14: Catalunya viu avui el pic de la primera onada de calor de l'any. Els models meteorològics pronostiquen màximes de fins a 42 o 43 graus a la plana de Lleida i a l'interior de l'Ebre. També es podrien superar els 40 graus en punts de la Catalunya central i de Ponent. Aquest episodi suposa el primer avís de l'any des del Servei Meteorològic de Catalunya per perill per temperatures extremes i aquest diumenge ja s'han fet notar de valent. Els punts on el termòmetre s'ha enfilat més han estat Lleida i el Poal, el Pla d'Urgell, amb 41 graus. La calor s'ha estès per bona part del país amb màximes de 39 graus a Tortosa, 38 a la localitat aranesa de Bossòst o 37 a Figueres, de només 2 o 3 graus en molts casos i sobretot en el cas de la temperatura màxima. També s'ha emès un avís per la propera nit, que tornarà a ser tòrrida a bona part del litoral central i a les comarques de Lleida. La temperatura baixarà lleugerament arreu de Catalunya a partir de Sant Joan. Malauradament es tracta només, o es tractarà només, d'un descens lleu i la calor forta està servida com a mínim fins al proper cap de setmana. I enmig d'aquesta onada de calor, tothom, qui ha pogut, ha passat el diumenge en remull. Les piscines, doncs, han estat un dels refugis preferits per sufocar la calor i abaixar la temperatura corporal. És el cas de Lleida, on la paeria té en marxa un dispositiu per minimitzar els efectes de la calor. Ens ho explica el Rubén Carbonell, de Lleida Televisió.
16: La ciutat es troba en fase 2 del pla operatiu per prevenir els efectes de la calor sobre la salut. Des del consistori recorden la necessitat d'hidratar-se sovint, evitar les hores de màxima insolació i extremar les precaucions amb les persones més vulnerables.
17: Avui és el primer de 3 dies consecutius en què es preveu que hi haurà una calor extrema i per tant el que hem fet és obrir espais, refugis climàtics, també activar i coordinar diversos serveis de l'Ajuntament. Doncs recomanem quedar-se a casa, sobretot hidratar-se moltíssim, no estar a l'aire lliure en les hores de màxima calor i els més grans i els més menuts doncs, estar pendents de que tinguin aquesta hidratació.
16: Una de les mesures més visibles ha estat l'avançament de l'obertura de les piscines municipals. Aquest diumenge han obert una hora abans de l'horari habitual per oferir als ciutadans una alternativa davant les elevades temperatures previstes.
18: Aquests dies s'està notant molt a que pique i mira, les piscines és el millor invent i això de poder venir és un gran què.
19: Doncs mira, pues, com podem, avui com que apretarà sobretot per la tarda hem decidit el dematí vindré aquí.
16: Així mateix, a part de les piscines, la ciutat compta amb més d'una cinquantena de refugis climàtics disponibles.
14: Aquestes altes temperatures han disparat el risc d'incendi forestal a bona part de la geografia catalana. Per aquest dilluns, els agents rurals situen en 298 municipis amb un nivell de perill molt alt. Es troben repartits per les comarques de Barcelona, Lleida i Tarragona. Això sí, no hi ha cap indret de Catalunya amb risc d'incendi forestal extrem. En els municipis amb un risc d'incendi molt alt, el nivell 4 sobre 5, queden prohibides la majoria d'activitats que suposin un risc d'incendi forestal en terrenys boscosos i a la seva àrea d'influència. Parlem, per exemple, de crema de rostolls, encendre focs en zones recreatives o d'acampada, fins i tot en les zones habilitades per fer-ho, la utilització de maquinària que pugui generar deflagracions o espurnes a les àrees rurals o l'ús de material pirotècnic. I Catalunya afronta aquest inici d'estiu amb els pantans plens. Dos anys després del pic àlgid de la sequera, la situació és ben diferent. Els embassaments de les conques internes freguen el 95% de capacitat i els de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre estan a prop de 90. Tenim aigua embassada, doncs, per més d'un any. A tot plegat, hi ha contribuït, sobretot, la pluja, però també l'esforç des de diferents àmbits per optimitzar l'ús de l'aigua. Lluís Mata ens fa una fotografia de la situació.
20: En el punt més àlgid de la sequera, la primavera d'ara fa dos anys, els embassaments de les conques internes van caure per sota del llindar d'emergència, un 16%. Un llindar que van sobrepassar situant-se fins i tot per sota del 15%. La imatge dels pantans, com el de la Baells o el de Sau, eren ben eloqüents. Ara, en canvi, superen en conjunt el 94% i alguns freguen la màxima capacitat. Què ha passat en aquests dos anys? Doncs, sobretot, que ha plogut. Però també que s'ha fet bona feina en la reducció de pèrdues. Ho destaca Enrique Velasco, que és cap del Departament de Gestió de Recursos Hídrics de l'ACA.
21: S'ha sigut
1: ajuntaments en aquesta sequera estan fent esforços per millorar les seves captacions, eliminar fugues en les xarxes principals, també en les xarxes de distribució. Ara pràcticament tots els municipis tenen una ordenança municipal de gestió de l'aigua en temps de sequera, o sigui, quan hi ha mancances, i aquest tema s'ha introduït en la governança municipal. També les empreses, vull dir, que la sequera ha mogut molta cosa, i el regadiu també. Jo crec que la sequera ha tocat a tothom, i tothom ha vist que s'havia de ficar les piles més intensament.
20: Tant l'administració pública com les empreses han aplicat plans d'estalvi per guanyar eficiència en l'ús de l'aigua, de manera que els embassaments es buiden més lentament. En el pitjor dels casos, en la situació actual, tenim aigua per més d'un any.
1: En la hipòtesi que no arribés aigua, nosaltres aguantaríem un any perfectament. El que és que arriba aigua. I a més també tenim les desaladores, que cada cop tenen un paper més important.
20: D'estar per sota del 15% a fregar el 95% de capacitat, però encara que els embassaments estiguin plens, no es pot abaixar la guàrdia.
1: Avui és el primer dia de la pròxima sequera, per tant hem de ser curosos amb l'ús de l'aigua.
14: Reunió d'urgència aquest dilluns del Consell General del Poder Judicial per estudiar si obre un expedient disciplinari al jutge Juan Carlos Peinado arran del seu auto amb mesures cautelars contra Begoña Gómez, dona del president Pedro Sánchez. La crisi judicial i política s'ha desfermat després que el magistrat hagi justificat la retirada del passaport a Gómez, al·legant que els policies que li fan d'escorta la podrien ajudar a fugir del país. La cúpula dels jutges, que ja es va reunir telemàticament ahir diumenge, estudiarà avui si aplica una falta greu a Peinado davant d'unes consideracions que han aixecat la indignació de cossos i forces de seguretat com la Policia Nacional i el Ministeri de l'Interior. Doncs, com dèiem, aquesta interlocutòria que obre judici contra la dona del president i l'obliga a presentar-se al jutjat cada 15 dies ha fet pujar encara més el voltatge polític dels fronts judicials que encerclen el PSOE. En aquest sentit, el ministre de Cultura i portaveu de Sumar, Ernest Urtasun, ha dit en una entrevista a La Vanguardia que Ferraz és una pedra a la sabata de la legislatura. Per part del PP, Cuca Gamarra també ha llançat dards contra els socialistes, evitant criticar el jutge Peinado. Sí que ho ha fet, per contra, la ministra de Ciència, Diana Morán.
21: Lo que necesitamos es, en primer lugar, que el Partido Socialista dé las explicaciones que tenga que dar y tome las decisiones que tiene que tomar. Es evidente que con los meses que llevamos, Ferraz sigue siendo un lastre para la mayoría progresista y no se han tomado las decisiones y las reformas que deberían tomarse.
22: Nuestra absoluta confianza y nuestro absoluto respaldo a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y en nuestro país, que están demostrando su compromiso con el Estado de Derecho y que están siendo claves, además, para desde su independencia y desde su neutralidad, incluso resistir a los ataques que desde el propio gobierno están sufriendo.
23: El juez Peinado quiere atacar al gobierno de España, lo hace a través de la mujer del presidente, pero para llevarse por delante al presidente del gobierno se va a llevar por delante también el prestigio de una institución como la Policía Nacional.
14: Pendents del que acabi decidint el Consell General del Poder Judicial sobre si expedienta o no el jutge Peinado a partir de les 9 del matí, busquem ara entendre què implicarà això i què hi ha realment en joc. Li preguntem a Javier Pérez Royo, catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla. Senyor Pérez Royo, bon dia i gràcies per atendre'ns.
24: Buenos días.
14: A les 9 d'aquest matí, el Consell General del Poder Judicial es torna a reunir per decidir si obre un expedient disciplinari al jutge Peinado. Què creu que pesarà més, l'anàlisi estrictament jurídica del que ha fet o el joc de majories entre blocs?
24: Pues no tengo ni idea. No tengo ni idea porque yo más o menos voy siguiendo por la prensa lo que ocurre con el Consejo General del Poder Judicial, pero no estoy dentro de él ni sé los matices que pueden entrar en juego en un caso como este, ¿no? Pero me imagino que el caso es tan extraordinariamente grave que cabe esperar que el Consejo General del Poder Judicial actúe de la forma en que debe hacerlo, es decir, como un órgano de gobierno. El Poder Judicial no es poder, el Consejo General del Poder Judicial no es poder judicial, no ejerce una función jurisdiccional, no ejerce, sino que es un órgano de gobierno, es un órgano de naturaleza política y no jurisdiccional. Por lo tanto, no puede controlar la acción del juez en el ejercicio de la función jurisdiccional, pero sí puede y debe actuar cuando el juez se comporta de una manera que sale por completo de lo que es ejercicio de la función jurisdiccional y se convierte en un juez que actúa con una agenda política y con una finalidad que no es la propia de un juez en el ejercicio de la función, sino que pasa a ser un juez que actúa políticamente con una agenda política, y ahí sí debe intervenir clarísimamente el Consejo General del Poder Judicial y decir, bueno, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Porque si no, pues no encontramos.
14: Després hi entrarem, si tenim temps, una mica més a fons, però li volia preguntar si finalment aquest màxim òrgan de govern dels jutges decideix obrir un expedient disciplinari al jutge Peinado, què vol dir exactament i quines conseqüències pot tenir això?
24: Bueno, depende de por qué causa le abra el expediente disciplinario y en consecuencia determina, según el motivo por el cual le abra el expediente disciplinario, la decisión que puede tomar el Consejo General del Poder Judicial puede ser ir más lejos o puede ir menos lejos, ¿no? Entonces, si esto lo entiende, que es una causa muy grave, incluso, pues puede llevar incluso pues a suspender al juez en el ejercicio de la función jurisdiccional, ¿no? O sea que esto... Él tiene. Ahora primero vamos a ver exactamente cuál es la causa por la que y cuál es el motivo por el que se le abre el expediente disciplinario y si se toma alguna medida cautelar de momento, en el momento en el que se decide abrir el expediente disciplinario, o si por el contrario se decide no hacer nada hasta que se concluya el expediente disciplinario y venga la propuesta del instructor en el sentido que sea, ¿no?
14: Pues entrem una mica. Les mesures cautelars que el jutge Peinado ha imposat a Begoña Gómez, recordo, retirar-li el passaport, prohibir-li sortir del país i obligar-la a comparèixer cada 15 dies, són pertinents en un cas com aquest o estem davant d'una desproporció que no s'aguanta jurídicament?
24: Claro, es una desproporción absoluta, es decir, no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido. La señora del presidente del gobierno es una mujer que está controlada permanentemente, cuando ella sale del Palacio de la Moncloa, ella va siempre acompañada por motivos de seguridad, por miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, por lo tanto, no es una persona que pueda actuar libremente y entrar y salir libremente como ella quiera del territorio nacional ahora mismo, sino que está muy condicionada su movilidad precisamente por la condición de mujer del presidente del gobierno y en consecuencia el control que existe sobre ella es permanente y por lo tanto esta medida es una medida que no tiene ningún sentido nada más que la de humillar. O sea, la finalidad de esta medida es la finalidad de humillar a la mujer del presidente del gobierno y humillar por lo tanto al presidente del gobierno, que es lo que se está pretendiendo, ¿no? Entonces esto desde todos los puntos de vista es una auténtica barrabasada, es una barbaridad y bueno, espero que el Consejo General del Poder Judicial tome nota de esto y que realmente actúe de la forma que tiene que actuar y pare los pies a este juez.
14: I una altra qüestió que també li volia preguntar, i és una mica el que va generar que ahir el Consell General del Poder Judicial es reunís en caràcter extraordinari i, a més, de manera telemàtica. El fet de que la policia, el fet de que el jutge Peinado insinués que la policia podria ajudar a fugir a la dona del president, des del punt de vista jurídic i institucional, fins a quin punt és acceptable que un jutge faci afirmacions d'aquesta naturalesa i sense proves?
24: Bueno, yo creo que esto no se puede aceptar. Aquí yo me imagino que los propios policías que han sido aludidos deberán actuar y deberán querellarse contra el juez por haber actuado de esa manera. Y, por supuesto, tiene que hacerlo también la defensa de la mujer del presidente del gobierno, que también tendrá que hacerlo. Y exigir que del Poder Judicial, de estricto senso, no solamente del Consejo General del Poder Judicial, que realmente se actúe en relación con estas palabras del juez, ¿no? Yo pienso que con estas palabras el propio juez se ha inhabilitado para el ejercicio de la función jurisdiccional. Mi opinión es que el propio juez, un juez que es capaz de poner eso por escrito, es un juez que ha dejado de ser juez en el momento en el que actúa de esa manera. Y en consecuencia, él con su propia conducta se ha inhabilitado. Yo me imagino que esto se tendrá que poner de manifiesto por parte de la defensa de la mujer del presidente y por parte de los policías afectados o aludidos, sin lugar a dudas, ¿no? Es decir, esto no se debe de consentir. Y yo creo además que esto pone de manifiesto que la falta de imparcialidad del juez. Es decir, esto, en mi opinión, podría conducir a la nulidad de la instrucción del caso. Y debería conducir a la nulidad de la instrucción del caso. Porque el juez había sospechas de que no estaba siendo un juez imparcial y los era numerosísimo. Cuando ha puesto esto en este auto, ya ha confirmado que ha dejado de ser un juez imparcial y, por lo tanto, que el que ha instruido toda esta causa ha sido un juez al que le faltaba uno de los elementos esenciales para el ejercicio de la función jurisdiccional, que no solo la independencia, sino la imparcialidad. La imparcialidad, que es lo decisivo. Este juez no ha sido imparcial en ningún momento desde el principio y esto se ha confirmado con este último auto. Y, en consecuencia, se podría solicitar la nulidad de la instrucción. La nulidad de la instrucción. Esta instrucción ha sido una instrucción nula de pleno derecho porque el juez instructor no ha tenido la imparcialidad que es necesaria para hacerla.
14: Queda clar, ell mateix s'ha posat en evidència. Gràcies, Javier Pérez Arrayó, per estar amb nosaltres aquest matí. Que vagi molt bé. Bon dia.
24: Bon dia.
14: Un altre dels titulars polítics de la jornada és per Jordi Martí, que ha guanyat les primàries, volíem dir, de Junts, i serà el cap de llista per Barcelona a les eleccions municipals del 2027. El candidat que representa el llegat de Xavier Trias s'ha imposat amb més del 40% dels vots als altres aspirants. La portaveu adjunta de la formació al Congrés, Pilar Calvo, en segona posició, l'advocat i exdiputat Jaume Alonso Cuevillas, en tercera, i la secretària primera del Parlament, Glòria Freixa. En la primera intervenció com a guanyador, Martí s'ha fixat com a objectiu recuperar l'alcaldia de la ciutat amb la unitat de tots els actius del partit.
2: Estic molt content. Estic molt, molt satisfet d'aquesta gran campanya que hem fet tots, junts, de Barcelona. Hem fet una cosa que té molt mèrit. Comença el compte enrere per fer arribar el canvi a l'Ajuntament de Barcelona. I, per tant, amb això treballarem tots com un sol home i com una sola dona.
14: I en plana internacional, ha arrencat a Suïssa la segona ronda de negociacions entre els Estats Units i l'Iran després de la signatura de l'acord de pau a l'Orient Mitjà. Una cimera a Burgenstock marcada per la tensió després que el president nord-americà Donald Trump hagi amenaçat de nou des de les xarxes socials en atacar l'Iran si no atura les accions d'Hezbollah al Líban. La trobada d'alt nivell, en què participen com a mediadors Qatar i el Pakistan, obre el període de 60 dies per aconseguir l'aplicació dels 14 punts del memoràndum.
13: Notícies en xarxa. Informació al detall.
14: Consternació a Tarragona per la mort de tres menors d'edat a la platja de la Rabassada de Tarragona. Centenars de persones s'han aplegat a la plaça de la Font per guardar un minut de silenci. L'han encapçalat el president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'alcalde de la ciutat, Rubén Viñuales, en presència de familiars de les víctimes. Un dels nens, de 12 anys, va perdre la vida divendres al lloc de l'accident, mentre que els altres dos, de 13, van morir a l'Hospital Joan 23, on van ser traslladats en estat crític. La ciutat continuarà de dol fins avui, amb les banderes a mig pal i els actes institucionals suspesos. El regidor de Joventut de Tarragona, Guillermo García de Castro, ha recordat la prohibició de banyar-se a la zona de roques, al mateix temps que admet que es plantegen millorar la senyalització.
3: Les zones de roques de Tarragona estan prohibit el seu bany, estan delimitades, però sí, reforçarem tant tot el que puguem, allò que veiem que es pot millorar, no? Recordar que totes les zones de roques estan prohibit el bany, està prohibit llançar-s'hi des d'elles i doncs, fer un ús responsable a les nostres platges.
14: I els bombers han extingit aquesta nit un incendi declarat ahir a l'abocador de Mas de Barberans, al Montsià. El foc ha afectat principalment residus acumulats a les instal·lacions, tot i que també una petita zona de vegetació. Des del primer moment, els efectius d'emergència i els treballadors del Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre han actuat per contenir les flames amb maquinària pesada i així apagar l'incendi amb terra. Ara per ara, no consta cap persona afectada. Fa tot just un any ja es va produir un incendi a la mateixa zona. Golejada per 4-0 de la selecció espanyola sobre l'Aràbia Saudita en la segona jornada del Mundial. Lamine Yamal, titular i amb 45 minuts disputats, ha marcat el seu primer gol en una Copa del Món. Oyarzabal, amb dues dianes i una altra en pròpia porteria del combinat àrab, han donat la primera victòria als de la Fuente. El davanter blaugrana i el seleccionador espanyol repassen les bones sensacions que deixa el partit.
5: La verdad que muy bien. Lo más importante que me ha estado. Si no me llevo como titular,
4: No puedo pedir más.
6: Este equipo tiene un margen de mejora, como siempre he dicho, excepcional. Y hoy, bueno, estamos contentos porque hemos vuelto a recuperar sensaciones, corregido aspectos de juego que el otro día no fluyeron y hoy sí, pero eso es gracias a la actitud, a la disposición, a la profesionalidad, a la ambición de este equipo.
14: Aquesta matinada també s'ha disputat l'altre partit del grup H, que ha acabat amb un empat a dos entre l'Uruguai i Cap Verd. Un marcador que, combinat amb la victòria de la selecció espanyola, situa els de De La Fuente líders en solitari amb 4 punts, dos més que la selecció sud-americana i l'africana. Aràbia Saudita tanca el grup amb només un punt. El proper partit del combinat espanyol, el darrer d'aquesta fase de grups, serà la matinada de dissabte davant l'Uruguai. L'Igualada ha sumat un nou triomf contra el Liceo i força el darrer partit de la final pel títol de campió de l'hoquei Lliga. Els de l'Anoia han situat l'empat a 2 a la sèrie amb una victòria per 4-2. Matías Pascual va encetar el marcador amb 2 gols matiners, però els gallecs van aconseguir tornar a posar les taules amb les dianes de Nil Cervera abans del descans i d'Ava Torres a la represa. L'encert de Marc González, amb un doplet, va acabar donant el triomf als de Marc Montaner, que demà buscaran guanyar a Riazor un títol que no aconsegueixen des de fa 29 anys. La final de l'ACB aterra avui al Palau Blaugrana. La sèrie entre el Barça i el València arriba empatada a un triomf després que els blaugranes s'imposessin en el primer duel disputat al Roig Arena i cedissin en el segon. Ara els de Xavi Pascual tindran 2 partits a casa que, en cas de guanyar-los, els donarien el títol. I arribarem a 8:15 amb la cultura. La Fundació Joan Miró ha assolit els 50 anys a Barcelona com a museu. Per celebrar-ho, aquest diumenge han obert les instal·lacions a la ciutadania amb una jornada de portes obertes a tots els espais i exposicions. S'hi han fet diverses actuacions, sardanes, el Jardí del Xiprés de Montjuïc, lectura de poemes i moltes activitats dirigides als infants. Ho han seguit els companys de BTV.
7: Dibuixen el seu brot fantàstic per participar d'una de les activitats de la festa Tot per celebrar que organitza la Fundació Miró.
8: Sortir de la URBS i venir a fer una mica d'art, de natura també, tot junt, i aquest lloc és fantàstic.
10: Per nosaltres és molt important que tot allò que fem estigui dotat de contingut, però també d'una part lúdica, no? O sigui, creiem i som molt defensores que si ens ho passem bé, aprenem també.
25: Molt contents d'aquí, de compartir la cultura amb els nens, un gran dia. Ojalà més museus fessin això, perquè realment és la manera d'apropar-los a ell d'una manera que no se'ls hi fa avorrir. Més iniciatives com aquesta estarien molt bé, la veritat.
7: La jornada cultural de la Fundació Miró vol acostar l'equipament als ciutadans i apropar l'art als més petits, oferint un dia creatiu i divertit.
13: La xarxa de comunicació local.

0: Aquest Sant Joan Ràdio Caldes es vesteix de festa per acompanyar-te en la nit més llarga i màgica de l'any.
1: Vull petar-ho davant del mirall. Vull petar-ho tots els dies de l'any.
2: A partir de les 7 de la tarda, Ràdio Caldes es converteix en la banda sonora ideal per acompanyar-te en la celebració de la revetlla de Sant Joan.
3: I de fer el bailoteo.
2: I a partir de les 10 de la nit i fins la 1 de la matinada, especial Escal Dance, amb DJ Peris. Una sessió exclusiva per posar ritme a la nit de Sant Joan.
0: I pels que allarguin més la nit, a partir de la 1 de la matinada i fins que surti el sol, una selecció musical per acabar el dia o començar-lo amb la companyia de Ràdio Caldes.
2: La revetlla de Sant Joan es viu també a Ràdio Caldes, al 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat.
4: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: De dilluns a divendres, de 12 a 1 del migdia, Fórmula Cat. 60 minuts de la millor música en català d'ara i de sempre.
4: De casa pobra sempre m'he sentit molt ric. La ràdio que parla de tu. Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.

0: Còrrides també al litoral central i altres punts del país amb un punt d'inflexió que podria arribar per Sant Joan. Malgrat tot, la calorada continuarà tot i baixar lleugerament ben bé fins al proper cap de setmana i Protecció Civil recomana extremar les precaucions. Una onada de calor que manté uns 300 municipis de Catalunya amb alt risc d'incendi i que coincideix, a més, amb l'inici de la campanya de la sega. En parlarem tot seguit amb Santi Caudevilla, responsable de cereals i herbacis d'Unió de Pagesos. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dilluns, 22 de juny. El Consell General del Poder Judicial es reuneix aquest matí d'urgència per decidir si expedienta el jutge Juan Carlos Peinado per assegurar que retira el passaport a la dona del president Begoña Gómez perquè la policia podria ajudar-la a fugir. La cúpula dels jutges li podria aplicar una falta greu mentre puja el voltatge de la crispació política arran dels fronts judicials que afecten el PSOE. Javier Pérez Royo, catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, ha parlat des del Notícies en Xarxa d'una extralimitació del jutge que el pot dur fins i tot a ser inhabilitat.
1: Es una desproporción absoluta, es decir, no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido. La señora del presidente del gobierno es una mujer que está controlada permanentemente, pues puede llevar incluso pues a suspender al juez en el ejercicio de la función jurisdiccional, ¿no? Ahora primero vamos a ver exactamente cuál es el motivo por el que se le abre el expediente disciplinario.
0: Jordi Martí guanya les primàries de Junts i serà el cap de llista per Barcelona a les eleccions municipals del 2027. El candidat que representa el llegat de Xavier Trias s'ha imposat amb més del 40% dels vots als altres aspirants. La portaveu adjunta de la formació al Congrés, Pilar Calvo, l'advocat i exdiputat Jaume Alonso Cuevillas i la secretària primera del Parlament, Glòria Freixa. Nova jornada de dol i consternació a Tarragona per la mort de tres menors d'edat a la platja de la Rabassada. Centenars de persones s'han aplegat en les darreres hores a la plaça de la Font per guardar un minut de silenci. L'Ajuntament recorda la prohibició de banyar-se a la zona de roques i admet que es planteja millorar la senyalització. Dels esports, golejada per 4-0 de la selecció espanyola sobre l'Aràbia Saudita en la segona jornada del Mundial. Lamine Yamal, titular i amb 45 minuts disputats, ha marcat el seu primer gol en una Copa del Món. Oyarzabal, amb dues dianes i una altra en pròpia porteria del combinat àrab, han donat 3 punts als de la Fuente, que lideren el grup en solitari i amb 4 punts. De la cultura destaquem que la Fundació Joan Miró arriba als 50 anys a Barcelona com a museu, però també com a espai per acollir l'art contemporani i diversos projectes culturals. Per celebrar-ho, han fet una jornada de portes obertes amb diverses actuacions com sardanes, lectura de poemes i moltes activitats adreçades als infants. Obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, la jornada arrenca amb força tranquil·litat, tot just amb alguns punts amb retencions habituals, sobretot als voltants de la capital catalana. Hi ha lentitud cap al nus de la Trinitat al vessant Besòs i el primer tram de les dues rondes en sentit sud. Al Vallès, retencions intermitents per la C58 des de Sant Quirze i a l'AP7 en sentit sud des de la Roca fins a Barberà. I al Llobregat, congestió per l'A2 i la B23 des de Sant Vicenç dels Horts i Sant Feliu en direcció Barcelona. Pel que fa al transport públic, ara mateix està tallada la circulació de trens a la línia R14 entre Reus i Vinaixa per un incendi provocat pel robatori de cable de coure a l'estació de Montblanc. S'ha establert un pla de transport alternatiu per carretera i la Generalitat ha activat en fase de prealerta el pla Ferrocat. També està tallada la R3 per una incidència entre la Garriga i les Franqueses del Vallès que afecta el sistema de senyalització. S'ha ampliat el servei per carretera a tota la línia. I pel que fa al temps, comença la setmana amb molta calor, ja ho haureu notat. S'esperen 40, 42 graus a Ponent i 40 al prelitoral barceloní i a la Catalunya central. I així continuarà la situació aquesta tarda, tot i que haurem d'estar pendents també de les tempestes que es preveuen al Pirineu Lleidatà i que arribaran fins al Berguedà, fins al Solsonès i també a Osona. Les tempestes es desplaçaran en forma de vent cap a Ponent.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Passen 5 minuts de 8:15 del matí, després de

0: Haver tancat la portada, ara sí, entrem de ple en matèria. Catalunya viu avui el pic de la primera onada de calor de l'any. Els models meteorològics pronostiquen màximes de fins a 42 o 43 graus a la plana de Lleida i a l'interior de l'Ebre. També es podrien superar els 40 graus en punts de la Catalunya central i de Ponent. Aquest episodi suposa el primer avís de l'any des del Servei Meteorològic de Catalunya per perill per temperatures extremes i aquest diumenge ja s'ha fet notar de valent. Els punts on el termòmetre s'ha enfilat més han estat Lleida i el Poal, al Pla d'Urgell, amb 41 graus. La calor s'ha estès per bona part del país amb màximes de 39 graus a Tortosa, 38 a la localitat aranesa de Bossòst o 37 a Figueres, de només 2 o 3 graus en molts casos i sobretot en el cas de la temperatura màxima. També s'ha emès un avís per la propera nit que tornarà a ser tòrrida a bona part del litoral central i a les comarques de Lleida. La temperatura baixarà lleugerament arreu de Catalunya a partir de Sant Joan, però malauradament es tractarà només d'un descens lleu i la calor forta està servida, com a mínim, fins al proper cap de setmana. Aquestes altes temperatures han disparat el risc d'incendi forestal a bona part de la geografia catalana. Per aquest dilluns, els agents rurals situen en 298 els municipis amb un nivell de perill molt alt. Es troben repartits per les comarques de Barcelona, Lleida i Tarragona. Això sí, no hi ha cap indret de Catalunya amb risc d'incendi forestal extrem. En els municipis amb un risc d'incendi molt alt, al nivell 4 sobre 5, queden prohibides la majoria d'activitats que suposin un risc d'incendi forestal en terrenys boscosos i a la seva àrea d'influència. Parlem, per exemple, de crema de rostolls, encendre focs en zones recreatives o d'acampada, fins i tot en aquelles zones que estan habilitades per fer-ho, la utilització de maquinària que pugui generar deflagracions o espurnes a les àrees rurals o l'ús de material pirotècnic. És clar, doncs, que en aquesta plena onada de calor, la sega avança a un ritme altíssim a tot el país. Són dies crítics al camp, molta activitat, molta maquinària i un risc que puja amb cada grau de temperatura. Per saber com ho està vivint la pagesia i què necessita per treballar amb seguretat, avui ens acompanya Santi Caudevilla. Ell és responsable de cereals i herbacis del Sindicat Unió de Pagesos. Senyor Caudevilla, bon dia i gràcies per atendre'ns.
1: Bon dia.
0: Dèiem que aquest any la sega ha arrencat abans i de manera simultània arreu del territori. Com està afectant aquesta onada de calor el ritme de la recol·lecció i el risc real d'incendi al camp?
1: Bueno, bàsicament estem anant molt de pressa perquè el producte s'ha de tornar al camp l'abans possible, perquè si no tinc una pèrdua de qualitat de quilos, i la simultaneitat és una mica complexa pel fet de falta de mà d'obra per a poder portar moltes vegades la maquinària que tenim i poder avançar ràpidament a fer les feines.
0: Quines són les principals dificultats que teniu al camp per complir la normativa de prevenció? No sé si parlem d'extintors, de manteniment de franges horàries i alhora no perdre la collita ni tampoc els dies de feina, com vostè ara apuntava, ni tampoc la qualitat del cereal.
1: Bueno, bàsicament, des de fa ja gairebé 14 anys, duem a terme unes reunions i un treball conjuntament entre departament, agents rurals, bombers i sector, no? I tot el sector està totalment conscienciat de que ha de portar tots els extintors, els porta, i els franges horaris se fa el que se té que fer, el que està pactat, i les recomanacions per a que tothom és prou conscient de saber el que té que fer, i bàsicament el que sempre nosaltres acusem és una mica la criminalització injusta que té el sector, una mica pel desconeixement realment del número d'incendis que la pagesia acaba tenint realment, i tot el món d'incendis que hi ha que no són fruit de la nostra feina, no? És aquesta la situació, però bàsicament en aquests moments el que és el sector està treballant tot el que pot i fa i tot el que el sector li diu, o sigui, tot el que l'administració se pacte, el sector compleix, però a rajatabla.
0: Per tant, senyor Caudevilla, aquest operatiu de prevenció durant la sega que ja fa temps que perdura i que suposa també una vigilància extra per part dels agents rurals, us és realment útil sobre el terreny?
1: Els agents rurals moltes vegades nosaltres veiem que ens ajuden ben poc. Segons, a vegades sí, a vegades no. O sigui, no podem trobar-nos a vegades que hi ha hagut pagesos que han anat a fer una jove d'extinció i se li ha demanat una revisió. Moltes vegades ens ha passat. A veure, estem per la feina, estem per tapar l'incendi, per parar i no per mirar permisos. Això més una vegada ens ha passat, s'ha fet, s'ha transmet als agents rurals i s'ha ficat una mica de coherència a la situació. A partir d'aquí, nosaltres de fa molts anys ja demanem un tema de franges, nosaltres vam proposar fa més de 10 anys un tema de franges, una part del departament no se'ns va escoltar, els bombers des de fa 2 anys venen a reunions, fins ara no havien vingut, i aquesta situació ens sorprèn a vegades de que nosaltres sempre hem anat un pas pel davant i una part del departament. I el Departament d'Interior sempre ha donat l'esquena al sector i bàsicament no ens ha valorat, ens han sentit molt poc valorats realment de la feina que fem i el que ens juguem moltes vegades.
0: Perquè és cert, i acabo molt ràpid, en molts incendis els camps treballats i les llaurades dels pagesos han ajudat precisament a frenar les flames. Entenc que això també s'ha de posar en valor, eh?
1: Totalment d'acord. O sigui, una planxa perimetral és clau, d'acord. Però nosaltres, per exemple, ja vam oferir fer-ho amb un tema de PAC i d'aquesta manera, avui en dia, quan tothom estarien ja les franges perimetrals fetes, abans del mes de maig ja estarien fetes, perquè hi hauria una coherència i un treball fet per això, per tenir aquestes franges. Aquesta és la situació que ens trobem a dia d'avui. El que sí és realment que tenim és que els incendis han canviat, la situació ha canviat, i nosaltres com a sector el que fem és aclimatar-nos ràpidament a el que tenim al davant.
0: I ho heu de fer, està clar que sí. Santi Cau de Villa, doncs gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé. Bon dia.
1: Bon dia.
2: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
0: Us ho destacàvem també en titulars, reunió d'urgència aquest dilluns del Consell General del Poder Judicial per estudiar si obre un expedient disciplinari al jutge Juan Carlos Peinado arran del seu auto amb mesures cautelars contra Begoña Gómez, dona del president Pedro Sánchez. La crisi judicial i política s'ha desfermat després que el magistrat hagi justificat la retirada del passaport a Gómez, al·legant que els policies que li fan d'escorta la podrien ajudar a fugir del país. La cúpula dels jutges, que ja va intentar reunir-se, de fet es va reunir ahir telemàticament, estudiarà avui si aplica una falta greu a Peinado davant d'unes consideracions que han aixecat la indignació de cossos i forces de seguretat com la Policia Nacional i el Ministeri de l'Interior. Aquesta interlocutòria, com dèiem, obre judici contra la dona del president i l'obliga a presentar-se al jutjat cada 15 dies, ha fet pujar encara més el voltatge polític dels fronts judicials que encerclen el partit, el PSOE. En aquest sentit, el ministre de Cultura i portaveu de Sumar, Ernest Urtasun, ha dit en una entrevista a La Vanguardia que Ferraz és una pedra a la sabata de la legislatura. Per part del PP, Cuca Gamarra també ha llançat dards contra els socialistes, evitant criticar el jutge Peinado. Sí que ho ha fet, per contra, la ministra de Ciència, Diana Morán.
3: Lo que necesitamos es, en primer lugar, que el Partido Socialista dé las explicaciones que tenga que dar y tome las decisiones que tiene que tomar. Es evidente que con los meses que llevamos, Ferraz sigue siendo un lastre para la mayoría progresista y no se han tomado las decisiones y las reformas que deberían tomarse.
4: Nuestra absoluta confianza y nuestro absoluto respaldo a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y en nuestro país, que están demostrando su compromiso con el Estado de Derecho y que están siendo claves, además, para desde su independencia y desde su neutralidad, incluso resistir a los ataques que desde el propio gobierno están sufriendo.
5: El juez Peinado quiere atacar al gobierno de España, lo hace a través de la mujer del presidente, pero para llevarse por delante al presidente del gobierno se va a llevar por delante también el prestigio de una institución como la Policía Nacional.
0: Sobre aquesta polèmica judicial n'hem parlat al Notícies en Xarxa amb Javier Pérez Royo, catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, que assegura que tot plegat es tracta d'una extralimitació del jutge Peinado que el pot dur fins i tot a ser inhabilitat.
6: Es una desproporción absoluta, es decir, no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido. La señora del presidente del gobierno es una mujer que está controlada permanentemente, pues puede llevar incluso pues a suspender al juez en el ejercicio de la función jurisdiccional, ¿no? Ahora primero vamos a ver exactamente cuál es el motivo por el que se le abre el expediente disciplinario y si se toma alguna medida cautelar de momento.
0: Un altre dels titulars polítics de la jornada és per Jordi Martí, que ha guanyat les primàries de Junts i serà el cap de llista per Barcelona a les eleccions municipals del 2027. El candidat que representa el llegat de Xavier Trias s'ha imposat amb més del 40% dels vots als altres aspirants. La portaveu adjunta de la formació al Congrés, Pilar Calvo, en segona posició, l'advocat i exdiputat Jaume Alonso Cuevillas, en tercera, i la secretària primera del Parlament, Glòria Freixa. I en plana internacional destaquem que ha arrencat a Suïssa la segona ronda de negociacions entre els Estats Units i l'Iran després de la signatura de l'acord de pau a l'Orient Mitjà. Una cimera a Burgenstock marcada per la tensió després que el president nord-americà Donald Trump hagi amenaçat de nou des de les xarxes socials en atacar l'Iran si no s'aturen les accions d'Hezbollah al Líban. La trobada d'alt nivell, en què participen com a mediadors Qatar i el Pakistan, obre el període de 60 dies per aconseguir l'aplicació dels 14 punts del memoràndum.
2: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
0: 7:45, consternació a Tarragona per la mort de 3 menors d'edat a la platja de la Rabassada de la ciutat. Centenars de persones s'han aplegat a la plaça de la Font per guardar un minut de silenci. L'han encapçalat el president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, en presència de familiars de les víctimes. Un dels nens, de 12 anys, va perdre la vida divendres al lloc de l'accident, mentre que els altres dos, de 13, van morir a l'Hospital Joan 23, on van ser traslladats en estat crític. La ciutat continuarà de dol fins avui amb les banderes a mig pal i els actes institucionals suspesos. Els Mossos d'Esquadra investiguen una agressió homòfoba a un menor per part d'un grup d'uns 10 joves a Mataró. Els fets van passar la matinada de dissabte a diumenge a la Ronda Sant Oleguer. La víctima va interposar una denúncia i s'ha obert una investigació. L'alcalde de Mataró, David Bote, ha expressat el seu suport a la víctima amb un missatge a les xarxes socials. Bote condemna l'agressió i assegura que a la ciutat no hi ha lloc per l'odi ni tampoc per la intolerància. I en surt aquest diumenge a la tarda a Arenys de Mar per l'esfondrament d'una casa de planta baixa que, afortunadament, es trobava buida en el moment dels fets. Així doncs, no hi ha hagut cap ferit, però sí que s'han hagut de desallotjar de manera preventiva una desena d'habitatges propers a la casa afectada i 18 persones han hagut de passar la nit en un hotel. Un cop els bombers han inspeccionat la zona amb drons, s'ha traspassat la gestió del servei als tècnics municipals. I els bombers han extingit aquesta nit un incendi declarat ahir a l'abocador de Mas de Barberans, al Montsià. El foc va afectar principalment residus acumulats a les instal·lacions, tot i que també una petita zona de vegetació. Des del primer moment, els efectius d'emergència i els treballadors del Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre van actuar per contenir les flames amb maquinària pesada i així apagar l'incendi amb sorra. Ara per ara, no consta cap persona afectada. Fa tot just un any ja es va produir un incendi a la mateixa zona. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home acusat de robar més d'una trentena de mòbils al Festival Sonar de Barcelona. Actuava a prop d'un dels escenaris principals i quan el van detenir portava més d'una trentena d'aparells al pantaló. En una altra operació, els Mossos han detingut un home de 29 anys que robava mòbils de forma violenta a l'estació de metro de Badal, també a Barcelona. El lladre seleccionava principalment víctimes dones. En arribar a l'estació de Badal i quan s'obrien les portes, els robava el telèfon de les mans i sortia corrents. Les denúncies de les víctimes i les imatges de les càmeres de videovigilància han estat claus per detenir-lo. L'acusen de 8 robatoris violents entre els mesos de maig i juny. Els mòbils sostrets estan valorats en uns 8.000 euros. Comissions Obreres ha convocat per avui una nova vaga al BBVA Technology, la filial tecnològica del BBVA. El sindicat reclama un augment del sou per frenar la pèrdua continuada de poder adquisitiu de la plantilla. Denuncia que el banc no vol seure a negociar mentre tanca contractes vinculats a la intel·ligència artificial, que arrisquen l'operativa futura. Durant el matí, la plantilla està convocada a concentrar-se davant les oficines del BBVA a la plaça d'Antoni Maura de Barcelona. És la tercera jornada de vaga d'aquest any, després que de les dues que van ja fer el 19 i el 20 de març, coincidint amb la Junta d'Accionistes. La Plataforma en Defensa de l'Ebre ha celebrat aquest diumenge la 25a edició de la Piraguada, una jornada reivindicativa que ha tornat a posar sobre la taula les principals problemàtiques que afecten el riu i el delta. Més de 250 persones han navegat pel riu entre Xerta i Tortosa, una xifra rècord que, segons l'entitat, evidencia la preocupació existent per qüestions com la manca de cabals ecològics, l'arribada insuficient de sediments i la necessitat de garantir el desenvolupament futur del territori. Des de la Plataforma en Defensa de l'Ebre també han posat el focus en la necessitat d'un reequilibri territorial a Catalunya, criticant l'actual proposta del Pla Hidrològic de la Conca de l'Ebre. Així ho ha fet Josep Sabater, portaveu de la Plataforma.
7: El Delta de l'Ebre vol dir els arrossars, les badies, les llacunes i també arribar l'aigua a la mar. No garantís això, no garantís l'arribada de sediments. Fa dècades que estem reivindicant i reclamant l'arribada de sediments. Este pla de conca no planteja això.
0: Minuts per arribar a les 8, golejada per 4-0 de la selecció espanyola sobre l'Aràbia Saudita en la segona jornada del Mundial. Lamine Yamal, titular i amb 45 minuts disputats, ha marcat el seu primer gol en una Copa del Món. Oyarzabal, amb dues dianes i una altra en pròpia porteria del combinat àrab, han donat la primera victòria als de la Fuente. El davanter blaugrana i el seleccionador espanyol repassen les bones sensacions que deixa el partit.
8: La verdad que muy bien. O sea, lo más importante que me ha marcado hasta ahora. Yo me llevo como titular. No puedo pedir más.
9: Este equipo tiene un margen de mejora, como siempre he dicho, excepcional. Y hoy, bueno, estamos contentos porque hemos vuelto a recuperar sensaciones, corregido aspectos de juego que el otro día no fluyeron y hoy sí. Pero eso es gracias a la actitud, a la disposición, a la profesionalidad, a la ambición de este equipo.
0: Aquesta matinada també s'ha disputat l'altre partit del grup H, que ha acabat amb un empat a dos entre l'Uruguai i Cap Verd. Un marcador que, combinat amb la victòria de la selecció espanyola, situa els de la Fuente líders en solitari amb 4 punts, dos més que la selecció sud-americana i l'africana. Aràbia Saudita tanca el grup amb només un punt. El proper partit del combinat espanyol, el darrer d'aquesta fase de grups, serà la matinada de dissabte davant l'Uruguai. El Centre d'Esport Sabadell ha emès un comunicat en què lamenta i rebutja els insults dirigits a Pedro Sánchez per part de l'afició i instigats pel porter arlequinat Diego Fuoli. La situació es va produir en la celebració per l'ascens de l'equip a segona divisió quan Fuoli es va dirigir als seguidors des del balcó de l'Ajuntament Vallèsà. El club diu que la sortida de to de l'aragonès és impròpia d'un acte institucional i assegura que no representa els valors ni l'esperit de l'entitat. Avui l'equip sabadellenc rebrà un nou reconeixement amb la recepció a la Generalitat. I Paula Blasi s'ha imposat a la Volta a Catalunya femenina. La ciclista d'Esplugues continua acumulant èxits després d'haver-se imposat en els darrers dos mesos a l'Amstel Gold Race, la Vuelta a Espanya i el Tour dels Pirineus. Blasi va pujar al primer graó del podi després d'una última etapa en què es va imposar la neerlandesa Marianne Vos, guanyadora de la ronda ara fa un any. La ciclista explicava a l'arribada com havia viscut la darrera jornada després d'haver deixat el triomf gairebé sentenciat en l'etapa reina.
10: Jo sempre dic, fins que no creus meta no tens res assegurat, i avui tothom em deia felicitats, però dic, no, fins que no creus meta no estarà res assegurat, però bueno, ja des de que portàvem una horeta de carrer ja hem vist que els equips, els sprinters, totes volien controlar la carrera, i a nosaltres ens ha ajudat perquè ja sabíem que ninguna de les generals aniria endavant, i ara sí que ja per fi ho puc celebrar.
0: Recuperem ara una informació que els explicàvem fa uns minuts, la proclamació de Jordi Martí com a candidat de Junts a l'alcaldia de Barcelona després de les primàries celebrades aquest cap de setmana. Per saber com encara aquesta nova etapa, parlem amb el propi protagonista, en Jordi Martí. Bon dia i felicitats per la victòria. Gràcies per atendre'ns aquest matí.
11: Molt bon dia i moltes gràcies a vosaltres.
0: Què creu que ha valorat la militància per fer-li confiança i què ha marcat la diferència perquè vostè guanyés aquestes primàries, senyor Martí?
11: Bé, jo crec que estàvem parlant d'una experiència molt novedosa i que, per tant, d'alguna manera ens hem estrenat amb unes primàries més de caràcter local, on, precisament, el pes, la importància principal, més enllà de les capacitats polítiques de cadascú, el que la gent suposo que ha valorat i ha tingut molt present és l'experiència en el món municipal, el coneixement de la ciutat, el coneixement de l'Ajuntament de Barcelona, el tenir un equip molt especialitzat en l'àmbit de l'Ajuntament i de la política municipal barcelonina, la trajectòria municipal, l'especialització en la ciutat, amb els 73 barris. Jo crec que tot aquest conjunt d'elements són els que la gent ha valorat per sobre d'altres consideracions. I crec que això és el més important.
0: Les primàries han expressat, sens dubte, sensibilitats diferents dins de Junts. Com pensa integrar-les? Quin paper vol que tinguin els altres tres candidats de cara al projecte del 2027 que vostè encapçala?
11: Bé, certament, Junts és un partit amb diverses sensibilitats i jo crec que això és bo. Tots hem convingut en que les sensibilitats diverses enriqueixen el projecte. Tots defensem un projecte comú, però és veritat que som gent diferent que aportem diferències. Aleshores, el que passarà a partir d'ara és que hem de començar a parlar entre tots, perquè l'objectiu, evidentment, és guanyar les eleccions el maig del 27. I per guanyar les eleccions hem de tenir un equip fort, cohesionat, compacte i que arribi als 73 barris de la ciutat. Jo parlaré amb els propers, properes hores, propers dies, amb tots i cadascun d'ells. Ahir l'he fet la nit, però va ser per felicitar-nos. I, per tant, també hem de veure exactament quines són les... quina és la vocació, quins són els objectius de cada un d'ells. Pot ser que es mantinguin amb la seva casitura, no?, de dedicar-se a Barcelona, o pot ser que tinguin altres idees, no? Per tant, però vaja, l'objectiu meu, com a candidat encara provisional, però candidat de Junts a l'Ajuntament de Barcelona, és d'integrar, de comptar amb tothom que, evidentment, vulgui, tingui la voluntat de formar part d'aquest projecte.
0: Durant la campanya, vostè ha defensat l'autonomia de l'agrupació barcelonina per confeccionar la llista. Com es traduirà això en la pràctica? Tindrà algun paper la direcció nacional en aquest procés o no?
11: Jo crec que serà com sempre ha estat. Tenim experiència de fer llistes electorals quan toquen, ara crec que aquest no és el moment, però tenim experiència de fer-ho amb diàleg permanent amb la direcció del partit a nivell nacional i amb la direcció del partit a nivell de Barcelona, també molt important. I, per tant, el que farem és el que hem fet sempre, ja amb en Xavier Pies, jo en el seu moment com a director de campanya amb en Xavier Pies l'any 23, doncs ja vam fer-ho, i per tant no hi veig cap problema. Evidentment haurem de comptar amb la col·laboració, l'acompanyament de les direccions, però també, evidentment, tindrem, i això ha estat sempre així, l'autonomia pròpia d'una agrupació, en aquest cas d'una federació local.
0: Acabo molt ràpid, perquè tinc molt poc temps. Ara que ja és alcaldable, quin és el primer pas per construir el projecte de Junts a Barcelona? Faci'm un titular molt ràpid.
11: Tornar a guanyar, fer tota la feina que hem fet aquests últims temps per tornar a guanyar l'Ajuntament de Barcelona, que ja el vam guanyar fa 3 anys.
0: Jordi Martí, gràcies per atendre'ns aquest matí. Insistim, enhorabona, i anirem parlant segurament. Gràcies, bon dia.
11: Moltes gràcies i fins ben aviat.

0: Aquest Sant Joan Ràdio Caldes es vesteix de festa per acompanyar-te en la nit més llarga i màgica de l'any.
1: Vull petar-ho davant del mirall. Vull petar-ho tots els dies de l'any.
2: A partir de les 7 de la tarda, Ràdio Caldes es converteix en la banda sonora ideal per acompanyar-te en la celebració de la Revetlla de Sant Joan.
3: I de fer el bailoteo.
2: I a partir de les 10 de la nit i fins la 1 de la matinada, especial Escal Dance, amb DJ Peris. Una sessió exclusiva per posar ritme a la nit de Sant Joan.
0: I pels que allarguin més la nit, a partir de la 1 de la matinada i fins que surti el sol, una selecció musical per acabar el dia o començar-lo amb la companyia de Ràdio Caldes.
2: La Revetlla de Sant Joan es viu també a Ràdio Caldes, al 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat.
4: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Ràdio Caldes, 107.8. Ràdio Caldes, 107.8. Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
5: Bon dia. Aquest dilluns és previst que s'arribi al pic de la primera onada de calor d'aquest estiu que tot just comença. Això vol dir que els termòmetres s'enfilaran amb màximes de fins a 43 graus a la plana de Lleida i a l'interior de les Terres de l'Ebre. De fet, les temperatures ja han superat els 40 graus en les darreres hores i les properes nits tornaran a ser tòrrides també al litoral central i a altres punts del país amb un punt d'inflexió que podria arribar per Sant Joan. Malgrat tot, la calorada continuarà tot i baixar lleugerament ben bé fins al proper cap de setmana i Protecció Civil recomana extremar les precaucions. Una onada de calor que coincideix a més amb l'inici de la campanya de la sega. En declaracions al Notícies en Xarxa, el responsable de cereals i herbacis d'Unió de Pagesos, Santi Caudevilla, ha reivindicat la bona feina del sector i ha carregat contra els obstacles que veu sovint per part de la Generalitat.
6: De fa molts anys ja demanem un tema de franges. Nosaltres vam proposar fa més de 10 anys un tema de franges. Una part del departament no se'ns va escoltar. Els bombers des de fa 2 anys venen a les reunions, fins ara no havien vingut, i esta situació ens sorprèn a vegades de que nosaltres sempre hem anat un pas pel davant i una part del departament, i el departament d'interior sempre ha donat l'esquena al sector.
5: La calor extrema obliga a la prevenció, sobretot dels col·lectius més vulnerables. Farem tot seguit un repàs de les principals recomanacions en conversa amb Jordi Mestres Lucero, metge i vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària. Abans, al punt de les 8 del matí, repassem la resta de titulars d'aquest dilluns 22 de juny. El Consell General del Poder Judicial es reuneix aquest matí d'urgència per decidir si expedienta el jutge Juan Carlos Peinado per assegurar que retira el passaport a la dona del president Begoña Gómez perquè la policia podria ajudar-la a fugir. La cúpula dels jutges li podria aplicar una falta greu mentre puja el voltatge de la crispació política arran dels fronts judicials que afecten el PSOE. Javier Pérez Royo, catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, ha parlat des del Notícies en Xarxa d'una extralimitació del jutge que el pot dur fins i tot a ser inhabilitat.
7: Es una desproporción absoluta, es decir, no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido. La señora del presidente del gobierno es una mujer que está controlada permanentemente, pues puede llevar incluso pues a suspender al juez en el ejercicio de la función jurisdiccional, ¿no? Ahora primero vamos a ver exactamente cuál es el motivo por el que se le abre el expediente disciplinario.
5: Jordi Martí guanya les primàries de Junts i serà el cap de llista per Barcelona a les eleccions municipals del 2027. El candidat que representa el llegat de Xavier Trias s'ha imposat amb més del 40% dels vots als altres aspirants. La portaveu adjunta de la formació al Congrés, Pilar Calvo, l'advocat i exdiputat Jaume Alonso Cuevillas i la secretària primera del Parlament, Glòria Freixa. Jordi Martí ha dit al Notícies en Xarxa que la militància ha tingut en compte la seva experiència al consistori.
8: El que la gent suposo que ha valorat i ha tingut molt present és l'experiència en el món municipal, el coneixement de la ciutat, el coneixement de l'Ajuntament de Barcelona, El tenim un equip molt especialitzat en l'àmbit de l'Ajuntament i de la Política Municipal de Barcelona. La trajectòria municipal...
5: Nova jornada de dol i consternació a Tarragona per la mort de tres menors d'edat a la platja de la Rabassada. Centenars de persones s'han aplegat en les darreres hores a la plaça de la Font per guardar un minut de silenci. L'Ajuntament recorda la prohibició de banyar-se a la zona de roques i admet que es planteja millorar la senyalització. Dels esports, golejada per 4-0 de la selecció espanyola sobre l'Aràbia Saudita en la segona jornada del Mundial. Lamine Yamal, titular i amb 45 minuts disputats, ha marcat el seu primer gol en una Copa del Món. Oyarzabal, amb dues dianes i una altra en pròpia porteria del combinat àrab, han donat 3 punts als de la Fuente, que lideren el grup en solitari amb 4 punts. I de la cultura destaquem avui que la Fundació Joan Miró arriba als 50 anys a Barcelona com a museu, però també com a espai per acollir l'art contemporani i diversos projectes culturals. Per celebrar-ho, s'ha fet una jornada de portes obertes amb diverses actuacions, com sardanes, lectura de poemes i moltes activitats adreçades als infants. Passen gairebé 5 minuts de les 8 del matí. És temps per saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb l'Eduard Sánchez. Molt bon dia, Eduard.
9: Molt bon dia. Doncs, de moment, a aquesta hora ja tenim força volum de trànsit, menys ja del que és habitual ara ja sense les escoles. Això es va notant. El que passa és que, per exemple, en el cas de l'autopista AP7 tenim alguns trams de lentitud, algunes aturades a la zona de Montornès i també el tram entre Santa Perpètua i Barberà, de forma intermitent i fragmentada en sentit sud. Passa el mateix a la C-17, a Parets del Vallès, en sentit Barcelona, puntualment a la C-60, a la Roca del Vallès, en sentit Granollers, i també algunes vies que del Maresme entren a Barcelona, habituals, d'altra banda, com l'autopista del Maresme, a Badalona, i sobretot la Pota Nord, aquí amb retencions amb cues, aquest últim quilòmetre i mig entre Santa Coloma de Gramenet i el Nus de la Trinitat. També entrant pel sud, tenim l'autopista B23 amb volum de trànsit a Sant Feliu de Llobregat, i ja l'últim tram d'Esplugues de la Diagonal, i per últim l'autovia 2, també entre Sant Vicenç, dels Horts i Cortellà, de forma fragmentada. És tot, bon dia.
5: Pel que fa al transport públic, ara mateix està tallada la circulació de trens a la línia R14 entre Reus i Vinaixa per un incendi provocat pel robatori de cable de coure a l'estació de Montblanc. S'ha establert un pla de transport alternatiu per carretera i la Generalitat ha activat en fase de prealerta el pla Ferrocat. També està tallada la R3 per una incidència entre la Garriga i les Franqueses del Vallès que afecta el sistema de senyalització. S'ha ampliat el servei per carretera a tota la línia. Pel que fa a la previsió del temps, ens a la costa, com sempre, Lluís Miquel Pérez. Calor i més calor. Lluís Miquel, bon dia.
10: Bon dia, Helena. Doncs així és, i de fet ja no haurem d'esperar la tarda per estar suant sense fer esforç, perquè a hores d'ara l'ambient ja és molt i molt suau. Arran de mar estem parlant de moltes temperatures que ja es mouen entre els 24 i 27 graus, i són les 8:05, 8:06 del matí. De fet, una temperatura xafogosa, una temperatura que aquest matí vindrà acompanyada de pocs núvols, només d'aquest cel marcià que estem tenint, perquè hi ha molt de pols en suspensió, i al llarg d'aquesta tarda una calor XXXXL, perquè estarem parlant de temperatura de 41, 42, 43 graus de màxim en alguns racons del Segrià, també cap als 40-41 graus a la Vall del Llobregat, a la comarca del Bages, Vallès Occidental, per exemple, aquests 40 graus, i arran de mar, de 25 a 31 graus, però amb més humitat, per tant, més xafogor. I compta aquesta tarda amb algunes tempestes que, sobretot, portaran molta fressa i poca endreça en el cas de la Catalunya Central i el Prepirineu Lleidatà especialment. N'estarem molt pendents a la xarxa.
4: Notícies en xarxa, edició matí.
5: Vuit i set, ara ho sentíem, ens ho explicava el nostre meteoròleg. Catalunya viu avui el pic de la primera onada de calor de l'any. Els models meteorològics pronostiquen màximes de fins a 42 o 43 graus a la plana de Lleida i també a l'interior de l'Ebre. També es podrien superar els 40 graus en punts de la Catalunya Central i de Ponent. Aquest episodi suposa el primer avís de l'any des del Servei Meteorològic de Catalunya per perill per temperatures extremes, i aquest diumenge ja s'ha fet notar de valent. Els punts on on el termòmetre s'ha enfilat més han estat Lleida i el Poal, al Pla d'Urgell, amb 41 graus. La calor s'ha estès per bona part del país amb màximes de 39 graus a Tortosa, 38 a la localitat aranesa de Bossòst o 37 a Figueres. També s'ha emès un avís per la propera nit que tornarà a ser tòrrida a bona part del litoral central i a les comarques de Lleida. La temperatura baixarà lleugerament arreu de Catalunya a partir de Sant Joan, però malauradament es tractarà només d'un descens lleu i la calor forta està servida com a mínim fins al proper cap de setmana. I enmig d'aquesta onada de calor, tothom qui ha pogut, és clar, ha passat el diumenge en remull. Les piscines, doncs, han estat un dels refugis preferits per sufocar la calor i abaixar la temperatura corporal. És el cas de Lleida, on la paeria té en marxa un dispositiu per minimitzar els efectes de la calor. Ens ho explica el Rubén Carbonell, de Lleida Televisió.
11: La ciutat es troba en fase 2 del pla operatiu per prevenir els efectes de la calor sobre la salut. Des del consistori recorden la necessitat d'hidratar-se sovint, evitar les hores de màxima insolació i extremar les precaucions amb les persones més vulnerables.
12: Avui és el primer de 3 dies consecutius en què es preveu que hi haurà una calor extrema i per tant el que hem fet és obrir espais, refugis climàtics, també activar i coordinar diversos serveis de l'Ajuntament. Doncs recomanem quedar-se a casa, sobretot hidratar-se moltíssim, no estar a l'aire lliure en les hores de màxima calor i els més grans i els més menuts doncs, estar pendents de que tinguin aquesta hidratació.
11: Una de les mesures més visibles ha estat l'avançament de l'obertura de les piscines municipals. Aquest diumenge han obert una hora abans de l'horari habitual per oferir als ciutadans una alternativa davant les elevades temperatures previstes.
13: Aquests dies s'està notant molt que pique i mira, les piscines és el millor invent i això de poder venir és un gran què.
14: Doncs mira, pues, com podem, avui com que apretarà sobretot per la tarda hem decidit el dematí vindré aquí.
11: Així mateix, a part de les piscines, la ciutat compta amb més d'una cinquantena de refugis climàtics disponibles.
5: Aquestes altes temperatures han disparat el risc d'incendi forestal a bona part de la geografia catalana. Per aquest dilluns, els agents rurals situen en 298 municipis amb un nivell de perill molt alt. Es troben repartits per les comarques de Barcelona, Lleida i Tarragona. Això sí, no hi ha cap indret de Catalunya amb risc d'incendi forestal extrem. En els municipis amb un risc d'incendi molt alt, al nivell 4 sobre 5, queden prohibides la majoria d'activitats que suposin un risc d'incendi forestal en terrenys boscosos i a la seva àrea d'influència. Parlem, per exemple, de crema de rostolls, d'encendre focs en zones recreatives o d'acampada, fins i tot en aquelles que estan habilitades per fer-ho, la utilització de maquinària que pugui generar deflagracions o espurnes a les àrees rurals o l'ús de material pirotècnic. Una onada de calor que coincideix, a més, amb l'inici de la campanya de la sega. En declaracions al Notícies en Xarxa, el responsable de cereals i herbacis d'Unió de Pagesos, Santi Caudevilla, ha reivindicat la bona feina del sector i ha carregat contra els obstacles que veu sovint per part de la Generalitat a l'hora de definir les restriccions de l'activitat pel risc d'incendis.
6: De fa molts anys ja demanem un tema de franges. Nosaltres vam proposar fa més de 10 anys un tema de franges. Una part del departament no se'ns va escoltar. Els bombers des de fa 2 anys venen a les reunions, fins ara no havien vingut. I aquesta situació ens sorprèn a vegades que nosaltres sempre hem anat un pas pel davant i una part del departament. I el departament d'interior sempre ha donat l'esquena al sector.
5: Reunió d'urgència aquest dilluns del Consell General del Poder Judicial per estudiar si obre un expedient disciplinari al jutge Juan Carlos Peinado arran del seu auto amb mesures cautelars contra Begoña Gómez, dona del president Pedro Sánchez. La crisi judicial i política s'ha desfermat després que el magistrat hagi justificat la retirada del passaport a Gómez al·legant que els policies que li fan d'escorta la podrien ajudar a fugir del país. La cúpula dels jutges, que ja va intentar reunir-se telemàticament ahir, de fet ho va fer ahir diumenge, estudiarà avui si aplica una falta greu a Peinado davant d'unes consideracions que han aixecat la indignació de cossos i forces de seguretat com la Policia Nacional i el mateix Ministeri de l'Interior. Com dèiem, aquesta interlocutòria que obre judici contra la dona del president i l'obliga a presentar-se al jutjat cada 15 dies ha fet pujar encara més el voltatge polític dels fronts judicials que encerclen el PSOE. En aquest sentit, el ministre de Cultura i portaveu de Sumar, Ernest Urtasun, ha dit en una entrevista a La Vanguardia que Ferraz és una pedra a la sabata de la legislatura. Per part del PP, Cuca Gamarra també ha llançat dards contra els socialistes, evitant criticar el jutge Peinado. Sí que ho ha fet, per contra, la ministra de Ciència, Diana Morán.
15: Lo que necesitamos es, en primer lugar, que el Partido Socialista dé las explicaciones que tenga que dar y tome las decisiones que tiene que tomar. Es evidente que con los meses que llevamos, Ferraz sigue siendo un lastre para la mayoría progresista y no se han tomado las decisiones y las reformas que deberían tomarse.
16: Nuestra absoluta confianza y nuestro absoluto respaldo a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y en nuestro país, que están demostrando su compromiso con el Estado de Derecho y que están siendo claves, además, para desde su independencia y desde su neutralidad, incluso resistir a los ataques que desde el propio gobierno están sufriendo.
17: El juez Peinado quiere atacar al gobierno de España, lo hace a través de la mujer del presidente, pero para llevarse por delante al presidente del gobierno se va a llevar por delante también el prestigio de una institución como la Policía Nacional.
5: Sobre aquesta polèmica judicial n'hem parlat al Notícies en Xarxa amb Javier Pérez Royo, catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, que assegura que tot plegat es tracta d'una extralimitació del jutge Peinado que el pot dur fins i tot a ser inhabilitat.
7: Es una desproporción absoluta, es decir, no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido. La señora del presidente del gobierno es una mujer que está controlada permanentemente, pues puede llevar incluso pues a suspender al juez en el ejercicio de la función jurisdiccional, ¿no? Ahora primero vamos a ver exactamente cuál es el motivo por el que se le abre el expediente disciplinario y si se toma alguna medida cautelar de momento.
5: I quan ja són un quart de nou del matí, abordem un altre dels titulars del dia. Jordi Martí ha guanyat les primàries de Junts i serà el cap de llista per Barcelona a les eleccions municipals del 2027. El candidat, que representa el llegat de Xavier Trias, s'ha imposat amb més del 40% dels vots als altres aspirants. La portaveu adjunta de la formació al Congrés, Pilar Calvo, en segona posició, l'advocat i exdiputat Jaume Alonso Cuevillas, en tercera, i la secretària primera del Parlament, Glòria Freixa. Martí s'ha fixat com a objectiu, recuperar l'alcaldia de la ciutat amb la unitat de tots els actius del partit, tot i les diferències. Ho ha dit fa uns minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
8: El que la gent suposo que ha valorat i ha tingut molt present és l'experiència en el món municipal, el coneixement de la ciutat, el coneixement de l'Ajuntament de Barcelona. Tots defensem un projecte comú, però és veritat que som gent diferent, que aportem diferències. Aleshores, el que passarà a partir d'ara és que hem de començar a parlar entre tots, perquè l'objectiu, evidentment, és guanyar les eleccions el maig del 27. I per guanyar les eleccions hem de tenir un equip fort, cohesionat, compacte, i que arribi als 73 barris de la ciutat.
5: En plana internacional, ha arrencat a Suïssa la segona ronda de negociacions entre els Estats Units i l'Iran després de la signatura de l'acord de pau a l'Orient Mitjà. Una cimera a Burgenstock marcada per la tensió després que el president nord-americà Donald Trump hagi amenaçat de nou, des de les xarxes socials, en atacar l'Iran si no atura les accions d'Hezbollah al Líban. La trobada d'alt nivell, en què participen com a mediadors Qatar i el Pakistan, obre el període de 60 dies per aconseguir l'aplicació dels 14 punts del memorial. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha citat avui a declarar com a investigats l'exconseller d'Interior i diputat al Parlament per Esquerra Republicana, Joan Ignasi Elena, i l'exlíder d'Iniciativa per Catalunya Verds, Joan Herrera, pel cas de presumptes contractacions irregulars a l'Ajuntament d'Altafulla, al Tarragonès. El jutge veu indicis de prevaricació. Però per entendre què hi ha al darrere d'aquest cas i com es viu des del municipi, connectem amb l'Eduard Virgili d'Altafulla Ràdio. Bon dia, Eduard.
18: Bon dia.
5: Avui comença, ho dèiem ara, la fase d'instrucció al TCJC d'aquest cas. Què és exactament el que s'ha de començar a aclarir i per què ha arribat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya aquest afer?
18: El que avui es comença a aclarir és si les adjudicacions que l'Ajuntament d'Altafulla va fer la consultora Sinergia, Herrera i Elena, entre els anys 2017 i 2019, es van tramitar de manera correcta o si, com apunten els indicis recollits fins ara, es va utilitzar de manera irregular la figura del contracte menor per evitar d'aquesta manera concursos públics i beneficiar a una empresa concreta. De fet, la investigació se centra especialment en un contracte d'assessorament jurídic extern que es va anar prorrogant mitjançant factures successives i que, segons les resolucions judicials conegudes, va acabar superant els límits previstos per aquesta modalitat de contracte. I, paral·lelament, també s'analitza una adjudicació, en aquest cas és de 5.000 euros, que estaria relacionada amb la programació del casal cultural d'Altafulla, que seria una feina que habitualment assumia el personal municipal, però aquí el jutge veu alguna cosa que no quadra i, per tant, també té aquest contracte damunt de la taula. I per què el TCJ? Doncs perquè, ara ho dèiem, un dels investigats és actual diputat al Parlament, Joan Ignasi Elena, el jutjat d'instrucció número 4 del Vendrell, que havia investigat fins ara els fets, va, doncs, aleshores elevar la causa al Tribunal Superior de Justícia en considerar, doncs, que hi havia indicis suficients perquè pogués continuar aquesta investigació respecte a Elena i també a Joan Herrera.
5: I com ha afectat aquest cas a la política i a la vida municipal d'Altafulla? I com es viu ara que torna a primera línia aquest cas, Eduard?
18: Bé, avui el cas arriba al TCJ, però tot just ara fa una setmana l'exalcalde d'Altafulla, actualment diputat al Congrés pels Comuns, també havia de comparèixer, doncs, per declarar en el Tribunal Suprem, perquè està sent investigat per aquests mateixos fets. Altafulla, doncs, és un cas que plana sobre la política local, perquè els fets, doncs, que s'investiguen remunten a l'última etapa del govern que encapçalava, com deia, Félix Alonso. Tot això arrenca arran d'unes denúncies, d'uns informes que van acabar derivant en actuacions de l'oficina antifrau, dels Mossos d'Esquadra, posteriorment als jutjats. Se'n parla i des del punt de vista polític, doncs, la causa té poc o molta transcendència perquè afecta figures de primer nivell de la política catalana i estatal vinculades, doncs, a Altafulla. I alhora també, doncs, en l'actual Ajuntament és un anar i venir de retrets entre govern i oposició amb aquell debat que hi ha sempre obert sobre la transparència i la contractació pública.
5: Doncs, Eduard Virgili, t'agraïm moltíssim que avui ens hagis fet 5 cèntims i, evidentment, n'estarem pendents, igual que vosaltres, i esperem que ens ho aneu explicant. Gràcies i bon dia.
18: I tant, gràcies a vosaltres, bon dia.
5: Doncs no ens movem d'aquesta demarcació perquè hi ha consternació i forta a Tarragona per la mort, ho recordareu, ho sabreu, de tres menors d'edat a la platja de la Rabassada de la ciutat. Centenars de persones s'han aplegat a la plaça de la Font per guardar un minut de silenci. L'han encapçalat el president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, en presència de familiars de les víctimes. Un dels nens, de 12 anys, va perdre la vida divendres al lloc de l'accident, mentre que els altres dos, de 13, van morir a l'Hospital Joan 23, on van ser traslladats en estat crític. La ciutat continuarà de dol fins avui, amb les banderes a mig pal i els actes institucionals suspesos. I els bombers que han extingit aquesta nit un incendi declarat ahir a l'abocador de Mas de Barberans, al Montsià. El foc ha afectat principalment residus acumulats a les instal·lacions, tot i que també una petita zona de vegetació. Des del primer moment, els efectius d'emergència i els treballadors del Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre van actuar per contenir les flames amb maquinària pesada i així apagar l'incendi amb sorra. Ara per ara, no consta cap persona afectada. Fa tot just un any ja es va produir un incendi a la mateixa zona.

0: 9 minuts per arribar a 8:45. Obrim la crònica esportiva amb la selecció espanyola, que va fer ahir una golejada per 4-0 sobre l'Aràbia Saudita en la segona jornada del Mundial. Lamine Yamal, titular, i amb 45 minuts disputats, ha marcat el seu primer gol en una Copa del Món. Oyarzabal, amb dues dianes i una altra en pròpia porteria del combinat àrab, han donat la primera victòria als de la Fuente. El davanter blaugrana i el seleccionador espanyol repassen les bones sensacions que deixa el partit.
1: La verdad que, muy bien. O sea, lo más importante que me acaba hasta ahora. Yo me llevo como titular. No puedo pedir más.
2: Este equipo tiene un margen de mejora, como siempre he dicho, excepcional. Y hoy, bueno, estamos contentos porque hemos vuelto a recuperar sensaciones, corregido aspectos de juego que el otro día no fluyeron y hoy sí. Pero eso es gracias a la actitud, a la disposición, a la profesionalidad, a la ambición de este equipo.
0: Aquesta matinada també s'ha disputat l'altre partit del grup H, que ha acabat amb un empat a 2 entre l'Uruguai i Cap Verd. Un marcador que, combinat amb la victòria de la selecció espanyola, situa els de la Fuente líders en solitari amb 4 punts, 2 més que la selecció sud-americana i l'africana. Aràbia Saudita tanca el grup amb només un punt. El proper partit del combinat espanyol, el darrer d'aquesta fase de grups, serà la matinada de dissabte davant l'Uruguai. I Paula Blasi s'ha imposat a la Volta a Catalunya femenina. La ciclista d'Esplugues continua acumulant èxits després d'haver-se imposat en els darrers 2 mesos a l'Amstel Gold Race, la Vuelta a Espanya i el Tour dels Pirineus. Blasi va pujar al primer graó del podi després d'una última etapa en què es va imposar la neerlandesa Marianne Vos, guanyadora de la ronda ara fa un any. La ciclista explicava a l'arribada com havia viscut la darrera jornada després d'haver deixat el triomf gairebé sentenciat en l'etapa reina.
3: I jo sempre dic, fins que no creues meta no tens res assegurat, i avui tothom em deia felicitats, però dic, no, fins que no creuen meta no estarà res assegurat, però bueno, ja des de que portàvem una horeta de carrer ja hem vist que els equips, els sprinters, totes volien controlar la carrera, i a nosaltres ens ha ajudat perquè ja sabíem que ningú de la gent els aniria endavant, i ara sí que ja per fi ho puc celebrar.
0: La final de l'ACB aterra avui al Palau Blaugrana. La sèrie entre el Barça i el València arriba empatada a un triomf després que els blaugranes s'imposessin en el primer duel disputat al Roig Arena i cedissin en el segon. Ara els de Xavi Pasqual tindran 2 partits a casa que, en cas de guanyar-los, els donarien el títol. Si s'arriba al 5è enfrontament, el campió es decidirà a la pista valencianista. El duel arrencarà a les 8 al Palau. L'equip blaugrana té el dubte de Juan i Marcos per un esguins. El Linyola continuarà jugant la temporada vinent a la segona divisió de futbol sala. L'equip del Pla d'Urgell es va quedar sense l'ascens a primera després de cedir contra l'Estrella Futsal per 7-4. Malgrat el resultat final, l'equip lleidatà va tenir les seves opcions i el descans va marxar al vestidor amb avantatge al marcador. La Fundació Joan Miró ha assolit els 50 anys a Barcelona com a museu. Per celebrar-ho, aquest diumenge han obert les instal·lacions a la ciutadania amb una jornada de portes obertes a tots els espais i exposicions. S'hi han fet diverses actuacions, sardanes al Jardí dels Xiprers de Montjuïc, lectura de poemes i moltes activitats dirigides als infants. Ho han seguit els companys de BTV.
4: Dibuixen el seu brot fantàstic per participar d'una de les activitats de la festa Tot per celebrar que organitza la Fundació Miró.
5: Sortir de la URBS i venir a fer una mica d'art, de natura també, tot junt, i aquest lloc és fantàstic.
6: Per nosaltres és molt important que tot allò que fem estigui dotat de contingut, però també d'una part lúdica, no? O sigui, creiem i som molt defensores que si ens ho passem bé, aprenem també.
7: Molt contents d'aquí, de compartir la cultura amb els nens, un gran dia. Ojalà més museus fessin això, perquè realment és la manera d'apropar-los a ell d'una manera que no se'ls hi fa avorrir. Més iniciatives com aquesta estarien molt bé, la veritat.
4: La jornada cultural de la Fundació Miró vol acostar l'equipament als ciutadans i apropar l'art als més petits, oferint un dia creatiu i divertit.
0: L'Escola Els Arcs de Barcelona ha guanyat la 17a Gran Final Nacional del Picalletres, el concurs escolar de lletrejar paraules d'aquesta casa. La gala, que ha mantingut l'emoció fins al final, ha destacat per l'alt nivell dels concursants. Ens ho expliquen des de ETV.
8: El popular concurs escolar ha posat punt final a la seva darrera edició amb una gala vibrant que ha mantingut l'emoció fins l'últim segon. Pau Escala ha sigut el representant de l'escola Els Arcs i ha sigut qui s'ha proclamat guanyador d'aquesta gran final després de superar totes les proves contra els seus grans rivals.
9: Home, he estat nerviós, pensava que estava a punt de perdre, però al final he continuat i al final ho he aconseguit. Estava una mica cansat i amb molta tensió, sobretot durant el moment dels sobres.
8: Els joves i les joves concursants han demostrat no només el seu domini del vocabulari i l'ortografia catalana, sinó també una gran resistència als nervis sota la pressió del cronòmetre.
10: Realment hi ha una feina feta molt gran i després un talent en aquest joc en concret, que és saber lletrejar paraules impossibles.
8: Amb aquesta 17a gran final del Picalletres, el programa es consolida un any més com un dels espais de referència de la televisió local per al públic jove, combinant l'entreteniment, la cultura i l'orgull per la llengua.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: Aquest Sant Joan, Ràdio Caldes es vesteix de festa per acompanyar-te en la nit més llarga i màgica de l'any.
2: Vull petar-ho davant del mirall. Vull petar-ho tots els dies de l'any.
3: A partir de les 7 de la tarda, Ràdio Caldes es converteix en la banda sonora ideal per acompanyar-te en la celebració de la revetlla de Sant Joan.
4: I de fer el bailoteo.
3: I a partir de les 10 de la nit i fins la 1 de la matinada, especial Escal Dance, amb DJ Peris. Una sessió exclusiva per posar ritme a la nit de Sant Joan.
1: I pels que allarguin més la nit, a partir de la 1 de la matinada i fins que surti el sol, una selecció musical per acabar el dia o començar-lo amb la companyia de Ràdio Caldes.
3: La revetlla de Sant Joan es viu també a Ràdio Caldes, al 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8 FM.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i al Notícies en xarxa us estem explicant que aquest dilluns és previst que s'arribi al pic de la primera onada de calor d'aquest estiu que tot just comença. Això vol dir que els termòmetres s'enfilaran a màximes de fins a 43 graus a la plana de Lleida i a l'interior de les Terres de l'Ebre. De fet, les temperatures ja han superat els 40 graus en les darreres hores i les properes nits tornaran a ser tòrrides també al litoral

0: de fa molts anys ja demanem un tema de franges. Nosaltres vam proposar fa més de 10 anys un tema de franges. Una part del departament no se'ns va escoltar. Els bombers des de fa 2 anys venen a les reunions, fins ara no havien vingut. I aquesta situació ens sorprèn a vegades de que nosaltres sempre hem anat un pas pel davant i una part del departament. I el departament d'interior sempre ha donat l'esquena al sector.
1: El Consell General del Poder Judicial es reuneix aquest matí d'urgència per decidir si expedienta el jutge Juan Carlos Peinado per assegurar que retira el passaport a la dona del president Begoña Gómez, perquè la policia podria ajudar-la a fugir. La cúpula dels jutges li podria aplicar una falta greu mentre puja el voltatge de la crispació política arran dels fronts judicials que afecten el PSOE. Javier Pérez Royo, catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, ha parlat des de Notícies en Xarxa d'una extralimitació del jutge que el pot dur fins i tot a ser inhabilitat.
2: Es una desproporción absoluta, es decir, no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido. La señora del presidente del gobierno es una mujer que está controlada permanentemente, pues puede llevar incluso pues a suspender al juez en el ejercicio de la función jurisdiccional, ¿no? Ahora primero vamos a ver exactamente cuál es el motivo por el que se le abre el expediente disciplinario.
1: Jordi Martí guanya les primàries de Junts i serà el cap de llista per Barcelona a les eleccions municipals del 2027. El candidat, que representa el llegat de Xavier Trias, s'ha imposat amb més del 40% dels vots als altres aspirants. La portaveu adjunta de la formació al Congrés, Pilar Calvo, l'advocat i exdiputat Jaume Alonso Cuevillas i la secretària primera del Parlament, Glòria Freixa. Jordi Martí ha parlat al Notícies en Xarxa.
3: El que la gent suposo que ha valorat i ha tingut molt present és l'experiència en el món municipal, el coneixement de la ciutat, el coneixement de l'Ajuntament de Barcelona, el tenir un equip molt especialitzat en l'àmbit de l'Ajuntament i de la Política Municipal Barcelonina, la trajectòria municipal.
1: Us informem també que a nivell de transport públic ara mateix està tallada la circulació de trens de la línia R14 entre Reus i Vinaixa per un incendi provocat pel robatori de cable de coure a l'estació de Montblanc. S'ha establert un pla de transport alternatiu per carretera. També està tallada l'R3 per una incidència entre la Garriga i les Franqueses del Vallès que afecta el sistema de senyalització. S'ha ampliat el servei per carretera, en aquest cas també a tota la línia. Pel que fa als esports, golejada per 4-0 de la selecció espanyola sobre l'Aràbia Saudita en la segona jornada del Mundial. Lamine Yamal, titular, i amb 45 minuts de disputats, ha marcat el seu primer gol en una Copa del Món. Oyarzabal, amb dues dianes i una altra en pròpia porteria del combinat àrab, han donat 3 punts als de la Fuente, que lideren el grup en solitari i amb 4 punts. I en cultura, la Fundació Joan Miró arriba als 50 anys a Barcelona com a museu, però també com a espai per acollir l'art contemporani i diversos projectes culturals. Per celebrar-ho, han celebrat una jornada de portes obertes amb diverses actuacions com sardanes, lectura de poemes i moltes activitats adreçades als infants.

0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho dèiem suara en titulars. Catalunya viu avui el pic de la primera onada de calor de l'any. Els models meteorològics pronostiquen màximes de fins a 42 o 43 graus a la plana de Lleida i a l'interior de l'Ebre. També es podrien superar els 40 graus en punts de la Catalunya central i de Ponent. Aquest episodi suposa el primer avís de l'any des del Servei Meteorològic de Catalunya per perill per temperatures extremes i aquest diumenge ja s'han fet notar de valent. Els punts on el termòmetre s'ha enfilat més han estat Lleida i el Poal, el Pla d'Urgell, amb 41 graus. La calor s'ha estès per bona part del país amb màximes de 39 graus a Tortosa, 38 a la localitat aranesa de Bossòst o 37 a Figueres. També s'ha emès un avís per la propera nit que tornarà a ser tòrrida a bona part del litoral central i a les comarques de Lleida. La temperatura baixarà lleugerament arreu de Catalunya a partir de Sant Joan, però, malauradament, es tractarà només d'un descens lleu i la calor forta està servida, com a mínim, fins al proper cap de setmana. Una calor, aquesta, que ens està afectant a Catalunya amb temperatures extremes i nits, us ho dèiem, que no deixen

0: descansar. La calor és avui un risc real per a la salut. Agreuja malalties cròniques, afecta especialment la gent gran i pot provocar emergències greus en qüestió d'hores. De fet, des que el 19 de juny es va alertar d'aquest període intens d'altes temperatures, el sistema d'emergència mèdiques han atès 55 persones amb afectacions vinculades o relacionades amb la calor. Per això, davant episodis com aquest, els consells són importants, però encara més saber aplicar-los correctament. Per això, avui volem entendre què és essencial, què no podem passar per alt i com hem de protegir els col·lectius més vulnerables. Per això, volem parlar ara mateix amb Jordi Mestres Lucero. Ell és metge i vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària. Doctor Mestres, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
1: Bon dia.
0: Què és el primer que hem de tenir clar quan entrem en una onada de calor com aquesta i quins són els errors més habituals que encara avui dia cometem, tot i els avisos que ens feu?
1: Doncs el més important és entendre que les onades de calor i l'efecte de calor ens pot afectar a tots, és a dir, no només pensar en les persones vulnerables, sinó que tots podem patir els efectes de la calor. Cada any lamentem, evidentment, morts i molestes per cops de calor, i són gent que moltes vegades és gent jove o gent sense patologia. Sí que és veritat que parlem dels extrems, però hem d'entendre que això ens afecta a tots i, per tant, tots hem de posar-hi una miqueta d'atenció.
0: Quines mesures bàsiques, les imprescindibles, hauríem de seguir tots per evitar problemes de salut aquests dies, i quines d'aquestes continuen sent les que la població no compleix o compleix menys, doctor?
1: Les mesures són les clàssiques, no hi ha res nou, és a dir, és molt de sentit comú. La majoria de qüestions la gent les coneix, però sí que és veritat que hi ha un fet que és molt important, que és la temperatura amb la que arribem a la nit a dormir. Sabem avui en dia que la temperatura de la nit, i parlarem de nits d'or i de les nits tropicals, no?, aquest efecte acumulatiu, és el que més problemes genera a nivell d'allò que en diem morbimortalitat, és a dir, de malaltia i de mortalitat, i per tant hem de preparar-nos ja des de que ens aixequem al matí, conèixer casa nostra, saber per on entrar la calor i començar a posar mesures, perquè la nit és molt important que arribem en millors condicions per el dia següent a tornar, doncs, a fer vida normal.
0: Doctor, vostè ens ho deia fa uns instants, aquesta onada de calor i els efectes ens poden afectar a tots, però hi ha col·lectius que són especialment vulnerables, eh? Parlem de la gent gran, de les criatures, de les persones amb malalties cròniques, amb medicació que afecta la termorregulació. Quins senyals d'alarma hem de saber detectar i quan cal demanar ajuda mèdica?
1: Bé, aquí hem de diferenciar dues situacions. Una és les situacions agudes, que són més urgents, que són els coneguts cops de calor, en el que moltes vegades els fets que ocorren, doncs, són de forma ràpida, abrupta, amb sensació, doncs, que la persona pensa de forma més lenta, està com adormida, es posa vermella, sua molt i de cop deixa de suar. Això és la situació aguda, i per tant el que hem de fer és, quan detectem, perquè moltes vegades la persona no ens ho pot dir, és treure aquella persona del focus de calor, i no només pensar quan estem sota el sol, sinó també en espais tancats on les temperatures poden ser elevades. I després hi ha totes aquelles situacions de persones, moltes vegades són d'extrems de vida, no?, des de petits fins a grans, o malalties cròniques, en les que dia a dia poden haver-hi elements que es descompensen, que ens poden portar a conseqüències per la calor. I per tant, aquí és molt important tenir-ho en compte i prendre les mesures, no?, la hidratació, vigilar la calor, totes les mesures clàssiques que tots coneixen. Per tant, diferenciar aquestes dues situacions, l'aguda i la crònica.
0: Jordi Mestres, doncs gràcies per explicar-nos-ho. Bon dia, i esperem que després dels seus consells siguem una mica més aplicats. Gràcies i bon dia, que vagi molt bé.
1: Molt bé. Adéu, bon dia.
0: Aquestes altes temperatures que han disparat el risc d'incendi forestal a bona part de la geografia catalana. Per aquest dilluns, els agents rurals situen 298 municipis amb un nivell de perill molt alt. Es troben repartits per les comarques de Barcelona, de Lleida i de Tarragona. Això sí, no hi ha cap indret de Catalunya amb risc d'incendi forestal extrem. En els municipis amb un risc d'incendi molt alt, o sigui, el nivell 4 sobre 5, queden prohibides la majoria d'activitats que suposin un risc d'incendi forestal en terrenys boscosos i a la seva àrea d'influència. Parlem, per exemple, de crema de rostolls, d'encendre focs en zones recreatives o d'acampada, fins i tot allà on estan habilitades per fer-ho, la utilització de maquinària que pugui generar deflagracions o espurnes a les àrees rurals, o l'ús de material pirotècnic. Aquesta onada de calor, que també us estem explicant, que coincideix amb l'inici de la campanya de la sega. En declaracions a Notícies en Xarxa, el responsable de cereals i herbacis d'Unió de Pagesos, Santi Caudevilla, ha reivindicat la bona feina del sector i ha carregat també contra els obstacles que veu sovint per part de la Generalitat a l'hora de definir les restriccions de l'activitat pel risc d'incendis.
2: Des de fa molts anys ja demanem un tema de franges. Nosaltres vam proposar fa més de 10 anys un tema de franges. Una part del departament no se'ns va escoltar. Els bombers des de fa 2 anys venen a la reunió, fins ara no havien vingut. I aquesta situació ens sorprèn a vegades de que nosaltres sempre hem anat un pas pel davant i una part del departament. I el departament d'interior sempre ha donat l'esquena al sector.
0: Això sí, hem de dir que Catalunya afronta l'inici de l'estiu amb els pantans plens. 2 anys després del pic àlgid de la sequera, la situació és ben diferent. Els embassaments de les conques internes freguen el 95% de capacitat i els de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre estan a prop del 90%. Tenim aigua embassada, doncs, per més d'un any. A tot plegat, hi ha contribuït sobretot la pluja, però també l'esforç des dels diferents àmbits per optimitzar l'ús de l'aigua. Lluís Mata ens en fa una fotografia d'aquesta situació.
3: En el punt més àlgid de la sequera, la primavera d'ara fa 2 anys, els embassaments de les conques internes van caure per sota del llindar d'emergència, un 16%. Un llindar que van sobrepassar situant-se fins i tot per sota del 15%. La imatge dels pantans, com el de la Baells o el de Sau, eren ben eloqüents. Ara, en canvi, superen en conjunt el 94% i alguns freguen la màxima capacitat. Què ha passat en aquests 2 anys? Doncs, sobretot, que ha plogut, però també que s'ha fet bona feina en la reducció de pèrdues. Ho destaca Enrique Velasco, que és cap del Departament de Gestió de Recursos Hídrics de l'ACA.
4: Els ajuntaments en aquesta sequera estan fent esforços per millorar les seves captacions, eliminar fugues en les xarxes principals, també en les xarxes de distribució. Ara, pràcticament, tots els municipis tenen una ordenança municipal de gestió de l'aigua en temps de sequera, o sigui, quan hi ha mancances, i aquest tema s'ha introduït en la governança municipal. També les empreses, vull dir, és que la sequera ha mogut molta cosa, i el regadiu també. Jo crec que la sequera ha tocat a tothom, i tothom ha vist que s'havia de ficar les piles més intensament.
3: Tant l'administració pública com les empreses han aplicat plans d'estalvi per guanyar eficiència en l'ús de l'aigua, de manera que els embassaments es buiden més lentament. En el pitjor dels casos, en la situació actual, tenim aigua per més d'un any.
4: En la hipòtesi que no arribés aigua, nosaltres aguantaríem un any perfectament. El que és que arriba aigua. I a més també tenim les desaladores, que cada cop la tenen un paper més important.
3: D'estar per sota del 15%, a fregar el 95% de capacitat, però encara que els embassaments estiguin plens, no es pot abaixar la guàrdia.
4: Avui és el primer dia de la pròxima sequera, per tant hem de ser curosos amb l'ús de l'aigua.
0: Reunió d'urgència avui dilluns del Consell General del Poder Judicial per estudiar si obre un expedient disciplinari al jutge Juan Carlos Peinado arran del seu auto amb mesures cautelars contra Begoña Gómez, la dona del president Pedro Sánchez. La crisi judicial i política s'ha desfermat després que el magistrat hagi justificat la retirada del passaport a Gómez, al·legant que els policies que li fan d'escorta la podrien ajudar a fugir del país. La cúpula dels jutges, que ja es va reunir telemàticament ahir diumenge, estudiarà avui si aplica una falta greu a Peinado davant d'unes consideracions que han aixecat la indignació de cossos i forces de seguretat com la Policia Nacional i el Ministeri de l'Interior. Sobre aquesta polèmica judicial n'hem parlat al Notícies en Xarxa amb Javier Pérez Royo, catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, que assegura que tot plegat es tracta d'una extralimitació del jutge Peinado que el pot dur fins i tot a ser inhabilitat.
5: Es una desproporción absoluta, es decir, no tiene ningún sentido. La señora del presidente del gobierno es una mujer que está controlada permanentemente, pues puede llevar incluso pues a suspender al juez en el ejercicio de la función jurisdiccional, ¿no? Ahora primero vamos a ver exactamente cuál es el motivo por el que se le abre el expediente disciplinario y si se toma alguna medida cautelar de momento.
0: I avui també us expliquem que Jordi Martí ha guanyat les primàries de Junts i serà el cap de llista per Barcelona a les eleccions municipals del 2027. El candidat, que representa el llegat de Xavier Trias, s'ha imposat amb més del 40% dels vots als altres aspirants. La portaveu adjunta de la formació al Congrés, Pilar Calvo, en segona posició, l'advocat i exdiputat Jaume Alonso Cuevillas, en tercera, i la secretària primera del Parlament, Glòria Freixa. Martí s'ha fixat com a objectiu recuperar l'alcaldia de la ciutat amb la unitat de tots els actius del partit, tot i les diferències. Ho ha dit fa uns minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
6: El que la gent suposo que ha valorat i ha tingut molt present és l'experiència en el món municipal, el coneixement de la ciutat, el coneixement de l'Ajuntament de Barcelona. Tots defensem un projecte comú, però és veritat que som gent diferent, que aportem diferències. Aleshores, el que passarà a partir d'ara és que hem de començar a parlar entre tots, perquè l'objectiu, evidentment, és guanyar les eleccions el maig del 27. I per guanyar les eleccions hem de tenir un equip fort, cohesionat, compacte i que arribi als 73 barris de la ciutat.
0: Avui arrenca el gruix de casals i colònies després d'un curs escolar marcat pel conflicte laboral entre el Departament d'Educació i els docents. Volem comprovar com arrenquen aquests espais de lleure i ho fem a l'Escola Pau Romeva de Barcelona, on la Fundació Pere Tarrés inicia una de les seves activitats. Allà hi hem enviat a Lluís Sánchez i a l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna, explica'ns com està la cosa aquí.
7: Bon dia, Helena. Doncs d'aquí uns minuts, sí, aquesta escola de Barcelona, l'escola Pau Romeva, obrirà les seves portes per inaugurar la temporada d'estiu, l'època dels casals. I amb Aina Espona, ella és responsable dels casals d'estiu de la Fundació Pere Tarrés. Aina, bon dia.
8: Hola, bon dia.
7: Volem conèixer en primer lloc quin és el valor educatiu del lleure.
8: El lleure és el moment clau. Actueix sobretot en aquests moments on deixem de tenir activitat a les escoles, a l'activitat educativa, i aquesta transmissió de valors, de ciutadania, de compromís amb el nostre entorn, amb el medi ambient, i tot això són els valors que volem transmetre a través del lleure i de les nostres activitats.
7: Aina, la Fundació Pere Tarrés amplia aquest any fins a 40.000 nens i adolescents que participaran en les vostres activitats. Heu incrementat també el nombre de beques. Aquesta és potser l'assignatura pendent, la necessitat que activitats com aquest, el casal d'estiu, que d'aquí uns minuts començarà aquesta escola, sigui universal?
8: I tant, és un dels grans temes. Nosaltres ampliem beques. Comptem arribar fins a les 7.500 en totes les activitats que fem, no? Colònies, casals, vacances amb famílies, comptem ampliar-les i comptem també que amb aquesta reivindicació i intensitat de dir ha de ser universal, el lleure ha d'arribar a totes les famílies, a tots els infants que tenim arreu de Catalunya i tothom ha de poder gaudir d'un estiu educatiu i en companyia dels seus companys i amics.
7: I els casals, les colònies que comencen d'aquí uns minuts, per exemple, en aquesta escola, serveixen també per a la formació personal més íntima de les persones. Es construeix també una memòria i una crònica sentimental entre els nens i els adolescents.
8: Sempre, sempre. Els estius sempre han construït història i un estiu compartit amb companys crea un lligam, crea una emocionalitat i et relaciona directament no només amb els teus companys sinó amb l'entorn i amb el que tu estàs vivint, no?
7: Aina, aquest inici d'estiu, les activitats de lleure aquest estiu comencen després que ha acabat un curs especialment convuls entre els docents i l'administració catalana. Què pot aportar el lleure? Què diu el lleure davant aquest conflicte?
8: El lleure recolza totes aquestes reivindicacions mestres i se suma amb el fet de dir el lleure és educació, el lleure és inclusió i per aquest motiu nosaltres aquest any amb més ganes que mai agafem una festa que havíem fet antigament, la transformem, l'actualitzem, li anomenarem Lleurefest i ens trobarem tots els infants que estem fent activitat a la ciutat de Barcelona i entorns el dia 9 de juliol per reivindicar la importància del lleure, la importància del lleure dins de l'educació a les escoles, amb les colònies, les sortides, la participació dels infants, els menjadors, i ens posem aquí davant. Doncs.
7: Marquem en el calendari, Aina, aquesta data i, Helena, a pocs minuts aquesta escola, igual que moltes altres a tot Catalunya, obrin les seves portes per iniciar els casals, les colònies d'estiu, unes setmanes d'absoluta felicitat per a molts nens i adolescents.
0: Quins records, Anna. En tot cas, que passin unes bones vacances. Que vagi bé. Gràcies. La plataforma en defensa de l'Ebre ha celebrat aquest diumenge la 25a edició de la Piraguada, una jornada reivindicativa que ha tornat a posar sobre la taula les principals problemàtiques que afecten el riu i el delta. Més de 250 persones han navegat pel riu entre Xerta i Tortosa, una xifra rècord que, segons l'entitat, evidencia la preocupació existent per qüestions com la manca de cabals ecològics, l'arribada insuficient de sediments i la necessitat de garantir el desenvolupament futur del territori. Des de la plataforma també han posat el focus en la necessitat d'un reequilibri territorial a Catalunya, criticant l'actual proposta del Pla Hidrològic de la Conca de l'Ebre. Així ho ha fet Josep Sabater, portaveu d'aquesta plataforma.
9: El Delta de l'Ebre vol dir els arrossars, les badies, les llacunes i també arribar l'aigua a la mar. No garantís això, no garantís l'arribada de sediments. Fa dècades que estem reivindicant i reclamant l'arribada de sediments. Este pla de conca no planteja això.
0: I aquest diumenge s'ha commemorat el dia de portar el gos a la feina. Tot i que encara no és un hàbit estès a la majoria d'empreses, n'hi ha algunes que el practiquen i asseguren que només comporta beneficis. Tenir a prop els animals de companyia redueix l'estrès laboral, augmenta el benestar emocional i fins i tot millora la interrelació entre treballadors. La Sílvia Fernández ha visitat una empresa on ho experimenten dia a dia.
10: Aquests són el cafè i la Nora. I a Mars estan com a casa. Diuen que els gossos són el millor amic de l'home i és per això que l'empresa va decidir que formessin part del dia a dia a l'oficina, una iniciativa pionera que van impulsar fa una dècada per a facilitar la conciliació als seus tutors. Ara bé, han de complir una normativa.
11: La mascota està vacunada i s'ha de saber comportar en un entorn amb més mascotes i més persones. Hem fet una enquesta en la que el 76% de la gent, els que els hem preguntat, opinen que genera un ambient molt més relaxat a l'oficina.
10: Per a molts treballadors, com el Miquel, aquesta mesura ha estat un factor imprescindible per decidir unir-se a la companyia, que té espais adaptats per als animals.
12: A mi me beneficia en el sentido de que me siento más tranquilo y con la libertad de saber que ella va estar acompanyada tot el dia i així no la tengo que dejar sola.
10: Els primers països que van apostar per aquesta opció pet friendly van ser el Regne Unit i els Estats Units, on es va celebrar per primera vegada el Dia Internacional del Gos a la Feina l'any 1999.
0: Moment per a la crònica esportiva i temps, per tant, per Cristina Álvarez. Cristina, molt bon dia.
13: Bon dia.
0: Golejada de la selecció espanyola sobre l'Aràbia Saudita en la segona jornada del Mundial.
13: Sí, victòria per 4-0, un protagonisme per a Lamine Yamal. Va ser titular, va jugar la primera part i va obrir el marcador fent doncs el que és el seu primer gol en una Copa del Món. També va marcar Oyarzabal, que va fer dos gols, mentre que el quart va ser dels saudites en pròpia porta. Primera victòria, doncs, per als de Luis de la Fuente. Tant Lamine Yamal com el seleccionador destacaven les bones sensacions que deixa aquest triomf.
14: La verdad que muy bien. O sea, lo más importante que me ha quedado hasta ahora. A mí como titular no puedo pedir más.
15: Este equipo tiene un margen de mejora, como siempre he dicho, excepcional. Y hoy, bueno, estamos contentos porque hemos vuelto a recuperar sensaciones, corregido aspectos de juego que el otro día no fluyeron y hoy sí. Pero eso es gracias a la actitud, a la disposición, a la profesionalidad, a la ambición de este equipo.
13: Aquesta matinada també s'ha disputat l'altre partit del grup A, que ha acabat amb un empat a dos entre l'Uruguai i Cap Verd. Un marcador que, combinat amb la victòria de la selecció espanyola, situa els de Luis de la Fuente líders en solitari amb 4 punts, dos més que la selecció sud-americana i l'africana. L'Aràbia Saudita tanca el grup amb només un punt. El proper partit del combinat espanyol, al darrer d'aquesta fase de grups, serà la matinada de dissabte davant l'Uruguai. I canviem de qüestió. Paula Blasi s'ha imposat a la Volta a Catalunya femenina. La ciclista de Esplugues continua acumulant èxits després d'haver guanyat en els darrers dos mesos l'Amstel Gold Race, la Vuelta a Espanya i el Tour dels Pirineus. Blasi va pujar al primer graó del podi després de la victòria en l'última etapa de la neerlandesa Marianne Vos, guanyadora de la ronda d'ara fa un any. Blasi explicava l'arribada com havia viscut la darrera jornada després d'haver deixat el triomf sentenciat en l'etapa reina.
16: Jo sempre dic, fins que no creus meta no tens res assegurat, i avui tothom em deia felicitats per la victòria, no, fins que no creus meta no estarà res assegurat, però bueno, ja des de que portàvem una horeta de carrer ja hem vist que els equips, els sprinters, totes volien controlar la carrera, i a nosaltres ens ha ajudat perquè ja sabíem que ninguna de les generals aniria endavant, i ara sí que ja per fi ho puc celebrar.
13: L'Igualada ha sumat un nou triomf contra el Liceo i força el cinquè i definitiu partit de la final pel títol de campió de l'Hockey Lliga. Els de la Noia han situat l'empat a 2 a la sèrie amb una victòria per 4-2 a les Comes. Matías Pascual va encetar el marcador amb 2 gols matiners, però els gallecs van aconseguir tornar a posar les taules amb les dianes de Nil Cervera abans del descans i d'Ava Torres a la represa. L'encert de Marc González amb un doblet va acabar donant el triomf als de Marc Montaner, que demà buscaran a Riazor guanyar un títol que no aconsegueixen des de fa 29 anys. I la final de la CB aterra avui al Palau Blaugrana. La sèrie entre el Barça i el València arriba empatada a un triomf després que els blaugranes s'imposessin en el primer duel disputat al Roig Arena i cedissin en el segon. Ara els de Xavi Pascual tindran 2 partits a casa que en cas de guanyar-los els donarien el títol. Si s'arriba al cinquè enfrontament, el campió es decidirà a la pista valencianista. El duel arrencarà a les 8 al Palau. L'equip blaugrana té el dubte de Juan i Marcos per un esquins. Doncs a veure quina cara veiem. Recordem que el Barça va recuperar el factor pista. A veure si veiem el del primer partit que va guanyar o el del segon que va caure.
17: Demà ens ho expliques, no?
13: I tant.
17: Gràcies, Cristina, que vagi
13: molt
17: bé. Fins demà. I a vostès també els diem adeu fins demà. Els tornarem a esperar aquí a les 7 del matí. Gràcies per l'atenció dispensada. Adéu-siau, que vagi molt bé.

0: La xarxa de comunicació. Ràdio Caldes, 107.8.
1: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
2: On s'acaba el llenguatge, comença la música. Diumenges a les 8 del vespre obrim les orelles al món amb la connexió eclèctica. A Ràdio Caldes, de 8 a 10 del vespre, explorem els sons d'avui i d'ahir amb el DJ Be Good. Demà no ho sabem, però aquí sempre compartim moments incombustibles.
3: La ràdio que parla de tu.
4: Asteroide B612, el programa de Ràdio Caldes que parla sense embuts de la discapacitat. Tots els dissabtes a les 3 de la tarda.
3: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Ràdio Caldes, 107.8.
5: Calor, molta calor. Has baixat a l'infern? T'has ficat dintre de la olla de Caldes? Estàs suant, no? Doncs més que suaràs. Perquè si sintonitzes Ràdio Caldes cada divendres de 10 fins a les 12 de la matinada, t'hi trobaràs escaldents, el programa de sessions de música electrònica punxada per DJ Peris, més DJs convidats. Recorda, cada divendres de 10 fins a les 12 de la matinada, escaldents, aquí a Ràdio Caldes, 100.8 de la FM i a www.radiocaldes.cat.
3: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
6: Tots els diumenges a les 9 del matí, la clàssica a l'abast. T'acompanya amb música inoblidable, anècdotes, curiositats dels compositors i les seves obres a Ràdio Caldes. En la Montse, Beni, al micròfon.
3: La ràdio que parla de tu. Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat. Són les 9. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
7: Divendres a la tarda, les famílies de l'Institut Escola de Caldes van poder entrar per primera vegada a les noves instal·lacions del centre, que s'inauguraran oficialment de cara al curs que ve. Aprofitant la festa de fi de curs, alumnes, pares i mares i membres del consistori van assistir a aquesta presentació relativament informal que va tenir de protagonista aquest gran edifici i obert amb acabats de fusta que serà la nova seu dels nens i nenes de primària de l'escola. Tot i l'orgull d'haver aconseguit sortir dels barracons després de 20 anys, divendres també es van destacar alguns temes pels quals encara toca treballar perquè es puguin posar en ordre. Aquest cap de setmana s'ha fet la presentació del grup municipal dels comuns de Caldes de Montbui, liderats pel nou alcalde pla Marc Calvo Hernández. L'acte va acollir més de 150 persones i es va celebrar a la tarda de dissabte a la plaça Catalunya. Hi va assistir la presidenta del partit i diputada del Parlament, Jessica Albiach. Per la seva banda, Marc Calvo va voler destacar els canvis profunds que necessita el poble, especialment en matèries de mobilitat i d'habitatge. Avui, des de 6:15 fins a 7:15, la sala Pilatna a les Cases dels Mestres acull la proposta del Consell d'Infants Juguem Plegats, un espai de joc obert i gratuït per jugar a jocs de taula. La sala té un aforament de 40 persones, per tant, en cas d'arribar-hi, s'haurà d'esperar el torn i entrar per ordre d'arribada. Més informació al web de l'Ajuntament. Avui és l'últim dia per comprar el tiquet del sopar popular de la Revetlla de Sant Joan, un menú tradicional català de 14 euros que inclou botifarra amb seques, amanida, pa amb tomàquet, coca de Sant Joan de postres i vi dolç per acompanyar. També hi ha opció vegana amb el mateix preu i una opció infantil per 7 euros. Tot a càrrec de Xevi Xefles a les 9 de la nit de demà. El Servei d'Assessoria Jurídica per a Dones de Caldes ofereix avui les seves consultes confidencials sobre drets familiars, violència de gènere, laboral, assetjament o maternitat. Es tracta d'un recurs gratuït subvencionat per l'Ajuntament pensat per resoldre dubtes legals que afecten a les dones caldarines. Respecte al temps, avui domina el sol durant tota la jornada i, com tot el cap de setmana, no s'esperen precipitacions. La temperatura mínima rondarà els 20 graus i la màxima s'enfilarà fins als 37, amb calor intensa al centre del dia i durant la tarda. El vent bufarà fluix i només apareixeran alguns núvols a última hora. Mantingueu-vos ben hidratats i prioritzeu l'ombra. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Dolor a les articulacions, cansament constant, nits sense dormir, una menopausa que arriba de cop. Un estudi pioner realitzat a Caldes de Montbui analitza els beneficis de la balneoteràpia per mitigar aquests efectes. Les experiències de les dones que han participat en aquesta investigació són el fil conductor de l'exposició Càlida, el càncer de mama i l'aigua termal. Fins al 13 de setembre pots escoltar les veus i mirar els ulls d'aquestes dones al Museu Termàlia, perquè la salut també és sentir-se cuidada.
1: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8. Els dissabtes al matí... Aquest any, el balneari, de 9 a 10 del matí els dissabtes, ocupa el territori del cap de setmana, amb Roger Rams, Oriol Lluc i Oriol Sanahuja.
1: Molta atenció, perquè jo aquesta temporada parlaré de... coses.
2: Però quines coses? Coses, però quines coses parlaràs?
1: Doncs coses de les meves, de les que busco, de les que trobo, coses del dia.
2: També al balneari podeu trobar i saber coses d'antes i descobrir si sou d'antes o d'ara.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: Cada dia, de 9 a 11 del matí, ens trobem al Fòrum de Ràdio Caldes, el punt de trobada per posar-nos al dia, descobrir històries, conèixer i compartir punts de vista. El Fòrum amb Conxi Sánchez, de dilluns a divendres de 9 a 11 del matí, com sempre al 107.8 FM i a radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
4: A veure, germans, què diem a la falca promocional del triplet, que aquí només treballo jo?
5: Home, doncs el primer que hauríem de dir és que ja tenim aquí la tercera temporada del triplet.
6: Això mateix, però també hauríem de mencionar doncs, que mantenim seccions de l'any passat i de l'altra temporada, com la Lligueta, però que fem seccions noves, parlarem de futbol local, d'alcaldes, i que volem portar molts més convidats.
4: Va, doncs apunto, futbol local, seccions noves, convidats, i bueno, tot això tots els dilluns de 5 a 6 en directe, no?
5: Efectivament.
6: Perfecte. Som-hi, no?
4: Va, perfecte. Va, perfecte.
5: No, gravem, va.
7: El triplet, la família que us porta el futbol a Caldes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Copa
8: Lliga. Com anem? Soc l'Arnau, altre cop per aquí. Diria que encara em deixen dir que el meu programa és jove. Com sempre, anem tractant tot allò que ens pugui afectar els bailets, i no tan bailets, prioritzant donar veu a les causes socials, les entitats del poble, també aniré portant convidats i amics per no tornar-me boig parlant sol, programes de tota mena, més o menys densos, no patiu que tampoc faltarà algun dia de col·legues i obrir sobres de cromos de futbol. Aquest any pujant el compromís i la militància, el programa setmanal, encara serà els dilluns, però de 7 a 8, que els pares ja ens deixen anar a dormir una miqueta més tard. I els vespres, encara que siguin de dilluns, són joves. Us espero a l'hora gosarapa.
0: La ràdio que parla de tu.

0: Així va sonar divendres al Fòrum.
1: En els dos components, és a dir, hi ha persones que ja per la pròpia constitució genètica, el temperament que deien, no? O sigui, la part de la personalitat que ens ve donada biològicament, ja tenen una tendència especial a la rumiació. Realment aquest tipus de situacions són aquelles que realment la persona pot arribar a exercir un procés obsessiu-compulsiu que vingui una mica a viatjar amb ell durant tota la vida. Per exemple, posaré un cas. Fa un temps a Barcelona vaig portar un pacient que portava molts anys amb una idea ansiosa, que és, quan sortia de casa seva, sempre pensava: espero que no li passi res a les meves filles. Tenia dues filles, no? La idea ansiosa. Tinc dues filles, que no els hi passi res. Ritual. Cada vegada que sortia de casa, donava dos cops amb la mà a un arbre que tenia davant. I després, en tots els cotxes que estaven aparcats al carrer, fins a la cantonada següent, amb els retrovisors, els hi anava donant un copet. Aquest ritual era la compulsió que tranquil·litzava la idea ansiosa. I això va durar molts anys, perquè al final ningú se n'adonava i ell es tranquil·litzava.
2: La família vivíem pagesa, bàsicament, i aleshores jo diria que potser m'hi va dur que jo tenia potser una observació en aquell temps que tots vam viure més de silencis, de mitges coses. Jo captava més indicis potser dels que m'explicaven, i llavors hi ha una necessitat d'explicar-te el que no entens, eh? I llavors diria que, bé, per via intuïtiva, que per mi és la meva força principal, doncs, bueno, va, buscar interpretacions de les coses que no veus clares i crear ficcions que te les puguis explicar i que el puguis donar un sentit, eh? Per mi, donar el sentit el que passa, per mi potser és el més important.
3: I si parlar, tenint en compte la perplexitat, escriure era una manera d'ordenar el món i d'entendre't?
2: Sí.
3: D'entendre, el
2: món. Sí, sí, sí. I entendre'm també.
3: Com a persona.
2: Tots ho fan, tots, i entendre els altres, i entendre'm a mi, i a tot. Bueno, sí, entendre's.
3: La prehistòria literària. Què queda d'aquell nen que escrivia novel·les als 11 anys? O que començava a escriure llibres ja als 11 anys? O les seves històries, podríem dir.
2: Sí, curiosament, en aquells moments, entre els 10 i els 14 anys o així, jo vaig escriure, diguem, 4 novel·les, 4 històries.
1: Nosaltres, quan parlem de genètica, hem d'anar una mica al tanto, perquè la major part dels cromosomes muten. És a dir, quan nosaltres som fetus, el sistema nerviós muta més de la meitat dels cromosomes, perquè si no tots seríem clònics, tots seríem iguals. Per la part que no muta, sí que ens assemblem a pares, avis, rebesavis, etc. No? Per la part que muta, no. Som la novetat genètica que portem a la vida. Per tant, quan heredem, què és el que realment heredem? Doncs heredem un percentatge de possibilitats de patir determinada malaltia. A partir d'aquí venen els detonants. Per què? Perquè pot haver una persona que a nivell genètic pugui tenir un 90% de possibilitats de tenir una malaltia, i no la fan mai. I en canvi, hi ha unes altres persones que potser només amb un 1% van i la fan. Què és el que desenvolupa aquesta latència interior?
0: El Fòrum, de dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, amb Conxi Sánchez.

0: Ràdio Caldes es posa el banyador i les ulleres de sol. El dilluns 29 de juny comença la temporada d'estiu a Ràdio Caldes. Una combinació de música, informació i continguts divulgatius per fer l'estiu més agradable i entretingut. Salut, cultura, història, ciència, llibres, persones i música. Molta música per fer més suportable la calor. A partir del 29 de juny, programació d'estiu a Ràdio Caldes. Com sempre, al 107.8 de l'FM i a radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: Aquí comença el Fòrum, amb Conxi Sánchez.
2: Molt bon dia, Caldes. Avui és dilluns 22 de juny i el calendari internacional ens recorda, amb aquella elegància cruel que té el planeta, que vivim en un món que necessita més consciència i molta menys distracció. Avui és el Dia Internacional dels Boscos Tropicals, els pulmons del planeta, els guardians del clima, els últims refugis de vida en un món que es va quedant sense aire. I mentre ells treballen hores extres, nosaltres continuem fent veure que respirar és un dret garantit i no un privilegi fràgil. Els tallem, els cremem, els convertim en pastures i en plantacions d'oli de palma. És com si el planeta ens digués: escolta, que m'estàs deixant sense aire, i nosaltres responguéssim: ui, perdona, és que avui tinc pressa. I mentre el món s'engegueix, el calendari ens proposa altres efemèrides, diguem-ne, curioses. Per exemple, avui també és el No Panty Day, sí, el Dia Mundial de les Dones sense Roba Interior. Una jornada que reivindica la llibertat, la comoditat i la rebel·lia simbòlica. I jo penso, mira, potser si ens traguessin tota la roba mental que ens oprimeix, començarien a veure que el planeta

0: futur incert. Però bé, celebrem-lo, total, ja que no podem salvar els boscos, almenys podem salvar els clàssics. I per rematar-lo, som en plena Setmana Mundial de l'Al·lèrgia, una setmana perfecta per recordar que entre pol·lens, àcars i contaminació, el nostre sistema immunitari està fent hores extres. Pot ser perquè el planeta també està al·lèrgica o té al·lèrgia a nosaltres, no? I aquí és on tot es connecta, perquè avui a la segona hora d'aquest fòrum parlarem de participació ciutadana, de comunitat, de bombers, de prevenció, de voluntariat. I tal vegada la pregunta és, si no som capaços d'escoltar els boscos tropicals quan criden, serem capaços d'escoltar-nos entre nosaltres quan cal? Serem capaços de cuidar el que tenim a casa, aquí al poble, abans que també s'assequi? Avui és un bon dia per recordar que el planeta no ens necessita, som nosaltres qui el necessitem a ell, i que si no hi posem remei, no caldrà anar fins a l'Amazones per veure un bosc cremat, n'hi haurà prou a mirar al voltant. Un cop més, bon dilluns Caldes, i que aquest 22 de juny ens serveixin per respirar una mica més conscientment, per deixar de fer veure que no és o no va a nosaltres. Amb aquesta reflexió obrim el fòrum, un programa que posa les persones al centre, que combina informació, cultura, debat i proximitat, i que vol ser això, la plaça pública de la ràdio, un espai obert, plural i humà, on cada matí ens trobem per parlar del que importa i del que ens fa créixer com a comunitat. I què hi trobareu avui en aquesta plaça? A la primera hora, després d'aquest començament, obrirem amb la llibreteria Marina Meneses, que sovint ens porta tresors literaris, i avui, que som a la recta final de la temporada de la ràdio, que de fet tancarà aquest divendres 26 de juny, ens portarà un ventall de recomanacions literàries per aquest estiu. Tot seguit, també, en aquesta primera hora, la Clàudia García ens guiarà per a una nova edició i última d'aquesta temporada també de música, llibres i pantalles, avui també dedicada a recomanacions d'estiu, pel·lícules, sèries i les bandes sonores que les acompanya. Ens deixarem sorprendre. A la segona hora, de 10 a 11, ens visitarà Begoña Ruiz Curado, tècnica de participació ciutadana de l'Ajuntament. Amb ella parlarem de com es connecta el teixit associatiu amb la gestió municipal i del paper que hi juga el voluntariat d'emergències. I en aquest mateix marc obrirem la línia telefònica amb Jordi Soler, coordinador dels Bombers Voluntaris de Caldes. Amb ell comentarem l'activació del Pla d'Informació i Vigilància contra Incendis Forestals, un dispositiu que cada any es converteix en una responsabilitat enorme per al municipi i per a totes les persones que hi treballen. Una conversa que ens ajudarà a entendre com la participació, la prevenció i la comunitat es donen la mà quan el risc és real. Una segona hora, de fet, plena de vincles i de complicitats que ens permetrà entendre molt millor el significat de fer comunitat, de fer poble, de protegir-lo. Així, doncs, comencem el recorregut radiofònic d'avui per aquesta plaça pública sempre oberta i participativa. Passem a aquesta primera part, bueno, aquesta primera hora, perquè avui tenim aquí a la Marina, tenim a la Clàudia i una altra vegada lligarem, farem aquesta part conjunta, tot i que estigui separada, però d'alguna manera doncs anirem fent, no? Primer amb la Marina per parlar doncs d'aquestes recomanacions que ens faràs per aquest estiu, no? I amb la Clàudia, pues, tal com hem dit abans, doncs pel·lícules, música, bandes sonores, en fi, però vull dir, aquí sí que ens deixem sorprendre, vull dir, a veure com es repartim aquest temps. Primer de tot, passem per la llibreteria.
1: Molt
0: Marina,
1: bé. Bon dia.
0: Primer, que no us he deixat dir ni bon dia.
2: Bon dia.
1: Bon dia, bon dia. Bueno, doncs, avui en la llibreteria jo us volia portar a això, llibres per l'estiu, però primer crec que ens hem de fer una pregunta, no? Que, com escollim un llibre d'estiu, no? O sigui, un llibre per les vacances, doncs quins criteris s'ha de tenir? A veure, aquí cadascú és molt lliure de triar, de seguir el criteri que vulgui, no? Però jo us porto uns quants per veure perquè tingueu idees, vale?
0: I tant.
1: En principi, qualsevol llibre serveix, no? D'aquesta llista de pendents que tenim molts, doncs qualsevol llibre serveix. El que passa és que jo no sé si ve molt

0: de gust veia així Conte de Nadal de Charles Dickens durant les vacances d'estiu.
1: Bueno, penso que però qualsevol moment és bo, perquè a vegades te pot venir de gust llegir un conte de Nadal, perquè no del Charles Dickens. Bueno. Jo crec que totes les lectures del Charles Dickens són bones, però evidentment segur que n'hi haurà moltes més altres.
0: Bueno, pues a veure, coses que podeu tenir en compte a l'hora d'escollir un llibre d'estiu. Primer, doncs anar a buscar aquells que ens atrapen des de la primera pàgina, que són addictius, que són immersius, que no el podem deixar, i així, bueno, doncs llegirem més d'un llibre durant l'estiu, no?
1: I tant, es tracta d'això.
0: Un altre criteri és llibres que et facin viatjar a llocs on tu probablement a lo millor no pots viatjar durant aquest estiu o durant mai, no? O mai a la vida, no? I aquests llibres doncs et transporten, no? Et porten allò a llocs pues, inaccessibles i et fan somiar, no? O per altra banda també podem escollir un llibre, no? Ambientat en el lloc on anem de vacances, no? Pues si tenim pensat anar a Itàlia, doncs un llibre que estigui ambientat a Roma o a alguna de les ciutats que visitem, doncs pot ser un bon encert. Una altra tria que podem fer és buscar llibres que siguin ambientats pues, en el mar, en el sol, en la calor, que siguin molt propis a l'estiu. Una altra cosa, un altre criteri és que et facin tornar, aquells llibres que et fan tornar com més inspirat de les vacances, que no serien pròpiament llibres d'autoajuda, però sí aquells que et fan com reflexionar i fer com una aturada durant l'estiu i fer pensar en coses, no? que normalment, a lo millor amb el dia a dia, la feina, els estudis, doncs no tenim tant en compte i en canvi ens pugui servir de desconnexió per tornar a connectar, no? I per últim, simplement lectures fàcils que ens facin passar una bona estona i amb això ja estaria bé, no?
1: No, estic totalment d'acord amb tu, perquè per una banda sempre hi ha, com has dit en un principi, a la taula pot ser que tinguem molts llibres que no hem pogut llegir.
0: Clar.
1: Perquè per les obligacions o pel que sigui, doncs anem comprant i estan allà, no?
0: I estan allà pendents.
1: És un bon moment, però també és el moment també de llegir pot ser el
0: que et vingui de gust.
1: El que el ve de gust, perquè ja durant tot l'any
0: sí.
1: Acostumem a llegir moltes vegades, o bé, mira, si estem en un club de lectura, el que ens recomana o el que d'alguna manera ens diu que hem de llegir en el club de lectura, i si no, doncs les imposicions que a vegades tens, no, per llegir, però i a vegades és això, necessites llegir pues, per passar aquest temps, no?
0: Sí.
1: No sé, la Clàudia què opina al respecte?
2: No, sí, estic molt d'acord amb la Marina, la veritat. És que llegir al final és una molt bona manera de viatjar, també com ho posa.
1: Ui, tant, totalment.
2: I a l'estiu els que no tenim diners està molt bé poder llegir. Aleshores, sí, completament d'acord, la veritat. Tinc molta curiositat perquè abans la Marina m'han estat ensenyant un dels llibres que ha portat,
1: sí.
2: I tinc molta curiositat a veure què ens recomanarà.
0: Mira, són les ganes
1: ara.
0: Primer us volia parlar de llibres així una mica més frescos, romàntics, juvenils, bueno, aquest punt així una mica desenfadat, no? Que ens facin passar una bona estona, simplement. El primer que us porto és un que es diu 31 dies per enamorar-te, en el que, bueno, té la gràcia, té l'afegit, que és un llibre de cartes. Una vegada
1: més. Moltes vegades.
0: Cada dia una carta.
1: Sí.
0: Bueno, que això ha sigut casualitat, eh? I en el que, bueno, és un llibre en el que té unes solapes i tu realment obres un sobre cada dia per llegir una carta que és com manuscrita, no? entre dues persones que es coneixen i després hi ha una mica més d'explicació, però a cada pàgina hi ha una carta per obrir amb un sobre i crec que bueno, li dona un plus així d'originalitat, de ganes de, sí, de ganes de llegir més i això. I crec que és una bona idea, no? I en aquesta línia, jo no sé si tu, Clàudia, ets conscient de l'èxit de la sèrie Off Campus?
2: Sí, però no l'he vista.
0: Vale.
2: Sí,
0: no.
2: Soc conscient.
0: No, jo tampoc,
2: soc conscient del seu èxit, he vist que hi ha bastant de renou,
0: sí.
2: Però no l'he vist. No,
0: no l'has vist. Bueno, pues una bona idea, a millor seria llegir els llibres en què s'ha inspirat la sèrie, no? Que és els llibres d'El Kennedy, que es diuen Kiss Me. Què més? La novetat de la Megan Maxwell, Riete de les bodes. Bueno, Megan Maxwell sempre és una... una autora de novel·la romàntica que agrada molt. Canviem de gènere, anem als thrillers. Potser és moment de fer un repàs dels thrillers de l'any que han tingut tant èxit, bueno, de l'any o dels anys, perquè en primer lloc he suportat l'assistenta, que ja, no sé, jo crec que ja serà com el seu tercer estiu i segueix, la gent el segueix llegint moltíssim, com això, com a lectura fresca, com a lectura addictiva, com a lectura que enganxa molt, com que et quedes amb ganes de llegir el segon i el tercer, tot i que són autoconclusius. I bueno, doncs, si teniu ganes d'enganxar-vos a un thriller, doncs aquest pot ser una bona idea. O un altre que està agradant molt, molt, molt, que també és un llibre que té uns anyets, però com que ara ha revifat, és La pacient silenciosa, de l'Àlex Michaelides.
1: Ja que tinc coneixement, ostres.
0: Aquest sí, tens molt, coneixement
1: molt.
0: I t'agrada molt.
1: Un llibre molt, molt, molt. Vull dir, encara no l'he acabat, perquè això que et dic, que moltes vegades tens veus obligada, sí, però és que em sap greu fins i tot deixar-lo perquè és addictiu, vull dir, és d'aquest que t'atrapa.
0: T'atrapa, doncs mira, ara de cara a l'estiu.
1: Totalment, totalment, totalment recomanat,
0: Molt bé. Hi ha un altre que es diu Mi marido, de la Maud Ventura, que jo també he llegit aquest any i jo no sóc gaire de thrillers i en canvi aquest em va agradar molt. És un thriller psicològic, 100%, no és de morts, d'assassinats.
1: A mi ja m'encanten així.
0: I per últim us porto a Precipicio, del Robert Harris, que és aquell tipus de novel·la més d'espionatge, més polític, però trepidant, d'aquells que el vas llegint i estàs veient una pel·lícula. Oh. No? O sigui que no crec que triguin a fer-la.
1: Doncs tot això. I queda aquest, no?
0: Sí, vale.
1: El aguardiente bendito de algot i Anna Stina.
0: Sí, aquest l'he portat a la categoria de llibres, bueno, molt actuals i que que crec que poden ser bones lectures per l'estiu. Està escrit per Jonas Jonasson i és l'autor de El abuelo que saltó por la ventana y se largó, que és aquell autor que moltes vegades ve gent a la llibreria preguntant-me per aquest llibre o per si havia escrit alguna cosa més. I sí que ha anat escrivint coses, no? Molt menys conegudes, no? Però en la mateixa línia, divertides, enginyoses, no? I bueno, jo no l'he llegit, acaba d'arribar, però crec que pot ser una bona lectura d'estiu.
1: No, i a més, si és com el mateix autor que va ser també molt divertit, sí, vull dir, sí, en aquest sí, sentit. Sí, sí. Que si es va en aquest sentit, doncs, vull dir que estarà molt
0: jo
1: bé.
0: Crec que està bé, sí.
1: Són llibres que val la pena doncs tenir-los perquè a vegades necessites també un
0: Riure, sí. I per últim també recomanar-vos un llibre que es diu L'eclipsi del segle, no? Un llibre d'actualitat en el que bueno, ens parla de l'eclipsi que tindrà lloc a Catalunya, bueno, a una zona d'Espanya.
1: El 12 d'agost.
0: I bueno, és com una guia, no? Que a part d'explicar-nos tot el tema dels eclipsis, és com una guia que ens situa i que és del Joan Anton Català, que és aquest científic català que tenim divulgador, que ens parla molt de ciència, i crec que és una bona lectura si ens interessa el tema per tenir durant l'estiu.
1: Molt bé. Doncs passem ara a la Clàudia, a veure quines sorpreses tenim, Clàudia.
2: A veure, jo us he portat un parell de cançons que jo crec que defineixen bastant bé l'estiu. A més, no us he portat les típiques, que també, us he portat Mamma Mia.
1: Però no. Vale, perquè és de pel·lícula, i tant,
2: Us he portat unes quantes cançons i unes quantes pel·lícules. Sèries no, perquè no n'estic molt ficada últimament i per tant no volia aquí jo recomanar alguna cosa que no fos, perquè jo l'última sèrie que m'he vist d'estiu té res, que és The Boys, i no té res d'estiu això, és sanguinari més no poder, i l'estiu a mi, personalment, l'única sang que m'aboca és la sangria i no té,
1: El
2: tinto de verano, doncs, Simon. Per tant, començaré amb les pel·lícules i després acabarem les cançons, així en Monter també pot deixar alguna de les cançons així que vagi sonant i tal. I com a pel·lícules, bueno, què us puc dir? És que la primera és Mamma Mia.
1: Ai, és que sí, que sí, i aquesta és fàcil de trobar.
2: És fàcil de trobar, Mamma Mia, està tot arreu.
1: I a més, Ava, per favor.
2: Ava és una de les bandes sonores que us porto per aquest estiu, i sí, seré aquesta persona, aquesta noia que us dirà: ai, heu d'escoltar ABBA, heu de veure Mamma Mia, perquè Meryl Streep, per començar, espectacular. Amanda Seyfried, espectacular també. Colin Firth, espectacular. Uau, també. Pierce Brosnan. Us podria dir a tots...
1: Podria que tots estan espectaculars.
2: Tots espectaculars. És que és la pel·lícula més estiuenca que existeix ara mateix.
1: I a més a més d'aquelles que, mira, te lo passes bé.
2: Clar, no has de pensar.
1: No has de pensar.
2: Hi ha drama. És d'aquelles pel·lícules que et ve de gust veure després d'estar tot el dia a la platja i dius: uf, és que no vull pensar. És que tant de sol m'ha deixat les neurones fregides. Vaig a veure Mamma Mia. Que tu passes bé. I a la segona surt Cher. I jo aquí em declaro fan de la Cher.
1: Jo també. No sé posar, però jo particularment molt fan de la Cher.
2: Molt fan de la Cher. Apareix allà amb l'helicòpter i tal. Magnífic, fantàstic. Després us porto el que jo ja considero un clàssic, que és Call Me By Your Name, del 2017, de Luca Guadagnino.
1: No sé si l'he vist.
2: Els actors són bastant problemàtics, s'ha de dir. Un d'ells és el Timothy Chalamet, que aquests últims mesos ha rebut molt, però molt, molt de drama perquè es va ficar amb les arts. Des d'aquí hem de defensar l'òpera, el ballet, perquè aquest home ho va despreciar que ho flipes. La pel·lícula és preciosa, s'ha de dir. És un entorn bastant més melancòlic. La banda sonora té cançons de... Ai, anava a dir ara Serú Girant, i Serú Girant és un àlbum argentí. Espera. Bueno, no em sortirà el nom de l'artista que està sonant. Aquesta cançó és molt maca. La banda sonora és preciosa. O sigui, totes les pel·lícules que us diré, les bandes sonores també ens poden acompanyar aquest estiu. Gràcies. Surt Jane Stevens. I, bueno, Call Me By Your Name és realment com un estiu més tranquil·let. Aquest estiu típic com mediterrani, per així dir-ho, amb aquesta calor, aquests colors càlids, l'herba, perquè està situada a Itàlia. I és bàsicament un adolescent de 17 anys, interpretat per aquest noi, per el Timothée Chalamet, que s'enamora d'un estudiant de postgrau que el seu pare, doncs, acull a ser casa, que està interpretat per l'Armie Hammer, que també és un actor amb bastanta controvèrsia. Si sou capaços de distingir l'artista de la pel·lícula, jo trobo que és una de les pel·lícules més maques mai fetes. L'única, clar, és una mica també raro si tu pares a pensar que un nen de 17 estigui en un de 24. Però,
1: per
2: bueno,
1: què no?
2: Eren els 80.
1: No, i perquè un 17 i un 24, total, bueno, la diferència són... Bueno, sí,
2: bueno.
1: Si tu te poses al 24 i en 31, o de 31 a 38, clar. Ja no es nota tant la diferència.
2: Però 17-24, sí, és una edat,
1: clar,
2: una mica...
1: És adolescència, encara.
2: Són diferents,
1: no?,
2: punts de vida completament diferents, que la pel·lícula també t'ho planteja. El que passa és que es deixen portar tant per la sensualitat del moment, perquè és molt sensual la pel·lícula, i clar, tan melancòlica per aquest estiu i tal, que no és el focus d'atenció, però jo crec que si la veieu ha de ser una miqueta amb aquest punt crític de dir: ostres, un d'ells té 17 i l'altre té 24. Però bueno, aboca aquest primer amor, també el riu, les tardes que no s'acaben, aquestes mirades de quan et comences a enamorar amb algú, aquestes mirades que et remouen per dins. És d'aquells estius com més melancòlics, no? Perquè no sempre l'estiu és alegria pura i dura, hi ha gent que ho viu amb aquesta melancolia de... van passant el temps i ara que no, potser no treballo, vaig veient com es va passant. No sé, jo trobo que és una pel·lícula molt maca i que t'aboca molt això. I seguint en aquesta línia una mica més trista, també us porto Little Miss Sunshine, del 2006. És una pel·lícula bastant maca, no començaré a dir ara a tots els actors, però destaco molt a l'Abigail Breslin, que en aquell moment tenia potser 8 anyets. Preciosa, és una família que la nena de la família guanya, doncs, un concurs de bellesa, i clar, doncs s'ha d'anar a presentar un altre, i el guanya així una miqueta de xiripa, li cau a sobre, i la nena, es podria dir que no és la nena més guapa del món, jo trobo que és guapíssima, s'ha de dir.
1: Ai, me sembla que és aquesta la... sí que l'he vist, aquesta pel·li.
2: Segurament.
1: Vull dir que van tota la família, petita, amb l'àvia, l'àvia és mort,
2: sí,
1: diverses vegades.
2: És una pel·lícula que jo trobo que cura. Tant, sí, és d'aquelles pel·lícules que...
1: A més, és que és un final apoteòsic. Vull dir que la nena
2: sí,
1: fa un paper molt, molt maco.
2: L'he triada...
1: Tots,
2: preciós. Tots. O sigui, els actors també són boníssims. Jo això destaco l'Abigail Breslin perquè en aquell moment devia tenir 8-9 anys, i és espectacular com a actriu. Ja de nena ja demostrava que era capaç de fer-ho tot. I clar, no veus l'estiu amb aquesta claretat, no?, de dir: ai, és una pel·lícula d'estiu. No ho és.
1: Però per qualsevol moment, eh?
2: Sí, però sents com aquesta energia, perquè és això que tu dius, la família que és caòtica.
1: És caòtica i té escenes, podríem dir... dramàtiques, però també té un punt
2: d'humor.
1: Sí,
2: per mi, per mi és una comèdia,
0: no? La recordo divertida.
2: Sí, és una pel·lícula familiar
1: que també té un context, vull dir que...
2: És molt graciosa, és molt maca. Jo la recomano sobretot per la gent que necessita riure i plorar alhora.
1: Sí, sí, sí, les dues
2: sí,
1: coses.
2: Sí, perquè sí, és d'aquelles pel·lícules que t'estaràs rient en un segon i el següent estaràs plorant.
1: Hi ha molt de sentiment.
2: Hi ha molt de sentiment, és molt maca. És d'aquelles pel·lícules que potser sí que et ve de gust pensar una mica. No és tan Mamma Mia. Que et ve de gust pensar una mica, però també... Clar, aquesta energia de la família, els colors també càlids, perquè es dona tot als Estats Units en un desert, i clar, et transmet també aquest... Sí, tot això estiuenc i tota aquesta energia de la família que és caòtica. I l'última pel·lícula que porto realment és una trilogia. És la trilogia de Antes de l'amanecer, Antes de l'atardecer i Antes de l'anochecer, que són tres pel·lícules que es van gravar entre 1995 i el 2013, amb els dos mateixos actors. Bueno, és la història de dos joves interpretats per Ethan Hawke i un espectacular Julie Delpy, que a mi m'encanta, que bàsicament és la història de com neix i es manté una relació amorosa al llarg de tots aquests anys. També té, no és necessàriament estiuenca, però també té com aquest aire d'estiu, bàsicament, i com transcorreix gairebé tot que a Europa, els personatges... Bueno, la noia és francesa, el noi és americà, quan es coneixen, i la primera pel·lícula, sobretot, jo crec que és més estiuenca perquè té tota aquesta espontaneïtat de fer plans, perquè al final aquests dos es coneixen en un tren i el noi la convenç perquè ella es baixi del tren amb ell i passa una nit boja en una ciutat a Europa i de dir, anem a veure què passa. Clar, això és per mi com el pic de l'estiu, no? Trobar-te algú que potser no coneixes i de sobte dir, me'n vaig, a veure què passa, on em porta la nit. I bueno, és una trilogia molt maca, també està molt ben escrita, jo crec que mostra les relacions amoroses a més de manera molt realista, perquè sí que és veritat que la primera pel·lícula és molt romanticona, però és que l'inici de les relacions sol ser així, de m'importa tot una caca i me'n vaig amb tu i estic super enamorada, i després les últimes dues pel·lícules ja veus aquesta serietat de mantenir l'amor, i no sé, jo trobo que és molt maco. Potser no és la més estiuenca, però com són tres pel·lícules, sempre podeu fer això de veure un dia i seguir veient la resta de dies. I m'encanta aquesta sonant Viena del Billy Joel de fons. No me l'havia apuntat, però és molt bona cançó per l'estiu. I ara començo per acabar amb les cançons així rapidíssimes. La primera, òbviament, és Dancing Queen de ABBA, del 1976. Després us porto Islands in the Sun, The Wizard, del 2001. Aquesta és bastant més nostàlgica, jo l'he posat perquè jo la recordo de quan era petita, de les pel·lícules d'estiu i tal, de sirenes tipus aquamarina i coses així. Típic dels 2000, ens va donar molt per les sirenes a les noies i els cavalls, sirenes i cavalls, no em pregunteu per què. I clar, és més nostàlgica i ens porta com aquestes tardes a la platja, les postes de sol, al final de l'estiu.
0: És això que sona?
2: Sí, això és Island in the Wizard. Sí, és maca, és maca. O sigui, potser de les que us porto és la més tranquil·leta. Després us porto Escape, molt reconeguda com la cançó de la pinya colada, del Rupert Holmes. A mi m'encanta Rupert Holmes, és la de... Bueno, ara després si el Monter ens la vol ficar, però això molta gent la reconeixereu com la cançó de la pinya colada, però no, es diu Escape i narra com un matrimoni un tant infeliç es retroba accidentalment mitjançant un anunci al diari. És bastant divertida, molt tropical, ara escoltareu si és molt divertida i evoca la platja en el seu sentit més literal i més nord-americà. És com la cançó estereotipada de la platja americana. Tu l'escoltes i comences a imaginar-te algú amb la típica, sí, sí, i amb la típica samarreta i en plan de flors, amb la pinya colada a la mà.
0: Sí, no?
2: Jo he de dir que no és la meva preferida de Rupert Holmes i...
0: És aquesta?
2: Ah, aquesta.
1: Sí. És molt xula.
0: Sí. Vull dir, a més, el tècnic està a la guai, perquè jo dic que eren sorpreses, no tenia ni idea de totes aquestes músiques i val la pena, eh?
2: Jo confio però... que en Monter les
0: sí.
2: troba. Jo
0: ràpidament. Ràpidament.
2: Doncs sí, i bàsicament és reconeguda com això, la cançó de la pinya colada, perquè diu "If you like pinya coladas", ara començarà aquell momentet. I bueno, sí, és graciós aquest rotllo així com de platja, de pesat i tal, està tot el dia al sol. No sé, veureu que els meus estius no són dels més típics i per acabar...
0: Ja està bé, ja està bé.
1: I tant, i la música entra molt, i tant que és estiu.
2: Els meus estius no són... Bueno, és
1: estiu.
2: Anava a recomanar també una mica per les conyes, així més estiu, més clarament estiuenca, la de... Fantastic Shine, de Love of Lesbian, que va sortir en un anunci d'Estrella Damm, i Estrella Damm fa els anuncis més estiuencs que existeixen.
0: Així que, amb les músiques més estiuenques.
1: Però no sé si a mi m'agraden els anuncis.
2: No, a mi també m'encanten.
1: A més, sempre fan servir el mar, la platja, amics...
2: Sí, home, la birra que ens reuneix a tots.
1: Oh, i tant!
0: Sí, sí, és una realitat.
2: És una realitat, la cervesa ens uneix. És que, i Estrella Damm, mira, no farem aquí publicitat perquè no ens paguen, però... I bueno, Love of Lesbian sempre és molt bona banda sonora, i acabaré amb la que per mi és la cançó estiuenca, però vamos. I el grup no té res a veure amb l'estiu, és tot el contrari, perquè és gòtic a més no poder. Però us parlo de Friday I'm in Love, de The Cure, del 1992, que ara l'escoltareu i de seguida la reconeixereu. Perquè
1: segur que sí, però quan me lo dius en anglès me quedo... Em ho dius el títol en anglès. Ara, després l'escolten i dius, ostres, i tant.
2: Aquí ja l'estem escoltant.

0: Doncs aquesta música jo la deixaria, ja la deixaria per acabar, perquè ja res, ens queden...
1: Sí, jo només dic això, que és molt lleugera, que evoca, com bé el diu el títol, el divendres, aquesta sensació d'acabar la setmana amb alegria i sobretot amb moltes ganes de viure, doncs, un cap de setmana inolvidable.
0: I tant.
1: I jo volia acomiadar-me amb això, amb Friday I'm in Love, tot i que sigui dilluns, amb esperança de que serà divendres, gent, no patiu, serà divendres d'aquí uns dies.
0: I tant.
2: Bueno, a més, aquesta setmana ja tenim dos divendres.
0: Mira, sí, demà és la revetja, vull dir que dimecres festa, total, de seguida està. Marina, Clàudia, gràcies a totes dues per aquest viatge compartit entre prestatgeries, pantalles i melodies, no? Avui heu tornat a demostrar que quan la literatura, el cinema i la música es donen la mà, el resultat és un univers que s'expandeix, ens acompanya i que ens arrossega. Ha estat un plaer tenir-vos aquí, com sempre, i ara tanquem la temporada. Només puc dir-vos que al setembre conto de nou amb vosaltres, en les vostres mirades, les vostres recomanacions i aquesta manera tan vostra de fer-nos descobrir mons nous. Moltíssimes gràcies.
1: A tu, Conchi. Bon estiu.
2: Bon estiu.
0: I ja gairebé són les 10. Fem una pausa per escoltar el butlletí informatiu de la ràdio. No marxeu. En un minut tornem de nou a ser amb vosaltres.
3: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat. Són les 10. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
4: Divendres a la tarda, les famílies de l'Institut Escola de Caldes van poder entrar per primera vegada a les noves instal·lacions del centre, que s'inauguraran oficialment de cara al curs que ve. Aprofitant la festa de fi de curs, alumnes, pares i mares i membres del consistori van assistir a aquesta presentació relativament informal que va tenir de protagonista aquest gran edifici i obert amb acabats de fusta que serà la nova seu dels nens i nenes de primària de l'escola. Tot i l'orgull d'haver aconseguit sortir dels barracons després de 20 anys, divendres també es van destacar alguns temes pels quals encara toca treballar perquè es puguin posar en ordre. Aquest cap de setmana s'ha fet la presentació del grup municipal dels comuns de Caldes de Montbui, liderats pel nou alcalde pla Marc Calvo Hernández. L'acte va acollir més de 150 persones i es va celebrar a la tarda de dissabte a la plaça Catalunya. Hi va assistir la presidenta del partit i diputada del Parlament, Jessica Albiach. Per la seva banda, Marc Calvo va voler destacar els canvis profunds que necessita el poble, especialment en matèries de mobilitat i d'habitatge. Avui, des de 6:15 fins a 7:15, la sala Pilazna a les Cases dels Mestres acull la proposta del Consell d'Infants Juguem Plegats, un espai de joc obert i gratuït per jugar a jocs de taula. La sala té un aforament de 40 persones, per tant, en cas d'arribar-hi, s'haurà d'esperar del torn i entrar per ordre d'arribada. Més informació al web de l'Ajuntament. Avui és l'últim dia per comprar el tiquet del sopar popular de la Revetlla de Sant Joan, un menú tradicional català de 14 euros que inclou botifarra amb seques, amanida, pa amb tomàquet, coca de Sant Joan de postres i vi dolç per acompanyar. També hi ha opció vegana amb el mateix preu i una opció infantil per 7 euros. Tot a càrrec de Xevi Xefles a les 9 de la nit de demà. El Servei d'Assessoria Jurídica per a Dones de Caldes ofereix avui les seves consultes confidencials sobre drets familiars, violència de gènere, laboral, assetjament o maternitat. Es tracta d'un recurs gratuït subvencionat per l'Ajuntament pensat per resoldre dubtes legals que afecten a les dones calderines. Respecte al temps, avui domina el sol durant tota la jornada i, com tot el cap de setmana, no s'esperen precipitacions. La temperatura mínima rondarà els 20 graus i la màxima s'enfilarà fins als 37, amb calor intensa al centre del dia i durant la tarda. El vent bufarà fluix i només apareixeran alguns núvols a última hora. Mantingueu-vos ben hidratats i prioritzeu l'ombra. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: ja passen un minut de les 10 i ara sí, entrem a la segona hora del fòrum. Ara aquí ens acompanya Begoña Ruiz Curado, que és la tècnica de participació de ciutadana de l'Ajuntament, i també tenim un altre acompanyat que en principi no comptava, però que molt de gust, perquè està aquí la Irene, la Irene Casa...
1: Casa Sant Pere.
0: Casa Sant Pere. Doncs la Irene, entre d'altres coses, és forma part del Consell d'Infants, no? Que justament aquests dies, doncs, molt, no sé si és cada mes, tot això ja elles ho diran, no? Cada equip, no sé si és trimestral, mensual, que hi ha la reunió, no? De vosaltres.
2: La Irene us ho pot explicar.
1: Era un cop al mes, oi?
0: Sí,
1: sí, correcte. És un cop al mes. Ens reunim tots els consellers i parlem de les propostes que tenim per millorar Caldes i bàsicament fem això.
0: Doncs ara, Irene, de seguida passarem a comentar tot el tema de que tu saps molt del Consell d'Infants, les preguntes que prepareu, com us prepareu les sessions del Consell, vull dir que ara de tot això parlaré. Però faré una mica de presentació primer, perquè la Begoña és la primera vegada que no sé si ve a la ràdio, potser a la ràdio sí, però aquí al fòrum és la primera vegada que la tinc i bé, també vull presentar-la, no? Que em fa molta il·lusió, Begoña, que estiguis aquí.
2: Moltes
0: no?
2: gràcies, a mi també.
0: Doncs, de fet, és que la Begoña és una figura clau per entendre com es connecta el teixit associatiu amb la gestió municipal i com es coordina també el voluntariat, en aquest cas podria ser d'emergències, perquè és que avui tocarem una mica també les emergències, no? Les emergències en aquest sentit pel tema del foc, no? I perquè aquest pla d'emergències s'ha posat en marxa, no? I com els bombers voluntaris és una entitat, no? Vull dir que són voluntaris, per tant està molt lligada també a la participació ciutadana. Doncs també la Begoña és qui articula processos participatius, qui dona suport a entitats i associacions, qui veja perquè la ciutadania tingui veu, espai i retorn. I és també una de les arquitectes, no sé si això me lo inventa, metodològiques, no? Del gran projecte aquest, que és aquest projecte estratègic Caldes 2032, Horitzó compartit. Aquest full de ruta que ha de definir com volem que sigui el municipi en els propers anys. En aquest cas són 7 anys, no? La fita
2: fins
0: que és...
2: a 2032.
0: Exacte,
2: sí.
0: Són 7 anys que ens donem. Però avui, a més, hi ha un altre element que ens interpel·la directament, i és a l'entorn natural, però sobretot és el fet de que començarem parlant del Consell d'Infants, no? La participació i la veu dels infants. I per això està aquí la Irene. En principi, Irene, quantes persones o quants companys sou en el Consell?
1: Doncs som un de cada classe, de cada escola, de cinquè i sisè.
0: Sí, que de cada escola que tenim a les escoles públiques i a l'escola Pia, no?
2: Correcte.
1: Per tant, devem ser 16.
2: Sí.
1: Sí, som 16.
2: 16 i també assisteixen els consellers i conselleres.
1: En algunes reunions venen els subconsellers i subconselleres, que bàsicament són els nostres substituts. Si a nosaltres ens passés qualsevol cosa, ells vindrien i farien el que nosaltres hem de fer. També ens ajuden, perquè quan vam fer el ple municipal vam sortir amb nosaltres i cadascú representava una classe, una proposta. Per això, sí.
0: Oh, molt bé. I això és cada mes. Però vosaltres, quan entre tots, vull dir, si sou 16, no? Companys, no? De les diferents escoles, abans de cada sessió us teniu alguna reunió entre vosaltres, primer perquè o des de cada escola ja cada escola es prepara les seves preguntes.
1: Exacte. El que passa és que nosaltres a la nostra escola vam tenir un accident amb això, i és que hi havia una cosa que no ens van enviar el formulari a temps. Per tant, no vam poder enviar les preguntes i les vam haver de pensar sobre la marxa.
0: Improvisar?
1: Sí.
0: Però això va bé. Aquí també, en el fòrum, molt sovint toca improvisar.
1: Sobretot perquè havien de venir.
0: En quina escola estàs tu?
1: Jo sóc de 5è A de l'escola Montbui.
0: De l'escola Montbui. I en aquest sentit doncs, va passar això, que no va arribar. Exacte. Però quan bé. Us arriba el conjunt de, o el qüestionari, qui lo passa a l'Ajuntament?
2: Sí, nosaltres enviem un formulari per recollir aquestes propostes des de l'Ajuntament a totes les classes que participen de 5è i 6è. I ho enviem tot, ens comuniquem per correu electrònic, que és un correu que enviem a l'escola, als equips directius, a les famílies i als infants en cas que tinguin correu electrònic i que les famílies ens els hagin proporcionat. Uh-huh. I llavors és una primera feina que fan a les classes de decidir doncs, bueno, fer un debat entre ells, no?, i decidir quina és la proposta que voldran presentar en el Consell d'Infants.
0: I en aquest cas no us va arribar. I com ho veu improvisar?
1: A veure, el formulari va arribar,
0: sí,
1: però l'encarregada d'informàtica de la nostra escola no el va passar a la nostra classe.
0: Vale. O sigui, no va ser cosa que l'Ajuntament no l'hagués enviat.
1: Exacte.
2: Bueno, són coses que passen,
1: sí,
2: però que
0: se solucionen, no?
1: Després de la primera reunió del Consell d'Infants ja vam fer reunions a la classe i vam trobar propostes.
0: Molt bé. Doncs, però ràpidament, entre tots, també la coordinadora, no?, des de la profe, etc., uh-huh, i entre tots veu preparar les preguntes. Normalment, la professora us ajuda o ja surten de vosaltres les preguntes en si? Pot ser que en aquest cas sigui ella qui... Podríem dir que vosaltres, les preguntes ja surten de vosaltres, ella en tot cas les pot fer que estiguin ben redactades, podríem dir, no?
1: Doncs en realitat ho vam fer tot nosaltres.
0: Val. Perfecte.
1: Jo i la subconsellera vam fer la reunió, vam apuntar les preguntes i la més votada doncs, va ser la que vam presentar.
0: Molt bé. I, o sigui, quantes preguntes acostumen a preparar per col·legi?
2: Propostes.
0: O propostes, perdó.
1: Per escola són 4, una per cada classe.
0: O sigui, tu formes el del 5è, però i també hi han de 6è?
1: Sí.
0: 6è, 5è, 4?
1: No, 4 no.
0: Ah, val. Només 5è i 6è.
1: Exacte.
0: Són és a dir, els més grans.
1: Sí.
0: Els més grans de primària, clar.
1: Exacte.
0: I a partir d'ahir, doncs, vosaltres teniu, és a dir, cada classe, dues propostes, no? Són 4 propostes per...
2: Són 4 perquè hi ha 2 5è i 2 6è, en el cas de l'escola de la Irene, i llavors és una proposta per classe.
0: Val. O sigui, una proposta, vull dir, cadascuna. I al final, és a dir, no heu de tenir reunions amb els companys de les altres escoles, no? Vull dir, perquè ja d'allà cadascú farà la seva.
1: Sí. Ens veiem al Consell d'Infants i presentem als altres totes les propostes que tenim, com les podríem aconseguir, de què servirien... Però, clar, a la nostra escola no fem, jo què sé, videotrucades als de les altres escoles per parlar-ho, parlar mentre a la classe.
0: Ah, bé, feu videotrucades?
1: No, he dit no fem videotrucades.
2: No, perquè l'espai de compartir-ho, no?, i de reflexionar sobre les propostes és el Consell d'Infants.
1: Exacte.
2: És la sessió on ens trobem totes les classes.
0: Molt bé. I, de fet, en l'últim Consell d'Infants que s'ha fet, crec que era la 15a edició?
2: 16a.
0: O 17a. Vale. Doncs, de fet, veniu de tancar fa pocs dies setzena secció del Consell i també l'Audiència Pública Infantil. Quin balanç metodològic en aquest cas pots fer tu d'aquest curs i del nivell de compromís de les escoles? I de la mateixa manera t'ho preguntaré a tu també, Irene.
2: Molt positiu. A veure, el Consell d'Infants és un repte com a participació, com a procés i projecte de participació, perquè treballem o ens adrecem a un col·lectiu infantil, no?, que en 16 anys ha evolucionat i és diferent, no? També com a Ajuntament hem agafat més experiència en dur a terme aquest projecte de participació. És un procés en el que internament nosaltres aprenem molt, no? De com podem fer-ho cada vegada millor en relació a com donar més espai perquè sigui un acompanyament en els infants perquè puguin expressar les seves propostes. Les escoles ens ajuden perquè són una mica el centre d'on surten els infants, no? Fan l'elecció, és una cosa que fan cada classe, ells de manera com cadascun es vulgui organitzar, escull del seu conseller i consellera. I ja procurem que hi hagi un retorn entre les sessions del Consell i l'escola. Això a vegades s'aconsegueix més i a vegades menys, depèn de, també entenem que les escoles doncs, tenen un volum de feina molt elevat i a vegades s'aconsegueix més o menys, però el resultat sempre és positiu, no? Que crec jo que és que els infants pugueu dir el que penseu, no? I com veieu Caldes i que creieu que és el que és important. Fem una valoració i normalment les valoracions que diuen els infants, i ara la Irene aquí ens ho podrà dir, sí, si ho creu així.
0: És això, és aquest, perquè de fet en si el curs va també per la durada del curs. No sé si comencen a l'octubre o jo diria...
2: De gener a maig.
0: Vale, de gener a maig. És a dir, que són
2: 6
0: sessions. D'aquestes 6 sessions, quin balanç tu fas? O tenint en compte també el que heu parlat amb els teus companys?
1: Doncs jo crec que el Consell d'Infants ha sigut una experiència molt divertida que m'agradaria repetir, però que la meva escola...
0: Aquest any ha estat la primera vegada? Ah,
1: sí.
0: No deixa repetir?
1: No, a la nostra escola no ens deixen repetir, ni delegat, ni conseller, ni res. Per tant, m'agradaria repetir-ho, però no puc. Per tant, ho recomano a tots els infants que els hi podria agradar i que tenen ganes de canviar petites cosetes, perquè poden.
0: I tant. Han estat 6 sessions. Recordes, més o menys des de la primera o a l'última, les preguntes que vosaltres heu fet, heu interpel·lat aquí, en aquest cas és a tot els representants de l'Ajuntament, no?
1: A veure, no acabo de recordar la primera sessió.
0: La que tu recordis.
1: Però sí que recordo que els de la meva escola érem els únics que no portaven proposta. I clar, vam quedar com... Hola, no tenim proposta, ho sento. I la vam haver de dir a la segona sessió que vam intentar pensar com podríem fer les propostes i què necessitaríem. I vam votar la que més ens agradava, oi?
2: Mm-hmm. Correcte.
1: A la tercera sessió ja vam pensar què podríem posar en la proposta que teníem, que, per cert, la proposta era un espai de jocs que es diu Juguem Plegats. Per cert, aquesta tarda n'hi ha un.
0: Mm-hmm.
1: Que vam decidir fer-lo a les cases dels mestres. Els jocs de taula ens els deixa Planeta tocant. I això vam pensar-ho a la tercera sessió. De la quarta no recordo què vam fer.
2: Vam preparar l'audiència pública.
1: Ah, és que crec que aquesta no vaig venir.
2: Uh-huh.
1: Bé, doncs, vam preparar l'audiència pública on explicaríem tot el procés que havíem fet al Consell d'Infants. I la sisena ja va ser l'audiència pública, no?
2: Uh-huh.
1: M'he deixat la cinquena?
2: Crec que sí, el que passa que són 5 sessions, perquè de gener a maig són 5 sessions.
0: Clar,
1: no, sí, doncs la cinquena.
0: Sí,
1: doncs la cinquena.
0: Pel que fa a l'impacte de les propostes des de l'Ajuntament, com es garanteix que les propostes que els infants, que els nens i les nenes presenten a la sala de plens tingui un retorn real i no quedin en una simple simulació escolar?
2: Bé, això és compromís polític. Això t'hauria de respondre
0: tu
2: més un polític.
0: Mira, algun dia que tinguem per aquí l'alcalde o algun altre, sí. Doncs en aquest sentit, podria ser també que també estava convidat perquè assistís al regidor, no?, de Participació Ciutadana, i que a més és regidor d'ensenyament, no? Doncs que, o d'educació, doncs ell també pogués...
2: Aquí sí que puc comentar que hi ha un compromís des de l'Ajuntament, forma part del PAM, del Pla d'Acció Municipal, tant el Consell d'Infants com el nou espai de participació jove, no?, la Crida, el Fòrum de les Adolescències. Llavors, està a l'agenda política. Sí que es recullen moltes propostes que després hi ha d'haver un altre compromís polític de posar-les a l'agenda, de dotar-les pressupostàriament i de poder realitzar-les. Algunes són més a curt termini, d'altres són més a llarg termini. I també aquest any hem fet una cosa que és ha sigut molt xula, jo crec, no sé, Irene, ara tu ens podràs dir també, que és que ens hem fet una trobada, la darrera trobada, que aquí sí que va ser una sisena, que no estava en aquestes cinc que sempre fem del Consell, que vam fer la trobada entre la Crida i el Consell d'Infants. Mm-hmm. I ens vam adonar que les propostes, no, els interessos, les necessitats que expressaven tant infants com joves estaven molt alineades també. Això ha servit perquè es puguem elaborar un document que hem traslladat al Pla Estratègic Municipal, perquè el Pla Estratègic Municipal Caldes 2032,
0: sí, que és aquell que
2: reculli,
0: també comentarem,
2: reculli la veu dels infants, bé,
0: és
2: i dels joves.
0: Això és algo que jo ja tenia també previst, perquè vull dir que queda, que no només queda aquest pla per la gent adulta, sinó en aquest sentit quedaven també el Consell d'Infants. Sí. A més, moltes de les propostes que sempre fan són tan importants o a vegades més que de les que es puguin fer també des de la ciutadania adulta, podríem dir, no?
2: Són ciutadans de ple dret.
0: Sí, i tant, totalment. A més, és el futur. I quin recorregut o quin recorregut fan aquestes propostes fins a amb la seva possible execució? Que és quan s'executen, clar. No. Si és possible.
2: Bueno, en el cas del Juguem Plegats, Irene, no? Una mica el que
0: aquesta sí
2: ja
0: que
2: comentava.
0: Dius que avui precisament en què consisteix? Vull dir...
1: Doncs el Juguem Plegats és un espai a les cases dels mestres, la fem aquesta tarda també, no? Doncs és un espai a les cases dels mestres on petits i grans poden venir i jugar amb els amics a jocs de taula o amb la família. Venen els consellers també, els que poden. Jo i un amic meu, també del Consell, vindrem aquesta tarda. Uh-huh. És molt divertit, jo ho recomano a molta gent. A tothom que li agradi jugar a jocs de taula, li agradarà això.
0: A més, jugar plegats vol dir jugar jocs de taula de manera amigable. Vull dir que aquí ningú s'enfada.
1: Exacte.
0: Es tracta de fer això, perquè a vegades, no sé, en aquests jocs de taula, per exemple, si entra... Jo t'he dit perquè són els que conec, no? Vosaltres segur que coneixeu d'altres que no, per exemple, el parxís, no sé, vull dir, a partir d'ahir, quin tipus de jocs de taula acostumeu a jugar?
1: Doncs a vegades juguem als jocs clàssics, com els escacs, també, el parxís, la oca... Però l'altre dia, amb el meu amic, el Gibril, també és conseller d'infants, vam descobrir dos jocs nous que ens van agradar molt, que vam trobar molt divertits, que un és el Mortal, si a algú li agrada l'Exploding Kittens, és molt semblant, i el Papas.
0: Déu-n'hi-do, aquells ja... Pot ser que la Begoña sí que els conegui particularment, no?
2: Bueno, no, la veritat és que no. Per això aquí l'Helena, que ens acompanya molt bé del Planeta Tucan, ens proporciona jocs, doncs, que coneix que infants entre aquestes edats o més joves, doncs, puguin jugar també com van fer l'altre dia.
0: Molt bé, molt bé. De fet, ara, quan has comentat abans aquesta... la Crida, tot i que sé que no és un tema que el portis tu, però és que és nou, no? És aquest pas de l'adolescència, que fins ara el Consell d'Infants doncs era només primària, de 5è i 6è, no? I ara és aquest pas en el que participa els adolescents, no? Suposo que és de l'ESO, no sé si és de primer d'ESO, de segon d'ESO, no? Els que participen.
2: Correcte.
0: Una mica, doncs, tot i que ho porti la
2: Vero, que és l'equip de joventut.
0: Exacte,
2: sí,
0: l'equip
2: la Vero
0: de joventut.
2: I la Carme,
0: però,
2: i les
0: diguem, com ha sortit? Perquè suposo que tot plegat la idea també ha sortit de... conjuntament, no?, entre participació ciutadana i joventut.
2: Bueno, de fet, la idea no és tècnica, sinó que és un reclam del Consell d'Infants.
0: Dels petits.
2: Sí, sí, és el Consell d'Infants durant molts anys ha dit que passava després de sisè, no? Que l'experiència per ells del Consell era positiva i volien continuar participant. I llavors això al final s'ha materialitzat en el que és la crida, no?, que és la possibilitat de que infants que ja hagin participat en el Consell o que no hagin tingut l'oportunitat, doncs puguin de primer a quart d'ESO tenir un espai jove en el TOC en el qual puguin tenir aquest espai de participació. Va estar molt bé aquesta trobada que vam fer i agraïm a l'equip de joventut que ens va obrir les portes del TOC i vam poder estar allà tot el Consell i fer aquesta trobada per bueno, aquesta dinàmica que crec que podem continuar els propers anys de trobada per veure què es diu en cada un dels espais, no?
0: Aquesta imatge sí que la tinc present, no? Justament estava l'alcalde, no? I tots els... Vull dir, els...
2: Bueno, l'alcalde va ser el dia que va fer el retorn, és sí. A dir, l'alcalde va anar una mica... No va estar a la sessió que vam fer plegats.
0: La sessió potser era més.
2: Perquè era interna nostra, no era una... No hi havia presència política. L'alcalde va estar amb la crida quan la crida li va haver d'explicar quines eren les propostes que ells tenien perquè entressin dins de l'agenda política.
0: Un cop reunits, havien tret aquestes propostes i en aquest cas les van fer. M'has dit abans que a la teva escola no permet, o sigui, a l'escola Montbuit, no permet que pugueu participar altres anys. Pot ser perquè la idea és de que participin, que hi hagi sempre un relleu, no? Vull dir que allò, sí. Això vagi corrent.
1: Sí, el que sí és que si ningú es vol presentar, es pot repetir.
0: Home, això està. Vull dir que deixa la llibertat, no?
1: Exacte. Això si ningú es presenta.
0: Uh-huh. Perquè hi ha companys, vull dir, de l'escola que a lo millor no les ve de gust presentar-se.
1: Exacte. Per exemple, aquest any, quan vam fer les votacions, jo vaig ser l'única que es va presentar pel Consell d'Infants i, per tant, vaig anar-hi.
0: El motiu pot ser per timidesa, per...
1: Perquè la majoria dels meus companys no els agrada gaire això d'haver de tenir responsabilitats fora de l'escola.
0: Mm-hmm.
1: Però jo de gran vull ser política, per tant...
0: Que guai! Està molt bé!
1: Per tant, he sigut delegada, em va agradar molt i volia fer un pas més.
0: Molt bé! O sigui, lo tens molt clar.
1: Sí.
0: Ciències polítiques. Ciències sí. Polítiques, en teoria, és la... poden haver-hi diverses, diverses carreres universitàries que poden tocar la política. Una seria aquesta, sociologia també pot ser, vull dir, qualsevol carrera universitària que toqui tema lletres i tal, la pots fer servir. Però ciències polítiques podria dir que és la més propera. I per què t'agrada?
1: Doncs m'he adonat que hi ha moltes coses en el món que vull que canviïn cap a millor. I estic disposada a fer-ho.
0: Com a política, tu creus que es poden canviar les coses? Sobretot
1: sí.
0: El sistema que tenim, etcètera, des de la política es pot canviar?
1: Jo crec que es pot canviar, però ens hi hem de posar.
0: Clar. És molt necessari que el polític sigui molt honest. Precisament per poder canviar les coses i que la resta li acompanya. Això ho tens present?
1: Sí.
0: És a dir, tu vols, però també has de tenir un bon equip.
1: Exacte.
0: Ah, molt bé. Ho tens molt clar, eh?
1: Sí, però tinc 11 anys encara.
0: Bueno, 11 anys, però si avui, amb 11 anys, tu ja ho tens molt clar, això, amb el temps, aniràs... Bé, pot ser que ho vagis a més... O...
1: Sí, potser canvio d'idea.
0: O pots canviar d'idea perfectament, perquè a lo millor doncs, ja pot haver-hi alguna altra temàtica que te pugui agradar més que en aquest cas la política.
1: Sí.
0: Però de moment, doncs, la idea és donar-te tot el suport possible perquè ho puguis fer.
1: Gràcies.
0: Ara passaria, si vols, després continuarem, perquè quan tornem a parlar del horitzó, o sigui, Horitzó 2032, no? Sí. Que no me surt bé la paraula si no la tinc endavant. Tornarem a parlar perquè aquí participeu vosaltres també. Doncs pel que fa a la cultura participativa, des de la teva experiència, Begoña, notes que els infants que passen pel Consell acaben sent de grans ciutadans, perquè de fet ja el Consell d'Infants porta uns anys, eh?
2: Sí,
0: que
2: bastants,
0: jo diria que d'aquests que de la, ella té 11 anys, jo diria que poden tenir perfectament 20 i pico dels nois que han, nois i noies que han passat pel consens,
2: sí.
0: No, del Consell d'Infants. Doncs que de grans això, que seran ciutadans més implicats en el teixit associatiu de Caldes, del poble. T'he dit d'aquest poble, com podria
2: com
0: ser d'un altre?
2: No ho sé, sincerament no tinc aquest rastre, no, de què passa després. Sí que a vegades m'he trobat algú que recorda com una experiència positiva, no, la seva participació al Consell. Llavors, bueno, si té aquesta experiència positiva i les persones ens movem, no, una mica per aquestes experiències que hagin sigut significatives per nosaltres, potser això li fa que en un altre context o entorn pues, pugui tornar a participar. Però realment no tinc el rastre de què passa després amb els infants que acaben sent adults i com es relacionen amb el món.
0: T'has trobat algú just d'aquests
2: sí.
0: que participaven en un primer Consell d'Infants?
2: Sí, mira, una anècdota és que un dia de tant en tant venen infants a l'Ajuntament perquè els ensenyen l'Ajuntament i tal, i va venir una escola i estaven fent el passe per la nostra planta i anaven acompanyats de mestres, no? I llavors bueno, van dir, mira, aquí està la Begoña, porta el Consell d'Infants i tal. Bueno, doncs una de les mestres que estava fent pràctiques havia estat consellera. Jo, evidentment, no la vaig reconèixer perquè, clar, ja m'agradaria, eh? De fet, m'agradaria reconèixer i recordar-me el nom de tots els infants que han passat perquè és com...
0: És difícil.
2: Un privilegi haver estat amb ells.
0: Canvien molt, vull dir que...
2: Sí.
0: De nen o de nena veure'l amb 20 i pico d'anys
2: no,
0: és molt
2: però
0: difícil.
2: Ella llavors va dir, és que jo vaig ser consellera, després ja vam buscar fotos i vaig dir, ostres, espera, que tinc aquí fotos i tal, i la vam buscar de quan ella havia participat i ho recordava com molt positiu, no? En aquell moment vam fer la targeta per comprar coses targeta infantil per comprar coses al poble i bueno, ho recordava com una experiència molt, molt xula. Bueno, és una anècdota.
0: Molt bé. Doncs mira, ara passarem a un altre tema, que és el voluntariat d'emergències i prevenció d'incendis. Més que res perquè és un tema que també ens ha fet justament pel fet de que es posi en marxa aquest pla de risc, d'incendis, etc. No? De fet, aquí seria, Begoña, sovint pensem que en participació ciutadana,

0: perquè el voluntariat de protecció civil o el voluntariat de bombers, tot i que li diem voluntariat, diguem que té una implicació diferent a altre tipus de voluntariat, diguem,
1: sí,
0: aquest tipus de voluntariat social.
1: Social.
0: Per tant, realment nosaltres no tenim aquestes crides obertes al punt de voluntariat d'entitats, precisament per aquest fet, no?
2: Uh-huh.
0: Jo et podria parlar de les altres, que sí que és veritat que som una finestra a l'Ajuntament o al punt de voluntariat d'entitats de les crides d'aquestes entitats, no? Com a la de Caldes Solidària o la de Càritas, el Rebost Solidari, Alfabetització...
1: O qualsevol tipus d'entitats...
0: La mentoria, per exemple...
1: Però totes les entitats, no?
0: No.
1: Per exemple, de voluntariats, és a dir, jo te diria, no sé, les associacions de veïns formen part, en aquest cas, sèrie de barris.
0: Sí, és que una cosa és ser soci d'una entitat, ¿vale? O sigui, aquí la norma catalana està molt regulat, això del voluntariat i l'associacionisme, i és una mica, doncs, diguem, com molt... com dir-ho perquè sigui fàcil, no? És una cosa ser soci d'una entitat i llavors tu ets soci, pagues una quota i formes part i tal, i una altra cosa és que una entitat tingui un projecte de voluntariat. En un projecte de voluntariat, d'una entitat, qualsevol persona que no sigui sòcia pot formar part d'aquest projecte, uh-huh. ¿Vale? Sense ser soci de l'entitat. Llavors, el vincle és un altre i la normativa catalana ho regula de manera diferent.
2: Uh-huh.
0: I com també regula de manera diferent la implicació del voluntariat en entitats de protecció civil o de
1: en aquest cas bombers,
0: de bombers, com estaves comentant.
1: Bé, més que res he volgut lligar-lo,
0: sí.
1: Perquè justament és el fet de que, primer, perquè estem davant uns dies, com podria ser... la revetlla, no? O que hi ha fogueres, etc., yeah. Que això es posa en marxa, i a més també es posa en marxa justament el pla de... O sigui, el pla de prevenció de risc d'incendis, no? Que uh-huh. Això no és que sigui d'aquí de Caldes, bé, diguem, de la Diputació, de la Generalitat, etc. I justament pues, per això havien convidat en aquest cas és el coordinador de bombers voluntaris, Jordi Soler, que ara tenim al telèfon, i aprofitarem per fer-li res, unes preguntetes només. En una altra ocasió, bé, primer de tot, Jordi, bon dia.
3: Hola, bon dia a tothom.
0: Hola, bé. Jordi.
3: Hola, Bebo.
1: I està molt bé que estiguis aquí també, que parlis, perquè també tenim una altra representant del Consell d'Infants, que és la Irene, i si ella volgués fer-te alguna pregunta, li deixaré. Eh? Vull dir que ella que esbrini a veure quina pregunta et faria a tu, no? Però jo, de moment, és per el fet de que es posi en marxa aquest pla d'emergència, no? Que cada any sempre arriba igual, no? Doncs, de fet, el Jordi, als Estats dels Boscos i a l'inici de la campanya ja està activat. En quines sensacions i en quin estat estan els nostres boscos, no? O hi enceteu aquesta campanya d'estiu?
3: Bé, la veritat és que jo vull creure, jo estic esperançat que la gent ja és molt conscient, no, del risc d'incendi. Catalunya ha patit al llarg dels anys, no, de verdaderes catàstrofes. Llavors jo crec que la gent és molt conscient, doncs, què pot fer, què no pot fer. De seguida, si veu una columna de fum, trucar al 112. Jo vull fer un especial èmfasi en el tema de la sequera, que jo crec que ens dona una falsa sensació de seguretat, no? Així com fa 2 anys teníem una sequera bastant molt severa a Catalunya, i ara portem un parell d'anys, doncs, que tenim els pantans plens i tenim reserves d'aigua, i això jo crec que ens fa una falsa seguretat, no? Uh-huh. Com que tenim aigua, no hi haurà incendis, no. Que els embassaments estiguin plens d'aigua no vol dir que no hi hagi risc d'incendi, no? Perquè a vegades és, bueno, associem la sequera amb perill d'incendi. No, perill d'incendi segueix havent-hi, encara que tinguem els pantans plens d'aigua. No? Llavors jo crec que això genera una mica una certa... una falsa seguretat. Per què? Perquè, a més, si tenim els pantans plens, han sigut, doncs, perquè hem tingut un hivern sortosament plujós, però el que fa aquesta pluja, doncs, és créixer tot el sotabosc, val? I és el combustible fi, que és el gran perill la velocitat d'un incendi, no? I la mostra la tenim, doncs, que aquesta setmana passada, doncs, hem tingut els primers ensurts a les comarques de Ponent, no? Mm-hmm. En el qual, doncs,
1: sí.
3: Hem tingut diversos ensurts a les Garrigues i comarques d'allà, camps de blat, per sort. Bueno, ara ja, doncs, també els pagesos són molt més conscients, intenten segar el blat abans, doncs per això, no? Doncs perquè són autèntics polvorins, no?

0: cop un foc doncs, arriba a un camp de blat o arriba en aquest sotabosc, aquest combustible fi de sotabosc, doncs, per nosaltres doncs, complica doncs, perquè la velocitat de propagació és molt més alta. No? Mm-hmm. I llavors això, no? Doncs, volia trencar aquest mite de com que tenim aigua, no hi ha sequera, no hi ha risc d'incendi. No, el risc d'incendi hi és igual o més. El que passa, bueno, doncs, tenim més aigua, perfecte, però no té res a veure amb el risc d'incendi.
1: Totes les mesures són necessàries precisament per evitar aquest risc, no? El valor del voluntariat de ser bomber, no? Ser bomber voluntari a un municipi amb tanta massa forestal, perquè podem dir que gaudint de massa forestal a Caldes, no? Però això també representa un perill, no? Perquè s'ha de protegir. Com està el parc actualment pel que fa a efectius i disponibilitat, precisament per a aquesta protecció?
0: Sí, bé, nosaltres, clar, som bombers voluntaris de la Generalitat de Catalunya i des de cada any, des de l'1 de juny fins al 30 de setembre, estem en campanya forestal en el qual doncs, ens anem obrint diversos dies al parc de bombers, no? amb voluntaris. Què passa? Clar, tampoc la disponibilitat no és el 100% la que volem i hi ha dies, doncs, per exemple, avui ens tocava obrir, però no tenim hem de ser mínim 3 bombers per poder obrir i no som 3 bombers. Llavors, cobreixen des d'altres parcs. No? Doncs, si passés algú a Caldes, doncs vindrien de Mollet, de Granollers, de Castellà o de Sant Llorenç, si estiguessin oberts. Llavors, clar, juguem una mica amb la disponibilitat. Una cosa són les ganes i l'altra cosa la disponibilitat i la quantitat d'efectius que som. Perquè, clar, també som poquets i sempre reclamem més efectius, però bueno, és un peix que es mossega la cua perquè ens entra personal doncs, que també està preparant les oposicions per ser bomber professional, llavors estan aquí i de seguida entren i llavors ens marxen i llavors ens duren poc, no? Uh-huh. I, bueno, és un costa. Però, bueno, sortosament, doncs, per exemple, pel preventiu de demà, que és la revetlla de Sant Joan,
1: exacte,
0: comptem també amb protecció civil i ADF. Sí. No? Llavors, entre protecció civil i ADF, demà serem uns 13 efectius. Llavors,
1: digues.
0: No, bueno, només puntualitzar que, clar, nosaltres, al ser de la Generalitat, pot ser que ens enviïn a un foc a les Garrigues o a l'Alt Empordà, que nosaltres tenim el camió, tenim el personal, tenim material, però vam dir, bombers de Caldes, aneu a recolzar un foc allà a l'Alt Empordà. Amb la qual cosa, tot i que ara actualment tenim 2 camions, tindríem els efectius lluny de Caldes. No? Llavors, l'avantatge és que Protecció Civil i ADF doncs, sí que estan més territorialitzats. També és cert que l'ADF també els poden enviar lluny, però no hem treballat més més comarcalment, no? Per dir-ho així, i bueno, no deixem la població desprotegida, no? Que a vegades quan ens envien lluny ens sap greu perquè dius, bueno, ara com passi algú a Caldes i nosaltres estiguem a l'Alt Empordà, sí que estem fent feina, però bueno, també no volem cuidar el nostre poble.
1: I
0: però,
1: tant, bueno, i tant que sí, i és aquesta coordinació que teniu entre totes justament els cossos d'emergències, no? Tal i com
0: l'has
1: anomenat també ADF, sí.
0: I Protecció Civil. Correcte. Sí.
1: Jordi, doncs d'alguna manera m'has contestat, no sé si la Irene vol... Mira, la Irene te vol fer una pregunta.
2: Prendreu moltes mesures aquest Sant Joan, aquesta revetlla?
0: Mesures? Bé, no, tenim el personal preparat. Llavors el que fèiem antigament és quan, lo típic de Sant Joan, era doncs, fer les fogueres de Sant Joan. No? Llavors teníem identificades on hi havia les fogueres i fèiem unes passades preventives. Bueno, primer, Protecció Civil passava doncs, a veure que les dimensions, que tinguessin les mesures de protecció i tot, i que reunissin una mica de condicions, no? Però és una cosa que s'ha anat perdent. Aquest any sí que torna a haver-hi una foguera a la plaça 11 de setembre i llavors, clar, preventivament, doncs, res, només estem nosaltres a punt de que surti alguna cosa. O sigui, que se'n fan campanyes, doncs, a través de xarxes socials i tot això, però nosaltres, doncs, som un cos més de reacció, no? De que si quan passa alguna cosa, sortim i anem a atacar-ho, no? Més que de prevenció. Llavors, bueno, la prevenció és més de informació i exacte, sí, doncs,
1: exacte,
0: que,
1: bueno,
0: que sigui conscient i ja està. I llavors, sí, ja sé que l'Ajuntament ha fet a través de la web i de xarxes socials, doncs recordar les mesures que tothom ja sap, eh? Vull dir, no és cap mesura nova, són les mesures de sempre, però bueno, ser conscients una vegada més.
2: Molt bé. Gràcies.
1: Molt bé.
0: A tu.
1: Doncs no sé si la Begoña vol fer-te alguna pregunta.
3: Bueno, més que pregunta, dic que Bombers també fa una activitat cultural i social molt important al poble i participa de l'Escaldàrium, evidentment. Tinc la sort que em relaciono molt amb ells perquè des de participació gestionem tema conveni, etc, i que és un plaer relacionar-me amb ells.
0: És mutu.
3: I bueno, que fan aquestes activitats, no, de l'Escumàrium, crec que és l'11 de juliol que feu.
0: Correcte, el dissabte 11 de juliol, al matí, a les 12 del matí. Aquest any canviem de lloc. No sé si estic fent spoiler,
1: sí,
0: i acompanyarà.
1: No, ja vaig dir,
3: no, va ser, però
1: Jordi, totes les informacions i a més a la ràdio, vull dir que es poden repetir el màxim possible, perquè vale. Si no, d'un dia a un altre ja t'oblides.
0: Vale. No, el dijous a la tarda fem la roda de premsa i es desvetllaran algunes coses, però bueno, l'Escumàrium ja avanço doncs, que canvia d'ubicació aquest any.
3: Vale. I després també participen activament amb les campanyes de donació de sang, que això
1: també
3: és
1: exacte.
3: Molt important, vull dir que fan
0: la marató, la cavalcada
3: també. Sí.
1: Són activitats, per això dic que fan una feina, feu una feina de voluntariat total, no només en el moment com tu dius, d'acció, no? Sinó també de col·laborar. Jordi, doncs això, que com a coordinador de bombers voluntaris de Caldes de Montbui sabem perfectament que aquests mesos que tenim al davant són de guàrdia permanent i de mirar molt al cel i de trepitjar també molt el bosc. Moltes gràcies per atendre's i sobretot us agraïm a tu i a tot el cos de voluntaris la feina impagable i totalment altruista que feu per protegir el nostre entorn i de pas també a tots nosaltres.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres i és un plaer estar al servei del poble.
1: Fins a la propera, Jordi.
0: Vinga, adéu, bon dia.
3: Adéu.
1: Doncs mira, escoltant el Jordi, queda clar que la coordinació d'alguna manera és perfecta, no? Tot i que, com ben has deixat clar també, que no és precisament aquesta part la que des de participació ciutadana toca, que és la part més social, no?
3: Correcte.
1: La part més social que ja queda ben clara. Calda Solidària, Creu Roja, tot el
3: entitats
1: tema...
3: Entitats que tenen concretament projectes de voluntariat.
1: És a dir, altres entitats formarien part d'altres regidories. En aquest sentit, com per exemple justament la part de la crida, no? Dels joves a partir de l'ESO, en aquest cas ja formaria més part de la regidoria de joventut.
3: Correcte.
1: Però tot i que pot haver-hi també un vincle perfectament, vull dir, el lligant que hi ha entre els petits i els grans, perquè al cap i a la fi és, després continuaran també, vull dir, perquè quan els de 6è acaben, passen ja a l'ESO, vull dir que en aquest sentit hi ha també aquesta coordinació. Doncs passem ara des del que seria el perfil del voluntari calderí. Begoña, Caldes és un municipi molt vulnerable pel seu entorn també. En aquest sentit, perquè seria la part que tu has comentat, és per la participació de la gent dins d'aquestes entitats. O sigui, tu com la veus?
3: Home, doncs la veig molt bé i important, no? A nosaltres, o sigui, les persones que volen fer voluntariat a Caldes, amb entitats de Caldes, es poden adreçar directament a les mateixes entitats, que són prou conegudes en el nostre entorn, o bé es poden adreçar al punt de voluntariat i entitats de l'Ajuntament, que som aquesta finestra, no?, de comunicació de quins són aquests projectes de voluntariat. I tenim un perfil variat, des de gent jove, en algun cas a vegades hem tingut algun jove de més 16, més 18, no?, que volen, doncs això, per exemple, ara fa poc una noia es va posar en contacte perquè està fent batxillerat i ara durant l'estiu li agradaria participar, no?, en una entitat, en concret el grup d'alfabetització de Caldes Solidària.
1: Ah, està molt bé.
3: Doncs bueno, la vam posar en contacte amb ells perquè la mateixa entitat pugui informar-li doncs, si aquest estiu faran aquest projecte i si no es fa, doncs poden, si més no, aquesta persona ja pot conèixer aquesta entitat i altres maneres d'implicar-se amb aquesta associació. I tenim un perfil això variat, no? Normalment és més persona adulta que jove, però bueno, hi ha una mica de tot, amb persones que tenen doncs, això, interessos de temps lliure en un moment donat, potser de la seva vida doncs, que hi ha hagut algun canvi, disposen de més temps lliure, o gent que ja s'ha jubilat i llavors li agradaria fer alguna activitat, vull dir, una mica de tot.
1: Ara sí que passem a aquesta ADN de Caldes, Caldes 2032, horitzó compartit, no? Uh-huh. De fet, no és un procés qualsevol, és el full de ruta estratègic, no? Uh-huh. De tot el municipi per als propers 7 anys, vull dir que estem al 2026-2032, com a eix de pla d'actuació en aquest cas, no? I s'ha dissenyat directament des de la regidoria de participació. O sigui, uh-huh. aquí aquest sí que l'has viscut,
3: sí, sí,
1: i
3: clarament.
1: L'has totalment, no? A més, sí. aquí també podríem dir que, tot i que les entitats que des de Participació Ciutadana treballeu, però aquí sí que heu fet, o sigui, en aquest pla heu fet participar a totes les entitats, podríem
3: Correcte.
1: Dir. Ja no només aquestes, sinó a totes.
3: A totes.
1: Vull dir que perquè en aquest sí que heu fet la crida, no?
3: Correcte.
1: Perquè participeu tothom. Doncs el repte de dissenyar el futur. Begoña, amb Caldes 2032 estem parlant de dissenyar com serà el poble a la pròxima dècada. Clar, jo t'estic fent la pregunta perquè no he assistit a quan s'ha fet aquestes uh-huh. sessions, perquè sí que ja s'han fet, crec que fins i tot esteu ja, o no sé si s'ha fet el retorn.
3: No, justament el 19 de juny, el divendres, va acabar la fase de proposta i el retorn s'ha de fer ara a mitjans de juliol, es farà.
1: Per això jo te lo estic fent des de, en el sentit de no haver participat i, uh-huh. i, bé, i pot ser de coneix una mica, però desconeixement a l'hora d'estar allà, no? Doncs estem parlant de dissenyar com serà el poble la pròxima dècada en matèria de sostenibilitat social, ambiental, econòmica i democràtica. Com es tradueix una pluja d'idees ciutadana en un pla de govern real?
3: Bueno, primer de tot és un procés que dura diversos mesos perquè parteix d'una diagnosi del territori i això és molt important. És a dir, primer ha de ser una mirada objectiva de què hi ha al municipi, què s'està fent, no? Quines són les dades socials, demogràfiques, econòmiques, etc. Llavors aquesta és la primera fase que es va fer i en la qual es va obrir una enquesta ciutadana també per copsar quins eren aquells temes que preocupaven a la ciutadania, vale? Això va passar durant el mes de febrer, gener, febrer, març, i després s'ha obert una fase de proposta en la qual, partint d'aquesta realitat diagnosticada, no? objectiva o el més objectiva possible, la gent pugui tenir una mirada i una visió de futur. Llavors aquí, evidentment, això ens acompanya una empresa externa, hi ha hagut una licitació, és una empresa que té molta experiència en el sector i el que ha de fer és copsar, buscar, és a dir, fer un resum, no? una mirada estratègica de tot allò que s'ha recollit. Es van fer 3 sessions presencials en un mateix dia, una al matí amb tècniques i tècnics de l'Ajuntament i 2 a la tarda en dos horaris diferents perquè pogués assistir tothom que desitgés, una al migdia i d'altra una miqueta més tard, no? I aquí van venir tant entitats com persones a títol individual, etc., de diferents sectors econòmics, socials, ramaders, agrícoles, comerciants, culturals, per una mica dir, bueno, doncs què veuen en relació amb aquesta anàlisi diagnosticada. I després d'això s'ha obert un període d'un mes al decidim perquè aquelles persones que no hagin pogut assistir a la sessió presencial puguin continuar contribuint a aquestes propostes a través del decidim, d'aquesta plataforma virtual de participació ciutadana. Ara, justament aquesta setmana, tenim una reunió amb l'empresa que ens ha de dir vale, tot això com ha quedat, no? I com ho ordenem perquè políticament es pugui incorporar a la seva agenda i hi hagi una priorització en termes de què és el que és la ciutadania considera que ha sigut més, que és més necessari, no? Que és un tema que també es va preguntar a les sessions i que també s'ha plantejat al Decidim, no? Quines són aquelles accions que creuen que serien més prioritàries.
1: Mm-hmm. És que aquesta pregunta és personal per tu. Quin ha estat el teu paper metodològic, no?, a l'hora de posar ordre a tot això?
3: El meu paper és una mica el de gestió o de coordinació entre tot el que ha de passar, és a dir, el que es demana a l'empresa, no?, i el que es licita en funció de la nostra realitat i de com nosaltres ho hem d'aplicar al territori, Caldes de Montbui en concret. i sóc el nexe d'unió entre aquesta empresa i el que passa a Caldes, no? A l'Ajuntament, en termes de participació en aquest projecte. I després m'encarrego de tot el que és el tema del contacte amb les entitats i amb les persones que han de participar en aquests espais, perquè nosaltres tenim el vincle i som el punt de referència, no? I de encabir aquesta idea que l'empresa ens pot dir de com hauria de ser aquest procés, doncs aproximar-lo a la nostra realitat, no? Encaixar-lo amb la realitat de Caldes, amb les nostres necessitats, amb l'agenda política i amb l'agenda ciutadana.
1: Molt bé. I ara, Irene, de quina manera participeu vosaltres en aquest Horitzó 2032?
3: Aportant les vostres propostes.
1: Les vostres, sí, és això. Les vostres propostes en aquest pla estratègic, no? De cara a, o sigui, es tenint en compte un full de ruta d'ara, del 2026 al 2032. Vosaltres crec que d'alguna manera també heu participat en algunes propostes.
2: Doncs suposo que sí, però jo no...
1: No la recordo.
3: Bueno, és que...
1: No. La pots explicar tu millor.
3: Bueno, ells han participat posant, o sigui, recollint totes les propostes que hem recollit al Consell d'Infants i que s'han recollit a la Crida, és com ells han participat en el pla estratègic, perquè aquestes propostes el que hem fet és traslladar-les i que s'incloguin en el projecte del pla estratègic.
2: Aquí tothom sabia que estaven participant menys jo?
3: No, això... Clar, nosaltres no hem parlat de pla estratègic Horitzó 2032 ni amb els infants ni amb els joves,
1: sí.
3: Perquè és un concepte molt teòric, no? Mm-hmm. És a dir, al final és, la pregunta ha sigut què necessiteu, què us preocupa en relació a la vostra realitat com a infant i jove, i un cop han posat això sobre la taula, doncs això té sentit que s'inclogui també en un pla estratègic que parla de coses que es parlen en el pla estratègic.
1: Irene, és que ara la Begoña a mi m'ha donat que et faci aquesta pregunta. Què és el que tu et preocupa? Per exemple, a l'hora de quan fas propostes, no sé si el tema... Justament avui parlàvem amb el Jordi, o jo quan he començat en un principi, que jo avui és un dia especial, cada dia hi ha un dia temàtic. Avui és el dia dels en aquest cas, de protecció dels boscos tropicals, no? Perquè els boscos tropicals, doncs, imagina't a l'Amazones com està, vull dir, a poc a poc s'està destruint. Tot va una mica en contra de la destrucció del planeta per tot plegat. No sé, per això la pregunta que jo et faig a tu particularment, què et preocupa? I justament quan fas propostes, tenint en compte el que passa a la ciutat, el que passa al poble, el que li passa a la gent.
2: A mi... Jo no ho havia pensat al principi, però amb una proposta que vam fer em vaig adonar que els parcs de Caldes necessiten una millora. Els lavabos, que estan bastant bruts, el terra... Trobo que tenen molta raó.
1: Mm-hmm. Molta raó la gent que critica tal com està tot això, no?
2: Exacte.
1: I els parcs, vull dir, perquè no estan nets.
2: Perquè la gent els embruta.
1: Ah, hi està. Aleshores, també podries dir que seria molt necessari el civisme?
2: Exacte.
1: No sé si va... potser la Begoña te pugui fer una pregunta més perquè coneix més el tema del que vosaltres acostumeu a treballar.
3: La veritat és que el civisme, no, és una cosa que sempre ha sortit en tots els consells d'infants. Els infants de 5 i 6 ho tenen molt present, no?
2: Sí.
3: I l'ocupar l'espai, no? Com vosaltres l'ocupeu? Ai, uh-huh. Perdó, m'estic allunyant del micro. No? L'espai públic, no? Les places, els parcs, no? Allò que per exemple, el joc infantil en l'espai públic és una cosa que sempre també us ha... La proposta del Gibril, sí. Te'n recordes quina era?
2: El camió de la brossa.
3: I la de fer la de pista del parc de Can Rius,
2: sí,
3: no?
2: Sí, volen una pista de ciment al parc de Can Rius, uh-huh. per jugar a futbol o a bàsquet.
1: Uh-huh. Molt bé. Mira, ja és que queda un poquet... Jo no me n'adono i de cop i volt miro l'hora i se'ns passa el temps. justament continuant amb aquest tema, no? El moment actual d'aquest projecte, no? La recollida de propostes virtuals va acabar tot just fa uns dies, el 19 de juny. En quin punt exacte del calendari ens trobem ara mateix? És a dir, quan i de quina manera es farà la sessió del retorn, no? A la ciutadania de Caldes?
3: Mira, doncs ara està prevista que sigui a mitjan de juliol. En principi hem posat sobre la taula el dia 20 de juliol. Encara no hem fet difusió d'aquest retorn, però està previst que hi hagi una sessió tècnica al matí i política per fer un retorn intern, ja, atès que també hi ha hagut una participació interna important, i després a la tarda es faci el retorn polític ciutadà a la tarda, amb la ciutadania que ha participat i amb tota aquella que vulgui participar. Llavors aquest és el full de ruta que ens queda ara, és una mica cloure, no? És a dir, què s'ha recollit, com s'ha recollit, què es pot incloure i què no, i per què, i amb quin, una mica quines prioritats es tindrà sobre tot això que s'ha posat sobre la taula.
1: Avui m'he oblidat de posar alguna cançó. Sempre m'agrada posar alguna música, però al final m'he oblidat, no sé si mentre faig el comiat al Monter, el tècnic, troba alguna música que pugui estar relacionada amb la participació ciutadana. Jo penso que de cançons n'hi ha moltes.
3: A veure, no? A la Irene, si li agrada alguna especial.
1: Hi ha alguna especial que t'agradaria i que li puguis dir? Ens queda poquet minuts, però bé, suficients perquè puguem posar la música
2: així de ciutadania. No me'n ve cap.
1: No, alguna que te vingui de gust, és igual. Una cançó que a tu t'agradi.
2: Where Comes the Sun.
1: Pues vinga, aquesta mateixa, Monter. Begoña, arribem al final. Begoña, Irene, moltíssimes gràcies per estar aquí. De veritat que ha estat un plaer que estiguis aquí. I a més, és que parles superbé. Jo, de veritat, espero que siguis una gran política, perquè ajudaràs moltíssim. Si vas amb aquesta idea, doncs la veritat és que aquí tindrem futur, no? Podrem tenir futur. Begoña, moltes gràcies.
3: Gràcies a vosaltres. Gràcies, Irene.
1: Gràcies per la feina que feu. I amb aquest recorregut tan complet, amb aquesta mirada de la participació ciutadana des del que seria la tècnica i sobretot tenint en compte el futur des de la infància. Doncs arribem a aquest final. Gràcies per ser-hi, per escoltar i per formar part d'aquesta plaça pública que construïm cada matí. Que tingueu molt bon dilluns i demà hi tornem amb més veus, més històries. Fins aleshores, que tingueu molt bon dia.

0: Ràdio Caldes es posa el banyador i les ulleres de sol. El dilluns 29 de juny comença la temporada d'estiu a Ràdio Caldes. Una combinació de música, informació i continguts divulgatius per fer l'estiu més agradable i entretingut.
1: No porto les claus. I és allò que dius, no, ara no em dono
2: ni una cosa ni l'altra.
1: O sigui, el viatge d'anada i de tornada...
3: Ves al bar.
1: Ves a demanar que et fatin fora i a la ràdio.
4: Què tal? Benvinguts al Quatre Gotes. Acabeu de topar amb un podcast que giré al voltant de l'aigua. De l'aigua que tindrem o la que ens faltarà en un futur.
5: A plaça Universitat comencen a arribar desenes, centenars, potser milers de persones. Porten pancartes, càntics, banderes, però ningú sap quants són. La policia diu que en són 8.000. L'organització en compta 60.000.
6: Ara, però, les claus que utilitzem, que són aquestes tres petites de metall, són les claus que en diem de pany de serreta o de bombí, aquestes terminologies que a vegades sentim, que tenen doncs, aquest cilindre a l'interior.
7: Nom. Conxita Granger Veleta.
8: Dia d'entrada al camp de concentració.
7: Camp de concentració de Ravensbrück. 2 de setembre de 1944.
8: Matrícula.
7: 62.480.
0: Salut, cultura, història, ciència, llibres, persones i música. Molta música per fer més suportable la calor. A partir del 29 de juny, programació d'estiu a Ràdio Caldes. Com sempre, al 107.8 de l'FM i a radiocaldes.cat.
9: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
10: Aquest Sant Joan, Ràdio Caldes es vesteix de festa per acompanyar-te en la nit més llarga i màgica de l'any.
11: Vull petar-ho davant del mirall. Vull petar-ho tots els dies de l'any.
0: A partir de les 7 de la tarda, Ràdio Caldes es converteix en la banda sonora ideal per acompanyar-te en la celebració de la revetlla de Sant Joan.
12: I de fer el bailoteo.
0: I a partir de les 10 de la nit i fins la 1 de la matinada, especial Escal Dance amb DJ Peris. Una sessió exclusiva per posar ritme a la nit de...

0: Negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
1: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.

0: Són les 12. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Divendres a la tarda, les famílies de l'Institut Escola de Caldes van poder entrar per primera vegada a les noves instal·lacions del centre, que s'inauguraran oficialment de cara al curs que ve. Aprofitant la festa de fi de curs, alumnes, pares i mares i membres del consistori van assistir a aquesta presentació relativament informal que va tenir de protagonista aquest gran edifici i obert amb acabats de fusta que serà la nova seu dels nens i nenes de primària de l'escola. Tot i l'orgull d'haver aconseguit sortir dels barracons després de 20 anys, divendres també es van destacar alguns temes pels quals encara toca treballar perquè es puguin posar en ordre. Aquest cap de setmana s'ha fet la presentació del grup municipal dels comuns de Caldes de Montbui, liderats pel nou alcaldable Marc Calvo Hernández. L'acte va acollir més de 150 persones i es va celebrar a la tarda de dissabte a la plaça Catalunya. Hi va assistir la presidenta del partit i diputada del Parlament, Jessica Albiach. Per la seva banda, Marc Calvo va voler destacar els canvis profunds que necessita el poble, especialment en matèries de mobilitat i d'habitatge. Avui, des de 6:15 fins a 7:15, la sala Pilazna a les Cases dels Mestres acull la proposta del Consell d'Infants Juguem Plegats, un espai de joc obert i gratuït per jugar a jocs de taula. La sala té un aforament de 40 persones, per tant, en cas d'arribar-hi, s'haurà d'esperar del torn i entrar per ordre d'arribada. Més informació al web de l'Ajuntament. Avui és l'últim dia per comprar el tiquet del sopar popular de la Revetlla de Sant Joan, un menú tradicional català de 14 euros que inclou botifarra amb seques, amanida, pa amb tomàquet, coca de Sant Joan de postres i vi dolç per acompanyar. També hi ha opció vegana amb el mateix preu i una opció infantil per 7 euros. Tot a càrrec de Xevi Xefles a les 9 de la nit de demà. El Servei d'Assessoria Jurídica per a Dones de Caldes ofereix avui les seves consultes confidencials sobre drets familiars, violència de gènere, laboral, assetjament o maternitat. Es tracta d'un recurs gratuït subvencionat per l'Ajuntament pensat per resoldre dubtes legals que afecten a les dones caldarines. Respecte al temps, avui domina el sol durant tota la jornada i, com tot el cap de setmana, no s'esperen precipitacions. La temperatura mínima rondarà els 20 graus i la màxima s'enfilarà fins als 37, amb calor intensa al centre del dia i durant la tarda. El vent bufarà fluix i només apareixeran alguns núvols a última hora. Mantingueu-vos ben hidratats i prioritzeu l'ombra. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: Aquest Sant Joan, Ràdio Caldes es vesteix de festa per acompanyar-te en la nit més llarga i màgica de l'any.
2: Vull petar-ho davant del mirall. Vull petar-ho tots els dies de l'any.
3: A partir de les 7 de la tarda, Ràdio Caldes es converteix en la banda sonora ideal per acompanyar-te en la celebració de la revetlla de Sant Joan.
4: I de fer el bailoteo.
3: I a partir de les 10 de la nit i fins la 1 de la matinada, especial Escal Dance, amb DJ Peris. Una sessió exclusiva per posar ritme a la nit de Sant Joan.
1: I pels que allarguin més la nit, a partir de la 1 de la matinada i fins que surti el sol, una selecció musical per acabar el dia o començar-lo amb la companyia de Ràdio Caldes.
3: La revetlla de Sant Joan es viu també a Ràdio Caldes, al 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: La música quilòmetre zero, Fórmula Cat.

semàfors pinten de colors els carrers buits i penso que bonic i que senzill que l'espai i el temps ens hagin fet topar just en aquest punt. Són les 7 i 17 minuts del matí i la primera llum del dia travessa la persiana i t'acaricia les pupil·les. Respires. Són diamants, són astres. Els teus ulls són el mapa que sempre em tornarà a

0: És la una. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Divendres a la tarda, les famílies de l'Institut Escola de Caldes van poder entrar per primera vegada a les noves instal·lacions del centre, que s'inauguraran oficialment de cara al curs que ve. Aprofitant la festa de fi de curs, alumnes, pares i mares i membres del consistori van assistir a aquesta presentació relativament informal que va tenir de protagonista aquest gran edifici i obert amb acabats de fusta que serà la nova seu dels nens i nenes de primària de l'escola. Tot i l'orgull d'haver aconseguit sortir dels barracons després de 20 anys, divendres també es van destacar alguns temes pels quals encara toca treballar perquè es puguin posar en ordre. Aquest cap de setmana s'ha fet la presentació del grup municipal dels comuns de Caldes de Montbui, liderats pel nou alcaldable Marc Calvo Hernández. L'acte va acollir més de 150 persones i es va celebrar a la tarda de dissabte a la plaça Catalunya. Hi va assistir la presidenta del partit i diputada del Parlament, Jessica Albiach. Per la seva banda, Marc Calvo va voler destacar els canvis profunds que necessita el poble, especialment en matèries de mobilitat i d'habitatge. Avui, des de 6:15 fins a 7:45, la sala Pilazna a les Cases dels Mestres acull la proposta del Consell d'Infants Juguem Plegats, un espai de joc obert i gratuït per jugar a jocs de taula. La sala té un aforament de 40 persones, per tant, en cas d'arribar-hi, s'haurà d'esperar el torn i entrar per ordre d'arribada. Més informació al web de l'Ajuntament. Avui és l'últim dia per comprar el tiquet del sopar popular de la Revetlla de Sant Joan, un menú tradicional català de 14 euros que inclou botifarra amb seques, amanida, pa amb tomàquet, coca de Sant Joan de postres i vi dolç per acompanyar. També hi ha opció vegana amb el mateix preu i una opció infantil per 7 euros. Tot a càrrec de Xevi Xefles a les 9 de la nit de demà. El Servei d'Assessoria Jurídica per a Dones de Caldes ofereix avui les seves consultes confidencials sobre drets familiars, violència de gènere, laboral, assetjament o maternitat. Es tracta d'un recurs gratuït subvencionat per l'Ajuntament pensat per resoldre dubtes legals que afecten a les dones calderines. Respecte al temps, avui domina el sol durant tota la jornada i, com tot el cap de setmana, no s'esperen precipitacions. La temperatura mínima rondarà els 20 graus i la màxima s'enfilarà fins als 37, amb calor intensa al centre del dia i durant la tarda. El vent bufarà fluix i només apareixeran alguns núvols a última hora. Mantingueu-vos ben hidratats i prioritzeu l'ombra. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.
2: En joc. Amb Martí González.

Dilluns 22 de juny, avui, evidentment, parlem de tot el que ha donat de si aquest cap de setmana, encara amb molta competició. Per exemple, en motor, Marc Márquez va tornar a guanyar la seva segona cursa consecutiva, en aquest cas el Gran Premi de MotoGP de Brno, de la República Txeca, i li retalla encara més punts al líder del Mundial, Marco Bezzecchi. Per tant, es torna a ser un dels principals candidats de nou a repetir títol aconseguit ja l'any passat. En futbol, parlem, evidentment, del Mundial, de la victòria ahir d'Espanya 4-0, amb gol de Lamine Yamal, el seu primer gol en una fase final de Mundial del Mataruí, amb només 18 anys encara, i també parlarem de bàsquet, perquè avui mateix es juga ja el tercer partit de la final de la Lliga ACB entre Barça i València, el primer al Palau Blaugrana després de, recordem, la sèrie vingui empatada a un, després dels dos primers partits al Roig Arena de València. Tot això i més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. A mans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: Amb l'Alba Triador, Alba, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí.
0: En futbol, el Mundial masculí i la selecció espanyola ja lidera en solitari el grup H.
1: La golejada del combinat estatal per 4-0 contra l'Aràbia Saudita, amb gol del mataroní i Lamine Yamal, que es va estrenar amb 18 anys com a golejador en un Mundial en el seu primer partit com a titular, fa que sumi 4 punts, dos més que Uruguai i Cap Verd, que van acabar empatant a 2. En l'últim partit de la fase de grups, Espanya s'enfrontarà contra el conjunt uruguaià, amb el qual encara no ha debutat el blaugrana Ronald Araujo, amb molèsties musculars.
0: De fet, no està ni convocat el capità del Barça. El grup G, encara en aquest Mundial, Egipte lidera la classificació.
1: El combinat nord-africà ha superat aquesta matinada Nova Zelanda per 3-1 i suma també 4 punts. 2 en tenen Bèlgica i Iran, que han empatat a 0.
0: I pel que fa a l'agenda d'avui del Mundial, repassem, Alba, els partits dels grups J i I.
1: A les 7 de la tarda, hora catalana, nova oportunitat per veure l'Argentina de Messi, que s'enfronta contra Àustria. En aquest mateix grup J, a les 5 de la matinada, jugarà el Jordània a Algèria. I el grup I, a les 11 de la nit, torna la França de Koundé contra Iraq. I a les 2 es jugarà el Noruega-Senegal.
0: Més futbol, més enllà del Mundial. Pel que fa als clubs, encara cueja l'ascens del Centre d'Esport Sabadell a la segona divisió masculina, aconseguit divendres a la Nova Creu Alta, i també, evidentment, la celebració de l'equip amb la sortida de to, en especial el porter Diego Fuoli.
1: El porter aragonès va animar des del balcó de l'Ajuntament a insultar el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. El mateix jugador i també el club van emetre un comunicat demanant disculpes.
0: En qualsevol cas, com dèiem, el Sabadell torna al futbol professional després de 5 anys i de només una temporada a la primera federació, per tant, 2 ascensos consecutius. Qui no va aconseguir l'ascens finalment ahir va ser el Badalona.
1: L'equip escapulat es va quedar a les portes de la remuntada després de guanyar 2-0 al Compostela en la tornada de la final del play-off per pujar a segona federació masculina. Bermú va fer el primer i el gol en pròpia porteria del conjunt gallec, va donar esperances de com a mínim empatar l'eliminatòria i forçar la pròrroga, però no hi va haver temps per aixecar el 3-0 de l'anada.
0: En bàsquet, avui es juga el tercer partit de la final de l'ACB entre Barça i València, el primer a Palau Blaugrana.
1: L'equip de Xavi Pascual vol aprofitar el triomf en el primer duel al Roig Arena, que ha revertit el factor pista, i fer-se fort a casa. El partit començarà a les 8 del vespre. També al Palau, en aquest cas dijous, es jugarà el quart enfrontament de la sèrie, que està empatada a 1. En cas de victòria per cadascú, s'hauria de jugar el cinquè i definitiu, que tornaria a disputar-se a València.
0: D'altra banda, aquest mateix migdia es presenta el partit amistós del proper diumenge de la selecció catalana absoluta masculina.
1: El combinat català tornarà a jugar després de 3 anys en un partit que jugarà diumenge vinent al Nou Congost de Manresa contra Gran Bretanya. La selecció catalana la dirigirà un dels tècnics amb millor palmarès, l'entrenador del Bilbao Bàsquet, Jaume Ponsarnau.
0: I anirem en directe en una estona a l'Ajuntament de Manresa per parlar d'aquesta presentació. En hoquei patins, l'Igualada va tornar a superar ahir al Liceu i demà jugarà el títol de l'hoquei lliga masculina.
1: Els arlequinats van guanyar per 4-2 ahir a les Comes i van fer bo el factor pista per forçar el cinquè definitiu de la final, que es decidirà demà a la Corunya. Després de dues dures derrotes a Galícia, l'Igualada s'ha refet aquest cap de setmana guanyant dues vegades al Liceu, divendres i diumenge. Demà, a 8:45 del vespre, a Riazor, es disputarà el partit definitiu per decidir el campió de l'hoquei lliga masculina d'aquest curs.
0: En handbol, el Barça ha renovat, ho ha fet públic aquest migdia, Blas Janes.
1: El jugador eslové allarga el seu vincle amb el club blaugrana per dues temporades. Janes, que tenia contracte fins al 2028, continuarà al Barça fins al 2030 i tancarà una dècada a Can Barça després d'arribar-hi el 2020.
0: En futbol sala parlem també de finals de Lliga. El Barça demà tindrà a Múrcia el primer matchball per endur-se el títol amb el tercer partit de la sèrie.
1: Després de guanyar els dos primers duels contra el Pozo disputats al Palau Blaugrana, l'equip de Javi Rodríguez visita demà el Palacio de los Deportes de Múrcia amb l'objectiu de decidir per la via ràpida aquesta final. En cas de perdre, dijous tindria una nova oportunitat.
0: I en cas que també perda dijous, es decidiria aquesta final al Palau Blaugrana amb el cinquè definitiu. I en categoria femenina, el Linyola Futsal s'ha quedat finalment a les portes de l'ascens a primera divisió.
1: L'equip del Pla de l'Urgell va caure ahir amb el cap ben alt, això sí, per 7-4 a Galícia, a la pista de l'Estrela Cortegada, en la tornada de la final del playoff d'ascens. El Linyola tanca així una temporada històrica i per emmarcar.
0: També per emmarcar està sent la temporada de Paula Blasi en ciclisme. Ahir es va coronar a campiona de la tercera edició de la Volta Ciclista Femenina a Catalunya.
1: L'espluguina de 23 anys arrodoneix una gran primavera en què ha guanyat en els dos últims mesos l'Amstel Gold Race, la Volta a Espanya i el Tour dels Pirineus, a més d'aquesta prova catalana, amb una exhibició dissabte a la Molina per ser campiona també a casa. La neerlandesa Marianne Vos, campiona de l'edició de l'any passat d'aquesta Volta a Catalunya, es va endur la tercera etapa ahir a l'esprint a Maria Cristina, a Barcelona.
0: En motor, Marc Márquez va sumar ahir a Brno, a la República Txeca, la seva segona victòria consecutiva.
1: El cerverí li retalla 32 punts al líder de la General, l'italià Marco Bezzecchi, que no va córrer la cursa llarga, sancionat per empènyer un comissari després de caure dissabte a la cursa sprint. Marc Márquez, que encara no està al 100% físicament, físicament, ja és quart a la general, a 40 punts de Beseki, quan queda més de la meitat del campionat. El japonès Ayogura i el company d'equip de Márquez, Paco Bañaya, van completar el podi. Pel que fa a la resta de catalans, Maverick Viñales va entrar 15è en el seu gran premi 200 de MotoGP i Alex Rins es va retirar a 4 voltes del final.
0: I un últim apunt, en waterpolo, la Unió Esportiva Horta tornarà a competir el curs vinent a la divisió nord femenina.
1: El conjunt barceloní va guanyar aquest cap de setmana a l'Irunya Navarrés 13-12 en el partit definitiu per la permanència i aconsegueix així mantenir-se a la màxima categoria estatal.

0: Dilluns 22 de juny, 12 minuts passant ja de la una, comencem parlant de futbol i del Mundial masculí, amb aquesta primera victòria de la selecció espanyola, amb 9 catalans a l'equip, 4-0 contra l'Aràbia Saudita. Un d'ells, Lamine Yamal, que debutava ahir com a titular en un Mundial després de reaparèixer fa 6 dies contra Cap Verd després de la lesió, i va obrir el marcador amb el primer gol ben aviat al minut 10. L'extrem blaugrana, de fet, va ser substituït ja al descans, quan el marcador ja era de 3-0.
1: Bueno, era el plan, pues allá a la media parte y poder descansar, pero sobre todo ayudar al equipo. Yo creo que ha salido el partido que queríamos, hemos avisado de que lo primero fue algo que no éramos nosotros. Ese partido fue diferente, pero bueno, estamos aquí, ya hemos llegado y vamos por más. Depende del partido siempre, pero al final salió como queríamos. El 3-0 era una ventaja que me hacía poder descansar y ha salido perfecto.
0: A banda de Lamine, ahir també van ser titulars Pau Cubarsí i Dani Olmo, a més de Marco Corella i d'un altre jugador del Barça, Pedri. A la segona meitat va entrar Ferran Torres, el qual li van anul·lar, de fet, el que hagués estat el cinquè gol del combinat espanyol per fora de joc. Escoltem també l'agarenc Dani Olmo, la zona mixta després del partit.
2: Sí, contento. Era el objetivo volver a ganar nuestro primer partido aquí en el Mundial, recuperar esas buenas sensaciones que quizá en el primer partido no habíamos tenido. Y yo creo que el equipo ha hecho un muy buen partido. Hemos creado también muchísimas ocasiones. Esta vez hemos podido marcar muchos más goles, así que celebrarlo y a por el siguiente.
0: Un Dani Olmo que sabia que necessitaven aquest triomf contundent tant per l'autoconfiança com per també rebaixar el soroll generat després de l'empat inesperat contra Cap Verd en el debut.
2: Bueno, a ver, siempre cuando no se gana va a haber ruido de fondo, como se dice, pero nosotros al final estamos enfocados en lo nuestro y se ha demostrado que somos un grupo muy, muy fuerte e incluso cuando hay un poquito más de presión estamos ahí al pie del cañón y respondemos con garantías. Así que es nuestro objetivo y es nuestra fuerza también, la fuerza del grupo, y vamos a seguir así hasta el final.
0: La selecció espanyola que ha sumat 4 punts, ja lidera en solitari aquest grup H, després d'un altre sorprenent empat a 2, en aquest cas entre Uruguai i Cap Verd, que s'està dirigint com una de les revelacions d'aquesta primera fase. Encara no va participar el blaugrana Ronald Araújo, tocat muscularment. En l'últim partit d'aquesta fase de grups, en aquest grup H, tindrem un Uruguai a Espanya, que serà clau, mentre que també s'enfrontaran, evidentment, Cap Verd, que suma 2 punts, els mateixos que la selecció sud-americana, i l'Aràbia Saudita, que en té un. El grup G empata 0, en aquest cas, també ahir, entre Bèlgica i Iran, i triomf d'Egipte 3-1 contra Nova Zelanda, el combinat nord-africà, que suma 4 punts per encapçalar el grup de per davant d'Iran i Bèlgica, que en sumen 2. Pel que fa a l'agenda d'avui, a les 7 de la tarda d'hora catalana, nova oportunitat per veure l'Argentina de Leo Messi, que s'enfronta contra Àustria, en aquest cas el grup J. A les 5 de la matinada jugarà el Jordània-Algèria. I el grup I, a les 11 de la nit, a torn de la França de Koundé, Mbappé, Dembélé i companyia, contra Iraq. A les 2 jugarà el Noruega-Senegal. Més futbol, més enllà del Mundial, pel que fa als clubs, encara cueja l'ascens del Centre d'Esport Sabadell. A la segona divisió masculina ha aconseguit divendres la nova Creu Alta i també la celebració de l'equip amb la sortida de tot el porter ahir, Diogo Fuoli, animant des del balcó a l'Ajuntament a insultar el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. El mateix jugador aragonès i també el club van emetre un comunicat demanant disculpes. En qualsevol cas, com dèiem, el Sabadell torna al futbol professional després de 5 anys i de només una temporada a la primera federació, aconseguint 2 ascensos consecutius. Aquesta mateixa tarda, a les 3, el Parlament de Catalunya rebrà el Centre d'Esport Sabadell a la plantilla per l'ascens aconseguit aquest divendres, com dèiem, contra el Zamora, amb la tornada a la nova Creu Alta. Qui no va aconseguir l'ascens finalment ahir, quedant-se a les portes de la remuntada, és el Badalona, que va acabar guanyant 2-0 al Compostela en la tornada de la final del playoff per pujar a segona federació masculina, resultat insuficient per aixecar el 3-0 de l'anada. Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Durán, bon dia.
3: Bon dia. El Badalona es va quedar a les portes de la remuntada contra el Compostela. Els escapulats van guanyar 2-0 i els hi va mancar un gol per anar a la pròrroga. Els 3.500 aficionats que es van donar cita al municipal van marxar amb la sensació de quedar-se amb la mel als llavis. Va ser un gran partit del Badalona, que des del primer moment va buscar la porteria del Compostela. La manca d'encert va impedir arribar al descans amb un marcador favorable, tot i les nombroses arribades i 3 bones ocasions per marcar. En el segon temps, tot es feia més difícil, però la veritat és que els escapulats van estar tocats els dits de la remuntada. Bermu, de cap, marcava al minut 70 i feia pujar encara més els 32 graus que es vivien al municipal. El segon va ser en pròpia porteria pràcticament al minut 90 i es va donar pas a 6 minuts de temps afegit on l'afició va intentar empènyer l'equip per aconseguir la gesta. Peris va xutar desviat en l'oportunitat més clara del final del maig. Escoltem les valoracions del tècnic del Badalona, Miquel Azparren, i del mitjapunta Jos Josu Rodríguez.
4: Por un lado, yo creo y espero que la gente se sienta orgullosa, porque lo que han intentado los jugadores es antinatural, te diría. Después de Ospi, después de Cornellá, hoy lo que contra un terrible equipazo, las ocasiones que hemos generado, lo que hemos minimizado, pero tío, eso lo hemos hecho como grupo, como equipo. Pero claro, cuando no se consigue, los sabores de boca se diluyen y te toca otra vez estar donde no quieres estar.
5: Una llàstima, però hem de ser conscients que vam perdre l'eliminatòria a la nada. Ho hem intentat de totes maneres, no se li pot dir res a aquest equip. I res, intentar-ho l'any que ve.
3: No va poder ser i ara cal pensar ja en el futur a Tercera Federació, on el Badalona intentarà ascendir la pròxima temporada.

0: En bàsquet, avui es juga el tercer partit de la final de l'ACB entre Barça i València, el primer al Palau Blaugrana. L'equip de Xavi Pasqual vol aprofitar el triomf en el primer duel, recordem el Roig Arena, que ha revertit el factor pista i fer-se fort a casa. En parlava el capità Tomas Satoranski, que es va perdre el primer enfrontament i va jugar tocat el segon, amb els problemes que arrossega l'esquena.
1: Realmente sí que tuvimos, o que ahora tenemos algunos jugadores problemas físicos, pero es una de las pocas veces en la temporada que estamos todos, ¿no? Y entonces con ganas de jugar por cada uno intentando ayudar en cualquier faceta del partido, yo creo que sí se ve esta motivación, pero ahora hay que demostrarlo en el partido, no solo hablar de eso. Siempre decimos que en el playoff, igual si ganas de uno de 30 y tienes que pensar ya en el próximo partido y cómo vas a hacer los ajustes, así que espero que el Palau serà una de les grans noches en Palau i que podem ganar este partit.
0: Avui a les 8 del vespre aquest tercer Barça-València, el primer de la final al Palau, també s'hi jugarà en aquest cas dijous al quart. Recordem que la Sire està empatada a 1 i per tant dues victòries de qualsevol equip li donarien ja el títol. En cas que guanyés un partit cadascú, s'hauria de disputar el cinquè i definitiu assalt que tornaria a ser a València el cap de setmana vinent. Per cert, més bàsquet, aquest mateix migdia s'està presentant de fet des de l'Ajuntament de Manresa el partit amistós que jugarà diumenge vinent al Nou Congost la selecció catalana absoluta masculina que torna després de 3 anys i s'enfrontarà contra Gran Bretanya. Seguint aquesta presentació, i tenim el company de Ràdio Sallent, Jordi Givert. Jordi, molt bon dia.
2: Hola, bon dia. Doncs l'acte acaba d'acabar precisament aquest acte a l'Ajuntament de Manresa, que ha servit per donar la convocatòria de la selecció catalana. Una presentació on el protagonista ha estat l'entrenador Jaume Pons Arnau, veí de Sant Fruitós de Bages, precisament, i que debutarà amb el combinat nacional després de fer una gran temporada a la banqueta del Bilbao Basket. Ell mateix explicava què suposa dirigir la selecció catalana.
3: Representar la selecció del meu país, no? Poder participar en una festa del nostre bàsquet, amb tota la gent del nostre bàsquet, que el nostre bàsquet és molt potent. No, molt, molt, molt, molt potent. I doncs jo crec que pot sortir una cosa molt xula i que de la que tots ens podem sentir, independentment de com vagi el partit, de la festa de que es pugui fer, tots ens hem de sentir molt orgullosos.
2: Pel que fa a la llista és provisional per diversos factors. Primer, la final de la Lliga ACB estarà en joc i són dubte Joel Parra i Isaac Nués, jugadors del Barça i el València. També estan pendents de la convocatòria de la selecció espanyola que juga la setmana que ve, on hi podrien anar jugadors del Manresa, precisament Ferran Bassas o Pierre Oriola. Per això, en total, s'han anunciat 16 jugadors, on també destaquen Pep Busquets, del Girona, o Guillem Vives, de la Joventut de Badalona. També hi ha espai per joves promeses com Gerard Fernández, del Quinzenes Manresa, o Isaac Platiu, jugador que actualment està a la Lliga Universitària Americana.
0: Gràcies, Jordi. Des de l'Ajuntament de Manresa, com dèiem, en aquesta presentació que acaba d'acabar d'aquest Catalunya-Gran Bretanya, que jugarà, com dèiem, diumenge al migdia al Nou Congost de Manresa.

0: En hoquei patins, l'Igualada va tornar a superar ahir el Liceo, en aquest cas 4-2 a les Comes, i demà jugarà el títol de l'hoquei lliga masculina, que evidentment seria històric, amb el cinquè definitiu duel que es disputarà a la Corunya de nou. Després de guanyar divendres per forçar aquest quart partit, ahir el conjunt arlequinat va donar mostres de cert cansament, sobretot a la segona meitat, però amb l'ajuda de l'afició i dos gols de Marc González va acabar tirant endavant el partit per allargar aquesta temporada històrica encara amb un últim partit. Escoltem el porter de l'Igualada, Arnau Martínez.
1: Evidentment, venint d'on veníem la setmana passada, el cap de setmana passada a Corunya es veia tot molt negre, va ser un cop molt dur, i aquest equip ha demostrat que s'aixeca de tot el que li vingui, amb aquesta afició, amb les Comes així, amb tota la ciutat d'Igualada volcada, com ha estat tot l'any. Les coses són més fàcils, ens han ajudat molt, i ens devíem a ells, no podíem fallar, i aquest equip ha demostrat que a casa és imbatible, i hem jugat l'últim partit de casa, per tant ho puc dir. I dimarts a Corunya anirem amb el cor, amb l'ànima, amb tot el que tinguem per portar la Lliga Igualada, que la gent ho mereix.
0: I en el mateix sentit s'expressava també l'entrenador Marc Montaner sobre aquest partit de dimarts.
2: Dimarts, tots sabem què pot passar, no? Primer que ens deixin competir, l'últim partit allà, 5 primers minuts, 3 penals en contra, vull dir, veurem a veure quin respecte ens tenen, si podem competir el partit i després un cop paguem això, a veure si som capaços de fer un bon partit, d'estar ben ficats, de seguir el pla de partit, de defensar bé, de pensar quines són les seves fortaleses i estar molt ben ficats per guanyar-lo.
0: Demà, a 8:45 del vespre, a Riazor, a la Corunya, jugarà aquest cinquè i definitiu partit entre Liceo i Igualada, que decidirà, com dèiem, el campió de l'hoquei lliga masculina 25-26.

0: En futbol sala parlem també de finals de Lliga. El Barça tindrà demà a Múrcia el primer match ball per endur-se el títol amb el tercer partit de la sèrie després de guanyar els dos primers duels contra el Pozo de Múrcia disputats al Palau Blaugrana. L'equip de Javi Rodríguez visita demà el Palacio de los Deportes de Múrcia amb l'objectiu de decidir per la via ràpida aquesta final. En cas de perdre, això sí, dijous tindria una nova oportunitat. I en categoria femenina, el Linyola futsal s'ha quedat finalment a les portes de l'ascens a primera divisió després de caure ahir amb el cap ben alt, això sí, 7-4 a Galícia a la pista de l'Estrella Cortegada en la tornada de la final del play-off. Les del Pla d'Urgell tanquen una temporada per emmarcar en què han portat el poble i l'esport lleidatà en general pràcticament a l'elit. Ràdio Ponent Mollerussa, Julen Andrés.
1: El Linyola no ha pogut donar la sorpresa a Terres Gallegues i de nou ha caigut davant l'Estrella. D'aquesta manera s'acaba el somni de l'ascens. L'efectivitat de les gallegues a la segona meitat i l'arbitratge ha esfumat totes les opcions de remuntada per a les de Xavi Alís. Tot i això, les del Pla tenen clar quin és l'objectiu de cara a la temporada vinent. Així ho ha explicat a Ràdio Ponent el mateix entrenador.
2: Al final és un equip amb moltíssima qualitat, és un equip que està fet per pujar i al final això ha marcat la diferència. Però molt orgullós de com s'ha competit aquesta eliminatòria, de la temporada que hem fet i per millorar aquesta temporada, que esperem que sigui l'any que ve, només es pot fer d'una manera, que és ascendint de categoria i pujant a primera divisió. Nosaltres estem confiats i treballarem per poder-ho fer.
1: L'any vinent serà la tercera temporada consecutiva que aquest petit poble del Pla d'Urgell de 2.000 habitants jugarà a la categoria de plata del futbol sala.

0: I abans d'acabar, gràcies, Julen. En ciclisme, Paula Blasi es va coronar i campiona de la tercera edició de la Volta Ciclista Femenina a Catalunya. L'expluguina de 23 anys arrodoneix una primavera per en Marcant, que ha guanyat l'Amstel Gold Race, la Vuelta a Espanya i el Tour dels Pirineus, a més d'aquesta prova catalana amb una exhibició dissabte passat a la Molina per ser campiona també a casa. Escoltem Blasi després de guanyar aquesta volta.
1: Estava bastant nerviosa i fins i tot el pilot. Algunes companyes em diuen, Paula, tranquil·la, que avui és un dia fàcil. Jo, no, fins que no creuem meta no ens relaxem aquí. Llavors sí que estava una mica nerviosa perquè sempre tinc la sensació que algú pot passar, algú se'ns pot escapar, però bueno, tinc un equip molt, molt fort i hi ha molta experiència, llavors sí que m'han sabut una mica guiar i calmar-me una mica.
0: La neerlandesa Marian Vos, campiona de l'edició de l'any passat d'aquesta Volta a Catalunya, es va endur la tercera etapa ahir a l'esprint a Maria Cristina, Barcelona. Proper repte per a Paula Blasi, el Tour de França, que arriba d'aquí a un mes en categoria femenina i que, com dèiem, l'Espluguina afrontarà per primera vegada.

I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Triqui, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat, fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: La xarxa de comunicació local. Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: Aquest Sant Joan, Ràdio Caldes es vesteix de festa per acompanyar-te en la nit més llarga i màgica de l'any.
2: Vull petar-ho davant del mirall. Vull petar-ho tots els dies de l'any.
3: A partir de les 7 de la tarda, Ràdio Caldes es converteix en la banda sonora ideal per acompanyar-te en la celebració de la revetlla de Sant Joan.
4: I de fer el bailoteo.
3: I a partir de les 10 de la nit i fins la 1 de la matinada, especial Escal Dance, amb DJ Peris. Una sessió exclusiva per posar ritme a la nit de Sant Joan.
1: I pels que allarguin més la nit, a partir de la 1 de la matinada i fins que surti el sol, una selecció musical per acabar el dia o començar-lo amb la companyia de Ràdio Caldes.
3: La revetlla de Sant Joan es viu també a Ràdio Caldes, al 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
5: A veure, germans, què diem a la falca promocional del triplet, que aquí només treballo jo?
6: Home, doncs el primer que hauríem de dir és que ja tenim aquí la tercera temporada del triplet.
7: Això mateix, però també hauríem de mencionar doncs, que mantenim seccions de l'any passat i de l'altra temporada, com la Lligueta, però que fem seccions noves, parlarem de futbol local, d'alcaldes, i que volem portar molts més convidats.
5: Va, doncs apunto, futbol local, seccions noves, convidats, i bueno, tot això tots els dilluns de 5 a 6 en directe, no?
6: Efectivament.
7: Perfecte. Som-hi, no?
5: Va, va,
7: acabem,
5: va.
8: El triplet, la família que us porta el futbol a Caldes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
9: When I met you in the summer.
3: Ràdio Caldes es posa el banyador i les ulleres de sol. El dilluns 29 de juny comença la temporada d'estiu a Ràdio Caldes. Una combinació de música, informació i continguts divulgatius per fer l'estiu més agradable i entretingut. Salut, cultura, història, ciència, llibres, persones i música. Molta música per fer més suportable la calor. A partir del 29 de juny, programació d'estiu a Ràdio Caldes. Com sempre, al 107.8 de l'FM i a radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Ràdio Caldes, 107.8. Bon dia i bon dilluns, 22 de juny de 2026, això és l'Enjoc.
1: Enjoc. Amb Martí González.

Dilluns 22 de juny, avui un cop més amb el repàs del Mundial Masculí de Futbol, sobretot de la victòria d'ahir de la selecció espanyola 4-0 contra l'Aràbia Saudita amb el primer del gol d'un dels nou catalans, Lamine Yamal. No ha estat, per cert, el primer gol català del Mundial, ja que recordem que l'agarenc Ismaïl Saibari n'ha fet ja dos amb el Marroc. També actualitzarem l'última hora de la celebració de l'ascens a segona del Sabadell. Farem la prèvia del tercer partit de la final de la CB de bàsquet entre Barça i València, que juga avui al Palau Blaugrana. També tindrem hoquei patins, ciclisme, waterpolo i més. Tot això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: Amb l'Alba Triadó, Alba, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí.
0: En futbol, el Mundial masculí, la selecció espanyola ja lidera en solitari el grup H.
1: La golejada del combinat estatal per 4-0 contra l'Aràbia Saudita, amb gol del Mataroni i Lamine Yamal, que es va estrenar amb 18 anys com a golejador en un Mundial en el seu primer partit com a titular, fa que sumi 4 punts, dos més que l'Uruguai i Cap Verd, que van acabar empatant a 2. En l'últim partit de la fase de grups, Espanya s'enfrontarà contra el conjunt uruguaià, amb el qual encara no ha debutat el blaugrana Ronald Araujo, que té molèsties musculars.
0: El grup G, també ahir, partits que fan que Egipte lideri la classificació.
1: El combinat nord-àfrica ha superat aquesta matinada Nova Zelanda per 3 gols a 1 i suma també 4 punts. Dos en tenen Bèlgica i Iran, que han empatat a 0.
0: I pel que fa a l'agenda d'avui, repassem els partits del grup dels grups J i I.
1: Vinga, comencem a les 7 de la tarda, hora catalana. Nova oportunitat per veure l'Argentina de Messi, que s'enfrontarà contra Àustria. En aquest mateix grup J, a les 5 de la matinada, jugarà el Jordània-Algèria. I si passem al grup I, a les 11 de la nit serà el torn de la França de Koundé contra Iraq i a les 2 de la matinada es jugarà el Noruega-Senegal.
0: Més futbol, més enllà del Mundial, pel que fa als clubs, encara cueja l'ascens del Centre d'Esport Sabadell a la segona divisió masculina, aconseguit divendres a la nova Creu Alta, i també la celebració de l'equip amb la sortida de tot del porter Diego Fuoli.
1: El porter aragonès va animar des del balcó de l'Ajuntament a insultar el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. El mateix jugador i també el club van emetre un comunicat demanant disculpes.
0: En qualsevol cas, com dèiem, el Sabadell torna al futbol professional després de 5 anys i de només una temporada a la primera federació, aconseguint, per tant, dos ascensos consecutius. En una estona també repassarem l'actualitat i l'última hora, perquè aquesta tarda, de fet, la plantilla serà rebuda institucionalment al Parlament català. Qui no va aconseguir l'ascens finalment ahir va ser Alba o Badalona?
1: No, l'equip escapulat es va quedar a les portes de la remuntada. Va ser després de guanyar 2-0 al Compostela a la tornada de la final del playoff per pujar a segona federació masculina. Bermú va fer el primer i el gol en pròpia porteria del conjunt gallec va donar esperances com a mínim empat a l'eliminatòria i forçar la pròrroga, però no n'hi va haver temps per encaixar, per aixecar, volíem dir, el 3-0 de l'anada.
0: En bàsquet, avui es juga el tercer partit de la final de l'ACB entre Barça i València.

0: l'entrenador del Bilbao Basket, Jaume Ponsarnau.
1: Anem a... ja repassarem una mica la llista, que és provisional, això sí, perquè estem pendents també de les convocatòries de la selecció espanyola, pel que fa als catalans, evidentment, i també d'aquesta final de la Lliga CB que estan disputant Barça i València. En hoquei patins, l'Igualada va tornar a superar ahir el Liceu i demà jugarà el títol de l'hoquei Lliga Masculina.
0: Els arlequinats van guanyar per 4-2 ahir a les Comas i van fer vol factor pista per forçar el cinquè i definitiu de la final, que es decidirà demà a la Corunya. Després de dues derrotes a Galícia, l'Igualada s'ha refet aquest cap de setmana guanyant dues vegades al Liceu, divendres i diumenge. Demà, a 8:45 del vespre a Riazor, es disputarà el partit definitiu per decidir el campió de l'hoquei Lliga Masculina d'aquest curs.
1: En handbol, el Barça renova Blas Jans.
0: El jugador eslové allarga el seu vincle amb el club blaugrana per dues temporades. Jans, que tenia contracte fins al 2028, continuarà al Barça fins al 2030 i tancarà una dècada a Can Barça després d'arribar-hi el 2020.
1: A un jugador que tenia moltes ofertes per marxar del club blaugrana i que, com dèiem, el Barça lliga un parell d'anys més. En futbol sala, parlem també de finals de Lliga. El Barça tindrà demà la Múrcia el primer matchball per endur-se el títol amb el tercer partit de la sèrie.
0: Després de guanyar els dos primers duels contra el Pozo disputats a Palau Blaugrana, l'equip de Javi Rodríguez visita demà el Palacio de los Deportes de Múrcia amb l'objectiu de decidir per la via ràpida aquesta final. En cas de perdre, dijous tindria una nova oportunitat.
1: I en categoria femenina, Linyola Futsal s'ha quedat finalment a les portes de l'ascens a primera divisió.
0: L'equip del Pla de l'Urgell va caure ahir amb el cap ben alt, això sí, per 7-4 a Galícia, a la pista de l'Estrela Cortegada, en la tornada de la final del playoff d'ascens. El Linyola tanca així una temporada històrica i per emmarcar.
1: Parlant de temporades per emmarcar, la de Paula Blasi en ciclisme, que es va coronar ahir campiona de la tercera edició de la Volta Ciclista Catalunya femenina.
0: Aquesta espluguina de 23 anys arredoneix una gran primavera en què ha guanyat en els dos últims mesos l'Amstel Gold Race, la Volta a Espanya i el Tour dels Pirineus, a més d'aquesta prova catalana amb una exhibició dissabte a la Molina per ser campiona també a casa. La neerlandesa Marianne Vos, campiona de l'edició de l'any passat d'aquesta Volta a Catalunya, es va endur la tercera etapa ahir a l'esprint a Maria Cristina, a Barcelona.
1: El proper repte per a Paula Blasi serà el Tour de França, que comença d'aquí un mes, la seva la categoria femenina, evidentment. En motor, Marc Márquez va sumar ahir a Brno, ja ho direm, a la República Txeca, la seva segona victòria consecutiva.
0: El cerverí li retalla així 32 punts al líder de la General, l'italià Marco Bezzecchi, que no va córrer la cursa llarga sancionat per empènyer un comissari després de caure dissabte a la cursa sprint. Marc Márquez, que encara no està al 100% físicament, ja és quart a la General, a 40 punts de Bezzecchi, que quan queden més de la meitat del campionat. El japonès Ayogura, el company d'equip de Márquez, Pecco Bagnaia, van completar el podi i pel que fa a la resta de catalans, Maverick Viñales va entrar 15è en el seu gran premi número 200 de MotoGP i Alex Rins es va retirar a 4 voltes del final.
1: I un últim punt, en waterpolo, la Unió Esportiva Horta tornarà a competir el curs vinent a la Divisió Honor femenina.
0: El conjunt barceloní va guanyar aquest cap de setmana a l'Irunya Navarrés 13-12 en el partit definitiu per la permanència i aconsegueix mantenir-se a la màxima categoria estatal.

0: Dilluns 22 de juny, 7 minuts passen de 2:15, gairebé 8. Comencem parlant de futbol i del Mundial masculí amb aquesta primera victòria de la selecció espanyola amb 9 catalans a l'equip. Recordem, ahir 4-0 contra l'Aràbia Saudita. Un d'ells, Lamine Yamal, que debutava com a titular en un Mundial després de reaparèixer fa 6 dies contra Cap Verd després de la lesió, que l'ha obligat a estar fora dels terrenys de joc els últims 2 mesos amb el tram final de temporada amb el Barça. Lamine Yamal, que va obrir el marcador amb el primer gol ben aviat, al minut 10, l'extrem blaugrana, de fet, va ser substituït ja al descans, quan el marcador ja era de 3-0 amb els dos gols de Mikel Oyarzabal. L'escoltem parlant sobre què significava aquest primer gol en una fase final de Mundial.
1: Muy especial. Al final siempre he soñado con estar en un Mundial y poder marcar en mi primer partido como titular es un sueño. Al final el otro Mundial lo vi estando en clase y ahora poder estar aquí es algo muy grande y estoy muy orgulloso. A mi madre, a mi chica, a mis amigos, a todos los que están y a los que están en Mataró también. Al final empatar un partido que sabes que tienes que ganar porque eres España pues te pica, esa diferencia de 6 días nos ha hecho tener tiempo para pensar mucho, todos queríamos ganar, llegar a este partido ya y muy felices todos.
0: Lamine Yamal, que entra al top 10 de jugadors més joves en marcar en un Mundial, encara amb 18 anys, supera, de fet, per exemple, Leo Messi per alguns mesos. A banda de Lamine, ahir també van ser titulars Cubarsí i Dani Olmo, a més de Cucurella i d'un altre jugador del Barça, Pedri. A la segona meitat va entrar Ferran Torres, el qual, per cert, li van anul·lar el que hagués estat el cinquè gol del comiat espanyol per fora de joc. Escoltem també

0: l'agarenc Dani Olmo a la zona mixta després del partit.
1: Ho necessitàvem, està clar, després del primer partit, de no tenir les millors sensacions, per dir-ho d'alguna manera. Sabíem que avui hauríem de guanyar i ho hem fet, o sigui que contents per això també. M'he sentit molt bé, molt content, amb ganes de també demostrar que puc ajudar l'equip dins del camp i a seguir, molt content també per la victòria i tant de bo sigui al principi de més.
0: Un Daniel Mo que sabia que necessitaven aquest triomf contundent tant per l'autoconfiança com també per rebaixar el soroll generat després de l'empat contra Cap Verde en el debut, i que també es rendia el talent i el del seu company a la selecció i del Barça, Lamine Yamal, i amb la connexió que té amb ell al camp.
1: Sí, es muy fácil. Al final llevamos años también en el club jugando juntos. Yo sé cuando necesita que le deje más espacio, cuando quiere asociarse un pelín más. Es un jugador que es muy fácil entenderse con y yo personalmente, pues primero felicitarle también por su primer gol en la Copa del Mundo. Nos alegramos muchísimo. Ojalá el primero de muchos. Y al final es muy fácil jugar con él. O sea que siempre un placer.
0: La selecció espanyola, que suma 4 punts, ja lidera en solitari del grup H, després d'un altre sorprenent empat a 2, en aquest cas, entre Uruguai i Cap Verd, que s'està erigint com una de les revelacions d'aquesta primera fase. Encara no va participar el programa Ronald Araújo amb l'Uruguai, que està tocat muscularment. En l'últim partit d'aquesta fase, l'última jornada, aquest grup H, tindrem un Uruguai a Espanya, que serà clau, serà, en aquest cas, dissabte que ve, mentre que també s'enfrontaran Cap Verd, que suma 2 punts, els mateixos que la selecció sud-americana, i l'Aràbia Saudita, que n'ha sumat un. El grup G, empat a 0 en aquest cas, també ahir, entre Bèlgica i Iran, i triomf d'Egipte 3-1 contra Nova Zelanda. Això fa que el combinat nord-africà sumi 4 punts per encapçalar el grup per davant d'Iran i de Bèlgica, que en sumen 2. Pel que fa a l'agenda d'avui, a les 7 de la tarda, hora catalana, tindrem una nova oportunitat de veure l'Argentina de Leo Messi, que s'enfronta contra Àustria. En aquest mateix grup J, a les 5 de la matinada, es jugarà el Jordània-Algèria. I el grup I, avui també a les 11 de la nit, torn de la França de Koundé, Mbappé, Dembélé i companyia, contra Iraq. A les 2 es jugarà a Noruega-Senegal. Més futbol, més enllà del Mundial, pel que fa als clubs, encara cueix a l'ascens de categoria. La segona divisió del Centre Esport Sabadell ha aconseguit divendres a la Nova Creu Alta i també la celebració de l'equip amb la sortida de tot el porter Diogo Fuoli, animant des del balcó de l'Ajuntament de Sabadell a insultar el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. El mateix jugador, Aragonès, i també el club van emetre tots dos un comunicat demanant disculpes. Per cert, en qualsevol cas, com dèiem, el Sabadell torna al futbol professional després de 5 anys i de només una temporada a la primera federació, aconseguint 2 ascensos consecutius. De fet, avui mateix, aquesta tarda, a les 3, serà rebuda la plantilla per a part del Parlament de Catalunya per celebrar amb aquesta rebuda institucional aquest ascens històric. Ràdio Sabadell, Adrià Arroyo.
2: L'encarregat de rebre l'expedició arlequinada al despatx d'audiències del Parlament serà, curiosament, un terrassenc, Josep Rull, president de la Cambra Catalana. També la resta de membres de la mesa, un d'ells, sabadellenc i arlequinat, l'exalcalde de la ciutat, Juli Fernández. A més, hi haurà un tour de l'expedició arlequinada per tot l'hemicicle. Serà l'últim capítol d'unes celebracions que també han tingut la seva dosi de polèmica. El Sabadell ha estat viral per la sortida de to des del balcó de l'Ajuntament del seu porter, Diego Fuoli, sobre el president Pedro Sánchez. Ahir el porter aragonès va demanar públicament disculpes a tothom qui s'hagi sentit ofès, mentre que el club va lamentar i condemnar aquest incident impropi, diu textualment, d'un acte institucional i que no representava els valors de l'entitat. Tot plegat, fins i tot, va provocar el rebuig a xarxes socials del ministre de Transports, Òscar Puente. I al marge de tot això, Lucas Viale ha renovat per 2 temporades al Centre d'Esports, un dels artífexs del doble ascens de Segona Federació a Segona Divisió, allarga així el vincle amb el club. Tot i que l'anunci encara no és oficial, el mateix Viale, director esportiu arlequinat, en parlava així a la celebració.
3: Estava preparat per qualsevol cosa que passés. La veritat és que serà una feina molt bonica el tornar pel Sabadell al futbol professional, al club de la meva ciutat, al club on les meves filles van néixer, al club on la meva dona va néixer, i això és l'hòstia, la veritat.
2: No han passat ni 72 hores i els rumors ja han començat a circular. El club ho tindria fet amb el mitjapunta Alain Ribeiro, que ahir es va acomiadar ja del Pontevedra, i també estarien a prop José Luis Català, central de l'Espanyol B, han passat el juvenil arlequinat, i Jaume Tobar, davanter de l'Atlètic Balears, tot plegat amb un important gruix dels herois de la Nova Creu Alta que seguiran a Segona Divisió, un d'ells, per exemple, Albert Urriols Urri.
0: Gràcies, Adri. Qui no va aconseguir l'ascens finalment ahir, quedant-se a les portes de la remuntada, és el Badalona, que va acabar guanyant 2-0 al Compostela en la tornada de la final del play-off per pujar a segona federació masculina. Resultat insuficient per aixecar el 3-0 de l'anada. Escoltem el tècnic de Badalona, Miquel Azparren.
4: Solo puedo estar orgulloso de lo que ha hecho el equipo, de lo que ha hecho la ciudad, la afición, el club, para intentar ascender. No hay que olvidarse que el Compos, es que no quiero hablar de presupuestos solo, hablo de recursos en general, puede triplicar o cuadriplicar a Cornellá, a Ospi, a nosotros, que tan claramente parecía que queríamos ganar la Liga y la ganó el Manresa. Entonces, contra eso no usamos la excusa, contra las bajas no hemos tenido excusas, hemos mirado de tú a tú a los ojos al Compos, no nos ha dado, solo nos queda felicitarles.
0: En això que deia Miquel Azparren, de l'entrenador d'un Badalona, que ho haurà de tornar a intentar l'any vinent. Aquest grup 5 del grup català de la tercera federació masculina, que ja tenim definit els nouvinguts a la categoria, més enllà dels que ja s'han quedat, com per exemple el Badalona, són l'Atlètic Lleida, que ha baixat de segona federació, el Martinenc, Sant Joan Atlètic Moncada i Poble de Mafumet, que són els tres equips que han pujat de la Lliga Elite. En bàsquet, avui es juga el tercer partit de la final de l'ACB entre Barça i València, el primer al Palau Blaugrana. L'equip de Xavi Pasqual vol aprofitar el triomf en el primer duel al Roig Arena. Recordem aquella la pròrroga espectacular, 112-113, que ha revertit el factor pista i, per tant, fer-se fort a casa, on pot ja guanyar aquest títol. En parlava el capità Tomas Satoranski.
5: Yo creo que ya lo sabemos, ¿no? Ya lo puedes ver en muchos playoffs, bueno, sobre todo con ellos contra Panathinaikos, que perdieron los dos primeros partidos en Valencia y luego, bueno, jugaron increíble, ¿no?, en Panathinaikos. Y yo creo que tienes que ir por partidos, ¿no? Obviamente estamos contentos que pudimos ganar un partido de los dos ahí en Valencia, pero nos estuvimos preparando antes de esta final para cualquier escenario, ¿no? Que mentalmente tienes que estar muy fuerte y siempre dentro realmente de competir y realmente estar, nunca bajar los brazos y mentalmente prepararse para el próximo paso.
0: Un Satoranski que es va perdre el primer enfrontament i va jugar tocat al segon amb els problemes que arrossega a l'esquena. Avui a les 8 del vespre aquest tercer Barça-València, el primer de la final al Palau. També s'hi jugarà en aquest cas dijous al quart, de nou al Palau Blaugrana. Recordem que la sèrie està empatada a 1 i, per tant, dues victòries de qualsevol equip li donarien el títol. En cas de que guanyés un partit cadascun, s'hauria disputat el cinquè i definitiu assalt que tornaria a ser a València, el Roig Arena, el cap de setmana vinent. Per cert, més bàsquet. Aquest que mateix migdia s'ha presentat des de l'Ajuntament de Manresa a la partida amistós per jugar, que jugarà diumenge vinent al Nou Congost, la selecció catalana absoluta masculina, que torna després de 3 anys i que s'enfrontarà contra Gran Bretanya. S'ha donat la llista provisional, això sí, de convocats d'aquesta selecció catalana que dirigeix Jaume Pons Arnau, el tècnic del bàsquet, del Bilbao Bàsquet, en aquest cas, i que, com dèiem, és una selecció, de moment, una llista provisional, perquè falta saber qui seran els convocats de la selecció espanyola, que també es concentra aquest cap de setmana vinent, a més del que passi en aquesta final de l'ACB, en què també hi ha algun català entre Barça i València. En hoquei patins, l'Igualada va tornar a superar ahir el Liceo, en aquest cas 4-2 a les Comes, i demà jugarà el títol de l'hoquei lliga masculina, que evidentment seria històric, amb el cinquè definitiu duel que es disputarà a la Corunya, a Riazor. Després de guanyar divendres per forçar aquest quart partit, ahir el conjunt arlequinat va donar mostres de cert cansament, sobretot a la segona meitat, però amb l'ajuda de l'afició i dos gols de Marc González va acabar tirant endavant el partit per allargar aquesta temporada encara a un últim partit. Escoltem l'entrenador de l'Igualada, Marc Montaner.
6: Sabíem que era un partit superdifícil, el Liceu és un equip amb jugadors, amb un equipàs, molt ben treballat. Veníem de guanyar el divendres, això ens havia donat una mica de moral respecte al cap de setmana passat, però era una mica un partit trampa, no?, de veure si ens deixàvem anar una mica. Hem començat molt bé, els primers 10 minuts han sigut excel·lents. Després hem baixat, ens han superat físicament, i et diria que veia l'equip molt cansat, i crec que els dos gols del Marc a la segona part ens han donat un aire bestial i ens han permès guanyar avui.
0: Precisament en podem escoltar també l'autor d'aquests dos gols d'aquesta segona meitat que van permetre a l'equip aconseguir aquesta obligada victòria, Marc González.
7: Sí, però és igual, perquè l'altre dia l'equip està immens, contra el Barça també, portem molts dies, que cada dia li toca un i és increïble formar part d'aquest equip. No ho sé, crec que diria dies, però molt de temps en intentar explicar el que ha passat avui. Jo crec que l'equip ha estat bé, jo crec que aquests partits no s'han de jugar, s'han de competir i res, un partit més. Estem a un passet de fer una cosa molt, molt, molt gran. Ah, és increïble, és increïble. Quan l'any passat em va trucar el Marc, només desitjava que arribés un dia així. No m'imaginava que seria la final de la Lliga, només desitjava un dia així i res, un somni.
0: Demà, 8:45 del vespre, a Riazor, a la Corunya, jugarà aquest cinquè i definitiu partit entre Liceo i Igualada, que decidirà el campió de l'Hockey Lliga Masculina 25-26. I en futbol sala parlem també de finals de Lliga. El Barça tindrà demà també a Múrcia el primer match ball per endur-se el títol amb el tercer partit de la sèrie. Després de guanyar els dos primers partits contra el Pozo disputats al Palau Blaugrana tots dos, l'equip de Javi Rodríguez que visita demà el Palacio de los Deportes de Múrcia amb l'objectiu de decidir ja per la via ràpida aquesta final. En cas de perdre, dijous tindria una nova oportunitat i en cas de perdre també dijous es jugaria el cinquè ja de nou al Palau Blaugrana. I en categoria femenina, el Linyola futsal s'ha quedat finalment a les portes de l'ascens a primera divisió després de caure ahir amb el Cap Benalaix 6-7-4 a Galícia, a la pista de l'Estrella Cortegada, un dels grans candidats a aconseguir aquest ascens a la tornada de la final del play-off. Les del Pla d'Urgell, que tanquen una temporada per emmarcar, que han portat el poble i també l'esport lleidatà en general pràcticament a l'elit. Escoltem en declaracions a la xarxa la capitana de Linyola, Montse Carles.
8: Sí que és veritat que acabem la derrota, però molt orgulloses del que hem aconseguit, com ho hem lluitat, creiem que el resultat no reflecteix com ha sigut realment el partit. Creiem que la primera part hem estat superiors, no hem estat acertades a porteria, i això pues, al final paga conseqüències amb aquest nivell tan alt. I a la segona part ens fan el 2-2, és veritat que ens desomflem una mica, una expulsió, se'ns complica tot, nosaltres tenim presses, se'ns acaba la gasolina, una suma de tot, però molt orgullosos d'on hem arribat i fins al nivell que hem competit.
0: El Linyola, que tanca una temporada per emmarcar, com dèiem, i tornarà a competir a la segona divisió femenina estatal de futbol sala, malgrat haver completat, com dèiem, una temporada històrica. I en ciclisme, Paula Blasi es va coronar campiona de la tercera edició de la Volta Ciclista Femenina a Catalunya. L'esploguina de 23 anys arrodoneix una primavera també per emmarcar, en què ha guanyat l'Amstel Gold Race, la Vuelta a Espanya i el Tour dels Pirineus ara fa una setmana, a més d'aquesta prova catalana de 3 etapes amb una exhibició dissabte passat a la Molina que per ser campiona també a casa. Escoltem Blasi després de guanyar aquesta volta.
9: No, en les carreres normalment em costa pensar que sóc de les favorites, no? Jo, més que res, no m'agrada pensar en si vas a guanyar o no, simplement jo penso en vull anar amb la millor forma possible, vull estar allà per, si he d'ajudar l'equip, poder ajudar l'equip, si puc anar a disputar algú, disputar-ho, però per això, sobretot, simplement pensar en l'estat de forma en el que vull arribar i a partir d'allà, si puc tornar el meu 100%, per mi ja serà repte complit.
0: La neerlandesa Marianne Vos, campiona de l'edició de l'any passat i una llegenda d'aquest esport, d'aquesta volta a Catalunya, es va endur la tercera etapa ahir a l'esprint a Maria Cristina, a Barcelona, una última etapa que havia sortit, va arribar a Barcelona, però havia sortit de Mataró. Mataró Ràdio, Laia Sant Miquel.
10: Mataró entra a la llista dels municipis selectes que han acollit una sortida de la Volta Ciclista Catalunya Femenina. Després de l'etapa de muntanya viscuda dissabte, ha estat aquest diumenge quan la capital del Maresme s'ha engalanat perquè ciclistes del nivell nacional i internacional rodessin pels carrers de la ciutat. Així doncs, el Camí de la Geganta ha tingut el privilegi d'acollir la tercera i última etapa de la competició, una jornada en la qual havia de decidir-se qui seria la propera campiona de la prova. La catalana Paula Blasi tenia tots els números i ha fet bons els pronòstics coronant-se com la gran triomfadora de la tercera edició. La guanyadora de l'etapa d'aquest diumenge, però, ha estat la neerlandesa Marianne Vos, una volta que ha tornat a posar de manifest la bona sintonia entre la ciutat mataronina i els seus organitzadors en un any especial per tres motius. El centenari de l'esport ciclista Mataró i la sortida de la prova masculina al març i femenina ara al juny. Un vincle que per les dues parts sembla estar garantit en un futur proper.
11: Home, jo crec que no podem dir res perquè estem encara a l'etapa d'avui, però sí que la relació jo crec que continuarà. No sé si l'any que ve o l'altre, no ho sé, però que la relació és extraordinària i jo crec que per ambdues parts hi ha ganes de tornar-hi.
12: Per nosaltres sempre ho hem dit que sempre estem aquí pel que sigui necessari i en aquest cas si ha de ser per part nostra, és un sí.
10: Aquesta haurà estat la primera vegada que la Volta Femenina passa per Mataró, una jornada històrica que, igual que va passar amb la masculina, s'ha adaptat al seu recorregut perquè passés per davant del velòdrom i retre d'aquesta manera un petit homenatge als 100 anys de l'entitat ciclista local.
0: Gràcies, Laia. I en motor, Marc Márquez va sumar a Breno a la República Txeca la seva segona victòria consecutiva, molt treballada, i li retallen més punts al líder de la general, Marco Bezzecchi, que no va córrer la cursa llarga, sancionat per d'empenya i fer un cop a un comissari després de caure dissabte a la cursa sprint. El Cerverí, que encara no està al 100% físicament, ja és quart a la general, a 40 punts de Bezzecchi. L'escoltem en declaracions a DAZN.
13: Estamos más cerca, a 40 puntos. Mi objetivo sigue siendo el mismo, pasar Breno, pasar Holanda. Holanda ya es un circuito que, estando bien físicamente, me cuesta, así que veremos este año cómo lo puedo salvar. Ya el año pasado gané, pero sin ser el más rápido, defendiendo, será pasarlo. Evidentemente en Alemania pues tocará atacar, pasar el verano y a partir del verano a ver cómo volvemos y ahí te diré, ¿estoy listo o no estoy listo? O veremos. Pero obviamente pues estar a 40 puntos y quedando más de la mitad de campeonato no te puedes descartar para el título.
0: Com dèiem, Bezzecchi continua líder a la general amb només 8 punts de marge sobre el seu company d'Aprilia, Jorge Martín, que hi va ser 9è. Marc Márquez ja és quart. Pel que fa a la resta de catalans, Maverick Viñales va entrar 15è en el seu Gran Premi 200 a MotoGP i Àlex Rins es va retirar 4 voltes del final. I un últim punt amb Waterpolo. La Unisportiva Horta tornarà a competir el curs vinent a la Divisió Honor femenina després de guanyar aquest cap de setmana a Irun-Liruña Navarrés 13-12 en el partit definitiu per la permanència. La crònica és del company a la xarxa, Jordi Cochran.
14: Tota la temporada es resumia en un partit, una final a cara o creu. L'Irunya va començar millor, en què es va posar per davant en el marcador i l'Horta intentava no perdre pistonada. A l'inici del tercer període, les navarreses tenien el màxim avantatge amb el 5-9, però en aquell moment les hortenques van treure el caràcter per reaccionar i capgirar el marcador. Per l'entrenador de l'Horta, Tanis Forzado, la clau era mantenir un ritme alt en l'apartat físic.
15: Tenim un equip, un fons d'armari més gran i les nostres, la nostra banqueta, per dir-ho d'alguna manera, és més forta que la seva i el ritme l'hem mantingut molt alt durant el partit i sol només era esperar que elles caiguessin. Bueno, ha sigut a la tercera part, després hem pogut aguantar el que teníem i bueno, el patiment ha funcionat.
14: En el quart període, entre l'empenta hortenca i l'afició, van aconseguir la victòria per la mínima per 13-12. Sonia García, autora de 2 gols, destaca que tota la feina feta ha valgut la pena per aconseguir la permanència.
16: Ha sido una temporada muy dura. Al final era el nuestro primer año en División de Honor, ¿no? La máxima categoría del país. Por tanto, sabíamos que era un equipo, o sea, una temporada muy complicada porque veníamos de estar muchos años en primera. Al final, el año pasado conseguimos el ascenso. I este any sabíamos que probablemente teníamos que estar luchando hasta el último momento.
14: Tot i tenir un dels pressupostos més baixos de la categoria, l'Horta ha aconseguit la salvació en la seva primera temporada a la Divisió d'Honor Femenina a la història del club.
0: Gràcies, Jordi. Fins aquí l'enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Trich i el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà, dimarts, a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
17: La xarxa de comunicació local. Et prometo.

0: Aquest Sant Joan, Ràdio Caldes es vesteix de festa per acompanyar-te en la nit més llarga i màgica de l'any.
1: Vull petar-ho davant del mirall. Vull petar-ho tots els dies de l'any.
2: A partir de les 7 de la tarda, Ràdio Caldes es converteix en la banda sonora ideal per acompanyar-te en la celebració de la revetlla de Sant Joan.
3: I de fer el bailoteo.
2: I a partir de les 10 de la nit i fins la 1 de la matinada, especial Escal Dance, amb DJ Peris. Una sessió exclusiva per posar ritme a la nit de Sant Joan.
0: I pels que allarguin més la nit, a partir de la 1 de la matinada i fins que surti el sol, una selecció musical per acabar el dia o començar-lo amb la companyia de Ràdio Caldes.
2: La revetlla de Sant Joan es viu també a Ràdio Caldes, al 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat.
4: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
5: No sé què dir, el programa que no sabem com comença i menys com acaba. Y'all ready for this? Ara, però, volem que vosaltres sigueu els protagonistes i ens expliqueu les vostres anècdotes que comentarem els divendres a 6:45 al No sé què dir.
4: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
0: Si quan esteu al sofà us costa escollir una nova pel·li o sèrie per veure una plataforma online o no sabeu què s'ha estrenat al cinema, us fem la feina. Escolteu el Sense Doblatge cada dijous a 6:45 de la tarda a Ràdio Caldes.
4: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Són les dues. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Divendres a la tarda, les famílies de l'Institut Escola de Caldes van poder entrar per primera vegada a les noves instal·lacions del centre, que s'inauguraran oficialment de cara al curs que ve. Aprofitant la festa de fi de curs, alumnes, pares i mares i membres del consistori van assistir a aquesta presentació relativament informal que va tenir de protagonista aquest gran edifici i obert amb acabats de fusta que serà la nova seu dels nens i nenes de primària de l'escola. Tot i l'orgull d'haver aconseguit sortir dels barracons després de 20 anys, divendres també es van destacar alguns temes pels quals encara toca treballar perquè es puguin posar en ordre. Aquest cap de setmana s'ha fet la presentació del grup municipal dels comuns de Caldes de Montbui, liderats pel nou alcaldeble Marc Calvo Hernández. L'acte va acollir més de 150 persones i es va celebrar a la tarda de dissabte a la plaça Catalunya. Hi va assistir la presidenta del partit i diputada del Parlament, Jessica Albiach. Per la seva banda, Marc Calvo va voler destacar els canvis profunds que necessita el poble, especialment en matèries de mobilitat i d'habitatge. Avui, des de 6:15 fins a 7:15, la sala Pilazna a les Cases dels Mestres acull la proposta del Consell d'Infants Juguem Plegats, un espai de joc obert i gratuït per jugar a jocs de taula. La sala té un aforament de 40 persones, per tant, en cas d'arribar-hi, s'haurà d'esperar el torn i entrar per ordre d'arribada. Més informació al web de l'Ajuntament. Avui és l'últim dia per comprar el tiquet del sopar popular de la Revetlla de Sant Joan, un menú tradicional català de 14 euros que inclou botifarra amb seques, amanida, pa amb tomàquet, coca de Sant Joan de postres i vi dolç per acompanyar. També hi ha opció vegana amb el mateix preu i una opció infantil per 7 euros. Tot a càrrec de Xevi Xefles a les 9 de la nit de demà. El Servei d'Assessoria Jurídica per a Dones de Caldes ofereix avui les seves consultes confidencials sobre drets familiars, violència de gènere, laboral, assetjament o maternitat. Es tracta d'un recurs gratuït subvencionat per l'Ajuntament pensat per resoldre dubtes legals que afecten a les dones caldarines. Respecte al temps, avui domina el sol durant tota la jornada i, com tot el cap de setmana, no s'esperen precipitacions. La temperatura mínima rondarà els 20 graus i la màxima s'enfilarà fins als 37, amb calor intensa al centre del dia i durant la tarda. El vent bufarà fluix i només apareixeran alguns núvols a última hora. Mantingueu-vos ben hidratats i prioritzeu l'ombra. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Aquest Sant Joan Ràdio Caldes es vesteix de festa per acompanyar-te en la nit més llarga i màgica de l'any.
1: Vull petar-ho davant del mirall. Vull petar-ho tots els dies de l'any.
2: A partir de les 7 de la tarda, Ràdio Caldes es converteix en la banda sonora ideal per acompanyar-te en la celebració de la revetlla de Sant Joan.
3: I de fer el bailoteo.
2: I a partir de les 10 de la nit i fins la 1 de la matinada, especial Escal Dance, amb DJ Peris. Una sessió exclusiva per posar ritme a la nit de Sant Joan.
0: I pels que allarguin més la nit, a partir de la 1 de la matinada i fins que surti el sol, una selecció musical per acabar el dia o començar-lo amb la companyia de Ràdio Caldes.
2: La revetlla de Sant Joan es viu també a Ràdio Caldes, al 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat.
4: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: A partir d'ara i fins a les 5 de la tarda, gaudeix de la millor música dels últims anys. Arrenca la fórmula de Ràdio Caldes.

0: Just what is it that you want to do?
1: From dusk to dawn, we are the night. Comença el cap de setmana ballant a la foscor amb els ritmes animàtics del DJ Be Good. A Ràdio Caldes, dissabtes, de 10 a mitjanit. Obre't d'orelles amb els Three Many DJs in Session.
2: La ràdio que parla de tu.
3: You hit me once, I hit you back. You gave a kick, I gave a slap. You smashed a plate over my head. Then I set fire to our bed.

Música, música i només música. D'una a 5 de la tarda, de dilluns a divendres, la millor selecció musical sona a Ràdio Caldes. Oh!

0: Són les 3. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Divendres a la tarda, les famílies de l'Institut Escola de Caldes van poder entrar per primera vegada a les noves instal·lacions del centre, que s'inauguraran oficialment de cara al curs que ve. Aprofitant la festa de fi de curs, alumnes, pares i mares i membres del consistori van assistir a aquesta presentació relativament informal que va tenir de protagonista aquest gran edifici i obert amb acabats de fusta que serà la nova seu dels nens i nenes de primària de l'escola. Tot i l'orgull d'haver aconseguit sortir dels barracons després de 20 anys, divendres també es van destacar alguns temes pels quals encara toca treballar perquè es puguin posar en ordre. Aquest cap de setmana s'ha fet la presentació del grup municipal dels comuns de Caldes de Montbui, liderats pel nou alcalde pla Marc Calvo Hernández. L'acte va acollir més de 150 persones i es va celebrar a la tarda de dissabte a la plaça Catalunya. Hi va assistir la presidenta del partit i diputada del Parlament, Jessica Albiach. Per la seva banda, Marc Calvo va voler destacar els canvis profunds que necessita el poble, especialment en matèries de mobilitat i d'habitatge. Avui, des de 6:15 fins a 7:45, la sala Pilazna a les Cases dels Mestres acull la proposta del Consell d'Infants Juguem Plegats, un espai de joc obert i gratuït per jugar a jocs de taula. La sala té un aforament de 40 persones, per tant, en cas d'arribar-hi, s'haurà d'esperar el torn i entrar per ordre d'arribada. Més informació al web de l'Ajuntament. Avui és l'últim dia per comprar el tiquet del sopar popular de la Revetlla de Sant Joan, un menú tradicional català de 14 euros que inclou botifarra amb seques, amanida, pa amb tomàquet, coca de Sant Joan de postres i vi dolç per acompanyar. També hi ha opció vegana amb el mateix preu i una opció infantil per 7 euros. Tot a càrrec de Xevi Xefles a les 9 de la nit de demà. El Servei d'Assessoria Jurídica per a Dones de Caldes ofereix avui les seves consultes confidencials sobre drets familiars, violència de gènere, laboral, assetjament o maternitat. Es tracta d'un recurs gratuït subvencionat per l'Ajuntament pensat per resoldre dubtes legals que afecten a les dones caldarines. Respecte al temps, avui domina el sol durant tota la jornada i, com tot el cap de setmana, no s'esperen precipitacions. La temperatura mínima rondarà els 20 graus i la màxima s'enfilarà fins als 37, amb calor intensa al centre del dia i durant la tarda. El vent bufarà fluix i només apareixeran alguns núvols a última hora. Mantingueu-vos ben hidratats i prioritzeu l'ombra. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, 107.8.
2: Right. Aquest Sant Joan, Ràdio Caldes es vesteix de festa per acompanyar-te en la nit més llarga i màgica de l'any.
3: Vull petar-ho davant del mirall. Vull petar-ho tots els dies de l'any.
4: A partir de les 7 de la tarda, Ràdio Caldes es converteix en la banda sonora ideal per acompanyar-te en la celebració de la Revetlla de Sant Joan.
5: I de fer el bailoteo.
4: I a partir de les 10 de la nit i fins la 1 de la matinada, especial Escal Dance, amb DJ Peris. Una sessió exclusiva per posar ritme a la nit de Sant Joan.
2: I pels que allarguin més la nit, a partir de la 1 de la matinada i fins que surti el sol, una selecció musical per acabar el dia o començar-lo amb la companyia de Ràdio Caldes.
4: La Revetlla de Sant Joan es viu també a Ràdio Caldes, al 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
4: La música que t'acompanya, la música d'avui i de sempre, la fórmula de Ràdio Caldes.

0: When I met you in the summer.
1: Ràdio Caldes es posa el banyador i les ulleres de sol. El dilluns 29 de juny comença la temporada d'estiu a Ràdio Caldes. Una combinació de música, informació i continguts divulgatius per fer l'estiu més agradable i entretingut. Salut, cultura, història, ciència, llibres, persones i música. Molta música per fer més suportable la calor. A partir del 29 de juny, programació d'estiu a Ràdio Caldes. Com sempre, al 107.8 de l'FM i a radiocaldes.cat.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Són les 4. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Divendres a la tarda, les famílies de l'Institut Escola de Caldes van poder entrar per primera vegada a les noves instal·lacions del centre, que s'inauguraran oficialment de cara al curs que ve. Aprofitant la festa de fi de curs, alumnes, pares i mares i membres del consistori van assistir a aquesta presentació relativament informal que va tenir de protagonista aquest gran edifici i obert amb acabats de fusta que serà la nova seu dels nens i nenes de primària de l'escola. Tot i l'orgull d'haver aconseguit sortir dels barracons després de 20 anys, divendres també es van destacar alguns temes pels quals encara toca treballar perquè es puguin posar en ordre. Aquest cap de setmana s'ha fet la presentació del grup municipal dels comuns de Caldes de Montbui, liderats pel nou alcaldable Marc Calvo Hernández. L'acte va acollir més de 150 persones i es va celebrar a la tarda de dissabte a la plaça Catalunya. Hi va assistir la presidenta del partit i diputada del Parlament, Jessica Albiach. Per la seva banda, Marc Calvo va voler destacar els canvis profunds que necessita el poble, especialment en matèries de mobilitat i d'habitatge. Avui, des de 6:15 fins a 7:15, la sala Pilazna a les Cases dels Mestres acull la proposta del Consell d'Infants Juguem Plegats, un espai de joc obert i gratuït per jugar a jocs de taula. La sala té un aforament de 40 persones, per tant, en cas d'arribar-hi, s'haurà d'esperar del torn i entrar per ordre d'arribada. Més informació al web de l'Ajuntament. Avui és l'últim dia per comprar el tiquet del sopar popular de la Revetlla de Sant Joan, un menú tradicional català de 14 euros que inclou botifarra amb seques, amanida, pa amb tomàquet, coca de Sant Joan de postres i vi dolç per acompanyar. També hi ha opció vegana amb el mateix preu i una opció infantil per 7 euros. Tot a càrrec de Xevi Xefles a les 9 de la nit de demà. El Servei d'Assessoria Jurídica per a Dones de Caldes ofereix avui les seves consultes confidencials sobre drets familiars, violència de gènere, laboral, assetjament o maternitat. Es tracta d'un recurs gratuït subvencionat per l'Ajuntament pensat per resoldre dubtes legals que afecten a les dones caldarines. Respecte al temps, avui domina el sol durant tota la jornada i, com tot el cap de setmana, no s'esperen precipitacions. La temperatura mínima rondarà els 20 graus i la màxima s'enfilarà fins als 37, amb calor intensa al centre del dia i durant la tarda. El vent bufarà fluix i només apareixeran alguns núvols a última hora. Mantingueu-vos ben hidratats i prioritzeu l'ombra. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.
2: Monumental.
0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
2: És... When I met
3: you in the summer. Ràdio Caldes es posa el banyador i les ulleres de sol. El dilluns 29 de juny comença la temporada d'estiu a Ràdio Caldes. Una combinació de música, informació i continguts divulgatius per fer l'estiu més agradable i entretingut.
2: Les coses estan clares. No sé quin percentatge encara li podríem donar...
3: Salut, cultura, història, ciència, llibres, persones i música. Molta música per fer més suportable la calor.
2: Que faci un dels dos partits de Barcelona mig digne.
3: A partir del 29 de juny, programació d'estiu a Ràdio Caldes. Com sempre, al 107.8 de l'FM i a radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
4: Aquest Sant Joan, Ràdio Caldes es vesteix de festa per acompanyar-te en la nit més llarga i màgica de l'any. Un vull petar-ho
2: davant del mirall. No, posar-ho tant a mi,
3: A partir de les 7 de la tarda, Ràdio Caldes es converteix en la banda sonora ideal per acompanyar-te en la celebració de la Revetlla de Sant Joan. I a partir de les 10 de la nit i fins la 1 de la matinada, especial Escal Dance, amb DJ Peris. Una sessió exclusiva per posar ritme a la nit de Sant Joan.
2: Doncs...
4: I pels que allarguin més la nit, a partir de la 1 de la matinada i fins que surti el sol, una selecció musical per acabar el dia o començar-lo amb la companyia de Ràdio Caldes.
3: La revetlla de Sant Joan es viu també a Ràdio Caldes, al 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
5: No.
3: La música que t'acompanya, la música d'avui i de sempre, la fórmula de Ràdio Caldes.
6: Bueno, és cert que com es va acabar l'últim partit a València, va ser una miqueta complicada el retorn

res al tir. La jugada posterior del drible de Claiborne, que em sembla que li queden 3 segons i mitja a València Bàsquet, així, i Montero la passa. I després l'última de la pròrroga, on Montero la torna a passar

0: punts d'inflexió del partit, on en el primer partit se'ls van portar al Barça i en el segon València no va deixar
1: Ràdio
0: que s'arribessin a generar.
1: La ràdio que parla de tu. Pot...

una vez por el guanyador, ya está. Però des de la part més de bàsquet i d'això... Qui pot imposar la seva idea és Pedro Martínez. Llavors... Per aquí tampoc hi ha gaire més a aguantar.

no? O el Barça funciona una altra vegada la sorpresa i dur-li al València de que les coses que faran. Nico, tanquem per aquí una miqueta gaire més que compta. ACB i tenim, jo crec, per davant ara coses importants que comentar, Nico. Cert que ja ho vam parlar una miqueta.

acá en tu ventana el tema de aviam aquí tu gran però no sé quin missatge poden estar donant. Cert que obrim això, obrim xicau, potser és...

tampoc estem tan malament. No? Llavors, per aquesta part, què podem esperar? Tot apunta que és una aposta de...

0: La música que t'acompanya.
1: No sé.
0: La música d'avui i de sempre. La fórmula
1: sí, de la Rea, Ràdio Caldes. De la Rea està... De la Rea està correcta, eh? De la Rea va fer un primer partit nefast. Con... Sí. Bueno, no sé si el primer partit o l'últim contra la Penya, no me'n recordo, però va. El top 10 al col. Jo apunto una miqueta més enrere, eh? Més aviat cap al 12 o així. Un és que podria ser. I Baba Miller, no una cosa. Baba Miller, diria que més lluny que de la Rea encara.

necessita les jugues molt perquè per tenir el 4 com a segur alguna forma actitud ser el polme, això és per això, si no serà el tipus, no tinc per què anar amb el 2. Molt bé, però ell va encertar el campió. Llavors, no només és que no estàs a l'1, sinó que tampoc estaràs al 2, molt probablement. Jo crec que si no va entrenar amb els dotacions, diria que no. Com es deia?

que al final, realment, jo no sé fins a quin punt aquest jugador que la portes en fora, a banda, que ells mateixos com alguna forma diuen en veu alta, que serà el pilot, ho creuen de veritat? O senzillament és que el seu entorn o el millor en actiu de l'altra manera que la realitat? És que mai m'ha... Deuen haver-hi

0: sé si...
1: Comença el dia amb les notícies més destacades de Catalunya, Espanya i el món. Comença el dia des de Ràdio Caldes.
2: Home, jo crec que...
1: De dilluns a divendres, de 7 a 9 del matí, l'informatiu Next Matí de la xarxa acosta tota l'actualitat de la jornada per començar el dia ben informat, des del 107.8. I els caps de setmana també ens posem al dia. Dissabte i diumenge, de 2 a 3 del migdia, el repàs informatiu al Next cap de setmana. La informació de tot el que passa al món sense sortir de Ràdio Caldes.
3: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Ojo, necessito que ja tenen contra això, sí. A Daimara l'agafen el 12, saps on va, no? Ah, ok, sí. Ok, sí, Nico, tenen el 12. Seria això de les coses... El 15. Tenen.
4: No, el 15 ja en dic jo, crec.
2: No, una mica més endavant seria lo seu. You light up another cigarette and I pour the wine. Saps per què jo crec que el posen al 10? O alguns mock drafts, perquè jo tinc en ell fament. Perquè el 10 és... Milwaukee Bucks. I és... Tot apunta que Anteto ja ha jugat el seu últim partit. A Milwaukee. Igualment també ha estat a i d'aquella manera, però, es podria intentar suplir amb Daimar. Home, jo si fos Bucks ho faria.

quin és l'equip que més el necessita? És que l'equip que més el necessita no està aquí. I jo crec que és la sort que les veïns. Els que més necessitats estan del món.

Bueno, jo, més que res dic que pot estar guai perquè els quatre primers són super top, jo diria. I després hi ha cosites. No sé, no sé quan va ser l'última vegada que hi havia tres espanyols al draft, si és que ha passat mai.

0: Giro Beats.
1: Ja t'anà. Saps, la predicció és certa. La veritat serà més o no. Però a dia d'avui, cap on tiren les vibes?

Lamborghini aparcat al garatge amb pols. Adam Silver. Uns guionistes aquí haurien de fer alguna cosa, perquè no sé. Era un equip molt divertit.

NBA, perquè fa dos anys que vaig guanyar. Perquè el millor jugador ofensiu del

0: Són les 5. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Divendres a la tarda, les famílies de l'Institut Escola de Caldes van poder entrar per primera vegada a les noves instal·lacions del centre, que s'inauguraran oficialment de cara al curs que ve. Aprofitant la festa de fi de curs, alumnes, pares i mares i membres del consistori van assistir a aquesta presentació relativament informal que va tenir de protagonista aquest gran edifici i obert amb acabats de fusta que serà la nova seu dels nens i nenes de primària de l'escola. Tot i l'orgull d'haver aconseguit sortir dels barracons després de 20 anys, divendres també es van destacar alguns temes pels quals encara toca treballar perquè es puguin posar en ordre. Aquest cap de setmana s'ha fet la presentació del grup municipal dels comuns de Caldes de Montbui, liderats pel nou alcalde pla Marc Calvo Hernández. L'acte va acollir més de 150 persones i es va celebrar a la tarda de dissabte a la plaça Catalunya. Hi va assistir la presidenta del partit i diputada del Parlament, Jessica Albiach. Per la seva banda, Marc Calvo va voler destacar els canvis profunds que necessita el poble, especialment en matèries de mobilitat i d'habitatge. Avui, des de 6:15 fins a 7:15, la sala Pilatna a les Cases dels Mestres acull la proposta del Consell d'Infants Juguem Plegats, un espai de joc obert i gratuït per jugar a jocs de taula. La sala té un aforament de 40 persones, per tant, en cas d'arribar-hi, s'haurà d'esperar del torn i entrar per ordre d'arribada. Més informació al web de l'Ajuntament. Avui és l'últim dia per comprar el tiquet del sopar popular de la Revetlla de Sant Joan, un menú tradicional català de 14 euros que inclou botifarra amb seques, amanida, pa amb tomàquet, coca de Sant Joan de postres i vi dolç per acompanyar. També hi ha opció vegana amb el mateix preu i una opció infantil per 7 euros. Tot a càrrec de Xevi Xefles a les 9 de la nit de demà. El Servei d'Assessoria Jurídica per a Dones de Caldes ofereix avui les seves consultes confidencials sobre drets familiars, violència de gènere, laboral, assetjament o maternitat. Es tracta d'un recurs gratuït subvencionat per l'Ajuntament pensat per resoldre dubtes legals que afecten a les dones calderines. Respecte al temps, avui domina el sol durant tota la jornada i, com tot el cap de setmana, no s'esperen precipitacions. La temperatura mínima rondarà els 20 graus i la màxima s'enfilarà fins als 37, amb calor intensa al centre del dia i durant la tarda. El vent bufarà fluix i només apareixeran alguns núvols a última hora. Mantingueu-vos ben hidratats i prioritzeu l'ombra. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: Aquest Sant Joan, Ràdio Caldes es vesteix de festa per acompanyar-te en la nit més llarga i màgica de l'any.
2: Vull petar-ho davant del mirall. Vull petar-ho tots els dies de l'any.
3: A partir de les 7 de la tarda, Ràdio Caldes es converteix en la banda sonora ideal per acompanyar-te en la celebració de la revetlla de Sant Joan.
4: I de fer el bailoteo.
3: I a partir de les 10 de la nit i fins la 1 de la matinada, especial Escal Dance, amb DJ Peris. Una sessió exclusiva per posar ritme a la nit de Sant Joan.
1: I pels que allarguin més la nit, a partir de la 1 de la matinada i fins que surti el sol, una selecció musical per acabar el dia o començar-lo amb la companyia de Ràdio Caldes.
3: La revetlla de Sant Joan es viu també a Ràdio Caldes, al 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: When I met you in the summer. Ràdio Caldes es posa el banyador i les ulleres de sol. El dilluns 29 de juny comença la temporada d'estiu a Ràdio Caldes. Una combinació de música, informació i continguts divulgatius per fer l'estiu més agradable i entretingut.
5: No porto les claus. I és allò que dius, no, ara no em
6: dono,
5: no, no dono temps. O sigui, el viatge d'anada i de tornada...
7: Clar, jo vés al bar.
5: No, vés a la demanar que et fotin fora i a la ràdio.
8: Clar, a la què tal? Benvinguts al Quatre Gotes. Acabeu de topar amb un podcast que giré al voltant de l'aigua. De l'aigua que tindrem o la que ens faltarà en un futur.
9: A plaça Universitat comencen a arribar desenes, centenars, potser milers de persones. Porten pancartes, càntics, banderes, però ningú sap quants són. La policia diu que en són 8.000, l'organització en compta 60.000.
10: Ara, però, les claus que utilitzem, que són aquestes tres petites de metall, són les claus que en diem de pany de serreta o de bombí, aquestes terminologies que a vegades sentim, que tenen doncs, aquest cilindre a l'interior.
0: Nom.
11: Conxita Granger Veleta.
0: Dia d'entrada al camp de concentració.
11: Camp de concentració de Ravensbrück. 2 de setembre de 1944.
0: Matrícula.
11: 62.480.
3: Salut, cultura, història, ciència, llibres, persones i música. Molta música per fer més suportable la calor. A partir del 29 de juny, programació d'estiu a Ràdio Caldes. Com sempre, al 107.8 de l'FM i a radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Ràdio Caldes, 107.8.

0: tarda a tothom. Bona tarda, Salem.
1: Bona tarda, Nico, com estem?
0: Un dia més, aquí.
2: Però no és un dia qualsevol, perquè és l'últim, ja.
0: Sí.
2: Una pena, se'ns acaba l'últim programa quan l'ACB no s'ha acabat encara. Però bueno, no ha passat res. Temporada d'alts i baixos, les coses com són. Però jo crec que no ha acabat malament, tampoc. Però bé.
0: No, a veure... Jo crec que amb la no victòria d'OKC
2: sí,
0: ja...
2: Això va sumar moltíssim, està clar.
0: El bàsquet ha guanyat.
2: El bàsquet ha guanyat. I, bueno, doncs això que comentava, la CB no s'ha acabat. València-Bàsquet-Barça 1-1 després de dos partits a València. I avui mateix, a les 8, primer partit a Barcelona i el quart serà demà passat, també a les 8. Així doncs, cert que després d'un segon partit on el Barça va sortir humillat i li van pintar la cara exageradament, però la realitat és que torna a casa amb un resultat molt favorable.
0: Sí.
2: Perquè trenca factor camp i posa l'una, bueno, l'empat contra el contra València Bàsquet. Com ho veus, això?
0: Home.
2: Segueixen favorit.
0: Segueixen favorit, València. La pintada de cara, com dius tu.
2: Monumental.
0: Doncs això.
2: Es va notar el... Bueno, no és que tornés l'últim partit, però la reenganxada, per dir-ho d'alguna manera, el ritme de competició de Jankuba Sima és... d'un jugador espectacular. Se'l va trobar a faltar a les fases finals d'Eurolliga, però ara el tenen una altra vegada i diguem que el primer quart del segon partit deixa les coses bastant clares. Bé, no sé quin percentatge encara li podríem donar al Barça i al València, però amb... amb que faci un dels dos partits a Barcelona mig digne i es pugui importar la victòria, jo crec que el Barça tampoc ho té tan lluny.
0: No, jo crec que 70-30 cap a València a lo millor és una mica massa exagerat.
2: No,
0: però 65...
2: Jo anava a anar per allà,
0: 35...
2: Sí.
0: Sí.
2: Jo anava a posar 80-20, fins i tot, per València Bàsquet.
0: No, 80-20, no. Home, el Barça va guanyar.
2: Cert.
0: Jo crec que... És que poder 70-30, potser és... donar-li massa, ja... massa l'eliminatòria al... al València, llavors... un 5%... un 5% menys.
2: Doncs... penses que València Bàsquet s'ho emporta, però en 4 o 5 partits.
0: Buah.
2: Tornaran a...
0: si avui guanya, roig, no? Jo crec que si avui guanya el Barça és a 5, si avui guanya València és a 4.
2: Bona reflexió aquesta, la veritat.
0: Sí. No veig el Barça posant un 2-2, sinó veig més... a l'1-2 que pel Barça que no pas haver de posar el 2-2.
2: Bueno, és cert que per com es va acabar l'últim partit a València es veu una miqueta complicada el retorn al Roig Arena, més que res perquè València va ser l'últim partit, bueno, sembla a mi que ja hem definit més d'una vegada València Bàsquet amb aquesta paraula, però és contundència, és no fallar, defensar, perquè els del Barça no sabien ni què fer, i sobretot, a diferència del primer partit, en els moments que tocava, és cert que tampoc va haver-hi ningú moment clau, perquè València Bàsquet va destrossar el Barça en tots moments, no va haver-hi... cert que el segon quart, quasi que juga Pedro Martínez tot el segon quart amb suplents pràcticament, i allà sí que el Barça recupera una miqueta el ritme, però després de la mitja part, entra qui ha d'entrar, que és Jean Montero, i el primer partit no va ser així. Jean Montero, les dues jugades clau que té València, bueno, realment són tres. La primera és la defensa del triple de tres quarts de camp de Will Clyburn, que la defensa malament, perquè sí, hi ha tres tios que estan de postureo, bàsicament, perquè no li dificulten en res el tir. La jugada posterior del triple de Clyburn, que em sembla que li queden 3 segons i mig a València Bàsquet o així, i Montero la passa. I després la última de la pròrroga, on Montero la torna a passar, i ara no me'n recordo qui tira, si Cameron Taylor o no me'n recordo qui, però l'última jugada del quart s'emporta un tap de Will Clyburn sense saltar, vull dir, tir lamentable, i en l'últim segon del partit igual. Llavors, Enrico, fins a quin punt podem dir que Montero, en les dos pilotes calentes que va tenir en el primer partit, es va cagar?
0: Home, possiblement si no s'hagués cagat aniríem ja 2-0 i 9-1.
2: Més que... No? Sí, és cert que l'última jugada del partit la veig una miqueta més difícil. Et puc comprar la de que la passi, però l'última del quart no, perquè és que i també és cert que l'última del partit, si agafes com a rel l'anterior, que dius tu l'he passat i he sortit com el sortit fatal, la següent no la passis, Montero, vull dir, no sé. Però bueno, en tot cas, primer partit així una miqueta d'aquella manera, i segon, on a València Bàsquet li entra tot. És cert que per analitzar una miqueta el que poden ser aquests dos partits a Barcelona, hem d'agafar una cosa, i és que València Bàsquet li passa per sobre al Barça, el Barça no té res a fer, juga millor bàsquet, li pinta la cara, però hi ha un factor que en el segon partit va ser superdeterminant, i és que València Bàsquet li entrava tot, i al Palau no té per què entrar tot, vull dir, pots jugar millor que el Barça, pots generar més que el Barça, tant ofensiva com... Bueno, defensivament no sé si es pot considerar generar, però bueno, també. I perdre... perquè no la fiques. I en certs moments del primer partit quasi que semblava que a València se li escapava per això. No sé com ho veus.
0: Jo ho segueixo veient molt difícil pel Barça. Com, és que com pillin el Jean Montero enxufat
2: ja.
0: I acompanyat amb enxufada, no, o sigui, molt factor camp, molt això, però
2: sí.
0: És que València durant tota la temporada ha sigut molt superior.
2: Sí, no, però
0: i el primer partit el perden d'un punt.
2: Sí, és veritat.
0: No el perden de 27, com va fer el Barça, el segon.
2: Ja. És complicat.
0: Jo ho veig molt... Bastant de... És que no està decantat, però...
2: Jo crec que es decanta en el moment en el que avui a les 10 de la nit ja sapiguem el guanyador. I si és el Barça, em sembla que encara no està decantat. Si avui guanya València,
0: sí.
2: Com has comentat abans, crec que
0: jo crec
2: és
0: que
2: game over pel Barça.
0: Sí, està aquí una mica ja la decisió, no? Al final no...
2: Sí. Bueno, al final aquests partits quasi que València els ha de tirar des de... Jo crec que l'aspecte psicològic, perquè des del talent, des de... Que quedi clar, des de l'esforç, que aquí hi ha... Que aquesta paraula per aquí al Palau no sona massa. I des del generar, València Bàsquet ho tira molt fàcil. Però el que estàvem parlant, les boles que cremen en el primer partit se les van menjar amb patates, i els del Barça no. Perquè Clyburn la que té, te l'enxufa a tres quarts de camp. És cert que amb tres ninots maniquís del Zara a davant, però te l'enxufa. I jo crec que en el primer partit, si Montero hagués tingut la de Clyburn, no l'hagués enxufat. Llavors jo, aquí ja no és qui és més bo, sinó qui està més dins del partit en el moment en el que toca estar. I hi ha hagut temps de la temporada en el que València Bàsquet s'ha destacat per no saber estar en els moments aquests que comento. Podem, per exemple, podem posar d'exemple el partit València-Covid en Granada, en el qual València perd contra l'últim classificat de la Lliga i el primer equip van baixar amb bastantes jornades per davant. I llavors...
0: Sí, jo crec que és una mica el recurs que té el Barça per... o el que ha d'aprofitar... el que ha d'aprofitar el Barça, si vol guanyar el partit.
2: Sí.
0: Sí, jo crec que les opcions del Barça passen per aguantar bé, sé, i entrar en aquests moments on, si és que entra València, de parsimònia o de passotisme, o no sé, que no sé com...
2: No és passotisme,
0: tampoc. Però
2: però és generar sense perdre l'efectivitat.
0: Sí, perdre l'efectivitat. Sí,
2: en aquests punts d'inflexió del partit on en el primer partit se'ls van portar al Barça i en el segon València no va deixar ni que s'arribessin a generar.
0: Llavors, jo crec que el Barça, les opcions que té passen per aquí, per aprofitar el moment on València pugui perdre l'efectivitat, pecar de confiança.
2: Sí.
0: I jo crec que es poden aprofitar d'això, si no passa això i es troben un València com el del segon partit, m'ho veig molt difícil, sí, per no dir impossible.
2: Jo crec que la paraula és que el Barça no depèn de si mateix, fins i tot t'arribaria a dir,
0: I això en una final és...
2: Matemàticament, des del punt classificatori, no, però de guanyar partits és que has d'arribar a 3 i ja està. És a dir, des de la matemàtica pura, el Barça sí que depèn de si mateix, perquè si guanya 2 ja està. Però des de la part més de bàsquet i de joc, la realitat és que...
0: Tot és difícil.
2: Qui pot imposar la seva idea és Pedro Martínez. Llavors, per aquí tampoc hi ha gaire més a aguantar. Veiem aquesta nit i a partir d'aquí jo crec que aquesta nit es pot el València, com hem dit, dir fins aquí hem arribat, vam patint el primer partit però ja està, va ser un error, o el Barça donar una altra vegada la sorpresa i dir-li al València que les coses no seran tan fàcils. Neko, tanquem per aquí una miqueta, si no hi ha gaire més que comentar.
0: Sí, ja.
2: ACB, i tenim, jo crec, per davant ara coses importants que comentar, Neko. Cert que ja ho vam parlar una miqueta més des del punt de jugadors l'últim programa, però no sé si t'has assabentat de que és cert que des de ja fa 2-3 mesos, però Chicago Bulls està fulminant tot l'staff tècnic de dalt a baix, vull dir, des de qui fitxa fins l'entrenador, i els estan reemplaçant, bàsicament. Llavors, és que sempre acabem comentant el tema de aviam aquí posaran no sé què tal, no sé quantos, però no sé quin missatge poden estar donant. Cert que obrim això, obrim Chicago Bulls, és
0: es poden acabar llavors els trades surrealistes?
2: Podria ser punt i final, eh? És que com sigui punt i final, en Eco, podríem recuperar una franquícia històrica, però podem perdre el meme.
0: A veure, sí, però no es recuperarà no es recuperarà molt ràpid, eh?
2: No.
0: Perquè és que tenen el pic a l'aquest que tenen d'aquest draft, que encara no sé ni...
2: El 4.
0: Pic 4.
2: Tot a punt.
0: Després no tenen gaire cosa per tradejar.
2: Ja. Yeah.
0: Que s'ho han ventilat tot.
2: S'ho han ventilat, aquest és un problema. Però al final tens el pic 4 i no sé si el 12 o el 13. Amb que et surtin dos bons jugadors, com de fet Buzelis, em sembla que era... no sé si 12 també o 11, però ara ja està al seu pic i venia de la G-Lic Buzelis, abans de ser draftejat estava categories inferiors, per dir-ho d'alguna manera. Com et surti el pic 4, el 90% que et surt un bon jugador, segurament Caleb Wilson o Noah, diria que són els Utah Jazz els que tenen el 3, diria.
0: No, Utah té el 2.
2: Pues no sé si Grizzlies o...
0: No, no, és Washington.
2: Podria ser.
0: És Washington, Utah i el tercer no sé qui és.
2: Grizzlies. Si són ells, són Grizzlies. Si a Grizzlies se'ls ocorre deixar escapar Cameron Boozer, doncs et cau Cameron Boozer. Si no, pues Caleb Wilson ja està bé. Amb que et surtin aquests dos picks correctes, la plantilla en si tampoc queda tan malament. Sí, és a dir, queda horrible en comparació amb la que podria haver-hi. Amb això estem d'acord. Però que et surtin dos jugadors que més o menys s'aguantin una miqueta a la pista, tampoc estem tan malament. No?
0: No.
2: Llavors, per aquesta part, què podem esperar? Tot apunta que és una aposta de mitjà llarg termini per part dels propietaris o directiva o no sé qui manar ben bé a Bulls, perquè mai queda gaire clar. Més aviat sembla que no mana ningú. Però una aposta a futur. No sé on, si surt bé, on en Eco podem esperar a trobar Chicago Bulls pròximes temporades. Ja sigui la següent o 2030 o quan sigui.
0: Home, jo crec que la següent, tenint el pic 4 aquest i has dit pic 12, no? 12 o 13, jo crec que l'objectiu hauria de ser mínim play-in.
2: Sí.
0: Mínim.
2: També és cert que si l'equip no dona per més i fas el tanque, com et torni a caure un dintre el... El problema és que si fas el tanque i et toca un Buzelis que va ser un pic 12 o per all, que està superbé perquè va acabar sortint un jugador boníssim, però com et toqui un pic 12 i has tanquejat una temporada sencera, doncs et cagues una miqueta en tot el que puguis. Però clar, si fas la del tanque i t'entra entre un pic 1 i un pic 4, doncs ho flipes una miqueta en colors.
0: Ja. Yeah.
2: No sé.
0: Mira, de la Rea surt 30, eh?
2: Sí, de la Rea està correcta, eh? De la Rea va fer un primer partit nefast. Sí. Bueno, no sé si primer partit o l'últim contra la Penya, no me'n recordo. Però...
0: I a la Daimara de ser surt, el mock draft.
2: El top 10 al Colan. Sí. Jo apunto una miqueta més enrere, eh? Més aviat cap al 12 o així. On és que podria ser? I Baba Miller, per on el poses?
0: Qui?
2: Baba Miller, diria que més lluny que de la Rea encara, cap al 40 o així, no sé.
0: Saps d'on ve?
2: Hòstia, nego, aquí em mates molt, eh? Pues diria que de la NCAA, però no tinc massa clar, sincerament, tampoc. No són els tres,
0: no...
2: els tres espanyols que hi ha al draft.
0: No, Malik Lewis, posa.
2: Ni idea.
0: Que surt 66, que posa que ve d'Espanya. I aquí has dit?
2: Baba Miller.
0: No, aquí no hi ha cap Miller.
2: Va, perfecte. Bueno, en tot cas...
0: Tinc fins al pic 100 de mock draft. Aquí.
2: Sí que està... Sí que és un prospecte que serà... Jo diria draftejat. Podria arribar a ser primera ronda i tot. O no sé. Jo...
0: Mira Cameron Boozer, aquí surt tercer.
2: Sí. Lo normal és que sigui tercer. Però, bueno, a vegades... Chet Holmgren es pensava que era massa pico. I Paolo Banquero va dir... Sí. Bueno, hi ha jugadors que s'han negat a anar a entrenar amb
0: una altra vegada. Sí, el primer, el primer, el Darren Peterson de, sí, de Kansas s'ha negat a anar als Utah.
2: Sí.
0: S'ha negat a anar a Utah i, bueno, crec que només ha anat a entrenar amb el Pico, que és Washington.
2: Sí. T'imagines que per algun casual el... Clar, aquí te la jugues molt perquè, de dir, els Washington m'escolliran a mi, segur ho poses i dius, és d'alguna forma actitud Chet Holmgren, les coses com són, és, jo seré el pico, no tinc per què anar amb els dos.
0: Molt ego, jo crec.
2: Molt ego, però i si AJ Divan s'acau al pico? Llavors no només és que no estàs a l'1, sinó que tampoc estaràs al 2, molt probablement.
0: Bueno, no, a veure, Utah, si veu que el millor jugador és el Peterson aquest, jo crec que el draftejaran igualment.
2: Home, jo crec que si no va entrenar amb el Utah Jazz, jo diria que no.
0: El, com es diu, el pavo que es va posar a plorar l'any passat, tio, i anava a dir que és un matat, però bueno, està a la NBA, saps?
2: No me'n recordo com es deia.
0: Que es va posar a plorar.
2: Sí, sí, sí.
0: Sí, que no va ni anar a entrenar amb els Utah Jazz.
2: Sí, sí. Bueno, però els Utah Jazz allà van quedar rarete. Poden no repetir-ho.
0: AJ algo, no? Ace Bailey o algo així.
2: És veritat, AC.
0: No, Ace Bailey o algo així.
2: AC Bailey. Bueno, com es digui. Un xaval.
0: Sí, que no s'ha parlat gaire d'ell, per no dir que no s'ha parlat gens.
2: Bueno, és que... És que al final, realment, jo no sé fins a quin punt aquests jugadors que de portes en fora, a banda que ells mateixos, com per dir-ho d'alguna forma, diuen en veu alta que seran els millors, ho creuen de veritat o... senzillament és que el seu entorn o representants o el que sigui els hi diuen, actueu d'aquesta manera que arribaran més patrocinadors. És que mai
0: home,
2: deuen haver-hi casos
0: tema,
2: i casos
0: tema eh? Marketing això no, jo crec que no, perquè o sigui tu posa que actuïn així, però has vist quin patrocinador voldrà patrocinar aquest senyor que no ha fet res.
2: No, home, però vull dir, Si tu vas de que seràs a l'1 100%, no sé què, no sé quantos...
0: Ja, però és que últimament no és com abans, que et sortia el Kobe Bryant, et sortia... bueno, tenies el Jordan, tenies a LeBron, que ja, pues es veia que seria bo i ja tenia patrocini i tot això, i els hi patrocinaven les marques.
2: Yeah.
0: Però ara no està tan decidit, jo crec. O sigui, mira el Cooper Flag, té un patrocini darrere, sí, però no, o sigui, no ha portat com super lluny tampoc a l'equip, saps?
2: Sí,
0: de primeres, sí, o sigui, jo no dic que sigui dolent, al contrari, no, però no sé, o sigui, es veu que un rookie no és tan diferencial a la primera temporada, saps?
2: Home, Cooper Flag, hòstia, Cooper Flag ha sigut el millor de Dallas d'aquí a la Xina, eh?
0: Sí, però Dallas ha entrat?
2: Home, és que no tocava que entrés Dallas tampoc.
0: Ja, però jo què sé, Cleveland quan LeBron?
2: Bueno, és que m'ho acabes de comparar amb un jugador que està en el debat de millor jugador de la història, eh? Cooper Flag, dubto molt que estigui.
0: Ja, però tu te'n recordes com està amb la temporada passada amb Cooper Flag, no?
2: Sí, sí, si no t'ho nego, que... Mira, Baba Miller en Eco el posen a dintre el sisè pic de segona ronda, cap a Los Angeles Clippers.
0: I quin pic és?
2: Sí, sé, de segona ronda. Això deu ser... Si l'últim de primera és... Ara t'ho dic, l'últim de primera... És el 30. que és el de Dallas Mavericks, que és on podria entrar Sergio de la Rea, o, si no, podria entrar de la Rea en el 29 de primera ronda, Cleveland Cavaliers. Uf, a Cleveland Cavaliers de la Rea podria treure coses, eh? Sí. I a Dallas Mavericks, amb un possible retorn de Kyrie Irving, perdó, també podria treure cosetes, les coses com són. No sé. A mi em faria gràcia que de la Rea entrés a... És una tonteria, no, realment tampoc importa tant.
0: Oh, mira, Juan Núñez, eh? Juan Núñez va entrar a segona ronda i...
2: Buah, Juan Núñez va entrar a segona ronda, però bastant enrere, també.
0: No, però si tenia el de Pacers, no? Home, sí, clar, no, però... Pacers va arribar a la final.
2: Va ser 56, o no sé quan va ser. És a dir, devia ser el... Bueno, no sé, molt enrere va entrar. Home, jo crec que... Jo veig més potencial a... de la Rea que en Juan Núñez, eh?
0: No, a veure, sí.
2: És que de la Rea és un base de metre 98 o no sé quan mateix, és una barbaritat. Té dels millors vots de l'ACB. És un espectacle. Bueno, veurem com els hi va aquests tres. També t'ho dic, Nico, si... Ojo, necessito que havies d'anar en compte d'això. Si a Daimara l'agafen el 12, saps on va, no?
0: A Bulls, has dit.
2: Ok, sí. Ok, sí, Nico, tenen el 12. Seria això de les coses...
0: I Bulls quin té?
2: Ja, el 15.
0: No. No, el 15 ja et dic jo que no cau, eh?
2: No, una mica més endavant seria lo seu.
0: Bueno, però si el mock draft aquest l'estan posant al 10. Qui té el 10?
2: Saps per què jo crec que el posen al 10? O alguns mock drafts, perquè jo aquí tinc en Nate Ament. Perquè... El 10 és Milwaukee Bucks.
0: Ja,
2: i és tot apunta que Anteto ja ha jugat el seu últim partit a Milwaukee, o almenys en aquesta etapa, i d'aquella manera, però es podria intentar suplir amb Daimara. Home, jo si fos Bucks ho faria, eh? Sincerament t'ho dic. Si fos Bucks ho faria. Però si, si baixem una miqueta, trobem a... en l'11... Karim López. Aquí em surt. Seria per... Golden State Warriors. I jo crec que, de fet, els Warriors, si no se'n va a Curry, que tampoc apunta... No apunta a ningú a que es vagi anar de moment. Ostres, tenia Daimara i a Stephen Curry mateix equip pot ser molt top. No sé. On crec... No sé on el podríem fer més encaixar. Quin és l'equip que més el necessita? El problema és que l'equip que més el necessita no està per aquí, i jo crec que és Los Angeles Lakers els que, no, més, sí. Els que més necessitats estan d'un pivot dominant, jo diria que és LA.
0: Però no el regalin, saps, també
2: ja
0: que hi hagi el típic trade aquest de que després se'n recorda tothom, saps?
2: Podria ser. Jo, a mi m'encaixa que això de que caigui el 10 pel tema d'Antetokounmpo. En tot cas, els Bulls estan al lloc 15,

0: un draft xulo, aquest. Pot estar guai. Qui passa por ahí, Gineco?
1: Un tal Isaiah Evans, de sí. Duke.
0: Super conegut per nosaltres. Hem vist molts partits seus, podem assegurar que és un boníssim jugador.
1: No sé, tio.
0: Bueno, jo, només que redic que pot estar guai perquè els quatre primers són super top, jo diria. I després...
1: Hi ha cosites.
0: Hi ha cosites. No sé... No sé quan va ser l'última vegada que hi havia tres espanyols al draft, si és que ha passat mai. Bueno, suposo que alguna edició sí que va passar, però no sé, pinta bé. Jo crec que el més contrastat pel que és la CB i la NAA és, i per això els posicionen més amunt també pel nivell talent evident, a Daimara i Sergio de la Rea, però bueno, va a Miller al tanto. Sí, és cert que pot ser una moneda més una miqueta a l'aire, però tampoc és... Jo l'he vist alguns vídeos i té tela, també. Bueno, no sé, si haguessis de dir ara, Eneko, semblarà una barbaritat, per com estan els pics també, bueno, li podries donar una volta, perquè OK, sí, li pot caure un superpic aquí, increïble. I que els equips de baix es poden reforçar. Qui creus que guanyarà l'NBA l'any que ve? Ho diem un any d'antelació. És a dir, que la predicció de veritat, evidentment, serà a l'octubre. Sí, bueno,
1: per pics...
0: Bueno, per pics i no pics.
1: No, i reforços i tot això. Buah, jo què sé. Jo què sé, bro.
0: Tira-te-la. No passa res. La predicció certa, de veritat, serà més endavant. Però a dia d'avui, cap on et tiren les vibes?
1: És que m'agradaria molt Indiana, tio, però... És que no tenen ni pic aquest any.
0: És que és impossible, això.
1: No sé, tio.
0: T'ho veig que no passa res, pots dir un nom i ja està.
1: A veure, caurà més o menys pels equips que han arribat més lluny aquest any.
0: No sé,
1: No, és que no tinc ni idea, què vols que et digui?
0: Tira-te-la!
1: Pues em tirava Pacers, però Pacers no serà.
0: Ah, però... alguna miqueta més contrastat. No té pinta que hi hagi ja... va actuar una altra vegada. Creus que es trenca el tema dels últims 8 anys?
1: Home, New York...
0: No només perquè New York, però vull dir, creus que estarà dintre dels guanyadors Nuggets o Warriors o Celtics o OKC?
1: No, jo crec que dintre estarà, perquè si no, fora d'aquests, Atlanta jo crec que no t'arriba, bueno, Detroit
0: no el veig equip campió, sincerament, Detroit Pistons. Home, per tocar i perquè la NBA pugui seguir amb el seu guió predeterminat,
1: els Caps, Detroit,
0: no sé, jo crec que com a guió d'Adam Silver toca a San Antonio Spurs, però...
1: Ah, bueno, clar, sí,
0: però vés a saber, potser et fan aquí un... no sé.
1: Nah, no sé,
0: no tinc ni idea. De moment, si hagués de dir algú a dia d'avui, dic San Antonio Spurs.
1: És que trencant tot, clar, o sigui, l'estadística diu que Nova York no guanyarà.
0: Sí.
1: Estic pensant aquí al quadre de... Jo crec que caurà a l'oest.
0: És cert que venim comentant des de fa un temps que l'oest és superior, però
1: aquest any ha guanyat l'est.
0: I els últims 3 va guanyar l'est 2-1.
1: Llavors toca...

0: A l'oest. T-Wolves.
1: Te la tires?
0: Sí, sí, sí, me la tiro. No havia pensat en Anthony Edwards.
1: No sé, Anthony Edwards el tenen com un Lamborghini aparcat al garatge amb pols. Adam Silver. Els guionistes aquí haurien de fer alguna cosa, perquè no sé. Era un equip molt divertit, eh?
0: Jo crec que sí. Que ja toca. Clar, que es van anar a finals de conferència, no? No, sí, no, finals no. De conferència.
1: Ah, sí. També... Mira, jo crec que la NBA ara... Adam Silver està avançant i li deu estar donant voltes i té tres noms en ment. Primer són Anthony Spurs.
0: Ok, sí.
1: Oh, sí, ok, sí. Podria ser Minnesota Timberwolves. I et dic més. A la NBA, per tant perquè fa dos anys van guanyar els Celtics, com perquè el millor jugador ofensiu del planeta està a Los Angeles, jo crec que els Lakers, a la NBA no li interessa que segueixin fent tant el penes a les primeres rondes de playoff com han fet últimament.
0: Llavors, posant en aquesta, la final és Lakers-Celtics.
1: Podria ser. Podria ser.
0: Això? Que a la NBA no li interessa que Celtics perdi una altra final. Llavors, no va. I aquí estem.
1: És que Lakers aquest any jo crec que podia haver arribat més, bastant més lluny que l'any passat. Però bueno, al final,
0: bueno,
1: què va passar? Que en el moment en el que no s'havia de lesionar ningú, què va passar amb Luka Doncic? Pues el que passa sempre, que es va lesionar.
0: Ja per es troben a OKC, no?
1: Bueno, això segur. Per arribar a les The Finals, segur. No sé, podríem tenir Bergui. En Eco, quasi que anem dient adeu a la temporada, eh?
0: Sí, perquè hi ha poca cosa més a comentar.
1: Sí. Una pena, hagués molat fer aquest últim programa sabent el campió, sí, de la CD. Jo crec que ha sigut l'ideal, però no s'ha pogut. En tot cas, tercer partit d'aquesta nit i veurem més endavant. Neko, qui vols que guanyi?
0: Home, estaria lleig que el València s'emportés una temporada com la que ha fet, de 8.
1: Estem d'acord. Doncs res més a afegir sobre aquest tema. Veurem l'any que ve. Ens veiem d'aquí uns mesos, aviam quina traca han liat els de Chicago Bulls aquest any i amb un possible València Bàsquet o Futbol Club Barcelona campió, i un draft, que de fet el draft és aquesta setmana ja, diria.
0: Sí, no, la data exacta no...
1: Llavors veurem si al final la Daimara cau a Golden okay, sí, State, a OKC o a Bucks, i veurem de la Rea també què fa. Llavors, sense gaire res més a afegir d'aquesta temporada, de la següent, ens veiem ja l'octubre que ve o el setembre, quan sigui, i Línia 3 us diu adeu.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: When I met you in the summer. Ràdio Caldes es posa el banyador i les ulleres de sol. El dilluns 29 de juny comença la temporada d'estiu a Ràdio Caldes. Una combinació de música, informació i continguts divulgatius per fer l'estiu més agradable i entretingut.
2: No porto les claus. I és allò que dius, no, ara no em
3: dono, una cosa no em dono ni temps.
2: O sigui, el viatge d'anar de tornada...
4: Clar, jo vés al bar.
2: No, vés a la manaca que et fa fora i a la ràdio.
5: Clar, Què tal? Benvinguts al Quatre Gotes. Acabeu de topar amb un podcast que gira al voltant de l'aigua. De l'aigua que tindrem o la que ens faltarà en un futur.
6: A plaça Universitat comencen a arribar desenes, centenars, potser milers de persones. Porten pancartes, càntics, banderes, però ningú sap quants són. La policia diu que en són 8.000, l'organització en compta 60.000.
7: Ara, però, les claus que utilitzem, que són aquestes tres petites de metall, són les claus que en diem de pany de serreta o de bombí, aquestes terminologies que a vegades sentim, que tenen doncs, això, aquest cilindre a l'interior.
8: Nom. Conxita Granger Veleta.
9: Dia d'entrada al camp de concentració.
8: Camp de concentració de Ravensbrück. 2 de setembre de 1944.
9: Matrícula.
8: 62.480.
1: Salut, cultura, història, ciència, llibres, persones i música. Molta música per fer més suportable la calor. A partir del 29 de juny, programació d'estiu a Ràdio Caldes. Com sempre, al 107.8 de l'FM i a radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
10: Aquest Sant Joan, Ràdio Caldes es vesteix de festa per acompanyar-te en la nit més llarga i màgica de l'any.
11: Vull petar-ho davant del mirall.
1: A partir de les 7 de la tarda, Ràdio Caldes es converteix en la banda sonora ideal per acompanyar-te en la celebració de la Revetlla de Sant Joan. I a partir de les 10 de la nit i fins la 1 de la matinada, especial Escal Dance, amb DJ Peris. Una sessió exclusiva per posar ritme a la nit de Sant Joan.
10: I pels que allarguin més la nit, a partir de la 1 de la matinada i fins que surti el sol, una selecció musical per acabar el dia o començar-lo amb la companyia de Ràdio Caldes.
1: La Revetlla de Sant Joan es viu també a Ràdio Caldes, al 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
12: Naveguem per les zones d'altres mons. La forma d'aquest món tan complex ens enfronta a l'ofec de l'ésser ignorants, els enigmes i misteris, l'origen dels mateixos i la capacitat individual de l'ésser poden acostar-nos a aquesta altra realitat.
13: Quan l'ésser humà s'enfronta al destí per defensar allò en què creu.
14: La màgia és la pràctica que manipula les forces invisibles per a modelar el nostre món visible. Àrea hermètica. Seguim la cerca de l'invisible.
15: Àrea hermètica. Misteris de Ràdio Caldes.
16: Tots els divendres a partir de les 8 del vespre.
12: Presentat per Josep Cozar.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: Les veles s'inflaran.
2: Cada dilluns, a partir de 6:45 de la tarda,
1: el vent ens portarà
2: tota la programació del centro i del casino.
1: Com un cavall desbocat per Ràdio Caldes.
3: Molt bé, doncs ja està, ja he escalfat la veu. Ja podem gravar la falca, Jordi.
2: Però si ja està, Ferran, ja està.
3: Cada dilluns a 6:45 de la tarda,
2: La Taquilla, a Ràdio Caldes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
4: Com anem? Soc l'Arnau, altre cop per aquí. Diria que encara em deixen dir que el meu programa és jove. Com sempre, anem tractant tot allò que ens pugui afectar els bailets, i no tan bailets, prioritzant donar veu a les causes socials, les entitats del poble. També aniré portant convidats i amics per no tornar-me boig per l'ençol, programes de tota mena, més o menys densos, no patiu que tampoc faltarà algun dia de col·legues i obrir sobres de cromos de futbol. Aquest any, pujant el compromís i la militància, el programa setmanal encara serà els dilluns, però de 7 a 8, que els pares ja ens deixen anar a dormir una miqueta més tard. I els vespres, encara que siguin de dilluns, són joves. Us espero a l'hora gosarapa.
0: La ràdio que parla de tu.
5: Llega Piantao por el tango. Una locura tanguera desde Barcelona para todo el mundo. Idea, producción y conducción, Raúl Mamone. Todos los lunes desde Radio Caldas, en la provincia de Barcelona, de 20 a 21 horas, inaugurando las nuevas instalaciones de la radio, con más historias, más poesía, más narrativa tanguera, en esta nueva temporada de Piantaos por el Tango.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
6: Ràdio Caldes es posa el banyador i les ulleres de sol. El dilluns 29 de juny comença la temporada d'estiu a Ràdio Caldes. Una combinació de música, informació i continguts divulgatius per fer l'estiu més agradable i entretingut. Salut, cultura, història, ciència, llibres, persones i música. Molta música per fer més suportable la calor. A partir del 29 de juny, programació d'estiu a Ràdio Caldes. Com sempre, al 107.8 de l'FM i a radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
7: Aquest Sant Joan, Ràdio Caldes es vesteix de festa per acompanyar-te en la nit més llarga i màgica de l'any.
8: Vull petar-ho davant del mirall. Vull petar-ho tots els dies de l'any.
6: A partir de les 7 de la tarda, Ràdio Caldes es converteix en la banda sonora ideal per acompanyar-te en la celebració de la revetlla de Sant Joan.
9: I de fer el bailoteo.
6: I a partir de les 10 de la nit i fins la 1 de la matinada, especial Escal Dance, amb DJ Peris. Una sessió exclusiva per posar ritme a la nit de Sant Joan.
7: I pels que allarguin més la nit, a partir de la 1 de la matinada i fins que surti el sol, una selecció musical per acabar el dia o començar-lo, amb la companyia de Ràdio Caldes.
6: La revetlla de Sant Joan es viu també a Ràdio Caldes, al 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Info Caldes. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Bona tarda i benvinguts a l'Info Caldes. Avui és dilluns 22 de juny i obrirem l'informatiu fent repàs d'alguns dels actes destacats del cap de setmana. Concretament, ho farem amb la presentació de les noves instal·lacions de l'Institut Escola de Caldes que van poder veure les famílies el passat divendres. Un equipament que, després de 20 anys, ha sortit dels barracons. Un dia després, dissabte, també va tenir lloc l'acte important per als comuns de Caldes, en què es va presentar l'alcaldable Marc Calbó amb assistència de Jessica Albiach. Una trobada que va servir per explicar les seves polítiques futures per al municipi. Pel que fa a diumenge, va tenir lloc la Fira Botiga, amb una 23a edició que va disposar de menys aforament que altres anys, però va tenir 19 paradetes dels comerciants calderins. A més, continuarem amb la cultura de la mà del Centre Ateneu Democràtic i Progressista, que va celebrar l'entrega dels premis del TACAM. Finalment, tancarem les notícies amb la sessió de cinema a la fresca organitzada per l'agrupament Escolta al Pascualet, reclamant la reobertura del Molí d'en Ral i acollint una 80a de persones. Ara ho repassem tot plegat. Abans, però, com sempre, fem un cop d'ull als titulars. Divendres a la tarda, les famílies de l'Institut Escola de Caldes van poder entrar per primera vegada a les noves instal·lacions del centre, que s'inauguraran oficialment de cara al curs vinent. Aprofitant la resta de fi de curs, alumnes, pares i mares i membres del consistori van assistir a aquesta presentació relativament informal que va tenir de protagonista aquest gran edifici i obert amb acabats de fusta, que serà la nova seu dels nens i nenes de primària de l'escola. Tot i l'orgull d'haver aconseguit sortir dels barracons després de 20 anys, divendres també es van destacar alguns temes pels quals encara toca treballar perquè es puguin posar en ordre. Dissabte es va presentar oficialment el cap de llista dels comuns de Caldes de Montbui, Marc Calbó. L'acte, que va acollir més de 150 persones, es va celebrar a la plaça Catalunya i hi va assistir també la presidenta del partit i diputada del Parlament, Jessica Albiach. Per la seva banda, Marc Calbó va assenyalar com a prioritats els canvis profunds que necessita el poble, especialment en matèries de mobilitat i d'habitatge. Aquest diumenge ha tingut lloc la 23a edició de la Fira Botiga. Un total de 19 establiments de la UCIC, la Unió de Comerciants i Industrials de Caldes, van desafiar la calor i de 10 del matí a 9 del vespre van plantar la seva parada a l'Avinguda Pi Margall per oferir els seus productes i serveis a preus molt atractius. Una edició que, a diferència d'altres anys, s'ha viscut amb lleuger descens d'afluència. El grup de teatre Sierra de Fals torna a triomfar en el TACAM, el concurs de teatre amateur de Caldes de Montbui. Aquest dissabte, el Centre Ateneu Democràtic i Progressista va celebrar l'entrega de premis de la 34a edició del concurs de teatre amateur de Caldes de Montbui. I aquest any ha tornat a guanyar el certamen el grup de teatre de l'Associació Cultural i Recreativa de Fals, al municipi de Fonollosa, per l'obra 12 sense pietat. Repeteixen, per tant, el premi que ja van obtenir l'any passat amb l'obra Maria Rosa. La Cambra de Comerç de Barcelona llança una iniciativa per impulsar startups tecnològiques vallesanes relacionades amb la logística i la distribució avançada. A través del programa Impulsa Startup Despega, la Cambra de Comerç seleccionarà projectes per ajudar al seu creixement i presentació davant nous potencials inversors. Aquest dissabte, l'agrupament Escolta al Pascualet va organitzar una sessió de cinema a la fresca per donar la benvinguda a l'estiu, un acte per continuar reclamant la reobertura del Molí d'en Ral. Una 80a de persones van assistir a la projecció i la comissió local destaca la importància de seguir donant-li ús a un espai que reclamen des de fa més de 5 cursos. L'últim titular és pel temps. El Servei Meteorològic de Catalunya manté l'avís per situació meteorològica de perill alt per calor. Avui el termòmetre ha fregat els 36 graus i demà s'espera una jornada similar en plena onada de calor. La matinada començarà amb temperatures ben elevades situant-se entre els 20 i els 24 graus, de manera que la nit serà especialment càlida i tropical. A partir de mig matí, l'ascens tèrmic serà molt ràpid i marcat. Cap a les 11 del matí ja s'assoliran valors propers als 33 graus i el pic de calor arribarà entre el migdia i les primeres hores de la tarda, quan les temperatures superaran els 35 graus.
0: Cada dia, l'actualitat de Caldes de Montbui a l'Info Caldes.
1: Divendres passat, les famílies de l'Institut Escola de Caldes van poder passar pàgina a dues dècades de barracons. La comunitat educativa va poder veure i passejar-se per les noves instal·lacions del centre educatiu. Després de 20 anys convivint amb els barracons, el centre va decidir aprofitar la tarda de portes obertes per presentar el nou edifici de l'escola, que ja té acabat el gruix de les obres. Un final de curs esperat des de fa temps, després de molts anys de lluita per aconseguir una infraestructura en condicions per l'educació dels seus fills i filles. Ens explica quin ambient s'hi respirava el company i col·laborador de Ràdio Caldes, Aleix Marí. Bona tarda, Aleix.
2: Bona tarda, Òscar. Com bé dius, divendres passat les famílies de l'Institut Escola de Caldes van aprofitar la festa de fi de curs per celebrar una jornada de portes obertes a les noves instal·lacions del centre, que posen fi als barracons després de 20 anys. La tarda va servir per inaugurar simbòlicament una infraestructura que, de fet, els i les alumnes estrenaran al setembre, de cara a fer-hi classe durant el curs que ve. Així explicava el regidor d'Educació, Jaume Balar, com d'important es va sentir el dia de divendres.
3: Aquí ja ho veieu, avui és un dia de molt de moviment aquí a les portes del nou Institut Escola de Caldes de Montbui. Avui és un dia històric. Un dia històric que celebra que després de gairebé dues dècades de reivindicacions per part de la ciutadania del municipi i de barracons on s'han estat fent classes, doncs finalment avui podem dir que hem obert les portes del nou Institut Escola de Caldes de Montbui. Per tant, és una satisfacció enorme el poder compartir amb tots vosaltres, tota la gent que esteu aquí, aquest nou institut, que si heu entrat per dintre, doncs haureu vist que és extraordinari, molta fusta, molts finestrals, molta llum, passadissos molt oberts, que en definitiva el que faran serà que tots els nens i nenes que gaudeixin d'aquest edifici doncs rebin una educació d'encara més qualitat, si és que això és possible, de la que ja rebien en aquests moments. Per tant, molt satisfets.
2: Recordem que l'Institut Escola de Caldes, que encara està pendent del seu rebateig després que no hi hagués acord en el procés participatiu intern del passat març, és el centre sorgit de la fusió entre l'Escola del Calderí i l'Institut Pic del Vent, en vigor des del curs 24-25. Es tracta de l'únic centre de Caldes que agrupa la primària i la secundària i des de la seva creació fins ara, part dels seus alumnes han estat en mòduls. El nou edifici de l'Institut d'Escola té acabats de fusta i 14 aules amb un total de 2.420,1 metres quadrats distribuïts en dues plantes, fent que la sensació sigui de molta amplitud i de lluminositat. Tot i que encara s'hi han de fer algunes obres i queda per transportar tot el mobiliari, divendres les famílies i alumnes de tots els cursos van poder visitar el nou equipament on només faran classe els alumnes de primària. Així explicava el regidor d'Urbanisme, Jordi Martín, com s'ha pensat tècnicament el nou edifici.
4: El resultat final és que l'edifici en general ha quedat molt bonic i així ho està dient tothom i veient tothom. La fusta és un material molt càlid que tots els ciutadans, que totes les persones ens agrada de veure. Hi ha un bon ús d'aquest material, tant a l'estructura com en els acabats. Per tant, aquesta fusta, aquesta calidesa i, si us fixeu, com els espais tenen molta transparència, no hi ha una sala que no tingui vidres als dos costats, tenir aquesta visió d'estar en espais molt propers al pati, molt propers a l'exterior, unes classes molt còmodes perquè han de funcionar i amb tots els requeriments que es va demanar en el procés participatiu que es va fer al principi.
2: Per la seva banda, les famílies, que divendres van tenir l'oportunitat de passejar-se per les noves instal·lacions per primera vegada, van manifestar la sensació ambivalent que els desperta el nou edifici. Ho sentim en paraules d'Octavi Martí, professor i pare del centre.
5: Satisfacció per un costat d'aconseguir allò que es volia, també amb una mica de resignació potser, no? De dir, ostres, això hauria d'haver vingut abans potser, no? Perquè són molts anys allà als mòduls on no et fas teu l'escola al final perquè allò és provisional, no? I potser ha tardat una miqueta de lo que tocaria, no? Però clar, evidentment, el primer és satisfacció, sempre.
2: El tema que més conversa va generar en aquest apartat de coses a millorar, però va ser el de la calor. El nou complex escolar no disposa de sistema de climatització per l'estiu i, tot i tractar-se d'un espai molt obert, el patiment per la calor dels nens i nenes era palès en les famílies. El consistori va explicar que la instal·lació sense aire va imposada per la normativa del Departament d'Educació i, a més, el regidor d'Urbanisme va voler posar èmfasi en el treball que s'ha fet per aconseguir una ventilació creuada que serveix com a alternativa d'aprofitament a una instal·lació que podria costar fins a 300.000 euros.
4: S'ha dissenyat de manera que les ventilacions creuades afavoreixin moltíssim que sigui el mínim necessari a l'ús d'altres elements per baixar la temperatura. Per tant, d'alguna manera s'ha tingut en compte tant en els aïllaments com els materials com en el disseny de la pròpia, del propi edifici, que la ventilació natural, que òbviament és el sistema no només més econòmic, sinó el més natural possible, sigui el més eficient possible. Per tant, aquest edifici, enfront de les temperatures altes, tindrà una bona resposta.
2: Sobre el tema de la climatització i tots els reptes que queden per afrontar d'ara endavant, també va parlar Núria Martínez, mare de l'escola des de fa 11 anys i membre actual de l'AFA.
6: És molt bonic. Encara queden coses per enllestir, segurament. Nosaltres anem veient els tiquismiquis que com a pares anem veient, perquè suposo que es podran resoldre. I el que ens hem trobat sobretot és la calor que fa sense nens i nenes a dins i que s'ha de plantejar seriosament què s'hi pot fer, evidentment, perquè això és insuportable. Te dones que és una lluita constant, perquè si no és una cosa és l'altra, és sempre anar rebent engrunes del departament i sempre anar mendigant, i és una llàstima que s'ha aconseguit l'edifici, està molt bé, però encara queden moltíssimes coses i ens trobaran aquí al peu del canyó a aconseguir que està bé pels nostres fills, evidentment.
2: L'obra completa de l'edifici ha costat 3,7 milions d'euros i l'Ajuntament n'ha hagut d'assumir 500.000 per fer un conveni d'obres amb la Generalitat per accelerar el procés, que si no s'hagués retardat ben bé fins al 2030. Toca celebrar, doncs, aquesta gran fita de l'Institut d'Escola, encara que té moltes coses a millorar, però de cara al curs que ve farà un gran pas per tecnificar l'educació dels calderins i calderines.
0: Posa't al dia amb les notícies de la jornada.
1: Els comuns de Caldes han presentat oficialment el seu cap de llista a un acte celebrat dissabte a la tarda a la plaça Catalunya. Marc Calvó va assenyalar els objectius principals de la formació de cara a les eleccions municipals de l'any vinent. Una presentació que va comptar amb unes 150 persones de públic i que va fer acompanyat de la presidenta del grup parlamentari de Comuns, Jessica Albiach. La presentació va ser el punt de partida del projecte que defensa Calvó, que té com a objectiu obrir una nova etapa a Caldes amb la voluntat de construir un Caldes per viure millor. L'alcalde Blà de Comuns va defensar que vol una vila arrelada a l'esquerra transformadora, l'ecologisme, el feminisme i el municipalisme, empenyent polítiques públiques des dels barris, entitats, moviments socials i participació ciutadana. Tot plegat situant l'habitatge i la mobilitat com els dos grans eixos prioritaris del projecte i assegurant que no governaran de la mà de la dreta, com Junts o el Partit Popular. Així ho assegurava l'alcalde Blà dels Comuns, Marc Calvó, en declaracions a Ràdio Caldes.
7: És a dir, nosaltres creiem que hem de prioritzar l'habitatge i concretament l'habitatge públic com a política central de Caldes de Montbui, però també la connexió dels nostres barris amb el centre, és a dir, de Can Valls, Torrenegrell, Can Maspons, Alfarell i la resta de barris. Alhora vam pensar que el nostre full de ruta ha de ser l'escolta activa dels calderins i les calderines, que si volem governar necessitem escoltar el que pensa la gent respecte al nostre municipi. Però també vam ser molt clars. Nosaltres no farem cap pacte amb la dreta, és a dir, no farem cap pacte ni amb el Partit Popular ni amb Junts.
1: En aquest sentit, per a les polítiques d'habitatge, la formació planteja la necessitat d'ampliar el parc d'habitatge públic, impulsar fórmules cooperatives i combatre l'especulació. Respecte a la mobilitat, reclamen millores de connexió amb els municipis veïns i de manera interna, entre barris, a partir de la defensa que els barris han de ser el centre de les polítiques del consistori. D'altra banda, Calvo també assenyala que l'acte d'aquest cap de setmana neix de molta feina i reunions al llarg dels anys per poder transmetre les principals claus del projecte. Entre d'altres, assenyala la defensa de l'espai del Molí d'en Ral per al cau, reforçant i subratllant la feina de lleure educatiu i la necessitat de lluitar perquè l'entitat disposi d'un espai on desenvolupar les activitats. Són declaracions de Marc Calvo als micròfons de Ràdio Caldes.
7: És un acte amb el que vam començar, que surt d'uns anys de moltes reunions, de molta feina, però que dona el tret de sortida per nosaltres a una campanya que se centrarà en aquests dos punts: habitatge, mobilitat i també en l'escolta activa de la nostra ciutadania. També va ser rellevant que vam posar molt en valor la importància de recuperar el Molí d'en Ral pel cau i en general per tot el poble. És un equipament que és indispensable per una entitat que dona un servei que va molt més enllà d'un servei. És una entitat que que educa els nostres infants i que l'educació en el lleure és tan o més important que altres prioritats que està tenint aquest govern municipal. Per tant, per nosaltres, la recuperació del Molí d'en Ral també és primordial.
1: En aquest acte presentat per Conxa Romera també hi van participar diversos membres de la formació com la politòloga calderina Mireia López, experta en polítiques públiques. Una jornada que, més enllà del contingut polític, va servir per donar a conèixer el projecte a les persones interessades.
0: Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Aquest diumenge ha tingut lloc la 23a edició de la Fira Botiga. Un total de 19 establiments de l'UCIC, la Unió de Comerciants i Industrials de Caldes, van desafiar la calor i de 10 del matí a 9 del vespre van plantar la seva parada a l'Avinguda Pi i Margall per oferir els seus productes i serveis a preus molt atractius. Una edició que, a diferència d'altres anys, s'ha viscut amb un lleuger descens de l'afluència. Aquesta iniciativa té l'objectiu d'oferir una experiència de compra diferent i amb productes i serveis adaptats a l'època prevacances. El president de la Unió de Comerciants i Industrials de Caldes, Manel Marín, ha explicat a Ràdio Caldes en què consisteix la Fira Botiga i per què seleccionen aquestes dates.
8: Això fa 23 anys que es fa la Fira Botiga. Bueno, ha tingut diversos llocs on es feia, però al final fa uns quants anys ja que es fa aquí al Pi i Margall, no? Es tracta que les botigues surt la botiga al carrer i treuen els seus productes per vendre. Depenent una mica del corpus de com queda del Rosario, encara que hi ha hagut anys que ha coincidit amb el Rosario, però sempre s'ha fet cap a mitjans finals de juny, sí.
1: Unes dates que poden influir en els hàbits de compra de la clientela, perquè enguany no han tingut una rebuda tan gran com altres edicions. El president de l'UCIC ha lamentat una mica la baixa influència d'ahir al matí, alhora que menciona que no es troba una lògica en aquesta causa, perquè la calor és un fet habitual en aquesta època de l'any. Així ho explicava Manel Marín als micròfons de Ràdio Caldes.
8: Bueno, el matí ha sigut una mica fluixet en comparació amb altres anys. Al migdia ja sabem que aquesta estona és molt, molt tranquil·la, i esperem que ara a la tarda hi hagi ambientillo, com sempre, i hi hagi bones vendes. Fem la valoració amb tots els comerços, no? Un diu que és que juga al Barça, l'altre que fa calor, l'altre que coincideix a finals de mes. Vull dir, hi ha tants punts que dius, ostres, però no se sap al final. Avui sí, ha fet calor, però si fem memòria l'any passat, també em va fer molta calor, i estem en una època que és lògic que la calor, doncs, cada vegada en tindrem més, vull dir. Ens hem de plantejar fer-ho en una altra data o d'alguna altra manera. Bueno, fa temps que ja estem pensant. El que passa que el soci segueix volent aquest format amb aquestes dates, però...
1: Una jornada de comerç i de jocs per als petits que va tancar literalment amb foc, amb un espectacle de la mà del Ball de Diables de Caldes.
0: Cada dia, l'actualitat de Caldes de Montbui a l'Info Caldes.
1: El grup de teatre CR de Fals torna a triomfar en el TACAM, el concurs de teatre amateur de Caldes de Montbui. Aquest dissabte, el Centre Ateneu Democràtic i Progressista va celebrar l'acte de l'entrega de premis de la 34a edició del concurs de teatre amateur de Caldes de Montbui. I aquest any ha tornat a guanyar el certamen el grup de teatre de l'Associació Cultural i Recreativa de Fals, al municipi de Fonollosa, per l'obra 12 sense pietat. Repeteixen, per tant, el premi que ja van obtenir l'any passat amb l'obra Maria Rosa. El grup de teatre CR Fals va aconseguir, a banda del premi de millor grup, el premi del públic i altres reconeixements de segons premis, com la segona millor direcció per Francesc Parcerisas, Toni Arnau per a actor principal i Damià Casajoana per a actor de repartiment. El segon premi a millor grup va recaure a Guspira Teatre, de Cassà de la Selva, per la seva obra Burundanga, una obra que va acumular un altre premi per a Marta Tarrés, la segona millor actriu principal. D'altra banda, Genesis Teatro de Fraga va guanyar el tercer premi de millor obra per L'Hostalera i el guardó per a la millor actriu principal per a Marta Agorreta, i també es van dur el premi a millor maquillatge i perruqueria. Vicenç Romanillos, Pere Prats i Helena Llobet van guanyar el primer premi a la millor direcció per Adossats, del grup de teatre d'Ull de Bou, de Sant Esteve de Sarrovires. Una obra que, a més, se'n va endur el primer premi a la millor presentació escènica. La companyia Tres Panys de Mollà es va endur el premi el Premi Especial del Jurat amb La filla del mar. Finalment, el millor actor va ser Gonzalo Fernández per al diari de Adán i Eva de la companyia alacantina Teatro Rayuela de Santa Pola. Una edició que any rere any creix i en aquesta edició tanca amb una assistència mitjana d'un centenar de persones a cada una de les representacions. Un concurs que ja s'ha convertit en un referent del Teatre Amateur a Catalunya, que aquest any ha rebut també companyies teatrals d'altres comunitats com la Comunitat Valenciana i l'Aragó.
0: Posa't al dia amb les notícies de la jornada.
1: La Cambra de Comerç de Barcelona llença una iniciativa per impulsar startups tecnològiques vallesanes relacionades amb la logística i la distribució avançada. A través del programa Impulsa Startup Despega, la Cambra de Comerç seleccionarà projectes per ajudar el seu creixement i presentació davant nous potencials inversors. Amb el programa es vol ajudar a consolidar el model de negoci, definir una estratègia de creixement i accedir a oportunitats de finançament. En aquesta edició s'orienta a projectes tecnològics amb solució per millorar la logística i la distribució avançada, uns projectes que durant 4 mesos rebran acompanyament per escalar el seu negoci, incloent mentories especialitzades valorades en 4.000 euros. La iniciativa s'adreça a startups constituïdes o en procés de constitució, d'equips emprenedors formats per una o més persones i projectes que disposin d'un producte mínim viable, ja desenvolupat amb potencial de creixement i escalabilitat. El programa arrencarà al setembre i finalitzarà al desembre amb la presentació dels projectes davant d'un jurat especialitzat. D'entre tots els participants, les dues millors iniciatives del programa rebran un premi de 4.800 euros i 1.600 euros respectivament. El projecte es desenvoluparà a Granollers i les persones o equips interessats poden presentar la seva candidatura fins al 30 de juny a través del web.
0: Cada dia, l'actualitat de Caldes de Montbui a l'InfoCaldes.
1: Aquest dissabte, l'agrupament Escolta el Pasqualet va organitzar una sessió de cinema a la fresca per donar la benvinguda a l'estiu, un acte per continuar reclamant la reobertura del Molí d'en Ral. Una vuitantena de persones van assistir a la projecció i la comissió local destaca la importància de seguir donant-li ús a un espai que reclamen des de fa més de 5 cursos. Així ho explica Aleix Marí.
2: Efectivament, Òscar, ja fa més de 5 anys que l'agrupament Escolta el Pasqualet reclama un local propi i, en concret, que lluita per la reobertura del Molí d'en Ral, un edifici de 3 plantes a les afores del Bugarai que actualment està en desús. La comissió local de l'agrupament, que ja fa anys que organitza actes per revitalitzar l'espai, va celebrar aquest dissabte un dels més multitudinaris fins la data, un cinema a la fresca que va acollir gairebé 80 persones. Aquesta era l'explicació i la valoració de l'acte que va fer la cap del CAU i membre de la comissió local, Jana Mayol.
9: Hem fet un cinema a la fresca, hem projectat la pel·lícula de Com ensinista un drac i la veritat és que hem tingut bastant públic variat, des de nens, famílies o joves que han vingut a veure la pel·lícula. Alguns no han estat tota l'estona, però han anat venint i marxant. Teníem també la barra oberta i hem fet entrepans per sopar i estem molt contents, la veritat. Hem començat a les 9, obrint la barra amb els entrepans i això, i a les 10 hem començat la projecció, fins ara a les 12 ben bé que hem acabat. I molt bé.
2: El CAU el Pasqualet es va quedar sense local quan, després de la pandèmia, l'entitat Ateneu, que gestionava el Molí d'en Ral, es va dissoldre i l'agrupament va haver de deixar de fer-ne ús. En el procés de reactivació de l'espai, els membres de la comissió van descobrir que la propietat, que havia estat pública, ja no ho era, i, per tant, va haver de posar-se en contacte amb l'Ajuntament per iniciar converses per a una possible cessió de l'espai al consistori per part de CaixaBank, l'entitat que actualment és propietària legal del Molí. En base a la definició de l'espai com a equipament públic al Pla d'Organització Urbanística Municipal, el POUM, el passat octubre el Pasqualet va signar un conveni amb l'Ajuntament per treballar conjuntament en aquesta sessió. Paral·lelament, però, han seguit fent actes per donar visibilitat a la seva causa i per vitalitzar un espai que defensen ha de ser pel poble. Escoltem com ho expliquen tot plegat els caps de l'agrupament i membres de la comissió local, Mont Canyelles i Ona Permanyer.
10: Des de l'agrupament Escolta el Pasqualet portem molts anys reivindicant la necessitat de que el nostre agrupament tingui un espai de cara a poder fer la nostra activitat de lleure. Considerem que un espai com vindria a ser el Molí d'en Ral podria ser un bon espai per fer aquestes activitats.
11: Ara disposem d'un magatzem i alguns locals per separat i el que nosaltres reivindiquem és poder tenir un espai on poder dur a terme tota la nostra tasca educativa, tenir un sostre per quan plou, poder fer les activitats, sobretot per noctar, tenir un lloc com cuinar, i bé, doncs, com hem reivindicat sempre des de l'inici de la nostra lluita, el Molí d'en Ral hauria de ser pel poble i seria un espai obert per dur a terme tot de mena d'activitats i fer teixit cultural.
10: El cinema a la fresca, juntament amb els vermuts que fem, és un altre acte, de nou, per generar teixit, moviment, i al final són aquestes accions les que acaben motivant i generant que, que la nostra lluita es mantingui.
2: La comissió local assegura que seguirà fent actes i que la convivència amb l'Ajuntament ha de donar més fruits perquè pugui seguir valorant-se com a positiva.
0: Posa't al dia amb les notícies de la jornada.
1: Continuem ara amb la informació en format més breu. Avui, des de 6:15 fins a 7:45, la Sala Pilazna a les Cases dels Mestres acull la proposta del Consell d'Infants Juguem Plegats, un espai de joc obert i gratuït per jugar a jocs de taula. La sala té un aforament de 40 persones, per tant, en cas d'arribar-hi, s'haurà d'esperar el torn i entrar per ordre d'arribada. Més informació al web de l'Ajuntament. Ja està obert el termini per presentar les sol·licituds per al transport escolar del curs vinent. Aquesta ajuda va adreçada als joves que estudien fora del municipi de residència o que, tot i viure dins del municipi, tenen el centre educatiu lluny de casa seva. Es pot fer de forma telemàtica a través del web del Consell Comarcal o de forma presencial amb cita prèvia. Abans d'acabar, fem un cop d'ull a la informació de servei de la jornada. Avui és l'últim dia per comprar el tiquet de sopar popular de Revetlla de Sant Joan, un menú tradicional català de 14 euros que inclou botifarra amb seques, amanida, pa amb tomàquet, coca de Sant Joan de postres i vi dolç per acompanyar. També hi ha l'opció vegana amb el mateix preu i una opció infantil per 7 euros. Tot a càrrec de Xevi Xefles a les 9 de la nit de demà. Pel que fa al temps, el Servei Meteorològic de Catalunya manté l'avís per situació meteorològica de perill alt de calor. I és que les altes temperatures han estat les protagonistes durant tota la jornada. De fet, s'han fregat els 36 graus de màxima. De cara a demà, la matinada començarà amb temperatures ben elevades, entre els 20 i els 24 graus, de manera que la nit serà especialment càlida i tropical. A partir de mig matí, l'ascens tèrmic serà molt ràpid i marcat. Cap a les 11 del matí ja s'assoliran valors propers als 33 graus i el pic de calor arribarà entre el migdia i les primeres hores de la tarda, quan les temperatures superaran novament els 35 graus.

0: I fins aquí l'InfoCaldes d'avui, dilluns 22 de juny. Com sempre, ho ha fet possible la tasca als controls tècnics de Ferran Monterde, l'Aleix Maria a la redacció i a l'edició i redacció qui us parla, Òscar Guijarro. Podeu seguir informats als butlletins horaris i a radiocaldes.cat i recordeu que podeu trobar tota la informació a les nostres xarxes socials. Moltes gràcies per la confiança i fins demà.
1: InfoCaldes, l'actualitat de Caldes de Montbui.

0: and chases,
1: baritones and basses,
0: panderers,
1: philanderers,
0: cupidity, timidity,
1: mistakes,
0: fakes,
1: rhymes,
0: mimes, humblers, grumblers, humblers, humblers, no royal purse.
2: Molt bona tarda, què tal, com esteu? Benvinguts, benvingudes, avui un dilluns més a la taquilla. Avui, últim programa de la temporada, Jordi Graví, molt bona tarda.
3: Molt bona tarda, Ferran de Mesa, i ara què farem si és l'últim?
2: Doncs com que ja no ens hem de tornar a veure, doncs mira, saps què? Que ens ho podem carregar tot, ja.
3: Ah, sí?
2: Sí.
3: Què fas amb aquesta pistola?
2: Eh?
3: Què fas amb aquesta pistola? Sisplau, no,
2: ja, prou.
3: Estàs boig, que, no. Que els estudis són nous i és la temporada que vam de tornar.
2: Més igual, més igual.
3: T'has carregat
2: tot. Sí, més igual. No, hòstia, és veritat, perquè saps que passa, he anat apuntant a tort i a dret.
3: Sí, oi?
2: I aquí darrere, que hi ha els servidors, ostres, em sembla que li he fotut... Ara sí que li he fotut el tret, ara sí. Ara sí, hòstia, ara sí. M'he venit d'arriba, hòstia, sí. Que diuen els quillos d'aquí al Vallès Occidental,
3: sí.
2: Sobretot.
3: Sí. I del bueno, Bonai, també.
2: I del, sí, no, bueno, allà diuen altres coses, també.
3: Bueno, sí, també.
2: Sí,
3: coses,
2: sí, sí.
3: I quillos d'allà, d'un altre lloc.
2: I els quillos de la Bovera, què?
3: També n'hi ha,
2: perquè la Bovera també som quillos, eh?
3: Sí?
2: Sí, també som quillos. I, escolta, i els quillos del casc antic... Que ja no es diu casc antic, que es diu centre històric.
3: N'hi han d'aquillos?
2: Hi han, però són molt refinats.
3: Jo, al Camp de l'Arpa no surten gaire.
2: Ui, no. No, però, a veure, tu t'imagines?
3: Un quillo del
2: Camp de l'Arpa.
3: No, no. Amb aquest nom? No es pot ser quillo. D'on ets? Del Camp de l'Arpa.
2: Jo sóc del Camp de l'Arpa.
3: Has de ser finoli.
2: Exacte, molt bé. No, bueno. El Puigdomí sí que és nom de quillo.
3: Sí.
2: I al Puigdomí hi ha molta moto d'aquella de quillo.
3: Bueno, perquè hi ha moltes pujades i baixades.
2: Exacte.
3: I carrers que canvien de direcció.
2: Sí.
3: Com el d'aquest home que tenim aquí davant.
2: Exacte.
3: Tocant botons.
2: Bueno,
3: sort que no has matat ningú. A més, et podries haver esperat al final del programa d'avui, bé, per trencar-ho, sí, tot i disparar a tot i a dret.
2: Ho sento. És que, mira, no sé què m'ha passat. Jo crec que són les ganes de tenir vacances, ja. Tinc moltes ganes de vacances.
3: Molt bé, doncs va, obrim la persiana, si no te l'has carregat.
2: No, no me l'he carregat, però si vols me la carrego, eh.
3: Aquí.
2: Mira.
3: No, sisplau, deixa-la en pau.
2: Era broma, he apuntat al món.

0: Això d'entrada, el que porta la veu cantant d'un programa, sap? Llavors no se'l pot fer callar un presentador.
1: Lo siento mucho, me equivocado y no volverá a ocurrir.
0: Molt bé, a veure si és veritat. Una altra interrupció i agafo l'escopeta i...
2: Sí, sí, perquè el públic ha d'estar calladet. Ja pot ser rei o tot el que vulgui, però aquí no mana vostè, aquí manen els presentadors. O sigui que calli i escolti.
1: Si no me hacen caso, yo dimito.
2: Doncs sí, si t'imiteixi de ser el nostre públic, o marxi. Ja pot marxar.
0: Me rio en tu cara, en tu payaso. Cara,
2: Sí. Marxi.
0: Exacte, foti el camp. Mira, jo li dic on és la porta. Mira, a trets li dic on és la porta. Ja està, he fet com un forat, com del gat. Saps?
2: Perquè pugui sortir per una gatera.
0: Perquè pugui sortir per allà, agenollant-se. Sí. Mare meva. Bueno, sort que han vingut dues persones més de públic.
2: Més mal,
0: perquè si no, és que no ens quedava ningú. Només falta saber quina música d'agenda tenim avui i comencem el programa.
2: Doncs mira, una música que ens ha enviat un tal doctor Frankenstein i no Frankenstein,
0: sí?
2: Tot i que som família,
0: Home, sí.
2: I un monstre creat per ell, que és d'un cervell tipus A normal, i aquesta és la cançó que ens proposa.
0: Endavant.
3: If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits? Different types who wear a day coat, pants with stripes or cutaway coat, perfect fits.
0: A veure, aquí, des del públic, la fan número 1 del programa m'indica que és repetida, em diu.
2: Pot ser, perquè avui és l'últim programa, avui tirem de les coses que tenim.
0: Sí, jo no la recordo repetida, aquesta.
2: No, pot ser que no, però la vam posar en aquells episodis que estem per aquí i el Vicenç gravant males cartes.
0: Ah.
2: Va dir, quina cançó podíeu posar? Vinga'm una. I li vaig dir aquesta, també.
0: Vale. No, ho dic perquè mira que hem posat merda, saps?
2: Però sí.
0: Aquesta no em sonava.
2: I alguna merda indicada per aquesta persona que ha vingut a públic.
0: Exacte. Sí, de fet és així. Hi ha un parell, si més no.
2: Un parell,
0: segur. Molt bé, bueno, aquesta persona és la Marta Devesa, la meva germana. Un plaer sempre compartir cadira amb ella. Marta, tu no digues res, sisplau. Molt bé, gràcies.
2: O si no et fotran tiro.
0: Exacte. Avui tinc el dit fàcil, eh?
2: Sí,
0: a veure. Hòstia, se m'ha escapat. Bueno, Marta, ja ho trobarem, això. No pateixis. Molt bé, doncs escolta, comencem amb una cosa que s'acaba.
2: Doncs sí, aquesta temporada s'acaba la taquilla.
0: No, sí, ja. Però també una altra cosa, Jordi. El concurs de teatre amateur del Centro, el TACAM.
2: Ah, efectivament. Aquest dissabte doncs vam entregar els premis als guanyadors.
0: Sí, això mateix. Escolta, veu fer una gala xula.
2: Una gala xula que, com diu les bases del concurs, els guanyadors de l'edició passada doncs l'han de dur a terme. Han de ser ells els que facin la cloenda, la presentació de la cloenda.
0: I això va ser el grup ACR de Falset.
2: De fals.
0: No, falset és el que vaig fer jo.
2: Sí, que el pots tornar a fer, eh?
0: Sí. Però al final.
2: Ah, molt
0: sí.
2: Bé, pel comiat del programa.
0: Sí.
2: Bueno, molt bé, després et dispararé jo. Molt bé, doncs van ser els d'ACR de Fals, que van guanyar l'any passat amb l'obra Maria Rosa, i aquest any els hi tocava fer la cloenda. Una altra cosa que tenien era que havien de participar en un concurs. Si guanyes una edició, també tens dret a participar. Per tant, també optaven a premi, aquesta gent.
0: Ah, molt bé. I, bueno, doncs ara ho veurem. D'entrada, hem de veure quines autoritats van venir, perquè sempre és important això, sí. Remarcar les autoritats locals i internacionals, fins i tot, eh? Sí. Jo aquí veig algun nom internacional.
2: Doncs vinga, digues.
0: A veure, la primera tinent d'alcalde, la Núria Carné.
2: Sí, va venir.
0: Molt bé. La regidora de Cultura, Laia Cuscó.
2: També va venir.
0: El responsable de la coordinadora de grups de Barcelona de la Federació de Grups Amateurs de Teatre de Catalunya.
2: Sí, també va venir.
0: Carles Cuní?
2: Sí, però no era el Carles Cuní, que tothom ens pensava.
0: Era el Josep Cuní?
2: No, ni tampoc.
0: No. Ah, jo pensava que era el no.
2: Però Carles Cuní, clar, si et diuen aquest nom, dius, primer que penses, la nit dels ignorants d'antanyo.
0: Saps que per edat no ho...
2: Tu no ho has pensat perquè no. Però, clar, hauria de ser el germà del Josep Cuní.
0: Ah, veus?
2: Però no era, és un altre Cuní que no té res a veure.
0: Bueno, doncs i va venir un altre, que no era aquest, però que sí que era el responsable o un alter ego del responsable de la coordinadora de grups de Barcelona de la Federació de Grups Amateurs de Teatre de Catalunya.
2: Sí.
0: No m'ho facis tornar a dir.
2: No, no, no ho diguis més. No ho diguis més.

0: És que hi havia més autoritat.
1: I llavors hi havia una figura internacional, que és el president del Centre Democràtic Progressista, el Jaume Piedras.
0: Molt bé, sí senyor. Qui trobeu a faltar aquí, l'alcalde?
1: Sí.
0: Va dir que vindria, però al final no.
1: Bueno.
0: Devia anar a l'acte de comuns. Que es feia a la mateixa hora.
1: Tu creus que va anar amb bigot i ulleres?
0: Ah, sí, amb un diari amb dos forats.
1: Sí.
0: Allò,
1: a més, diari La Vanguardia, saps?
0: La Vanguardia, sí, sí.
1: Com per fer més mal, saps? Sí. Com... Sí.
0: Posant el dit a la llaga.
1: Sí. Ostres, llavors l'alcalde aquí...
0: Creueta.
1: Un moment vermell. Va faltar. Molt bé, el brindis final.
0: I el brindis final, que no deixa de ser molt semblant als vermuts musicals del casino.
1: Sí, és veritat. Cava, aigua, patates, xips i olives.
0: Sí.
1: Sí, home... És un brindis final...
0: Si més no, estrany.
1: Sí. El cava era bo?
0: El cava era bo, sí.
1: Era fred. Molt bé. Entrava bé?
0: Sí.
1: Va sortir millor?
0: Diria que sí.
1: Bueno, molt bé, això és important.
0: Amb una pedra i tot.
1: Molt bé.
0: Les olives eren bones. No sé quina marca devia ser olives, perquè no podem fer propaganda,
1: no,
0: tampoc, però
1: no.
0: Ostres, però estan bones,
1: bé,
0: eh?
1: Això ho preguntarem. Escolta, també tenim en directe corresponsal vinguda des de Colòmbia, perquè hi ha eleccions,
0: sí.
1: Hi ha hagut eleccions i, bueno, m'agradaria doncs que la nostra corresponsal vinguda des de Barranquilla ens pugui dir com ha vist el resultat d'aquestes eleccions.
0: Acosta't al micro.
1: Sí, en directe, Carol, des de Barranquilla, a veure...
0: Diu que no.
1: No?
0: Que no li semblen bé a les eleccions, diu.
1: No? Ni una... Amb una paraula. Amb una paraula molt, molt de Colòmbia. Com podríem dir... Com podríem definir el president?
2: Ha sigut...
0: Molt bé, perfecte.
1: Molt bé, ja perfecte. El tenim. A veure, trobem-hi.
2: Hijo de puta.
1: Molt bé, exacte. Molt bé. Aquest track ens el quedem ja per més endavant. Molt bé, doncs escolta, anem a fer un repàs dels guanyadors i guanyadores.
0: Sí, per si algú ens està escoltant i no va venir a recollir el seu premi. Això va passar. Hi ha algun grup que no va venir.
1: Què dius?
0: No devia tenir vol o alguna cosa d'aquestes. Sí.
1: Bueno,
0: I si està escoltant Ràdio Caldes... Doncs
1: o va dir, escolta, que ens ho enviïn per correus.
0: Sí, tu que... Oh. Quan val enviar trofeus per correu?
1: Sí, no.
0: Va pes?
1: Va pes. Esclar, clar.
0: Doncs...
1: Bueno, doncs envieu plomes.
0: Sí, el diploma enviarem i...
1: I ja està.
0: I el premi? Que...
1: A veure, posa'm una mica de rever allò, que soni com de presentador de ràdio B, saps? Com d'antes. Sí? Així. Taca'm el millor maquillatge i perruqueria. Primer premi és per a...
0: Genesis Teatro, per l'obra L'Hostalera.
1: Oh, bravo. Taca'm millor vestuari, primer premi per a...
0: Companyia El Triangle, per Petres Albes. Total, anaven vestits de capellans i monges.
1: Bueno, però escolta, si el vestuari... Perquè si no pot passar que sigui d'Amazon, així normal,
0: sí,
1: com no, el que tu et vas posar.
0: Sí, però aquest no.
1: Aquest no, aquest no. Està ben fet. Millor presentació escènica, primer premi...
0: L'Ull de Bou, per Adossats.
1: Ah, molt bé. Taca'm, actriu de repartiment, tercer premi.
0: Per Marta Dotres, pel paper de Sheila Birling a La visita d'un inspector.
1: Segon premi.
0: Helena Llobet, pel paper de Daisy a Adossats.
1: I el primer premi és per a...
0: Pili Agustín, pel paper de Dejanira a L'Hostalera.
1: Molt bé. Escolta, L'Hostalera ja ha sortit, un parell de cops.
0: Doncs mira, és un dels grups que no va venir a
1: buscar els premis. Vaja, o sigui que anau dient noms... Ostres, mira que primer premi de maquillatge i perruqueria. Primer premi d'actriu de repartiment. Ui, espera, que aquí n'hi ha més,
0: Hi ha més.
1: Taca'm, actor de repartiment, tercer premi.
0: Joaquim Florenza, pel paper de marquès de Floripòpoli a L'Hostalera.
1: Vaja. Segon premi.
0: Per Damià Casajoana, pel paper de jurat número 11 a 12 sense pietat.
1: Ah, era el 11 dels 12.
0: Sí. Perquè estaven asseguts...
1: Sí.
0: en semicercle i comptaves des d'un cantó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
1: I si comptava un des d'un costat i els altres des de l'altre?
0: No, perquè tenies la sort de que hi havia un secretari en un cantó.
1: I anava a dir, a partir del secretari.
0: A partir del secretari.
1: Molt bé, era l'11 a partir del secretari. Sí. Molt bé. I primer premi per a...
0: Pere Prats, pel paper de Jordi Argemí, avi adossats.
1: Molt bé. El taquen primera actriu, o sigui, és a dir, l'actriu principal.
0: Sí. Aquí està.
1: Tercer premi.
0: Per la Sara Blanquera, en el paper de Berta Burundanga.
1: Segon premi.
0: Marta Tarrés, pel paper de Sílvia, a Burundanga, també.
1: Burundanga va guanyar molt,
0: eh? Hi havia dues actrius principals.
1: I s'ho van endur, eh? Molt bé, les de Burundanga i del Bel-Bel, oi? Oi que sí?
0: El Bel-Bel és?
1: Sí, no? O si no...
0: No.
1: No? Qui és el Burundanga?
0: No ho sé. Però sí? És el Bel-Bel? No,
1: em sona, eh? A mi em sonava. Sí? Bueno, és igual, jo què sé.
0: Però d'algú.
1: D'algú. Primer premi.
0: Per la Marta Gorreta, pel paper de Mirandolina a l'Hostalera.
1: Ei, paparàs, eh? I no va venir, tampoc.
0: I no va venir.
1: Però cap d'ells van venir?
0: No.
1: Això és que devien tenir bolo, eh?
0: Això és que són de Fraga.
1: Ah!
0: I diu, per venir...

0: amigo.
1: Ara ho entenc. Per venir a menjar olives, saps què? Us les foteu vosaltres.
0: Ara ho entenc. Taca'm primer actor. Tercer premi.
1: Per Ramon Labrador, pel paper de cavaller a...
0: L'Hostalera.
1: Molt bé.
0: Segon premi.
1: Toni Arnau, pel paper de jurat número 8 a 12 sense pietat.
0: I el primer premi...
1: Gonzalo Fernández, pel paper d'Adán i de Rafael, al diari d'Adán i Eva. I saps, tampoc va venir.
0: Tampoc, eh? Però, és que, a veure, aquest...
1: Aquest és de Santa Pola, Alacant.
0: Clar, clar.
1: Per menjar olives, te les fots tu.
0: Clar. Bueno, jo ara deixa'm fer una... Aquesta obra...
1: Sí.
0: A mi em va arribar que no era...
1: Aquesta és la que em vaig a dormir jo.
0: Sí.
1: Però perquè venia de veure el Barça.
0: Ah, bueno, vale. Entenc. Però també ho va fer com per ser el primer.
1: Sí, sí.
0: Ah, vale.
1: Sí,
0: vale. Sí. O sigui, s'aguantava per ell.
1: S'aguantava per ell. Vale. Bueno, ni s'aguantava. Però... Ell ho va fer bé. Però...
0: Vale. Molt bé. Taca'm premi especial del jurat. Primer premi.
1: I únic.
0: I únic, clar, sí.
1: Pels grups de Xelles 81 i la companyia Tres Panys, per la sang i l'aigua de la filla del mar.
0: Però, un moment. Va venir de Xelles 81 i Tres Panys, que van fer la filla del mar, que ha rebut premis... A...
1: Sí.
0: I no li veu... Oh! No.
1: Què es pensen? Que tenen molt nivell?
0: No, només els veu donar el premi especial del jurat. Oh, que fuerte. Vale, taca en votació del públic. Tercer premi.
1: Per Genesis Teatro, per... No ho diries mai.
0: L'Hostalera.
1: Molt bé.
0: Segon premi.
1: De Xalles 81 i companyia Tres Panys per la filla del mar.
0: Sí, però el
1: vinga,
0: públic.
1: Vinga, suma'l aquest.
0: No, això no, el públic. I primer premi.
1: Doncs el primer premi per ACR de Fals per 12 sense pietat.
0: O sigui, ostres, el públic va tornar a votar com a millors, eh?
1: Sí.
0: Els de Fals, eh?
1: I els de Fals, que estaven fent la gala de Cluenda, sí? No sabien els premis perquè estaven tancats amb un sobre.
0: Ah, i llavors ells, per ells també era sorpresa.
1: Per ells també va ser sorpresa.
0: Això està bé. I ells també han anat rebent premis, per tant ho va fer molt bé aquesta gent. Molt bé. Millor direcció. Important això. A veure, tercer premi.
1: Josep Canet i Pau Arissa per la filla del mar.
0: Molt bé.
1: Vinga, punta, 3.
0: Tres. Vinga, bueno, 2.5. Segon premi.
1: Per Francesc Parcerisses, per 12 sense pietat.
0: Molt bé. I el primer premi...
1: Per un trio de directors que són el Vicenç Romanillos, el Pere Prats i l'Helena Llobet per Adossats.
0: Molt bé. I escolta, anem ja al millor grup, que el guanyador...
1: Ara que dic...
0: Sí.
1: Adossats, Madaula.
0: Sí.
1: La va escriure.
0: Sí. Però Burundanga no.
1: Ah, no, Burundanga, és veritat, era Burundanga. Burundanga, aquell altre que també fa moltes obres, no?
0: Jo crec que és el Belbel.
1: Sí?
0: No? O, ah, no, o és l'altre?
1: L'altre.
0: Eh?
1: L'altre.
0: No, home, no.
1: No, aquell altre.
0: L'altre, a veure, un moment, l'altre que no és el Belbel?
1: L'altre famós.
0: A veure, un moment. Burundanga. Jordi Galceran.
1: El Galceran, això, home, que no sortia.
0: Això,
1: el Galceran.
0: Ostres, això, el Galceran. Bueno, i escolta, anem acabant, eh? Millor grup...
1: Millor grup,
0: tercer,
1: eh?
0: Tercer premi.
1: Doncs vinga, que aquests són els premis grossos, aquests els que entregava les autoritats, menys l'alcalde que no va venir.
0: Oh.
1: Tercer premi per Genesis Teatro per l'Hostalera.
0: Oh, i no va pujar ningú.
1: I no va pujar ningú.
0: Mare meva. Segon premi.
1: Guspira Teatre per Burundanga.
0: Molt bé, i el primer premi i guanyador de la 34a edició del TACAM és per a...
1: El grup de teatre Serra de Fals per 12 sense pietat.
0: No fotis, per tant, m'estàs dient que l'any que ve tornen a presentar els de Fals.
1: I va venir el director i va dir, segur que ho hem de tornar a presentar, no tenim més idees. Diu, mira, com a mínim heu de participar a la propera edició del TACAM. Ara, presentar-ho, si voleu, fem un canvi
0: amb els
1: passem,
0: de Burundanga.
1: I ho passem en els segons.
0: Sí, amb els de l'Hostalera no.
1: I els de l'Hostalera, si no han de venir...
0: Exacte, però bueno, els de Burundanga, home, clar, si ho fan ells també estarà bé. Perquè d'on són els Guspira Teatre?
1: Guspira Teatre són de Santes... de la Rosalia.
0: Ah, de Sarrovires. Bueno, encara, clar, però és que de Fals, on queda Fals?
1: No ho sé, no existeix, és Fals.
0: Ah, és veritat.
1: S'ho han inventat.
0: Molt bé, doncs escolta...
1: Bon cop de Fals!
0: Bon cop de Fals.
1: És el titular del TACAM, bon cop de Fals.
0: Claro, és veritat. Doncs mira, en Jordi, Ja hem dit... Ara ja em pots treure aquest efecte com de... Ah, no?
1: No, si no n'hi havia.
0: Ah, és la meva veu que ho fa, això? Mare meva. Ostres, que fuerte. Bueno, escolta, ja hem dit absolutament tot del 34è Tàquem, però m'agradaria saber ara alguna anècdota especial que passés allà.
1: Que passés allà?
0: Sí.
1: Doncs no n'hi va haver cap de...
0: Però quan van presentar aquests de Fals, què van fer?
1: Ah, mira, quin era l'espectacle...
0: Sí, sí.
1: Vale, perquè normalment hi ha un guió, una escaleta a seguir, que és tragar els diplomes,
0: sí,
1: dir els nominats i els premis, després els discursos institucionals i ja està, i la foto de família i el pica-pica.
0: Molt bé.
1: Doncs aquests es van inventar que hi havia uns músics a l'escenari, una cantant i amb un teclat i una amb una guitarra,
0: sí,
1: fent cançonetes,
0: val,
1: entre de tant en tant.
0: Però hi eren,
1: sí, sí, físicament. I després feien trossos d'obra. Diu, anem a amenitzar això amb trossos d'obres.
0: Molt bé.
1: Un minutet,
0: sí, sí, sí, sí,
1: de
0: sí.
1: La cova vermella, del malalt imaginari, de...
0: D'obres que no eren del Tàquem.
1: Que no eren del Tàquem.
0: Val.
1: Van aprofitar de Maria Rosa, també en van fer un trosset, però clar, ja la portaven de l'any passat.
0: Clar, clar.
1: I, no, mira, va estar bé.
0: Molt bé, molt bé, molt bé. No. Escolta, per tant, ara ja a partir del 35è, que és el de l'any vinent. Escolta, 35è, tema jurat, tema... O sigui, com si algú li interessa, si algú vol ajudar al Tàquem, que vulgui dir, ostres, i és que, pues sí, a mi m'agradaria col·laborar al Tàquem. Pot ser, això?
1: Pot ser, evidentment, que es posi contacte amb el centre... o fins i tot directament amb l'organització del Tàquem, que té un correu propi,
0: val,
1: que és tàquem@centredemocràtic.cat, i allà pot dir, escolta, que jo m'interessa, doncs, ser jurat, perquè m'agrada molt veure les obres i si sóc jurat, les veuré gratis.
0: Ah, amigo. I a més, també hi ha sopar, o no?
1: No, aquest any no...
0: Què?
1: Ens l'hem hagut de pagar.
0: Què?
1: Sí.
0: Què?
1: Abans el jurat, per deliberar, feien un sopar que pagava...
0: Home, clar.
1: Al centre, en aquest cas, no. Hem deliberat sopant, però cadascú s'ho ha pagat a la seva butxaca.
0: Bueno, si algú té ja unes ganes boges de ser jurat... de veure les obres gratuïtes.
1: Clar, això és el que...
0: I després amb un sopar que tu passes molt bé perquè vas comentant totes aquelles notes. Mira, no hi ha res més xulo que arribar amb la teva llibreteta, que sí, allà al teatre.
1: Tu que vas ser jurat.
0: Amb aquells aires com de... No, ara trec la llibreteta. I tu mires tot, a veure, vestuari...
1: Què tenia apuntat aquí?
0: Aquí, exacte. Vaig apuntar allò perquè... Ui, no, això no se li... No, aquest no se li pot donar a mi, i l'altre diu, no, home, però si jo li vaig veure que era estupendo, era el millor vestuari que havia vist, era, mira, i el tenia igual que una tieta meva que resulta que no sé... Bueno, i total, que no, i tu dius que no, i l'altre que sí, i total dius, bueno, saps què? Porta el cubata i després ho veus millor, saps? I llavors es va puntuant. Heu fet una mica allò de, va, que no s'enfadi ningú i els hi donem una a cada un?
1: No.
0: Vale.
1: Però per sort tothom té premi.
0: Vale.
1: Sí, bé, després, sí. Bueno, fem una miqueta de trampa en aquest sentit de que si no tenen premi, com a mínim a les nominacions estan nominats.
0: Ah.
1: Perquè si no s'aixecarien i marxarien.
0: Clar,
1: per almenys que diguin, oh, mira,
0: vaig
1: nominat,
0: estar nominat.
1: A veure
0: estar
1: si
0: nominat.
1: Sona la flauta.
0: Bueno.
1: No, normalment, amb tantes categories que hi ha, tots els grups s'emporten alguna coseta.
0: Sí, això és veritat. Mm. Això és veritat. Molt bé, escolta, ara el Monter ens posarà música d'agenda i podem començar continuant un altre... Bueno, ja ho veuràs, posa música d'agenda. Where to go to, why don't you go where fashion sits? Different types who wear a day coat, pants with stripes or cutaway coat, perfect fit. Molt bé, doncs escolta, nosaltres ja tanquem. Quins nervis! Sant Joan, hem de parlar de Sant Joan, val? Demà, escolta,
1: demà.
0: El Jordi Martí,
1: sí?
0: I jo mateix,
1: sí?
0: A través de telèfon, estarem aquí amb els matins. Com es diu, els matins?
1: El fòrum. El matí de Josep Cuní.
0: Exacte.
1: Amb la Conxi.
0: El fòrum de la Conxi. Estarem... em fa molta il·lusió, però no hi podré ser físicament perquè estaré treballant.
1: Vaja.
0: Però m'escaparé un moment... Calla tu. tu. Això li està dient a un del públic. Calla, tu! M'escaparé un moment per fer una trucada.
1: Vale, i explicaràs i tot, aquí. Eh?
0: Explicarem amb el Jordi Martí tot com anirà a de Sant Joan, que ho farem demà. Ho farem demà. I malgrat no sé coses del centre ni del casino, perquè clar, al casino ja no hi ha res, ara.
1: I al centre tampoc.
0: Al centre tampoc, perquè és temporada d'estiu i la gent va a la platja i el que volem és el mojito, és el gin tònic, és la cerveseta fresca, això és el que volem. Doncs escolta, ara... Ep, Sant Joan, demà. Nosaltres hem de deixar-ho ja aquí. Sant Joan, demà. Estigueu pendents, quina il·lusió. I si voleu fer teatre, apunteu-vos al casino i al centre, a la bretxa o en el GEC, sí. El que vulgueu. Però sobretot, feu-vos socis dels dos llocs, collons, que portem una temporada aquí.
1: Ràpid, que has de fer un falset.
0: Un falset! Un falset per tothom! Vinxarà, vinxarà. Falset, adeu!
1: Adeu!

0: Són les 7. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Demà és la revetlla de Sant Joan i per celebrar-ho el municipi es reuneix a la plaça de la Font del Lleó encenent la foguera amb la flama del Canigó i organitzant amb diferents entitats un sopar popular, un karaoke i una festa amb punxadiscos. Des de les 7 de la tarda fins a la 1 de la matinada, la revetlla de Sant Joan es viurà lluent a Caldes. I per gaudir d'aquestes festes amb seguretat i respectant el medi ambient del municipi, l'Ajuntament s'ha fet ressò d'algunes recomanacions de seguretat per a la revetlla i festes amb foc. Entre aquestes es troben: assegureu-vos de comprar la pirotècnia homologada, no guardar els petards a les butxaques, no subjectar petards amb les mans, tancar portes i finestres, recollir la roba estesa i, finalment, no llançar coets o pirotècnia a menys de 500 metres de zones boscoses. El Festival Rítmics ha guanyat un dels premis Alícia. Aquest festival, organitzat per l'Associació Catalana d'Escoles de Música i l'Escola de Música Municipal Joan Valls, és la trobada de joves músics europeus, un festival que va tenir una part a Caldes i on es van acollir més de 4.000 joves de músics de 18 països diferents. Així doncs, Caldes es va trobar en aquest reconeixement europeu. Aquest dijous comença el taller d'introducció a la tecnologia, l'electrònica i la programació per a joves anomenat Vols construir el teu joc d'enginy? Si tens més de 16 anys i curiositat per les impressions 3D, els jocs d'habilitat i l'electrònica, el 25 de juny engega el taller de 9 del matí a 1 del migdia organitzat per La Piqueta, una activitat que durà a terme fins a l'1 de juliol i que pots sol·licitar a través de la informació del web de l'Ajuntament. Ja està obert el termini per presentar les sol·licituds per al transport escolar del curs vinent. Aquesta ajuda va adreçada als joves que estudien fora del municipi de residència o que, tot i viure dins del municipi, tenen el centre educatiu lluny de casa seva. Es pot fer de forma telemàtica a través del web del Consell Comarcal o de forma presencial amb cita prèvia. Respecte al temps, el Servei Meteorològic de Catalunya manté l'avís per situació meteorològica de perill alt per calor. Demà, cap a les 11 del matí, ja s'assoliran valors propers als 33 graus i el pic de calor arribarà entre el migdia i les primeres hores de la tarda, quan les temperatures superaran novament els 35 graus. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.
2: Aquest Sant Joan, Ràdio Caldes es vesteix de festa per acompanyar-te en la nit més llarga i màgica de l'any.
3: Vull petar-ho davant del mirall. Vull petar-ho tots els dies de l'any.
4: A partir de les 7 de la tarda, Ràdio Caldes es converteix en la banda sonora ideal per acompanyar-te en la celebració de la revetlla de Sant Joan.
5: I de fer el bailoteo.
4: I a partir de les 10 de la nit i fins la 1 de la matinada, especial Escaldens, amb DJ Peris. Una sessió exclusiva per posar ritme a la nit de Sant Joan.
2: I pels que allarguin més la nit, a partir de la 1 de la matinada i fins que surti el sol, una selecció musical per acabar el dia o començar-lo amb la companyia de Ràdio Caldes.
4: La revetlla de Sant Joan es viu també a Ràdio Caldes, al 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Tot Ràdio Caldes, quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.

0: Bon dilluns. Hola, m'he posat els auriculars que no eren. Quina bestiesa, no m'havia passat mai això. M'he posat els... Ui. M'he posat els auriculars de l'ordinador. O sigui, com els auriculars, a més són molt petits, vull dir, no tenen res a veure. Aquest programa estarà divertit, avui. Som a l'últim programa de la temporada. Benvinguts a l'Hora Gusarapa, ara sí. Jo sóc l'Arnau Eque. Avui és dia 10 de juny de 2030. Ben tornats un cop més als convidats d'aquesta setmana. Ben tornat Arnau, ben tornada Aina. A veure, espera't, us he d'engegar.
1: Gràcies, hola. Bona tarda. Estem?
2: Una mica bé, jo ja.
1: És retreçat.
2: Una mica.
1: Ets més jove que jo.
3: Ja, mira, sí.
1: Saps? Encara. Bé, estem bé.
0: Avui
1: de vacances, ja.
0: Ens falta un dels habituals.
1: Ens falta l'Edu.
0: L'Edu. Però ens ha deixat un missatge per tal de que...
1: Digues, si baixes la música...
0: Ah, exacte, seria bona idea.
1: Gràcies.
0: Hem de baixar del tot, no? Què dius, Arnau? Perdó.
1: Que retrasat.
3: Que en pau descansi.
1: Exacte.
0: Escoltem l'Edu. A veure què ens ha de dir.
1: Para.
0: Arnau.
4: Ei, hola. Doncs sí, no, malauradament no puc ser el programa. Ja sabeu que des de que Caldes va arribar el tren... no som l'excepció, la Renfe m'ha tornat a fallar i no puc arribar, vale? Us envio un petó molt fort i em sap molt greu no estar en aquest últim programa.
1: Trist.
4: Una abraçada molt forta, adéu a tots.
0: Bé, doncs
3: que va atropellar, no?
0: Esperem que la propera temporada pugui venir.
1: Pugui.
3: Esperem que sí.
0: Perquè, clar, ja sabem que això de la Renfe...
1: Mai se sap.
3: Sí, es renovarà un any més.
0: Doncs bé.
3: No.
0: Això és una mica el programa d'avui. Serem nosaltres tres.
1: Fantàstic.
0: I quan... Ara repassarem una mica... Com?
5: Les notícies a Ràdio Caldes.
0: Good evening, we interrupt our regular programming to bring you breaking news regarding to the FIFA World Cup 2013.
6: Interrompem la nostra programació habitual per fer-los una notícia d'última hora relacionada amb la Copa del Món de Futbol de 2030.
1: El que va començar com un fenomen meteorològic sense precedents s'ha convertit en el repte logístic més gran de la història de l'esport internacional.
6: Durant els últims 14 mesos, Europa ha estat patint el que els científics anomenen la reversió tèrmica de l'Atlàntic Nord.
1: Després d'una combinació de desglaç accelerat de l'Àrtic, el col·lapse de diversos corrents oceànics i una interrupció sobtada del transport de calor a través de l'Atlàntic, les temperatures del continent europeu han caigut de manera dràstica.
6: El resultat ha estat extraordinari. De Lisboa a Moscou, d'Atenes a Estocolm.
1: A Europa ha desaparegut sota una capa contínua de neu i gel.
6: Les imatges de satèl·lit publicades aquest matí mostren més del 95% del continent cobert per camps de neu permanents.
1: Autopistes senceres han desaparegut. Diversos estadis de futbol es troben actualment enterrats sota més de 12 metres de neu.
6: Els científics descriuen aquest episodi com l'anomalia climàtica més extrema registrada mai en la història moderna.
1: Com a conseqüència de la FIFA, va anunciar la setmana passada que tots els partits restants del Mundial serien traslladats a Sud-amèrica, on les condicions meteorològiques continuen sent estables i les infraestructures funcionen amb normalitat.
6: Però poques hores després va aparèixer un inesperat conflicte geopolític. L'Aràbia Saudita, seu del Mundial de 2034, va expressar la seva preocupació perquè un trasllat complet del torneig a Sud-amèrica podria reduir la confiança internacional en les futures edicions celebrades al Pròxim Orient.
1: Ahir al vespre, després d'intenses negociacions d'emergència entre la FIFA i les Nacions Unides, la Unió Europea i els representants de 27 federacions de futbol, es va arribar a l'acord històric. La final del Mundial no es jugarà a Sud-amèrica.
6: Ni tampoc a Europa. Caldes de Montbui.
1: Una població de poc més de 17.000 habitants situada a prop de Barcelona. Segons els experts geològics, Caldes de Montbui s'ha convertit en l'única zona lliure de neu de tota l'Europa continental.
6: La raó es troba sota terra. El seu antic sistema geotèrmic continua alliberant milions de litres d'aigua termal natural cada dia.
1: Mentre la resta del continent es congelava, les temperatures subterrànies de Caldes es mantenien estables.
6: L'energia tèrmica va anar fonent la neu del voltant fins a crear un microclima únic visible fins i tot des de l'espai.
1: Aquest matí, els inspectors de la FIFA han confirmat que el municipi disposa de la superfície natural lliure de neu apta per als futbols més gran d'Europa.
6: Els equips de construcció ja han començat a transformar la vila en un capital esportiva internacional temporal.
1: Mentrestant, els veïns intenten adaptar-se a la seva nova condició de protagonistes mundials.
6: Els termes Victòria, Broquetes i Pascualet han esgotat totes les reserves.
1: La final de la Copa del Món, doncs, està prevista pel 21 de juliol de 2030 a Caldes de Montbui.
6: S'espera una audiència global de 5 milions d'espectadors.
1: De moment, totes les mirades del planeta estan posades en aquesta petita població catalana que s'ha convertit, inesperadament, en el lloc més càlid d'Europa.
6: I probablement també en el més important del món del futbol. Això és World News. Continuarem informant al llarg de la jornada. Bona nit.
0: Ostres, que bèstia, no? Què ha passat? Us n'heu enterat o no?
6: Què? Sí, no ho he entès.
0: Heu entès o no?
6: Què ha passat aquí?
0: Què ha passat?
6: Jo estava escoltant coses en anglès, llavors no...
0: Però ho han traduït en català, no?
6: Sí, sona que sí.
1: Per tant, de tot el que extraiem, què és?
0: Què han dit?
6: La meva conversió... És horrible, la meva conversió. Que el de futbol, això, que es farà aquí, cal.
0: Que es farà a la final
1: del... I el que es farà?
6: A la final del Mundial.
0: D'aquest any, la del 2030?
6: Sí.
0: Que bèstia, que bèstia. Espera, tornem a l'hora gosarapa, no?
6: Això està perfecte, no?
0: Vale. S'ha aturat el programa i ens han posat com una veu en anglès, no? I per sobre, això es podria haver gravat, potser.
6: Sí.
0: Perquè ha de ser sempre en directe, aquestes coses. Bé, bèstia, eh?
6: Bastant.
0: Llavors resulta que la FIFA portarà la final del Mundial aquí a Caldes.
6: Sí, això deien.
0: Això han dit. I què han dit de neu?
6: Què han dit, Aina, de neu?
0: Aquí no hi ha neu.
1: Que aquí no hi ha neu perquè com...
6: Tenim un microclima.
1: Perquè per sort tenim aigua calenta que passa per sota les nostres poblacions.
0: Pel tema del canvi climàtic està tota Europa plena de gel, no?
1: Exacte.
0: I no es podia fer Sud-amèrica.
6: No.
1: Per què no?
6: No. Perquè no es podia.
1: Per les condicions meteorològiques.
6: Bàsicament.
0: I pel tema aquest de que Aràbia Saudí volia que la Confederació Europea fos participant del Mundial, perquè si el podien tenir ells el del 2034.
1: Exacte, el següent.
0: A veure, jo des d'aquí donaria un consell a Infantino. Espera, te'n posaré bé al micròfon.
6: Em sembla bé.
0: Infantino sabeu qui és?
6: Seria guapíssim que
1: et
0: financis. No, és el president de la FIFA. Oi, tal, el Mòter ens ha obert els llums.
1: Gràcies. Amb microclima, però podíem...
0: Mira, ens farà una foto per Instagram. Qui fa servir encara Instagram, eh? Només el Monter, en ple 2030.
6: Jo el faig servir.
1: Pues imagina't això. Ja, pues,
0: sí,
1: és que ets perfecte. Zero o un exemple.
6: Ja, totalment.
1: Vull dir, que si algú havia de ser dels tres,
6: era
1: havies
6: jo.
1: De ser tu.
0: Veure, sembla que m'acabo d'aclarar ara amb el micro. Ara sí.
1: Ole! L'Arnau continua fent servir Instagram, també.
0: Jo donaria un consell a Infantino, al president de la FIFA.
1: Li donem.
0: I és que vagi una mica en compte si a última hora li proposen de sobte signar un conveni que no ha vingut massa a cuento amb l'Ajuntament de Caldes. Ho dic per experiència personal, no sé si us sona. Sabeu el que és la Trofo? L'Aina ho sap.
1: Sí, jo sí, però del cau d'antanyo.
0: La Trofo és la trobada anual de formació, debat i convivència organitzada per escoltes catalans. Reuneix molts monitors i caps d'agrupaments de tot el territori per rebre una formació especialitzada. I no sé si us sona, fa 5 anys, el 2024, es va intentar fer la Trofo aquí a Caldes, I no es va poder perquè a última hora es va haver de signar un conveni entre el CAU i l'Ajuntament, i el CAU va haver de portar aquest conveni a Consell, que finalment sí que es va firmar, però ja va ser com massa lent, perquè clar, al final aquí treballem en un sistema assembleari i no es poden fer les decisions així com així, i bé, i al final no es va poder fer la trofa. O sigui que jo, Infantino, no tinc cap mena de respecte. De fet, ets un corrupte de primera, dels tios més corruptes del món. Wow. Però jo aniria una mica en contra. Petit...
1: Per recomanació, no?
3: Sí.
0: Llavors, podem seguir una mica amb la idea del programa d'avui, que era fer, com sabeu, la tertúlia esportiva de quin país creieu que guanyarà el Mundial del 2030.
3: Clar.
0: Perquè, clar, penseu que és el primer Mundial que participa Catalunya.
1: Sí. És Catalunya.
0: Vull dir,
1: hi ha tants
0: des de...
1: bons jugadors.
0: Sí, sí, sí.
3: Caldes.
0: Llàstima el tema aquest de que, tot i que ens han donat la selecció sense haver-nos fet independents en una jugada mestra de Pedro Sánchez i un Johan Vin Pessoet, els jugadors bons, rotllo Lamine Yamal, segueix volent jugar amb Espanya. És una merda.
3: Yeah.
0: I que pugui seguir jugant a Espanya, vull dir, el millor que tenim és Cubarsí.
1: Però
0: els
1: com
0: bons segueixen anant amb Espanya.
3: Que Pau Cubarsí, segueixo preguntant des de 2025, que ho segueixo preguntant, però és que mai me'n recordo. Pau Cubarsí és defensa?
0: Sí,
1: sí,
0: és defensa.
1: Molt bé.
0: Molt bé.
1: Després de 5 anys continua la mateixa posició.
3: Ja, pues jo...
1: És el que passa normalment.
3: Després de 5 anys continuo preguntant
0: el mateix. A fer una mica de... Sí,
3: sí, sí,
1: ja és preocupant.
3: Així sóc jo.
0: Doncs això, com creieu que quedarà Catalunya aquest Mundial?
1: A mi, mentre passi de fase, potser ja...
0: Sí, no, una fase de grups.
1: Una fase de grups.
0: Ja seria històric.
1: Exacte,
3: sí,
1: suficient.
3: Mateixa actitud que peruanos, eh? Ara, el 2025...
0: Perú té una història en Mundial.
1: No van jugar. 20?
0: El de l'últim Mundial no van poder jugar.
1: No van jugar perquè no van classificar l'últim Mundial.
3: I el penúltim?
0: El Mundial de 2026 era, no?
1: Sí,
3: sí, el penúltim...
1: El 22...
3: El 22 crec que sí, van classificar i ja. I la classificatòria va ser com... Uaaaaa!
0: Com creieu que ho farà Perú en el Mundial? Ara que s'ha classificat?
3: Jo crec que...
1: No té bons jugadors, Perú, no, sap greu, eh? Però els bons ja...
3: Clar. Però sí que tenen actitud. Així que...
0: Et vincula i ja no corre, no?
1: És que clar, normal. Clar. O sigui, des de 1930 que estan jugant.
0: La Padula ja no fa gols.
1: La Padula no fa gols.
0: La Foquita Farfán ja està.
1: Ja no...
0: Està al cementiri, ja, la Foquita,
1: exacte,
0: Farfán. De sobredosi d'alguna cosa que no sabríem anomenar.
3: No
0: parlem de Carrillo.
3: No sé,
1: va jugar a l'últim Mundial que va jugar va ser el 2018.
3: I
1: abans del 2018 va ser el 1982.
0: Jo segueixo tenint problemes amb el micròfon, eh? Em baixeu un moment al micròfon i me l'intento posar bé.
1: Vull dir que...
3: Sí, va ser el 2018 l'última.
1: El de Rússia, exacte.
3: Vale. Però que van classificar el primer i ja. O sigui, crec que va ser de que van classificar...
1: Van quedar terceres de fase de grups.
0: De què estem parlant ara, perdó?
1: Del Perú, encara.
0: Sí. Del Perú?
1: Sí.
0: El femení, eh?
1: No.
0: Ah, vale.
1: Perquè ell...
0: Ha dit... Estic parlant femení i dic... Mundial femení, de sobte.
1: No, jo li he dit que el Perú... L'última participació del Perú al Mundial va ser el 2018 a Rússia.
0: Ah, d'acord.
1: I que va quedar tercera de fase de grups.
0: En aquest Mundial de 2030 tenim també la notícia i la gran nova incorporació, la ben tornada a Iugoslàvia, no?, que s'ha tornat a unir. Mm. I que de sobte participa al Mundial d'aquest 2030. Oblak segueix jugant amb 37 anys a la porteria. Modric, amb els seus 44 anys, batent tots els rècords del jugador més antic en disputar un Mundial. I la gran estrella, Vuskovic, el central, ara mateix de quin equip és, Arnau? El Vuskovic?
3: Sí, de Rússia.
0: No, d'equip.
3: Del Chelsea.
0: Ell és croat. Del Chelsea, sí, el va fitxar el Chelsea l'any passat, tota la raó. Doncs bé, promet bastant Iugoslàvia, la veritat. A més, m'han dit que la selecció iugoslava ja sabia més o menys que s'acabaria fent la final a Caldes,
3: uh-huh,
0: i que van estar mirant per hospedar-se aquí a Caldes i els hi va semblar massa colorós i es veu que s'hospedaran a Sant Feliu de Codines.
1: Home, és que allò sí que és un microclima.
0: Exacte. I que allà se senten més
3: microclima
0: més com a
3: que Caldes. Sant Feliu més microclima que Caldes?
1: Sempre.
3: Sí? Jo no dic...
0: Però a nivell de que sempre fa molt més fred.
1: Exacte.
0: Això sí. Vull dir, tu no pots anar a Sant Feliu amb pantalons curts.
1: Bueno, de poder pots.
3: Clar, però potser...
1: Amb els quilos de neu que hi ha.
0: Ara mateix.
1: I el fred?
0: Penses, ja. Metres i metres de neu.
3: És veritat, és veritat.
0: Cobrint Sant Feliu.
1: Els pobres porcs senglars.
3: Però és que aquests metres de neu van començar ja des del 2025.
1: No, perdona.
3: Sí, van començar.
1: Antanyo. Clar. Fa fred a Sant Feliu.
3: Per això, des de fa molt temps.
0: I bé, i la gran sorpresa d'aquest Mundial, no? Més enllà de Catalunya i Iugoslàvia, el tema de que Argentina no s'ha classificat. Des de que es va retirar Messi se n'han adonat que eren extremadament Messi dependents.
3: Clar, clar.
0: I ara mateix, bueno, de fet, diria que ja han fitxat al bo de Sampaoli per intentar revolucionar
1: per canviar una mica, plantilla d'Argentina,
0: perquè no hi ha...
3: Van canviar de Buenos Aires a Buenos Aires, clar.
0: Exacte, s'han de canviar els aires d'Argentina.
3: Sí, sí, sí.
0: Perquè des que se'n va anar Messi...
1: Perquè sempre te recordaremos y serás nuestro amigo. Ole.
0: Clar, no sé fins a quin punt, vull dir, ara que ens han donat la notícia hauríem de canviar una mica el que teníem preparat pel programa, no? Perquè
1: suposo que sí, perquè clar, ja no ens ve...
0: 2030.
1: Podem fluir.
3: Podem parar de
0: i resulta
3: parlar
0: que
3: de...
0: la final,
1: portem anys fluint
0: la final del Mundial serà... A veure, vull dir que just aquesta secció havíem de parlar de futbol.
3: Et va agradar el God of War? Te'n
0: recordes? Quin?
3: El de la dona de...
0: La Lofi.
3: Clar, clar,
0: molt xulo.
3: Molt xulo, eh?
0: Molt xulo, sí, sí.
3: Molt guai, tio.
0: Encara avui en dia de tant en tant l'obro per jugar una
3: òbviament, estona. Òbviament,
0: el que passa és que quan t'has passat el joc ja és com missions secundàries...
3: Sí, l'únic que a cert temps...
0: No sóc tan friqui com per intentar fer-me el 100% del joc, saps?
3: Jo me'l vaig fer.
1: És d'antanyo ja, Això ja està passat. Ja
3: vaig tardar 3 dies en fer-me el 100%.
0: Sí. El que em va costar, aconseguir...
3: Ja, sí, sí, ho sé.
1: Podem parlar de coses actuals?
3: Vale.
0: Ai, mira, diria
3: em
0: que...
3: Em vaig lesionar de parkour.
0: Diria encara? Que l'Edu ens està sí. escoltant, oi?
1: Pot segurament.
0: Ser? El Celsia?
3: Qui ens està?
1: Sí.
0: Sí, sí, sí.
1: Sí, sí, ens està escoltant.
3: Ens està escoltant la IA.
1: També, segur.
3: També, també.
1: No ho dubtava pas.
0: Sí, sí.
3: Què tal porteu això de tindre la IA a les neveres?
1: A mi, que em vagi fent la compra quan em falten aliments...
3: Perfecte, eh?
1: I així però... ja tinc la llista feta, la passo sola, se'm fa la compra i arriba a casa.
3: Però és que a mi em va passar fa 3 dies que em va comprar 2 tomàquets de més. No ho vaig entendre.
1: Perquè si creu que necessites 2 tomàquets és perquè l'hauries de posar una amanida o alguna
3: cosa. Sí, això que detecti també la meva salut, en veritat és guai. Vull dir, perquè suposo que amb l'analítica que em vaig fer em va detectar que necessitava i em va comprar 2 tomàquets de més. Bueno, això està bé, és veritat.
0: Em diuen que hi ha un post d'Instagram de l'exalcalde Isidre Pineda. A veure, el podríem posar, no?
1: Posem-lo, posem-lo.
0: Home, ja que és important. No?
3: Sí, sí, posem-lo, posem-lo.
0: De l'exalcalde de l'Isidre.
3: Dius exalcalde perquè ja no mana a Esquerra Republicana o perquè ja no és cap de la llista?
1: Arnau. No m'ho crec.
0: Que en ple 2030 encara no sàpigues qui governa a Caldes de Montbui... Sembla mentida, eh?
3: Arnau, sembla mentida, mentida que no em coneguis.
0: És que no evolucionem. Tio.
3: Sembla mentida que no em coneguis.
0: Tires 4 anys enrere i estàvem igual, tio.
3: I 6, i 7,
1: i 10, eh?
3: I 10, sí.
0: Mare meva, sembla que l'Isidre segueix fent servir música de Coldplay en els seus reels.
1: Oh, yeah. 1, 2, 3, 4...

Calderins, avui és un dia històric. Després de mesos amb negociacions amb la FIFA, les Nacions Unides, diversos governs europeus i sobretot amb la gent de Caldes, us puc anunciar oficialment que la final del Mundial de 2030 es disputarà a Caldes de Montbui. Sí, ho heu sentit bé, la final del Mundial. Aquí, a Caldes, al nostre poble. El poble que ha resistit a la gran nevada europea gràcies a les seves aigües termals. El poble del món que el món sencer mira amb admiració. El poble que, una vegada més, demostra que quan Caldes vol una cosa, Caldes la fa. Ara bé, també us he de dir una cosa. Quan vam acabar de signar l'acord amb la FIFA, revisant el calendari, ens en vam adonar d'un petit detall. I és que la final del Mundial coincideix amb l'Escaldàrium. I aquí hi havia una decisió molt important al darrere. Mundial o Escaldàrium? I la resposta era evident. L'Escaldàrium. Perquè el Mundial és molt important, però l'Escaldàrium és l'Escaldàrium. Farem la festa que ens defineix. Parlem de la festa que ens defineix. La festa que combina el foc, l'aigua, la música i la identitat. La festa que ens ha fet famosos molt abans que la FIFA sabés pronunciar Montbui. La resta que... La festa que ha, ens ha fet famosos molt abans que la FIFA s'hagués pronunciat Montbui. La festa que ha aconseguit reunir més gent a la plaça que algunes finals de Champions, concretament la del Bayern PSG del 2020. Que sí que és veritat que estava amb Covid, però bé. La festa que, segons un estudi que encara no hem publicat, provoca més emocions per minut que qualsevol esdeveniment esportiu conegut. Per tant, després d'intenses negociacions, la FIFA ha acceptat una modificació excepcional del reglament. La final del Mundial quedarà posposada per després de la celebració de l'Escaldàrium. Les seleccions hauran d'esperar, els patrocinadors hauran d'esperar, els presidents de les federacions hauran d'esperar i, si cal, també esperarà el planeta sense. Perquè quan arriba l'Escaldàrium, Caldes té prioritats. Finalment, molta gent ens pregunta on podrà veure la final del Mundial. Doncs bé, es retransmetrà oficialment per DAZN, però també tindreu, això és exclusiva mundial, la podré retransmetre jo mateix pel meu compte d'Instagram. I si la cobertura falla, ho gravarem amb el mòbil de Jordi Martín, que funciona amb plaques solars. Doncs bé, gràcies FIFA. Gràcies món. I sobretot gràcies a Escaldàrium. Ens veiem aquest estiu a la capital mundial del futbol, de les aigües termals i de les coses ben fetes. See you, wow, you are not prepared for the Escaldàrium.

0: Una cosa, què collons?
1: Em sembla molt fort.
0: Ens calia un Instagram de l'Isidre, no?
2: Calia.
0: Doncs bé,
2: necessari.
0: Tornem a intentar
1: reconduir el programa. Sí, total.
0: Com va això? Què us ha semblat el tril de l'Isidre?
2: A mi molt bé, però qui és l'Isidre?
0: Arnau! Arnau!
1: Però ja, algú sí, no? No et sona?
0: Sí, home, l'alcalde.
1: El que va fer en poble.
2: Ah, ostres, sí, sí, sí.
0: Sí, l'Isidre.
2: Sí, l'Isidre, tota la vida.
1: Vaig a posar-li una foto.
2: El del president d'Espanya.
0: No, Arnau!
2: No?
0: Aquest... No, però que bèstia això de que es podrà veure el Mundial per l'Instagram de l'Isidre, no?
1: Sí. Em sembla molt fort. Això és per aconseguir followers.
2: Followers.
0: També dic...
2: Of course.
0: Com ha aconseguit l'Isidre les imatges del Mundial? Vull dir, creieu que ha negociat amb la FIFA?
2: O, contacte,
0: o,
2: sí, sí.
0: O té a un esquadró de 10 persones amb càmeres gravant?
2: Jo espero...
1: Potser ja el sap, home.
2: Jo espero que sigui la segona.
1: Jo sí, també no? Crec que ha de ser la segona.
0: Clar. Les té amagades.
2: 100%.
1: Segur.
0: 100%. Mira, a l'Isidre que li agrada tant pujar a sobre dels llocs, no? Potser està a sobre del pavelló d'hoquei allà amb la càmera.
1: Jo crec que sí. No ho feien càmeres. Altres seleccions també. De...
0: És veritat, sí, sí, sí.
1: De antanyos.
2: Veure, això era confidencial, però jo a vegades em faig el tonto això, amb això de l'Isidre. Sé perfectament qui és perquè em va demanar que li fes alguna classe de parkour per poder pujar més fàcilment.
0: Això ha transcendit, no?
2: Sí, sí, sí.
1: Vale, vale.
2: No, això ja es va fer notícia.
0: Sí, sí, sí.
2: Ah, sí.
1: Ja sou col·legues.
2: Som molt col·legues.
1: Molt bé, molt bé.
0: Ui, m'està comentant el Monter, pel Pinganillo, que després d'unes gestions institucionals d'última hora, a partir de demà tot el Vallès Oriental passa a ser zona blava.
1: Hòstia, no
0: m'ajudes, espereu que tingueu algun amic que sigui agent de mobilitat, perquè, mare meva...
1: Hòstia.
2: El meu Vado també?
0: Tot el Vallès Oriental és zona blava ara.
2: El diablo loco.
1: Per tant, hem de decidir comprar mini avionetes.
0: Mm-hmm. Mini avionetes. I on aparcaràs la mini avioneta?
1: Pues no s'aparcarà.
0: Donarem voltes per sobre de cables tota l'estona fins que s'acabi la benzina i caigui l'avioneta en picat.
2: No, amb plaques solars.
0: Oh, molt bona, Arnau.
1: Llavors, que bona.
0: Tot gràcies a l'Espai Cel.
2: Bàsicament.
0: L'Espai Cel.
1: A la Cel, que és la que dona les plaques.
2: Ah, doncs sí, també. Van fer un featuring. No, aparquem, no, es queden a per sobre dels núvols, volant, donant voltes, ja queden allà, doncs no.
1: On aparquarem, no? Quina bona pregunta, eh? Jo estic agobiada.
2: Què? Però que l'avioneta està...
1: Amb el meu supercotxe, que ja tinc ara.
2: Jo no tinc cap cotxe. Jo vaig fent parkour. Parkour! Però ara que tinc un traje biomètrico, doncs em permet anar a més velocitats i que em sembla molt menys.
1: Molt bé. Me n'alegro, rei.
0: Bé, d'altra banda, m'informen també que Segalés serà l'única manera d'arribar a Caldes, ja hem vist amb l'Edu que la Renfe no està per l'assumpte, i que multiplicaran per 1.000 el servei de busos, però només els E9s, o sigui, només els Caldes de Barcelona.
2: Ah,
0: vull dir, els busos que van a Sabadell se'n van a Sant Feliu,
2: no.
0: Seguirà sent una incògnita si passen o no.
2: Clar.
1: O sigui, tornarem com antanyo.
0: Sí. Cada 10 segons hi ha un bus de Caldes a Barcelona.
2: Correcte, perquè ara han fet 3 carreteres més per busos.
0: Barcelona que
2: segueixen a venir igual, o sigui, les mateixes com es diu?
1: En bus.
2: Sí, segueixen a venir mirant busos perquè els cotxes pues no poden passar. Però
1: perquè no pots aparcar, per tant, com no pots aparcar no tens cotxe.
2: Correcte. Però els busos tenen pues 3 carrils per ells mateixos. Hi ha un d'anada, un de tornada i un dels dos.
1: I no creus que van haver-hi accidents en aquell carril a doble sentit?
2: No, perquè ho controla la IA.
1: En plan que va com per horaris.
2: Sí, bàsicament. I a sobre els horaris són de segons. Sí, tipus de les 7, de 7 i mitja amb 30 segons fins a les 7 i mitja amb 50.
0: M'ha arribat una altra cosa, que és que l'Edu acaba d'agafar un bus. Mireu, mireu el telèfon, ens ho ha dit pel grup.
1: Nervis, potser arriba.
2: Què estàs dient?
1: Ai, sí que no va.
2: Amb el 14G, clar que arriba, Aina. A veure. Ai, Mital.
1: Ai, us estimem un munt els quatre.
2: Perquè aquest és dels antics, no?
0: El què? El bus?
2: El bus que ha agafat, o no?
0: És dels clar, és que, antic,
2: és que on està?
0: Clar, és que ara... És dels que van amb rodes.
2: Clar.
0: Sí, sí, sí.
1: Sóc a bon. Ha posat això. Ledo.
0: Bé, em diu el Monter
1: que
0: també...
1: Que no arriben.
0: No, no, m'està dient el Monter...
2: Què?
0: Que s'estaven plantejant fer un pack...
2: Com?
0: Exclusiva, un pack de final del Mundial...
2: Com?
0: I Mundial d'hoquei patins... Però es veu que al final no, perquè tot i ser 2030 encara hi ha goteres al pavelló de,
2: ah,
0: del hoquei patins de Caldes i sembla que no serà possible fer d'alberg del Mundial d'hoquei
2: sí,
0: patins.
2: Sí, és que les goteres també és per culpa de l'Isidre, vull dir, es puja i a comença a trepitjar...
1: Doncs cada un...
2: Ja, ja.
1: Vull dir, ho sàpiga gestionar bé.
0: No vull ser l'Isidre, però tampoc ha anat allà amb un pico a fer...
1: A fer forats.
0: Sostre, al contrari,
1: això és d'antany, no, sí, ja.
0: Pobreta,
1: portem...
0: Ja tenia intenció de reparar-ho, pobre.
1: És com la viga del CN.
2: Això deia, això deia.
0: Exacte, és com la... Se'n parla de la viga del CN, que va caure... Quin any va ser, Aina? La viga aquella,
1: jo diria 23.
0: 2023 va caure una viga.
2: Què?
0: A la piscina interior del Club Natació de Caldes i encara avui en dia...
2: Set anys que no m'he enterat?
0: Jo no me'n recordo encara.
2: Set anys del 2023 que
1: no
2: m'ho
1: crec.
0: Jo ja no me'n recordo de la piscina interior.
1: Des de que jo he estat treballant, que
0: que ja no... No pots fer servir la piscina interior?
1: És perquè va caure una viga.
0: Va caure una viga.
2: Jo sempre feia cursos superats. Vaig fer quarts, cinquès, sisès...
1: M'és igual, però...
0: El 2023 va caure una viga i encara ja no es pot fer servir.
2: Uau.
0: Sí, sí, sí. És
1: bèstia.
2: I on fan waterpolo?
1: No, doncs tots a fora. No a les piscines interiors.
2: Congelaos, eh?
1: Com? Ah, m'és igual.
2: Congelaos. No, ja està, ja està.
0: Bé, em diuen també... M'acaben de comentar que...
1: Informacions.
0: Sí, és que el Monter em va tirar exclusius perquè de sobte és com que estem en un moment de...
2: És que el Monter...
0: El rojo vivo.
2: El Monter també té una IA que no para de donar notícies.
0: Ah, és la IA.
2: Sí.
0: M'acaben de comentar que Marc Calvo ja està liderant una iniciativa per tal de fer la final més inclusiva de la història dels Mundials. I que, per la seva banda, l'Ajuntament ha promès que posarà leds de color rosa a l'Ajuntament al vespre.
1: Oh, tan fancies! Hi haurà molta gent al meu voltant que estarà tan contenta de tenir leds. Tot i això, vull preguntar al meu supercompany Arnau,
0: sí,
1: de quin partit polític creu que és el Marc, després de 4 anys d'haver-se presentat, saber de quin...
0: Clar, que ja
2: que és polític. No sé qui és, Marc.
0: No el coneixes, Calvo.
2: Una cosa, no sé qui és Isidre Pineda, com que sabeu qui és Marc Calvo.
0: Us en recordeu fa 4 anys.
1: A mi em sortia per TikTok quan es va... Exacte. Quan es va presentar...
0: Sortia molt a les xarxes. Bé...
2: Ah...
0: Perdó, uf. No, el que m'ha dit el Monter ara és molt gros, És molt gros, espera. És bèstia, el que...
2: Què t'ha dit?
0: A veure. Però això s'ha de preparar bé. Em diu...
1: Què diu?
0: Que finalment tenim ja disponible en exclusiva per Ràdio Caldes l'himne oficial del Mundial.
1: Oh,
0: interpretat i produït com no podia ser d'altra manera per Ramon Soler.
1: Ai, oh, com ens agrada en Ramon.
0: Que recordem que Ramon Soler ara ja és una IA.
2: Sí,
1: ens continua agradant igual.
2: No tant.
0: No, a mi m'agradava més la old school, quan
2: sí, a mi també, a mi també.
0: Feia cançons.
1: Però ens hem d'actualitzar, nois. Sí, sí. No
2: sigueu...
1: Correcte,
2: ens hem d'actualitzar. Ens hem d'actualitzar.
1: No sigueu així.
2: No, no passa res, però ens hauríem d'actualitzar.
0: A veure, doncs posem-la, no? A veure.
1: Posem-la.
0: La cançó de la final del Mundial.

0: Wow.
1: Estem ara, espectacular.
0: Clar, com seguim ara amb el programa, és que la posaria en bucle 24 hores.
2: Total, sí.
0: O sigui, que ja l'estarem escoltant tot aquest estiu,
3: millor
0: segur.
3: Millor que aquella antanya de... We going up, up, up, is a one moment.
0: Què dius?
2: Pues si estem parlant de cançons de Mundial. I estem parlant de cançons de Mundial.
3: Clar, no, però és que m'ha recordat a una que va ser superfamosa. Sí. Super
0: millor que el Waka Waka.
3: Bàsicament.
0: Millor que el Waka Waka.
3: Sí.
2: Té bastanta personalitat.
0: Vull escoltar la cançó, crec.
2: Imagina't.
0: Què passa, Monter? Està massa mal. Ah, gràcies.
2: Gràcies.
0: Vagi bé, Monter. Què t'ha semblat la cançó de Ramon Soler? Boníssima, eh?
3: És espectacular.
0: Bé, doncs, un altre cop hem d'intentar reconduir el programa.
3: No.
0: Perdó, sí, encara he de millorar amb la taula de so. Porto aquí. Només fa 4 anys que la fem.
2: Jo crec que de cara podem... Un objectiu de cara al curs que ve, veient que porta 4 anys i no ho ha gestionat bé...
0: És un puto poquet de taula de so.
2: És que et posis tu.
0: També.
3: Em serà perfecte.
2: No, us poseu els teus aquí, un controla micro i l'altre controla la taula.
3: Estic d'acord.
2: No? Vull dir que, com a ment pensant...
0: Amb el programa que...
3: Gràcies.
2: De res. Com a ment pensant i... Sisplau, fem dos dits a front i comencem a pensar bé.
3: Què serà?
2: Quins nervis.
0: Us sembla bé si seguim...
2: Jo és que ja no puc seguir gaire més.
0: Jo porto la secció que porto cada setmana d'analitzar una mica l'actualitat d'aquesta setmana, del que ha passat l'última setmana.
2: Però masses novetats, masses...
3: Jo necessito tornar a escoltar la cançó.
0: Però hi ha coses més enllà del Mundial, saps?
3: Quan durarà?

0: doncs.
1: A veure, per exemple,
2: ja sí, gestionem. Tema, després això, la tornem a escoltar. Això
1: m'interessarà aquesta notícia.
2: Allà on sies.
1: Adif preveu que el comboi de Rodalies R4 amb sortida el juny de 2024 entri a l'estació de Sants divendres vinent. Per fi, el ministre de Transport ha demanat calma als 8 passatgers supervivents que queden dins del vagó de tercera, que ja han fundat una civilització pròpia basada en el canibalisme i l'adoració a una màquina de vending buida. Renfe diu que el retard es deu a les obres de millora.
0: Sí, sí, sí.
2: Però queda superpoc, això vol dir que és
1: ja. Ja el tenim aquí, els del 2024.
0: Sí, sí.
1: Una altra notícia.
0: Què curs s'ha fet?
1: De l'habitatge i la transició ecològica. Sembla ser que l'Ajuntament de Barcelona està regulant ja els pisos Rusk Eco, aquells habitacles de 2 metres quadrats fets de cartró reciclat per uns només 1.800 euros al mes. Sembla que els començarà a regular.
2: Que bé, no? Aviam qui... Sí.
3: Han baixat el preu, eh?
1: Clar, si et vols estirar del tot, les cames et queden al rebedor del veí. Però com que el veí és un fons d'inversió de Texas que no existeix, doncs no passa res. A més, el fons d'inversió és possible que et denunciï per ocupació perquè el teu peu esquerre està devaluant els seus actius financers. Però...
2: O sigui, al final és un
1: és
2: Tetris.
1: És una bona notícia, no? Es començarà a regular. Sí,
2: sí, bueno, però què faran? Et tallaran les cames perquè reguli?
0: Potser sí. Sí, és una...
2: On faran enterrat.
1: Bueno, escolta, o sigui...
0: Si s'hi fa enterrat, han de pujar 500 euros més.
2: O és que em tallin el peu.
1: Si no, ves-te'n a lliure una altra banda.
0: Bàsicament.
1: A Iugoslàvia, per exemple, que ara s'ha reunificat, no?
0: O una mica més.
2: Perdona,
0: a prop,
2: però
0: sí, Andorra.
2: He d'anar a un lloc on només hi ha neu, com a Sant Feliu,
1: mira,
2: ja passo.
1: Cadascú guanya el que guanya i es pot permetre viure on pot viure.
0: Clar.
2: Sota el pont. Exacte. Acabarem.
1: Sí. Una altra de les notícies que m'havia apuntat per avui és el tema aquest de que el TSJC obliga a impartir el 120% de les classes a impartir-les en castellà a Catalunya. Els professors hauran de parlar amb accent de Valladolid fins i tot quan estiguin sols fent un cafè. Res, una mesura que s'ha aprovat. Passem del 117% que teníem la setmana passada al 120%.
0: Bueno, un 3% què és? No, és
1: no ho notarem. No. És només el tema aquest dels cafès.
0: Clar, bé.
1: Una altra de les notícies que tenia apuntades, aquesta és a nivell més mundial... és això de l'empresa d'Elon Musk, Neuralink, que llença el xip cerebral que et permet rebre publicitat directament mentre dorms.
2: Mira,
1: és una meravella.
2: Ja,
1: tu t'aixeques a les 3 de la matinada amb suor freda i desig irrefrenable de comprar-te unes bambes de marca americana o de votar un partit d'extrema dreta de Xile, i si intentes desinstal·lar l'actualització del programari, el xip et provoca una embòlia cerebral i segons els termes i condicions de l'empresa comptaria, en aquest cas de l'embòlia, com a baixa voluntària de mercat laboral pel tema aquest de que al final tu voluntàriament estaves escollint no escoltar els anuncis. Última notícia. És el tema aquest... Bueno, suposo que us aneu enterat, aquesta també és a nivell
2: però
1: mundial.
2: Però segur que l'Arnau segur que està enterat.
1: Això, el que ha passat a Argentina, Arnau?
0: No.
2: Sí, amb prou feina sap on és Argentina.
1: Que Disney ha comprat el govern d'Argentina per pagar el deute extern del país. No te n'havies enterat. Ara el president ja no és un boig amb motosserra, sinó el Pato Donald.
0: Ah, el Pato
1: Donald. Sí, amb una xapa de l'escola de Chicago. El canvi de moneda oficial, ara ja no es porta la moneda argentina, es portarà les monedes aixafades amb la cara del Mickey Mouse. Sabeu les màquines aquestes
2: sí.
1: que tu poses una moneda i li fas...
2: Sí, que això és d'antany, no lo següent.
1: Doncs aquest serà el nou sistema monetari d'Argentina. Tots els argentins ara mateix estan sobresaturant aquestes màquines d'aixafar monedes i van a posant allà els pesos i donant-li la
0: màquina. Bueno, com a mínim, és veritat que això sí que ho vaig escoltar, que tindrà més valor que abans.
1: Sí, exacte. Bueno, i a més això, no? De que es pagarà el deute extern del país i tot gràcies al Pato Donald, el nou president d'Argentina.
0: Ara ja no...
1: Una cosa que té molt més sentit que
0: bàsicament, ara en comptes de 4 milions de pessetes eren... No, què hi havia a Argentina? No me'n recordo.
1: Pesos.
0: Sí. Doncs en comptes de 4 milions de pesos, que siguin un euro, ara són 200 Pato Donalds, que és un euro, està molt millor. Està molt millor.
1: Quina és la notícia que us ha semblat més bèstia d'aquesta setmana?
0: Jo, la del... Bueno, no, més bèstia tampoc, però perquè ja estic acostumat. La del passar de 117% a 120.
1: Sí, eh?
2: L'Edu, des del més allà, pregunta si són 200 Donalds.
0: Com que si són?
2: O sigui, si són Donalds...
0: Sí, són Donalds. Sí, no? La moneda es diu Donalds.
1: Sí, crec que sí, que li han dit Donalds.
0: Es diu Donalds, però aquesta moneda xafada, quan ja passen el bitllet
1: són... És que depèn del número, saps? Les de 10 són amb la cara del Mickey Mouse, les de 50 amb la del Pato Donald, saps?
0: I després està la Mini.
2: I les col·leccionem, segur que sí.
0: No, hi ha gent que les col·lecciona, clar.
1: El xulo que és... Home, els col·leccionistes de monedes estan encantats.
0: Clar, òbviament.
1: Perquè, vull dir, de sobte, la... Que bo que l'Edu estigui escoltant el programa.
0: Ha estat pujant el preu de...
2: Està dient gràcies.
0: A ella.
2: Perquè
0: ella
2: no pot arribar encara, està en camí,
0: no?
2: I almenys per si vol fer alguna intervenció que sapigués
0: que... Ara que gràcies a l'Aia podem parlar amb el més enllà, vull dir, és preciós.
1: Doncs... és que en realitat... Poca cosa més tenia preparada per avui, però o sigui, ha passat tantes coses... Jo venia aquí a parlar de les quatre notícies...
2: Com
1: del tema aquest de fer la predicció del Mundial, de què us semblava, que a més hi ha Catalunya aquest Mundial, sonarà els Segadors abans de començar el partit, està ben guapo,
2: els Segadors.
1: A mi fa molta il·lusió. Tararà, tararà, i la lletra, no?
2: Però després de
0: 4 Catalunya triomfa,
2: després de 4 anys
0: portarà?
2: És igual.
1: Ja has dit la primera frase bé, està molt bé.
2: Les primeres parauletes han sigut bones. Molt bé, amb barretina.
1: Estic plorant.
2: Ja, de la il·lusió.
0: Bàsicament. 4 anys!
1: Fins on creieu que arribarà Catalunya?
0: La primera frase, eh?
1: Okay, jo espero que pugui passar de fase de grups i arribar.
2: Jo crec...
1: A més, tenim un grup fàcil.
0: Una cosa,
2: sí, però jo crec que potser se'ns torça.
1: Tu creus que els àrbitres estaran en contra nostra?
0: No.
2: Segur.
0: Però si estem a
2: Caldes. Els àrbitres estan en contra de tothom.
0: Però estem a Caldes.
2: Ningú sap que estem a Caldes.
0: L'àrbitre és de Caldes, no?
1: No, l'àrbitre no és de Caldes.
2: Normalment, són de fora, sí. Per no comprometre ningú. La qüestió és que jo crec que quedarem terceres, però de les terceres prou bé com per passar.
1: Clar, però és una putada això de que Catalunya el pot arbitrar un àrbitre espanyol.
2: Sí. Ens odiaran.
0: No passa res. Jo crec que amb la defensa de Pau Cubarsí, amb 23 anys, i sí? Piqué amb 63, anem bé.
2: L'Edu ha posat la seva porra.
1: Digues.
2: I ha dit que Catalunya caurà a semifinals davant del Perú.
1: Davant del Perú?
0: No ho crec.
1: I campiona del Mundial?
0: L'Aina.
2: Aviam. Qui té bons jugadors joves antanyo?
1: Digues.
2: The Netherlands.
1: Netherlands?
2: Sí.
1: Finalment guanyarà el Mundial...
0: Jo crec que els Vikings.
2: No, ai, merda, anava a dir Noruega, jo.
1: Noruega? Amb Haaland ja...
2: Amb Haaland ja, sí. Bo.
1: Una mica, sí, en el seu prime absolut.
0: I que van fitxar Rubius.
1: Van fitxar el Rubius, tota la raó.
2: Aquest senyor deu tenir 40 anys.
1: No, van fitxar com a segon entrenador.
2: Ah.
1: Per motivar els xavals.
0: Ah, té 45, el Pavo?
1: Sí.
0: Sí. Però el van deixar jugar per influencer.
2: Que no, yeah. Que amb entrenador.
1: La vida com va, eh? Va començar la segona divisió argentina.
2: No s'entera de res.
0: Perdó.
1: Sí.
0: Va començar Argentina.
1: Doncs bé, no sé, posem per últim cop tornem a posar la cançó.
2: Sisplau, sí.
1: La posem de fons, ni que sigui.
0: Sisplau.
2: Vale.
0: I mentre la poses de fons...
1: Digues, Arnau.
0: Res, que a mi m'agradaria que me l'enviessis.
1: Que te l'envies.
0: Per connexió inalàmbrica cerebral en el xip d'Elon Musk a la meva base.
1: M'ha fet molta gràcia l'accent anglès de Ramon Soler.
2: No, jo no m'esperava que la cançó del Mundial sigui en català, he de dir.
1: Ja, bé... Ha fet la triquiñuela, no?
2: De fer-ho en anglès,
1: i al principi, fer-la en anglès. Però bimba.
0: Hello, bueno, doncs estem aquí.
2: Exacte.
1: Something was still breathing. Digues.
0: No, que la vull tindre.
1: Havia de ser música així folklòrica, celta, amb violinets.
0: Ja, tio.
1: Molaria molt fer-la amb l'Octet.
0: Que una cosa...
2: No.
0: Que
1: amb
2: els ex.
1: Entre nosaltres seguim dient Octet.
2: Sí,
1: però...
0: clar, els old school.
2: Amb els jubilats. Ens podem anar amb els jubiletes, ja.
0: Jubi. Es podria plantejar, com ens podem dir? Tu els novets.
2: Jo vull... No és que no vulgui, és que ja s'ha posat. El president, secretari, la junta que vam tenir es va tancar. A veure què ha posat a la junta.
0: Jo lo de l'Alzheimer ho portes fatal, ja, eh? Jo això...
2: Lo de treballar ho portes fatal, per tant...
0: I lo d'Alzheimer també, és una barbaritat.
2: Nen, una cosa, que tinguis 29 anys és heavy.
0: I amb Alzheimer, eh?
2: No, tu ets que ets retrasat i no vols pensar.
0: També, això és veritat. Sempre parlo abans de pensar.
2: Ah, exacte. I el futbol perdut en el temps...
0: Exacte.
1: Quan l'Arnau digui qualsevol barbaritat. Les seleccions venen del nord
0: gelat. Travessen mons de... Pitbull, Calvo. El destí ja està escrit al vent. La final crema aquí. Que ja no, ja no és Calv. Vull dir, es va posar...
1: Pitbull.
0: Sí, es va posar de pèl.
1: És veritat.
2: Però veus que tu t'han tenit unes coses?
1: Tu ets una misèria.
0: I Maximus...
1: No, no, no pot ser que la seva música digui una barbaritat.
0: Sí, clar.
1: És Maximus, la pot li abraça.
0: Maximus...
1: Digues, Aina.
2: No, que baixis una mica. Que els pobres nostres quatre espectadors, que, o sigui, els quatre oients, tampoc cal que es quedin sorts.
0: Espero que sigui en aquest moment, jo. Jo, els quatre oients, espero que...
1: Tota la raó. Espera, doncs, ara sí...
2: Quatre dels quals... Un és l'Edo.
0: No, jo m'he imaginat que t'ha de posar-la. Moltes coses, Edo. Silenci de muntar el son.
2: I fong.
0: Ja és l'hora. Però sí que sí queda molt.
1: Arnau, no queden ni 5 minuts, tio. No, i hem d'acomiadar el programa. No,
2: a més, és l'últim de la temporada.
0: Què?
2: I t'has de posar a practicar a fer taula de so.
0: Com que l'últim de la temporada?
1: No ho sabies, tio.
0: Però hi tornarem.
2: Però sempre acabem el joc. No, però saps el que és una temporada? No m'ho quedes. Jo, és que flipo no amb aquest senyor, t'ho juro.
0: Per quina temporada anem?
2: Em porta 6 anys tocant en los jugos.
0: Per quina temporada anem?
2: No, és igual, se t'acaba a punt, és juny, ja és l'últim.
1: Pues en devem portar ja...
2: Ell porta des d'antany, des de chiquitito.
1: Des del 18.
2: Des de ben petit.
0: 18 i estem al 30, sumem 22.
1: 12 anyets, no?
2: Pensar que series més fàcil, més ràpid.
1: Bé, doncs... Ui, em diuen, abans d'acabar el programa, recordar que aneu bastant en compte a l'hora de sortir al carrer, perquè s'acaba d'autoritzar a Vicenta Pallarès que deixi anar el seu arsenal de robots catifaires pels carrers del poble. Llavors quedarà... Tot el poble ha fet una catifa de flors i pètals, llavors aneu en compte perquè si ho trepitgeu s'enfaden els robots.
2: No, home, que s'enfaden. Si són de la Vicenta...
1: Recordeu l'Instagram, que encara l'estem intentant ressuscitar.
2: Això no ressuscitarà mai.
1: Durar-li una mica de ganes.
0: 4 anys ressuscitant-lo.
2: No, i 10 també.
1: L'hora us arapa. I fins aquí el programa i aquesta temporada. Recordeu escoltar-nos els dilluns de 7 a 8 del vespre. L'horari segueix sent el mateix. Ara ja de cara al setembre.
2: El curs que ve.
1: Sí, el curs que ve. Doncs res, bon entre setmana.
0: A veure si entro ara.
1: I aneu en compte.
2: Aviam si aquest any entres a on vulguis.
1: I que gaudiu de la final del Mundial aquí a Caldes, ostres. Que...
2: Ja, la pròxima, ja explicarem qui va guanyar.
1: Sabeu què farem? Quan acabi aquesta sintonia crec que dona temps per posar la cançó del Ramon.
2: Oh, home, i tant, només faltaria el
1: destacó. Just acabar, la penso posar.
0: És que...
1: Doncs va, bon entre setmana, bon estiu, en realitat.
2: Bon estiu, i... bones vacances.
1: Bones vacances, l'Aina que segueixen directora del casal municipal.
2: Ja no puc més.
0: Amb 93 anys, la pobra.
2: Pot semblar més retrasat, tu, que estàs amb 30 i estàs més envellit que jo.
0: M'encanta, Gemma.
1: Va, acabem el programa.
0: Rebentem les oïdes de la gent, som horribles, som horribles.
2: Anava a dir bona nit.
1: Has escoltat una mica el programa o què?
0: Ben fet, ben fet.
1: Algun fragmentet, d'acord.
2: Bona nit, que vagi bé.

0: Són les 8. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Demà és la revetlla de Sant Joan i per celebrar-ho el municipi es reuneix a la plaça de la Font del Lleó encenent la foguera amb la flama del Canigó i organitzant amb diferents entitats un sopar popular, un karaoke i una festa amb punxadiscos. Des de les 7 de la tarda fins a la 1 de la matinada, la revetlla de Sant Joan es viurà lluent a Caldes. I per gaudir d'aquestes festes amb seguretat i respectant el medi ambient del municipi, l'Ajuntament s'ha fet ressò d'algunes recomanacions de seguretat per a revetlla i festes amb foc. Entre aquestes es troben: assegureu-vos de comprar la pirotècnia homologada, no guardar els petards a les butxaques, no subjectar petards amb les mans, tancar portes i finestres, recollir la roba estesa i, finalment, no llançar coets o pirotècnia a menys de 500 metres de zones boscoses. El Festival Rítmics ha guanyat un dels premis Alícia. Aquest festival, organitzat per l'Associació Catalana d'Escoles de Música i l'Escola de Música Municipal Joan Valls, és la trobada de joves músics europeus, un festival que va tenir una part a Caldes i on es van acollir més de 4.000 joves de músics de 18 països diferents. Així doncs, Caldes es va trobar en aquest reconeixement europeu. Aquest dijous comença el taller d'introducció a la tecnologia, l'electrònica i la programació per a joves anomenat Vols construir el teu joc d'enginy? Si tens més de 16 anys i curiositat per les impressions 3D, els jocs d'habilitat i l'electrònica, el 25 de juny engega el taller de 9 del matí a 1 del migdia organitzat per La Piqueta, una activitat que durà a terme fins a l'1 de juliol i que pots sol·licitar a través de la informació del web de l'Ajuntament. Ja està obert el termini per presentar les sol·licituds per al transport escolar del curs vinent. Aquesta ajuda va adreçada als joves que estudien fora del municipi de residència o que, tot i viure dins del municipi, tenen el centre educatiu lluny de casa seva. Es pot fer de forma telemàtica a través del web del Consell Comarcal o de forma presencial amb cita prèvia. Respecte al temps, el Servei Meteorològic de Catalunya manté l'avís per situació meteorològica de perill alt per calor. Demà, cap a les 11 del matí, ja s'assoliran valors propers als 33 graus i el pic de calor arribarà entre el migdia i les primeres hores de la tarda, quan les temperatures superaran novament els 35 graus. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Aquest Sant Joan Ràdio Caldes es vesteix de festa per acompanyar-te en la nit més llarga i màgica de l'any.
1: Vull petar-ho davant del mirall. Vull petar-ho tots els dies de l'any.
2: A partir de les 7 de la tarda, Ràdio Caldes es converteix en la banda sonora ideal per acompanyar-te en la celebració de la revetlla de Sant Joan.
3: I de fer el bailoteo.
2: I a partir de les 10 de la nit i fins la 1 de la matinada, especial Escal Dance, amb DJ Peris. Una sessió exclusiva per posar ritme a la nit de Sant Joan.
0: I pels que allarguin més la nit, a partir de la 1 de la matinada i fins que surti el sol, una selecció musical per acabar el dia o començar-lo amb la companyia de Ràdio Caldes.
2: La revetlla de Sant Joan es viu també a Ràdio Caldes, al 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat.
4: Ràdio Caldes. Són les 9. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
5: Demà és la revetlla de Sant Joan i per celebrar-ho el municipi es reuneix a la plaça de la Font del Lleó encenent la foguera amb la flama del Canigó i organitzant amb diferents entitats un sopar popular, un karaoke i una festa amb punxadiscos. Des de les 7 de la tarda fins a la 1 de la matinada, la revetlla de Sant Joan es viurà lluent a Caldes. I per gaudir d'aquestes festes amb seguretat i respectant el medi ambient del municipi, l'Ajuntament s'ha fet ressò d'algunes recomanacions de seguretat per a la revetlla i festes amb foc. Entre aquestes es troben: assegureu-vos de comprar la pirotècnia homologada, no guardar els petards a les butxaques, no subjectar petards amb les mans, tancar portes i finestres, recollir la roba estesa i, finalment, no llançar coets o pirotècnia a menys de 500 metres de zones boscoses. El festival Rítmics ha guanyat un dels premis Alícia. Aquest festival, organitzat per l'Associació Catalana d'Escoles de Música i l'Escola de Música Municipal Joan Valls, és la trobada de joves músics europeus, un festival que va tenir una part a Caldes i on es van acollir més de 4.000 joves de músics de 18 països diferents. Així doncs, Caldes es va trobar en aquest reconeixement europeu. Aquest dijous comença el taller d'introducció a la tecnologia, l'electrònica i la programació per a joves anomenat Vols construir el teu joc d'enginy? Si tens més de 16 anys i curiositat per les impressions 3D, els jocs d'habilitat i l'electrònica, el 25 de juny engega el taller de 9 del matí a 1 del migdia organitzat per La Piqueta, una activitat que durà a terme fins a l'1 de juliol i que pot sol·licitar a través de la informació del web de l'Ajuntament. Ja està obert el termini per presentar les sol·licituds per al transport escolar del curs vinent. Aquesta ajuda va adreçada als joves que estudien fora del municipi de residència o que, tot i viure dins del municipi, tenen el centre educatiu lluny de casa seva. Es pot fer de forma telemàtica a través del web del Consell Comarcal o de forma presencial amb cita prèvia. Respecte al temps, el Servei Meteorològic de Catalunya manté l'avís per situació meteorològica de perill alt per calor. Demà, cap a les 11 del matí, ja s'assoliran valors propers als 33 graus i el pic de calor arribarà entre el migdia i les primeres hores de la tarda, quan les temperatures superaran novament els 35 graus. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.
4: Ràdio Caldes, 107.8.
6: ¿Cómo sigues? Bueno, ahora vamos a tocar una canción, un emblema de guitar. La guitarra.
7: La guitarra auténtica decadente, toma uno.

Bona nit, estimats oients de Ràdio Caldes. Potser noteu una cosa estranya, que aquest àudio, no sintonitzeu bé la ràdio, a veure si és un problema. No, és que estic quedant-me sense veu. El fred ha decidit col·locar-se, no?, entrar a la meva gola. I llavors, doncs, a part de fer-me una mica de mal, faig aquesta veu de senyor... No sé, ara, ui, quan m'escolti, jo diré, aquest no sóc jo, no sóc jo. Qui és? Qui parla? És una altra, com es diu això, locutora, no? Seria? No sé si es diu així. Ui, estic una mica carent de vocabulari a vegades. A més, radiofònic, mira que porto temps amb la ràdio, i no acabo de tenir... Bueno. Doncs, bona nit, espero que el fred no ens hagi... Bueno, avui, no?, com tota la setmana, pluges, vent, neu... Heu anat a esquiar aquests dies? Heu anat a esquiar? Perquè, clar, amb un gruix de neu tan elevat, doncs estan fent festa, eh? Ja vaig dir la setmana passada que els que venen per aigües i botes estan fent festa, doncs els de la neu ja, vamos, no?, un fire allò espectacular. Doncs mireu, a part d'espero que s'escolti bé, jo crec que l'únic que variarà és la vibració del to, però encara ja s'emet so, eh? Si s'emet so, no hi ha problema, oi que no? Encara que soni estrany. Bé, avui, a Calaix de Sastre, si la setmana passada us vaig parlar de la intel·ligència artificial, avui, 2 de febrer, que encetem més, no? Start the new month. Oi, el meu anglès és terrible. Allò, no lo hagas, eh? No parlis. A vegades a classe dic alguna cosa en anglès, els nens esperen que continuï i dic no en sé més, eh? Ja està aquí, està todo el éxito lingüístico. Com que no ho practiques, com tot, oi? El que és que no es practica es perden. A veure, coses que no practiqueu i perdereu. I que no voleu perdre. Perquè, mira, l'idioma, home, sí. Ara, qui ara anar pensant, eh? A veure, anar en bicicleta, eh? A veure. Bé. A veure. Bueno, que m'organitzi mentalment perquè començo a xerrar i després és un desordre mental, eh? Tot el plegat. Avui, 2 de febrer, que encetem allò que dèiem més, ja estem adormint, no? Voldríem una conversa relaxada, que ens relaxés, i avui porto que per parlar del programa d'uns llibres. Home, Anna, per fi, no? Portaves uns dies amb Instagram, què passa? Que tu vas criticant aquestes espais i les addiccions i allò que tal, i què? I no venga a parlar d'Instagram, eh? Doncs no. Avui us porto uns llibres. I la veritat és que des del Nadal, des de aquella anècdota que us vaig explicar, que vaig agafar un llibre i me'l vaig llegir embolicant regals que fem per Nadal, no? A part dels Reis, doncs la resta també fem regals, i em vaig llegir un llibre allò del Tirón, no? Doncs he començat a tenir un... És com si el meu cervell i l'ànima s'escalfés, tingués una gran impuls motivador, no? Com de dir, vull més, no? Allò, ho sentiu vosaltres amb coses? No vull més, doncs ara jo estic amb els llibres i ja no... Sempre volia llegir assaig, rotllo introspectiu i reflexiu, filosòfic, de coneixement, tal, però ara... estimats oients de Ràdio Caldes, he entrat en el món de la literatura, no? De la literatura de la ficció, per dir una manera, eh? Però clar, la meva ficció, la ficció que ara estic llegint, per mi és també filosofia, o sigui, una ficció literària però a la vegada introspectiva i rica, no? Rica amb les històries que ens proposen i com ens alimenten, ens fan doncs emocionar, no? I ens fan reflexionar i ens ensenyen, no? La vida, de relats de vida de persones, no? Llavors, avui va caure de manera completament sorpresiva, fortuïta, anecdòtica, un llibre, i que ningú en realitat me l'ha recomanat directament, quan jo després de llegir-me'l em dono compte que porta una pila d'anys ja publicat. Vull dir que no és una novetat. Avui no us parlaré d'una novetat, sinó d'un llibre que porta, doncs, l'edició, la primera edició del llibre,
és del, sembla que del 2016. Home, ha plogut, eh? Des del 2016 estem a 2026. Ui, ui, són 10 anys, eh? Això és molt de temps, eh? Ai, que fort. Qui fuerte, no? És molt fort, això, eh? Bé, no ens hem de... els llibres... no és allò del clàssic. Hi ha llibres que poden... No són perennes, eh? No és com... No caduquen, eh? Els llibres es poden entomar en qualsevol moment i arribar a les teves mans. Mireu, aquest llibre va arribar... Jo explico ara. Recorda que tens una estona, eh? No tens allò 3 hores, eh? Mira, aquell llibre vaig veure... Entrava a la llibreria, perquè vas a una llibreria normalment a comprar llibres, eh? I anava a comprar coses, llibres, però no per mi, eh? Perquè en tinc tants a casa, de la biblioteca i tot, que no en dono l'abast i a vegades dic, Anna, no compris, no compris. Ai, vinga, ara porto l'altre. Bueno, espera, va, que m'aclareixo mentalment. El cas és que veig un llibre, la portada, oi que a vegades vosaltres us fixeu en les portades, no sé què, veig la portada del llibre i vaig pensar en un altre llibre que em semblava interessant, que el vaig veure per Instagram, vale, sí, perquè Instagram no és allò que va donant coses que a tu t'interessen, doncs a mi em dona llibres, eh? Per autors i coses, i vaig fer una pregunta tal, i em diu la noia, no, aquest llibre no és el que tu m'estàs dient. I dic, ah, i de cop i volta allò que estàs xerrant i una senyora et diu, no, aquest és la segona o no sé què part d'un llibre, bueno, que jo ja m'he llegit, que és xulíssim. Bueno, va dir, a mi m'ho va semblar i que va abans d'aquest, vale? I em va dir, doncs, això, una recomanació de què? De quin tipus de recomanació és aquesta? De l'experiència d'una persona que et diu, ei, em va agradar moltíssim, em va semblar molt, molt xulo. I em vaig quedar amb la copla, es pot dir? Me quedé con la copla, eh? Me quedé con la copla, i llavors, aquest Nadal, quan vaig comprar llibres per regalar, que després me'l vaig llegir jo, eh? Bé, Anna, eh? Pecat, pecat. Bueno, també me'n van regalar a mi, jo vaig regalar, em van regalar, vale? Doncs aquest me'l vaig regalar jo a mi mateixa. Quin llibre és? Doncs mireu, es titula Haru, vale? I tots direu, buah, tia Anna, si ja ho sabíem, eh? Que som grans lectors i ja els havíem, si és del 2016, home, ja porta aquest corrent allò fent amunt i avall, vinga, vinga, no? Doncs mira, a mi em va arribar aquest Nadal i és del 2016, doncs potser hi ha moltes persones que també com jo estan que no s'emparen de la vida, eh? Tant llegir, bueno, tant llegir, jo llegeixo, però bueno, tant mai és tant, com que hi ha tantes publicacions al món mundial, és com dir, escoltes tota la música, és inviable, no? Doncs igual. Bé, doncs mireu, Haru és un llibre, una edició xula, perquè és com el llibre, és sintètica, molt, molt simple. O sigui, el color de tot el llibre és com crema, no? No és blanc, és crema, és cremós. I les lletres doncs, segueixen aquests marrons, és un marró tirant a vermell, vale? A la lletra del color. Per tant, inclús el crema se'n va cap a aquest vermell. No és vermell, és crema, no? Però té una certa aire de terra, de... no sé, és molt orgànic. Semblen colors orgànics, vale? No artificials. I segueix la distribució de les lletres de dalt a baix perquè, clar... és una com si fos oriental, o sigui, encara que la tipografia i la lletra és occidental, el disseny de la portada, el fer de dalt a baix, com escriuen els xinesos, no? Les grafies, doncs es llegeixen, no? De dalt a baix, doncs aquí mantenen aquesta estètica, no com si fos una cortina que cau, de lletres que cauen, oi? Que van unes, no? En vertical, no en horitzontal, vale? Que això és interessant, perquè perdoneu, que m'estic anant una mica un altre cop, però fixeu-vos que nosaltres a Orient és l'horitzontal i a Occident... Al revés, perdó, un torno a dir-ho, començo. A Occident és horitzontal i a Orient és vertical. I aquesta idea de relatar les coses, d'organitzar l'espai i les paraules, pot voler dir alguna cosa, no? Perquè l'horitzontal
és la terra, l'humà, lo terrestre, lo que està mort, per dir una manera, no? Quan una persona està morta, doncs està horitzontal, no? No es mor vertical. Vale? Llavors, el pes no és el terra, això occident, vale? I en canvi Orient, fixeu-vos que va cap amunt, és ascendència, i la vertical ens porta a l'esperit, al món intangible, al món que no pesa, no? Potser el món de, no sé, de l'ànima, no? Que no és terrestre, no és físic, o el món de les idees, o no ho sé. Però, bueno, en la divinitat, no? Déu, l'ascendència, ascendir, no? Ascendir, anar cap amunt, doncs és com anar a casa, no? El lloc de recolliment, d'acollida. Bé, buf, Déu-n'hi-do, eh? Doncs ara, això no havia pensat. Espero que el que us proposi d'idees i pensaments vagi ben dirigit. Però, bueno, és el que se m'ha ocorregut només mirant la portada del llibre. Bé, segueixo, que si no... doncs el llibre, a part d'això, no, que us deia, de mantenir aquesta tipografia, és un llibre gruixut, vol dir que té unes 300 i pico pàgines, vale? 370 o una cosa així, 375, i llavors és aquesta cremositat, aquesta textura, aquesta idea orgànica, vale? A l'hora de tallar els fulls, el llibre, a l'hora de pensar, no? com donar-li forma a aquest llibre, a l'editorial o qui ho ha pensat, vale? Ha fet que les fulles, a l'hora de tallar-les, les que donen el llom, no el llom, no sé com dir-ho, o sigui, pensem que tenim el llom, a dalt i a baix tenim, diguem-ne, la mesura més curta, i després, en paral·lel del llom, hi ha la resta de fulles, no? Tenim un rectangle, doncs, diguem-ne, si jo agafo el llibre verticalment amb la mà esquerra al llom, amb la mà dreta tinc, diguem-ne, el final de la fulla. Doncs aquest final l'han tallat com a sang. Què vol dir? Que no és un tall amb guillotina que queda... fi i, com diríem, com tot el que és artificial, que és regular, no? O sigui, tot el que és artificial manté un element, una regularitat, sempre diem, no? Una cosa polida, neta, recta, no? Geomètrica. I, en canvi, a l'hora de tallar el paper, vale? Perquè també el paper de la portada té una rugositat, vale? No és llis, té la pròpia textura, vale? del paper, el tall aquest de la part, diguem-ne, més llarga, vertical, doncs, el toques i és suau, com un núvol cremós, o sigui, està tallat a sang. Vale? Queda irregular completament, no? Com quan talles el paper, el doblegues i el talles a mà i queden com barbes, vale? Queden barbes. Doncs l'edició del llibre fa això, vale? O sigui, han cuidat, hi ha el propi objecte manté l'esperit o expressa, per dir-ho d'una manera, l'esperit que hi ha dins del llibre, vale? L'esperit que hi ha dins del llibre també està fora. Quan l'agafes, el veus i el toques. Uau, no? Molt ben pensat l'editorial, vale? Bé, qui escriu aquest llibre? Vale? Qui escriu? Doncs mireu, és una dona que es diu Flàvia Company, vale? Aquí diu que va néixer a Buenos Aires. Però l'escriptora, que no he anat a llegir res de la seva vida, Jolines Anna, ja ho farem, o no, eh? No ho sé, ho busqueu vosaltres, tampoc passa res, tenim de seguida informació a les xarxes, però el cas és que jo em faig pensar, bueno, Buenos Aires, vull dir, no va néixer a Catalunya, però escriu en català, eh? Vol dir que potser va venir aquí de joveneta a viure, vale? Perquè escriu en els dos idiomes i la trobem catalogada com a escriptora catalana, vale? Doncs, bueno, és escriptora, aquesta Flàvia Company, va néixer a Buenos Aires el 63, vale? I la seva obra és, com ho diu aquí, en català o en castellà, i treballa amb diferents gèneres, no?
la novel·la, el relat, el microrelat, l'assaig, la poesia, vale? Entre altres creacions, a part d'aquesta novel·la, que diem que és del 2016, no he mirat a veure a les altres que posen al principi, potser són més actuals, vale? Ni tu ni jo, ni nadie, Premio Documenta, Dame Placer, La Isla de la Última Verdad, Que Nadie Te Salve la Vida, vale? És que aquell llibre el vaig comprar en castellà pensant que l'autora era castellana, perquè mireu, jo intento, si pot ser, llegir els llibres en versió original, i si l'autor ho fa en català o en castellà, doncs jo busco el llibre amb l'idioma original, però quan vaig mirar que l'edició en castellà era com anterior a la d'en català, vaig pensar, ui, doncs ho ha fet en castellà, però després m'han dit que no. A més, si mireu el llibre, no surt que hi ha cap traducció, o sigui, surt el llibre, l'edició, però no diu traducció, vale? Per tant, tinc la sensació que aquesta dona va escriure els llibres amb de forma bilingüe, vale? Llavors, crec, tampoc he indagat tant, eh? El cas és que aquí, doncs, perdó, hi ha més llibres, eh? Que nadie te salve la vida, Libro de relatos por mis muertos, Trastornos literarios y con la soga al cuello, vale? Hi ha una poesia completa amb títol La dimensión del deseo por metros cuadrados, i aquests segurament els trobarem en català. Con el nombre de Andrea Mayo... Ah, vale, allò que agafen pseudònims, eh? Publicat La planta carnívora i Arrepentimientos. Bé, jo buscaré... Jo m'ha agradat tant aquesta escriptora que us dic amb sinceritat, vale? Tinc ganes de llegir-me coses d'ella, vale? Per la sensibilitat, la intro... No sé, bueno, no ho sé els altres llibres. Jo ara mateix porto dos dos i una miqueta. Vale? Ni mig ni un quart ni no ho sé calcular, perquè acabo de començar fa poc. Vale? Aquí diu que els textos han estat traduïts a l'anglès, al francès, al portuguès, a l'italià, al polac, a l'alemany, al danès, no? Llavors ara és una de les veus més destacables de literatura actual. I el llibre, vale? Us he fet una introducció, eh? Això és la portada aquesta, la pestanya que posa i parla de l'artista, no? Quan després de la portada, doncs pam, tens allà informació de l'autora, vale? Dels seus llibres. Doncs aquí el llançament de Haru va ser el 2016, diu que es va convertir en un fenomen literari per al 2016, però jo no em vaig enterar, o sigui, va ser un fenomen literari, però jo el fenomen literari no el vaig percebre, vale? O sigui, el meu fenomen literari de Haru ha arribat 10 anys després, vale? Con retraso. I llavors, doncs, aquí, a part d'aquest llibre, Haru, Pensamientos de Haru, que no m'he llegit, que condena, m'he anat directament a aquest de los 9 libros, o sigui, no m'he llegit Pensamientos de Haru, que el buscaré, us ho dic de veritat, estimats oients, vaig llegir Mogokoro, vale? Que, perdó, Mogokoro, sí, Mogokoro i Magakoro, Magokoro, aquest me l'he llegit aquest cap de setmana perquè me'l vaig comprar el dissabte i no ha arribat al dilluns, vale? Me l'he llegit allò... Saps? Allò raudo, perquè clar, és un llibre que no és, no té gaires, té pàgines, però la seva edició té uns marges molt grans, vale? I vull dir que es llegeix ràpid, encara que és un llibre per anar recuperant. No cal anar ràpid per llegir els llibres de la Flàvia Company, vale? Si aneu a poc, millor per vosaltres. Però jo a vegades m'agafa allò a velocitat i ho vull, no? Les ganes de continuar i llegint, i vas massa ràpid. Bé, aquí tenim això, lo dels pensamientos. Magokoro, ja no necessito ser real. Ostres, doncs imagina't, també me'l vull llegir. També el firma la Haru. Teoria de la resta, que aquest també tinc ganes de llegir-me'l perquè està firmat per Osamu, que em sembla que... Ui, ara la cagaré, però crec que és el pare, vale? El pare de la Haru. I l'àlbum infantil, hi ha un àlbum infantil, L'escuela de Haru, que aquest també el vull buscar. O sigui, allò, quan veus una cosa que t'emociona, doncs vols exprimir-la,
no? I aquesta dona m'agrada molt el que la seva, vull dir, m'agrada molt el, tot el que està fent al voltant d'aquest personatge, no? D'aquesta noia, la Haru, que se'n va, que per una circumstància familiar, no? Els pares decideixen que se'n vagi a estudiar un dojo, i això doncs li canvia la vida. I llavors tot el llibre doncs narra doncs aquesta experiència d'ella i els seus companys en el dojo, no? I com cada personatge, cada identitat, cada circumstància doncs en aquesta escola, doncs que és com un entrenament, com un camí a la vida, no? Molt filosofia, no sé com dir-ho, zen o filosofia de la vida, no? De com quan llegeixes coses sobre el taoisme o arts orientals, no? Es basa, buah, pues sí que he ido mal de tiempo, eh? Ara m'estan dient, sí que podia haver fet aquí una hora, de programa. Doncs la Haru fa aquest aprenentatge diferent, molt diferent al món actual, no? és a com ens movem les persones, hi ha un impacte, un camí, no, cap a la introspecció i el coneixement d'un mateix, no? I arribar doncs a un espai profund. I aquesta nena doncs ens explica la seva vida, les seves experiències, el seu camí. I no n'hi ha prou com que la Flàvia Company utilitza a partir d'aquesta història el món que es crea, els personatges i el que fan, doncs va fent obres, no? En paraules dels propis personatges. Per tant, hi ha una... o el pare li escriu una carta i, per tant, el llibre aquest de Magakoro és la carta. Doncs, mireu, potser... avui us parlo de... Només us he m'ha donat temps de parlar-vos de l'autora i de Haru, d'aquesta nena, i el seu viatge en aquest llibre, vale? Però el pròxim dia, quan tingui més temps, us parlaré d'altres cosetes, vale? Tenim temps, aquí dona per molt aquesta autora de la que us aniré parlant, perquè jo aniré llegint. Us aniré llegint sense explicar-vos res, de desvetllar-vos, allò de dir, i no le cuentes el final, no cuento ni finales, gairebé només us he contextualitzat una mica, una nena que se'n va a estudiar el tiramarc i altres coses, vale? A un dojo. Estimats oients, avui... us faig aquesta proposta, vale? Si algú llegeix i vol compartir amb mi impressions, sensacions, idees que li ha portat aquest llibre, que m'escrigui al correu electrònic que tinc, que és calaixdesastreradiofonic@gmail.com. Em sembla que el vaig fer del Gmail. Si algú s'anima i vol parlar, compartir idees, o vol venir un dia a parlar de llibres, de llibres que proposo o un altre llibre que vol que el llegeixi i en parlem, doncs som-hi, vale? La nit ja la teniu, espero que hagueu rentat ja plats, estigueu ja sopats, perquè el que us vaig dir l'altre dia, que era important no sopar gaire tard, que si no la cosa anava malament, que el tempos orgànic ens diu, escolta, cuidem-nos l'estómac i la digestió i no anem gaire tard a dormir, Almenys que algú es pugui anar a dormir a les 12 de la nit, bueno, que hi ha gent, què passa. En definitiva, lectors, recomano, abans de dormir, que és el que faig jo, llegir-vos, però que després no vulgueu deixar el llibre i vinga llegir, i allò de dormir no acaba mai perquè hem activat el cervell, Clar, us dic, llegiu Haru, Llegiu Haru i escriviu-me, i jo les vostres opinions les compartiré a la ràdio, no? Podria ser una opció també ben xula.
Mireu, la setmana que ve, si avui us he parlat de Haru, la setmana que ve us parlaré de l'altre llibre. I us dono de temps llegir aquesta setmana per llegir-vos Haru. Perquè, clar, vull desvelando coses. No sé si el trobareu, potser el trobeu a la biblioteca, clar, és del 2016, vull dir, hi ha temps que l'hagin editat i allò, les biblioteques de... Ai, mireu, una cosa que podeu fer, que ja em despedeixo, mira, ara se m'ocorreixen idees. A vegades a les biblioteques, quan busqueu un llibre, posa reserves. Quan teniu allà 10 llibres d'aquest i hi ha 3 reserves per llibre, aquest llibre vol dir que és... xulo, Dona pistes. Vinga, una abraçada ben gran, petons, i bona nit. Adeu!

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: A continuació us oferim la repetició de l'InfoCaldes d'avui, a més, a les 6 de la tarda.
0: InfoCaldes, les notícies a Ràdio Caldes.
2: Bona tarda i benvinguts a l'InfoCaldes. Avui és dilluns 22 de juny i obrirem l'informatiu fent repàs d'alguns dels actes destacats del cap de setmana. Concretament, ho farem amb la presentació de les noves instal·lacions de l'Institut Escola de Caldes que van poder veure les famílies el passat divendres. Un equipament que, després de 20 anys, ha sortit dels barracons. Un dia després, dissabte, també va tenir lloc l'acte important per als comuns de Caldes, en què es va presentar l'alcaldable Marc Calbó amb assistència de Jessica Albiach. Una trobada que va servir per explicar les seves polítiques futures per al municipi. Pel que fa a diumenge, va tenir lloc la Fira Botiga, amb una 23a edició que va disposar de menys aforament que altres anys, però va tenir 19 paradetes dels comerciants calderins. A més, continuarem amb la cultura de la mà del Centre Ateneu Democràtic i Progressista, que va celebrar l'entrega dels premis del TACAM. Finalment, tancarem les notícies amb la sessió de cinema a la fresca organitzada per l'agrupament Escolta al Pascolet, reclamant la reobertura del Molí d'en Ral i acollint una 80a de persones. Ara ho repassem tot plegat, abans però, com sempre, fem un cop d'ull als titulars. Divendres a la tarda, les famílies de l'Institut Escola de Caldes van poder entrar per primera vegada a les noves instal·lacions del centre, que s'inauguraran oficialment de cara al curs vinent. Aprofitant la resta de fi de curs, alumnes, pares i mares i membres del consistori van assistir a aquesta presentació relativament informal que va tenir de protagonista aquest gran edifici i obert amb acabats de fusta, que serà la nova seu dels nens i nenes de primària de l'escola. Tot i l'orgull d'haver aconseguit sortir dels barracons després de 20 anys, divendres també es van destacar alguns temes pels quals encara toca treballar perquè es puguin posar en ordre. Dissabte es va presentar oficialment el cap de llista dels comuns de Caldes de Montbui, Marc Calbó. L'acte, que va acollir més de 150 persones, es va celebrar a la plaça Catalunya i va assistir també la presidenta del partit i diputada del Parlament, Jessica Albiach. Per la seva banda, Marc Calbó va assenyalar com a prioritats els canvis profunds que necessita el poble, especialment en matèries de mobilitat i d'habitatge. Aquest diumenge ha tingut lloc la 23a edició de la Fira Botiga. Un total de 19 establiments de la UCIC, la Unió de Comerciants i Industrials de Caldes, van desafiar la calor i de 10 del matí a 9 del vespre van plantar la seva parada a l'Avinguda Pi Margall per oferir els seus productes i serveis a preus molt atractius. Una edició que, a diferència d'altres anys, s'ha viscut amb lleuger descens d'afluència. El grup de teatre Sierra de Fals torna a triomfar en el TACAM al concurs de teatre amateur de Caldes de Montbui. Aquest dissabte, el Centre Ateneu Democràtic i Progressista va celebrar l'entrega de premis de la 34a edició del concurs de teatre amateur de Caldes de Montbui. I aquest any ha tornat a guanyar el certamen el grup de teatre de l'Associació Cultural i Recreativa de Fals, al municipi de Fonollosa, per l'obra 12 sense pietat. Repeteixen, per tant, el premi que ja van obtenir l'any passat amb l'obra Maria Rosa. La Cambra de Comerç de Barcelona llança una iniciativa per impulsar startups tecnològiques vallesanes relacionades amb la logística i la distribució avançada. A través del programa Impulsa Startup Despega, la Cambra de Comerç seleccionarà projectes per ajudar al seu creixement i presentació davant nous potencials inversors. Aquest dissabte, l'agrupament Escolta al Pascolet va organitzar una sessió de cinema a la fresca per donar la benvinguda a l'estiu, un acte per continuar reclamant la reobertura del Molí d'en Ral. Una 80a de persones van assistir a la projecció i la comissió local destaca la importància de seguir donant-li ús a un espai que reclamen des de fa més de 5 cursos. L'últim titular és pel temps. El Servei Meteorològic de Catalunya manté l'avís per situació meteorològica de perill alt per calor. Avui el termòmetre ha fregat els 36 graus i demà s'espera una jornada similar en plena onada de calor. La matinada començarà amb temperatures ben elevades, situant-se entre els 20 i els 24 graus, de manera que la nit serà especialment càlida i tropical. A partir de mig matí, l'ascens tèrmic serà molt ràpid i marcat. Cap a les 11 del matí ja s'assoliran valors propers als 33 graus i el pic de calor arribarà entre el migdia i les primeres hores de la tarda, quan les temperatures superaran els 35 graus.
0: Cada dia, l'actualitat de Caldes de Montbui a l'InfoCaldes.
2: Divendres passat, les famílies de l'Institut Escola de Caldes van poder passar pàgina a dues dècades de barracons. La comunitat educativa va poder veure i passejar-se per les noves instal·lacions del centre educatiu. Després de 20 anys convivint amb els barracons, el centre va decidir aprofitar la tarda de portes obertes per presentar el nou edifici de l'escola, que ja té acabat el gruix de les obres. Un final de curs esperat des de fa temps, després de molts anys de lluita per aconseguir una infraestructura en condicions per l'educació dels seus fills i filles. Ens explica quin ambient s'hi respirava el company i col·laborador de Ràdio Caldes, Aleix Marí. Bona tarda, Aleix.
3: Bona tarda, Òscar. Com bé dius, divendres passat les famílies de l'Institut Escola de Caldes van aprofitar la festa de fi de curs per celebrar una jornada de portes obertes a les noves instal·lacions del centre, que posen fi als barracons després de 20 anys. La tarda va servir per inaugurar simbòlicament una infraestructura que, de fet, els i les alumnes estrenaran al setembre, de cara a fer-hi classe durant el curs que ve. Així explicava el regidor d'Educació, Jaume Balar, com d'important es va sentir el dia de divendres.
4: Aquí ja ho veieu, avui és un dia de molt de moviment aquí a les portes del nou Institut Escola de Caldes de Montbui. Avui és un dia històric. Un dia històric que celebra que després de gairebé dues dècades de reivindicacions per part de la ciutadania del municipi i de barracons on s'han estat fent classes, doncs finalment avui podem dir que hem obert les portes del nou Institut Escola de Caldes de Montbui. Per tant, és una satisfacció enorme el poder compartir amb tots vosaltres, tota la gent que esteu aquí, aquest nou institut, que si heu entrat per dintre, doncs haureu vist que és extraordinari, molta fusta, molts finestrals, molta llum, passadissos molt oberts, que en definitiva el que faran serà que tots els nens i nenes que gaudeixin d'aquest edifici doncs rebin una educació d'encara més qualitat, si és que això és possible, de la que ja rebien en aquests moments. Per tant, molt satisfets.
3: Recordem que l'Institut Escola de Caldes, que encara està pendent del seu rebateig després que no hi hagués acord en el procés participatiu intern del passat març, és el centre sorgit de la fusió entre l'Escola Alcalderí i l'Institut Pic del Vent, en vigor des del curs 24-25. Es tracta de l'únic centre de Caldes que agrupa la primària i la secundària i des de la seva creació fins ara, part dels seus alumnes han estat en mòduls. El nou edifici de l'Institut d'Escola té acabats de fusta i 14 aules amb un total de 2.420,1 metres quadrats distribuïts en dues plantes, fent que la sensació sigui de molta amplitud i de lluminositat. Tot i que encara s'hi han de fer algunes obres i queda per transportar tot el mobiliari, divendres les famílies i alumnes de tots els cursos van poder visitar el nou equipament on només faran classe els alumnes de primària. Així explicava el regidor d'Urbanisme, Jordi Martín, com s'ha pensat tècnicament el nou edifici.
5: El resultat final és que l'edifici en general acaba molt bonic i així ho està dient tothom i veient tothom. La fusta és un material molt càlid que tots els ciutadans, que totes les persones ens agrada de veure. Hi ha un bonus d'aquest material, tant a l'estructura com en

0: Es desperta el nou edifici. Ho sentim en paraules d'Octavi Martí, professor i pare del centre.
1: Satisfacció per un costat d'aconseguir allò que es volia, també amb una mica de resignació potser, no? De dir, ostres, això hauria d'haver vingut abans potser, no? Perquè són molts anys allà als mòduls on no et fas teu l'escola al final, perquè allò és provisional, no? I potser ha tardat una miqueta de lo que et tocaria, no? Però clar, evidentment, el primer és satisfacció, sempre.
0: El tema que més conversa va generar en aquest apartat de coses a millorar, però va ser el de la calor. El nou complex escolar no disposa de sistema de climatització per l'estiu i, tot i tractar-se d'un espai molt obert, el patiment per la calor dels nens i nenes era palès en les famílies. El consistori va explicar que la instal·lació sense aire va imposada per la normativa del Departament d'Educació i, a més, el regidor d'Urbanisme va voler posar èmfasi en el treball que s'ha fet per aconseguir una ventilació creuada que serveix com a alternativa d'aprofitament a una instal·lació que podria costar fins a 300.000 euros.
2: S'ha dissenyat de manera que les ventilacions creuades afavoreixin moltíssim que sigui el mínim necessari a l'ús d'altres elements per baixar la temperatura. Per tant, d'alguna manera s'ha tingut en compte tant en els aïllaments com els materials com en el disseny de del propi edifici, que la ventilació natural, que òbviament és el sistema no només més econòmic, sinó el més natural possible, sigui el més eficient possible. Per tant, aquest edifici, enfront de les temperatures altes, tindrà una bona resposta.
0: Sobre el tema de la climatització i tots els reptes que queden per afrontar d'ara endavant, també va parlar Núria Martínez, mare de l'escola des de fa 11 anys i membre actual de l'AFA.
3: És molt bonic. Encara queden coses per enllestir, segurament. Nosaltres anem veient els tiquismiquis que com a pares anem veient, perquè suposo que es podran resoldre. I el que ens hem trobat sobretot és la calor que fa sense nens i nenes a dins i que s'ha de plantejar seriosament què s'hi pot fer, evidentment, perquè això és insuportable. T'adones que és una lluita constant, perquè si no és una cosa és l'altra. És sempre anar rebent engrunes del departament i sempre anar mendigant, i és una llàstima que s'ha aconseguit l'edifici, està molt bé, però encara queden moltíssimes coses i ens trobaran aquí al peu del canyó a aconseguir que està bé pels nostres fills, evidentment.
0: L'obra completa de l'edifici ha costat 3,7 milions d'euros i l'Ajuntament n'ha hagut d'assumir 500.000 per fer un conveni d'obres amb la Generalitat per accelerar el procés, que si no s'hagués retardat ben bé fins al 2030. Toca celebrar, doncs, aquesta gran fita de l'Institut d'Escola, encara que té moltes coses a millorar, però de cara al curs que ve farà un gran pas per dignificar l'educació dels calderins i calderines.
4: Posa't al dia amb les notícies de la jornada.
5: Els comuns de Caldes han presentat oficialment el seu cap de llista a un acte celebrat dissabte a la tarda a la plaça Catalunya. Marc Calvó va assenyalar els objectius principals de la formació de cara a les eleccions municipals de l'any vinent. Una presentació que va comptar amb unes 150 persones de públic i que va fer acompanyat de la presidenta del grup parlamentari de Comuns, Jessica Albiach. La presentació va ser el punt de partida del projecte que defensa Calvó, que té com a objectiu obrir una nova etapa a Caldes amb la voluntat de construir un Caldes per viure millor. L'alcalde Blà de Comuns va defensar que vol una vila arrelada a l'esquerra transformadora, l'ecologisme, el feminisme i el municipalisme, empenyent polítiques públiques des dels barris, entitats, moviments socials i participació ciutadana. Tot plegat situant l'habitatge i la mobilitat com els dos grans eixos prioritaris del projecte i assegurant que no governaran de la mà de la dreta, com Junts o el Partit Popular. Així ho assegurava l'alcalde Blà dels Comuns, Marc Calvó, en declaracions a Ràdio Caldes.
6: És a dir, nosaltres creiem que hem de prioritzar l'habitatge i concretament l'habitatge públic com a política central de Caldes de Montbui, però també la connexió dels nostres barris amb el centre, és a dir, de Can Valls, Torrenegrell, Can Maspons, Alfarell i la resta de barris. Alhora vam pensar que el nostre full de ruta ha de ser l'escolta activa dels calderins i les calderines, que si volem governar necessitem escoltar el que pensa la gent respecte al nostre municipi. Però també vam ser molt clars. Nosaltres no farem cap pacte amb la dreta, és a dir, no farem cap pacte ni amb el Partit Popular ni amb Junts.
5: En aquest sentit, per a les polítiques d'habitatge, la formació planteja la necessitat d'ampliar el parc d'habitatge públic, impulsar fórmules cooperatives i combatre l'especulació. Respecte a la mobilitat, reclamen millores de connexió amb els municipis veïns i de manera interna, entre barris. A partir de la defensa

0: que els barris han de ser el centre de les polítiques del consistori. D'altra banda, Calvo també assenyala que l'acte d'aquest cap de setmana neix de molta feina i reunions al llarg dels anys per poder transmetre les principals claus del projecte. Entre d'altres, assenyala la defensa de l'espai del Molí d'en Ral per al cau, reforçant i subratllant la feina de lleure educatiu i la necessitat de lluitar perquè l'entitat disposi d'un espai on desenvolupar les activitats. Són declaracions de Marc Calvo als micròfons de Ràdio Caldes.
1: És un acte amb el que vam començar, que surt d'uns anys de moltes reunions, de molta feina, però que dona el tret de sortida per nosaltres a una campanya que se centrarà en aquests dos punts: habitatge, mobilitat i també en l'escolta activa de la nostra ciutadania. També va ser rellevant que vam posar molt en valor la importància de recuperar el Molí d'en Ral pel cau i en general per tot el poble. És un equipament que és indispensable per una entitat que dona un servei que va molt més enllà d'un servei. És una entitat que educa els nostres infants i que l'educació en el lleure és tan o més important que altres prioritats que està tenint aquest govern municipal. Per tant, per nosaltres, la recuperació del Molí d'en Ral també és primordial.
0: En aquest acte, presentat per Conxa Romera, també hi van participar diversos membres de la formació, com la politòloga calderina Mireia López, experta en polítiques públiques. Una jornada que, més enllà del contingut polític, va servir per donar a conèixer el projecte a les persones interessades.
2: Les notícies a Ràdio Caldes.
0: Aquest diumenge ha tingut lloc la 23a edició de la Fira Botiga. Un total de 19 establiments de l'UCIC, la Unió de Comerciants i Industrials de Caldes, van desafiar la calor i de 10 del matí a 9 del vespre van plantar la seva parada a l'Avinguda Pi i Margall per oferir els seus productes i serveis a preus molt atractius. Una edició que, a diferència d'altres anys, s'ha viscut amb un lleuger descens de l'afluència. Aquesta iniciativa té l'objectiu d'oferir una experiència de compra diferent i amb productes i serveis adaptats a l'època prevacances. El president de la Unió de Comerciants i Industrials de Caldes, Manel Marín, ha explicat a Ràdio Caldes en què consisteix la Fira Botiga i per què seleccionen aquestes dates.
3: Això fa 23 anys que es fa la Fira Botiga. Bueno, ha tingut diversos llocs on es feia, però al final fa uns quants anys ja que es fa aquí al Pi Margall. No? Es tracta que les botigues surt la botiga al carrer i treuen els seus productes per vendre. Depenent una mica del corpus de com queda del Rosario, encara que hi ha hagut anys que ha coincidit amb el Rosario, però sempre s'ha fet cap a mitjans finals de juny, sí.
0: Unes dates que poden influir en els hàbits de compra de la clientela, perquè enguany no han tingut una rebuda tan gran com altres edicions. El president de l'UCIC ha lamentat una mica la baixa influència d'ahir al matí, alhora que menciona que no es troba una lògica en aquesta causa, perquè la calor és un fet habitual en aquesta època de l'any. Així ho explicava Manel Marín als micròfons de Ràdio Caldes.
3: Bueno, el matí ha sigut una mica fluixet en comparació amb altres anys. Al migdia ja sabem que aquesta estona és molt, molt tranquil·la, i esperem que ara a la tarda hi hagi ambientillo, com sempre, i hi hagi bones vendes. Fem la valoració amb tots els comerços, no? Un diu que és que juga al Barça, l'altre que fa calor, l'altre que coincideix a finals de mes. Vull dir, hi ha tants punts que dius, ostres, però no se sap al final. Avui sí, ha fet calor, però si fem memòria l'any passat, també va fer molta calor, i estem en una època que és lògic que la calor, doncs, cada vegada en tindrem més, vull dir. Ens hem de plantejar fer-ho en una altra data o d'alguna altra manera. Bueno, fa temps que hi estem pensant. El que passa que el soci segueix volent aquest format amb aquestes dates, però...
0: Una jornada de comerç i de jocs per als petits que va tancar literalment amb foc, amb un espectacle de la mà del Ball de Diables de Caldes.
2: Cada dia, l'actualitat de Caldes de Montbui a l'Info Caldes.
0: El grup de teatre CR de Fals torna a triomfar en el TACAM, el concurs de teatre amateur de Caldes de Montbui. Aquest dissabte, el Centre Ateneu Democràtic i Progressista va celebrar l'acte de l'entrega de premis de la 34a edició del concurs de teatre amateur de Caldes de Montbui. I aquest any ha tornat a guanyar el certamen el grup de teatre de l'Associació Cultural i Recreativa de Fals, al municipi de Fonollosa, per l'obra 12 sense pietat. Repeteixen, per tant, el premi que ja van obtenir l'any passat amb l'obra Maria Rosa. El grup de teatre Sierra Falls va aconseguir, a banda del premi de millor grup, el premi del públic i altres reconeixements de segons premis, com la segona millor direcció per Francesc Parcerisas, Toni Arnau per a actor principal i Damià Casajoana per a actor de repartiment. El segon premi a millor grup va recaure a Guspira Teatre, de Cassà de la Selva, per la seva obra Burundanga, una obra que va acumular un altre premi per a Marta Tarrés, la segona millor actriu principal. D'altra banda, Genesis Teatro de Fraga va guanyar el tercer premi de millor obra per L'Hostalera i el guardó per a la millor actriu principal per a Marta Agorreta, i també es va endur el premi a millor maquillatge i perruqueria. Vicenç Romanillos, Pere Prats i Helena Llobet van guanyar el primer premi a la millor direcció per Adossats, del grup de teatre d'Ull de Bou, de Sant Esteve de Sarrovires. Una obra que, a més, se'n va endur el primer premi a la millor presentació escènica. La companyia Tres Panys de Mollà es va endur el premi especial del jurat amb La filla del mar. Finalment, el millor actor va ser Gonzalo Fernández per al diari de Adán i Eva de la companyia alacantina Teatro Rayuela de Santa Pola. Una edició que any rere any creix i en aquesta edició tanca amb una assistència mitjana d'un centenar de persones a cada una de les representacions. Un concurs que ja s'ha convertit en un referent del teatre amateur a Catalunya, que aquest any ha rebut també companyies teatrals d'altres comunitats com la Comunitat Valenciana i l'Aragó.
2: Posa't al dia amb les notícies de la jornada.
0: La Cambra de Comerç de Barcelona llença una iniciativa per impulsar startups tecnològiques vallesanes relacionades amb la logística i la distribució avançada. A través del programa Impulsa Startup Despega, la Cambra de Comerç seleccionarà projectes per ajudar al seu creixement i presentació davant nous potencials inversors. Amb el programa es vol ajudar a consolidar el model de negoci, definir una estratègia de creixement i accedir a oportunitats de finançament. En aquesta edició s'orienta a projectes tecnològics amb solució per millorar la logística i la distribució avançada, uns projectes que durant 4 mesos rebran acompanyament per escalar el seu negoci, incloent mentories especialitzades valorades en 4.000 euros. La iniciativa s'adreça a startups constituïdes o en procés de constitució, d'equips emprenedors formats per una o més persones i projectes que disposin d'un producte mínim viable, ja desenvolupat amb potencial de creixement i escalabilitat. El programa arrencarà al setembre i finalitzarà al desembre amb la presentació dels projectes davant d'un jurat especialitzat. D'entre tots els participants, les dues millors iniciatives del programa rebran un premi de 4.800 euros i 1.600 euros respectivament. El projecte es desenvoluparà a Granollers i les persones o equips interessats poden presentar la seva candidatura fins al 30 de juny a través del web.
2: Cada dia, l'actualitat de Caldes de Montbui a l'InfoCaldes.
0: Aquest dissabte, l'agrupament Escolta el Pasqualet va organitzar una sessió de cinema a la fresca per donar la benvinguda a l'estiu, un acte per continuar reclamant la reobertura del Molí d'en Ral. Una vuitantena de persones van assistir a la projecció i la comissió local destaca la importància de seguir donant-li ús a un espai que reclamen des de fa més de 5 cursos. Així ho explica Aleix Marí.
4: Efectivament, Òscar, ja fa més de 5 anys que l'agrupament Escolta el Pasqualet reclama un local propi i, en concret, que lluita per la reobertura del Molí d'en Ral, un edifici de 3 plantes a les afores del Bugarai que actualment està en desús. La comissió local de l'agrupament, que ja fa anys que organitza actes per revitalitzar l'espai, va celebrar aquest dissabte un dels més multitudinaris fins la data, un cinema a la fresca que va acollir gairebé 80 persones. Aquesta era l'explicació i la valoració de l'acte que va fer la cap del CAU i membre de la comissió local, Jana Mayol.
5: Hem fet un cinema a la fresca, hem projectat la pel·lícula de Com ensinista un drac i la veritat és que hem tingut bastant públic variat, des de nens, famílies o joves que han vingut a veure la pel·lícula. Alguns no han estat tota l'estona, però han anat venint i marxant. Teníem també la barra oberta i hem fet entrepans per sopar i estem molt contents, la veritat. Hem començat a les 9, obrint la barra amb els entrepans i això, i a les 10 hem començat la projecció, fins ara a les 12 ben bé que hem acabat. I molt bé.
4: El CAU el Pasqualet es va quedar sense local quan, després de la pandèmia, l'entitat Ateneu, que gestionava el Molí d'en Ral, es va dissoldre i l'agrupament va haver de deixar de fer-ne ús. En el procés de reactivació de l'espai, els membres de la comissió van descobrir que la propietat, que havia estat pública, ja no ho era, i, per tant, va haver de posar-se en contacte amb l'Ajuntament per iniciar converses per a una possible cessió de l'espai al consistori per part de CaixaBank, l'entitat que actualment és propietària legal del Molí. En base a la definició de l'espai com a equipament públic al Pla d'Organització Urbanística Municipal, el POUM, el passat octubre el Pasqualet va signar un conveni amb l'Ajuntament per treballar conjuntament en aquesta sessió. Paral·lelament, però, han seguit fent actes per donar visibilitat a la seva causa i per vitalitzar un espai que defensen ha de ser pel poble. Escoltem com ho expliquen tot plegat els caps de l'agrupament i membres de la comissió local, Mont Canyelles i Ona Permanyer.
6: Des de l'agrupament Escolta el Pasqualet portem molts anys reivindicant la necessitat de que el nostre agrupament tingui un espai de cara a poder fer la nostra activitat de lleure. Considerem que un espai com vindria a ser el Molí d'en Real podria ser un bon espai per fer aquestes activitats.
7: Ara disposem d'un magatzem i alguns locals per separat i el que nosaltres reivindiquem és poder tenir un espai on poder dur a terme tota la nostra tasca educativa, tenir un sostre per quan plou, poder fer les activitats sobretot per noctar, tenir un lloc on cuinar i bé, doncs, com hem reivindicat sempre des de l'inici de la nostra lluita, el Molí d'en Real hauria de ser pel poble i seria un espai obert per dur a terme tot de mena d'activitats i fer teixit cultural.
6: El cinema a la fresca, juntament amb els vermuts que fem, és un altre acte, de nou, per generar teixit, moviment, i al final són aquestes accions les que acaben motivant i generant que la nostra lluita es mantingui.
4: La comissió local assegura que seguirà fent actes i que la convivència amb l'Ajuntament ha de donar més fruits perquè pugui seguir valorant-se com a positiva.
2: Posa't al dia amb les notícies de la jornada.
0: Continuem ara amb la informació en format més breu. Avui, des de 6:15 fins a 7:45, la Sala Pilazna a les Cases dels Mestres acull la proposta del Consell d'Infants Juguem Plegats, un espai de joc obert i gratuït per jugar a jocs de taula. La sala té un aforament de 40 persones, per tant, en cas d'arribar-hi, s'haurà d'esperar el torn i entrar per ordre d'arribada. Més informació al web de l'Ajuntament. Ja està obert el termini per presentar les sol·licituds per al transport escolar del curs vinent. Aquesta ajuda va adreçada als joves que estudien fora del municipi de residència o que, tot i viure dins del municipi, tenen el centre educatiu lluny de casa seva. Es pot fer de forma telemàtica a través del web del Consell Comarcal o de forma presencial amb cita prèvia. Abans d'acabar, fem un cop d'ull a la informació de servei de la jornada. Avui és l'últim dia per comprar el tiquet de sopar popular de Revetlla de Sant Joan, un menú tradicional català de 14 euros que inclou botifarra amb seques, amanida, pa amb tomàquet, coca de Sant Joan de postres i vi dolç per acompanyar. També hi ha l'opció vegana amb el mateix preu i una opció infantil per 7 euros, tot a càrrec de Xevi Xefles a les 9 de la nit de demà. Pel que fa al temps, el Servei Meteorològic de Catalunya manté l'avís per situació meteorològica de perill alt de calor. I és que les altes temperatures han estat les protagonistes durant tota la jornada. De fet, s'han fregat els 36 graus de màxima. De cara a demà, la matinada començarà amb temperatures ben elevades, entre els 20 i els 24 graus, de manera que la nit serà especialment càlida i tropical. A partir de mig matí, l'ascens tèrmic serà molt ràpid i marcat. Cap a les 11 del matí ja s'assoliran valors propers als 33 graus i el pic de calor arribarà entre el migdia i les primeres hores de la tarda, quan les temperatures superaran novament els 35 graus.

0: I fins aquí l'Infocaldes d'avui dilluns 22 de juny. Com sempre, ho ha fet possible la tasca als controls tècnics de Ferran Monterde, l'Aleix Maria a la redacció i a l'edició i redacció qui us parla, Òscar Guijarro. Podeu seguir informats als butlletins horaris i a radiocaldes.cat i recordeu que podeu trobar tota la informació a les nostres xarxes socials. Moltes gràcies per la confiança i fins demà.
1: Infocaldes, l'actualitat de Caldes de Montbui.

0: Aquest Sant Joan, Ràdio Caldes es vesteix de festa per acompanyar-te en la nit més llarga i màgica de l'any.
1: Vull petar-ho davant del mirall. Vull petar-ho tots els dies de l'any.
2: A partir de les 7 de la tarda, Ràdio Caldes es converteix en la banda sonora ideal per acompanyar-te en la celebració de la revetlla de Sant Joan.
3: I de fer el bailoteo.
2: I a partir de les 10 de la nit i fins la 1 de la matinada, especial Escal Dance, amb DJ Peris. Una sessió exclusiva per posar ritme a la nit de Sant Joan.
0: I pels que allarguin més la nit, a partir de la 1 de la matinada i fins que surti el sol, una selecció musical per acabar el dia o començar-lo amb la companyia de Ràdio Caldes.
2: La revetlla de Sant Joan es viu també a Ràdio Caldes, al 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat.
4: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

You feeling me? Let's do something. Let's make a bet. 'Cause I...

0: Tot seguit us oferim la repetició del programa El Fòrum, emès ahir a Ràdio Caldes.
1: Capaços d'escoltar els boscos tropicals quan criden? Serem capaços d'escoltar-nos entre nosaltres quan cal? Serem capaços de cuidar el que tenim a casa, aquí al poble, abans que també s'assequi? Avui és un bon dia per recordar que el planeta no ens necessita. Som nosaltres qui el necessitem a ell. I que si no hi posem remei, no caldrà anar fins a l'Amazones per veure un bosc cremat. N'hi haurà prou a mirar al voltant. Un cop més, bon dilluns, Caldes, i que aquest 22 de juny ens serveixin per respirar una mica més conscientment, per deixar de fer veure que no és o no va a nosaltres. Amb aquesta reflexió obrim el Fòrum, un programa que posa les persones al centre, que combina informació, cultura, debat i proximitat, i que vol ser això, la plaça pública de la ràdio, un espai obert, plural i humà, on cada matí ens trobem per parlar del que importa i del que ens fa créixer com a comunitat. I què hi trobareu avui en aquesta plaça? A la primera hora, després d'aquest començament, obrirem amb la llibreteria Marina Meneses, que sovint ens porta tresors literaris, i avui, que som a la recta final de la temporada de la ràdio, que de fet tancarà aquest divendres 26 de juny, ens portarà un ventall de recomanacions literàries per aquest estiu. Tot seguit, també, en aquesta primera hora, la Clàudia García ens guiarà per a una nova edició i última d'aquesta temporada també de música, llibres i pantalles. Avui també dedicada a recomanacions d'estiu, pel·lícules, sèries i les bandes sonores que les acompanya. Ens deixarem sorprendre. A la segona hora, de 10 a 11, ens visitarà Begoña Ruiz Curado, tècnica de participació ciutadana de l'Ajuntament. Amb ella parlarem de com es connecta el teixit associatiu amb la gestió municipal i del paper que hi juga el voluntariat d'emergències. I en aquest mateix marc obrirem la línia telefònica amb Jordi Soler, coordinador dels Bombers Voluntaris de Caldes. Amb ell comentarem l'activació del Pla d'Informació i Vigilància contra Incendis Forestals, un dispositiu que cada any es converteix en una responsabilitat enorme per al municipi i per a totes les persones que hi treballen. Una conversa que ens ajudarà a entendre com la participació, la prevenció i la comunitat es donen la mà quan el risc és real. Una segona hora, de fet, plena de vincles i de complicitats que ens permetrà entendre molt millor el significat de fer comunitat, de fer poble, de protegir-lo. Així, doncs, comencem el recorregut radiofònic d'avui per aquesta plaça pública sempre oberta i participativa. Passem aquesta primera part, aquesta primera hora, perquè avui tenim aquí a la Marina, tenim a la Clàudia i una altra vegada lligarem, farem aquesta part conjunta, tot i que estigui separada, però d'alguna manera doncs anirem fent, no? Primer amb la Marina per parlar doncs d'aquestes recomanacions que ens faràs per aquest estiu, no? I amb la Clàudia, pues, tal com hem dit abans, doncs pel·lícules, música, bandes sonores, en fi, però vull dir, aquí sí que ens deixem sorprendre, vull dir, a veure com es repartim aquest temps. Primer de tot, passem per la llibreteria.
2: Molt
1: Marina,
2: bé. Bon dia.
1: Primer, que no us he deixat dir ni bon dia.
3: Bon dia.
2: Bon dia, bon dia. Bueno, doncs, avui en la llibreteria jo us volia portar a això, llibres per l'estiu, però primer crec que ens hem de fer una pregunta, no? Que, com escollim un llibre d'estiu, no? O sigui, un llibre per les vacances, doncs quins criteris s'ha de tenir? A veure, aquí cadascú és molt lliure de triar, de seguir el criteri que vulgui, no? Però jo us porto uns quants per veure perquè tingueu idees, vale?
1: I tant.
2: En principi, qualsevol llibre serveix, no? D'aquesta llista de pendents que tenim molts, doncs qualsevol llibre serveix. El que passa és que jo no sé si ve molt de gust llegir Conte de Nadal de Charles Dickens durant les vacances d'estiu.
1: Bueno, penso que però qualsevol moment és bo, perquè a vegades te pot venir de gust llegir un conte de Nadal, perquè no del Charles Dickens. Bueno. Jo crec que totes les lectures del Charles Dickens són bones. Sí. Però, evidentment, segur que n'hi haurà moltes més altres.
2: Bueno, pues a veure, coses que podeu tenir en compte a l'hora d'escollir un llibre d'estiu. Primer, doncs anar a buscar aquells que ens atrapen des de la primera pàgina, que són addictius, que són immersius, que no el podem deixar, i així, bueno, doncs llegirem més d'un llibre durant l'estiu, no?
3: I tant, es tracta d'això.
2: Un altre criteri és llibres que et facin viatjar a llocs on tu probablement a lo millor no pots viatjar durant aquest estiu o durant mai, no? O mai a la vida, no? I aquests llibres doncs, et transporten, no? Et porten allò a llocs pues, inaccessibles i et fan somiar, no? O per altra banda, també podem escollir un llibre, no? Ambientat en el lloc on anem de vacances, no? Pues si tenim pensat a Itàlia, doncs un llibre que estigui ambientat a Roma o a alguna de les ciutats que visitem, doncs pot ser un bon encert. Una altra tria que podem fer és buscar llibres que siguin ambientats pues, en el mar, en el sol, en la calor, que siguin molt propis de l'estiu. Una altra cosa, un altre criteri és que et facin tornar aquells llibres que et fan tornar com més inspirat de les vacances, que no serien pròpiament llibres d'autoajuda, però sí aquells que et fan com reflexionar i fer com una aturada durant l'estiu i fer pensar en coses, no, que normalment a lo millor amb el dia a dia, la feina, els estudis, doncs no tenim tant en compte i en canvi ens pugui servir de desconnexió per tornar a connectar, no? I per últim, simplement lectures fàcils que ens facin passar una bona estona i amb això ja estaria bé, no?
3: No, estic totalment d'acord amb tu, perquè per una banda sempre hi ha, com has dit en un principi, a la taula pot ser que tinguem molts llibres que no hem pogut llegir.
2: Clar.
3: Perquè per les obligacions o pel que sigui, doncs anem comprant i estan allà, no?
2: I estan allà pendents.
3: És un bon moment, però també és el moment també de llegir pot ser el que
2: et vingui de gust.
3: El ve de gust, perquè ja durant tot l'any
2: sí.
3: Acostumem a llegir moltes vegades, o bé, mira, si estem en un club de lectura, el que ens recomana o el que d'alguna manera ens diu que hem de llegir en el club de lectura,
2: uh-huh.
3: I si no, pues, doncs les imposicions que a vegades tens, no, per llegir, però i a vegades és això, necessites llegir pues, per passar aquest temps, no?
2: Sí, sí, sí.
3: No sé, la Clàudia, què opina al respecte?
4: No, sí, estic molt d'acord amb la Marina, la veritat. És que llegir al final és una molt bona manera de viatjar, també com ho posa.
3: I tant, totalment.
4: I a l'estiu, els que no tenim diners, està molt bé poder llegir. Aleshores, sí, completament d'acord, la veritat. Tinc molta curiositat perquè abans de Marina m'han estat ensenyant un dels llibres que ha portat,
3: sí.
4: I tinc molta curiositat a veure què ens recomanarà.
2: Mira, va, doncs són les ganes
3: ara...
2: Primer us volia parlar de llibres així una mica més frescos, romàntics, juvenils, bueno, aquest punt així una mica desenfadat, no? Que ens facin passar una bona estona, simplement. El primer que us porto és un que es diu 31 dies per enamorar-te, en el que, bueno, té la gràcia, té l'afegit, que és un llibre de cartes. Una vegada
3: més. Moltes vegades.
2: Cada dia una carta.
3: T'encanta el tema.
2: Bueno, que això ha sigut casualitat, eh? I en el que, bueno, és un llibre en el que té unes solapes i tu realment obres un sobre cada dia per llegir una carta que és com manuscrita, no? entre dues persones que es coneixen i després hi ha una mica més d'explicació, eh? però a cada pàgina hi ha una carta per obrir amb un sobre i crec que bueno, li dona un plus així d'originalitat, de ganes de, sí, de ganes de llegir més i això. I crec que és una bona idea, no? I en aquesta línia, jo no sé si tu, Clàudia, ets conscient de l'èxit de la sèrie Off Campus?
4: Sí, però no l'he vista.
2: Vale.
4: Sí,
2: no.
4: Soc conscient
2: no, jo tampoc, eh?
4: Soc conscient del seu èxit, he vist que hi ha bastant de renou,
2: sí.
4: Però no l'he vist. No,
2: no l'has vist. Bueno, pues una bona idea potser seria llegir els llibres en què s'inspira la sèrie, no? Que és els llibres d'El Kennedy, que es diuen Kiss Me. Què més? La novetat de la Meghan Maxwell, Riete de les bodes. Bueno, Meghan Maxwell sempre és una autora de novel·la romàntica que agrada molt. Canviem de gènere, anem als thrillers. Potser és moment de fer un repàs als thrillers de l'any que han tingut tant èxit, bueno, de l'any o dels anys, eh? Perquè en primer lloc us he portat l'assistenta, que ja, no sé, jo crec que ja serà com el seu tercer estiu i segueix la gent el segueix llegint moltíssim, com això, com a lectura fresca, com a lectura addictiva, com a lectura que enganxa molt, com que et quedes amb ganes de llegir el segon i el tercer, tot i que són autoconclusius. I bueno, doncs, si teniu ganes d'enganxar-vos a un thriller, doncs aquest pot ser una bona idea. O un altre que està agradant molt, molt, molt, que també és un llibre que té uns anyets, però com que ara ha revifat, és La pacient silenciosa, de l'Àlex Michaelides.
3: Ja que tinc coneixement, ostres.
2: Aquest sí, tens molt, coneixement
3: molt.
2: I t'agrada
3: molt. Un llibre molt, molt, molt. Vull dir, encara no l'he acabat, perquè això que et dic, que moltes vegades tens, veus obligada, sí, però és que em sap greu fins i tot deixar-lo perquè és addictiu,
2: pues
3: vull dir, és d'aquest que t'atrapa.
2: T'atrapa, doncs mira, sí, ara de cara
3: no,
2: a l'estiu.
3: Totalment, totalment, totalment recomanat, eh?
2: Molt bé. Hi ha un altre que es diu Mi marido, de la Maud Ventura, que jo també he llegit aquest any i jo no sóc gaire de thrillers i en canvi aquest em va agradar molt, és un thriller psicològic, 100%, no és de morts, d'assassinats i
3: a mi ja m'encanten així.
2: I per últim us porto a Precipicio, del Robert Harris, que és aquell tipus de novel·la més d'espionatge, més polític, però trepidant, d'aquells que el vas llegint i estàs veient una pel·lícula. Oh. No? O sigui que no crec que triguin a fer-la.
3: Doncs tot això. I queda aquest, no?
2: Sí, vale.
3: El aguardiente bendito de Algot i Anna Stina.
2: Sí, aquest l'he portat en la categoria de llibres, bueno, molt actuals i que que crec que poden ser bones lectures per l'estiu. Està escrit per Jonas Jonasson i és l'autor de El abuelo que saltó por la ventana y se largó, que és aquell autor que moltes vegades ve gent a la llibreria preguntant-me per aquest llibre o per si havia escrit alguna cosa més. I sí que ha anat escrivint coses, no? Molt menys conegudes, no? Però en la mateixa línia, divertides, enginyoses, no? I bueno, jo no l'he llegit, acaba d'arribar, però crec que pot ser una bona lectura d'estiu.
3: No, i a més, si és com el mateix autor de, sí, el mateix autor del
2: l'abuelo
3: que l'ha vist, no? que va ser també molt divertit, sí, dir, sí, en aquest sí, sentit. Sí, sí. Que si es va en aquest sentit, doncs sí, vull dir que estarà molt
2: jo
3: bé.
2: Crec que està bé, sí,
3: són
2: sí,
3: llibres que val la pena doncs tenir-los perquè a vegades necessites també un
2: Riure. Riure, sí, sí, sí. I per últim també recomanar-vos un llibre que es diu L'eclipsi del segle, no? Un llibre d'actualitat en el que bueno, ens parla de l'eclipsi que tindrà lloc a Catalunya, bueno,
3: el 12 d'agost.
2: I bueno, és com una guia, no? Que a part d'explicar-nos tot el tema dels eclipses, és com una guia que ens situa i que és del Joan Anton Català, que és aquest científic català que tenim divulgador, que ens parla molt de ciència i crec que és una bona lectura si ens interessa el tema per tenir durant l'estiu.
3: Molt bé. Doncs passem ara a la Clàudia, a veure quines sorpreses tenim, Clàudia.
4: A veure, jo us he portat un parell de cançons que jo crec que defineixen bastant bé l'estiu. A més, no us he portat les típiques, que també, us he portat Mamma Mia.
3: Però no. Ah, vale, perquè és de pel·lícula, i tant,
4: a veure,
3: i tant.
4: Us he portat unes quantes cançons i unes quantes pel·lícules. Sèries no, perquè no n'estic molt ficada últimament i per tant no volia aquí jo recomanar alguna cosa que no fos, perquè jo l'última sèrie que m'he vist d'estiu té res, que és The Boys, i no té res d'estiu, això, és sanguinari més no poder, i l'estiu a mi, personalment, l'única sang que m'aboca és la sangria i no té,
3: i no té el res. Tinto de verano,
4: el tinto de verano, doncs, Simon. Per tant, començaré amb les pel·lícules i després acabarem les cançons, així en Montre també pot deixar alguna de les cançons així que vagi sonant i tal. I com a pel·lícules, bueno, què us puc dir? És que la primera és Mamma Mia.
3: Ai, és que sí, que sí, i aquesta és fàcil de trobar.
4: És fàcil de trobar, Mamma Mia, està tot arreu.
3: I a més, Ava, per favor.
4: Ava és una de les bandes sonores que us porto per aquest estiu i sí, seré aquesta persona, aquesta noia que us dirà, ai, heu d'escoltar Ava, heu de veure Mamma Mia, perquè Meryl Streep, per començar, espectacular. Amanda Seyfried, espectacular també. Colin Firth, espectacular també. Pierce Brosnan. Us podria dir a tots...
3: Podria que tots estan espectaculars.
4: Tots espectaculars. És que és la pel·lícula més estiuenca que existeix ara mateix.
3: I a més a més d'aquelles que mira, te lo passes bé.
4: Clar, no has de pensar.
3: No, no has de pensar.
4: Hi ha drama. És d'aquelles pel·lícules que et ve de gust veure després d'estar tot el dia a la platja i dius, uf, és que no vull pensar. És que tant de sol m'ha deixat les neurones fregides. Vaig a veure Mamma Mia, que tu passes bé. I a la segona surt Cher. I jo aquí em declaro fan de la Cher.
3: Jo també. No sé posar, però jo particularment molt fan de la Cher.
4: Molt fan de la Cher, apareix allà amb l'helicòpter i tal. Magnífic, fantàstic. Després us porto el que jo ja considero un clàssic, que és Call Me By Your Name, del 2017, de Luca Guadagnino.
3: No sé si l'he vist.
4: Els actors són bastant problemàtics, s'ha de dir. Un d'ells és el Timothy Chalamet, que aquests últims mesos ha rebut molt, però molt, molt de drama perquè es va ficar amb les arts. Des d'aquí hem de defensar l'òpera, el ballet, perquè aquest home ho va despreciar que ho flipes. La pel·lícula és preciosa, s'ha de dir. És un entorn bastant més melancòlic, la banda sonora té cançons de... Ai, anava a dir ara Sarugirán és un àlbum argentí. Espera. Bueno, no em sortirà el nom de l'artista que està sonant. Aquesta cançó és molt maca. La banda sonora és preciosa. O sigui, totes les pel·lícules que us diré, les bandes sonores també ens poden acompanyar aquest estiu. Gràcies. Surt Jane Stevens. I, bueno, Call Me By Your Name és realment com un estiu més tranquil·let. Aquest estiu... típic com mediterrani, per així dir-ho, amb aquesta calor, aquests colors càlids, l'herba, perquè està situada a Itàlia. I és bàsicament un adolescent de 17 anys, interpretat per aquest noi, per el Timothée Chalamet, que s'enamora d'un estudiant de postgrau que el seu pare doncs, acull a ser casa, que està interpretat per l'Armie Hammer, que també és un actor amb bastanta controvèrsia. Si sou capaços de distingir l'artista de la pel·lícula, jo trobo que és una de les pel·lícules més maques mai fetes. L'única, clar, és una mica també raro si tu pares a pensar que un nen de 17 estigui en un de 24. Però bueno.
3: Per què no?
4: Eren els 80s.
3: No, i per un 17 i un de 24, total, bueno. la diferència són... Bueno, sí,
4: bueno.
3: Si tu te poses al 24 i en 31, o de 31 a 38, clar. Ja no es nota tant la diferència.
4: Però 17-24 sí. És una edat
3: clar,
4: una mica...
3: És adolescència encara.
4: Són diferents
3: no?
4: punts de vida completament diferents, que la pel·lícula també t'ho planteja. El que passa és que es deixen portar tant per la sensualitat del moment, perquè és molt sensual la pel·lícula, i clar, tan melancòlica per aquest estiu i tal, que no és el focus d'atenció, però jo crec que si la veieu ha de ser una miqueta amb aquest punt crític de dir, ostres, un d'ells té 17 i l'altre té 24. Però bueno, aboca aquest primer amor, també el riu, les tardes que no s'acaben, aquestes mirades de quan et comences a enamorar amb algú, aquestes mirades que te remouen per dins. És d'aquells estius com més melancòlics, no? Perquè no sempre l'estiu és alegria pura i dura, hi ha gent que ho viu amb aquesta melancolia de... van passant el temps i ara que no, potser no treballo vaig veient com es va passant. No sé, jo trobo que és una pel·lícula molt maca i que t'aboca molt això. I seguint en aquesta línia una mica més trista, també us porto Little Miss Sunshine del 2006. És una pel·lícula bastant maca, no començaré a dir ara a tots els actors, però destaco molt a l'Abigail Breslin, que en aquell moment tenia potser 8 anyets. Preciosa, és una família que la nena de la família guanya doncs, un concurs de bellesa i clar, doncs s'ha d'anar a presentar un altre i el guanya així una miqueta de xiripa, li cau a sobre i la nena es podria dir que no és la nena més guapa del món, jo trobo que és guapíssima, s'ha de dir.
3: Ai, me sembla que és aquesta la... sí que l'he vista aquesta pel·li,
4: segurament.
3: Vull dir que van tota la família, petita, amb l'àvia, l'àvia és mort,
4: sí,
3: diverses vegades.
4: És una, sí. És una pel·lícula que jo trobo que cura.
3: Tant,
4: sí, és d'aquelles pel·lícules que...
3: A més, és que és un final apoteòsic. Vull dir que la nena
4: sí.
3: Fa un paper molt, molt maco.
4: L'he triada...
3: Tots,
4: preciós. Tots. O sigui, els actors també són boníssims. Jo això, destaco l'Abigail Breslin perquè en aquell moment devia tenir 8-9 anys i és espectacular com a actriu. Ja de nena ja demostrava que era capaç de fer-ho tot. I clar, no veus l'estiu amb aquesta claretat, no? De dir, ai, és una pel·lícula d'estiu. No ho és.
3: Però... potser per qualsevol moment, eh?
4: Sí, però sents com aquesta energia, perquè és això que tu dius, la família és caòtica.
3: És caòtica i té escenes, podríem dir... dramàtiques, però també té un punt
4: d'humor.
3: Sí,
4: per mi és una comèdia,
2: no? La recordo divertida.
4: Sí, és una pel·lícula familiar
3: que també té un context, vull dir que...
4: És molt graciosa, és molt maca. Jo la recomano sobretot per a la gent que necessita riure i plorar alhora.
3: Sí, les dues coses.
4: Sí, perquè és d'aquelles pel·lícules que t'estaràs rient en un segon i el següent estaràs plorant.
3: Hi ha molt de sentiment.
4: Hi ha molt de sentiment, és molt maca. És d'aquelles pel·lícules que potser sí que et ve de gust pensar una mica. No és tan Mamma Mia. Que et ve de gust pensar una mica, però també... Clar, aquesta energia de la família, els colors també càlids, perquè es dona tot als Estats Units en un desert, i clar, et transmet també aquest... Sí, tot això estiuenc i tota aquesta energia de la família que és caòtica. I l'última pel·lícula que porto realment és una trilogia. És la trilogia de Antes de l'amanecer, Antes de l'atardecer i Antes de l'anochecer, que són tres pel·lícules que es van gravar entre 1995 i el 2013, amb els dos mateixos actors. Bueno, és la història de dos joves interpretats per Ethan Hawke i un espectacular Julie Delpy, que a mi m'encanta, que bàsicament és la història de com neix i es manté una relació amorosa al llarg de tots aquests anys. També té, no és necessàriament estiuenca, però també té com aquest aire d'estiu, bàsicament, i com transcorreix gairebé tot que a Europa, els personatges... Bueno, la noia és francesa, el noi és americà, quan es coneixen, i la primera pel·lícula, sobretot, jo crec que és més estiuenca perquè té tota aquesta espontaneïtat de fer plans, perquè al final aquests dos es coneixen en un tren i el noi la convenç perquè ella es baixi del tren amb ell i passa una nit boja en una ciutat a Europa i de dir, anem a veure què passa. Clar, això és per mi com... el pic de l'estiu, no? Trobar-te algú que potser no coneixes i de sobte dir, me'n vaig, a veure què passa, on em porta la nit. I bueno, és una trilogia molt maca, també està molt ben escrita, jo crec que mostra les relacions amoroses a més de manera molt realista, perquè sí que és veritat que la primera pel·lícula és molt romanticona, però és que l'inici de les relacions sol ser així, de m'importa tot una caca i me'n vaig amb tu i estic super enamorada, i després les últimes dues pel·lícules ja veus aquesta serietat de mantenir l'amor. I no sé, jo trobo que és molt maco. Potser no és la més estiuenca, però com són tres pel·lícules, sempre podeu fer això de veure un dia i seguir veient la resta de dies. I m'encanta aquesta sona ambient del Billy Joel de fons. No me l'havia apuntat, però és molt bona cançó per l'estiu. I ara començo per acabar amb les cançons així rapidíssimes. La primera, òbviament, és Dancing Queen de ABBA, del 1976. Després us porto Islands in the Sun, The Wizard, del 2001. Aquesta és bastant més nostàlgica, jo l'he posat perquè jo la recordo de quan era petita, de les pel·lícules d'estiu i tal, de sirenes tipus aquamarina i coses així. Típic dels 2000, ens va donar molt per les sirenes, les noies i els cavalls, sirenes i cavalls, no em pregunteu per què. I clar, és més nostàlgica i ens porta com aquestes tardes a la platja, les postes de sol al final de l'estiu.
2: És això que sona?
4: Sí, això és Island in the Wizard. Sí, és maca. O sigui, potser de les que us porto és la més tranquil·leta. Després us porto Escape, molt reconeguda com la cançó de la pinya colada, del Rupert Holmes. A mi m'encanta Rupert Holmes. És la de... Bueno, ara després si el Monter ens la vol ficar. Però això molta gent la reconeixereu com la cançó de la pinya colada, però no. Es diu Escape i narra com un matrimoni un tan infeliç es retroba accidentalment mitjançant un anunci al diari. És bastant divertida, molt tropical, ara escoltareu si és molt divertida i evoca la platja en el seu sentit més literal i més nord-americà. És com la cançó estereotipada de la platja americana. Tu l'escoltes i comences a imaginar-te algú amb la típica samarreta, i en plan de flors, amb la pinya colada a la mà.
2: Sí, no?
4: Jo he de dir que no és la meva preferida de Rupert Holmes i...
2: És aquesta?
4: Ah, aquesta.
3: Sí. És molt xula.
4: Sí.
3: Mira, a més el tècnic està a la guai, perquè jo dic que eren sorpreses, no tenia ni idea de totes aquestes músiques i val la pena.
4: Jo confio però... que en Monter les troba.
3: Sí.
4: Jo
3: ràpidament.
4: Doncs sí, i bàsicament és reconeguda com això, la cançó de la pinya colada, perquè diu If you like pinya coladas, ara començarà aquell momentet. I bueno, sí, és graciós aquest rotllo així com de platja, de pesat i tal, està tot el dia al sol. No sé, veureu que els meus estius no són els més típics i per acabar...
5: Ja està bé, ja està bé. I tant, i la música entra molt, i tant que és estiu.
4: Els meus estius no són... Bueno,
5: és estiu.
4: Anava a recomanar també una mica per les conyes, així més estiu, més clarament estiuent que la de... Fantastic Shine, de Love of Lesbian, que va sortir en un anunci d'Estrella Damm, i Estrella Damm fa els anuncis més estiuencs que existeixen.
5: Sí. Que, amb les músiques més estiuenques.
2: Però no sé si us... A mi m'agraden els anuncis.
4: No, a mi també m'encanta, m'encanten.
2: Però... A més, sempre fan servir el mar, la platja, amics...
4: Sí, sí, home, sí, la birra que ens reuneix a tots.
5: Oh, i tant.
2: Sí, sí,
5: i que és una realitat.
4: És una realitat, la cervesa ens uneix. És que, i Estrella Damm, mira, no farem aquí publicitat perquè no ens paguen, però... I bueno, Love of Lesbian sempre és molt bona banda sonora, i acabaré amb la que per mi és la cançó estiuenca, però vamos. I el grup no té res a veure amb l'estiu, és tot el contrari, perquè és gòtic a més no poder. Però us parlo de Friday I'm in Love, de The Cure, del 1992, que ara l'escoltareu i de seguida la reconeixereu. Perquè
2: segur que sí, però quan me lo dius en anglès me quedo... Em ho dius el títol en anglès. Ara, després l'escolten i dius, ostres, i tant.
4: Aquí ja l'estem escoltant.

0: Doncs aquesta música jo la deixaria, ja la deixaria per acabar, perquè ja res, ens queden...
1: Sí, jo només dic això, que és molt lleugera, que evoca, com bé el diu el títol, el divendres, aquesta sensació d'acabar la setmana amb alegria i sobretot amb moltes ganes de viure, doncs un cap de setmana inolvidable.
0: I tant.
1: I jo volia acomiadar-me amb això, amb jo. Friday I'm in Love, tot i que sigui dilluns, amb esperança de que serà divendres, gent, no patiu, serà divendres d'aquí uns dies.
0: I tant.
2: Bueno, a més, aquesta setmana ja tenim dos divendres.
0: Mira, sí, demà és la revetlla, vull dir que ahir dimecres festa, total, de seguida està. Marina, Clàudia, gràcies a totes dues per aquest viatge compartit entre prestatgeries, pantalles i melodies, no? Avui heu tornat a demostrar que quan la literatura, el cinema i la música es donen la mà, el resultat és un univers que s'expandeix, ens acompanya i que ens arrossega. Ha estat un plaer tenir-vos aquí, com sempre, i ara tanquem la temporada. Només puc dir-vos que al setembre conto de nou amb vosaltres, amb les vostres mirades, les vostres recomanacions i aquesta manera tan vostra de fer-nos descobrir mons nou. Moltíssimes gràcies.
1: A tu, Conchi, bon estiu.
2: Bon estiu.
0: I ja gairebé són les 10, fem una pausa per escoltar el butlletí informatiu de la ràdio. No marxeu, en un minut tornem de nou a ser amb vosaltres.

0: I ja passen un minut de les 10 i ara sí, entrem a la segona hora del fòrum. Ara aquí ens acompanya Begoña Ruiz Curado, que és la tècnica de participació de ciutadana de l'Ajuntament. I també tenim un altre acompanyat que en principi no comptava, però que molt de gust perquè està aquí la Irene, la Irene Casa...
1: Casa Sant Pere.
0: Casa Sant Pere. Doncs la Irene, entre d'altres coses, forma part del Consell d'Infants, no? Que justament aquests dies, doncs, molt, no sé si és cada mes, tot això ja elles ho diran, no? Cada equis, no sé si és trimestral, mensual, que hi ha la reunió, no? De vosaltres.
2: La Irene us ho pot explicar.
1: Era un cop al mes, oi?
0: Sí,
1: sí, correcte. És un cop al mes. Ens reunim tots els consellers i parlem de les propostes que tenim per millorar Caldes i bàsicament fem això.
0: Doncs ara, Irene, de seguida passarem a comentarem tot el tema de que tu saps molt del Consell d'Infants, les preguntes que prepareu, com us prepareu les sessions del Consell, vull dir que ara de tot això parlaré. Però faré una mica de presentació primer, perquè la Begoña és la primera vegada que no sé si ve a la ràdio, potser a la ràdio sí, però aquí al fòrum és la primera vegada que la tinc i bé, també vull presentar-la, no? Que em fa molta il·lusió, Begoña, que estiguis aquí.
2: Moltes gràcies, a mi també.
0: Doncs, de fet, és que la Begoña és una figura clau per entendre com es connecta el teixit associatiu amb la gestió municipal i com es coordina també el voluntariat, en aquest cas podria ser d'emergències, perquè és que avui tocarem una mica també les emergències, no? Les emergències en aquest sentit pel tema del foc, no? I perquè aquest pla d'emergències s'ha posat en marxa, no? I com els bombers voluntaris és una entitat, no? Vull dir que són voluntaris, per tant està molt lligada també a la participació ciutadana. Doncs també la Begoña és qui articula processos participatius, qui dona suport a entitats i associacions, qui vetlla perquè la ciutadania tingui veu, espai i retorn. I és també una de les arquitectes, no sé si això me lo metodològiques, no? Del gran projecte aquest, que és aquest projecte estratègic Caldes 2032, Horitzó compartit. Aquest full de ruta que ha de definir com volem que sigui el municipi en els propers anys. En aquest cas són 7 anys, no? La fita
2: fins al 2032.
0: Exacte,
2: sí.
0: Són 7 anys que ens donem. Però avui, a més, hi ha un altre element que ens interpel·la directament i és a l'entorn natural, però sobretot és el fet de que començarem parlant del Consell d'Infants, no? La participació i la veu dels infants. Per això està aquí la Irene. En principi, Irene, quantes persones o quants companys sou en el Consell?
1: Doncs som un de cada classe, de cada escola, de cinquè i sisè.
0: Cinquè, de cada escola que tenim a les escoles públiques i a l'escola PIA, no?
2: Correcte.
1: Per tant, devem ser 16.
2: Sí,
1: sí, som 16.
2: 16 i també assisteixen els consellers i conselleres.
1: En algunes reunions venen els subconsellers i subconselleres, que bàsicament són els nostres substituts. Si a nosaltres ens passés qualsevol cosa, ells vindrien i farien el que nosaltres hem de fer. També ens ajuden, perquè quan vam fer el ple municipal van sortir amb nosaltres i cadascú representava una classe, una proposta, fan això, sí.

0: famílies ens els hagin proporcionat. I llavors és una primera feina que fan a les classes de decidir, doncs, bueno, fer un debat entre ells, no?, i decidir quina és la proposta que voldran presentar en el Consell d'Infants.
1: I en aquest cas no us va arribar. I com ho veu improvisar?
2: A veure, el formulari va arribar,
1: sí,
2: però l'encarregada d'informàtica de la nostra escola no el va passar a la nostra classe.
1: Vale. O sigui, no va ser cosa que l'Ajuntament,
2: exacte,
1: no l'hagués enviat.
2: Exacte.
0: Bueno, són coses que passen,
2: sí,
0: però que
2: sí,
1: se solucionen, no?
2: Després de la primera reunió del Consell d'Infants ja vam fer reunions a la classe i vam trobar propostes.
1: Molt bé. Doncs, però ràpidament, entre tots, també la coordinadora, no?, des de la profe, etc., i entre tots veu preparar les preguntes. Normalment, la professora us ajuda o ja surten de vosaltres les preguntes en si? Pot ser que en aquest cas sigui ella qui... que podrien dir que vosaltres...

0: Sí, sí, és normal, en el cas de l'escola de la Irene, i llavors són, és una proposta per classe.
1: Val. O sigui, una proposta, vull dir, cadascuna. I això, i al final, és, cada, és a dir, no heu de tenir reunions amb les altres, els companys de les altres escoles, no? Vull dir, perquè ja d'allà cadascú farà la seva.
2: Sí. Ens veiem al Consell d'Infants i presentem als altres totes les propostes que tenim, com les podríem aconseguir, de què servirien, i... Però, clar, a la nostra escola no fem, jo que sé, videotrucades als de les altres escoles per, bé, per parlar-ho, parlem entre la classe.
1: Ah, bé, feu videotrucant?
2: No, he dit que no. No fem videotrucant.
0: No, no, no, perquè l'espai de compartir-ho, no?, i de reflexionar sobre les propostes és el Consell d'Infants.
2: Exacte. Tant,
0: és la sessió on ens trobem totes les classes.
1: Molt bé. I, de fet, en l'últim Consell d'Infants que s'ha fet, crec que era la edició, la quinzena edició?
0: Setzena.
1: O setzena. Vale. Doncs, de fet, veniu de tancar fa pocs dies aquesta... Uh-huh. Aquesta setzena secció del Consell i també l'Audiència Pública Infantil. Quin balanç metodològic en aquest cas pots fer tu d'aquest curs i del nivell de compromís de les escoles? I de la mateixa manera t'ho preguntaré a tu també, Irene.
0: Molt positiu. A veure, el Consell d'Infants és un repte com a participació, com a procés i projecte de participació, perquè treballem o ens adrecem a un col·lectiu infantil, no?, que en 16 anys ha evolucionat i és diferent, no? També com a ajuntament hem agafat més experiència en dur a terme aquest projecte de participació. És un procés en el que internament nosaltres aprenem molt, no?, de com podem fer-ho cada vegada millor en relació a com donar més espai perquè sigui un acompanyament en els infants perquè puguin expressar les seves propostes. Les escoles ens ajuden perquè són una mica el centre d'on surten els infants, no? Fan l'elecció, és una cosa que fan cada classe, ells de manera com cadascun es vulgui organitzar, escull el seu conseller i consellera, i ja procurem que hi hagi un retorn entre les sessions del Consell i l'escola. Això a vegades s'aconsegueix més i a vegades menys, depèn de, també entenem que les escoles doncs, tenen un volum de feina molt elevat i a vegades s'aconsegueix més o menys, però el resultat sempre és positiu, no? Que crec jo que és que els infants pugueu dir el que penseu, no? I com veieu caldes i que creieu que és el que és important. Fem una valoració i normalment les valoracions que diuen els infants, i ara la Irene aquí ens ho podrà dir,
1: sí,
0: si ho creu així.
1: És això, és aquest, perquè de fet si el curs va també per la durada del curs. No sé si comencen a l'octubre o jo diria...
0: De gener a maig.
1: Vale, de gener a maig. És a dir, que són
0: sis
1: sessions. D'aquestes sis sessions, quin balanç tu fas? O tenint en compte també el que heu parlat amb els teus companys?
2: Doncs jo crec que el Consell d'Infants ha sigut una experiència molt divertida que m'agradaria repetir, però que la meva escola...
1: Aquest any ha estat la primera vegada?
2: Ah, sí.
1: No deixa repetir.
2: No, a la nostra escola no ens deixen repetir.

0: érem els únics que no portàvem proposta. I clar, vam quedar com... Hola, no tenim proposta, ho sento. I la vam haver de dir a la segona sessió que vam intentar pensar com podríem fer les propostes i què necessitaríem. I vam votar la que més ens agradava, oi?
1: Mm-hmm. Correcte.
0: A la tercera sessió ja vam pensar què podríem posar en la proposta que teníem, que per cert la proposta era un espai de jocs que es diu Juguem Plegats, per cert, aquesta tarda n'hi ha un, que vam decidir fer-lo a les cases dels mestres. Els jocs de taula ens els deixa Planeta Tocant i això vam pensar-ho a la tercera sessió. De la quarta no recordo què vam fer.
1: Vam preparar l'audiència pública.
0: Ah, és que crec que aquesta no vaig venir. Bé, doncs, vam preparar l'audiència pública on explicaríem tot el procés que havíem fet al Consell d'Infants. I la sisena ja va ser l'audiència pública, no? M'he deixat la cinquena?
1: Crec que sí. El que passa que són cinc sessions, perquè de gener a maig són cinc sessions.
2: Clar,
1: no, sí, sí.
0: Doncs la cinquena.
2: Sí,
0: doncs la cinquena.
3: Sí. Pel que fa a l'impacte de les propostes des de l'Ajuntament, com es garanteix que les propostes que els infants, que els nens i les nenes presenten a la sala de plens tinguin un retorn real i no quedin en una simple simulació escolar?
1: Bé, això és compromís polític. Això t'hauria de respondre
3: tu
1: més un polític.
3: Tu ets, mira, això, mira, algun dia que tinguem per aquí l'alcalde o algun altre, sí. Doncs en aquest sentit, o en, mira, podria ser també que... També estava convidat perquè assistís al regidor, no?, de Participació Ciutadana, i que a més és regidor d'ensenyament, no? Doncs que, o d'educació, doncs ell també pogués...
1: Aquí sí que et puc comentar que hi ha un compromís des de l'Ajuntament, forma part del PAM, del Pla d'Acció Municipal, tant el Consell d'Infants com el nou espai de participació jove, no?, la Crida, el Fòrum de les Adolescències. Llavors... està a l'agenda política. Sí que es recullen moltes propostes que després hi ha d'haver un altre compromís polític de posar-les a l'agenda, de dotar-les pressupostàriament i de poder realitzar-les. Algunes són més a curt termini, d'altres són més a llarg termini. I també és, aquest any hem fet una cosa que és ha sigut molt xula, jo crec, no sé, Irene, tu ens podràs dir també, que és que ens hem fet una trobada, la darrera trobada, que aquí sí que va ser una sisena, que no estava en aquestes cinc que sempre fem del Consell, que vam fer la trobada entre la Crida i el Consell d'Infants. I ens vam adonar que les propostes, no, els interessos, les necessitats que expressaven tant infants com joves estaven molt alineades també. Això ha servit perquè es puguem elaborar un document que hem traslladat al Pla Estratègic Municipal, perquè el Pla Estratègic Municipal Caldes 2032,
3: sí, que és aquell que
1: recull la veu dels infants. Bé,
3: és
1: i dels joves.
3: Això és algo que jo ja tenia també previst, perquè vull dir que queda, que no només queda aquest pla per la gent adulta, sinó en aquest sentit quedaven també al Consell d'Infants. Sí. A més, moltes de les propostes que sempre fan són tan importants o a vegades més que de les que es puguin fer també des de la ciutadania adulta, podríem dir, no?
1: Són ciutadans de ple dret.
3: Sí, i tant, totalment. A més, és el futur. I quin recorregut fan aquestes propostes fins a la seva possible execució? Que és quan s'executa, clar. Si és possible.
1: Bueno, en el cas del Juguem Plegats, Irene, no? Una mica el que
3: aquesta sí
1: ja
3: que
1: comentava.
3: Dius que avui precisament en què consisteix? Vull dir...
0: Doncs el Juguem Plegats és un espai a les cases dels mestres, la fem aquesta tarda també, no? Doncs és un espai a les cases dels mestres on petits i grans poden venir i jugar amb els amics a jocs de taula o amb la família. Venen els consellers també, els que poden. Jo i un amic meu, també del Consell, vindrem aquesta tarda. És molt divertit, jo ho recomano a molta gent, a tothom que li agradi jugar a jocs de taula li agradarà això.
3: A més, jugar plegats vol dir jugar jocs de taula de manera amigable, vull dir que aquí ningú s'enfada.
0: Exacte.
3: Es tracta de fer això, perquè a vegades, no sé, en aquests jocs de taula, per exemple, si entra... Jo t'he dit perquè són els que conec, no? Vosaltres segur que coneixeu d'altres que no... Per exemple, el parxís, no sé, vull dir, a partir d'ahí, quin tipus de jocs de taula acostumeu a jugar?
0: Doncs a vegades juguem als jocs clàssics, com els escacs, també, el parxís, la oca... Però l'altre dia, amb el meu amic, el Gibril, també és conseller d'infants, vam descobrir dos jocs nous que ens van agradar molt, que vam trobar molt divertits, que un és El Mortal, si a algú li agrada l'Exploding Kittens, és molt semblant, i el Papas.
3: Déu-n'hi-do, aquella... Pot ser que la Begoña sí que els conegui particularment, no?
1: Bueno, no, la veritat és que no. Per això aquí l'Helena, que ens acompanya molt bé del Planeta Tucan, ens proporciona jocs doncs, que coneix que infants entre aquestes edats o més joves doncs, puguin jugar també com van fer l'altre dia.
3: Mm-hmm. Molt bé, molt bé. De fet, ara, quan has comentat abans aquesta... O sigui, la crida, tot i que sé que no és un tema que el portis tu, però és que és nou, no? És aquest pas de l'adolescència, que fins ara el Consell d'Infants doncs, era només primària, de 5è i 6è, no? I ara és aquest pas en el que participa els adolescents, no? Suposo que és de l'ESO, no sé si és de primer d'ESO, de segon d'ESO, no? Els que participen.
1: Correcte.
3: Una mica, doncs, tot i que ho porti la
1: Vero, que és l'equip de joventut.
3: Exacte,
1: sí,
3: l'equip de joventut.
1: I la Carme,
3: però,
1: i les
3: diguem, com ha sortit? Perquè suposo que tot plegat la idea també ha sortit de conjuntament, no? Entre participació ciutadana i joventut.
1: Bueno, de fet, la idea no és tècnica, sinó que és un reclam del Consell d'Infants.
3: Ah, dels petits.
1: Sí, sí, és el Consell d'Infants durant molts anys ha dit que passava després de sisè, no? Que l'experiència per ells del Consell era positiva i volien continuar participant. I llavors això al final s'ha materialitzat en el que és la crida, no? Que és la possibilitat de que infants que ja hagin participat en el Consell o que no hagin tingut l'oportunitat doncs puguin de primer a quart d'ESO tenir un espai jove en el TOC en el qual puguin tenir aquest espai de participació. Va estar molt bé aquesta trobada que vam fer i agraïm a l'equip de joventut que ens va obrir les portes del TOC i vam poder estar allà tot el Consell i fer aquesta trobada per bueno, aquesta dinàmica que crec que podem continuar els propers anys de trobada per veure què es diu en cada un dels espais, no?
3: Aquesta imatge sí que la tinc present, no? Justament estava l'alcalde, no? I tots els... Vull dir, els...
1: Bueno, l'alcalde va ser el dia que va fer el retorn, és a dir, l'alcalde va anar una mica... no va estar a la sessió que vam fer plegats.
3: La sessió potser era amb ells.
1: Perquè era interna nostra, no era una... no hi havia presència política. L'alcalde va estar amb la crida quan la crida li va haver d'explicar quines eren les propostes que ells tenien perquè entressin dins de l'agenda política.
3: Un cop reunits, havien tret aquestes propostes i en aquest cas les van fer. M'has dit abans que a la teva escola no permet, o sigui, l'escola Montbuit no permet que pugueu participar altres anys. Pot ser perquè la idea és de que participin, que hi hagi sempre un relleu, no? Vull dir que això vagi corrent.
0: Sí, el que sí és que si ningú es vol presentar, es pot repetir.
3: Això està. Vull dir que deixa la llibertat, no?

0: potser canvio d'idea.
1: O pots canviar d'idea perfectament, perquè a lo millor doncs, ja pot haver-hi alguna altra temàtica que te pugui agradar més que en aquest cas la política.
0: Sí.
1: Però de moment, doncs, la idea és donar-te tot el suport possible perquè ho puguis fer.
0: Gràcies.
1: Ara passaríem, si vols, després continuarem, perquè quan tornem a parlar del horitzó, o sigui, el horitzó 2032, no? Sí. Que només surt bé la paraula si no la tinc endavant, tornarem a parlar perquè aquí participeu vosaltres també. Doncs pel que fa a la cultura participativa, des de la teva experiència, Begoña, notes que els infants que passen pel Consell acaben sent de grans ciutadans, perquè de fet ja el Consell d'Infants porta uns anys, eh?
2: Sí,
1: que
2: bastants,
1: jo diria
2: bastants.
1: Que d'aquests, que de la, ella té 11 anys, jo diria que poden tenir perfectament 20 i pico dels nois, que han,
2: I
1: nois i noies que han passat pel
2: Consell.
1: No? Del Consell d'Infants. Doncs que de grans això, que seran ciutadans més implicats en el teixit associatiu de Caldes, del poble? T'he dit d'aquest poble, com podria
2: com
1: ser d'un altre?
2: Com podria ser d'un altre? No ho sé, sincerament no tinc aquest rastre, no?, de què passa després. Sí que a vegades m'he trobat algú que recorda com una experiència positiva, no?, la seva participació al Consell. Llavors, bueno, si té aquesta experiència positiva i les persones ens movem, no?, una mica per aquestes experiències que hagin sigut significatives per nosaltres, potser això li fa que en un altre context o entorn pues, pugui tornar a participar. Però realment no tinc el rastre de què passa després amb els infants que acaben sent adults i com es relacionen amb el món.
1: T'has trobat algú d'aquests
2: sí.
1: que participaven en un primer Consell d'Infants?
2: Sí, mira, una anècdota és que un dia, de tant en tant, en venen infants a l'Ajuntament, perquè els ensenyen l'Ajuntament i tal, i va venir una escola i estaven fent el passe per la nostra planta i anaven acompanyats de mestres, no? I llavors bueno, van dir, mira, aquí està la Begoña, porta el Consell d'Infants i tal. Bueno, doncs una de les mestres que estava fent pràctica havia estat consellera. Jo, evidentment, no la vaig reconèixer perquè, clar, ja m'agradaria, eh? De fet, m'agradaria reconèixer i recordar-me el nom de tots els infants que han passat perquè és com...
1: És difícil.
2: Un privilegi haver estat amb ells.
1: Canvia molt. Vull dir que de nen o de nena veure'l amb 20 i pico d'anys és molt difícil.
2: Però ella llavors va dir, és que jo vaig ser consellera, després ja vam buscar fotos i vaig dir, ostres, espera, que tinc aquí fotos i tal, i la vam buscar de quan ella havia participat i ho recordava com molt positiu, no? En aquell moment vam fer la targeta per comprar coses a, targeta infantil per comprar coses al poble i bueno, ho recordava com una experiència molt, molt xula. Bueno, és una anècdota.
1: Molt bé. Doncs mira, ara passarem a un altre tema, que és el voluntariat d'emergències i prevenció d'incendis. Més que res perquè és un tema que també ens afecta justament pel fet de que es posi en marxa aquest pla de risc d'incendis, etc. No? De fet, aquí seria, Begoña, sovint pensem que en participació ciutadana, en vots o en debats, però el voluntariat és la forma més directa perquè seria implicació civil, no? Com es coordina l'àrea de participació amb entitats operatives com podria ser bombers voluntaris i que ara de seguida tindrem
2: sí.
1: aquí?
2: Mira, precisament...
1: O protecció civil,
2: sí,
1: per exemple.
2: Sí, precisament és un tipus de voluntariat que s'escapa una mica del voluntariat habitual que nosaltres tenim en el punt de voluntariat i entitats. Les crides de participació que tenim en el punt de voluntariat i entitats són més d'entitats socials, com Càritas, Caldes Solidària, Fundació Santa Susana, sí. Creu Roja, perquè el voluntariat de protecció civil o el voluntariat de bombers, tot i que li diem voluntariat, diguem que té una implicació diferent a altre tipus de diguem
1: sí,
2: aquest tipus de voluntariat social.
1: Social.
2: Per tant, realment nosaltres no tenim aquestes crides obertes al punt de voluntariat d'entitats precisament per aquest fet, no? Jo et podria parlar de les altres, que sí que és veritat que som una finestra a l'Ajuntament o al punt de

0: I està molt bé que estiguis aquí també, que parlis, perquè també tenim una altra representant del Consell de l'Infants, que és la Irene, i si ella volgués fer-te alguna pregunta, li deixaré. Que ella que esbrini a veure quina pregunta et faria a tu, no? Però jo, de moment, és pel fet de que es posi en marxa aquest pla d'emergència, no? Que cada any sempre arriba igual, no? Doncs, de fet, el Jordi, als Estats dels Boscos i a l'inici de la campanya ja està activat. En quines sensacions i en quin estat dels... en quin estat estan els nostres boscos, no? O hi enceteu aquesta campanya d'estiu?
1: Bé, la veritat és que jo vull creure, jo estic esperançat que la gent ja és molt conscient, no, del risc d'incendi que Catalunya ha patit al llarg dels anys, no, de verdaderes catàstrofes. Llavors jo crec que la gent és molt conscient, doncs, què pot fer, què no pot fer, de seguida si veu una columna de fum trucar al 112. Jo vull fer un especial èmfasi amb el tema de la sequera, que jo crec que ens dona una falsa sensació de seguretat, no? Així com fa dos anys teníem una sequera bastant molt severa a Catalunya, i ara portem un parell d'anys, doncs, que tenim els pantans plens i tenim reserves d'aigua, i això jo crec que ens fa una falsa seguretat, no? Uh-huh. Que tenim aigua, no hi haurà incendis, no, no. Que els embassaments estiguin plens d'aigua no vol dir que no hi hagi risc d'incendi, no? Perquè a vegades és, bueno, associem la sequera amb perill d'incendi. No, no, perill d'incendi segueix havent-hi, encara que tinguem els pantans plens d'aigua. No? Llavors jo crec que això genera una mica una certa... una falsa seguretat. Per què? Perquè, a més, si tenim els pantans plens han sigut, doncs, perquè hem tingut un hivern sortosament plujós, però el que fa aquesta pluja, doncs, és créixer tot el sotabosc, val? I és el combustible fi, que és el gran perill la velocitat d'un incendi, no? I la mostra la tenim, doncs, que aquesta setmana passada, doncs, ja hem tingut els primers ensurts a les comarques de Ponent, no? Mm-hmm. En el qual, doncs, sí. Ja hem tingut diversos ensurts a les Garrigues i comarques d'allà, camps de blat, per sort. Bueno, ara ja, doncs, també els pagesos hi són molt més conscients, intenten segar el blat abans, doncs per això, no? Doncs perquè són autèntics polvorins, no? Un cop un foc, doncs, arriba a un camp de blat o arriba en aquest sotabosc, aquest combustible fi de sotabosc, doncs per nosaltres, doncs, complica, doncs, perquè la velocitat de propagació és molt més alta, no? Uh-huh. I llavors això, no? Doncs volia trencar aquest mite de com que tenim aigua, no hi ha sequera, no hi ha risc d'incendi. No, no, el risc d'incendi hi és igual o més. El que passa, bueno, doncs, tenim més aigua, perfecte, però no té res a veure amb el risc d'incendi.
0: Totes les mesures són necessàries precisament per evitar aquest risc, no? El valor del voluntariat de ser bomber voluntari a un municipi amb tanta massa forestal, perquè podem dir que gaudint de massa forestal a Caldes, no? Però això també representa un perill, no? Perquè s'ha de protegir. Com està el parc actualment pel que fa a efectius i disponibilitat, precisament per a aquesta protecció?
1: Sí, bé, nosaltres, clar, som bombers voluntaris de la Generalitat de Catalunya i des de cada any, des de l'1 de juny fins al 30 de setembre, estem en campanya forestal en el qual, doncs, ens anem obrint diversos dies al parc de bombers, no?, amb voluntaris. Què passa? Clar, tampoc la disponibilitat no és el 100% la que volem, i hi ha dies, doncs, per exemple, avui ens tocava obrir, però no tenim tres, hem de ser mínim tres bombers per poder obrir, i no som tres bombers. Llavors, cobreixen des d'altres parcs, no? Doncs, si passés algú a Caldes, doncs vindrien de Mollet, de Granollers, de Castellà o de Sant Llorenç, si estiguessin oberts. Llavors, clar, juguem una mica amb la disponibilitat. Una cosa són les ganes i l'altra cosa la disponibilitat i la quantitat d'efectius que som. Perquè, clar, també som poquets i sempre reclamem més efectius, però, bueno, és un peix que es mossega la cua, perquè ens entra personal, doncs, que també està preparant les oposicions per ser bomber professional, llavors estan aquí i de seguida entren i llavors ens marxen, i llavors ens duren poc, no? Uh-huh. I, bueno, és un... costa. Però, bueno, sortosament, doncs, per exemple, pel preventiu de demà, que és la revetlla de Sant Joan,
0: exacte,
1: comptem també amb Protecció Civil i ADF. Sí. No? Llavors, entre Protecció Civil i ADF, demà serem uns 13 efectius. Llavors...
0: Digues.
1: No, bueno, només puntualitzar que, clar, nosaltres, al ser de la Generalitat, pot ser que ens enviïn a un foc a les Garrigues o a l'Alt Empordà, que nosaltres tenim el camió, tenim el personal, tenim material, però vam dir, bombers de Caldes, aneu a recolzar un foc allà a l'Alt Empordà. Amb la qual cosa, tot i que ara actualment tenim dos camions, tindríem els efectius lluny de Caldes, no? Llavors, l'avantatge és que Protecció Civil i ADF, doncs, sí que estan més territorialitzats. També

0: que a la BDF també els poden enviar lluny, però normalment treballen més, més comarcalment, no? Per dir-ho així, i bueno, no deixem la població desprotegida, no? Que a vegades quan ens envien lluny ens sap greu perquè dius, bueno, ara com passi algú a Caldes i nosaltres estiguem a l'Alt Empordà, sí que estem fent feina, però bueno, també, no? Volem cuidar el nostre poble.
1: I
0: però,
1: tant.
0: Bueno.
1: I tant que sí, i és aquesta coordinació que teniu entre totes, justament els cossos d'emergències, no? Tal i com
0: l'has
1: anomenat també ADF,
0: sí.
1: I Protecció Civil.
0: I Protecció Civil, correcte. Sí.
1: Jordi, doncs d'alguna manera m'has contestat. No sé si la Irene vol... Mira, la Irene te vol fer una pregunta.
2: Prendreu moltes mesures aquest Sant Joan, aquesta revetlla?
0: Mesures. Bé, no, tenim el personal preparat. Llavors el que fèiem antigament és quan lo típic de Sant Joan era doncs, fer les fogueres de Sant Joan, no? Llavors teníem identificades on hi havia les fogueres i fèiem unes passades preventives. Bueno, primer Protecció Civil passava doncs, a veure que les dimensions, que tinguessin les mesures de protecció i tot, i que reunissin una mica de condicions, no? Però és una cosa que s'ha anat perdent. Aquest any sí que torna a haver-hi una foguera a la plaça 11 de setembre, i llavors, clar, preventivament, doncs, res, només estem nosaltres a punt de que surti alguna cosa. O sigui, que se'n fan campanyes, doncs, a través de xarxes socials i tot això, però nosaltres, doncs, som un cos més de reacció, no? De que si quan passa alguna cosa, sortim i anem a atacar-ho, no? Més que de prevenció. Llavors, bueno, la prevenció és més d'informació i d'exacte, sí, doncs,
1: exacte,
0: que, bueno,
1: informació.
0: Que tothom sigui conscient i ja està. I doncs, sí, ja sé que l'Ajuntament ha fet a través de la web i de xarxes socials, doncs recordar les mesures que tothom ja sap, eh? Vull dir, no és cap mesura nova, són les mesures de sempre, però bueno, ser conscients una vegada més.
1: Molt bé.
2: Gràcies.
1: Molt bé.
0: A tu.
1: Doncs no sé si la Begoña vol fer-te alguna pregunta.
3: Bueno, més que pregunta, dic que Bombers també fa una activitat cultural i social molt important al poble i participa de l'Escaldàrium, evidentment. Tinc la sort que em relaciono molt amb ells perquè des de participació gestionem tema conveni, etc, i que és un plaer relacionar-me amb ells.
0: És mutu.
3: I bueno, que fan aquestes activitats, no, de l'Escumàrium, crec que és l'11 de juliol que feu.
0: Correcte, el dissabte 11 de juliol, al matí, a les 12 del matí. Aquest any canviem de lloc.
3: Uh-huh.
0: No sé si estic fent spoiler, sí, i algú
1: no.
0: Em banyarà.
1: No, ja vaig
3: fer,
1: no,
3: va ser, però...
1: Bueno, Jordi, totes les informacions, i a més a la ràdio, vull dir que es poden repetir el màxim possible, perquè
0: vale.
1: Si no, d'un dia, bueno, dia a un altre ja t'oblides.
0: Vale. No,
1: el dijous
0: a la tarda fem la roda de premsa i es desvetllaran algunes coses, però bueno, l'Escumàrium ja avanço doncs, que canvia d'ubicació aquest any.
3: Vale. I després també participen activament amb les campanyes de donació de sang, que això
1: també
3: és,
1: exacte,
3: molt important, vull dir que fan una
0: activitat... La marató, la cavalcada...
3: Exactament,
0: també.
3: Sí.
1: Són activitats, per això dic que fan una feina, fer una feina de voluntariat total, no només en els moments com tu dius, d'acció, no? Sinó també de col·laborar. Jordi, doncs això, que com a coordinador de bombers voluntaris de Caldes de Montbui sabem perfectament que aquests mesos que tenim al davant són de guàrdia permanent i de mirar molt al cel i de trepitjar també molt el bosc. Moltes gràcies per atendre's i sobretot us agraïm a tu i a tot el cos de voluntaris la feina impagable i totalment altruista que feu per protegir el nostre entorn i de pas també a tots nosaltres.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres i és un plaer estar al servei del poble.
1: Fins a la propera, Jordi.
0: Vinga, adéu, bon dia.
3: Adéu.
2: Adéu.
1: Doncs mira, escoltant el Jordi, queda clar que la coordinació d'alguna manera és perfecta, no? Tot i que, com ben has deixat clar també, que no és precisament aquesta part la que des de Participació Ciutadana toca, que és la part més social, no?
3: Correcte.
1: La part més social que ja queda ben clara. Calda Solidària, Creu Roja, tot el
3: entitats
1: tema...
3: Entitats que tenen concretament projectes de voluntariat.
1: És a dir, altres entitats formarien part d'altres regidories. En aquest sentit, com per exemple justament la part de la crida, no? D'aquests dels joves a partir de l'ESO, en aquest cas ja formaria més part de la regidoria de joventut.
3: Correcte.
1: Però tot i que pot haver-hi també un vincle perfectament, vull dir, el lligam que hi ha entre els petits i els grans, perquè al cap i a la fi és, després continuaran també, vull dir, perquè quan els de 6è acaben, passen ja a l'ESO, vull dir que en aquest sentit hi ha també aquesta coordinació. Doncs passem ara des del el que seria el perfil del voluntari calderí. Begoña Caldas és un municipi molt vulnerable pel seu entorn també, en aquest sentit, el perquè seria la part que tu has comentat és per la participació de la gent dins d'aquestes entitats. O sigui, tu com la veus?
3: Home, doncs la veig molt bé i important, no? A nosaltres, o sigui, les persones que volen fer voluntariat a Caldes, amb entitats de Caldes, es poden adreçar directament a les mateixes entitats, que són prou conegudes en el nostre entorn, o bé es poden adreçar al punt de voluntariat i entitats de l'Ajuntament, que som aquesta finestra, no?, de comunicació de quins són aquests projectes de voluntariat. I tenim un perfil variat, des de gent jove, en algun cas a vegades hem tingut algun jove de més 16, més 18, no?, que volen, doncs això, per exemple, ara fa poc una persona, una noia, es va posar en contacte perquè està fent batxillerat i ara durant l'estiu li agradaria participar, no?, en una entitat, en concret el grup d'alfabetització de Caldes Solidària.
1: Ah, està molt bé.
3: Doncs bueno, la vam posar en contacte amb ells perquè la mateixa entitat pugui informar-li, doncs, si aquest estiu faran aquest projecte i si no es fa, doncs poden, si més no, aquesta persona ja pot conèixer aquesta entitat i altres maneres d'implicar-se amb aquesta associació. I tenim un perfil això variat, no? Normalment és més persona adulta que jove, però bueno, hi ha una mica de tot, amb persones que tenen, doncs, això, interessos de temps lliure en un moment donat, potser de la seva vida, doncs, que hi ha hagut algun canvi, disposen de més temps lliure, o gent que ja s'ha jubilat i llavors li agradaria fer alguna activitat, vull dir, una mica de tot.
1: Ara sí que passem a aquesta ADN de Caldes 2032, horitzó compartit, no? De fet, no és un procés qualsevol, és el full de ruta estratègic, no? De tot el municipi per als propers 7 anys, vull dir que estem al 2026-2032, com a eix de pla d'actuació en aquest cas, no? I s'ha dissenyat directament des de la regidoria de participació, o sigui, aquest sí que l'has viscut,
3: sí,
1: i
3: clarament.
1: L'has totalment, no? A més, sí. Aquí també podríem dir que, tot i que les entitats que des de Participació Ciutadana treballeu, però aquí sí que heu fet, o sigui, en aquest pla heu fet participar a totes les entitats, podríem
3: Correcte.
1: Dir. Ja no només aquestes, sinó a totes.
3: A totes.
1: Vull dir que perquè en aquest sí que heu fet la crida, no?
3: Correcte.
1: Perquè participeu tothom. Doncs el repte de dissenyar el futur. Begoña, amb Caldes 2032 estem parlant de dissenyar com serà el poble la pròxima dècada. Clar, jo t'estic fent la pregunta perquè no he assistit a quan s'ha fet aquestes sessions, perquè sí que ja s'han fet, crec que fins i tot esteu ja, o no sé si s'ha fet el retorn.
3: No, justament el 19 de juny, el divendres, va acabar la fase de proposta i el retorn s'ha de fer ara a mitjans de juliol, es farà.
1: Per això jo te lo estic fent en el sentit de no haver participat i potser de desconeix una mica, però desconeixement a l'hora d'estar allà, no? Doncs això, estem parlant de dissenyar com serà el poble la pròxima dècada en matèria de sostenibilitat social, ambiental, econòmica i democràtica. Com es tradueix una pluja d'idees ciutadana en un pla de govern real?
3: Bueno, primer de tot és un procés que dura diversos mesos perquè parteix d'una diagnosi del territori i això és molt important. És a dir, primer ha de ser una mirada objectiva de què hi ha al municipi, què s'està fent, no? Quines són les dades socials, demogràfiques, econòmiques, etc. Llavors aquesta és la primera fase que es va fer i en la qual es va obrir una enquesta ciutadana també per copsar quin eren aquells temes que preocupaven a la ciutadania, vale? Això va passar durant el mes de febrer, gener, febrer, març, i després s'ha obert una fase de proposta en la qual, partint d'aquesta realitat diagnosticada, no?, objectiva o el més objectiva possible, la gent pugui tenir una mirada i una visió de futur. Llavors aquí, evidentment, això ens acompanya una empresa externa, hi ha hagut una licitació, és una empresa que té molta experiència en el sector i el que ha de fer és copsar, buscar, és a dir, fer un resum, no?, una mirada estratègica de tot allò que s'ha recollit. Es van fer 3 sessions presencials en un mateix dia, una al matí amb tècniques i tècnics de l'Ajuntament i dues a la tarda en dos horaris diferents perquè pogués assistir tothom que desitgés, una al migdia i d'altra una miqueta més tard, no? I aquí van venir tant entitats com persones a títol individual, etc., de diferents sectors, econòmics, socials, ramaders, agrícoles, comerciants, culturals, per una mica dir, bueno, doncs què veuen en relació amb aquesta anàlisi diagnosticada. I després d'això s'ha obert un període d'un mes al Decidim perquè aquelles persones que no hagin pogut assistir a la sessió presencial puguin continuar contribuint a aquestes propostes a través del Decidim, d'aquesta plataforma virtual de participació ciutadana. Ara, justament aquesta setmana, tenim una reunió amb l'empresa que ens ha de dir vale, tot això com ha quedat, no? I com ho ordenem perquè políticament es pugui incorporar a la seva agenda i hi hagi una priorització en termes de què és el que és la ciutadania considera que ha sigut més, que és més necessari, no? Que és un tema que també es va preguntar a les sessions i que també s'ha plantejat al Decidim, no? Quines són aquelles accions que creuen que serien més prioritàries?
1: Mm-hmm. És que aquesta pregunta és personal per tu. Quin ha estat el teu paper metodològic, no?, a l'hora de posar ordre a tot això?
3: El meu paper és una mica el de gestió o coordinació entre tot el que ha de passar, és a dir, el que es demana a l'empresa, no?, i el que es licita en funció de la nostra realitat i de com nosaltres ho hem d'aplicar al territori, Caldes de Montbui en concret, i sóc el nexe d'unió entre aquesta empresa i el que passa a Caldes, no?, a l'Ajuntament, en termes de participació en aquest projecte. I després m'encarrego de tot el que és el tema del contacte amb les entitats i amb les persones que han de participar en aquests espais, perquè nosaltres tenim el vincle i som el punt de referència, no?, i de encabir aquesta idea que l'empresa ens pot dir de com hauria de ser aquest procés, doncs aproximar-lo a la nostra realitat, no? Encaixar-lo amb la realitat de Caldes, amb les nostres necessitats, amb l'agenda política i amb l'agenda ciutadana.
1: Molt bé. I ara, Irene, de quina manera participeu vosaltres en aquest Horitzó 2032?
3: Aportant les vostres propostes.
1: Les vostres propostes en aquest pla estratègic, no?, de cara a, o sigui, es tenint en compte un full de ruta d'ara, del 2026 al 2032. Vosaltres crec que d'alguna manera també heu participat en algunes propostes.
2: Doncs suposo que sí, però jo no...
1: No la recorda.
3: Bueno, és que...
1: No. La pots explicar tu millor.
3: Bueno, ells han participat recollint totes les propostes que hem recollit al Consell d'Infants i que s'han recollit a la crida. És com ells han participat en el pla estratègic, perquè aquestes propostes el que hem fet és traslladar-les i que s'incloguin en el projecte del pla estratègic.
2: Mm-hmm. Aquí tothom sabia que estaven participant menys jo?
3: No, això... Clar, nosaltres no hem parlat de pla estratègic Horitzó 2032 ni amb els infants ni amb els joves,
1: sí,
3: perquè és un concepte molt teòric, no? Mm-hmm. És a dir, al final és, la pregunta ha sigut què necessiteu, què us preocupa en relació a la vostra realitat com a infant i jove, i un cop han posat això sobre la taula, doncs això té sentit que s'inclogui també en un pla estratègic que parla de coses que es parlen en el pla estratègic.
1: Irene, és que ara la Begoña a mi m'ha donat que et faci aquesta pregunta. Què és el que a tu et preocupa? Per exemple, a l'hora de quan fas propostes, no sé si el tema...

0: una millora. Els lavabos, que estan bastant bruts, el terra... Trobo que tenen molta raó.
1: Uh-huh. Molta raó la gent que critica tal com està tot això, no?
0: Exacte.
1: I els parcs, vull dir, perquè no estan nets?
0: Perquè la gent els embruta.
1: Ah, hi està. Aleshores, també podries dir que seria molt necessari el civisme?
0: Exacte.
1: No sé si va... potser la Begoña te pugui fer una pregunta més perquè coneix més el tema del que vosaltres acostumeu a treballar.
2: La veritat és que el civisme, no, és una cosa que sempre ha sortit en tots els consells d'infants. Els infants de 5 i 6 ho tenen molt present, no? I l'ocupar l'espai, no? Com vosaltres l'ocupeu? Ai, perdó, m'estic allunyant del micro. No, l'espai públic, no? Les places, els parcs, no? Allò que per exemple, el joc infantil en l'espai públic és una cosa que sempre també us ha... La proposta del Gibril, sí. Te'n recordes quina era?
0: El camió de la brossa.
2: I la de fer la de pista del parc de Can Rius,
0: sí,
2: no?
0: Sí, volen una pista de ciment al parc de Can Rius, uh-huh. per jugar a futbol o a bàsquet.
2: Uh-huh.
1: Molt bé. Mira, ja és que queda un poquet... Jo no me n'adono i de cop i volt miro l'hora i se'ns passa el temps. Justament, continuant amb aquest tema, no? El moment actual d'aquest projecte, no? La recollida de propostes virtuals va acabar tot just fa uns dies, el 19 de juny. En quin punt exacte del calendari ens trobem ara mateix? És a dir, quan i de quina manera es farà la sessió del retorn, no? A la ciutadania de Caldes?
2: Mira, doncs ara està prevista que sigui a mitjan de juliol. En principi hem posat sobre la taula el dia 20 de juliol. Encara no hem fet difusió d'aquest retorn, però està previst que hi hagi una sessió tècnica al matí i política per fer un retorn intern, atès que també hi ha hagut una participació interna important, i després a la tarda es faci el retorn polític ciutadà a la tarda, amb la ciutadania que ha participat i amb tota aquella que vulgui participar.
1: Uh-huh.
2: Llavors aquest és el full de ruta que ens queda ara, és una mica cloure, no? És a dir, què s'ha recollit, com s'ha recollit, què es pot incloure i què no, i per què, i amb quin, una mica quines prioritats es tindrà sobre tot això que s'ha posat sobre la taula.
1: Uh-huh. Avui m'he oblidat de posar alguna cançó. Sempre m'agrada posar alguna música per al final. M'he oblidat, no sé si mentre faig el comiat al Monter, el tècnic, troba alguna música que pugui estar relacionada amb la participació ciutadana. Jo penso que de cançons n'hi ha moltes.
2: A veure,
1: no?
2: A la Irene, si li agrada alguna especial.
1: Hi ha alguna especial que t'agradaria i que li puguis dir? Ens queda poquet minuts, però bé, suficients perquè puguem posar la música
0: així de ciutadania. No me'n ve cap.
1: No, alguna que te vingui de gust, és igual. Una cançó que a tu t'agradi.
0: Where Comes the Sun.
1: Pues vinga, aquesta mateixa, Monter. Begoña, arribem al final. Begoña, Irene, moltíssimes gràcies per estar aquí. De veritat que ha estat un plaer que estiguis aquí. I a més, és que parles superbé. Jo, de veritat, espero que siguis una gran política, perquè ajudaràs moltíssim. Si vas amb aquesta idea, doncs la veritat és que aquí tindrem futur, no? Podrem tenir futur. Begoña, moltes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Gràcies,
2: Irene.
1: Gràcies per la feina que feu. I amb aquest recorregut tan complet, amb aquesta mirada de la participació ciutadana des del que seria la tècnica i sobretot tenint en compte el futur des de la infància. Doncs arribem a aquest final. Gràcies per ser-hi, per escoltar i per formar part d'aquesta plaça pública que construïm cada matí. Que tingueu molt bon dijous i demà hi tornem amb més veus, més històries. Fins aleshores, que tingueu molt bon dia.

0: tot seguit us oferim la repetició del programa al Fòrum a més divendres a Ràdio Caldes.
1: Aquí comença el Fòrum amb Conxi Sánchez.
2: Molt bon dia, Caldes. Avui obrim el Fòrum d'una manera diferent, una manera que no passa per l'editorial, sinó per la poesia, perquè de vegades hi ha paraules que no busques, però et troben, paraules que algú t'envia des de molt endins i que et recorden que la ràdio també és això, un espai on la bellesa i la consciència poden caminar plegades. Avui començarem amb un poema que m'ha arribat d'una persona molt propera, un poema que parla de nosaltres, del món que habitem i del món que estem deixant, un poema que és alhora advertiment i carícia. Crònica d'un punt blau. Un gra de sorra en el mar del buit, un punt suspès en la nit estelada. Així és aquest món, tan vell i estimat, l'única llar que ens ha estat donada. Mirem cap al cel buscant un altre bressol, viatjant amb la ment a mons llunyans, mentre marxin la llum del sol i de la lluna amb la impremta estèril que deixen les mans. Què estem fent amb aquest batec? Per què preferim el fum i el metall? El bosc, encendres, el riu, extingit. Canviem la vida per un vil guany de cristal. Rasquem les venes de pedra i carbó, bevem el verí de pous profuns, venem l'oxigen per l'ambició de ser els monarques d'un món d'esfondraments. El bosc es rendeixen, el gel va caient, els cels es vesteixen de gris espantós. Cat governant l'alarma comprèn, el temps ens corre amb un rumb perillós. La terra ens crida amb vents de foc, gasta els seus mars de plàstic i sal, però l'ego humà es manté en sec, avançant fer cap al punt final. Comprenc objectes que moren demà, teixint ciutats de pressa i oblit, perdent l'aroma que entra al matí aïllats de l'arbre que ens va donar el nou. S'apaguen les veus de fauna ancestral. El sol es torna desert i cremat, deixant un rastre de ruïna total allà on la vida brollava sagrada. Quina herència deixem al fill que vindrà? Un cofre buit d'asfalt i dolor? El cicle de l'aire ja no aguantarà si l'home destrueix el seu propi motor. Cap galàxia vindrà a rescatar-nos. No hi ha nau ni port en el fred infinit. Si el propi egoisme ens porta a matar-nos, el cosmo piadós esborrarà el nostre crit. Segats d'orgull, trencant el mirall, esborrant el futur de tot el que és viu, deixant la terra sense pau ni joventor. Amb prou feines, un sospir en el cosmos immens, ens carregarem el que va ser el nostre abric. Desperta't, que el temps ja es fa massa dens. Crònica d'un punt blau, un poema de Pedro Sánchez, en paraules del seu autor, és un cant desesperat i alhora una crida urgent a la reflexió sobre l'impacte de l'activitat humana en el planeta. Inspirat en la fragilitat de la Terra vista des de la immensitat del cosmos, aquest poema ens recorda que no tenim un pla B, ni un altre llar on refugiar-nos. Amb versos contundents despulla la voracitat de la nostra societat, la destrucció dels recursos naturals i la ceguesa d'un progrés que ens aboca a l'abisme climàtic. Per exemple, quan diu «gasta els seus mars de plàstic i sal», el poema ens parla d'uns oceans que es degraden entre allò que és natural, la sal, i allò que hi aboquen, el plàstic. Una imatge dura, però real. És un crit poètic que vol despertar consciències abans que el silenci de l'univers esborri el nostre rastre. Amb aquesta mirada obrim el Fòrum d'avui, aquest espai de trobada diari on Caldes parla, escolta i es reconeix. Un programa que posa les persones al centre i que combina informació, cultura, debat i proximitat. El Fòrum és això, la plaça pública de la ràdio, un espai obert, plural i humà, on cada matí, durant gairebé 2 hores, compartim allò que ens importa i allò que ens fa créixer com a comunitat. I avui divendres 19 de juny, què hi trobareu en aquesta plaça? A la primera hora, després d'aquesta aquest poema, d'aquest començament, obrirem una nova edició de Navegant per la Ment amb el doctor Conrad Sorribas. Avui ens parlarà del TOC, del TOC mental, el trastorn obsessivo-compulsiu, és a dir, un trastorn de salut mental marcat per obsessions, pensaments o imatges intrusives i compulsions, accions o rituals que busquen alleujar l'ansietat. Explorarem què hi pot haver al darrere, quins tractaments existeixen i com es pot abordar un trastorn que condiciona profundament la vida de tantes persones. I, com sempre, hi posarem també la mirada literària, cinematogràfica i musical, perquè la cultura també ens ajuda a entendre allò que sovint costa bastant tant de dir, no? A la segona hora, de 10 a 11, ens espera un espai on la paraula, la narrativa i l'escriptura es donen la mà. Ens visitarà l'escriptor Isidre Grau, que ens presentarà la seva darrera novel·la, i ja en van 20, aquest estiu, enmig del temps, publicada aquest mes de maig passat, del 2026, a La Campana, que és del grup editorial Penguin Random House. Una obra que és un retrat profund dels vincles familiars, del pes del passat i de la necessitat d'entendre per poder avançar, una reivindicació de la vida per damunt de les contingències del temps. Així doncs, prepareu-vos per a un matí intens i ple d'emocions, de paraules i de lletres. Comencem aquest recorregut radiofònic per la nostra plaça sempre oberta i participativa. I ara, com cada divendres, fem una pausa per mirar cap endins, obrint una finestra a la salut mental, a les emocions i a tot allò que sovint ens atrapa i que no podem evitar. És moment de Navegant per la Ment, aquest espai setmanal que ens guia el doctor Conrad Sorribas. Bon dia, Conrad, què
3: tal? Bon dia, Conchi, bon dia a l'audiència.
2: Què tal? Com va? Com anem portant aquest estiu?
3: Després
2: aviat podríem dir que pràcticament ja el tenim estiu. Ja el dia, fa dies que el tenim. Però oficialment crec que és demà. Demà o demà passat? No recordo ben bé. Perquè no sé si és el 20, el 21, en fi.
3: Crec que és demà passat.
2: El 21. Sí,
3: el 21, diria. També t'haig de dir que després d'aquest poema poca cosa hi ha que dir, Vull dir, perquè et deixa pensant.
2: És molt contundent, però també molt real,
3: Clar, intentem d'enganxar-ho perquè diu que no hi ha nau. Intentem d'ajudar una mica i la nostra nau, que és la que navega per la ment, pues, perquè té moltes variables i moltes lectures, aquest poema.
2: Sí. Està parlant del medi ambient que s'està encarregant, no? O que ja s'ha encarregat. Però, evidentment, també està parlant de la nostra ment. I tant que sí.
3: Vull dir
2: que també
3: diu molt. I el que podem fer per evitar tot això.
2: Tot això.
3: Està bé. Perfecte. Sí. Estupendo.
2: Doncs, a veure, que avui toca un tema que a vegades no pensem en aquest tema com una malaltia, però que ho és, no? Perquè el TOC, quan és d'aquesta manera tan compulsiva, no? Obsessiva, compulsiva...
3: I a més és una malaltia que afecta el 2% de la població mundial. Això ho hem de tenir present. Però sí que és veritat que ofereix matisos, el que deies tu, que sí és o no és una malaltia. Clar, sí que hauríem de distingir diverses coses aquí. El que és el trastorn de personalitat obsessiu-compulsiu, que és un tema, el fet que tots tenim trets obsessius, tots en tenim,
2: sí.
3: I
2: d'una manera més que es nota més o menys, però tots tenim cosetes,
3: Clar. I després el TOC, sí. El trastorn obsessiu compulsiu com a malaltia que, com sempre, té una base biològica, no? Però clar, hem de tenir en compte que, i això és molt curiós, el TOC no deixa de ser un subtipus d'ansietat. Que passa que en els manuals de psiquiatria i de psicologia s'explica a part del trastorn per ansietat, perquè té característiques pròpies. El trastorn per ansietat, recordem que és un mecanisme de defensa, és un mecanisme d'alerta, no? El que passa és excessivament activat i, per tant, això provoca problemes, és una malaltia, no?
2: Sí.
3: Però quan el sistema nerviós ja utilitza un sistema de defensa sobre el sistema de defensa, que això seria la compulsió, encara ho compliquem més, no? Aquesta complicació fa que sigui un trastorn que s'estudi, diguem, a part. Però hem de tenir present que forma part d'un trastorn per ansietat, no? Diferències. L'alerta, el pensament, com deies tu, la paraula, el pensament intrusiu, la idea ansiosa, que ens desperta un malestar. I el propi sistema nerviós intenta buscar una solució en aquest malestar. Però clar, com que la idea ansiosa ja en si és una patologia, la solució també és patològica, que és la compulsió. I això és important perquè es parla molt de la idea intrusiva, però el que realment s'ha d'intentar evitar perquè el tractament vagi bé és justament la compulsió. Per què? Perquè el sistema nerviós s'acostuma a tranquil·litzar-se compulsionant. Si retirem la compulsió, és quan el sistema nerviós, amb un entrenament, se n'adona que no té per què tenir aquesta idea ansiosa, perquè si no la intentem aturar amb la compulsió, en realitat no està passant res. Aquest és una mica el punt. Però clar, això, en el dia a dia, el que comentàvem, tots tenim trets obsessiu-compulsius, i a la vida quotidiana, per exemple, el més directe, quan tanquem una porta, és un moviment, és una activitat quotidiana. Aquesta activitat quotidiana, automàtica, és aquella que ens fa dir, escolta, aviam, he tancat o no he tancat la porta? La idea ansiosa, l'he tancada? Saps que l'has tancada, però la idea de l'ansietat, ja, però i si no l'has tancada? Què és el que ens fa tranquil·litzar? Comprovar-ho.
2: Comprovar. Clar. He tancat el foc, perquè
3: correcte,
2: això passa
3: sí,
2: molt sovint.
3: Sí, sí.
2: He tancat el foc o
3: la porta del cotxe.
2: Sí, també.
3: O les portes de casa.
2: He tancat les portes del cotxe, això passa
3: exacte,
2: molt sovint.
3: Totalment. No? O a l'hora d'anar a dormir, no? Hi ha persones que revisen tota la casa, que les finestres estiguin tancades, la porta... Clar, és un mecanisme automàtic, i com a automàtic, llavors, quan la part racional del cervell diu, espera't, això ho has fet? I llavors ens crea una inquietud, l'alerta, l'ansietat. Què ens tranquil·litza? Anar a comprovar. Però clar, agafem el tema de la porta. Si aquell doble moviment que fem quan tanquem la porta, que l'he tancada i tornem, bé, això...
2: Ja et demostra que està tancada. Vull dir que l'hem tancada,
3: exacte.
2: Perquè si ja tu obres i estàs fent la clau, l'estàs movent
3: exacte,
2: més del compte, bé, vull dir que està tancada.
3: Això mateix. Però has necessitat fer la comprovació. El que passa és que si fem aquest moviment automàtic dos o tres vegades, això ni interrompeix el normal funcionament de la persona i ningú se'n dona compte, diguem-ho. És un mecanisme automàtic de defensa. Però ja va per aquí. Això és una cosa. Ara, pot haver-hi persones que, com deies tu la paraula també, la compulsió, ritualitzen aquest fet, i llavors què passa? Que si una persona està 20 minuts comprovant que realment ha tancat la porta, això ja és una compulsió que comença a interferir el normal funcionament de la vida quotidiana, perquè en aquests 20 minuts potser arriba tard a la feina o potser... Què vol dir? Que en el moment en què aquesta activitat comença a fer aquest mal resoldre el dia a dia, això ja comença a ser un trastorn que al final acabarà sent la malaltia si no s'hi posa remei, diguem. No?
2: Uh-huh.
3: Ara, també hem de tenir en compte el que comentàvem, que hi ha persones que per la seva estructura de personalitat ja són persones rumiatives, li donen voltes a les coses, per tant genera ansietat, i són més comprovatives. No? I això formaria part també de la manera de ser. Clar, i com manera de ser, tan dolent pot ser donar excessivament voltes a les coses que passar de tot.
2: És que passa tot, eh?
3: Clar.
2: Perquè és que sovint te trobes que quan fas això de dir he tancat la porta o he tancat el foc, és perquè també ha passat que en algun moment t'has deixat el foc obert o t'has deixat la clau a la porta.
3: Correcte, vull correcte.
2: Vull dir que això
3: ha passat.
2: Això és
3: el que es diu ansietat apresa. O sigui, el sistema nerviós moltes vegades actua així perquè ha après.
2: Sí.
3: I hem de tenir en compte sempre que el sistema nerviós busca la prevenció i busca la seguretat. El que passa que moltes vegades s'excedeix. I en el cas del TOC, és el que dèiem, s'excedeix tant amb la idea ansiosa com intentar per ell mateix arreglar la situació. També és veritat que hem d'anar una mica al tanto amb això, perquè és clar, per això l'element fonamental és la compulsió. Perquè si el sistema nerviós s'acostuma a tranquil·litzar-se per compulsió, cada vegada coses més petites, situacions més quotidianes, generaran més compulsió. Perquè diem que és una activitat que el sistema nerviós tolera. O sigui, cada vegada necessitarà compulsionar més per estar tranquil. Per exemple, jo recordo un cas d'una persona que va notar un soroll. Estava a punt de creuar la frontera cap a França, estava arribant a una població del Vallès, i quan va arribar a casa seva i anava pensant, sí, ja hi som, no? I si resulta que aquell soroll va ser que vaig atropellar algú? I sí que va agafar el cotxe i va tornar a fer de matinada el camí per veure si hi havia la persona.
4: Si aquest soroll que havia sentit havia atropellat algú.
3: Exacte. Això és un indicatiu de la intensitat que provoca aquest tipus de patologia. També és veritat que, clar, com que erròniament el sistema nerviós busca la solució, moltes vegades la persona conviu amb aquesta compulsió, perquè una vegada ha fet el ritual, com que l'ha fet, això l'ha tranquil·litzat. Per això són trets que, a no ser que siguin molt evidents, com en aquest cas t'he explicat, hi ha persones que viuen molts anys amb aquesta situació i han adaptat el seu sistema de vida a això, no? De tal manera que potser és l'entorn que li diu, però què estàs fent estant enganxat aquí a la porta, per exemple? O què estàs fent caminant i 4, 5, 6 passos i llavors tirar-ne dos enrere, sí, per saber si realment els has fet bé, no?
4: El tema de la neteja, que ja, això no és només pel·lícula, és realitat.
3: No.
4: I hi ha persones que tenen una obsessió, sí, per la neteja pròpia, sobretot de tocar qualsevol cosa que toqui o que et toquin,
3: no?
4: Immediatament netejar les mans, però també de la llar. O sigui, de la mateixa manera que pot haver-hi persones, com es diu, en el síndrome aquell de Diògenes, no? Mm, que sí, pots tenir acumulat...

0: i ens defensen. Sí que és veritat que això també té a veure que les nostres pròpies defenses estiguin en condicions d'assumir aquests gèrmens, diguem, no? Uh-huh. Perquè quan baixen les nostres defenses, justament els gèrmens que són favorables es poden convertir també en un problema. Això que hem parlat ara, si el sistema nerviós fa una lectura negativa, desperta l'alerta davant de tot un sistema ambiental amb el qual convivim amb aquests gèrmens. Uh-huh. Que llavors és això, la persona comença a pensar sobre la seva pròpia contaminació.
1: Bueno, i és que això, vull dir, hi ha casos, conec un cas, no? Fins i tot és el fet d'aquesta... Que penses que aquests micro... Bueno, bitxets, insectes, no? D'aquest sí. Tipus, aquests, no sé, que els tens, que arriba fins i tot a veure'ls a la
0: sí.
1: Pell.
0: Sí, sí, sí.
1: I aquesta neteja, però una neteja que al final vas al metge perquè... La pell fent servir productes tan forts que el que fas és que després necessites un tractament per la pell.
0: Això que expliques
1: i al final, i finalment necessites també un professional.
0: I això és molt important el que estàs dient, perquè havíem dit ja en alguns programes que tenim patrons bàsics de patologia, no? Però a vegades aquests patrons bàsics tenen ponts de connexió. Sí, aquest trastorns que tu expliques, la persona té una visió delirant de lo que hi ha, d'aquests bitxets que estan en, mm-hmm. en aquesta situació, no? Clar, això què vol dir? Que el trastorn obsessiu compulsiu, com molts trastorns de patologia ansiosa, el programa passat parlàvem de la neurosi, no?
1: Sí.
0: De les neurosis, doncs, que això que comença com una neurosi, és a dir, com una vivència excessiva de la realitat, es pot arribar a transformar en una psicosi, o sigui, una interpretació allunyada de la realitat, no? Uh-huh. I al final això desemboca també, bueno,
1: quan veus una, o sigui, tu veus uns insectes que t'estan per la pell i diu, veus? Diu, jo no veus res, vull dir que...
0: Exacte, sí.
1: Que és, això ja està clar que aquí hi ha el deliri també.
0: Correcte, exacte. I això en patologia psiquiàtrica és molt freqüent, eh? És a dir, és important tenir coneixement dels patrons bàsics, però també hem de tenir en compte que hem de flexibilitzar una mica el criteri diagnòstic perquè aquests patrons bàsics tenen moltes vegades punts de connexió, vasos comunicants, diguem, no? Mm-hmm.
1: Com es manifesta? Perquè, clar, aquesta obsessió, o sigui, aquest, és que no sé com, aquest toc, no? Aquesta obsessions, compulsions, etc. Com es manifesten? Ja des de la infància o ja apareix de cop i volta des de quan una persona és adulta i t'obsessiones per alguna temàtica, com per exemple el no estar infectat?
0: Sí, en realitat hi ha els dos components, eh? És a dir, hi ha persones que ja per la pròpia constitució genètica, el temperament que dèiem, no? O sigui, la part de la personalitat que ens ve donada biològicament, ja tenen una tendència especial a la rumiació. Realment aquest tipus de situacions són aquelles que realment la persona pot arribar a exercir un procés obsessiu-compulsiu que vingui una mica a viatjar amb ell durant tota la vida. Per exemple, posaré un cas. Fa temps a Barcelona vaig portar un pacient que portava molts anys amb una idea ansiosa, que és, quan sortia de casa seva, sempre pensava, espero que no li passi res a les meves filles. Tenia dues filles, no? La idea ansiosa. Tinc dues filles, que no els hi passi res. Ritual. Cada vegada que sortia de casa, donava dos cops amb la mà a un arbre que tenia davant. I després, en tots els cotxes que estaven aparcats al carrer, fins a la cantonada següent, amb els retrovisors els anava donant un copet. Aquest ritual era la compulsió que tranquil·litzava la idea ansiosa. I això va durar molts anys, perquè al final ningú se n'adonava i ella es tranquil·litzava fent això. Què va passar? Que un dia, dintre d'un d'aquests cotxes, hi havia una altra persona que això de que li donguessin un copet en el retrovisor
1: no li va fer gràcia.
0: No. Tampoc devia tenir el seu dia, aquesta persona, i es van discutir. Però amb aquesta discussió van arribar a les mans.
1: Uau.
0: Sí, i el del cotxe li va donar un cop de puny. Li va fracturar el nas. Va anar a urgències, no? I en el traumatòleg de guàrdia li va preguntar què és el que havia passat, etc. I ell li va explicar tot aquest ritual.
1: El ritual que feia.
0: Clar, aquí el diagnòstic traumatològic evidentment hi era. Però són d'aquells casos en què el pacient entra per traumatologia
1: I surt per psiquiatria.
0: Exacte. Això també vol dir

0: hem parlat sempre de la psiquiatria d'enllaç, sí, la relació que hi ha en totes les especialitats mèdiques, no?
1: El que sí que està clar que el TOC és un trastorn mental o una malaltia. Bueno, és que jo no sé si li hem de dir malaltia o senzillament així, tal com ho diu la paraula, trastorn, no?
0: Sí, això...
1: O sigui, és com ben has dit, pot ser una base que tingui una base genètica, no? Que aproximadament el 35 o el 40% del risc de patir un TOC, de fet, podria ser hereditari?
0: Hi ha una part genètica molt, molt important en aquest aspecte, però aquí hem d'anar al tant...
1: Però, per exemple, aquí parlaríem de la causa.
0: Clar, la causa... Això és molt interessant, és a dir, nosaltres quan parlem de genètica hem d'anar una mica al tanto, perquè la major part dels cromosomes muten. És a dir, quan nosaltres som fetus, el sistema nerviós muta més de la meitat dels cromosomes, perquè si no tots seríem clònics, tots seríem iguals. Per la part que no muta, sí que ens assemblem pares, avis, rebesavis, etc. No? Per la part que muta, no. Som la novetat genètica que portem a la vida. Per tant, quan heredem, què és el que realment heredem? Doncs heredem un percentatge de possibilitats de patir determinada malaltia. Val? A partir d'aquí venen els detonants. Per què? Perquè pot haver una persona que a nivell genètic pugui tenir un 90% de possibilitats de tenir una malaltia i no la fan mai. I en canvi hi ha unes altres persones que potser només amb un 1% van i la fan. Què és el que desenvolupa aquesta latència interior? Els detonants. Llavors, aquí tenim, no? Tenim una base genètica, base, no vol dir que realment això hagi de comportar directament la presència de la malaltia, però llavors hi ha una sèrie de detonants, experiències, que poden detonar aquesta latència. I aquí tenim la diferència entre la causa i el detonant. La causa pot ser genètica amb un percentatge molt elevat, però aquesta genètica pot ser latent i no manifestar-se mai. Els detonants són els que activen aquesta capacitat que pot tenir el sistema nerviós de tenir qualsevol malaltia, entre elles el TOC. Sí que és cert que la vessant estadística amb el TOC a nivell de història clínica i història familiar és bastant evident. És a dir, que hi ha bastanta freqüència entre l'aparició d'un TOC en una persona i els elements familiars, no? L'experiència familiar prèvia, els antecedents familiars.
1: Sí, els antecedents, sí, que podríem dir repetir-se.
0: Exacte. Sí, sí.
1: Però a vegades per el mateix, perquè la... podríem dir per al coneixement, és a dir, perquè tu veus que la teva mare o el teu pare fa això i aleshores se te queda a tu també, o senzillament perquè la cosa va així.
0: Això seria un detonant.
1: Un detonant.
0: O sigui, l'experiència, l'aprenentatge, no? Però sempre amb aquesta base, diguem. És a dir, reduint-ho, no? Si el pare, la mare o un avi ja té un trastorn obsessiu compulsiu, segur que el fill o el net el tindran? No.
1: No, exacte.
0: No, segur, no. S'ha de tenir en compte, s'ha de registrar en la història clínica, perquè són elements a tenir presents, evidentment, com estem dient, però no vol dir necessàriament que hagi de tenir el quadre clínic.
1: Exacte. La importància del diagnòstic aquí.
0: Exactament.
1: Penso
0: exactament.
1: Que és molt, molt important.
0: I amb això es tret un tema que sí que l'hem de tractar en algun programa, perquè últimament hi ha unes veus a les xarxes i tal, posar en evidència de que si les patologies psiquiàtriques són malalties o són trastorns. I això en parlarem perquè està creant un debat amb xarxes molt intens, hasta el punt d'arribar a negar de que la patologia psiquiàtrica sigui una malaltia, cosa que evidentment és quan existeix, no? Però aquesta diferència entre el trastorn i la malaltia, que en el primer programa ja vam parlar algú d'això, quan parlàvem del trastorn de personalitat,
1: sí,
0: ja prepararem un programa amb aquest aspecte.
1: Bueno, és que jo penso que, o crec, no?, que el TOC també, d'alguna manera, també és un trastorn de la personalitat. Pot ser que arribarà o contribuirà, no?
0: A vegades sí, a vegades no. Però sí que és veritat que estem parlant d'aquesta diferència entre el trastorn de personalitat, que és una manera de ser malaltisa, és allò que comentàvem un dia, no?, que la malaltia segueix el mètode científic, el mètode mèdic. No? Uh-huh. Hi ha un diagnòstic, un tractament, una evolució i una cronificació o una curació. És el mètode científic, no? Descartes. Val? Trastorn de personalitat? No. És una manera de ser malaltisa. Per tant, no obeeix al sistema mèdic. És, per això moltes vegades és molt més complicat. I per això també moltes vegades la medicació, bueno, moltes vegades no, sempre la medicació amb el trastorn de personalitat és una eina, però mai una solució. Diem que facilita el tractament psicoterapèutic, que és la base sempre amb els trastorns de personalitat, apujat moltes vegades per la medicació.
1: Les persones, quan jo deia lo de la importància del diagnòstic, no? Perquè molt sovint les persones que pateixen aquest trastorn, no? Del sí. TOC, poden passar anys fins que finalment consideren que...
0: Totalment, per el que dèiem de les compulsions, sí. No? I llavors sempre, i això ara es veu menys, però jo recordo que anys enrere la persona dintre del grup familiar, la persona que tenia un trastorn obsessiu compulsiu, passava per ser la persona rara de la família. Mira, fa aquestes coses, no? I ja està. Perquè això és un altre tema important. O sigui, la capacitat d'adaptació que té el grup familiar de la patologia d'una persona, d'un membre de la família, és impressionant. O sigui, hi ha vegades que hi ha, com que de sempre o amb els anys determinat membre de la família ha actuat així, bueno, això, és la persona estranya de la família, sense més. I alguna vegada passa alguna cosa que ja sí que fa que això vagi més enllà de la persona, diguem, peculiar, i llavors és quan arriba el diagnòstic.
1: El diagnòstic. I per tant, si es diagnostica que aquí hi ha un trastorn, sí. El tema, el tractament, arribem al tractament.
0: Clar, el tractament, sempre, quan parlem de fenòmens d'ansietat, és a dir, que i diem, el trastorn obsessiu compulsiu és un subtipus d'ansietat. S'estudia a part, però és un subtipus d'ansietat. Per tant, sempre anem a l'alerta, no? El sistema nerviós, quan racionalitza, ho veu tot molt clar. No hi ha problema. Si aquest tipus de quadres clínics anessin pel còrtex cerebral, o sigui, per la part del cervell que pensa, no hi hauria més problema. O sigui, en el pacient, a la persona que consulta, se li explica què és el que passa, el pacient ho racionalitza i aquí s'acaba el problema. Però no. Això va per la part automàtica del sistema nerviós. Allò que havíem comentat, aquells nuclis que estan al mig del cervell, la hipòfisi, l'hipotàlam, l'amígdala, o sigui, els sistemes automàtics del sistema nerviós. I aquí podem estar setmanes racionalitzant i aquí no ens en sortim. Què vol dir? Que aquesta part d'alerta, l'única manera que té el sistema nerviós de saber de què no té per què mantenir-la, justament és entrenar-lo a fer allò que pensa, que sent, que no pot fer. Perquè fent-ho és quan realment aprèn en què en realitat no està fent res. I això, que és, això és psicoteràpia, això és terapèutica, això, en el cas del TOC, té aquella peculiaritat que hem dit que hem de sumar esforços per la compulsió. És a dir, que el sistema nerviós aprengui que sense compulsionar realment no està passant res. Per tant, els esforços psicoterapèutics han d'anar fonamentalment dirigits cap a la compulsió i, evident, també cap a reduir la idea intrusiva. Però aquesta idea intrusiva quedarà reduïda quan se'n doni compte de que realment sense compulsionar o sense buscar la seguretat, realment no està passant res. I llavors és quan aquesta idea intrusiva va baixant la seva intensitat. Com sempre, i com que hi ha aquesta base biològica, la medicació també té el seu punt, no? En general, quan el quadre és molt intens, la medicació té un criteri prioritari, no? Dirigit a rebaixar l'angoixa, amb algunes vegades, amb la part farmacològica, la resposta és molt bona, i la part psicoterapèutica, que sempre hi ha de ser-hi, potser no és tan intensa la seva necessitat, però en general la medicació ha de constituir un suport perquè llavors la part psicològica pugui entrenar aquesta disminució de la compulsió que comportarà la disminució de la idea ansiosa o de la idea intrusiva.
1: O sigui que ajudarà. I bé, a partir d'ahir ja la persona comença a superar i comença a no tenir aquest TOC. Oye, no sé, aquí està, entrarien ara en la superació, superar aquest trastorn.
0: I hem de tenir present que les tres coses que dèiem al començament del programa, no? És a dir, que hi ha el trastorn de personalitat, hi ha conductes obsessives compulsives i el TOC com a tal, no? Què vol dir? Que reduïm o que curem la malaltia no vol dir que els trets de manera de ser persisteixin, no? El que passa, la diferència és que aquests trets
1: no l'afectarà ja interiorment. Correcte. I d'una manera, vull dir, que ho farà perquè, és a dir, aquestes pors o aquestes, el que tinguis, que oblidar-te a vegades de temps, del que sigui, no? O el que estaves fent d'aquesta manera tan compulsiva, això no hi serà, però sí que tindràs...
0: Hi haurà aquells punts que sí. Ja diem que totalment tenim, doncs, sempre la diferència és que no serà un disturb pel normal
1: no
0: funcionament de la persona.
1: No li provocarà tampoc l'ansietat ni aquest efecte que és el que fa que precisament hagi d'anar... que hagi de fer tot aquest tractament.
0: Clar, hem de tenir present que ser rumiatiu dintre d'un espai que no interrompeixi aquest normal funcionament també té els seus avantatges. Hi ha moltes professions que la persona que és minuciosa, que és tècnica, que no... Bueno, això no deixa de ser un tret rumiatiu, no? Però que a nivell professional és un... Vaja, li va molt bé a la persona ser en aquest sentit, no? I, en canvi, el criteri del que també hi és el perfil, no? La persona que ho analitza tot, clar, al final... també hem de tenir en compte una cosa, que el ser humà és com és, perquè la persona que ho analitza tot, i això t'hi trobes molt a la consulta, no? Que et diu la persona, per exemple, que té un TOC, dius que jo voldria ser d'una altra manera, jo voldria passar de tot, perquè la gent que passa de tot és feliç. No és veritat. La gent que passa de tot passa, i com que passa no afronta. I com que no afronta, quan té un problema...
1: No sap aquest... comportar-lo, no?
0: I a més, com que el problema no l'afronta, es va multiplicant, i li cau a sobre un problemón que al final acaba igualment angoixat. Per tant, tampoc és la solució. La solució sempre és el criteri d'autoconeixement, autoacceptació, i quan un té això ben clar, llavors és quan busca ajuda. Uh-huh. I l'ajuda tampoc és despersonalitzar. Segurament la persona, amb el cas que estem parlant avui, sempre tindrà un punt rumiatiu, un punt obsessiu, com podem tenir tots. El que passa és que això, com dèiem, no li farà malbé el normal funcionament d'aquesta vida seva.
1: Uh-huh. No sé si passem ja a la part cultural. Perquè aquí trobem bastant, no? Sembla, o sigui, que diu que és un parlar del TOC és un tema que no trobaries gaire cosa, i d'unidó tot el que trobes en llibres, o sigui, trobem els llibres al cinema i a la música, sí. Hi ha de tot, o sigui, quan parlem de cinema hi ha les bandes sonores, però després també hi ha cançons a part, vull dir, que toquen aquest tema del TOC, i de llibres, no sé, a veure, primer els que ha trobat.
0: No, jo, aviam, anem-nos... En general, tinc que dir confessar una cosa, que això és un criteri personal, no? Jo amb els llibres d'autoajuda tinc una certa resistència, no? Per un motiu. Però jo crec que el ser humà ha d'anar de la patologia cap enfora. I a vegades n'hi ha de molt interessants i escrits amb tota la bona voluntat, no? Però quan li donem una informació a un pacient, depèn del pacient, depèn del trastorn, certament, però li estem induint que cada vegada estigui pensant més en el seu problema, quan realment un dels motius de les visites mèdiques és, en un espai limitat amb el temps, allà ha de sortir tot, tant amb la part psiquiàtrica com la part psicològica. I llavors la lectura, que hi ha, com sempre, s'han de fer matisos, hi ha persones que els hi van molt bé, però jo no sóc gaire amb els llibres, clar, perquè amb la literatura moltes vegades trobes llibres d'autoajuda,
1: hi ha un que és totalment clar, pensa sus excepciones, aquí està clar que aquest seria un autoajuda total, però després hi ha un altre que diu el Sweet Talk, no? En aquest cas és una obra híbrida, no? Catalana, basada en testimonis reals que combat el tabú de la salut mental i l'impacte dels diagnòstics.
0: I aquest, que és molt interessant, que és No pienses en un elefante rosa.
1: També.
0: Sí, de totes maneres aquí jo diria que tothom, que és una mica el final, la conclusió del llibre, que tothom tenim una Elefant Rosa.
1: Hi ha un que és una novel·la, Tocados, de Damián Alcolea. Vull dir, aquest és novel·la,
0: Sí, sí, sí, exacte.
1: No és, vull dir, és narrativa i tal, vull dir, igual que trobem en pel·lícules, doncs també trobes novel·la.
0: Sí, sí, sí. I és que, a més, saps què passa? Que forma part una mica del que diem. Com que elements de toc en tenim, doncs...